0: Esports, aquest dilluns s'ha fet oficial la cessió del central blaugrana Ronald Araujo al Liverpool. Marxa una temporada i el club anglès es reserva una opció de compra de 55 milions d'euros. L'excapità del Barça diu que és un pas necessari a la seva carrera i que li fa il·lusió jugar a la Lliga anglesa.
1: Males notícies per l'extrem suec blaugrana Ronny Bardghji. S'ha lesionat greument en el genoll en l'entrenament d'aquest dilluns i podria tenir un trencament de lligaments i dir adéu a la temporada. Aquest dimarts li faran proves mèdiques per saber l'abast exacte de la lesió.
0: El Barça ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros. El club blaugrana continuarà negociant amb el parisenc, que ja té un acord total amb el jugador valencià.
1: Els campionats d'Europa de natació que es fan a París, sisena posició de l'equip espanyol en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Dues de les components de l'equip eren les nadadores catalanes del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal i Irene Círcoles. La mallorquina Estrella Tonrat, del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per a la final dels 200 metres esquena femenins que es disputarà aquest dimarts.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Hola, sou a la pista. A la pista de fusta dedicat. La discoteca, el servei de ball. El recés, la secta. Digues com vulguis quan arribis aquí. Miqui Puig, els plats et diu hola. Perquè de nou has triat la nostra missió. I som de dilluns a dijous, a les 8. Sempre Trescat Cultura. I a partir del migdia, del dia en curs, els servidors de streaming. Seleccionem música de ball. És música de ball que sempre té raó de ser. Sigui per sacsejadora, sigui per bonica, sigui perquè és un retrat del passat, per entendre millor el futur del que estem ballant, o senzillament perquè és una novetat com aquesta que comença a sonar. És el productor català Hasshole. I això és un inèdit. Una peça samplejant un clàssic de la rumba que et deixarà el cap girat totalment. Give me poison, Hasshole.

productor català. Asshole obre la pista d'avui. Samplejant a los chunguitos. Give me poison. Creant a partir de la música, de la rumba més canyí. Un artefacte sònic que si el fes un estranger seria tothom dempeus. A casa ho som quan ens arriben coses noves, de gent del costat de casa, quan ens arriben novetats. Hem obert la pista de fusta samplejant flamenc. Samplejant rumba taleguera, que en deien llavors. Es diu Tracy, i això es diu a

El col·lectiu britànic Tracy quasiment no penja fotografies en els seus perfils. I el que fa és deixar-nos cançons increïbles. About the Clouds, una miniatura inspirada en tants gèneres que fa fredat i que m'ha emocionat com poques coses de la llista d'avui. Gent molt jove fent música molt bonica. Això també m'encanta. Aquesta es fa dit Jena. Això es diu Circles. Amb tot el puff, amb tota la manera de fer de l'R&B, de la música afroamericana de sempre, però des d'un underground. Que de veritat cal capbussar-hi per veure cap on anirà la música del futur.

Canalla del carrer fan hood trap. Així ens en diu el meu nebot d'això, hood trap. Young Eman i Erien de Santé. Popstar in the beat. Volen ser-ho, volen ser estrelles del pop i van pel camí, remenant merda com aquesta. Picture plane, heaven is a state of mind. Evidentment que el cel és un estat.

des de Brooklyn, la música de Picture Plane. Intensa, amenaçadora en alguns moments i inspiradíssima amb el synth-pop, un jove de Brooklyn. La música que fan a la seva habitació i una programació a la nostra. Master Blaster, Queen of Pentacles, una mica d'àcid, sempre una mica d'àcid, com el que posa picant en un plat.

0: un productor de Miami que es fa dir Master Blaster i treu totes les consonants perquè soni així com més potent. L'àlbum es diu Acid Arcana. També, inequívocament, deixant-nos clar que els agrada l'àcid, podríem dir de menjador Queen of Pentacles. Són descobertes, el so del futur, que en dic jo avui. Músics d'arreu del món que fan música bonica i que els sents aquí a la pista.
1: Maquem música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8.
2: Electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
3: Jo també ballo pista de fusta.
0: Balleu les novetats. Sacsegeu els malucs i comenceu la setmana bé. Mauri Orici i Rulers. Això es diu Mata Funk.

4 cançons agrupades amb un EP que es diu Manifesto EP. Dos joves artistes italians, Mauricio Ichi, Nick Rollers i aquest Mata Fangs. De veritat que em recorda coses boniques dels 90s i 2000s que barrejaven l'electrònica més funk, la fredor de les caixes de ritmes, però aquest funk inesgotable. Una mica macarra aquest sintetitzador, però em funciona. Elogen, així es diu el projecte. I la cançó es diu Fafo. Va de cara a barraca, no us distragueu.

0: Es diu una loja, sacsegen el maluc, el bullerengue, i ens encanta.
1: Amb Miqui Puig, la secta del ball, el sacerdot.
0: El mateix Miqui Puig que cada tarda et selecciona cançons, cançons que ens agraden, que ens fan ballar i que quan a vosaltres també us agraden i m'ho dieu a través de les xarxes, cal que tornin, per això torna. Loco, in the coco. Tom Zeta.

0: La part més important d'aquest track és haver escollit un cantant que té un punt macarra divertit, que no tenen d'altres tacs de pista. Loco in the Coco, el productor Tom Zeta, jove, cool, lançant la compilació d'aquest any del segell Maccabi, How Records, i una peça addictiva, sobretot per el que dèiem, pel divertit, a l'hora de resoldre la veu. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Coses de família, family business, Reggie White, més estructures de bombo i baixos gruixuts, gairebé com una piconadora.

0: que no s'acaba mai.
1: Reggie White. Així ens es diu aquest productor. Amb un assumpte entre mans, un family business. Cançons que anem escollint cada dia. Algunes queden, d'altres passes i ballant-les. Ja han fet la seva aportació a la nostra manera. És un collar de perles, que em dic jo, que s'engarcen les unes amb les altres. Algunes més ben fetes, algunes més naturals, però totes per alguna cosa m'avelleixen i intento que vinguin aquí i que siguin part d'aquesta sessió. Avui una nova sessió a la pista. Reggie White diu que té un family business. I aquí hi ha un boomerang que és a punt d'entrar. El boomerang de Sisla.

una altra cançó que comença enganyant-te i que acaba com si fos una rave.

sis la busca. En la repetició i en l'error, fer-te mal. Això es diu Boomerang, un dels mestres de la música. Jungle britànica, amb una d'aquelles peces on al final juga fins i tot amb aquest error que semblava que estés espatllat l'equip de so de la pista, però no. Els remixes de Meat són increïbles. No me'ls acabo. Sweeting, Poboa, la música del Francesc Meat.

0: la seva part creativa de l'any 25 amb una sèrie de remixes que sentirem, ballarem, que tenen de tot, des de parts superinspirades per la pista o d'altres més abstractes com aquest de Poboa. És Sweeting, és Meat, és la pista.
1: The question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Mireu quina versió. Es fan dir Hipopim, Hoot, Moot, and Coon. I sí, la reconeixeràs a la primera. És molt analògica. Molt i molt. Sintètica i per la pista. Però sí, l'has ballat.

aquestes alçades, el Dare de Gorillaz, que és un clàssic. No diré nivell de quins noms, perquè aixecaríem polseguera, però casa sí. El mític disco The Mondays, d'avui fa 21 anys. Tornat a posar la pista per aquest projecte anomenat Hip Hop Beam. Hot Mood and Hot Nom. Així ens diuen els dos productors que ens han agafat aquesta cançó, ens l'han posat a mòrbita, amb una textura de tecno modern. La mítica Overload, de les no mítiques, no menys mítiques, Sugar Babes, Library Fighter, quan no fa cançons per ell. És el Library Fighting Remix de l'Overload de Sugar Babe, qui ara demana pis a la pista.

Marxem amb Subfocus. El seu disc es diu Contact, un home que treballa amb Grimes, amb Cathy B, i que en el seu àlbum Contact té peces com aquest So Many Colors, que et fa creure que ballar amb baixos gruixuts i cantar és possible.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides aquesta nit pel bombardeig rus contra Zaporizhia, segons han informat les autoritats d'aquesta ciutat del sud d'Ucraïna. A més de Zaporizhia, els míssils i els drons russos també han caigut aquesta nit a la capital, Kiev. Les sirenes d'alarma s'han disparat a la ciutat i poc després s'han sentit diverses explosions al centre de la capital. Fins ara, però, no hi ha notícies de víctimes a la ciutat. Moscou ha intensificat les últimes setmanes els atacs amb míssils balístics, aprofitant l'escassetat de sistemes de defensa antiaèria que pateixen les forces ucraïneses. Només alguns sistemes, com els Patriot americans, poden detectar i abatre els míssils balístics russos, però els Estats Units han tallat l'aixeta a Ucraïna per destinar el seu arsenal a la guerra contra l'Iran. Sense un paraigua defensiu complet, les ciutats ucraïneses són cada cop més vulnerables als bombardejos russos. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: L'últim balanç eleva a 132 el nombre de morts en el terratrèmol d'aquest dilluns a Colòmbia. La xifra és provisional perquè hi ha més de mig miler de ferits, alguns dels quals greus, i els equips de rescat continuen buscant supervivents sota les runes. El sisme, de 7,4 graus de magnitud, ha afectat especialment les localitats de Pereira, Cali i Manizales, on hi ha desenes d'edificis que han col·lapsat.
2: Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa.
3: Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat, el Plater, i que es faci de nou. Fan front comú amb la xarxa catalana per a una transició energètica que diu que el pla incompleix una quarantena d'articles legals.
2: Arrenca la sisena edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Les altes temperatures d'aquest estiu han disparat les consultes a les clíniques veterinàries. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya alerta que la calor pot provocar canvis de comportament en els animals de companyia.
3: La hidratació és bàsica perquè les mascotes puguin mantenir la temperatura corporal. Per això els veterinaris aconsellen que beguin més aigua que de costum i que sigui fresca. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris, Verònica Araubenya, dona aquests consells bàsics.
4: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
3: Els animals d'edat avançada o amb sobrepès són especialment sensibles a la calor.
2: Esports, aquest dilluns s'ha fet oficial la cessió del central blaugrana Ronald Araujo a Liverpool. Marxa una temporada i el club anglès reserva una opció de compra de 55 milions d'euros. L'excapità del Barça diu que és un pas necessari en la seva carrera i que li fa il·lusió jugar a la Lliga anglesa.
3: El Barça, en canvi, ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, que era de 40 milions d'euros. El club blaugrana continuarà negociant amb el parisenc, que ja té un acord total amb el jugador valencià.
2: Als campionats d'Europa de natació de París, sisena posició de l'equip espanyol en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Dues de les components de l'equip eren les nadadores catalanes del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles. D'altra banda, la mallorquina Estela Tonrat, del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per a la final dels 200 metres d'esquena femenins que es disputarà aquest dimarts.
3: I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, que també ha començat aquest dilluns, l'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts al vespre.
1: Fins aquí les notícies.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui hem començat amb música de la Valerie June. Des de que la vam conèixer l'any passat en el Festival Feroe, ens hem quedat enamoradíssims d'aquesta dona i de la música que fa i de la feinada que fa. Aquesta cançó, que es diu Rest Between Breaths, forma part d'una compilació de Pod Songs, ara ho diré, costa de dir això, Vaja, el podcast de les cançons, així de fàcil. És un podcast d'un músic periodista anglès que es diu Jack Stafford, tot i que ara mateix tot ho fa des d'Itàlia, des d'on te fa les entrevistes a diferents artistes i parla de música. Ho podeu veure a través de YouTube, els canals habituals. I acaba de publicar un single, la Valerie June, doncs, que està auspiciat per la gent de Pod Songs, i és amb el que hem començat avui el programa. Un programa que anirà de coses noves, una mica de barreja, una mica de coctelera, i també ens farem una miqueta de parada i fonda en el nou treball del Xerí Maraster. Ja sabeu que aquí som superfans del Xerí Maraster. Tenim coses noves, com per exemple hi ha nou singles, dos n'ha publicat el Guillem Roma des de la Plana de Vic, i en companyia d'una dona omnipresent amb moltíssimes col·laboracions darrerament, cosa que ens fa molt feliços, perquè ja sabeu que l'admirem moltíssim, a la Mar Pujol. Doncs també col·labora amb aquesta nova cançó del Guillem Roma que es diu Escoltar-nos de prop.

0: seré aquí, però que els estels et cuidin com m'han cuidat a mi.
1: Irreductible, Guillem Roma. Constantment està intentant fer coses noves i investigant nous territoris, i la veritat és que sempre, doncs, ens ha de fallir, perquè realment hi ha diferents tipus de música que ho tenen més complex a l'hora d'arribar al gran públic i a l'hora de fer-se un forat, diguéssim, en el anomenat o mal anomenat mercat del món de la música. I el Guillem Roma és un d'aquests irreductibles que continua provant sort i fent coses des de la creativitat més absoluta. Aquí, acompanyat de la Mar Pujol, amb una cançó que es diu Escoltar-nos de prop i que forma part de dos singles que acaba de publicar. Avui anirem caçant singles al vol, ja sabeu que m'agrada, tot i que és difícil, perquè diguéssim que és un art cada vegada més complicat, perquè surten moltes coses i és molt probable que se t'escapin. Se t'escapen les llargadurades interessants a vegades que valen la pena. Avui, per exemple, cap al final del programa posaré alguna que m'he enamorat tremendament d'una banda que bueno, ja us ho explico després, però una banda que n'havia sentit a parlar molt però que no m'havia parat mai d'escoltar-los, i m'he enamorat i dic, mare meva, per què vaig tard? Això serà després. Però ara una miqueta de Damien Jurado. Damien Jurado ha publicat unes quantes coses noves, ha fet un EP, també ha fet alguns singles d'aquests també que té incontinència creativa. Això es diu A Place Reserved of Rivers. Damien Jurado.

0: That's good.
1: Tal com Raja, sense masses complicacions, ni produccions afegides, ni focs d'artifici, sinó senzillament cançons que arriben i tal com Raja. Gent com Jason Isbell, que també ens té acostumats justament a aquestes coses. A dir, bueno, aquí vinc jo amb la meva guitarreta i faig el que em rota i és que surten coses meravelloses. A Place Reserved for Rivers. Escoltarem també EPs, com us deia, que acaba de publicar en aquest 2026 el bo de Damien Jurado. I aquest que escoltareu ara es diu Jacob Allon, és un músic que és britànic. Ja ha sortit una miqueta amb l'etiqueta aquesta de continuador de l'obra, o en certa manera que sona a Jeff Buckley. Bueno, és molt dir això, és com tota aquesta gent que els han dit són els hereus de la Amy Winehouse, a Celeste li van dir, per exemple. S'ha d'anar al tanto amb aquestes coses perquè s'han de marcar diferències. Que hi hagi alguna cosa que recordi no vol dir que l'artista ni vulgui continuar ni vulgui fer cap mena d'homenatge ni seguir l'obra del gran enyoradíssim Jeff Buckley. Però hi ha algun timbre de veu, alguna cosa que recorda. Bé, deixem-nos estar de rotllos i us explico. El senyor Jacob Allon acaba de publicar una mena d'EP que es diu The Allon Salon i que està enregistrat en directe i ha agafat una sèrie de cançons del seu primer àlbum que es va publicar l'any passat i les ha enregistrat en directe en versions diferents. Són bastant diferents. Per exemple, aquest Confessions, en directe des d'aquest Allon Salon.

S'ha de reconèixer que els falsets són molt Jeff Buckley. He dit una cosa que algú em mataria per haver dit alguna cosa així, perquè he dit que Jacob Allon era anglès, és escocès, al tanto amb aquestes coses. De fet, està enregistrat en directe amb una sala d'Edimburg, el Mash House a Edimburg, i amb arreglos o arranjaments de cordes de les cançons originals, insisteixo, que ja havien sortit en el seu àlbum, que s'ha publicat l'any passat, el 2025, i que val molt la pena, el vam posar a l'aparador, i és un d'aquells tipus que seguirem la seva pista, així que vagi publicant coses noves. I també tenim nou single de Kevin Morby.

0: Bonica cançó de Kevin Morby. Fa temps que no teníem notícies del músic nord-americà. Això es diu Javelin. Acaba de publicar un single i la veritat és que apunta a boníssimes maneres. El seguirem a sobre i ho compartirem amb vosaltres. Us vaig dir l'altre dia, parlant de compartir, que obríssiu agenda i que apuntéssiu ja al calendari dia 21 d'abril, com que encara queda una mica, però ja us dic que Tessa Rose Jackson serà la nostra convidada i també hi haurà el Jan Nieto, un músic de Mataró que és sorprenent, de debò. L'hem escoltat aquí el programa en diverses ocasions i sorprenent que encara no sigui més conegut del que és. Apunteu, 21, això és un dimarts, són dos dies abans de Sant Jordi. De fet, per Sant Jordi estarem a l'Adam també, l'agenda ICAT, amb la qual cosa doncs, ja ens quedarem a dormir allà. Apunteu a l'agenda i aviat us diré a partir de quan podeu començar a demanar les vostres invitacions per venir a aquest concert de l'ICATESEN del mes d'abril. I ara sí, moment d'obrir l'aparador del programa i endinsar-nos en aquest nou treball que acaba de publicar Sharim Arasté.
1: Comença ben a poc a poc el descens. Comença ben a poc

Sempre sorprèn, i sempre sorprèn cap a bé. És d'aquells artistes que jo renego de com som com a societat i renego de moltes coses perquè artistes amb la capacitat creativa que té el Xerí Maraster, abans parlàvem del Guillem Roma, de la Mar Pujol, i que arribin a poqueta gent, perquè els hi costa. Ja no parlo d'omplir grans estadis com fan els Oques Grasses durant no sé quants dies, sinó de res, omplir sales de 300, de 400 persones, i això, en definitiva, depèn de nosaltres, de que anem o no anem a veure aquests concerts. Jo no pararé d'insistir amb aquests artistes perquè realment hi crec i perquè la part creativa per mi passa per davant del FOMO, la FOMA i tot el que us vingui de gust. El nou àlbum del Xerí Maraster es diu Punt de Creu i una vegada més ens demostra que és un excepcional compositor, un extraordinari guitarrista i em sembla també un cantant brutal. Això primer que heu sentit es deia El Descens, com fem sempre a l'aparador, en posem tres. La segona, Núvol Negre.

Doncs ànimes rockeres que encara es conserven intactes. Parlàvem també l'altre dia de nova sàvia rockera en el nostre país i vam estar escoltant bandes noves i joves i que tiren de guitarres elèctriques, i la veritat és que jo crec que el futur està més que assegurat. Però també hauríem de cuidar una mica el present, hauríem de cuidar una mica artistes com el Xeri Malasté, si més no, si és que no costa res anar-los a veure en directe quan toquin a prop de casa vostra, o fer un mínim desplaçament per anar-los a veure en directe, i de debò que valen molt la pena artistes com el Xeri Malasté, no pararé de dir-ho. Aquest nou treball, aquest Punt de Creu, és un disc que, deixeu-me dir que no és un àlbum d'aquells que entri fàcilment a la primera, però a la segona ja t'atrapa, així que doneu-li temps, perquè realment és d'aquells àlbums que, bueno, és el que no passa amb el que no passa amb la música comercial, que t'entra la primera i ja saps que la Marina està morena perquè està morena, però hi ha altres coses que requereixen una mica més de temps, però que després el retrogust que diuen allò amb el món de la gastronomia, ja us dic jo que val molt més la pena.

0: Doncs això, després en fareu cas o no, fareu el que us vingui de gust, però us empanadireu si no aneu a veure artistes com el Seri Marasté en directe. Punt de Creu és l'últim àlbum i avui l'he volgut posar a l'aparador. Evidentment que continuarà sonant aquí el programa perquè s'ha de fer costat a aquests artistes que fan coses tan xules i que realment després a vegades passen massa desapercebudes. I en tinc alguna cosa més que recomanar-vos. Per exemple, aquesta setmana passada va estar presentant-se a Barcelona. Va presentar el que és el nou àlbum, les seves noves cançons. Ell és un dels irreductibles també del País Valencià i que acaba de publicar Tot el que hem guanyat perdent. Un disc amb un punt de reivindicació important. Aquí es parla de la Dana i es parla de moltes altres coses. Un Feliu Ventura, perquè em refereixo a ell, que ha publicat un disc curtet amb 7 cançons, però que valen molt la pena.
1: T'he sentit com reies des d'ací.

Feliu Ventura. Porta anys i panys dedicant-se també a fer bones cançons i amb més o menys fortuna, i quan parlem de fortuna parlem de repercussió. Però això ja sabeu que aquí a nosaltres, home, ens preocupa per la continuïtat dels artistes, evidentment, i perquè arribin a final de mes i puguin omplir la nevera, però sí que és veritat que el tema xifres, reproduccions, totes aquestes mandangues ara de l'algoritme i tot plegat, ens la porta fluixa. Així de Claudic. I perdoneu per la incoherència o la incorrecció, però ens la porta fluixa. Com un sol cegat, cegant el cel, es deia aquesta cançó de Feliu Ventura. I atenta la companyia perquè també acaba de publicar nova cançó la nostra admiradíssima Sandra Montfort. I com sempre, dient les coses claríssimes.

Mireu-vos el videoclip perquè val molt la pena. Sandra Montfort, en Ferran, aquesta cançó que es diu Manifacera, i com sempre posant entredit moltes coses, reivindicant la cultura del País Valencià i de València en concret, però a més també aprofitant per fotre i cullerada i per dir les coses clares, tot allò que realment un no hi està d'acord i que haurien de millorar en aquesta vida, que no són poques. Ja sabeu que sempre m'agrada recordar que és un altaveu tremendo això de la música per dir les coses clares i per no callar-se absolutament res. Manifacera. Som superfans de la Sandra Montfort, també una altra d'aquelles artistes que no entenc com no està triomfant més del que hauria de triomfar. Però, en fi, al final tot són xifres. I hem començat pel País Valencià amb el Feliu Ventura, la Sandra Montfort, i ens anem cap a les Illes, en aquest cas cap a Menorca. D'allà és l'Anna Ferrer. L'últim espectacle que va fer, els seus pares són forners de tota la vida a Menorca, Mahó, i... o Mo, com vulgueu dir-ho, suposo que els d'allà em dirien que digués Mo, doncs Mo. I va fer un espectacle que girava al voltant justament del món del pa, que dius... com pot ser un espectacle al voltant del món del pa? Doncs sí, ho va fer i a més és tremendo. I acaba de publicar una cançó que està relacionada amb aquest espectacle. Això es diu Yeri Yeri. Tradició, Menorca, innovació, una coctelera tremenda. Anna Ferrer.

Molt al tanto amb l'Anna Ferrer, perquè porta molt de temps fent moltes coses, experimentant amb diversos terrenys. A banda d'això, el Pa va fer una col·laboració produïda amb el Niño d'Elche. Ha fet coses també amb l'Orquestra de Música Tradicional de Catalunya. De debò, coses molt, molt, molt, molt interessants i arriscades, i molt arriscades. I ara arribem a aquells artistes o aquell grup que us deia al principi que ens sap supergreu no haver-los descobert abans, perquè estic flipant amb el seu últim àlbum. Es diuen Terrae, són una parella de les Terres de l'Ebre, i a banda de que m'estimo amb bogeria aquell territori, doncs és que la música de Terrae m'ha fascinat. I sé que me n'havia parlat gent, sé que m'ho havien recomanat, però no havia trobat el moment. Vaig tard. Però més val arribar-hi tard als llocs que no arribar-hi mai. Nostra Gra és un disc, ara vaig tard, però és un disc de l'any passat, del 2025, i la veritat és que em sembla sensacional. De fet, un dia el posaré a l'aparador del programa i aquí teniu una mostra, per si no coneixeu, que suposo que sou més llestos que jo, i molts de vosaltres ja coneixeu a Terra.

I acabarem, doncs, amb un altre que també toca l'arrel, però des de la llengua, ja que ell és rockero, ha sigut també perfil de cantautor. Estic parlant de Rupert Ordorica, reivindicant l'euskera des del minut 1, sempre ha cantat en euskera, i el seu últim treball, que es diu Lurra i Kutubarrik, doncs ja porto dies recomanant-lo. Amb això acabem. Gràcies per ser-hi, per fer-nos costat. Sigueu molt exigents amb la bona música. Per cert, demà tralla. Rock espanyol, així, per la cara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les presidentes d'Itàlia i Dinamarca aprofiten la crisi de Ceuta per demanar a la Unió Europea que endureixi la política migratòria. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen han fet un comunicat conjunt en què vinculen la immigració amb l'increment de la criminalitat. És per això que aposten per augmentar les expulsions dels delinqüents i crear més centres de retorn fora de la Unió Europea. També reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, demana unitat a aquest àmbit. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
2: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
1: Un dels aspectes remarcables del comunicat de Meloni i Frederiksen és que coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa, malgrat que són de famílies polítiques diferents, mentre la italiana és d'extrema dreta, la danesa és socialdemòcrata. Repassem ara, en format breu, altres notícies amb el Quim Balaguer.
3: L'últim balanç eleva a 132 el nombre de morts en el terratrèmol d'aquest dilluns a Colòmbia. La xifra és provisional perquè hi ha més de mig miler de ferits, alguns dels quals greus, i els equips de rescat continuen buscant supervivents sota les runes. El sisme de 7,4 graus de magnitud ha afectat especialment les localitats de Pereira, Cali i Manizales, on hi ha desenes d'edificis que han col·lapsat.
1: Almenys 5 persones han mort i una vintena han resultat ferides en l'atac de Rússia amb míssils i drons sobre Ucraïna. Les forces russes han aprofitat la debilitat dels sistemes de defensa ucraïnesos que comencen a patir la falta de subministrament dels Estats Units. L'atac rus arriba l'endemà que Kiev ataqués un dels principals centres petroquímics rus i matés 13 persones.
3: Més de 300 municipis catalans volen aturar el Plater, el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat, i que es torni a redactar. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el redactat del Plater incompleix una quarantena d'articles legals.
1: Un home de 83 anys ha mort ofegat a la platja Nova de Roses. Des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, a les platges catalanes han mort 18 persones ofegades. El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes per Espot, obrirà parcialment aquest matí després de l'esllavissada de terra i pedres provocada pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
4: Així ho ha confirmat el director del Parc Nacional, Lluís Florit, explicant que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Avui s'obre el sector del pàrquing, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total de l'espai s'allargarà diverses setmanes.
5: A partir de les 8 estarà obert i la recuperació encara estarà en diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
1: Esports, aquest dilluns s'ha fet oficial la cessió del central blaugrana Ronald Araujo a Liverpool. Marxa una temporada i el club anglès es reserva una opció de compra per 55 milions d'euros. L'excapità del Barça diu que és un pas necessari en la seva carrera i que li fa il·lusió jugar a la Lliga anglesa.
3: I encara en el mercat blaugrana, el Barça ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, que era de 40 milions d'euros. El club blaugrana continuarà negociant amb el parisenc, que ja té un acord total amb el davanter valencià.
1: Males notícies per a l'extrem suec blaugrana Roni Bardaggi. S'ha lesionat greument a l'entrenament d'aquest dilluns. Tot indica que té un trencament de lligaments al genoll i podria dir adeu a la temporada. El jugador, que estava pendent de resoldre la seva sortida del club, passarà aquest dimarts proves mèdiques per saber l'abast exacte de la lesió.
3: Els campionats d'Europa de natació que han començat aquest dilluns a París, sisena posició de l'equip espanyol a la final dels 4x200 metres lliures femenins. Dues de les components de l'equip eren les catalanes del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal i Irene Cércoles. D'altra banda, la mallorquina Estela Tonrat, del Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres femenins d'esquena que es disputarà aquest dimarts.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
7: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
8: Si no ho cal.
7: És que és
8: quedem unes preguntes a vegades.
9: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
7: A veure, Xuriguera.
8: Ai, el swap i el... I el rap, a més, el... I llavors hi ha el crack.
7: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag no sé.
9: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
6: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
11: En el capítol anterior...
12: L'octubre del 1984 lliguen de peus i mans el Gregorí, un nen de 4 anys, i el llencen al riu a la regió dels Vots, a França. Feia anys que algú estrany que es feia dir el Corb amenaçava els seus pares. La gendarmeria creu que l'autor del crim és un cosí del pare a qui tindria enveja pels seus èxits professionals. Tanquen el cosí a la presó, però per defectes de procediment i perquè la cunyada del sospitós, una noia de 15 anys, canvia de declaració, el jutge l'allibera. Una segona línia d'investigació assenyala la mare del nen mort i això fa embogir el pare, que, carregat de ràbia, mata d'un tret el seu cosí, el primer sospitós. Mentrestant, l'assassinat del Gregorí continua sent un misteri.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La mort del Gregorí, un nen de 4 anys a França, va deixar al descobert totes les misèries humanes. Pot ser veritat que un cosí matés el nen per enveja dels èxits professionals del seu pare? Té lògica que el jutge el deixi en llibertat i passi a investigar la mare del nen quan la majoria de proves assenyalen el cosí? Té justificació una lapidació mediàtica contra la mare perquè se la considere guapa i freda? El pare del nen mort no ho va suportar i es va prendre la justícia pel seu compte. Va matar el cosí sospitós, un acte que va posar gasolina al foc. En aquesta història encara queden moltes coses per explicar. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
14: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
12: Crims. Per què matem?
14: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
12: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
13: En el capítol anterior vam acabar molt ràpid amb la mort del cosí sospitós a mans del pare del nen assassinat. Tornem una mica endarrere. El Gregorí el van matar l'octubre del 84. Al novembre van empresonar el cosí del pare, Bernard Laroche, i al febrer del 85 el van deixar en llibertat. El 29 de març de 1985 va començar com un divendres qualsevol. Als pobles de la riba del riu Bolony, els ciutadans es van llevar a l'hora de sempre i van anar cap a la feina com ho feien cada dia. L'escenari d'aquest cas es reparteix en tres pobles molt petits. El Gregorí i la seva família vivien a Les Poinches-sur-Bologne, de 1.000 habitants. El cosí sospitós, el Bernat Laroche, vivia a Aumont-Zy, de 500 habitants, a 15 minuts en cotxe de Les Poinches-sur-Bologne. I Les Poinches és a 5 minuts de Dosel, riu avall. A Dosel és on van trobar mort el nen, Lídia Orriols.
15: Aquell 29 de març de 1985, per a la família Laroche, formada per Bernard Laroche, la seva dona, Marie-Ange, i el seu fill petit, també era un dia normal, però ells tenien motius especials per estar contents. Feia molt poc que el Bernard havia sortit de la presó. L'home havia accedit a la llibertat condicional a principis de febrer, després que la seva cunyada Muriel, de 15 anys, canviés la seva primera declaració on li atribuïa la mort del Gregory Villemont. En un primer moment, la noia, la Muriel, havia explicat als gendarmes que el dia de l'assassinat del Gregory havia vist com el seu cunyat agafava un nen del poble de Les Poinches-sur-Bologne i el feia desaparèixer a la localitat veïna de Dosels, que és on van trobar el cadàver.
13: Aquella delació va facilitar la detenció de Laroche i va suposar un pas important en una investigació que fins aleshores estava encallada. Però el jutge d'instrucció, que era un home sense gaire experiència professional, va admetre davant dels mitjans de comunicació que Muriel era la testimoni clau contra Laroche. L'endemà, ella va convocar la premsa a casa seva per retractar-se i per acusar els gendarmes que l'havien interrogat d'haver-la pressionat per assenyalar el seu cosí. Aleshores es va dir que la família l'havia maltractat perquè canviés la versió. Però això no s'ha arribat a provar mai. En qualsevol cas, els Laroche tornaven a ser una família aparentment unida. Formalment, el Bernard encara estava acusat del crim, però tenia l'esperança que la llibertat condicional fos el primer pas cap a la seva absolució. Tornem al divendres 29 de març de 1985. La una de la matinada. Jean-Marie Villemont, el pare de la víctima, acaba de marxar del cementiri de Les Poinches-sur-Bologne, on hi ha enterrat el seu fill Gregory, assassinat l'octubre de l'any anterior. Recordem què va explicar la mare del Gregory, Christine Villemont, sobre què va passar el fatídic 16 d'octubre de 1984.
15: Christine Villemont va explicar que el 16 d'octubre va sortir de la fàbrica on treballava a les 16:56 de la tarda. Immediatament va conduir fins a casa de la cangur del seu fill. El va recollir i d'allà va anar a casa seva, als afores del poble. Pel camí es va trobar amb dos veïns i els va saludar des del cotxe. Sempre segons la versió de la dona, va arribar a casa minuts després de les 5 i es va posar a planxar roba mentre el seu fill jugava al pati. Una estona després, cap a les 5:20, va sortir a buscar-lo i el nen ja no hi era. Passades les 6 de la tarda, un grup de gendarmes va començar a buscar el Gregory pels voltants de Les Poinches, però tampoc no el van trobar. No va ser fins que la mare del nen va rebre una trucada de la seva sogra que la recerca es va encaminar. Segons li va dir la sogra, el seu fill Michel Villemont, és a dir, el tiet del nen, havia rebut una trucada anònima d'algú que deia que havia matat el nen i l'havia llançat al riu. Aleshores, els gendarmes van buscar a la vora del riu i van localitzar el cos del nen passades les 9 del vespre en un poble a tocar de Les Poinches, a Dosels.
13: La persona que va trucar al tiet del nen assassinat era algú que assetjava la família Villemont des de feia anys. Es feia dir el corp i a través de trucades i cartes anònimes intentava enfrontar els membres de la família escampant els seus secrets més íntims. Però la cosa no es va quedar aquí, sinó que aviat va començar a amenaçar-los. A Jean-Marie Villemont, per exemple, li va arribar a dir que li cremaria la casa.
15: Sembla que el motiu d'aquest assetjament era que el corp tenia enveja de la família, especialment del Jean-Marie, el pare del Gregory, que havia passat de ser un obrer ras a ser el capatàs d'una fàbrica de la zona i per això li deien xef, que vol dir cap. Finalment, l'any 1984, després d'un silenci que havia durat aproximadament un any, l'anònim corp va reivindicar la mort del nen a través d'una trucada i d'una última carta manuscrita. Dirigint-se a Jean-Marie, va dir això.
16: Chef, espero que et moris de la pena. Els diners no et retornaran al teu fill.
13: Tornem al març de 1985, quan Jean-Marie Villemont va al cementiri a visitar el seu fill. Oficialment, encara no hi ha un culpable de l'assassinat del Gregorí, però ell està segur que el seu cosí Bernard Laroche és qui va tenir alguna cosa a veure. La justícia, per la seva banda, acaba d'acusar la seva dona, Christine Villemain, de ser l'autora de la carta en què el corp reconeixia l'autoria del crim. Jean-Marie, que es pensa que ha sentit com el seu fill li parlava des de la tomba, decideix anar a Aumont-Zi, el poble on viu el seu cosí Bernard. Quan surt del cotxe, el pare del Gregorí porta un fusell a les mans i en el moment en què es troba el cosí, els dos homes tenen una breu conversa.
17: Jean-Marie Villemain va arribar amb un fusell apuntant Bernard i Bernard li va dir: «Jean-Marie, no facis cap bogeria». I ell li va respondre: «He sentit que no vols donar-me explicacions». Aleshores, Bernard li va dir: «Jo mai he dit això. Vinga, deixa l'arma al meu cotxe. Entres i en parlem». I va afegir: «Et juro que jo no vaig fer-li cap mal al teu fill. No vaig ser jo». Després, Jean-Marie li va dir: «Tinc una pregunta sobre Michel Villemain». Bernard li va dir: «Deixa el fusell i entra, va». Però Jean-Marie va disparar. Bernard es va agafar el pit i va caure.
13: La versió que heu sentit és la que explica als mitjans la dona de Bernard Laroche. Jean-Marie, l'autor del tret, en canvi, just abans d'entregar-se a la policia, torna a l'hospital on encara hi ha ingressada la seva dona i li explica una versió diferent. Christine Villemain, que estava embarassada, havia tingut una hemorràgia interna hores després de sentir per la ràdio que els experts en grafologia l'acusarien de ser l'autora de la carta del corp, com efectivament va passar. Sentim en paraules de Christine el que li va dir el seu marit quan va tornar de matar el cosí.
18: No sé què li va passar. Em va dir: «He matat Laroche». No me'l vaig creure. Es va posar de genolls i va cridar: «Et dic que l'he matat». Li vaig preguntar per què i em va dir: «Volia anar a parlar amb ell amb l'arma, però Bernard es va riure de mi i li vaig dir que s'ho havia buscat. T'ho juro, no volia disparar-li, però es va passar de la ratlla. Es va posar de genolls i va cridar. Mai vaig pensar que faria això». Abans de marxar em va dir: «T'estimo molt, pensa en mi i en la criatura i espera'm». Em va dir: «Ho havia de fer, entén-me».
13: Sigui quina sigui la versió real de la conversa, el cas és que Jean-Marie Villemain ha matat una persona. La seva acció no només té conseqüències per a ell i per a la família de l'home assassinat, sinó també per a Christine Villemain. Primer, perquè el seu marit anirà a la presó i haurà de criar un fill tota sola. I segon, perquè després de l'assassinat de Laroche, la policia, que ja la tenia en el punt de mira, se centra encara més en ella.
15: En les seves declaracions, la mare del Gregorí sempre repeteix que el dia que va desaparèixer el seu fill va tornar directament a casa. Però els nous investigadors del cas, la Policia Nacional, es plantegen si és possible que després de creuar-se amb els veïns, a només uns metres de casa seva, la dona trenqués a l'esquerra i anés fins a Dosels, que és on van trobar el cadàver del nen.
13: Ja vam explicar al capítol anterior que els gendarmes francesos eren els que havien començat la investigació en un primer moment, però que el jutge instructor els va apartar arran de les queixes dels advocats de Bernard Laroche que els acusaven d'estar obsessionats amb el seu client. Als nous investigadors, des del primer minut, se'ls posa entre cella i cella que han de demostrar la culpabilitat de Christine Villemain. Sospiten d'ella no només perquè els grafòlegs diguessin que és l'autora de la carta en què el corp confessava el crim, cosa que també havien dit de Bernard Laroche, sinó perquè va ser l'última persona que va veure el nen en vida. Així doncs, per comprovar la seva hipòtesi, la policia considera molt important determinar amb seguretat on van llançar el cadàver del nen per saber si Christine Villemain hauria tingut temps, entre les 5 i les 5 i 20, de drogar i lligar el seu fill, anar fins a Dosel per un camí rural, llençar-lo al riu i tornar a casa.
15: Els anteriors investigadors creien que el més probable és que l'assassí hagués llançat el nen davant del parc de bombers de Dosels, molt a prop d'on el van trobar. Una altra localització, a la riba del Bologna, on l'endemà del crim van trobar petjades i marques de pneumàtics, la van descartar després de fer diverses proves amb ninots, perquè veien que mai arribaven fins on es va trobar el cos del Gregorí. Pel camí, sempre es topaven amb cúmuls de branques i altres obstacles naturals que els impedien seguir el camí i que haurien provocat ferides en el cadàver del nen. unes ferides que no tenia. Com amb tot, però, els nous investigadors comencen de zero i es desplacen al lloc on van trobar les marques de pneumàtics, que, per cert, els tècnics no van poder confirmar si es corresponien amb les rodes del Renault 5 de Christine Bellemann. La policia, després d'observar l'entorn, estima que el camí des d'on hi havia les marques fins al riu és fàcilment transitable, és a dir, que no seria complicat arribar-hi amb un nen en braços. Alhora constaten que és un indret amagat, perfecte per cometre un crim sense que ningú vegi res.
13: Però de moment tot això són només especulacions. Els mateixos agents de la policia francesa ho tenen clar.

0: determinada a provar la culpabilitat de la dona, Christine Villemain. Però ho han fet seguint intuïcions i indicis no gaire fiables, com la grafologia de la carta. Perquè els experts primer van dir que Laroche n'era l'autor, i allò es va descartar per un defecte formal del procediment, i després un tribunal va anul·lar aquests informes. Cap a finals d'abril, però, les coses es mouen. La policia aconsegueix un permís per escorcollar el domicili de Jean-Marie i Christine Villemain. I allà hi troben el que els investigadors consideren un indici més de la culpabilitat de la mare. És una corda exactament igual que la que es va utilitzar per lligar el cos del Gregory abans de llançar-lo al riu. Per a la defensa, aquesta troballa no té cap rellevància, perquè diuen que qualsevol podria tenir una corda així a casa seva en aquella zona. Però per a la policia, ja ho hem dit, sí que és important. Escoltem el comissari que va estar a càrrec de la investigació. Es diu Jacques Corazzi. Això que sentireu és un fragment de la seva intervenció en el documental de Netflix dedicat al cas Gregory.
1: La corda no és un element clau, no és decisiu, no és una empremta, és un tros de corda normal i corrent, però sí que és un element entre molts altres. Una investigació no és cap element aïllat ni un sol testimoni, és un conjunt. És un conjunt el que pot forjar la convicció del jutge. I això és el que va passar.
2: I'm ready, my lord.
3: Crims. Amb Carles Porta.
0: Christine Villemain s'ha d'enfrontar tota sola a les acusacions de parricidi perquè el seu marit és a la presó a l'espera de judici. Tot i que el pot anar a veure tres cops per setmana, se sent atacada constantment i s'ha de prendre ansiolítics cada dia. En aquell moment, el cas ja s'ha convertit en un autèntic espectacle mediàtic a França. Podríem dir, exagerant només una mica, que no hi ha ni una sola persona en tot el país que no hagi sentit a parlar de Gregory Villemain. Perquè us en feu una idea de la fascinació morbosa que desperta aquesta història de foscor, escolteu això. És una notícia de l'època.
4: Le Ponge s'ha convertit en una atracció turística per als francesos. El cementiri és ara un lloc de pelegrinatge pervers. Els turistes venen a visitar la tomba de Gregory Villemain, que va ser assassinat als 4 anys l'octubre de l'any passat. Per què he vingut a veure la tomba?
5: He vingut a veure el nen.
4: Però per què ha fet fotos?
5: Doncs per tenir-ne un record.
0: A la premsa, gairebé cada dia es dediquen portades al cas, però sobretot a parlar de Christine Villemain, a qui alguns diaris arriben a anomenar el monstre del Bologna. Es publiquen rumors, hipòtesis sense cap ni peus, teories de la conspiració, com que Jean-Marie Villemain és un agent del contraespionatge francès i va matar el seu cosí per encàrrec, tot sembla una competició per veure qui la diu més grossa. I d'aquell ambient d'histèria col·lectiva no se n'escapa ningú. Recordeu que el capítol anterior explicàvem que l'escriptora Marguerite Duras tenia la hipòtesi que Christine Villemain era una mena de bruixa que havia matat el seu fill per venjar-se en nom de totes les dones oprimides per la maternitat? Doncs bé, l'any 1985, Duras viatja des de París fins a Le Panche amb la voluntat de conèixer els protagonistes del cas. La Christine, que sap el que ha publicat sobre ella, no s'hi vol reunir. Però Jean-Michel Lambert, el jutge instructor, sí. Per algun motiu que ens és totalment desconegut, aquell jutge, que molts deien que més que la justícia buscava la fama, troba en l'explicació de la novel·lista un mòbil convincent per explicar que la mare hagués assassinat el seu fill. Aleshores, ja es veu amb cor de fer un pas endavant molt important en aquesta història. El 5 de juliol de 1985, el jutge d'instrucció envia a la presó Christine Villemain, que no té encara 25 anys i està embarassada. Només entrar-hi, li fan un examen psiquiàtric per buscar algun tret que permeti explicar la hipòtesi de l'assassinat a falta d'un mòbil més lògic que el de la venjança universal. Però no li troben res. És una dona completament normal. Això sí, emocionalment destrossada. Dies abans, com que ja s'ensumava que podia acabar la presó, la Christine va declarar

0: Això en una ràdio francesa.
1: No sé per què hauria d'anar a la presó. No he fet res malament. Si passo un o dos mesos a la presó, me'n trauran amb els peus per davant, perquè no penso menjar i dormir com si no passés res. Faré una vaga de fam. No m'acusaran, sent innocent.
0: Un cop a dins, compleix la seva promesa i comença una vaga de fam per denunciar una situació que considera completament injusta. El seu marit, que també està entre reixes, s'hi afegeix, però ella és la que es troba en una situació més delicada perquè està embarassada. Per tant, és un risc per a la seva salut i per a la salut del fetus, que no vulgui menjar. De fet, els seus advocats li demanen que ho deixi estar i li prometen que ja es defensaran a través de les vies legals. Tot i això, ella es manté ferma i, de forma paral·lela, els seus advocats presenten un recurs d'apel·lació. El recurs prospera i la Christine obté la llibertat condicional el 16 de juliol.
2: En llibertat després d'11 dies tancada i 5 de vaga de fam. Aquesta dona embarassada de 6 mesos, que ha complert 25 anys a la presó, es va enfrontar al jutge Lambert, que el 5 de juliol la va acusar d'haver assassinat el seu propi fill.
0: Per no estar sola a casa seva, va viure amb la seva àvia, però fins i tot allà està vigilada nit i dia per 4 gendarmes. El jutge Lambert, aquesta vegada, no es vol arriscar que passi el mateix que va passar amb Bernard Laroche. A l'anterior capítol vam explicar que un periodista amic dels Villemain havia advertit al jutge que Jean-Marie volia matar el seu cosí i la resposta del jutge havia sigut que no era el seu problema.
3: L'1 d'octubre de 1985, amb Jean-Marie encara a la presó, Christine Villemain dona llum al seu segon fill, Julien. Falten 15 dies per l'aniversari de la mort del Gregory i la dona participa en un reportatge fotogràfic de la revista Paris Match, on treballa el seu amic Jean Kerr. En les fotos hi surt ella somrient amb el Julien en braços. Vendre fotos a la premsa es va convertir en una pràctica habitual dels afectats del cas Gregory per costejar-se els advocats. La família Laroche, per exemple, va cobrar una quantitat important per una portada en què apareixia el cadàver de Bernard Laroche i la seva vídua plorant al costat.
0: Millor que no en fem cap comentari. En el cas de la Christine, a més de per diners, ho fa perquè creu que així donarà una imatge diferent. En aquell moment es diu que és la dona més odiada de França. Per tant, ella creu que si els seus compatriotes la veuen amb el fill acabat de néixer, amb una camisa de dormir i amb cara de cansada, sentiran empatia per ella. Però vés per on, les coses surten just al revés. El que pensen els opinadors francesos és que no fa ni un any que va matar el Gregory i ella ja l'ha substituït. Arran d'aquelles fotos, encara refermen més en la creença que ella és l'assassina. N'hi ha que parlen d'ella com un monstre i es pregunten quan trigarà a matar el seu nou fill.
3: El cas continua sense gaires novetats durant un any. Aleshores, al desembre de 1986, el jutge Jean-Michel Lambert dona per acabada la instrucció. Lambert insisteix en la culpabilitat de Christine Villemain i l'acusa formalment d'haver assassinat el seu fill 2 anys abans. Ella, que havia pogut recuperar-se una mica emocionalment, confessa al seu entorn més proper que no li fa por enfrontar-se a un judici, sinó a la possibilitat que li treguin la custòdia del nen. Amb els nervis a flor de pell una altra vegada, Christine Villemain intenta suïcidar-se. Un dia se la troben inconscient a casa de la seva àvia i quan la porten a l'hospital veuen que ha ingerit una gran quantitat de tranquil·litzants dels que tenia receptats. Ni tan sols en aquest moment els periodistes s'adonen del seu paperot.
2: Podríem pensar que el gest de Christine Villemain està relacionat amb la decisió d'enviar-la a judici. És un nou símptoma de la verdadera ansietat de Christine o és només un altre estratagema de defensa de l'acusada més famosa de França?
0: Som a finals de 1986 i està previst que s'engegui la maquinària per celebrar el judici per l'assassinat de Gregory Villemain. Però en aquesta història encara queden uns quants girs de guió. Una decisió judicial trastoca els plans del jutge instructor Lambert i obre una nova etapa. Després de les reclamacions i recursos de la defensa de Christine Villemain, el Tribunal de Cassació de la zona dicta que jutjar la dona en aquelles condicions seria una violació flagrant dels seus drets. Segons els magistrats, la instrucció del jutge Lambert ha estat un autèntic nyap i decreten que cal començar de zero. L'encarregat d'intentar resoldre el misteri i la pífia del jutge Lambert és un magistrat veterà que rep l'aprovació de totes les parts. Maurice Simon és un home seriós, amb una llarga trajectòria professional i que es caracteritza pel fet de ser molt meticulós. Molts diuen que és l'oposat de Lambert. Per cert, una anècdota. Quan el van apartar del cas, Lambert es va agafar un any sabàtic i va escriure un llibre autobiogràfic titulat El petit jutge. Després de voltar durant 365 dies, quan va tornar, el van destinar al jutjat d'una regió encara més perduda a fer coses més petites. El jutge Simon, doncs, és qui agafa el cas i torna a començar.
2: Interroga una altra vegada els involucrats en el cas. Quan parla amb Christine Villemont, li sembla que ella contesta sempre de forma sincera i que no amaga res. A més, ell li fa preguntes trampa i ella se'n surt prou bé. A simple vista, no sembla sospitosa. Després, toca interrogar Jean-Marie Villemont, que és a la presó. Del seu cas ja en parlarem més endavant, però recordeu que l'assassinat de Bernard Laroche i el del Gregory es jutgen per separat. Quan arriba a l'oficina de Simon, a Jean-Marie se'l veu molt pàl·lid i demacrat. Edith Godin, la secretària judicial que treballava amb el nou instructor, explica al documental de Netflix que en un principi el pare estava molt nerviós, però de mica en mica es va adonar que Maurice Simon volia investigar sense cap prejudici.
4: Sentíem que estava molt agitat. Era com un riu i de cop es va trencar el dic. I va començar a parlar de la vida amb la seva dona, de l'amor que sentien l'un per l'altre, així com pel seu fill, i cap al final de l'interrogatori hi va haver un moment en què va dir: «És la primera vegada que he parlat i he sentit que m'escoltaven».
5: Lepanche reviurà el dia del crim. Els magistrats del jutjat de Dijon reconstruiran demà la mort de Gregory Villemont, que va tenir lloc el 16 d'octubre del 1984. És una darrera oportunitat per saber la veritat.
0: El jutge Simon desplega tots els mitjans de què disposa el tribunal per reconstruir què va passar el dia del crim. Vol esbrinar com sigui si la mare hauria tingut temps de matar el seu fill o no. Per això, entre altres coses, demana que cronometrin el trajecte entre la casa dels Villemont i els llocs on podrien haver llançat el cos del Gregory, cosa que tampoc no està clara. En total, l'operació dura 3 dies. Perquè pugueu comparar, la reconstrucció del jutge Lambert havia durat només unes quantes hores. Durant aquells 3 dies, doncs, tothom mira amb atenció com treballa el jutge Simon. A Lepanche contenen l'alè desenes de periodistes, veïns curiosos i involucrats en el cas. A Jean-Marie Villemont el trauen de la presó i, de pas, li atorguen un permís per visitar la tomba del seu fill. També és una oportunitat perquè passi un temps amb la seva dona. En les imatges d'aquells dies se'ls veu agafats de la mà i fent-se petons, rodejats dels seus advocats i de la policia.
2: El lloc i l'hora és el que busca saber el jutge Simon a partir d'aquesta reconstrucció als voltants de Bologna. Treballa amb dues hipòtesis. La primera és el lloc privilegiat determinat per la policia judicial i pel jutge Lambert que conduïa a la inculpació de Christine Villemont. A prop del pas a nivell i en un lloc amagat de la carretera s'hi van trobar petjades de botes de dona i marques de pneumàtics. Aquest indret quadraria amb la suposada cronologia de la mare. La pregunta que queda per respondre és si un cos pot recórrer 400 metres i creuar una presa sense danyar-se. La segona hipòtesi, el parc de bombers al centre de Dosselles, un lloc que els gendarmes van tenir en compte des del principi. Encara que és difícil imaginar-se un assassí actuant allà a plena llum del dia on qualsevol el podria veure.
0: Respecte a la primera pregunta, els científics determinen que no. És impossible que el cos de Gregory Villemont recorregués el tram de riu que hi ha entre el lloc de les marques de pneumàtics i allà on van trobar el cadàver. I diuen que no pot ser perquè el cos no tenia ni una sola esgarrinxada. Ja ho havien dit els gendarmes. De fet, els experts també determinen, basant-se en els resultats de l'autòpsia, que és impossible que el nen estigués a l'aigua des que va desaparèixer, cap a 5:15 de la tarda, fins que el van trobar passades les 9 del vespre. Segons diuen, és molt probable que se'n desfessin poc abans de les 9.
2: El jutge Simon creu que la segona hipòtesi, la del parc de bombers, és més viable perquè és més a prop d'on es va trobar el cadàver del nen. A més, té en compte la prova, de la qual el jutge Lambert no n'havia volgut ni sentir parlar, de la capsa amb la xeringa d'insulina que un testimoni va trobar allà mateix.
3: Segons el raonament del magistrat, pel temps que va passar entre l'hora del segrest i la mort per ofegament, hi va haver més d'una persona involucrada en el crim. La seva hipòtesi és que qui raptés el Gregory el va drogar amb insulina i després el va entregar a una segona persona que s'hauria encarregat de lligar-lo i de llançar-lo inconscient al riu.
0: Gràcies a la reconstrucció d'aquells dies, a més, es posa una mica de llum sobre les sospites contra Christine Villemaine. Les proves judicials determinen, al contrari del que creia el jutge Lambert, que la dona no va tenir temps material per baixar al riu, ofegar el seu fill i tornar a casa com si res.
4: Vam cronometrar-ho amb exactitud, però no quadrava. Era absolutament impossible que tingués temps de cometre el crim.
0: Seguint amb l'interrogatori dels testimonis després de tant de temps, el jutge Simon intenta que Muriel, que ja té 20 anys, recuperi la versió de l'any 84 en què va denunciar el seu cunyat. Al llarg de l'interrogatori, en què la noia ho torna a negar tot, Edith, la secretària judicial, pot veure com Muriel es rasca els braços cada cop que parla. En el seu diari personal, el jutge Simon va relatar així aquella conversa.
6: 21 de juny de 1989. Va ser una batalla de 5 hores, durant les quals vaig utilitzar tots els recursos intel·lectuals de què disposo per trencar la resistència obstinada de la jove Muriel. Una bona dotzena de vegades va estar a punt d'esfondrar-se, però sempre ho evitava en l'últim moment. Estava visiblement atemorida d'haver de retre comptes davant la seva família. En un determinat moment, va ser molt breu, em va mirar als ulls com volent dir: "No ho veus, que no puc parlar?" Ho vaig intentar i vaig perdre.
0: Maurice Simon interroga també Michel Villemaine, el germà de Jean-Marie, i els seus pares, Monique i Albert. Recordeu que Michel, el tiet del nen, tenia una relació molt estreta amb el cosí Bernard Laroche i que va ser el Michel qui va dir que havia rebut la trucada del corp avisant-lo de la mort del Gregory. Doncs la secretària judicial recorda que va veure el Michel molt nerviós i que li va semblar que s'havia estudiat la declaració, com si li diguessin que havia de dir que havia rebut aquella trucada. Però això era la sensació de la secretària judicial i no va constar en acte.
3: Al final, ni el germà ni els pares de Jean-Marie Villemaine diuen res interessant per a la investigació. Tot i l'energia inicial del jutge Simon, l'home es va frustrant més i més perquè creu que amaguen alguna cosa, però no els pot obligar a parlar. Potser per aquest desànim aviat cometrà un error propi d'algú amb poca experiència com l'anterior jutge, Jean-Michel Lambert, però no d'un home tan veterà com ell.
0: El 10 de setembre de 1989, Maurice Simon apareix en un programa de televisió on l'havien d'entrevistar. Bé, més que una entrevista, són moltes preguntes del presentador i molts silencis del jutge. Escolteu.
2: Porta ja diversos anys treballant en aquest cas. Sap qui és l'assassí?
6: No li puc respondre.
2: És possible conèixer l'assassí?
6: Aquest és el meu paper.
2: Hi ha persones que menteixin?
6: És molt probable.
2: Però és aquest nen, Gregory, qui és la víctima del cas. Després de 2 anys d'investigació, sabria dir com i on va morir exactament?
6: No li puc respondre.
2: Sabrem algun dia la veritat sobre el cas?
6: Jo crec que sí.
2: Hi haurà algun descobriment inesperat o es resoldrà ben aviat?
6: Estic segur que hi ha descobriments.
0: El jutge Simon no estava acostumat a parlar amb els mitjans. No anava amb ell perquè creia que havia de mantenir-se en el marge. Aleshores, però, està tan desesperat per la manca de respostes que va a la televisió per veure si algun còmplice del crim es posa nerviós i confessa. De vegades els periodistes serveixen per alguna cosa. I positiva. En aquella entrevista, el jutge també diu que lluita per descobrir la veritat, perquè sent que té un deute pendent amb el petit Gregory. Així s'hi referia també en el seu diari.
6: Porto el Gregory al meu cor i a la meva ànima. Estic aclaparat per la tristesa. El nen, que és per qui lluito i a qui he arribat a estimar, em persegueix.
0: Aquesta entrevista no és l'error del que parlàvem, però sí que precedeix el que es veurà com un pecat mortal. Només uns dies després, el jutge Simon té una conversa informal amb un periodista. Nosaltres en diem off the record. En principi, Tot allò que es digui off the record no es pot publicar, vol dir fora de micro. Però, com passa moltes vegades, aquell reporter no té gaire ètica professional i grava la conversa amb una gravadora amagada. Després ho publica com si fos una entrevista oficial. La declaració més rellevant és aquesta.
6: Sí que és possible que Bernard Laroche segrestés Gregory Villemain, però d'aquí a dir que és l'assassí hi ha un pas que de moment no puc fer. No en tinc proves.
0: Ja veieu que el jutge no és gens categòric, però el fet de compartir aquesta sospita amb un periodista en període d'instrucció és suficient per tacar la seva reputació. I els advocats de la família Laroche presenten una queixa contra ell per difamar un home mort sense tenir-ne proves i per violar el secret de sumari. Uns dies més tard, quan rep la visita d'un agent judicial que li porta una citació, el propi jutge Simon sap que la seva carrera s'ha acabat. A partir d'aquí, la seva salut empitjora. Sentim una notícia del 30 de gener de 1990.
2: El diumenge al matí, el jutge Maurice Simon va tenir un atac de cor mentre era a Savoia visitant la seva filla. Va ser traslladat a un hospital de la regió d'Annecy i des de llavors està en coma.
0: La secretària judicial que treballava amb ell, Edith, el va a veure quan es desperta del coma i després de preguntar-li com es troba, li comenta alguna cosa sobre el cas. La resposta del jutge fa que se li geli la sang. L'home no sap de què li està parlant. No coneix cap Gregory ni cap Christine Villemain. L'antic jutge ha sobreviscut a l'atac de cor i ha despertat del coma, però ha perdut una part de la memòria. I així, el cas Gregory es queda una vegada més sense jutge instructor. You want
7: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Inene. Amb Carles Porta.
2: Tres anys després de l'atac de cor del jutge Simon i vuit des de la mort del Gregory, el Tribunal d'Apel·lacions de la regió de Dijon posa punt final a les sospites contra Christine Villemain.
8: El tribunal declara en la situació actual que no hi ha cap càrrec contra Christine Villemain d'haver assassinat el seu fill Gregory Gilbert Villemain. Aquesta sentència neteja el nom de la senyora Villemain. Aquesta sentència demostra la mala praxi judicial que hem viscut durant anys. Afortunadament, avui totes aquestes pràctiques s'han rectificat.
0: En la sentència no és que es digui que no hi ha càrrecs suficients contra Christine Villemain, sinó que remarca que no hi ha cap ni un càrrec. Se la declara totalment innocent. Per tant, ella ja no s'ha de preocupar per això, però encara han de jutjar el seu marit per l'assassinat de Bernard Laroche. I, és clar, encara no se sap qui va ser l'assassí del petit Gregory. Uns mesos després d'aquesta decisió, el 3 de novembre de 1993, comença un nou judici, amb Jean-Marie Villemain com a únic acusat de la mort del seu cosí. A Dijon, desenes de persones s'empenten, literalment, per intentar traspassar les portes del jutjat.
2: Més d'un centenar de periodistes que havien seguit el cas Gregory esperen amb interès aquell judici perquè saben que, malgrat que oficialment és un procediment contra el pare, inevitablement es parlarà de l'assassinat del nen. A més, tots volen veure com van arribant els protagonistes, alguns dels quals havien desaparegut de l'escena pública. Per exemple, fa temps que no saben res del capità dels gendarmes Etienne Sesmat o del primer jutge instructor, Jean-Michel Lambert.
5: Jutjat de Dijon, 8 hores. Jean-Marie Villemain ha aparegut al banc dels acusats darrere d'un vidre. Com si es tractés d'un terrorista, la justícia ha instal·lat una mampara per a la seva seguretat, han dit. Jean-Marie no ha mirat en cap moment cap a l'acusació civil que tenia just al davant Marie-Ange Laroche, Muriel Boll i dos membres més de la família Laroche. A les 11:30 s'han tancat les portes i ha començat la vista. tot llest per anar enrere 9 anys.
0: A la sala, Jean-Marie Villemain es declara culpable de l'assassinat de Bernard Laroche i diu que es penedeix d'haver-ho fet, però remarca que aleshores estava sobrepassat pel dolor. Això que sentireu és una crònica de l'època.
2: Durant 4 hores, i interromput només pels seus propis sanglots, Jean-Marie Villemain ha explicat el seu patiment com a pare. El meu fill era un nen meravellós, ple de vida. La darrera imatge que tinc d'ell és a través del retrovisor del cotxe, dient-me adéu quan marxava a treballar, ha relatat. El seu testimoni punyent ha afectat fins i tot la vídua de Bernard Laroche. La dona, a punt de plorar, s'ha aixecat i ha dit: entenc el dolor de Jean-Marie, però han d'entendre que el meu fill de 4 anys es va quedar sense el seu pare.
0: Com tothom podia preveure, al llarg del judici es va parlar i molt de l'assassinat del Gregory. Jean-Marie va insinuar més d'una vegada que els seus pares en sabien alguna cosa.
9: En una sessió, l'home fins i tot apela directament Muriel, la cunyada de Laroche, que ja és mare, i li diu que confessi, perquè si no, no podrà mirar els ulls del seu fill de 4 anys, l'edat que tenia el Gregory quan el van matar. La dona, però, insisteix que no té res a dir i li etziba que és ell qui va disparar un home innocent. Quan el jutge la interroga, Muriel assegura que el seu cunyat no la va recollir a l'institut el dia del segrest del nen i que ho va dir perquè els gendarmes la van maltractar i la van amenaçar d'enviar-la a un correccional. Aleshores, el magistrat li demana que argumenti com pot ser que la declaració, tal com ella diu, li dictessin als gendarmes, perquè hi ha coses que ells no podien saber, com que a ella li deien carinyosament Bubul, que vol dir grassoneta. La dona simplement assegura que ells ho sabien i punt. En el judici, que va durar 2 mesos, es van sentir moltes coses, però hi va haver un dia que va impactar especialment els assistents.
0: Va ser quan el president del tribunal va reproduir els àudios del corp, l'anònim que havia amenaçat durant anys la família Villemain i que va confessar haver assassinat el Gregory. En una sala menuda va sonar aquella veu de pel·lícula de terror que alguns sentien per primera vegada. Hi havia un ambient de certa por, entre altres coses perquè era probable que l'assassí fos entre el públic, passant desapercebut. En aquell moment, tothom es devia preguntar qui podria ser el corp o qui podria haver informat el corp dels secrets de la família. I Jean-Marie Villemain va formular la pregunta directament al seu pare quan el van cridar a declarar. El pare, tartamudejant, va contestar: potser és el teu germà Michel, que viu al costat. En aquella sala petita, moltes vegades la tensió s'hauria pogut tallar amb un ganivet. Jean-Marie, l'acusat, culpava els seus pares i el seu germà de no dir la veritat, i ells deien que no hi tenien res a veure. El Michel, el seu germà, estava molt enfadat. Enmig d'aquell ambient, molts esperaven que, per fi, saltés l'espurna que fes descobrir la veritat. Però no va ser així.
9: L'assassí o assassins de Gregory Villemain, si és que hi eren, com alguns creien, van mantenir la sang freda i no es van desemmascarar. Quan el judici va arribar al final, el Tribunal Popular va declarar culpable Jean-Marie Villemain i el jutge el va condemnar a 5 anys de presó. Com que ja portava gairebé 3 anys tancat, aviat va accedir a la llibertat condicional. El 30 de desembre de 1993, per seguretat, el treuen d'amagat de la presó. Després se sabrà que va sortir a la part del darrere d'una furgoneta, entre unes caixes.
0: Avancem ara fins a l'abril de 1994. Jean-Marie i Christine Villemain apareixen per darrera vegada en un mitjà de comunicació. Ell té 35 anys i ella 33. Fa gairebé una dècada que es va assassinar el seu fill. Escolteu.
1: Després de 8 o 9 anys, la gent ha sentit a dir moltes coses sobre nosaltres. Tenen una imatge determinada de nosaltres, de mi, amb la qual volem acabar. El que no puc suportar és conèixer gent nova, perquè sento que em miren i pensen: és ella, la van acusar. Però la Christine Villemain, la que van fabricar la justícia i la premsa, aquesta no era jo.
0: Després d'aquella entrevista, no van tornar a parlar públicament. Des d'aleshores, Jean-Marie Villemain no ha deixat de llegir una vegada i una altra els arxius judicials. Diuen que se sap de memòria totes les declaracions. L'any 2000, el matrimoni va demanar que reobrís el cas perquè havien sentit a parlar de la ciència de l'ADN i tenien l'esperança que al segell de la carta que va enviar el corb hi trobessin restes de saliva i, per tant, poguessin determinar qui era l'autor. Malauradament, la mostra estava molt deteriorada i no se'n va poder extreure res. L'any 2017 es va produir un altre episodi de pel·lícula. A l'església de Les Panges, un capellà va revisar per casualitat el llibre de signatures que hi havia a l'entrada i va veure una breu inscripció que li va cridar l'atenció. I deia: va ser Bernard Laroche qui va matar el Gregori. Jo hi era. Sabeu qui estava firmant allò? La Muriel, la noia que quan tenia 15 anys va estar a punt de posar punt final a aquest cas amb la seva declaració. Just a sota hi havia una data, 13 de maig de 2008. Gràcies a aquesta possible nova prova, es va reobrir el cas. Una vegada més, Muriel va negar-ho tot i va dir que algú devia haver escrit allò al llibre de l'església per gastar-li una broma de mal gust. Tot i això, la van acabar detenint. I no va ser l'única detenció.
2: La van acusar de fals testimoni perquè un cosí seu va explicar a la policia que l'any 1984 va ser testimoni de com els pares i els tiets de la noia la van apallissar fins que va accedir a retractar-se i defensar la innocència de Bernard Laroche. La policia francesa també va detenir l'any 2017 un tiet de Jean-Marie Villemont, Marcel, i la seva dona Jacqueline, que tenien 73 i 72 anys. Els van acusar, gràcies a diversos testimonis, d'haver segrestat Gregory Villemont i de ser còmplices del seu assassinat. Noves anàlisis grafològiques van determinar que eren autors d'algunes de les cartes escrites pel corb. Malgrat tot, aquesta línia, una vegada més, va quedar tallada. Les acusacions es van desestimar per errors de procediment.
0: Però res de tot allò va aportar llum de veritat al cas. A dia d'avui, després de més de 30 anys, encara no s'ha fet justícia. Finalment, l'acusació contra Bernard Laroche va decaure per falta de proves i pel fet de tractar-se d'una persona morta. Christine i Jean-Marie Villemont van anar a viure a París i van tenir dos fills més. I també l'any 2017, el jutge Jean-Michel Lambert, l'home que havia preferit la fama a la justícia, es va suïcidar a casa seva amb una bossa de plàstic i una bufanda. Tenia 65 anys i va deixar escrit que no tenia forces per veure com es reobria el cas i tornaven a assenyalar-lo com a culpable d'una instrucció nefasta. En aquest cas, pren força, de manera molt clara, aquella dita que diu que no hi ha crims perfectes, sinó males investigacions i males instruccions. A França, també. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
10: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.
7: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Mil Montilla. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta, amb les veus de Catalunya Ràdio.
10: Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tu doucement sans faire du bruit. Et la mer effacée le sable.
7: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. 132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. Les xifres, però, aniran augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat perquè hi ha més de 80 edificis totalment col·lapsats i prop de 1.500 habitatges afectats. L'epicentre del sisme ha estat a la regió de Chocó, al costat, a la costa del Pacífic. Francesc Minguell és president de la Comunitat Catalana de Colòmbia. En parlava a 3CAT Info.
3: És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
2: Uns 7.800 catalans viuen al país, tot i que per ara no consta cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada a Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia espanyola. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides aquesta nit pel bombardeig rus contra la ciutat ucraïnesa de Zaporizhia, al sud del país. Els atacs d'uns i altres, amb míssils i drons, ja han convertit aquest estiu en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a víctimes civils dels dos bàndols.
2: Ha tingut a Marbella un home de 59 anys per un presumpte assassinat masclista. El crim s'hauria comès a primera hora de la tarda d'ahir a la localitat de San Pedro Alcántara i la víctima seria la seva parella. En el que portem d'any ja són 36 les dones que han mort d'Espanya a mans de les seves parelles o exparelles, la xifra més alta des del 2019.
4: A dia i mig per l'eclipsi total de sol, els ajuntaments on es viurà l'ocultació total perfilen l'operació per rebre els visitants i tanquen l'accés a espais naturals pel risc d'incendi i evitar aglomeracions i col·lapses. Els oftalmòlegs insisteixen en la necessitat de fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi i evitar greus lesions de retina.
2: Arrenca la 6a edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. A partir del 17 d'octubre, les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400. El govern espanyol ha confirmat que aquesta serà una de les noves mesures del pla antiestafes telefòniques que es desplegaran després de l'estiu.
4: D'aquesta manera, els ciutadans podran identificar aquestes trucades i evitar l'espam telefònic. Òscar López, ministre per a la transformació digital.
5: Ya se bloquean todas las que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
4: A més, les empreses que envien SMS hauran d'inscriure's en un registre oficial que es posarà en marxa el 15 de setembre. Segons el Ministeri, les mesures que s'apliquen des de fa poc més d'un any han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges.
2: Esports, s'ha fet oficial la cessió del central blaugrana Ronald Araujo al Liverpool. Marxa per una temporada i el club anglès es reserva una opció de compra de 55 milions d'euros. L'excapità del Barça diu que és un pas necessari en la seva carrera i que li fa il·lusió jugar a la Lliga anglesa.
4: També ha de marxar del Barça Ferran Torres, però de moment el club ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain pel davanter valencià que era de 40 milions d'euros. El club ara continua negociant amb el parisenc, que ja té un acord total amb el davanter valencià.
2: Males notícies per a l'extrem suec blaugrana Roni Bardaggi. S'ha lesionat greument a l'entrenament d'aquest dilluns. Tot indica que té un trencament de lligament al genoll i podria dir adéu a la temporada. El jugador, que estava pendent de resoldre la seva sortida del club, passarà aquest dimarts proves mèdiques per saber l'abast exacte de la seva lesió.
4: La mallorquina Estela Tonrat, del Club Natació Terrassa, disputarà aquest dimarts la final dels 200 metres esquena femenins als campionats europeus de natació que s'estan disputant a París. Ahir, sisena posició de l'equip espanyol en la final dels 4x200 metres lliures femenins.
1: Fins aquí les notícies.
6: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs, guaita, ja em quedo jo, ves marxant.
1: Bueno, marxaré, depèn de qui vingui, eh? Qui ens visita avui?
0: Avui ve la Judit Mascó.
1: Ah, doncs em quedo.
0: No deies que no faríem res de bo?
1: Bueno, m'ho he repensat, no?
0: Ja. Escolta, i l'Àlex ha anat a visitar l'empresa aquesta encarregada de fer la capa que porta en Superman, a l'última pel·lícula que ha fet.
1: A Hollywood, l'hem enviat. Hòstia, sí que tenim pressupost.
0: Home, no, Xuriguera, la capa d'en Superman es veu que l'ha fet una empresa catalana.
1: Què dius ara?
0: El que sent, sí, senyor.
1: La capa d'en Superman és catalana?
0: Com tu, jo.
1: Hòstia, hasta me la miraré.
0: Mira-te-la. I és que avui dediquem el capítol a la capa.
1: A la d'en Superman?
0: No, home, no, collons, a la capa en general.
1: Ja, però la capa d'en Superman...
0: Va, calla, que arriba el jefe.
2: Déu us guard.
3: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: La capa és una peça de roba que ja utilitzaven les tribus celtíberes.
2: Qui són aquests?
1: Eh?
2: Qui són aquests?
1: Una gent que vivien a tota la zona que ara seria Saragossa, Sòria, cap a baix a Terol, Conca...
2: Espanyols.
1: Celtíbers, en aquella època. Però, bueno, vaja, com que hi ha gent que considera que Espanya va néixer abans que el Big Bang, sí. Si vols els diem espanyols.
2: Sí, són espanyols.
1: És que la capa és una cosa molt espanyola.
3: El zorro.
1: Sí, senyor. De fet, al segle XVIII hi va haver una revolta a Madrid perquè es va prohibir l'ús de la capa. En aquell moment governava Carles III.
3: És el collac dels pobres.
1: El què?
3: Carles III, el collac dels pobres, sí. El meu tiat sempre em bevia de Carles III. Abans dels àpats, una copeta de Carles III.
1: Abans dels àpats?
3: Ai, bueno, i després.
2: Què se'n foties? 5 o 6 al dia o què?
3: 10. Mira, un per esmorzar, una, per dinar una altra, per berenar una altra, per sopar una altra...
2: Diu que va molt bé, això, eh?
3: Sí,
2: és molt saludable.
3: Sí.
1: Li va anar bé, tu, tia?
3: Li preguntaria, però als 30 anys va morir i jo encara havia de néixer.
1: Carles III governava Espanya i el marquès d'Esquilache era un dels seus ministres de confiança. Aquest home es veu que venia de Sicília i un dels seus projectes era modernitzar Madrid. Que es veu que Madrid, aquella època, noi, era una ciutat bruta, insalubre, molt insegura...
2: Com Barcelona ara.
1: Més o menys, és això, sí. Es va prohibir l'ús de la capa perquè era una vestimenta que facilitava amagar armes i servia per cobrir-se i tapar altres delictes com les violacions, per exemple.
3: No, desconfieu, eh? Si veieu algú amb capa, vigileu, eh?
1: Home, ja et dic jo que si vaig passejant per Muntanyola i se m'acosta un tio amb capa, no m'has pas de dir tu que desconfiï. Ja...
3: Capes i gabardines?
1: Malament.
2: I si porta capa i els calçotets per sobre els pantalons? Això ja és que no està bé.
1: Demana-li un autògraf.
2: Sí.
1: Directament. Els madrilenys es van revoltar contra la prohibició de la capa. També van aprofitar per demanar que s'abaixessin els preus dels aliments i que es desterrés el marquès d'Esquilache i tota la seva família. I van guanyar, tu.
2: Collons, Peyu, són espanyols.
1: Sí.
2: Els espanyols sempre guanyen.
1: És veritat, això. Mira, si els agrada això de la capa a Espanya i a Madrid, sobretot, que actualment encara hi ha una associació que es diu Los Amigos de la Capa de Madrid.
3: Ah, ser maco, això.
2: Ha de ser moderna.
1: De veritat, us recomano que entreu a la pàgina web, perquè jo feia temps... me va saltar l'antivirus, eh? De veritat que feia temps que no veia una cosa tan casposa. Si us interessés fer-vos socis... Que sapigueu que per ser socis, que si sou catalans igual ja ho teniu vetat d'entrada, però necessiteu la signatura d'un soci actual i pagar una quota de 60 euros.
3: Encara.
2: Mira.
3: A l'any, al mes, com va?
1: Que és la matrícula.
3: Ah, ja està.
1: L'entrada. Pagues 60 i llavors ja
3: tires.
1: Ja tires.
2: I la firma d'un soci actual la trobarem fàcilment.
1: Sí, els amics que tenim a Madrid.
2: I tant.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Tot i que Catalunya no ha estat un país on la capa hagi tingut un paper gaire destacat,
1: no.
0: També hem tingut personatges que n'han fet servir al llarg de la història. Mira. Un dels més coneguts va ser un bandoler.
2: Serrallonga.
0: No,
2: no.
0: Un altre.
2: Un altre.
0: Hi ha una cova al parc...
3: Sí. Més conec en Serrallonga.
2: Digues, ara, no, ara no, te noms de bandolers, noms de bandolers.
3: Serrallonga.
2: Serrallonga. Xuriguera, va.
4: En Muntada.
2: En Muntada, ah, Àlex.
5: Kevin.
2: Kevin.
0: Kevin José.
2: Mercè.
0: Hi ha una cova al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
4: Oh, carà, ja la conec.
2: Home, tu ets d'allà a prop.
4: La cova Simanya.
0: No, tampoc.
2: Deixem que ho expliqui la Mercè, que és la que té la informació.
4: Explico a Mercè, ui, sí.
0: És que us preneu la meva, el meu trosset com si fos una endevinalla. O sigui, deixeu-me parlar.
4: Exacte. Sisplau. A
0: veure.
4: Sisplau.
0: Es coneix com la cova d'en Copa Blanca.
4: En Capa Blanca.
0: En Capa Blanca.
3: Va, és que llavors diu perquè ho fem nosaltres.
0: Sí, sí, sí, perquè estic allà perdut el fil, noi.
2: En Capa Blanca.
0: En Capa Blanca.
4: Ja el conec.
0: En Capa...
4: Era amic de la meva sogra.
2: Xuriguera, prou.
4: Sí,
0: en Capa Blanca va ser un bandoler, o això explica la llegenda, que tenia una manera molt peculiar d'aconseguir els seus botins.
2: Sí.
0: Es veu que es tenia una capa al terra, ell s'enfilava en un arbre,
2: sí,
0: i quan passava un pobre viatger l'apuntava amb el pedrenyal,
2: sí,
0: i l'obligava a deixar totes les seves pertinences a sobre la capa.
2: Ah, mira.
0: Sí, sí, una, de forma com una altra.
3: D'on era aquest, en Capa Blanca?
4: De Sant Llorenç.
0: De Sant Llorenç. Sí,
2: mira, d'allà on et viu, en Xuriguera, ara.
0: Sí, diuen que la seva cova és en una escletxa que hi ha prop de Vacarisses.
2: Sí.
0: És una escletxa al cim, a un cim ben curiós, al qual en diuen el paller de tot l'any.
2: El paller de tot l'any? Es diu així, la muntanya?
0: No, no. La muntanya no es diu així. És la Serra de l'Obac, però damunt d'aquesta serra, entre el Bages i el Vallès Occidental, hi ha un monolit...
2: Com un roc gros.
0: Sí, com una roca, que és molt curiosa, que en diuen el paller de tot l'any. I és una escletxa que trobareu allà al mig, és on vivia el Capa Blanca.
4: Dono fe.
2: Estàs d'acord?
4: Dono fe, sí.
2: Molt bé. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
6: Boja coneguda, Peyu, de les primeres supermodels de casa nostra. Ha treballat en marques com Armani, Carolina Herrera o Dolce Gabbana.
2: Mira, i ha desfilat les meves referències.
6: Sí, home. I també ha desfilat a les passarel·les més importants del món. Milà, París, Nova York, Barcelona, Muntanyola... També l'hem vist presentant programes de TV3 com Els 25 o Aire Lliure. I ara fa de tertuliana al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Judit Mascó.

0: Posa't bé, Judit, posa't els auriculars, que així se'n sentiràs bé. Que...
1: Quina il·lusió.
0: Et fa il·lusió estar aquí?
1: Sí, perquè...
0: Per què? Aquest escó...
1: No, perquè aquest sofà, que per cert és...
0: És còmode, és ben tou, eh?
1: Tira cap aquí. És tovet. Veig que m'ha posat una pedalina.
0: Sí, perquè ara. Estiguis còmode. Estàs bé? Estàs còmode?
1: Ai, sí.
0: Sí, perfecte. Escolta, què has menjat avui per esmorzar?
1: Dos cafès. Bueno, jo quan em llevo em prenc dos gots d'aigua.
0: Sí.
1: És una pràctica que fa anys que practico.
2: Molt bé.
1: Sí. Que va molt bé, perquè jo sempre dic que ens hem d'hidratar, per dins i per fora.
3: Jo em dutxo.
1: I també, és que també, això és per fora.
0: També.
1: I per dins ens hem d'hidratar i hem de regar la planteta.
2: Molt bé.
1: Perquè...
3: El cactus.
1: El cactus, el que sigui. Bueno, el cactus a l'aloe vera té molta aigua, eh?
2: Sí, sí, jo
1: també,
2: sí.
1: Tots per dins i per fora.
0: Anem a donar la dada. Quants anys tens, Judit?
2: No dic jo.
0: Sí, que ho saps, no li sap pas.
1: Vols que digui quants anys
0: tinc? Sí.
1: Jo vaig néixer l'any 1969.
0: 69.
2: Hòstia.
1: L'home va arribar a la lluna i la mascó va néixer.
0: Ah, bravo. I tu, Xuriguera, quin any?
1: Jo pensava que això arrencaria un... Això és un titular.
0: Ara ve la comparativa.
2: Ah, quin any
0: vas néixer, tu, Xuriguera?
2: No cal.
0: Ja, home, digue-ho.
1: Som de la mateixa quinta?
2: No,
1: sí. Ah, home, sí, no ho he dit.
0: Sí. Digue-ho.
2: No, som, és que llavors em fa vergonya.
0: No.
2: No, perquè sóc més jove i no ho semblo.
0: Sí que ho sembles, sí. Tot.
1: A quin any vas néixer? Sí. Va arribar o no l'home a la lluna?
3: Ja havia tornat. Ja havia tornat.
0: Escolta, Judit, tu tens orígens a la zona de Lleida, que això hi ha poca gent que ho sàpiga, no?
1: Sí.
0: D'on ets?
1: Mira,
0: d'on provens?
1: Tinc un avi, el meu avi Mascó, és de Pons. Era de Pons,
0: mira.
2: Maco.
1: I l'avi Palau, soc Mascó Palau, era de l'Espluga Calba.
0: Mira.
1: Al costat o a prop de les Borges Blanques.
0: I entenc que cap dels dos es dedicaven a la moda. Tot i que una casa es deia Cal Guapo, pot ser, eh? Que sí, que un...
1: El meu avi Mascó, això em fa molta... Això és molt simpàtic, no? Perquè era de
0: Home.
1: Cal Maco,
0: clar.
1: No Guapo, maco. Perquè eren ben plantats, alts i ben plantats.
0: Veus, llavors hi ha alguna
1: I
0: cosa...
1: I encara, si vas a Pons i preguntes, hi ha gent que es pot recordar que els de Cal Maco.
0: Cal Maco.
1: El veus. Mascó. Això fa molta gràcia, jo també.
0: No vull pas preguntar com en deien a casa teu, Xuriguera, no.
2: A casa la Lluïsa Paisana, Cala Paisana.
0: Cala Paisana, bueno, sí. També està bé.
2: Sí.
0: També està bé. A Cal Maco. Escolta, pels que no hi entenem gens de moda, que és el meu cas. Quina diferència hi ha entre una model i una top model, diguéssim? Perquè jo sempre ho sento... La gent ho fa servir una mica a l'atzar, no?
1: La pregunta és bona. No, però està bé que la facis, perquè a mi també em sorprèn una mica. És top, en anglès vol dir que estàs a dalt
0: de tot. Sí.
1: Tot això és molt relatiu. En tot cas, diguem que no existia aquest terme abans dels anys 90, que es va crear per denominar a un grup de models que van destacar i que van ser úniques i que no ha tornat a passar. Mm-hmm. Parlant de les models que tothom li venen al cap, per algú serà.
0: Sí.
1: Que si la Clàudia Schiffer, la Naomi Campbell, la Cindy Crawford... La
0: Judit Mascó.
2: La Judit
0: Mascó. Bueno, tu vas ser la primera top model d'aquí.
1: Local.
0: Bueno, de Catalunya.
1: Però jo vaig estar allà amb totes elles fent moltes de les desfilades i les feines. Clar, jo puc explicar què va passar i va ser una bogeria i va ser únic. Llavors, per denominar aquest grup de models, se'ls va començar a dir top models, però faig aquesta cara perquè és tot molt relatiu, perquè dius, bueno, top, bueno, si diem les 10 primeres, si diem les 100 primeres, si diem les 5 primeres,
0: sí.
1: Això passaria igual que amb els futbolistes, per fer-me entendre. Mm-hmm. M'esteu entenent?
2: Sí.
1: Quins són els top? Els
2: ja.
1: Top. Juguen a primera divisió, ho són tots, sí. Només els 3 que coneixes perquè són els més coneguts.
0: Depèn de què
1: valoris,
0: també. Depèn de què valoris de cadascun. No sé si com a model hi ha alguna passarel·la de referència on totes les models volen desfilar. Vull dir, quin és el Wembley de la moda?
1: París?
0: Barcelona no? No.
2: Milà, tampoc?
1: Milà. Sí, Milà, però París.
2: París.
1: Sí, deixem-ho... Sí, potser París. Seria París. Però, bueno, clar, és que Milà està molt bé, Londres està molt bé, Nova York també està molt bé...
0: Tu ja has estat a tots aquests llocs.
1: Jo hi he estat a tots
0: aquests llocs. Lloc
1: però París,
0: més...
1: que és el Wembley, em va costar moltíssim.
0: Per què?
1: París era el meu punt feble. Se'm va fer molt difícil. Jo crec que pel meu aspecte, perquè el meu aspecte era com d'una americana.
0: Sí.
1: I jo els semblava, jo els deia que era del
0: costat. Escolta, que jo sóc d'aquí baix, el meu avi era de Pons.
1: De Pons. Però per ells, diguéssim, era com una americana més, l'aspecte que jo tenia.
0: Clar.
1: Com més comercial.
0: Perquè
1: per
0: això,
1: tant, a París vaig fer molts anuncis.
0: Qui ho tria, al cap i a la fi, qui ho tria, això? Qui es cull? En aquesta desfilada hi hauran aquestes models.
1: Cada dissenyador, cada marca, sí, el seu equip, fa un càsting, que és una paraula, vol dir unes proves per escollir el tipus de model que aquella temporada desfilarà els seus vestits. Tipologia, doncs, perquè potser volen que aquell any siguin ètniques, exòtiques, i la majoria de models semblaran de, jo què sé, seran de la Índia o d'Àfrica o de tal, i potser una altra temporada són més nòrdiques i, o de països de l'est, i l'aspecte és més...
4: I molt... molts homes en aquest equip? Vull dir, qui decidia? Molts homes?
1: Sí, és veritat, això és curiós, perquè és veritat,
4: bueno,
1: que solen ser molts els dissenyadors solen ser homes en general, hi ha dissenyadores també, però és un àmbit molt masculí, quan en teoria és per un públic ben femení.
0: Sí.
1: I sí, amb una mentalitat una mica recargolada. A vegades això ho penso ara de gran, dic, és veritat, és curiós això, pensar-ho. Hauria de ser ben femení,
4: Suposo. Igual,
1: però també a les sessions de fotos segueixen havent masses homes siguent un àmbit molt femení.
0: Doncs mira, anar-los a traient.
1: Aquí queda la reivindicació.
0: Anar-los a traient, mica en mica. Escolta, recordes alguna desfilada en la que ho passessis malament? Alguna cagada forta? Alguna doblada de turmell? Alguna caiguda? Has caigut mai?
1: He tropeçat.
0: Sí?
1: No, el meu pànic, sabeu quin era? Mira, sobretot quan ets algú important, que quan surts et posen el canó de llum potent,
0: clar.
1: Que t'enfoca i que t'enlluerna i que no veus res més que res, que no veus, que va bé perquè no veus el públic i per tant no estàs nerviós i tu tires milles i vas al fons.
0: Sí.
1: Vas al fons, però a vegades no calcules quin és el final. Jo sempre somiava...
0: Que se t'acabava la passada.
1: Que hi ha el fosso, o sigui, que on s'acaba, no? Perquè llavors al fons sempre hi ha els fotògrafs, que per sort sents el clas, clas, clas, clas, clas,
0: sí.
1: O algú que diu, Judit, mira aquí, ta, ta, ta, i això et dona la pista.
0: D'on s'acaba.
1: Però clar, estàs ben enlluernat, i jo sempre, això m'he pensat, hosti, tia, queda't una miqueta abans, més val que et quedis curta,
0: clar.
1: Que llarga.
0: I de cop i volta, a mitja passarel·la girava ja, la Judit Mascó. Escolti,
1: a mitja no, però...
0: Li han pagat perquè faci tot el tros,
1: No, jo tenia trucs, i és que quan intuïa els fotògrafs, em parava, pensava així em faran més fotos,
0: sí.
1: Em parava per allà, i allà ja calculava.

0: àmbits nostres, que seria la fotografia, sí, la part més d'anuncis, de publicitat, i la passarel·la. Sí. La passarel·la és la més dura, perquè estàs molt exposat, estàs completament exposat en un lloc on et veuen per davant, per darrere, clar, per la dreta, per l'esquerra. Sí, sí. No tens alternativa de sortida, d'escapatòria. Mm-hmm. Tot el que passi es veu, no és com el teatre, inclús no és com el que estem fent ara aquí, no? Està ple, sí, de, sí, trampes, sí, si ens veiessin. És broma. Està ple de senyals a terra. No, però vull dir que té tela, perquè estàs allà completament exposada, i el que passi, com em preguntaves, no? Que si tropeces, que si el... Doncs ho has de resoldre.
1: Per què ho vas deixar? Per què vas deixar les passarel·les?
0: Jo no les he deixat.
1: Bueno, però el 95...
0: M'he fet molt gran i s'han anat deixant pel camí.
1: T'han deixat
0: clar,
1: ells.
0: M'han deixat. De fet, té molt mèrit. No, jo ja no em sento com per fer passarel·la, ja no... I no,
1: però carai, la gent de 50 i pico d'anys també, que s'han de vestir, no?
0: No? Està, i també, exacte. I quan puntualment, doncs perquè hi ha un homenatge, a lo millor amb un dissenyador, perquè és algun amic que es fa alguna cosa especial, darrerament he estat fent alguna passarel·la i l'he disfrutat... L'he gaudit tant, més que mai, perquè ara, des de la maduresa, de no tenir nervis, de dir, bueno, potser serà l'última vegada...
2: Paro allà on vull.
0: Paro on em dóna la gana, foto allò, us m'aixeco ric i no passa res. Sí, es viu d'una altra manera, però sí, home, és que és una feina molt exigent, on la joventut i la bellesa té molt a veure i té un recorregut. Repeteixo, com tots els esportistes d'èlit, sí, o com tot aquests... Té molta
1: també
0: exigència.
1: També t'has sabut reinventar, sí, també, i has aprofundit en altres facetes, com la televisiva, no?
0: No, no, i continuo treballant de model. De fet, jo em guanyo la vida treballant de model i mantinc la família fent, encara exercint aquesta feina.
1: Mira.
0: Perquè, com tu deies, també el món ha anat evolucionant, i tot i que hi ha tants problemes per resoldre, és cert que ara... i això no passava abans, en aquestes dècades que estàvem parlant, ara hi ha molta publicitat i hi ha moltes marques que s'aproximen a la realitat, a que el prescriptor i el consumidor tinguin molt a veure, que seria el que hauria de ser. És, sí, sí. Per exemple, jo sóc una dona de 56 anys i estic fent fa 3 anys campanyes de cosmètica, de cremes, que a mi em van bé i m'aplico, i que qui millor que jo per explicar si me les poso de veritat a les dones de la meva edat...
1: Si ho explico,
0: no,
1: jo serà raro, dic.
0: A tu també te les puc explicar, sí, perquè la cara i la calveta també t'aniria molt,
1: sí,
0: bé.
1: Sí, ja hi som.
0: Això ens aniria bé tots, ja, pensa calveta, que tu prevenies curar,
1: És que no, jo no veig... Els dos gots d'aigua quan em llevo no els faig.
0: Dos gots d'aigua, la crameta, després quedem i t'explico quatre coses.
1: Judit, vas presentar un programa que es deia Els 25, pels, sí, 25 anys de TV3.
0: Exacte.
1: Recordes aquella etapa?
0: Sí.
1: Sí? Miraves TV3 quan eres petita?
0: Sí, clar.
1: Anem a posar-te a prova una mica. Ostres. A veure si sabries contestar les preguntes que feia la Judit Mascó, la Judit de fa 17 anys.
0: Que no.
1: L'escoltem, que té alguna pregunta per tu, a veure si la saps respondre.
3: Va, póngame un chucho.
4: Un chucho? ¿Qué chuch?
3: Esto... Un chucho.
4: Esto es un pepito.
3: Tu, Trini, què vols?
5: I un brioix.
3: I un brioix.
4: Un brioix.
5: Sí.
4: Me haces el favor de señalarlo.
3: Esto es un brioix, hombre de Dios.
0: Un chucho, un brioix. Només els hi faltava demanar el biquini, que això em va passar a mi a Madrid, també. Quina companyia de teatre catalana hi havia al darrere de la sèrie O Europa? A, de Goll de Gom. B, Comedians. C, T de Teatre.
1: Vinga, Judit, respon a la Judit.
0: No. Però jo tenia la resposta a la targeta.
1: Ah,
0: escolta,
1: amiga.
0: Jo no ho he de saber, això. No ho sé, no ho sé.
1: No? Home.
0: Sí,
2: Mercè.
0: Sí, bueno, perquè tu ets d'aquest gremi. De Goll de Gom.
1: De Goll de Gom, sí, senyor.
0: Home, però això ho sap tothom. No fotem cagarela, tu. De Goll.
1: Ai, de Goll de Gom.
0: Però el bo és que, clar, que quan presentes quedes molt bé.
1: Clar,
0: com tu,
1: com jo tinc les targetes,
0: perquè tu tens totes les targetes, pregunta, resposta, tal, opció A, opció B. Bé,
6: però... I d'actriu n'has fet, Judit?
0: Sí, he fet coses.
6: Sí, eh?
0: És divertit, també.
6: Escolta.
0: Però és una altra feina.
6: Sí,
0: és una
6: altra, sí, és una
0: feina. Diferent.
6: Clar, però de vegades...
0: Tinc moltes coses en comú,
6: de
0: però...
6: Reconeixem, jo no he fet mai de model.
1: també
0: ho podries fer. No. També ho podries fer.
1: També ho pots fer.
0: T'explico quatre coses i tu quatre coses teves.
1: I dues crametes i dos gots d'aigua.
0: Exacte.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ai, ai, ai, ara què em preguntes?
1: Una paraula i tres definicions i has d'encertar què vol dir la paraula. Atenció, que aquesta vegada, si l'encertes, tu que ets de Salat, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...

0: Vera.
1: Bravo. Bravo.
2: Aquí la tenim. La paraula d'avui és juell. Ah, juell, paraula composta pels dos pronoms personals que es pot fer servir com a sinònim de nosaltres.
3: Si miri, tenen taula per dos, havíem de ser tres, però al final només serem juell.
2: Bé, juell. Es diu quan una persona és vella d'edat, però transmet un esperit i una salut més pròpia d'algú més jove.
1: L'Esteve té vora 70 anys, però no ho diries pas, eh? L'altre dia carregava la seva dona a coll i bé. És un autèntic juell.
2: O ser juell, peix de la família dels ataríndids, de cos pusiforme, de color gris blavós o verdós.
0: Nena, deixa estar el bacallà, que fa 3 dies que el tinc aquí podrint-se sobre el taulell, i agafa mig quilo de juell, que el tinc d'oferta.
2: A, B o C, Judit?
0: C.
2: Sí, senyora!
0: Això va en sèrio, eh?
2: I tant.
0: No, amb el salando s'hi juga.
4: Em fa molta il·lusió.
2: La llangonissa és per tu, i tant. Judit, gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
4: Estimats companys, gràcies a tots. Un públic meravellós. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tots. Ha estat molt a gust.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. El primer programa que ofereix uns bons auriculars a tot el públic.
3: Peyu,
2: digue'm.
3: Avui no parlàvem de la capa.
1: Encara de rato que no s'ha dit res de la capa, Xuriguera.
2: Un moment. Àlex, on has anat?
6: He anat a gratar coses. Molt content que heu vist que a la Judit li gustava seure aquí. Sempre sí. Riu la gent de mi perquè em sé que estrany. Costa seure aquí.
2: Sí que costa.
6: Aleshores, tornant al tema que ens ocupa, he anat a gratar coses, que en principi pot semblar un cognom de dermatòleg, no?
2: Sí.
6: Gratar coses. Bueno... Fos una broma fàcil per començar, perquè després dieu que faig metàfores molt complicades.
2: Sí.
6: Pugeu-vos tots a la moto o al vaixell de l'Àlex Vila, endavant. No es dediquen a la medicina, aquesta gent, es dediquen a la moda, vale?
2: Gratacós.
6: Gratacós. Mm. Això està a Barcelona.
2: Sí.
6: Vale?
2: Bueno, Barcelona. A la província.
6: Sí, bueno, a un carrer de... O sigui, Barcelona
2: ciutat. No és el poble. Sí, sí. Vale, d'acord.
6: No, he anat... És el cognom, Gratacós.
2: D'acord,
6: sí. Vale.
2: Perdó, fallo meu.
6: No, està bé. Aleshores, proporcionen teixit a diferents dissenyadors i dissenyadores i porten més de 85 anys fent-ho.
2: Mira.
6: Aleshores... Aquest any han proporcionat el teixit per fer la capa... O sigui, no és que l'hagin fet, sinó que han proporcionat el teixit per la capa de Superman.
2: La capa que porta el Superman a la seva última pel·lícula, aquella roba vermella...
6: Aquella roba ha sortit de...
2: Ha sortit de Catalunya.
6: De Catalunya.
3: De Can Gratacós.
2: Que també...
0: Sí, que era el millor de la pel·lícula, la capa, també t'ho diré. Sí.
1: Que als Estats Units no tinguin un metre quadrat d'una tela per una capa, també és
2: un trist. No és pas un metre quadrat, és una mica més, em sembla.
6: Són una mica més, sí. Bueno, esteu nerviosos?
2: Sí?
6: Voleu saber quins són els secrets de la tela voladora?
2: Sí, home.
6: Ah, el secret és la postproducció de vídeo, nois. La tela voladora no existeix. Em sap greu. També podria funcionar si posem una estelada al davant. De cop i volta la gent s'ho creu tot, a vegades, no? Que estem abraçant uns discursos ara i unes coses, no? Bueno, atureu-vos una mica, no?
1: No estic entenguent res.
6: Les capes voladores no existeixen.
2: Sí.
6: Bueno, he parlat amb...
2: Aquesta secció us l'heu de gravar.
1: Sí.
2: I l'has d'escoltar posteriorment.
6: És per veure-la després. Jo també me la miro després i dic, ostres...
1: Estic a la segona.
0: Ara ho entenc.
1: Estic a la segona encara.
3: Sí. No el talleu, sisplau.
2: No el talleu.
6: No, endavant, eh? Jo vinc aquí a participar.
2: Estem parlant de la capa de Superman.
6: De la capa. He parlat amb el Joan Gratacós, que és la tercera generació al capdavant del negoci, i bueno, al Joan li agraden molt les metàfores. Escoltem, ens explica en què consisteix la seva feina.
7: Sí, mira, el que nosaltres som, i sempre ho comentem, és som com una fàbrica de somnis. Somnis de què? De somnis del dissenyador que té al seu cap una imatge, un disseny, un algo que vol fer, la núvia que té al seu cap també un vestit de núvia,
1: sí.
7: O com pot ser un realitzador d'una pel·lícula que vol un vestit en concret. I nosaltres el que fem és crear una col·lecció per mirar d'apropar-nos el més possible al desig del creador.
2: Està bé.
1: Que maco.
2: Està bé. Aprofitant la metàfora, un que té porcs també és un dissenyador de somnis del cuiner que farà el llumill després.
3: Jo li vaig dir a la meva dona, sóc un fabricant de somnis.
2: Sí, sí, sí.
1: Com fa que em passa per ara?
2: Què més, Àlex?
6: Com és treballar amb la gent del cine? És tan insuportable com diuen? Què ha donat més voltes, la pel·lícula de Superman o la notícia de que una empresa catalana ha proporcionat el teixit per fer la capa de Superman? Ja us ho dic jo, la notícia. Aleshores, Els de la pel·lícula de Superman es veu que són molt amables. Voleu saber, anem ja a la qüestió, voleu saber quants metres?
2: Ara.
3: Sí!
2: Quants metres es necessiten per fer la capa del Superman?
6: Nervis, pareu atenció, escoltem-ho.
7: Per fer la pel·lícula i dius, bueno, normalment jo després mesurant i calculant, dius, 1,5 metres, 1,70 metres per una capa. Sí. Quan es van comprar 50 i pico metres.
3: Collons!
7: Quantes capes deuen ser, no? Clar, quan veus la pel·lícula i veus que la capa l'arrosseguen i la d'allò, doncs entens el per què, no?
2: Vol dir que n'hi ha més d'una.
6: El gos també portava capa.
2: Fixa't.
6: Sí. Però 50 metres...
0: Surt un gos.
2: Et va agradar aquesta pel·lícula, eh, Mercè?
0: Terrible. És que vaig sentir la primera frase i vaig dir que és que no anirem pas bé.
6: No.
0: I crec que als 10 minuts ja dormia, perquè dic que és que no ho podré aguantar. I em vaig despertar al final.
3: Però hi treballaràs amb aquesta productora, Mercè. Sí. Tu segueix així.
2: Obrint-se portes, sí. Clar que sí.
0: És que és dolentíssim.
2: Àlex.
6: 50 metres és una piscina olímpica, eh?
2: Sí.
6: 50 metres és el que mesura de llarg un Boeing 737, eh? 50 metres són 0,126 pistes d'aterratge de l'aeroport del Prat, eh?
2: Sí.
6: Salvem els ànecs de la Ricarda. 50 metres però, són 147 llonganisses col·locades en línia recta, eh? 50 metres són 833 ous en línia recta, eh? És molt... 50 metres és la distància mínima de mantenir amb una persona feixista, no? O amb la gent que surt... amb la gent que surt a córrer. Lluny, aquesta gent, ben lluny. Vaig a 6, he fet un quilòmetre al 4. Calla, home, ja!
2: 50 metres.
6: No volem saber a quant vas al quilòmetre, volem saber quan valen 50 metres de tela.
1: Àlex,
2: ara.
1: Sí. Ho saps que en Peyu va córrer? Ho dic perquè t'hi pagues en Peyu, eh?
6: Sí, sí. Jo també, eh?
2: Ell corre més que jo, eh?
3: Ah, sí?
2: Digues a quan vas al quilòmetre, tu.
6: Jo, mira, jo corro els 10 quilòmetres en 32 minuts.
2: Ojo, eh?
3: Hòstia!
2: No. Que sí.
6: Sí.
2: És boig.
6: Sí.
2: És boig.
3: Bueno, és boig.
2: Sí, corre com xerra.
6: Sí.
3: Hòstia! Tu vens aquí a fer la Renaixença corrents, no?
6: Sí.
3: Jo també corro com xerro.
2: Àlex, quan valen els 50 metres de capa del Superman?
6: Escoltem quan valen.
2: Aviam.
7: Per 50 metres... Home, el preu... evidentment, varia segons la quantitat, no? Però és un article que se'n va des dels 14-15 euros fins al 30 i pico, depèn de la quantitat que compris, no?
6: Uh-huh. Això són, si sou de lletres com jo, entre 750 i 1.500 euros.
2: No devia ser la partida més grossa de la pel·lícula, no devia passar.
1: No. A mi no em faran creure que als Estats Units no hi ha un tros de tela vermella i jo és que no m'ho puc treure del cap.
2: No ho sé, això, no ho sé. Com és que van anar a patar aquí, aquests?
6: No ho sé.
2: No ho vas preguntar.
6: Bueno, perquè tenen molt bons comercials. No, perquè treballen normalment en produccions. A part de tenir com... Bueno,
2: la botiga.
6: La botiga.
2: Treballen per cinema.
6: O sigui, ells treballen amb dissenyadors i també treballen... bueno, com la roba que fan és tan vistosa i tan xula.
3: No t'ho inventis,
6: No m'invento.
1: No ho saps, Àlex.
3: No ho saps
1: com és que van venir per aquí.
3: Perquè no ho vas preguntar.
6: Sí que ho vaig preguntar. Em van dir que això, que tenia bons comercials.
2: Què més? Ja va passant targetes, amunt i avall... Què més?
6: Hi ha un encàrrec més curiós encara que el de fer la capa. No us ho creureu, eh? Voleu escoltar-lo?
2: Sí.
6: Esteu de sort, perquè això sí que ho vaig gravar. Escoltem-ho.
7: Un fabricant de cotxes que per fer la presentació d'un model de cotxe ens va comprar 600 metres d'una roba. 600 metres d'una roba. Que era un satí de color gris. I no només un cop, sinó... els hi va agradar la idea i cada dos anys, quan anava presentant un model, pues seria pues, una presentació de models.
6: Però era un cotxe o un camió, perquè 600 metres...
7: Era un fabricant de cotxes.
2: Uh-huh. Em sona un anunci que hi havia un cotxe que arrossegava una tela, pot ser o no? O m'ho he imaginat ara?
6: Podria ser,
2: No ho sé. Això ho fan els pijos quan compren un cotxe que els hi donen tapat i el destapen.
6: Sí, crec que això era per un taló o alguna així, però...
2: Àlex Vila, ens has tret de molts dubtes.
3: I tant, hòstia.
2: Excepte el que ens interessava més, que era com van venir a petar a Catalunya, però vaja, gràcies.
6: Bueno, sap greu, la setmana que ve més.
3: Pots repetir, tornant allà?
2: Sí, la mateixa secció, la setmana que ve la mateixa. Àlex Vila, fort aplaudiment.
3: Bravo.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui sona Dreams, de la banda angloamericana Fleetwood Mac, publicada l'any 1977.
2: Mira.
1: La cantant femenina de la banda durant aquella època, Stevie Nicks, molt sovint portava capes de les actuacions en directe. Capes de tot tipus, no sé si amb teles catalanes o no.
2: No ho sé. No.
1: Però eren de tot tipus.
3: L'Àlex ens ho...
2: Ja li demanarem que ho vagi a preguntar, també.
1: De vellut, amb serrells, diverses capes de gasa superposades les unes a les altres, etc. Tot plegat per generar una imatge peculiar a mig camí entre allò místic i allò bohemi.
2: Doncs escoltem Dreams i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de perejil.

0: Avui us porto l'Indy. Uh-huh. Un gos barceloní de 9 anys, és el gos de l'Ester, i és una barreja entre gos coniller i pastor alemany.
1: L'Indy, però, aviam, l'Indy. Mira!
0: Indy.
2: Bones potes.
1: Sí, sí, sí. Foto d'Instagram una mica, eh? Posta de sol, aquí a la platja...
0: És un selfie.
1: Se l'ha fet ell, si veus que té una pota més estirada.
0: A l'Indy el van rescatar quan era petit d'un lloc on les passava molt, molt magres.
1: Mira.
0: Estava desnodrit, però ara els temps han canviat i es passeja pels carrers de l'Eixample de Barcelona com si fos un burgès.
1: Mira.
0: Per sort, ara està sa, fort i menja molt. Però molt, molt vol dir molt. És un golafre, li encanta la teca. I el seu aliment preferit no l'endevinareu mai.
1: No.
0: És molt fan de la pizza.
3: Mira, mira.
0: Com les tortugues ninja.
1: Mira, mira. No dongueu pizza als gossos, per això. Sí. Vaja.
3: Amb oli picant.
1: Clar, el gos ha de menjar pinso, Bernat. Va. Sí. Arnau.
2: Avui els amants de la pizza com l'Indy s'ho passaran bé. Ens l'emportem a Jacksonville, Florida, als Estats Units d'Amèrica. Som el 22 de maig de 2010.
1: Avui passegem el gos pel dia que es van comprar dues pizzas per 10.000 bitcoins. Abans d'endinsar-nos en la història d'avui, ens cal treure l'Indy a fer una volta per Jacksonville. Ho fem bàsicament perquè sabem que pateix de l'esquena i com que ens passarem tota l'estona tancats a una habitació diminuta, o el traiem una estona o el pobre acabarà que no es podrà ni moure. Cada cop que passem per davant d'una pizzeria es torna boig i Tiba la corretja amb totes les seves forces. Sort n'hi ha que és menut, que si no ja ens hauria arrencat un braç. Després d'una estona voltant, enfilem cap al que és el nostre destí, la casa d'un enginyer informàtic acabat de graduar, que es diu Laszlo Hanieks.
4: Sí, sí que hi ha.
1: Bueno, quan toquem el timbre de casa en Laszlo, ens respon una dona. Tenint en compte que ell és informàtic, donem per fet que deu ser la seva mare. I li demanem si podem parlar amb el seu fill.
4: Amb el meu fill?
1: Sí.
4: Però... si és un bambino, és un nadó, encara no parla.
1: Ah, perdó. Ens adonem ràpidament del malentès. Resulta que hem estat de sort, tu, i hem topat amb un dels pocs informàtics que està casat i que fins i tot té fills. Aclarida la confusió, li demanem de parlar amb el seu marit, en Laszlo, i ens deixa entrar.
4: Laszlo!
1: Ai, Déu.
4: Sots a fai! Tens visita! Laszlo!
1: Joder. Gràcies, senyoreta, gràcies.
0: Escolti, sí, soc molt educada.
1: Ja ho veig, ja ho veig. Sí, sí, i veig que té orígens italians, eh?
0: Sí, sí. Sí.
1: S'ho ha tret de la màniga, això, una mica.
0: Sí, mira, m'ha agradat.
3: Enriquiment del personatge.
1: Sí.
0: Era això o peixatera, com que m'heu dit que cridés.
1: No, li sap greu si entrem amb el gos a casa, també?
0: Sí, sí, passa, passa. No, el gos no em molesta a mi. El que em molesta és vostè.
3: Ah, hola.
0: Però, sí, què hi farem, oi? Els amics del meu marit, ja sé com sou així.
1: Com sou?
0: Va... no, estranyots.
1: Sí. En Laszlo ens demana que anem fins al seu despatx. Quan obre, ens adonem que estàvem millor a fora del que estarem aquí dins. Quina catipent que fot aquesta habitació, per favor. Sembla que hi hagi un gat mort. Però no, simplement som a l'habitació d'un enginyer informàtic d'aquells que passen hores davant d'una pantalla mentre endrapen talls de pizza ressecs. L'Indy, el quiso que ens acompanya, ha estat de sort i ha trobat les restes d'una pizza pepperoni en un racó. Deuen dur una setmana allà baix, però tant li fa. Li agrada tant la pizza que es conforma amb el que s'ha trobat. Anem a parlar una mica amb en Laszlo, a veure què ens explica. Laszlo, així que ets enginyer informàtic, eh? A què es dedica? Vull dir, el dia a dia d'un enginyer informàtic, quin seria?
5: Coses d'ordinadors.
1: Sí, això ja ens ho imaginem, eh? No sé si ens pots explicar amb més deteniment a què dedica la jornada un enginyer informàtic.
5: Sí, coses d'ordinadors.
1: Ja.
5: Molt complexes, és que no ho entendreu.
1: Bueno, ja m'insisteixo, si ens expliques potser sí que ho entendrem. Vull dir...
3: Feu, collons, que no sé què hi fan jo. Un enginyer informàtic no sé què fa, no m'ho preguntis, perquè no t'ho sé explicar.
1: Vale, doncs vale. Res, deixem-ho amb... que fan coses d'ordinadors.
3: Tira endavant.
1: Ja està.
3: Endavant.
1: Una cosa, Laszlo, ara no estàs treballant, no? Vull dir que has acabat de treballar i continues davant l'ordinador. Què fas? No hauries de sortir una mica amb la teva dona, la teva filla, que et toqui l'aire una mica?
5: Estic xatejant amb els meus amics.
1: Ja.
3: Quin deix,
5: Sí. Sí, tots són informàtics, com jo.
1: Treu-te la pizza de la boca, per favor. Si pots treure el tros de pizza de la boca.
5: No, és com tinc un queixal del seny. I parlem de coses d'ordinadors, eh? Ara ens ha agafat la dèria d'això del Bitcoin, mira.
1: Ah, ep, alerta. Alerta que acaba de sortir el tema pel qual hem vingut a conèixer en Laszlo, els Bitcoins. Actualment, qui més qui menys, doncs tothom ha sentit a parlar del Bitcoin, no? En teniu de Bitcoins o no?
3: No,
1: sembla
3: que no.
1: No, ningú? No. El públic tampoc, ningú té Bitcoins?
3: Tens tu?
1: No. No sé com és, que no sé on l'ha buscat tampoc. No sé on es compren, no.
3: Ho veus a la caixa, ens ho veus dir.
1: A la caixa en tenen?
3: No, m'han dit, pots sortir d'aquí, sisplau?
1: Marxi.
3: M'han fet fora.
1: En fi, tothom sap de què va el tema del Bitcoin, no? Una moneda virtual, però recordeu que som al 2010. Estem explicant una història del 2010 quan tot just fa uns quants mesos que s'ha posat en circulació aquesta moneda. A l'època en què ens situem hi ha molt poca gent que sàpiga que existeix el Bitcoin i mai ningú l'ha utilitzat com a mètode de pagament. No té pràcticament cap valor econòmic, té un valor de menys d'un cèntim.
3: Collons.
1: Tampoc té cap utilitat, més enllà d'entretenir els quatre informàtics de torn, com en Laszlo i la seva colla d'amics. Però els informàtics hi veuen futur i l'utilitzen per experimentar. Per exemple, avui en Laszlo s'ha proposat ser el primer a treure'n rendiment.
3: Veus?
1: Ha col·leccionat centenars de milers d'aquestes monedes i li agradaria ser el primer a treure'n algun tipus de benefici. Creu que potser la podrà utilitzar per comprar alguna cosa que li vingui de gust. De cop, en Laszlo rep una trucada d'un seu amic. Agafa'l.
5: Digui.
6: Què passa, xaval? Què fas?
5: Bé, matant l'estona amb un paio estrany i el seu gos aquí al costat. I tu?
6: I tu, diu. Jo res destacable, ja ho saps. Ja. Ja ho saps com és la meva vida.
5: Eh?
6: Collons, del llit a l'ordenador, de l'ordenador al llit...
5: Sí, va, com la meva, no et fot.
6: Sí, bueno, com la teva. Però tu dorms acompanyat d'una dona.
5: Ah, això sí.
6: Ah, deu ser una sensació ben agradable, això de tenir una dona, saps?
5: Ja dia de tot.
6: Hasta em fotria gràcia provar-ho a mi, saps? Un dia llitar-me amb una dona...
1: Sí. Més enllà de totes aquestes coses banals, la conversa entre en Laszlo i el seu amic informàtic acaba enfilant cap al tema que realment ens interessa.
5: Saps què em vindria de gust, ara? Fotre'm una bona...
6: Què dius? T'agraden els homes? No, és que ho sabia, eh? Ho sabia. A mi també, Laszlo. A mi també.
5: Però què dius?
6: Sempre he estat enamorat de tu.
1: Ai, ai.
6: No, faig bromes de dones per dissimular, però és que no aguanto més, Laszlo. Vull dir, no t'ho he dit mai, perquè com que et vas casar amb aquella...
5: Però què collons dius?
6: Què?
5: Què t'empatolles?
6: Ho has dit tu, no? Et volies menjar una bona pizza?
5: Una bona pizza.
6: Ah, no?
5: Em vindria a gust fotre'm una bona pizza.
6: Ah, no, cony, i a mi també, sí, home, i tant, clar, una pizza, i tant. I després fer l'amor amb la teva dona, perquè clar, jo no sóc gai, vull dir...
1: Què dius? Vull... Què dius, boig?
6: No, que igual que ell.
1: Que no veus que ho estàs xafant més de l'oca d'allò, per arreglar-ho.
6: Ah.
1: Calla, boig, calla.
6: Mal.
1: Calla, t'has equivocat, ja està, no passa res, calla.
3: Tens un paper molt estrany avui, eh?
6: Sí.
3: No. Estic...
1: Bueno, és un informàtic.
3: Sí, no, però no... Sempre...
6: Però li he dit per telèfon que em volia agitar amb la seva dona,
1: sí.
6: Però abans li he dit que estava enamorat d'ell.
1: Sí. T'has atabalat.
3: El personatge és complex. No te l'emportis a casa, aquest personatge.
1: No.
3: Fotràs un pixoliu, eh?
1: En Laszlo li ve de gust menjar-se una bona pizza. Ah. Quan l'Indi, el quisso que ens acompanya, ha sentit a parlar de pizza, ha alçat les orelles i s'ha fotut a remenar la cua. Coi de gust, sembla que mai acabi de tenir la panxa plena. Ara el panorama és el següent. S'acosta el vespre i en Laszlo li ha vingut el caprici de menjar pizza. A casa no en té i li ve una pregunta al cap. I si tots aquells bitcoins que té guardats li permeten aconseguir una pizza?
3: Ah,
1: què?
3: Veus?
1: Mira, tot i que mai ningú ha utilitzat el bitcoin per pagar, ell en té tants que en pot oferir una gran quantitat. Així que decideix oferir 10.000 bitcoins al primer que li aconsegueixi dues pizzas familiars. Perquè us feu una idea de l'oferta que fa, heu de saber que al maig del 2010, 10.000 bitcoins equivaldrien a uns 41 euros.
3: Ui,
1: jo no sé això...
3: Molt poc, eh?
1: Si és molt o poc, però no sé quan es paguen les pizzas. L'Àlex, tu que ets més jove, quan val una pizza?
7: Més no o menys. 10 euros, no?
1: 10 euros?
7: 10 euros.
1: 10 euros.
7: 40 euros és car.
1: 40, dues pizzas, però familiars.
3: Quatre familiars, 20 euros.
8: Tira amunt.
7: I donar
3: la Coca-Cola, potser, també.
1: Sí.
7: Pues si ho sabeu, per què pregunteu?
1: No ho sé. Tampoc.
3: És veritat.
1: Tampoc vull saber quines pizzas compres tu 10 euros, eh? No vull pas tastar-los. En Laszlo deixa un comentari al xat dels informàtics que diu el següent.
5: Pagaré 10.000 bitcoins...
3: Com es troba pitjor, eh?
1: Sí.
5: Però estic escrivint, no ho sé.
1: Sí.
5: Per un parell de pizzas...
1: Sí, però és la primera vegada que sento que el teclat va més ràpid que el cervell.
5: Que siguin familiar, és que així me'n quedarà per l'endemà, que m'agrada tenir pizza sobrant per picar.
1: Molt bé, molt ben escrit. Al cap d'una estona, a milers de quilòmetres d'allà, mentre en Laszlo i l'Indi els cau la bava pensant en aquella pizza, algú respon al missatge. Pots fer-ho, fes-ho tu, Àlex, això, aquest personatge. Fes-lo tu, que és un nano de 18 anys.
7: Vale. Ok, accepto el tracte. Jo te les aconseguiré.
1: Aquests són els missatges que s'intercanvien als informàtics.
6: Jo trobo que si els informàtics aquests fossin de veritat, vull dir, no ves, la informàtica no hagués arribat tan lluny. Eh?
1: No. Qui accepta l'encàrrec és un jove informàtic que des de centenars de quilòmetres d'on som truca a una pizzeria on som nosaltres per demanar les pizzas.
7: Bueno, m'han posat música d'espera, sí que tarden. Bueno... Deuen estar ocupats, suposo. És, una
1: és millor això que no pas quan l'agafen i diuen espera't.
3: Sí. Sí. I al cap d'un moment diuen espera't. Espera't. Sí. I van dient espera't.
1: Sí. Ja l'agafaran, ja.
7: Ja l'agafaran.
6: Estancada.
1: Avui juga al Barça i hi ha molta gent que demana pizza. Ara.
8: Ciao, pizzeria Papa John's! Peperoni, peperuni, què els farà falta?
3: Peperoni, peperuni.
1: Què és això? Peperoni, peperuni?
6: Peperoni, peperuni.
9: Però és que he tardat tant en entrar que he hagut d'entrar aquí amb una aparença triomfal, no?
1: Endavant, pizzero.
7: Hola, mira, vull un parell de pizzas familiars.
8: Peperoni?
7: Sí. No, són per mi, són per enviar un nano que conec.
8: Algun en concret? Vol margarita, la peperoni, la hawaiana?
7: Et diria pinta... que em recomanessis alguna, però tant se me'n fa.
1: Fa pinta que té un sobrestoc de peperoni al magatzem. Sí.
8: Peperoni, m'ha dit? 4 de peperoni?
7: Sí, tinc un pressupost d'uns $40.
8: I com ho pagareu? En efectiu? En targeta?
7: Em sembla que en bitcoins.
1: No, en bitcoins no, eh? Ell paga la comanda amb targeta. Els bitcoins que li ha ofert en l'Aslo se'ls quedarà ell. El teu personatge simplement fa d'intermediari.
7: Ah, vale, entesos. Escolti, peperoni, peperoni, us diu el narrador que pagarem targeta. Les podeu enviar a Jacksonville?
8: I tant! Peperoni perfecte! D'aquí una estona les tindran.
1: Poca estona després, una repartidora ens entrega les pizzas.
10: Ah, bones, aquí les té. Moltes gràcies.
1: En la... Paperàs, important.
3: Hòstia!
10: Heu flipat, hòstia, eh? Pell de gallina.
3: Premi Gaudí, eh? Premi Gaudí. Ja.
10: Estat esperant.
1: Escolta'm. No.
10: Xinu-xanu.
1: També és d'agrair que l'actor o l'actriu que té poc paper el sàpiga fer.
3: Sí.
1: I ja està.
0: Bueno, sempre diuen que és més difícil una frase que no pas un paper protagonista.
1: Això és com el que toca el triangle amb una orquestra, eh? Si la caga. Home, sí o no?
9: Fonamental.
6: No hi ha papers petits, eh? No hi ha papers petits.
1: Cuidado, que ara ja entrem a la filosofia, eh?
3: No, ell ho diu perquè... Una frase com aquesta la podies cagar dues vegades.
1: Vinga, va, ja tenim les pizzas aquí. En Laszlo i sobretot l'Indi, el nostre gos, estan ben contents. Les pizzas fan una olor extraordinària i el millor de tot és que en Laszlo té la sensació que li han sortit de franc. S'està fotent un bon tiberi pel qual no ha pagat ni un cèntim de la seva butxaca. I tot gràcies a una compra que s'ha convertit en la primera transacció feta amb la moneda virtual Bitcoin. Aquells 10.000 bitcoins semblen ben pagats, tu. I dic semblen perquè, si ho mirem en perspectiva, ens adonarem que al final les pizzas li han acabat sortint molt cares.
0: Per què?
1: Bueno...
0: No, què vols dir? Que estan enverinades.
1: Què?
0: Ai. Ai, l'Indi.
1: No, l'Indi no passa res. L'Indi està bé, no patiu. Ah. Està una mica tip de tanta pizza, però bé. Dic que les pizzas acaben sortint cares perquè amb el pas dels anys el preu del bitcoin ha pujat molt. I vist en perspectiva, és evident que n'ha pagat masses diners.
3: I què vols dir? Que li han fotut una bona clavada, no?
1: El teu personatge...
3: Quan li han fotut el meu personatge...
1: Aviam, abans de parlar de xifres, deixeu-me dir que el valor del bitcoin canvia cada dia. És molt volàtil i no sempre val el mateix. Només podem donar una xifra aproximada, però que serà suficient per veure com de cares li han sortit.
6: Sí, però quan? Que
1: un número, eh? Voleu un número. Sí. Mira, doncs tenint en compte tots els factors, com la volatilitat del bitcoin, la inflació i els anys que han passat, agafant el preu que tenia al maig del 2010 i comparant-lo amb l'actual, podem dir que si en comptes de comprar aquelles pizzas en Laszlo s'hagués guardat els 10.000 bitcoins, ara tindria uns 1.000 milions de dòlars al
3: boig.
0: Què dius? No ho sentim. Però què dius?
6: Home, tantes sabones aquestes pizzas, eh, Fel?
3: Collons.
6: 10.000...
1: És que una pizza, quan et ve de gust, perds el cap, eh? També és veritat, eh? Quan tens moltes ganes de menjar pizza...
3: Hòstia, 1.000 milions, eh?
1: Sí, tu. Des d'aquella transacció, el preu de la moneda ha tingut un augment de valor que ronda els 4.000.000%. No sé ni com s'explica
3: això.
1: Quan es van comprar les pizzas, el bitcoin valia 0,004 dòlars. Actualment, el canvi voreja els 100.000 dòlars. Aquella compra és històrica en el món de la criptomoneda, perquè el bitcoin s'ha acabat estabilitzant i, en part, ha estat possible perquè en Laszlo es va atrevir a ser el primer a utilitzar-la per fer-hi negocis.
3: Ai, la seva avui... dona voldria sentir ara.
1: La seva dona.
0: Mantem-ho la mare!
1: gordo, amb les pizzas, i a més arruïnat.
0: Hòstia. Que el mato.
1: Doncs mira, en Laszlo avui dia treballa una empresa que venen motxilles, tu.
0: No.
1: Sí, si s'hagués guardat les criptomonedes, no. Actualment seria fastigosament ric i tindria tanta pizza com li vingués de gust. Sí.
11: En aquesta història l'únic que ha fotut calés ha sigut el nano, eh?
1: Doncs no pensis, tampoc, eh?
11: Ah, no?
1: El personatge de l'Àlex tampoc, perquè també s'ho va rebentar al cap d'un temps en un viatge amb els bitcoins que li van pagar. Es va gastar els 10.000 bitcoins quan rondaven uns 400 dòlars.
11: Bueno.
1: Per tant...
0: Quina poca vista. Escolta, i el gos, què?
1: El gos...
0: Sí, que se n'ha fet de l'indi.
1: El gos... El gos que li agrada la pizza, el pijo de l'Eixample de Barcelona, és... Ai, ai, ai.

0: És viu, però li ha anat d'un pèl perquè entre la fartanera de pizza i l'atac d'ansietat que li ha agafat en adonar-se de la quantitat de pizzas que es poden comprar 1.000 milions de dòlars, gairebé s'hi queda. Per sort, se n'han sortit. L'Indi se'n pot tornar cap a Barcelona a passejar per l'Eixample com fa habitualment. Avui ha degustat la pizza més cara de la història, tot i que vivint a Barcelona potser encara tindrà l'oportunitat de menjar-se'n alguna de més cara. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
2: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tresca Info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra el territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a l'ACN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consulat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la vall del Cauca, o bé el conegut com a eix cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials, amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, i explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Venezuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Venezuela, fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això en molts casos serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les Comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
14: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
15: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
14: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
15: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El pla el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Terès és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus amb humitat. Demà matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu Prepirineu. Tres comarques estan sota vista d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
19: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
20: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
19: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
21: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més. qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
1: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
4: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio el director dels Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
22: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14.

0: sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escar, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
2: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
1: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
2: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
1: Almatret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolar, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'ACN.
4: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
4: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
3: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
5: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
6: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
5: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns

0: una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
1: Nada, muy contentas, creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy, bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
0: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
2: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
0: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
3: 3CAT Info.
0: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després ha encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
4: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
0: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
5: Molt bona està aquesta pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
3: Són 6:45.
6: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la 6a edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una 20ena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. dels esports, Pau Dax, què destaquem?
0: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
6: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
8: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
7: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
9: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
7: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
6: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
10: Les darreres hores he parlat amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntem si algú està fora de Medellín, doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
6: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
11: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
6: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
12: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
6: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
13: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
6: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, parla d'una situació insostenible.
14: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
6: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
15: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
16: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
6: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Boté.
17: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participar a poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
6: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors.
12: Trescat Info.
6: Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
18: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
6: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
19: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
6: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són 5 denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un vot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
20: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yabloka, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
21: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
20: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
12: El temps.
6: Amb l'Enric Agut.
1: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nuvolades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vista d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
12: 3CAT Info.
6: 3:45, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
2: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses.
6: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
22: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de Salvament Marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
23: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
22: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
23: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
22: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter en base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
6: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
24: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
25: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
24: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí Espot els vehicles aparcats durant la nit.
6: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
6: Tret de sortida a la sisena edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Boixaderas. Ens ho explica la Marc Camps.
0: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
3: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
0: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
3: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
0: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
6: Moment de tancar aquest informatiu.
12: Esports.
6: Amb el Pau Dax.
4: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
5: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
4: El davanter blaugrana Ronnie Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
12: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
8: Nada, muy contentas, creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana. y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy, bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
4: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
7: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
4: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hawk.
12: 3CAT Info.
4: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
9: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
4: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
10: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
4: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimarts, un dia que ens llevem amb 16 graus a Prades, 18 a la Seu d'Urgell i 22 graus a Terrassa. Per cert, parlant del temps, que avui es reobrirà de manera parcial el pàrquing d'Aigüestortes per Espot, que va quedar tancat després de l'esllavissada que hi va haver-hi el cap de setmana. Val la pena que saludem el Jofre Genué, com sempre, a aquesta hora. Què tal, Jofre? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, bon dia.
0: Quina és la previsió per avui? Tindrem pluja?
1: Doncs avui encara parlarem de ruixats. De fet, n'hi ha hagut no fa gaire estona, al llarg d'aquesta nit o matinada cap al Penedès, amb alguns registres que han arribat entre els 4 i 6 litres per metre quadrat, bastant localitzats en aquesta àrea. Tot això es va desfent i aquest matí el sol s'imposa. Queden alguns núvols residuals que han d'anar dissipant-se amb un matí de sol, de calor, de temperatures de plena canícula d'estiu, amb valors que avui, els més alts, tornaran a superar els 35 graus a l'interior del país. I a partir de migdia aquesta tarda, doncs el que comentàvem, encara hi ha condicions perquè creixin aquestes nuvolades i puguin haver-hi ruixats i algunes tempestes. Avui els ubicarem més sobretot a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, i especialment al voltant de la zona del Ripollès, és on podria haver-hi alguna tempesta. Hi ha avisos en aquest sentit d'intensitat de pluja, alguna tempesta que pugui ser una mica intensa. No es descarta també alguna nuvolada a la serra prelitoral, però de manera molt aïllada, en general doncs més al nord i al nord-est del país, del que podria ser doncs una situació de traca final dels ruixats que hem anat tenint aquests darrers dies. Per tant, demà, tot i que potser no acabin de desaparèixer del tot, ja parlaríem de ruixats molt més aïllats.
0: És el que t'anava a preguntar, ja en parlarem demà, eh? Però de cara a l'eclipsi tenim algun pronòstic nou?
1: Bé, doncs es va consolidant una situació meteorològica que pot afavorir bastant a que, en general, les condicions atmosfèriques doncs ajudin a poder-lo veure bé, cosa que no vol dir doncs que potser de manera local hi hagi alguns sectors del país on hi hagi alguns núvols que puguin fer una mica la guitza, però estem més aviat a la part òptima i, per tant, optimistes en aquest sentit.
0: Gràcies, Jofre. Una abraçada.
1: Val, que vagi bé.
0: Anirem seguint, evidentment, tot el que refereix a l'eclipsi, però, evidentment, la notícia de les últimes hores és, sense cap mena de dubte, el terratrèmol de Colòmbia.
2: Una de la tarde, 50 minutos. Seguimos en esta emisión del mediodía de Noticias Caracol con información en vivo y desde las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió esta mañana al país. Precisamente, y ante la magnitud de la emergencia, Colombia comienza a recibir ofrecimientos de ayuda internacional para apoyar las labores.
0: Així ho recullen els mitjans del país. Segons l'últim balanç oficial, el terratrèmol ja ha deixat almenys 132 víctimes mortals, 132, més de 570 ferits i un centenar de persones que continuen desaparegudes. Per tant, aquest balanç de víctimes mortals és possible que pugi. És un sisme de magnitud 7,4. Ha sacsejat bàsicament l'oest de Colòmbia i les zones més afectades són Pereira i Chocó. El nou president de Colòmbia, que fa 3 dies que és al càrrec, ja ha decretat la situació de desastre nacional.
3: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros. Se hace un llamado.
0: Així ho explicava el president de Colòmbia. Com deia, la prioritat és rescatar la gent que hagi pogut quedar atrapada. Insistim que hi ha 132 víctimes mortals, més de 570 que han quedat ferides i un centenar de persones que continuen desaparegudes. De moment no consta cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i el Ministeri d'Exteriors n'estan fent un seguiment, però de moment no consta cap víctima catalana. Avui anirem en directe a Colòmbia per veure com està la població en aquestes hores posteriors al terratrèmol, que, insistim, de magnitud 7,4, concentrada sobretot a l'oest del país. Anem en directe ara mateix a Colòmbia. Saludem el periodista Joan Trias. Joan, molt bon dia.
4: Hola, Frederic, què tal? Molt bon dia als que estan a Catalunya.
0: El primer de tot, com estàs?
4: Doncs, mira, ara bé, però avui al matí una miqueta espantat amb aquest terratrèmol que m'ha agafat a la ciutat de Bogotà, on per sort no ha passat res, però sí que m'ha agafat allà i, evidentment, no n'havia viscut mai cap i, evidentment, espanta també, sí.
0: Perquè vau notar alguna cosa a Bogotà?
4: Sí, sí, déu-n'hi-do. Mira, eren a prop de 7:45 del matí, jo era dutxant-me a casa de la meva parella, sortia de la dutxa i de cop sento la meva parella que em diu salimos de casa, salimos de casa, salimos de casa. I començo a escoltar una alarma, surto a la dutxa com puc, vestim-me com puc i començo a veure que aquelles parets es mouen. I, evidentment, surto de casa, veig molta gent al carrer i un cop allà una sensació molt estranya. que no ha viscut un terratrèmol, una sensació de mareig, de moure's al terra als teus peus i no saber bé què passa, però vaja, allò que dura un minut i mig se t'arriba a fer etern, eh?
0: I la gent estava molt espantada?
4: La gent d'allà no. La gent d'allà està prou acostumada que un cop l'any la terra, almenys a la capital, a Bogotà, tremoli i es noti, però no hi hagi danys, que és el que va passar ahir, sí.
0: A més, això t'enganxa en ruta, no, Joan? Tu has d'anar fins a Medellín.
4: Sí, senyor. Ara mateix sóc en ruta cap a Medellín. No sé quina ciutat em trobaré. Jo sé que com més cap al Pacífic, pitjor paisatge em trobaré a les ciutats. A Cali volíem anar-hi, per exemple, ja ho hem descartat, evidentment. A l'Eje Cafetero volíem anar-hi i, de fet, volem encara anar-hi i no sabem si podrem arribar-hi. I a Medellín tinc previst arribar d'aquí 7 hores, que seran les nostres 7 del matí, precisament, i veurem què passa quan arribem i quina ciutat és la que ens trobarem. Em sembla que ens trobarem a alguna casa amb escletxes a la paret i aquestes coses, però cap casa en runes.
0: Ara que esteu en ruta, què esteu veient? Com està el país?
4: Ara mateix ho veig tot fosc, perquè és molt de nit, són les 12 de la nit aquí, però sí que és veritat que es veuen aquests petits xiringos molt típics de Llatinoamèrica, que els és igual l'hora que sigui, que ells volen vendre el que vulguin. Això sí que es veu des d'aquí, des d'aquest autobús.
0: Hi ha hagut rèpliques, o et consta que hi ha hagut rèpliques?
4: Sí, hi ha hagut fins a 21 rèpliques a la costa Pacífic, que és on ha començat tot, i totes aquestes rèpliques han afectat a ciutats com et deia, com a Cali, com a Pereira, com altres ciutats molt afectades, però aquestes rèpliques sí que no s'han notat a Bogotà.
0: El periodista Joan Trias ens ha atès aquí al matí de Catalunya Ràdio en ruta a qui ha sorprès aquest terratrèmol a Bogotà. Joan, moltíssimes gràcies, ens alegrem que estigueu bé, una abraçada ben forta.
4: Gràcies, Frederic, una abraçada.
0: Cuida't molt. El Joan Trias és una de les persones a qui aquest terratrèmol ha sorprès a Bogotà. Insistim que la delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà diu que no li consta cap víctima catalana. El Ministeri d'Exteriors diu que tampoc li consta cap víctima espanyola. Tot això, en aquest terratrèmol a Colòmbia, insistim, és 132 víctimes mortals, 132 persones que s'hi han deixat la vida, n'hi ha 570 de ferides, un centenar de desaparegudes, i per tant és bastant probable que lamentablement la xifra de víctimes mortals continuï pujant, i això quan el terratrèmol de Venezuela del mes de juny fa només 7 setmanes encara és ben present. Just ahir sabíem l'últim balanç de víctimes mortals a Venezuela, que ja s'enfila fins a més de les 6.000.

0: Doncs així comença, malauradament, aquest dimarts amb el terratrèmol de Colòmbia. Avui tornarem en directe en aquell país per veure com s'estan vivint les hores posteriors al terratrèmol, però l'altra notícia del dia continua sent Ceuta.
1: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: És Ángel Víctor Torres, el ministre de Política Territorial. La Moncloa diu que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc i aquest país, Rabat, ja ha dit que accelerarà els tràmits perquè això sigui possible. Aquests dies continuen les reunions entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Avui, per exemple, hi ha el ministre d'Exteriors, demà la ministra de Defensa, que també serà cridaner. Tot això mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia encara no s'ha resolt.
2: La veritat és que la Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada. I hauria de protegir l'espai Schengen, excepció, la darrera excepció, que acabem erosionant l'espai Schengen. Ni a ningú li agrada estar en la situació en la que estem. La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores davant el que va ocórrer la pressió migratòria a Ceuta, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea.
0: Doncs així de clar, era el socialista, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, ahir en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui parlarem d'aquesta qüestió i sobretot parlarem d'aquest front comú que han fet Itàlia i Dinamarca al voltant de la immigració irregular. Ja sabeu que ahir van sortir les primeres ministres dels dos països per demanar obertament solucions innovadores, que és aquesta mena d'eufemisme per parlar dels centres de deportació en països que no pertanyin a la Unió Europea. Ho comentarem amb el Sergi Pardos, que sempre és interessant de sentir-lo quan es tracta d'immigració. Ell és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. I ara sí que sí, a banda d'això, queden només 24 hores, una mica més de 24 hores per l'eclipsi solar a Catalunya i els oftalmòlegs que no es cansen d'insistir que cal que les ulleres per veure l'eclipsi siguin homologades. Ahir se'n van retirar fins a 6 models que no ho estaven i la gran preocupació dels experts és les possibles lesions oculars que es puguin produir durant o sobretot després de l'eclipsi.
3: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals els més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: És el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el Ferran Roche Campo, que és el director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, que ens explicava que s'han reforçat justament totes les atencions als CAPs i als hospitals perquè hi hagi sempre oftalmòlegs, molt especialment a les Terres de l'Ebre i al sud del país, que és on s'espera més afluència de persones per veure l'eclipsi, perquè és la zona del país on l'eclipsi serà visible totalment, on serà del 100%. L'altra gran preocupació continua sent el trànsit. Avui el Servei Català de Trànsit presenta el seu dispositiu, ens l'avançarà el seu director aquí al matí de Catalunya Ràdio, el Ramon Lamiel, amb qui parlarem d'aquí a una horeta amb el Contado, una mica més. Hem de tenir present que, com que les zones del país on l'eclipsi serà total es concentren al sud de Catalunya, hi ha un cert neguit sobre el possible col·lapse de les vies, i és per això que des de fa ja un parell de dies ben bé, o més i tot, es recomana evitar la P7 en la mesura del possible, perquè és la que és més susceptible de col·lapsar-se. I encara un parell de coses més de les últimes hores. A Roses, a l'Alt Empordà, ha mort un home de 85 anys ofegat a la platja. Són 18 ja. 18 les persones mortes per ofegaments a Catalunya des que va començar la campanya del bany el passat 15 de juny. I malauradament també, a les últimes hores, un altre crim masclista a Marbella. Un home de 59 anys hauria matat la seva parella. En el que portem d'any ja són 36. Les dones que han mort a Espanya per violència masclista és la xifra més alta des del 2019. És un altre dels temes d'aquestes últimes hores, quan falten 3 minuts per un quart de 8, un dia que també continua sent notícia l'actualitat esportiva. Així sortien els jugadors de l'Atlètic de Madrid de la ciutat esportiva del club, Julián Álvarez, per exemple. Hi va passar el reconeixement mèdic. Alguns mitjans diuen que ha demanat reunir-se amb el club per demanar cara a cara el seu traspàs al Barça, i mentrestant...
4: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel to be here?
5: Bueno, muy, muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación.
0: Ronald Araujo ya es a Liverpool, en jugará cedit, y Roni Bardaggi, per cert, passarà avui proves mèdiques de la lesió que es va fer ahir i que podria ser greu. I avui a Sitges...

0: El Sopa de Cabra actuarà en el Festival Terramar per celebrar els seus 40 anys dalt dels escenaris. Tantes nits va pagar per tenir-la. Un minut per arribar a un quart de vuit. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, Calàgora, hi tindrem Vicent Sánchez, Anna Grau, Míriam de Sant Germán i Carlos Tavera. De moment, però, repassem les notícies de les últimes hores. Marta Viana, Sílvia Creu, Francesc Soler, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Ho dèiem ara, eh? Desastre nacional.
3: L'ha decretat el govern de Colòmbia arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país.
4: Segons l'últim balanç oficial, el sisme ja deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat.
5: L'epicentre s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat per gairebé tot el territori, inclosa la capital, Bogotà. I també s'ha arribat a sentir en països veïns. Les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la Vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
7: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron herides, lesionades i y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
6: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passa un quart de vuit, no consta.
3: Per ara, cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació.
4: Uns 7.800 catalans viuen al país. El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada de Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia espanyola.
0: Es desmarca.
5: El Partit Popular de Vox. Els populars sí que aniran a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta a la península.
3: El govern espanyol, però, prioritza que tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho.
0: Anem a Madrid, doncs, Paula Brujats.
8: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar-ho.
9: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
8: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya que la família accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península, i el Partit Popular, a diferència dels consellers de Vox, no plantarà el ministeri.
10: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir d'ahí, nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
8: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Front Comú.
4: D'Itàlia i Dinamarca contra la immigració descontrolada dies després de la crisi de Ceuta.
5: Les líders de tots dos països reclamen augmentar les expulsions dels immigrants delinqüents i obrir més centres de retorn en països de la Unió Europea.
0: Més detalls, Albert Manyà.
11: En un comunicat conjunt, Giorgia Meloni i Mette Frederiksen volen fins i tot altres solucions innovadores per donar resposta als ciutadans. Malgrat ser de pols ideològics contraposats, defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, denuncia la manca de solidaritat en la crisi actual.
12: Malauradament és cert que veiem fragilitzada per la lògica de l'oportunisme nacional, de la política nacional, amb l'ús de la suspensió de l'espai Schengen, com és el cas que fet Itàlia.
11: Albert Manyà, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Un quart i tres minuts de vuit es tancaran.
3: Avui els accessos al cim de Montmaneu, el més alt del Segrià, perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi de demà.
4: La decisió l'han pres els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es bloquegin els camins que hi arriben.
2: Però, Joan Álvarez.
13: La limitació començarà aquest migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escar, Seròs i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que, si calgués, no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
14: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
13: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones. Recordem que a la zona hi va haver un incendi l'any 2003. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I més prohibicions.
5: Recordeu que també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant i no es permetrà l'accés de visitants sense autorització als nuclis urbans d'Albarca i Siurana al Priorat.
3: Al Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
4: Sempre amb ulleres. Els oftalmòlegs insisteixen que cal d'ulleres homologades per veure l'eclipsi de demà, es miri des d'on es miri.
5: S'han de fer servir encara que s'observi des d'un territori on l'eclipsi no sigui del 100%.
4: Maria Costa.
15: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total. Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
15: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, Salut ha reforçat amb més professionals els centres d'atenció primària, hospitals i el sistema d'emergències mèdiques, sobretot els dies després de l'eclipsi per les possibles lesions. I és que no fer servir les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Nou bombardeig.
3: Rus contra tota la ciutat ucraïnesa de Zaporizhia. Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'aquesta nit.
4: A més de Zaporizhia, els míssils i els drons russos també han caigut aquesta nit a la capital, a Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes a la ciutat.
5: L'ofensiva d'aquesta nit arriba poques hores després que Ucraïna matés 13 civils russos. Va ser l'atac contra territori rus més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Els drons de Kiev van atacar ahir un dels principals centres de la indústria petroquímica russa a la regió de Tarstan.
4: I exclosos.
3: Rússia exclou de les eleccions la formació Yabakla, l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. Els analistes creuen que la seva popularitat ha espantat el Kremlin.
4: Moscou, Cristina Solies.
17: Les autoritats han temut que Yabakla convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem per haver rebut finançament estranger, però el president de Yabakla, Nikolai Rybakov, hi veu altres raons.
18: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
17: Mig miler de joves van respondre a la decisió judicial amb crits de vergonya i la policia els va acabar amenaçant amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I atenció amb això, eh? Més videovigilància. El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, creu que la ciutat està molt poc videovigilada i confia arribar a les 500 càmeres noves el 2027. Actualment n'hi ha 186. Són declaracions a l'ACN.
19: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització de les 1.000 càmeres ben

0: 300 municipis s'estan organitzant per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu. Àlex Terès és l'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
1: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut permetran ajustar el pla a les necessitats de cada lloc. Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Menys envasos.
3: A partir de demà s'ha d'aplicar la nova normativa europea que té com a objectiu reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients.
2: Roger Santaló.
4: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, i s'aplica de forma escalonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'anar incorporant diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
5: Si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
4: La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. A Espanya ara només es recuperen el 20% dels recipients i es vol arribar com a mínim al 90%. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
6: Bon dia.
2: El Barça en vol més a canvi de Ferran.
6: El Paris Saint-Germain ha fet una primera oferta de 40 milions d'euros pel davanter, però els blaugranes la troben insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera.
7: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
6: També al Barça, el davanter Roni Bardaggi estarà entre 6 i 8 mesos de baixa després de lesionar-se ahir els lligaments creuats del genoll dret. El jugador passarà proves mèdiques avui mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. I pel que fa a les arribades, avui pot ser un dia clau per al fitxatge de Rodri, que el Barça vol tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el City. En el cas Julián, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, de moment sense novetat sobre la seva possible incorporació.
2: I qui declara el seu amor, en aquest cas al Madrid, és Cucurella.
6: En el seu primer dia amb els blancs, el lateral s'ha desfet en elogis pel club.
8: És un club com muchas historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
6: Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret almenys durant un mes per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi.
2: I final, en presència catalana, l'europeu d'atletisme.
6: L'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, s'ha classificat per a la final de salt de llargada que es disputarà aquest vespre, i a l'europeu de natació de París, la nedadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, s'ha classificat per a la final dels 200 metres esquena femenins.
9: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
6: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla a la final del 4x200 lliures femenins després d'acabar sisenes.
10: Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
11: el 20 de març del 1969.
10: I el número de la sort, el...
11: 11.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
14: la Generalitat posarà en marxa un pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra a diversos instituts tal de reduir-ne la conflictivitat.
15: Sí, però Mossos vestits de paiers, eh?
16: De paisà.
17: De paisà.
15: I sense armes.
14: Exacte.
16: Sense armes, eh?
15: Sense armes, claro.
14: Però aquest pla pilot no ha estat ben rebut pels sindicats de l'ensenyament, que ja han expressat el seu malestar davant d'aquesta mesura.
18: Efectivament, sisplau. Ai, gràcies.
16: Què vols, Sergi? Entenc pues, que entres en qualitat de professor
18: sí,
16: de baixa?
18: Sí, vull expressar el meu molestar per la cosa aquesta de ficar policia als coets.
16: És igual.
18: A mi això no m'agrada ni un làpice.
16: Com?
18: No m'agrada ni un làpice.
17: Sergi, recordem, per l'oient que s'acaba d'incorporar, que tu ets professor, que estàs de baixa.
18: Sí, soc professor, estic de baixa.
17: Quants anys fa que estàs de baixa?
18: Farà 3 anys i mig.
17: Què et va passar?
18: Salut mental al colze.
17: Salut mental al colze.
18: Sí, aquí, a la zona aquesta d'aquí...
14: Té el colze amb ansietat.
17: Ningú té professors del públic, no està fent ni gràcia, cap gràcia, això, eh?
14: No hi ha ningú que rigui.
17: Ara, però els alumnes sí que riuen, eh? Sí, sí.
18: Què vols, que no els hi preguntem per
17: bueno,
18: el tema...
17: Aquesta cara que tens és normal, fas...
18: Estava molestant-me, jo.
16: Sí, però que no sé què d'un làpiz.
18: Això voldria anunciar el teu canal, lligar la mida que prendrem els del col·lectiu de professors, amb la professora aquesta també, si fiquen policies als col·les.
14: Molt bé, quina mesura prendreu?
18: Farem vaga.
16: Hòstia, que original.
18: Que original no! Perdona, però no és fàcil organitzar totes aquestes vagues que tenim que fer, que hasta inclús estem tenint pelees internes per decidir el calendari de vaga.
16: Jo ho vaig llegir l'altre dia, el vaig agafar una mica de gràcia, perquè es veu que ara esteu votant sobre la intensitat que han de tenir les protestes.
18: Efectivament.
16: Hi ha aquest debat intern.
18: I ara ens diuen això a la policia, que no estem d'acord... Però tenim el problema que no ens caben més vagues.
16: Hauries de fer una vaga dins d'una vaga.
17: És una cosa que no s'ha fet mai.
18: I si fiquem més vagues, quedaran menys dies de col·le que vagues previstes.
17: Sí, sí.
18: I des de luego no farem una vaga en plenes vacances. Sí,
16: no tindria cap sentit.
15: Si pot parlar català bé, ni que sigui alguna paraula.
16: Sí, Sergi, en principi ja no volem parlar més amb tu.
18: Pues jo tampoc vull parlar més amb tu, Sergi.
16: No, Sergi, ets tu. El Sergi ets tu. Cada dia més tonto.
17: Per conèixer més detalls d'aquesta mesura impulsada pel govern de la Generalitat, teníem nosaltres la consellera Parlon. Bon dia de nou.
19: Bons dies.
17: I ens acompanya també una persona que coordinarà tot l'operatiu, que és el sergent Guarro. Sergent Guarro, què tal? Bon dia.
20: Digui-m'hi.
17: Què és el que farà vostè?
20: Personalment li tinc que dir que m'agrada bastant aquesta tasca encomendada.
14: Sí, fins i tot em sembla que li ha millorat una mica el català.
20: Bueno, pues ya le digo yo que no ha sigut en l'escuela.
16: Arribem a 8:15.

0: La notícia continua estant a Colòmbia, on s'intensifiquen les feines de rescat després del terratrèmol de magnitud 7,4 d'ahir a la tarda. De moment, el balanç, l'últim que hem conegut aquesta matinada, és de 132 víctimes mortals, 132 morts. A més, hi ha prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts.
1: Podeu imaginar el susto, hem sortit, es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre.
0: És el testimoni de l'Adrià López, que ens ha fet arribar al matí de Catalunya Ràdio. Ell viu prop de Pereira, que és una de les ciutats més afectades pel sisme. Abelardo de la Espriella, que tot just acaba d'assumir la presidència de Colòmbia, ha decretat l'estat de desastre nacional i s'ha compromès, diu, a no deixar sols els afectats.
2: No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
0: I també te seguim amb la crisi de Ceuta. El govern espanyol avui torna a reunir-se amb l'executiu de la ciutat, en aquest cas és el ministre d'Exteriors, demà ho farà la ministra de Defensa. Ahir el president de Ceuta es va reunir amb el ministre de Política Territorial i llançava aquesta idea.
3: Incorporo incluso la posibilidad de modificaciones legislativas que se lleven a cabo de manera inmediata para que los menores sean reagrupados.
0: És el que deia Juan Jesús Vives, el president de la ciutat autònoma de Ceuta. I tot això, evidentment, la vigília de l'eclipsi solar serà demà, finalment. Els municipis on es viurà l'ocultació total del sol ja estan perfilant l'operatiu per rebre els visitants i, de fet, cada cop es tanquen l'accés a més espais naturals, bàsicament pel risc d'incendi i també per evitar aglomeracions i col·lapses. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
4: El Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. I dues lesions, una al Barça masculí del davanter Roni Bardaggi i una al femení, Quique Nazaret, que es perdrà l'amistós de demà contra el Montpellier.
0: Gràcies, Miquel. I el temps, important, de cara a l'eclipsi de demà, però comencem per avui. Jofre Genué, què tal?
5: Bon dia. Doncs el temps avui dominat novament, com és habitual, aquesta època, per aquesta calor intensa i pel domini del sol, però sempre amb el permís d'aquestes petites nuvolades que no acaben de desaparèixer, que són locals, i que des del sud del país, de les Terres de l'Ebre, arriben a endinsar-se cap al Camp de Tarragona, Catalunya Central, ja que ha passat aquesta matinada. Això no es pot descartar que persisteixi, tot i que ha d'anar una mica de baixa, i que fins i tot acaben donant alguna gotellada. En general, sol, calor intensa i temperatures que poden enfilar-se per sobre dels 35 a l'interior, i en tot cas, el terç oest del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida i el Pirineu, és on es mantindrà al llarg de tota la jornada i, sobretot, més a la tarda que al matí, el risc de tempestes i ruixats localment amb certa intensitat.
0: Gràcies, Jofre. I la mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marisa Gil, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Tranquil·litat a la xarxa de mobilitat del país. Només destacar 20 minuts de retard a la línia R14 en tots dos sentits. També arribarà a Barcelona amb 6 minuts de demora el tren de la línia R15 que ve de Riba-roja d'Ebre. D'altra banda, recordar que a aquesta hora i fins 8:45 del matí, la circulació entre les estacions de Martorell Central i Ruïl Camp Vallhonrat de la línia R8 i entre Martorell Central i Molins de Rei de la línia R4 es farà per carretera. Pel que fa a la circulació aèria, el vol de Ryanair, que havia de sortir del Prat amb destinació Menorca ara a 8:45 del matí, no ho farà fins 3:15 de la tarda. I el vol també de Ryanair entre Barcelona i Milà sortirà amb 20 minuts de retard.
0: Gràcies, Marisa. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs de moment tranquil·les, però hi ha cua a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona a causa d'un accident a l'autopista C33 a Montcada i Reixac en direcció d'entrada a Barcelona, també per una topada que talla un carril, i a la Ronda de Dalt aturats entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més d'una horeta, el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Míriam de Sant Germán i el Carlos Tavera. Però de moment fem un cop d'ull als diaris. Comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bartrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: El terratrèmol de Colòmbia i la política migratòria de la Unió Europea són els dos grans temes de les portades.
8: El País descriu Colòmbia com una nació tocada després del fort terratrèmol. El sisme ha afectat el centre i la zona occidental del país i, de moment, ha deixat més d'un centenar de morts.
9: El diari ho defineix com una catàstrofe que s'han portat edificis i ha malmès infraestructures. També afegeix que la gestió d'aquesta gran tragèdia és la primera prova de foc pel govern de la Espriella.
8: I parlant del president colombià, la BCE se centra en la seva reacció. Aclareix que ha convocat un comitè d'emergència després del terratrèmol més fort de la dècada per gestionar no només els morts, sinó també els milers de persones que continuen atrapades.
9: La carta conjunta de Meloni i Frederiksen a favor de crear centres de deportació de migrants també es present a les portades. La Vanguardia veu la posició d'Itàlia i Dinamarca com un pols a la Unió Europea.
8: Clara va un pas més enllà en el seu editorial i diu que troba a faltar una reacció europea més forta a la crisi de Ceuta, en especial a la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, que diu que està desapareguda. El diari assegura que Sánchez s'ha quedat sol defensant la frontera sud d'Europa perquè cap país ha ofert ajuda de cap mena, ni tan sols humanitària.
9: El periòdico, per la seva banda, dedica el tema del dia a la revisió d'infraestructures aèries. Diu que el creixement dels vols diaris a Europa d'entre el 3 i el 5% ha portat al límit l'espai aeri del Prat i Barajas, que aquest estiu treballaran per sobre de la seva capacitat.
8: I el Punt dedica el seu tema del dia a l'eclipsi, amb una infografia sobre on es veurà als països catalans i amb entrevistes a experts. El diari explica que l'expectació es desferma, tot i que les previsions meteorològiques no indiquen unes bones condicions.
9: I Xavier Domènech dedica el seu article d'opinió del Regió 7 a diferenciar entre fanàtics de l'eclipsi i persones que no hi donen importància. Diu que, per les primeres, l'eclipsi sembla una religió. En canvi, les segones es consolen en la certesa que serà breu.
0: Ara mateix passen 6 minuts de 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. Continuem repassant la premsa, continuem repassant els articles dels diaris. En aquest cas, la premsa digital. Sílvia Creus, què tal? Molt bon dia.
10: Ah, bon dia, molt bé.
0: El no casament de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez avui provoca el caos, eh?
10: Feia dies que hi havia rumors i el diari de Sun havia anunciat que havia de ser aquest dissabte passat, dia 8, a les 3 de la tarda, una bona hora a la fresca, a la catedral de Funchal, capital de Madeira. S'hi van aplegar 2.000 persones i alguna influencer que es va passar de llesta publicant un vídeo on es vantava d'haver agafat lloc a primera fila davant el temple amb la seva mare. L'enrenou va ser tan gran que va interrompre la cerimònia dins l'església on es casava una parella anònima que es va quedar de pasta moniato quan va veure que tenia més claca de l'esperada. Una mica com la boda de Lolita, però 3.0. Un mitjà portuguès va compartir el vídeo del moment i Cristiano Ronaldo va comentar la publicació amb uns emojis rient. Ho explica l'ABC.
0: I indemnització de 1.000 euros per danys morals a un treballador per no haver-lo convidat al sopar de Nadal de l'empresa.
10: El treballador tenia una relació conflictiva amb l'empresa a la qual havia posat diversos litigis que havia guanyat i se les va tenir amb el director quan va saber que no estava convidat al típic dinar de Nadal. Una conversa que va gravar en la qual el seu cap li va dir que convidaven i premiaven els treballadors que creien convenient. A més, va ser l'únic empleat de tots que no va rebre lot de Nadal. I com era d'esperar, va començar un nou litigi amb l'empresa que també ha guanyat. 1.000 euros pel lleig del sopar i un lot valorat en 149,05 sense IVA per doble vulneració dels drets fonamentals. Això és un win-win, eh? T'escaqueges del sopar i et paguen 1.000 euros.
0: I 1.000 euros, tu, Déu-n'hi-do.
10: Ha passat a Tarragona i ho explica el diari de Tarragona.
0: I una actriu de Harry Potter es fa d'or a OnlyFans.
10: I sense marmotes ni nus. Jessie Cape, que feia de Lavender Brown a la mítica nissaga de J.K. Rowling, no trobava feina com a actriu i no es veia treballant en cap lloc de cara al públic, com ara un supermercat deia, mentre la gent li cridava encanteris de Harry Potter. Aprofitant la seva llarga i bonica melena, va començar a publicar continguts a OnlyFans, raspallant-se els cabells, agitant la cabellera o disfressant-se a petició del públic, per exemple, d'elfa o caracteritzada com a Lavender Brown. Assegura que en un any ha guanyat més que en tota la seva carrera d'actriu. Ho explica el Mundo.
0: I a aquesta hora continuem el repàs a la premsa amb els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: Avui tota la premsa internacional té la mirada posada en el terratrèmol de Colòmbia i és portada en bona part dels diaris. Si ens fixem en concret en la premsa colombiana, El Tiempo, per exemple, expliquen que avui bona part dels ministres del nou govern d'Espriella es desplaçaran a les zones més afectades i quins són els punts habilitats a Bogotà per fer donacions. Al Colombiano hi trobem alguna història més d'esperança, com quan els serveis d'emergències aconsegueixen trobar una mare i una filla sota la runa. Al diari de l'Otun, de la regió de Pereira, és una de les més afectades, expliquen com els familiars de les víctimes poden demanar ja la indemnització i fan un primer balanç, un balanç preliminar a la zona amb 40 víctimes mortals i 65 edificis que ja s'han ensorrat. Colòmbia, a banda, ens acabem fixant en dos apunts que explica el New York Times, tots dos, sobre el president dels Estats Units. D'una banda, explica com Trump es va amagar en un carro de catering de l'aeroport per poder sortir en un vol militar secret des de Turquia. Això va passar durant la cimera amb diversos líders mundials que es va celebrar el mes passat a Ankara i després d'una amenaça creïble, diuen, per part de l'Iran. El mateix diari també parla sobre el famós Arc de Triomf daurat que vol construir Trump a Washington. Ahir dilluns es va fer públic un informe dels serveis de parcs nacionals en què diuen que la construcció alteraria la integritat històrica de molts punts de la ciutat i, en concret, doncs, que trencaria el paisatge cultural dissenyat entre el monument de Lincoln, el pont memorial i el cementeri Darlington.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, a On Economia hi llegim que els free tours ja són un negoci milionari. Expliquen que Civitatis dispara un 1.000% els ingressos en 4 anys. El negoci dels free tours es basa a fer que, un cop acabada la visita, el viatger decideixi quan vol pagar el guia. L'habitual és deixar entre 10 i 20 euros per persona. Expansión titula que el 70% de l'habitatge de luxe en venda de més d'un milió d'euros és a Madrid, Màlaga, les Balears i Barcelona. L'ultraluxe, a partir de 3 milions, encara es troba més concentrat. Madrid, Màlaga i les Balears en concentren 4 de cada 5. I, per contra, a Palència i Sòria no hi consta cap habitatge de luxe en venda.
0: Anem a la premsa esportiva. Miguel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia.
14: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
13: Si Julián conegués els Amics de les Arts, cantaria Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. En casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig. L'Atlètic està convençut de fer-ho. El club no vol deixar-lo marxar. Gilmarín, el màxim executiu dels Matalassers, no vol parlar amb l'argentí i Simeone encara ha de tornar demà. Per a Lluís Miguel Sanz, d'Esport, qui ha d'estar convençut de fer-ho és el Barça. Potser ha arribat un moment en què el Barça hauria de prendre una decisió pel bé de la planificació esportiva, escriu. Qui té ganes d'una nit d'estiu amb cinema francès a la fresca és Ferran Torres, que ha vist com el Barça vol que el PSG millori la seva primera oferta. 40 milions no són suficients, tot i que tant el jugador com el club esperen que la situació es resolgui abans que el davanter torni a entrenar amb el Barça. Tot i que segurament no serà la fresca, sí que hi haurà cinema català i francès a l'amistosa demà entre el Barça femení i el Montpellier, i també s'hi farà de nit, encara que només un minut. El periòdic explicant que s'hi repartiran ulleres per veure l'eclipsi, que coincidirà amb el partit. La premsa esportiva també destaca els protagonistes dels campionats europeus d'atletisme i de natació. El Samboya Jaime Guerra a la final del salt de llargada, i les nedadores Irene Ciércoles i Estela Tonraz. Aquesta última disputarà avui la final dels 200 metres d'esquena.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Anem a la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
15: Bon dia. Doncs avui premsa del cor o un nou capítol de Quanta Guerra. Perquè quina relació hi ha entre les espais gais i la guerra civil espanyola? Doncs més del que pugui semblar a simple vista. Kerry Halliwell, la pèl roja, ha explicat a les seves memòries que el seu besavi va ser assassinat per les tropes franquistes. L'avi de la seva mare era l'alcalde de Dos Torres a Còrdoba durant l'inici del conflicte. Les tropes franquistes el van acusar de comunista i el van afusellar. El seu fill, és a dir, l'avi de l'espai gai, també va combatre com a milícia republicà a la Batalla de l'Ebre. La cantant del Wannabe sempre havia parlat del seu amor per Espanya i del seu passat de la seva mare com a immigrant al Regne Unit des d'Osca. Ara l'estrella del pop va un pas més enllà i reivindica el seu llegat del besavi, que de ben segur, si era tan progressista com diu la cantant, avui en dia seria fan del Girl Power, de la seva besneta i les seves amigues.
0: Gràcies, Carlos. 2 minuts i arribarem a 3 quarts de 8.
16: Catalunya Ràdio. El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i mordoku.
17: Mordoku!
18: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Les tasques d'extinció van bé.
20: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
21: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
22: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
21: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
22: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
23: Seria vida i miracles amb el vinil.
21: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
21: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 3 quarts de 8. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Va, qui fa anys avui, va?
1: Mira, comencem amb una actriu catalana. Una

0: Corberó, l'actriu de La Casa de Papel, entre moltíssimes altres coses. Quants anys fa?
1: Úrsula Corberó, 32.
0: Que jove la fa, 37. Sí. Bueno, jove,
1: si fa, no fa.
0: Una abraçada. Carlos Overa, quants anys?
1: Carlos Overa, 70.
0: 66. Anem amb l'actor Chris Hemsworth.
1: Home, Thor. Thor, 40.
0: 43. Ei. I acabem amb una actriu que segur que t'agrada també moltíssim, que és Viola Davis. Que
1: oh, Viola quan... Davis, quina crac. 64?
0: 61.
1: Ei, mira, he passat una mica.
0: Bueno.
1: I el santoral?
0: Avui és Santa Clara, també Santa Susana, Santa Gilberta, Santa Digna, Santa Filomena, Sant Alexandre i Santa Obrí.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: I ja sabeu que al Matí de Catalunya Ràdio cada dia a aquesta hora fem una recomanació literària per llegir els que estigueu de vacances, o els que no estigueu de vacances també, sempre és una bona idea llegir, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bones, des de la llibreria La Trenca d'Andorra us volem recomanar per aquest estiu Metamorfosis, de Laura Tomàs Mora, publicat per Editorial Merusa. És un recull de 17 relats que giren al voltant de les dones i que utilitza el gènere fantàstic i de terror per parlar de temes com l'amor, la violència, la família, la por, la pèrdua, el desig o la transformació que implica la maternitat. Els contes són petits jocs simbòlics, escrits amb precisió, contundència i molta, molta habilitat. Trobareu tota mena de temàtiques, tota mena de personatges, fins i tot una reinterpretació molt especial de la llegenda de Sant Jordi. Esperem que us agradi. Fins molt aviat.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Vicios Ocultos.
3: Segueix un exitós gestor de fons d'inversió. La seva vida dona un tomb quan perd la feina i s'enfronta a un divorci complicat. És incapaç de renunciar al seu luxós estil de vida, de manera que decideix entrar a robar les cases dels seus veïns. El que comença com una manera d'aconseguir diners per no perdre l'estatus, s'acaba convertint en una doble vida. Una combinació de drama, thriller i comèdia negra que satiritza la hipocresia dels rics. John Hamm interpreta el protagonista en un paper que li va com un vestit a mida. Té dues temporades que trobareu a Apple TV.
1: Són 3:15 de 8 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas.
6: Puedo imaginar el susto, hem sortit... Es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre i a fora de la casa.
7: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil.
8: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria de protegir l'espai Schengen. Ningú li agrada estar en la situació en la que estem.
9: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar.
10: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre. La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Identificar.
11: Provar la identitat. Reconèixer que una persona és realment tal persona. Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los a les seves famílies. El Marroc també el reclama i s'ofereix per accelerar el procés. Centenars de menors, però, encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats.
1: Homologar.
11: Autoritzar alguna cosa que compleix els requisits establerts oficialment. Els oftalmòlegs insisteixen que cal d'ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres en qualsevol punt del territori. Es miri des d'on es miri. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina i demanen protegir-se els ulls amb ulleres certificades per la Comunitat Europea i pel certificat ISO.
1: Companyia.
11: Cos d'actors i de tècnics teatrals format per representar espectacles d'una manera continuada. La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa que ja va anunciar fa unes setmanes. L'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
1: Posem-hi també tres xifres amb la Sílvia Creus. 2.000.
12: Són els euros que haurà de pagar de multa l'entitat prestadora Cofidis a una consumidora per vulneració de l'honor per haver-la inclòs a la llista de morosos. El Tribunal Suprem li ha donat la raó perquè diu que l'acció de Cofidis no responia a la finalitat pròpia dels fitxers de solvència patrimonial, sinó que pretenia operar com un mecanisme de pressió davant de qui venia sostenint de forma fundada i persistent la nul·litat del contracte que havia subscrit amb l'entitat pel seu caràcter usurari.
1: I un número familiar en aquest programa, 152.
12: És el nombre de robatoris de cable a les instal·lacions de DIF a Catalunya que es van denunciar el primer semestre d'aquest 2026. La xifra suposa pràcticament un robatori de cable de coure o fibra òptica cada dia, una xifra que duplica les de l'any passat i gairebé igual en 6 mesos als 184 robatoris registrats tot el 2025. La comparació encara és més espectacular, tirant enrere només 4 anys. El 2022 es feien durant tot l'any els robatoris que ara es registren en només un mes.
1: Deia familiar, perquè és una notícia que vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I 6.
12: Són els models d'ulleres per veure l'eclipsi solar que les autoritats de protecció als consumidors han ordenat retirar perquè presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Les ulleres retirades tenen el filtre excessivament fosc, cosa que pot fer que els usuaris se les treguin per localitzar el disc solar i potencialment exposin els ulls a la radiació directa. Els models són els de les marques SP Eyecare Professional, Omanash, Leonstar, Opticalia, Orro i Pelispan.
1: I a les 3 imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera, evidentment, hi veiem un edifici ensorrat, en aquest cas a Cali, a Colòmbia. Una gran muntanya de runes, desenes de persones busquen entre les restes si hi ha o no possibles supervivents.
13: Són les feines de rescat que la ciutadania ha organitzat després del terratrèmol que ha afectat greument el centre i l'oest del país. El sisme ja ha causat 132 morts i 570 ferits. A més, ha destruït uns 1.600 edificis i ha afectat 6 aeroports. El govern ha qualificat la situació de desastre nacional i ja treballa en un comandament unificat per atendre l'emergència. La prioritat ara és rescatar les persones que continuen sota la runa.
1: A la segona imatge del dia hi veiem un home descansant en un llogaret sota un sostre de xapa. Plou, està completament envoltat d'aigua.
13: És una de les imatges que ha distribuït l'agència Reuters sobre les pluges monsòniques i els ciclons que a hores d'ara castiguen al nord de les Filipines. El temporal ja ha provocat una dotzena de morts i 8 desapareguts. La zona més afectada és l'illa de Luzon, la més poblada del país. Segons les autoritats filipines, la previsió és que les pluges i les fortes ratxes de vent disminueixin durant la setmana.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de Girona. Què hi veus, Maria Rovira?
14: Doncs hi veig un paisatge preciós de vinyes arrenglarades en pendent davant del mar, a Colera, a l'Alt Empordà. És una imatge de la finca on s'elabora Aires de Garbet, del celler Peralada, que ha estat elegit el millor vi negre d'Espanya 2026. L'anyada del 2021 d'aquest vi ha rebut el premi concedit pel Ministeri d'Agricultura. El jurat ha destacat la trajectòria centenària del celler, el seu compromís amb la innovació, la sostenibilitat ambiental i la projecció internacional.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
18: Si no ho cal.
17: És que és evident.
18: És que quedem unes preguntes a vegades, tio.
19: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
17: A veure, Xuriguera.
18: Ai, el swap i el... I el rap, a més, el... I llavors el crack.
17: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag no sé.
19: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
16: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
20: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
21: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
20: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí, fort terratrèmol a Colòmbia, el balanç provisional és de 132 persones mortes, prop de 600 de ferides i un centenar de desaparegudes.
11: Hi ha més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Abelardo de la Espriella, president de Colòmbia, es dirigí als afectats.
25: No estan solos. Colòmbia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
1: Ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles.
0: Al matí de Catalunya Ràdio hem recollit alguns testimonis, com el de l'Adrià López, que viu a prop de Pereira, que és una de les zones més afectades.
6: Podeu imaginar el susto, hem sortit, es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre.
1: I el Partit Popular es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió amb el Ministeri de la Infància, on s'ha d'abordar el trasllat de migrants menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
11: Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica del PP.
2: Nosotros sí asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
11: El govern espanyol prioritza, però, que tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho.
1: I a la vigília de l'eclipsi, els municipis on es preveu més afluència de visitants tanquen accessos a espais naturals per evitar el col·lapse davant del risc d'incendi.
0: Per exemple, a partir d'avui es tanquen els accessos al cim de Montmaneu, al cim més alt del Segrià.
1: I un altre bombardeig rus en aquestes últimes hores contra la ciutat ucraïnesa de Zaporíjia.
11: Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'aquesta nit.
1: Una novetat d'avui, el tinent de l'alcaldia de la Seguretat de Barcelona creu que la capital catalana està molt poc videovigilada.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Albert Valle confia arribar a les 500 càmeres noves al 2027. Actualment n'hi ha 186.
3: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat i després fins a 1.000 i més si convingués.
1: I tret de sortir de la 6a edició del festival Jordi Savall.
11: Amb el lema Més enllà de l'eclipsi vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. Jordi Savall, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
5: Bon dia. Doncs encara aquesta nit i matinada hi ha hagut alguns ruixadets de manera local que han donat gairebé 7 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Pau d'Ordal, a la zona del Penedès. Gotellades, 2-3 litres per metre quadrat al voltant de la zona del Penedès. També comarques pròximes a unes dècimes de litre d'aquesta petita nuvolada que ja s'allunya i que ha de donar pas al sol. Per tant, núvols residuals aquest matí que aniran dissipant-se i el sol s'ha d'imposar en un matí de ple estiu, de plena canícula, amb molta xafor i amb una matinada molt tòrrida. Molts sectors de la costa, però especialment a la costa central, al barri del Raval de Barcelona, han baixat dels 28,3. Per tant, temperatures que, de nou, es situen als valors més elevats de matinada d'aquest estiu. I bé, avui les màximes tornaran a superar els 35 graus a l'interior, amb una calor intensa, amb aquesta xafor a la costa, i malgrat que el matí sigui en conjunt estable i assolellat, a la tarda parlem un altre cop de nuvolades i ruixats amb algunes tempestes a la meitat nord del país i sobretot al voltant del Ripollès, on hi ha avisos d'intensitat de pluja.
1: I repassem la mobilitat amb la Marisa Gil. Marisa, què ens expliques? Bon dia.
7: Bon dia. A aquesta hora destaquem retards de 20 minuts a la línia R14 entre la Plana, Picamoixons i Barcelona en tots dos sentits i també porta 5 minuts de demora el tren de la R16 que ve de Tortosa i arribarà a Barcelona. D'altra banda, a l'aeroport del Prat, el vol de Eurowings entre Barcelona i Bonn sortirà amb 20 minuts de retard i el de Wizz entre Barcelona i Cracòvia ho farà 45 minuts tard.
1: I a les carreteres, Mariluz García, com ho tenim, això? Bon dia.
23: Bon dia, doncs encara tranquil·les, amb una petita retenció a l'autopista C33 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, per un accident, a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i les rondes, rondada a l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres, la ronda litoral, congestionada de Diagonal Mar a la Barceloneta, també sentit Llobregat.
1: Gràcies, Mariló.
7: Fins ara.
1: A aquesta hora dediquem sempre una cançó a qui vulgueu, a qui ens digueu, al 636-360609. Ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-360609. Dieu la cançó i a qui la voleu dedicar, com ha fet la Berta, vaja.
26: M'agradaria dedicar El cel, de Rocco Banana, un grup de Banyoles, a tota la gent de Sant Narcís, del barri de Sant Narcís. Moltes gràcies!
27: Fas tard, si creus.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimarts. Avui, una de les notícies, evidentment, de la matinada, malauradament, és el terratrèmol de Colòmbia. I tornarem en directe d'aquí uns minuts, aquí al matí, de Catalunya Ràdio, després que l'últim balanç d'aquest sisme de magnitud 7,4 ja acumuli 132 víctimes mortals. Quan fa ben poques setmanes del terratrèmol de Veneçuela, 7 setmanes tot just, amb un balanç de 6.000 persones mortes, el de Colòmbia ja té 132 morts, a més de 570 ferits i un centenar de desapareguts. És per això que les autoritats colombianes apunten que molt probablement aquest balanç de víctimes mortals malauradament pujarà. Hi ha diverses ciutats seriosament afectades, amb una vuitantena d'edificis que han quedat enderrocats, un miler més que han quedat seriosament afectats, i anirem en directe al matí de Catalunya Ràdio per veure l'última hora d'aquest terratrèmol de Colòmbia de les últimes hores. Un altre dels temes de les pròximes hores i de les últimes continua sent Ceuta. Avui el govern espanyol continua amb la seva, amb el seu llistat de reunions amb el president de la ciutat autònoma. Ahir va ser el ministre de Política Territorial. Avui és el ministre d'Afers Exteriors. Demà, la ministra de Defensa. Això mentre el president de Ceuta ha llançat obertament la idea de crear un centre, de crear, perquè ens entenguem, un centre d'internament d'estrangers per les persones que hi ha a la ciutat, mentre no es tramita, sigui el seu trasllat a la península, sigui el seu trasllat al Marroc, que hi hagi aquest centre on habilitar aquestes persones per evitar, diu, que dormin al carrer. Parlant de centres, que, evidentment, el tema de les últimes hores, i ho trobareu avui a tots els diaris, n'informàvem ahir en directe, així que ho sabíem aquí al matí de Catalunya Ràdio, és aquest comunicat que han fet la primera ministra italiana i la primera ministra danesa, demanant obertament, arran del cas de Ceuta, agafant el cas de Ceuta, encara que no hi tingui absolutament res a veure, però agafant el cas de Ceuta com a, diguem-ne, coartada per justificar la idea que promouen alguns governs de crear centres fora de la Unió Europea on enviar-hi, per exemple, les persones que els sol·licitin asil i se'ls hi denegui. En fi, aquest és un dels grans temes de l'actualitat de les últimes hores i, com dèiem, també de les pròximes, a l'espera de l'eclipsi. Falta una mica més de 24 hores. L'eclipsi serà demà. S'insisteix una vegada i una altra. Avui tindrem detalls del dispositiu de trànsit en evitar la P7 per anar al sud del país, on l'eclipsi serà total, per evitar així possibles col·lapses. Avui es continuen tancant espais naturals pel mateix, per evitar col·lapses i també per reduir el risc d'incendi. I s'insisteix en la qüestió de les ulleres, eh? Posar-les bé, mantenir-les tota l'estona, sobretot a les zones on l'eclipsi no és total, no us confieu, tingueu posades les ulleres tota l'estona i sobretot que siguin homologades, perquè ahir sabíem que se'n retiraven 6 models que no ho estaven. Ara mateix són les 8:03, Jofre Genué, com estàs tu? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé, molt bé.
0: Com pinta el dimarts?
1: Una mica calorat, eh? Amb aquesta calor tan intensa, sobretot en punts de la costa, amb aquest ambient tòrrid, i destacarem aquests 28 graus de mínima a la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, molts valors de 25 a 26 a la costa, sobretot amb aquesta xafogó. Això de moment no varia gaire, i bé, avui esperem que el matí sigui estable, amb un ambient de ple estiu, de fet, només amb alguns núvols residuals a la costa, alguns núvols baixos, producte d'aquesta mateixa humitat elevada, aquesta xafogó, i bé, aquestes nuvolades matinals ja han marxat, que han donat alguns registres de 3, 4, fins a 7 litres per metre quadrat a la zona del Penedès, i esperem calma fins a migdia. A partir de llavors, doncs, tornem a parlar de nuvolades. Hi ha un embussament d'aire fred que ha circulat pel sud de França entre abans d'ahir fins avui, ha anat molt lent, i ara va marxant, i això, doncs, ens fa ser una mica optimistes de cara demà pel dia de l'eclipsi, que sí que hi haurà alguna nuvolada, però serà més esquifida, més puntual, i en general, doncs, esperem més bonança respecte avui. Aquesta tarda, de fet, hi haurà ruixats i tempestes a partir de migdia, com dèiem, sobretot al voltant del Ripollès, Berguedà, Lluçanès, on hi ha avisos d'intensitat de pluja. En aquesta àrea podria haver alguna tempesta una mica intensa, i al llarg de la tarda, avançada de la tarda, poden fins i tot situar o arribar-se a la zona central de Catalunya o interior de les comarques de Girona o Empordà, però perdent ja força. A la resta serà més difícil, i amb unes temperatures que avui tornaran a situar-se clarament per sobre dels 35 a l'interior del país.
0: Gràcies, Jofre. Deies que ara de cara demà algun núvol, però esquifidet, amb l'eclipsi?
1: Sí, demà bàsicament serà un problema de núvols molt locals, no de manera general, ni de canvis importants, ni de tempestes generalitzades, sinó de manera local sí que pot haver-hi algun núvol que faci una mica la guitza, però a nivell general, ara com ara, sembla que el pronòstic és molt òptim i, per tant, podria veure's força bé a molts indrets.
0: Demà ho actualitzarem. Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: No. Demà en parlarem encara de l'eclipsi, perquè avui ja som a la vigília d'aquest esdeveniment que tanta expectació està generant, però la notícia de les últimes hores, la trista notícia de les últimes hores, continua sent el terratrèmol de Colòmbia.
2: Una de la tarde, 50 minutos, seguimos en esta emisión del mediodía de Noticias Caracol con información en vivo y desde las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió esta mañana al país. Precisamente y ante la magnitud de la emergencia, Colòmbia comienza a recibir ofrecimientos de ayuda internacional para...
0: Segons l'últim balanç oficial, aquest terratrèmol, que ha estat de magnitud 7,4, deixa de moment, i subratllem el de moment, 132 víctimes mortals. Diem el de moment perquè n'hi ha pràcticament 600 que estan ferides i un centenar que estan desaparegudes. Per tant, molt probablement, com dèiem ara, aquesta xifra de 132 víctimes mortals augmentarà. L'epicentre del terratrèmol ha estat el departament de Chocó, però s'ha notat pràcticament a tot Colòmbia, incloent la capital, Bogotà. Consten més de 80 edificis que s'han ensorrat del tot. Això que sentiu és justament un edifici que s'ensorrava en una de les imatges del terratrèmol que s'han fet més virals. També hi ha prop de 1.500 habitatges afectats, és a dir, amb algun tipus d'esquerda, per exemple, que s'estan revisant. De moment no consta cap víctima catalana, sí consten diverses persones que estaven allà, que han notat els efectes, però que afortunadament no han pres mal. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Freddy. Sí, al matí de Catalunya Ràdio hem parlat aquest matí amb Joan Trias, que és periodista i que està aquests dies de viatge a Colòmbia.
4: Érem a prop de 2:48 del matí, jo era dutxant-me a casa de la meva parella, sortia de la dutxa i de cop sento la meva parella que em diu salimos de casa, salimos de casa, salimos de casa. I començo a escoltar una alarma i començo a veure que aquelles parets es mouen. Una sensació molt estranya, una sensació de mareig, de moure's al terra als teus peus i no saber de què passa. Allò que dura un minut i mig se t'arriba a fer etern, eh?
3: Un altre dels afectats és Adrià López. Ell és de Sabadell i viu i treballa a Colòmbia. Té una finca cafetera hotel a Villa Cristina, al costat de Pereira. Ell estava amb la seva filla de 3 anys en el moment del terratrèmol.
5: Corrien les hores de les 7:30, 7:45 del matí, just m'ha pillat llevant-me amb la meva nena. Jo tinc una filleta de 3 anys. Us podeu imaginar el susto. Hem sortit, es movia tota la casa, es movien tots els arbres... El soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre i a fora de la casa. Ens han caigut alguna part de les teules, del sostre, i pocs danys, la veritat. Pocs danys, gràcies a Déu, perquè a més nosaltres, com que vivim a una zona del camp, a una finca, al nostre negoci, ens dediquem al turisme, tenim una finca cafetera hotel aquí fora de Pereira, de Villa Cristina. Per sort, estem tots bé. Mai havia viscut això. La gent està tot al carrer, molt... Està tot saturat, no hi ha línia de comunicació, les gasolineres no funcionen, la gent està boja per gasolina, per energia, per carregar els mòbils i avisar la gent. Gràcies per preocupar-vos per nosaltres, gràcies catalans, i res, seguim endavant.
3: Així ens ho explicava al matí de Catalunya Ràdio. El sisme també ha enxampat a Colòmbia la periodista Elisabet Cortiles.
6: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers...
3: La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i el Ministeri d'Exterior s'estan fent un seguiment de tots els catalans a Colòmbia.
0: Aquest terratrèmol s'ha registrat just 3 dies després que el nou govern arribés al poder, el govern d'Abelardo de Lasprilla, assumís la presidència. De moment ha hagut de decretar la situació de desastre nacional. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la Vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
8: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron herides, lesionades i 60, quasi 60 edificacions que col·lapsaron completament.
7: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan Biosca, des de l'Amèrica Llatina. A aquesta hora podem saludar el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, el Francesc Minguell. Senyor Minguell, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia, com esteu?
0: Com està?
9: Doncs afectat. Afectat perquè és una situació doncs, que colpidora. Fa dos dies nosaltres érem a Pereira, vam viatjar a Manizales, i realment saps que dos dies després ha succeït aquest terratrèmol, doncs realment colpits.
0: On el va agafar, el terratrèmol, senyor Minguell?
9: Nosaltres vivíem a Bogotà, mm. Ja estàvem com a 300 quilòmetres de Pereira, i havíem tornat, ho he dit, que fa dos dies estàvem allà, a la catedral de Manizales, estàvem visitant Pereira, vam estar a un congrés on érem més de 7.000 veterinaris en un congrés, i just ens vam tornar el diumenge.
0: A Bogotà, per això s'ha notat una mica, també, no? Perquè ens deien que s'ha notat, sí, a tot el país.
9: Sí, sí, sí. El terratrèmol s'ha sentit a tot arreu. A Bogotà, doncs, s'ha mogut tot, però no hi ha hagut, per fortuna, no hi ha hagut, doncs, cap desgràcia ni material ni personal a Bogotà, perquè l'epicentre ens ha agafat una mica lluny.
0: Ara em deia que havia tornat de Pereira, o és on hi havia hagut aquest terratrèmol. No sé si té notícies de com està aquella zona després d'haver-hi anat.
9: Sí, sí, sí, evidentment. Evidentment, perquè tenim amics allà, tenim coneguts, tenim catalans que estan vivint en aquella zona, que, òbviament, vam estar intentant connectar amb ells des de primeres hores. I quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres, posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: Per tant, ningú no ha pres mal, però, com em deia, hi ha gent que ha tingut danys i fins i tot s'ha quedat sense casa.
9: Sí, evidentment, sí, sí, sí. Hi ha un català molt, bueno, que és conegut, que som amics, i que a l'apartament on era, doncs, que ha quedat malmès i ha hagut d'anar a casa d'un altre català, doncs, a passar aquests dies.
0: És habitual que hi hagi terratrèmols a Colòmbia?
9: Doncs que hi hagi certs moviments sísmics, sí. Sobretot a aquestes zones hi ha volcans, hi ha zones que sí, sí, hi ha un cert risc sísmic, però l'important que va haver, a més, en la mateixa zona, Armènia, Pereira, Manizales, va ser l'any 1999, i ja va haver moltes víctimes.
0: Els van avisar? Van rebre algun tipus d'avís?
9: No, a Bogotà no vam rebre cap avís. Suposo que perquè ens han dit que les zones més afectades sí que uns minuts abans els van dir que hi hauria un moviment sísmic.
0: No sé si els seus veïns, la població d'aquí a Bogotà mateix, si ara mateix tenen por o és un fenomen al qual, com em deia ara, no diré que acostumats, perquè això acostumats no s'hi està mai, però que hi és una qüestió que la tenen en el seu radar, diguem-ne.
9: Sí, inclús de tant en tant fan algun simulacre, i hem de saber, doncs, què s'ha de fer en aquests casos, no? Quan sents que tremola, doncs, sortir fora de les cases i, òbviament, deixar els objectes personals, sinó sortir fora de les cases i no quedar-se dins dels edificis.
0: Ara em deia que no consten ferits ni víctimes entre els catalans. No sé si està en contacte amb el govern o amb les autoritats.
9: Sí, sí, sí. Hem estat en contacte de seguida. Vam estar el delegat del govern als Països Andins, que viu a Bogotà, doncs vam parlar amb ell al cap d'uns minuts, i des de la Generalitat ens van trucar de seguida, es van posar a la nostra disposició, i sí, sí, estem en contacte permanent amb el grup de catalans, òbviament, que estan dins la nostra associació de la Comunitat Catalana de Colòmbia, però sí, ens vam sentir de seguida protegits. Hem rebut, i després al cap del dia, doncs, a part de vosaltres, els periodistes, sí que molts polítics catalans es van posar en contacte amb nosaltres.
0: Doncs ens alegrem que estigui bé el Francesc Minguell, que és el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia. Senyor Minguell, moltíssimes gràcies, i el que dèiem, ens alegrem que estiguin bé. Per cert, han notat rèpliques des de llavors?
9: No. No hi ha hagut cap rèplica, tot i que hi ha avisos, i alguns geòlegs han avisat que és possible que hi hagi rèpliques en els propers dies.
0: Mm. Senyor Minguell, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
9: Gràcies a vosaltres i gràcies per l'interès. I, com dic, ja estem en solidaritat amb totes les víctimes i les famílies d'aquí. I, a més, a Catalunya hi ha molts colombians que estan vivint a Catalunya i que tenen familiars en aquestes zones i que estan intentant posar-se en contacte amb ells també.
0: Perquè les comunicacions suposo que estan complicades encara, no?
9: Sí, sí, perquè les torres de comunicació són els primers que van caure. Mm. Les torres dels aeroports, de l'aeroport de Pereira, les torres de comunicacions, i és difícil, per exemple, nosaltres hem pogut contactar amb els catalans, però només a través de WhatsApp, de missatges escrits, i costa parlar amb ells, i òbviament, doncs, parlar amb vídeos i així amb ells és complicat.
0: Senyor Mingoll, de nou, una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres per l'interès i solidaritat i el condol per les famílies de les víctimes.
0: Totalment. Molts ànims. Que vagi molt bé. Una abraçada forta.
9: Gràcies. Bon dia.
0: Bon dia. El Francesc Minguell, que és el president de la comunitat catalana de Colòmbia. Insistim que no consten víctimes ni persones ferides entre la comunitat catalana de Colòmbia. Si consten, insistim, 132 víctimes mortals arran d'aquest terratrèmol, més 100 desaparegudes, més 600 ferides. I el que dèiem, una sèrie de danys materials. Parlàvem de 80 edificis completament ensorrats i més d'un miler que tenen alguns danys. I ara ens deia que consta que una de les persones catalanes que vivien a la zona del terratrèmol doncs s'ha quedat sense casa i que ha hagut de ser reallotjat casa d'un amic. Ara mateix passa un minut d'un quart de nou. Aquest és un dels temes del dia, avui al matí de Catalunya Ràdio.

0: L'altra continua sent la crisi de Ceuta. Avui el govern espanyol continua amb la ronda de reunions amb el president de la ciutat autònoma. Podríem dir que són reunions sectorials, perquè avui hi anirà el ministre d'Exteriors, demà la ministra de Defensa, ahir ja hi va anar el ministre de Política Territorial per reunir-se amb el president de la ciutat autònoma.
1: Nosotros creemos que para que se pueda cumplir con este objetivo de volver a la normalidad y al mismo tiempo de expulsar a las personas que participaron de la invasión, hay que hacer algunas cosas que entendemos también absolutamente necesarias y prioritarias. Creemos que hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
0: És el que va dir el president de Ceuta després d'aquesta reunió amb el ministre de Política Territorial. Com sentíeu, va parlar d'invasió i va demanar també habilitar un centre per internar-hi les persones que van arribar del Marroc mentre no se'ls traslladi a la península o no se'ls expulsi. Això obre dues qüestions. D'entrada, la qüestió dels centres. Dels centres on internar les persones migrants en situació irregular. Avui, si agafeu els diaris, tots en portada destaquen aquest front comú d'Itàlia i Dinamarca, tot i que són governs de color polític ben diferent. A Itàlia és l'extrema dreta i Dinamarca està presidit per un partit socialdemòcrata, que fan aquest front comú, tot i aquestes diferències, que amb l'excusa de Ceuta, tot i que no té absolutament res a veure, reivindiquen aquella idea d'obrir centres fora de la Unió Europea on internar les persones migrants en situació irregular. Ja sabeu que és una idea que va avançant i, de fet, a la tardor els estats n'han de parlar, Albert Manyà.
2: En un comunicat conjunt, Giorgia Meloni i Mette Frederiksen volen fins i tot altres solucions innovadores per donar resposta als ciutadans. Malgrat ser de pols ideològics contraposats, defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, denuncia la manca de solidaritat en la crisi actual.
3: Malauradament és cert que veiem fragilitzada per la lògica de l'oportunisme nacional, de la política nacional, amb l'ús de la suspensió de l'espai Schengen, com és el cas que ha fet Itàlia.
2: Albert Manyà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui continuarem parlant d'aquesta qüestió amb el Sergi Pardos, que és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, perquè aquesta idea de posar centres en països de fora de la Unió ja fa temps que les bomben alguns governs, com dèiem, bàsicament conservadors, però no només, també el socialdemòcrata de Dinamarca. La idea s'ha de concretar encara, però la idea general, el que s'ha aprovat fins ara, és que en aquests centres s'hi puguin internar persones que, per la seva situació legal, no poden quedar-se en dins de la Unió Europea.
4: Aquí hi ha, per exemple, les persones que han demanat asil i els han denegat la petició. La mateixa comissió diu explícitament que l'acceleració d'aquests retorns és un dels objectius de la reforma. A falta de detalls, els centres també s'hi podrien enviar persones que entrin irregularment a la Unió i no han arribat a demanar asil, o persones a qui ja s'havia coincidit alguna forma de residència, però l'han perduda.
0: En definitiva, és un calaix de sastre, això. És a dir, posem aquests centres i allà hi enviarem aquestes persones en funció d'aquest estatus legal que ara deia el Francesc. Hi ha molts interrogants en això. D'entrada, on serien aquests centres? Hi ha un grup de països que formen Àustria, Grècia, els Països Baixos, Alemanya i Dinamarca, que en principi, pel que se'ns ha explicat, estarien negociant amb diversos governs aquesta possibilitat. S'està parlant de Ruanda, d'Uganda, d'Uzbekistan, també en menor mesura de Montenegro. Són els països on hi podrien haver-hi aquests centres, una mica en la línia del que havia fet el govern de Giorgia Meloni, precisament amb Albània, una idea que va descarrilar bàsicament pels tribunals. Però hi ha molts interrogants al voltant d'aquesta qüestió. Una és si això seria realment efectiu. Dos, si això seria realment més econòmic, perquè hi ha estudis que diuen que seria tot el contrari. I tres, concretar quin tipus de migrants en situació irregular s'enviarien cap allà. En fi, aquest és un dels temes que, com dèiem ara mateix, abordarem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el Sergi Pardos, que és un dels grans experts en immigració, però això també té un altre front que té a veure amb la política interna, perquè el Partit Popular i Vox continuen fent tot el que poden per evitar que la crisi de Ceuta i el trasllat dels menors migrants que hi ha a la ciutat els penalitzin els governs on formen una coalició, els governs que comparteixen. A diferència de Vox, el Partit Popular a les últimes hores ha dit sí que pensa anar, sí que pensa participar a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el que dèiem, el trasllat de menors que hi ha a Ceuta cap a la península. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a la reunió de demà passat. La crisi a Ceuta no ha obert per ara cap esquerda en els pactes dels populars amb l'extrema dreta. En públic és evident que tenen versions diferents, però a la pràctica tot segueix igual, governant en coalició a quatre comunitats i es reparteixen els papers i els missatges en aquesta crisi. Vox, que controla les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, plantarà el ministeri aquest dijous i es nega a negociar l'acollida dels menors. I, en canvi, els governs del PP en solitari, diu Elías Bendodo, sí que hi participaran.
6: Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias. Con sus familias. A partir de ahí nosotros ya asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
5: I aquí el Partit Popular coincideix amb el govern espanyol que, davant l'evident desbordament per acollir més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta, diu que prioritzarà que els menors retornin amb les seves famílies. Això, però, Freddy, és lent, la llei marca els passos i, en molts casos, serà del tot inviable.
0: Tot això mentre, com sabeu, des de fa uns quants dies que s'està parlant d'una crida a les xarxes socials per una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla, potser procedent des del Marroc. Arran d'això, Paula, la Guàrdia Civil ha demanat als agents que feien vacances que en tornin, en previsió d'això.
5: Sí, tots els guàrdies civils en alerta, però també s'han suspès vacances i permisos de tots els militars que hi ha destinats a Ceuta. Només en casos molt excepcionals es podrà faltar a la feina aquests propers dies. Els ministerials

0: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
2: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
1: CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Catalunya Ràdio.
0: Al matí de Catalunya Ràdio.
3: Repassem els bàsics del matí amb la Sílvia Creus, la Marta Viana i el Francesc Soler. Molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Avui sabrem més detalls de les càmeres a Barcelona, de les càmeres del carrer a Barcelona. Perquè llegim, i és nou d'avui, que el tinent de l'alcaldia de Seguretat de la capital catalana, Albert Batlle, en vol moltes més. Vol més càmeres de videovigilància a la ciutat.
4: Batlle creu que Barcelona està molt poc videovigilada i confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027. Actualment n'hi ha 186. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat i després fins a 1.000 i més si convingués. És un element de dissuasió i és un element d'acompanyament en l'activitat policial.
4: L'Ajuntament té previst informar avui mateix d'on se situarien les noves càmeres.
3: I encara parlant de seguretat, notícia d'aquesta nit, han detingut a Marbella un home de 59 anys per un presumpte assassinat masclista.
6: El crim s'hauria comès a primera hora de la tarda a la localitat de San Pedro de Alcántara. A l'espera que es confirmi aquest nou crim masclista, des de primers d'any ja són 36 les dones que han mort a l'estat espanyol a mans de la parella o exparella, la xifra més alta des del 2019.
3: I també hem de tornar a parlar d'un altre ofegament a les platges catalanes, un home francès de 85 anys que es banyava a Roses. Són 18 les persones que han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. Maria Rovira.
7: Es va rebre un avís al 112 ahir al matí que una persona estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, es van desplaçar fins a la platja Nova, però no van poder fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident es van activar 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i també es va alertar Salvament Marítim i la policia local de Roses. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I avui ja som a la vigília de l'eclipsi, avui ja comença algun acte oficial, però la novetat de les últimes hores és que es tanquen més zones naturals, bàsicament, pel risc d'incendi. Avui, per exemple, es tanquen els accessos al cim del Montmaneu, que és el més alt del Segrià, Pere Joan Álvarez.
8: La limitació començarà aquest migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escar, Serós i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que, si calgués, no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
9: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a 2 dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ràgid curt.
8: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones. Recordem que a la zona hi va haver un incendi l'any 2003. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquesta restricció, gràcies Pere Joan, s'afegeix a les que ja estaven activades.
4: També es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant i no es permetrà l'accés de visitants sense autorització als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, al Priorat. Al Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancarà l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins. I no es tancarà, però sí que hi haurà controls en alguns punts, per exemple, als búnquers del Carmel, a Barcelona, on es vigilarà, sobretot, que l'arribada de taxis no col·lapsi els accessos. El parc de Collserola segueix tancat per la pesta porcina. En canvi, sí que es podrà veure des dels miradors de Montjuïc.
3: A banda d'això, s'insisteix molt en que cal portar les ulleres, sobretot a les zones on l'eclipsi no és total, i allà on sí que és total, que es treguin només quan la foscor és absoluta. I que les ulleres estiguin homologades. De fet, a les últimes hores hem sabut que ja n'han retirat del mercat 6 models que no ho estan.
4: Segons els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, Madrid, Galícia i La Rioja, les ulleres presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Per això han inclòs aquests models a la xarxa d'alerta de productes perillosos. Són de les marques SP, Aker Professional, Homenaje, Lionstar, Opticalia, Oro i Pelispan.
3: I per si de cas, hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, hospitals i al sistema de emergències de Tarragona i de Lleida, que és, evidentment, on hi haurà la zona del 100% de l'eclipsi i on està prevista que hi hagi més aglomeracions. Ens ho detallava aquí al matí de Catalunya Ràdio el director dels serveis de salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
10: no en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
3: És el que ens explicava aquí al matí de Catalunya Ràdio. I, per cert, que l'eclipsi coincidirà amb un partit de futbol, amb un partit del Barça femení amb el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff.
6: El partit començarà a les 7 i, per tant, quan hi hagi l'eclipsi encara s'estarà disputant la segona part. El club repartirà ulleres als aficionats que vagin al camp i el Barça ha decidit que no aturarà el partit i, segons diu, les jugadores seran informades de les precaucions necessàries, per exemple, que no mirin directament al sol. A Sant Joan d'Espí, l'eclipsi arribarà al 99%.
3: I l'altre gran neguit relacionat amb aquest eclipsi, si evidentment és la circulació. De fet, avui sabrem detalls del dispositiu de trànsit.
4: Els donarà el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que serà al matí de Catalunya Ràdio d'aquí a uns minuts. La gran recomanació és evitar l'AP7 per anar al sud.
3: I avui també està previst que reobri, de manera parcial com a mínim, el pàrquing d'Aigüestortes per Espot, que va quedar tancat després de l'esllavissada del cap de setmana. Pau Rovira, bon dia.
11: Bon dia. Així ho ha confirmat el director del Parc Nacional, Lluís Florit, explicant que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Avui s'obre el sector del pàrquing, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total de l'espai s'allargarà diverses setmanes.
12: A partir de les 8 estarà obert i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
11: Des d'Espot, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I el que no té gaire bona pinta és l'incendi a Niebla, Huelva, que continua sense control. Fins ara ha cremat 20.000 hectàrees.
13: En les feines d'extinció hi treballen 600 bombers que han de fer front a una situació meteorològica que no dona cap moment de treva. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis de l'entorn de Niebla. El conseller de la presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així la situació.
14: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
13: També continua actiu un incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una 60ena de persones. En canvi, els 700 veïns de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, ja han pogut tornar a casa.
3: Hem arribat a 8:45, de seguida repassem altres titulars de les últimes hores, però abans actualitzem la mobilitat d'aquest matí. Marisa Gil, què ens expliques? Bon dia.
15: Bon dia. Doncs que continuen els retards de 20 minuts en la línia R14 entre la plana Picamoixons i Barcelona. A aquesta hora es restableix el servei normal de tren a les línies R8 entre Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat i a la R4 entre Martorell Central i Molins de Rei, i es tornarà a fer per carretera a partir de 22:45 de la nit. D'altra banda, recordar que el metro de Barcelona, a la línia 1, la vermella, està tallat el tram entre Plaça de Sants i la Florida, però hi ha habilitat un servei de bus alternatiu. A la línia 9 i a la línia 10 Nord no hi ha servei entre les estacions La Sagrera i 11 de Setembre, i a la línia 4, la Groga, els trens no s'aturen a l'estació de Verdaguer.
3: Gràcies, Marisa. Les carreteres, com les tenim? Equip viari. Mariluz, bon dia de nou.
16: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil·les, amb una petita cua a la P7 a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, en direcció Barcelona, per un accident que talla un carril per obra. Autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, la Ronda a Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit en Besòs, i una petita retenció a l'autopista C33 a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, també per un accident.
3: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
16: Fins ara.
0: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
3: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia.
17: Bon dia i bona hora.
3: Com va això?
17: Bé, molt bé. La veritat és que sí. Pels que vulguin veure l'eclipsi i pels que vulguin menys ruixats, doncs és una mica la tendència que tindrem, sobretot a partir d'avui i demà. Avui potser encara no al nord del territori, perquè a la tarda esperem ruixats i nuvolades encara, amb alguna tempesta que pugui ser una mica intensa. Hi ha avisos d'intensitat, sobretot entre el Ripollès, Berguedà, Lluçanès. De fet, aquestes nuvolades actives que poden començar ja a partir de migdia a aparèixer, al llarg de la tarda de vespre fins i tot podrien avançar cap al sud, cap a la resta de les comarques gironines, i els ruixats podrien tornar a arribar doncs cap a la Catalunya central o interior de les comarques de Girona, Empordà, però perdent força. Per tant, la part més activa d'aquestes nuvolades, sobretot doncs als llocs esmentats. En canvi, serà ja difícil veure nuvolades i ruixats cap al sud del país, cap a la Costa Daurada o fins i tot Costa Central. Per tant, aquí ja iniciant-se aquesta tendència menys ruixats. Demà, si n'hi ha alguns, seran ja més aïllats al nord del país a la tarda. Les nuvolades associades sí que podrien fer una mica la guitza en alguns indrets del nord del país, però en general general, la resta només estarem pendents dels núvols baixos locals. Són fenòmens més difícils de predir. Ara mateix n'hi ha alguns a la costa, sempre més probables a primera hora i de cara al vespre. Això podria aparèixer demà al vespre cap al Camp de Tarragona, alguns sectors de la costa, però bé, estem parlant també d'una visió d'horitzó. Per tant, en principi, cap a l'horitzó, doncs la situació és òptima i tindríem bona visibilitat.
1: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 2:15 de nou, encara algun titular més. Per exemple, un que trobem avui a la premsa nord-americana, el Washington Post han estat els primers en dir-ho, Donald Trump es va literalment amagar per canviar d'avió després de la cimera de l'OTAN de Turquia.
6: Trump tenia previst volar de Turquia a Londres amb l'antic avió presidencial, l'Air Force One, en lloc de l'avió de luxe que li va regalar el Qatar. Segons el diari, el president va embarcar l'avió, però uns minuts després en va baixar per l'altra banda perquè no el veiessin. Allà va pujar d'amagat en un petit camió dels que transporten menjar i va ser traslladat a un altre avió.
4: Aquest aparell, un avió militar, va portar-lo a Londres. Un cop allà va tornar a pujar d'amagat a l'avió presidencial, on viatjava la premsa, i en va baixar fent-se la foto i saludant en les càmeres. Llavors va pujar a l'avió de luxe que li va regalar el Qatar, amb el qual va viatjar fins a Washington. El motiu de tot això seria una suposada amenaça de l'Iran que es va considerar creïble.
3: D'altra banda, aquesta nit hem tingut un altre bombardeig rus a Ucraïna, a Zaporizhia. Almenys 5 persones han mort i una vintena han quedat ferides.
13: A més de Zaporizhia, els míssils i els drons russos també han caigut aquesta nit a la capital, a Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes a la ciutat. L'ofensiva d'aquesta nit arriba poques hores després que Ucraïna matés 13 civils russos. Va ser l'atac contra territori rus més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Els drons de Kiev van atacar ahir un dels principals centres de la indústria petroquímica russa.
3: I justament el govern rus ha exclòs de les eleccions, de les pròximes eleccions, la formació que es diu Yablaka, que és l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. Moscou, Cristina Solies.
18: Les autoritats han temut que Yablaka convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem per haver rebut finançament estranger, però el president de Yablaka, Nikolai Rybakov, hi veu altres raons.
19: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
18: Mig miler de joves van respondre a la decisió judicial amb crits de vergonya i la policia els va acabar amenaçant amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I encara alguna cosa més. El pla de la Generalitat per repartir energia renovable continua lluny d'aconseguir el consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra.
6: La Xarxa Catalana per a la Transició Energètica Justa assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i es comenci de zero. La postura d'aquesta plataforma de forma suma a la de 300 municipis que també s'hi oposen i que reclamen un pla alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Terès és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
20: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita.
6: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions, farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
3: I a partir de demà, atenció amb això, s'ha d'aplicar la nova normativa europea sobre els envasos. Té com a objectiu reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i el llistat de coses que canvien a partir de demà, doncs déu-n'hi-do. Roger Santaló.
21: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, i s'aplica de forma escalonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'anar incorporant diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
22: Si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil
2: certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials d'aquí a Europa es vegin perjudicades.
21: La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. A Espanya ara només es recuperen el 20% dels recipients i es vol arribar com a mínim al 90%. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Una de les coses que s'acabaran, diuen, hi ha els sobrets de ketchup, per exemple. Els sobrets 6 petitons de ketchup i mostassa, això s'ha acabat. En fi, després de l'estiu també es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic.
4: Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS hauran d'inscriure's en un registre oficial.
3: I dels tribunals, avui es fa a Nova York una audiència de preparació pel judici contra Luigi Mangione.
13: L'acusat de matar el conseller delegat d'una asseguradora enmig del carrer és el següent pas processal abans de l'inici del judici previst pel 8 de setembre.
3: I també han començat els passos previs pel judici de l'assassinat de Tupac Shakur. Tupac Shakur, el raper, recordem que va ser assassinat a Las Vegas fa 30 anys, però des de llavors que el crim no s'ha aclarit, doncs ara, 30 anys després, és quan ha de començar el judici.
4: A Shakur el van disparar quan anava en cotxe. Sempre s'ha especulat que al darrere hi havia la rivalitat entre la costa est i la costa oest. L'acusat és l'exlíder d'una banda, Duane Davis, que, si és condemnat, s'enfronta a cadena perpètua. Ahir va començar la selecció del jurat i la vista comença la setmana que ve.
3: I alguna cosa més de música?
13: Arriba la cinquena edició del Festival Riu Avall, que programa concerts de clàssica, jazz o música lírica en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat.
3: Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: L'objectiu és apropar la música de qualitat d'estils diversos en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zahera és el director dels Serveis Territorials de Cultura.
22: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
5: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I el que ja ha engegat és el Festival Jordi Savall, que aquest any també ve marcat per l'eclipsi, Marc Camps.
23: Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. S'ha impulsat el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Sentim el fundador i director artístic del festival, Jordi Savall.
24: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
23: Amb tot el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista el concert de Josep Maria Martí. Ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides. Marc Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs qui també ha exaurit entrades és l'Oreja de Van Gogh. Por eso
4: totes les entrades pels primers concerts a Amèrica Llatina, segons han anunciat, se n'han venut més de 100.000 en molt poques hores. La banda actuarà a Ecuador, Colòmbia, Argentina, Xile i Perú.
3: I a Sitges?

0: Sopa de Cabra actua avui al Festival Terramar per celebrar els seus 40 anys dalt els escenaris.
1: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Anem als esports.

0: Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça té meridianament clar que no vol vendre barat a Ferran.
2: Els blaugranes han rebutjat la primera oferta del PSG d'uns 40 milions d'euros. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies i tots dos volen que el valencià marxi abans de tornar a entrenar amb el Barça. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada amb una opció de compra de 55 milions d'euros. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera.
3: És un gran pas en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
2: També al Barça, el davanter Roni Bardaggi estarà entre 6 i 8 mesos de baixa després de lesionar-se ahir els lligaments encreuats del genoll dret. Pel que fa a les arribades, avui pot ser un dia clau per al fitxatge de Rodri, que el Barça vol tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el City. I en el cas Julián, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, de moment sense novetats sobre la seva possible incorporació.

0: I ahir va ser el primer dia de Cucurella amb el Madrid.
1: Exacte, la primera jornada d'entrenament amb els blancs, el lateral es va desfer en elogis pel club.
2: És un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
1: El d'Alella confia poder fer grans coses aquesta temporada i pel que fa al Barça femení, una lesió muscular deixa fora almenys 4 setmanes la portuguesa Quica Nazaret. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff.

0: Un salt de més de 8 metres.
1: És el que l'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, ha protagonitzat per classificar-se per a la final del salt de llargada del Campionat Europeu d'Atletisme, que es disputarà aquest vespre. I també es disputarà avui la final dels 200 metres esquena femenins a l'Europeu de Natació de París, amb la nadadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz.
2: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
1: En poc més d'una hora també competeix Luca Hook, el de Sant Pere de Ribes, disputa les sèries dels 100 metres lliures.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
5: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
6: Ui, quin fred que m'ha agafat.
7: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
6: Ja, i més per aquestes dates. Que falta tampoc pel sorteig.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Tinto de verano, Don Simón.

0: a punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
1: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
0: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
2: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
0: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
3: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
4: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
8: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
9: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista de Crònica Global, Míriam de Sant Germain, la periodista i exdiputada Ana Grau, el periodista i assessor de comunicació, Carlos Tavera, i el director general del Grup Món, Vicent Sánchez. Què tal, com esteu? Molt bon dia.
6: Bon dia.
7: Bon dia.
5: Aquests dies estic preguntant si esteu en el sector tip de l'eclipsi o en el sector que teniu ganes que arribi l'eclipsi. Carlos, a quin punt d'aquests dos estem? O mig?
7: Mira, doncs ara en parlàvem abans d'entrar a l'estudi. Jo crec que hi ha dos bàndols, aquí a l'estudi, ara mateix.
8: A més, ens hem sentat una mica a les nostres posicions.
7: Sí. La Míriam i jo estem bastant entusiasmats.
5: Sí, eh?
7: Sí, la veritat és que sí, en tenim ganes. I vaja, ho farem jo almenys. Me'n vaig fins i tot amb la meva filla cap a Ponent per veure la totalitat. O sigui, estic a tope. I en canvi, a l'altra banda de la taula, bueno, que m'arriba el Vicent, perquè em penso que és una altra
5: persona. Espera, que completem la taula. La Míriam també està engrescada.
8: Jo sí que és veritat que no sabia que era fan dels eclipsis fins fa aproximadament 15 dies, però sí que és veritat que el fet de viure un moment, pràcticament ens ho han venut com històric, Doncs això m'ha creat una mica de curiositat i no t'ho negaré, soc d'aquesta generació que ja té FOMO absolutament per tot.
5: Per sistema.
8: I exacte, o sigui, ja, jo no ho sabia, però el FOMO en la meva generació ja ve a l'ADN, per tant, també m'ha creat aquesta curiositat de viure-ho i a més de viure-ho com a periodista, no? De poder fer cobertura també com a periodista d'un esdeveniment.
5: I el Vicent, que ets dels descreguts o...
6: Quin sector s'havia dit que hi havia tota aquesta festa?
5: Ha dit, ja els, jo deia, hi ha els que n'estan tips una mica, que parlem de l'eclipsi, i els que en tenen moltes ganes. I n'hi ha més matisos, però...
6: I els que se'n foten.
5: però, tu ets d'aquests, una mica.
6: Hi ha una expressió, per exemple, al sud, que diuen anar com cagalló per sèquia, que s'ha fet molt fàcilment. Vull dir, vostè va de cul, per dir-ho així.
5: Sí.
6: I llavors, quan entre tots plegats fomentem fenòmens i que et fan anar com cagalló per sèquia, per exemple, anar a un lloc inhòspit, estrany, contribuir potser a un incendi, animats pels mitjans públics perquè resulta que diuen que faran programes especials, etcètera.
5: Ja hi som, ja hem rebut. Quan nosaltres estem dient...
6: El govern preocupadíssim perquè la gent no faça barbaritats quan al mateix temps està contribuint i etcètera. Quan diuen tot això i tu dius, durant una setmana viurem d'aquesta història, com abans hem vingut o hem viscut, de la visita del Papa i del Mundial de Futbol, etcètera, doncs no vull anar com cagalló per sèquia.
5: Yeah.
6: És a dir, que no em posa en contra totalment, perquè...
5: Però una mica,
6: En contra del CIR, no.
5: Sí.
6: Però mantinguem un cert escepticisme burleta.
5: Yeah. I tu, Anna?
9: Home, jo he d'admetre que jo sempre que m'han promès un eclipsi, he mirat en l'aire i he vist un gatillasso. I llavors a mi ho sento, però ja no em desil·lusionen més. O sigui, felicito la gent de les Terres de l'Ebre, de Ponent, que van allà, però jo per quedar-te així, això és tot, doncs escolta, per això poso la tele i ja està, no sé, vull dir, que ho disfrutin, però a mi no... Jo una desil·lusió més no la puc resistir. Soc molt sensible.
5: No, home, no, però aquest en principi...
9: En principi, ja.
5: Falta els núvols, també. Falta els núvols.
9: Sí. A part que, home, jo crec que sí, que amb això... Jo sospito que hi hagi que fa negoci amb això.
6: Collons, no fa negoci. Tots els hotels, tots els restaurants, tot Cristo. És una cosa brutal.
9: Però diguem-ne que jo, sempre que m'han promès un eclipsi, m'ha sabido a poco, no? M'ha semblat...
6: Un minut.
9: Sí, llavors, res, doncs mira...
5: Quartet serà segur, sí.
6: La visita al Papa que va durar.
5: bueno, va més d'un minut, diguem.
9: Però almenys el Papa se'l veia. Sí. Mira, per exemple, ja m'agradaria a mi un eclipsi que pugui competir amb la cerimònia de la Sagrada Família.
7: Home, és que demanem molt, també.
9: Estem als eclipsis o Rolex?
6: I si reserves un restaurant, reserves un hotel, agafes un cotxe, arribes amb prou faenes, has de tornar sabent que després tot el món tornarà.
9: És una proposta.
6: I quan arribes a aquell moment...
9: És una proposta, Telma.
5: És una proposta, diu.
6: T'entra una...
9: Arranca, Telma.
6: T'entra una brossa a l'ull.
9: A veure, per exemple...
7: No, perquè portarà les ulleres.
9: Que bueno, se't trenca les ulleres.
6: Te les posaràs per mirar, no?
8: No, poca broma, que ahir ho parlàvem, eh? Imagina't que en el moment de l'eclipsi total t'entra, no sé, ganes d'anar al lavabo. Què fas? Sí. O estornudes, t'ho perds.
6: Mareig.
5: Aquesta sí que no l'havia pensada, no? Sí.
6: Bueno, no sé, de tota manera, i això de les ulleres també és molt bèstia, perquè això és un episodi bíblic.
5: Què vol dir això, episodi bíblic?
6: Home, en el Gènesi, la dona de Lot, quan es va cremar Sodoma, no se sap com es diu aquesta senyora, perquè la Bíblia no ho recull. Només diu que és la dona de Lot, que és una figura bíblica, un santo, un sant patró. Els àngels es diuen, vostès són els únics, la seva família, que es poden salvar de la destrucció total de Sodoma, que, com tot el món sap, era un lloc de, en fi, vici i pernició, i d'aquí ve Sodomita, també. Sí. Molt bé, la dona de Lot i la seva família se'n van anar, ells no portaven ulleres negres, els fills i el marit, perquè no s'havien inventat, però no miraven cap enrere.
5: Que no podien mirar cap enrere.
6: I quan ella mira cap enrere es transforma en estàtua de sal.
5: De sal, sí.
6: D'acord, doncs això és el que ara ens estan dient que pot passar.
5: A mi saps què em recordava? Hi ha una novel·la de ciència-ficció que es deia El dia dels trífids.
6: Sí, senyor.
5: El dia dels trífids, que no és un eclipsi, és un espectacle d'estels o de cometes o alguna cosa així, no? El que veig que el Carlos faci amb el cap.
7: Sí, sí, fa molts anys que el vaig llegir, però sí, em sembla que l'eclipsi no era.
5: El protagonista està ingressat a l'hospital perquè ha tingut un accident i està envenat. I és l'únic de tota la ciutat que no ha pogut veure i és l'únic que sobreviu. Tota la resta, en fi. Vaja, no és el cas, eh? No ho veurà ningú. Però això ens remet al Tintín, per exemple. Tenim un il·lustre tintinòleg com el Vicent, el tema eclipsi.
6: No, és que no sóc tintinòleg.
5: No és tintinòleg,
9: és marvelòleg.
6: No, marvelòleg, no. Tot moltes òlegs, però precisament Tintín no.
5: Ah, jo pensava que sí.
6: No.
5: Trec jo, que eres tintinòleg.
9: Aquest era el
5: Barril. El Barril ho era molt,
6: perquè tot està ple de fantasia, si de mentida.
5: 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. L'eclipsi és, evidentment, un dels temes del dia. Avui estem a la vigília d'aquest esdeveniment amb dues grans preocupacions, com deia el Vicent, per part del govern. Una, el trànsit, que no es col·lapsi, sobretot l'AP7. De fet, es recomana no utilitzar-la per anar al sud del país per veure les zones on hi ha un 100% d'eclipsi, on es veurà l'eclipsi al 100%, vaja. I l'altra, també ho deia ara la Míriam, les ulleres. Sobretot que les ulleres estiguin ben posades i que siguin homologades. En fi, per tenir algun detall més d'aquest eclipsi, saludem la Marina Martínez, que és doctora en ciències planetàries i astrofísica. Doctora Martínez, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
5: Vostès, els astrofísics, i els he de demanar que estan nerviosos, allò com si fos un dia abans d'una final de la Champions, diguem-ne.
3: Sí. Estic molt nerviosa, estic molt emocionada i tinc moltíssimes ganes de veure'l, sí.
5: Què hem de tenir pendent? O de què hem d'estar atents a aquest eclipsi de demà?
3: Ui, de moltes coses. La majoria de les coses passen durant la totalitat. Llavors, no sé si la gent té pensat moure's a la totalitat. Si no esteu a la totalitat, si és només la part parcial, jo us diria, fixeu-vos en les ombres, que seran mitges llunes. Mm. És com la cosa més interessant que es podria fer en aquest moment per les persones que no viuran realment amb la totalitat, que és la part més excepcional i la part més la memorable, no? La que després recordaràs a la teva vida. La parcial és, bueno, pues simplement, a veure, parlant clar, no té massa, val? És que es va tapant una mica, però com si tinguessis un núvol a la posta de sol, més o menys, la sensació. L'únic és que les ombres del terra, en comptes de ser normals, seran mitges llunes, sobretot, per exemple, les que facin els arbres, si tenen fulles. Si els arbres estan carregats de fulla, cada vegada que un raig passi per un foradet petit, projectarà la forma del sol. Llavors, això sí que ens hi podem fixar, i si no teniu un arbre amb fulles, podeu fer forats en un paper o podeu agafar un colador i mirar com passa la llum a través d'allà.
5: Perquè les ombres es veuran diferent, eh?
3: Les ombres es veuran diferent. Projectaran exactament la forma que tingui el sol, que serà una mitja lluna. Mm. Llavors, això és molt interessant de veure. I després, a la part de la totalitat, totes les persones que baixin al sud del país a veure la totalitat, hi haurà moltes coses passant. Val? O sigui, uns segons abans de la totalitat, que ja hi ha l'anell de diamants i les perles de Bailey, però després, en el moment de la totalitat, hi ha diferents efectes, no?, que passen. Primer de tot, la temperatura baixarà bastant, es crearà un vent val? Que aquest vent, si hi ha núvols en aquest moment, pot ser que tregui els núvols. I per tant és com la màgia de l'eclipsi, no? Que de cop i volta potser semblava que estava nublat i surt, perquè genera un efecte tèrmic amb aquesta baixa de temperatura que fa aquests vents que dissipen els núvols. Llavors, podem també notar com la lluminositat canvia i, per tant, tenim un efecte en els nostres ulls que fa que els colors canviïn i els verds i els blaus es veuen més brillants i els vermells es veuen molt més apagats. I així fa com que tinguis la sensació d'estar en un altre planeta. És una... Sí, sí, és una cosa molt màgica, realment, de viure. I després també estarem en el moment de les Perseides, justament. O sigui, tenim la casualitat que estem en el pic, que vés a saber si es veu algun estel fugaç i tot, a part de les estrelles. I bueno, i més coses, eh? Vull dir, podria estar una estona explicant, però clar, tot passa en un minut. Per clar. Tant, és una cosa que hem d'estar molt atents. És un eclipsi molt curt, aquest.
5: Hem d'estar pendents, hem d'estar pendents de tot això i, a més, sense les ulleres, també, eh? Vull dir que això també és important. És a dir, posar-nos-les quan toca i tot això.
3: Sí, però en el moment de la totalitat tothom treure-se-les, eh? No vull ningú amb ulleres, en la totalitat.
5: Però s'han de tornar a posar de seguida, eh? Que si no, després encara prendrem
3: sí,
5: mal.
3: Sí, però no siguem de l'alarmistes, no passa res. O sigui, la que és simple lògica. La que comenci a sortir el sol, ja te les poses i ja està.
5: Això a les zones on serà total. A les zones on no és total, aquí sí que les hem de tenir tota l'estona posades, eh? Les ulleres?
3: Si mires el sol. Si no mires el sol, no perquè
5: clar,
3: és una hora.
5: Sí.
3: Clar,
5: sí, sí.
3: No estaràs tota l'estona. Clar, quan tu miris el sol amb ulleres, igual que si ho fessis avui.
5: A banda de la contemplació, diguem-ne, de l'eclipsi amb aquestes imatges que ara comentàvem, eh? Des d'un punt de vista científic, des d'un punt de vista de recerca, és a dir, què permetrà investigar aquest eclipsi de demà?
3: Aviam, l'eclipsi és el moment en què podem veure tota l'atmosfera solar. És una cosa que és milions de vegades més tènua que el Sol, que l'estrella, i per tant és molt difícil de fer estudis. Val? O sigui, ens costa molt, hem de fer sondes que vagin cap allà al Sol caríssimes, no?, que treguin dades, igualment ens costa molt d'observar. Des de la Terra no? Es fan uns filtres i tal, però igualment el millor moment per observar l'atmosfera solar és en un eclipsi total. Llavors el que observem és la cromosfera, que és justament uns segons en el que es fica la totalitat, hi ha com uns segons que s'observa la cromosfera, que té un color com rosa. I aquesta és la primera capa que té el Sol, és a dir, l'atmosfera té capes, doncs la primera, després de la superfície del Sol, és la cromosfera. I després hi ha tota la corona solar, que s'extén milions de quilòmetres. És a dir, nosaltres estem dins de la corona solar. Val? O sigui, el nostre planeta està dintre de tot el vent solar, que és una barbaritat de partícules carregades, no?, que emet el Sol, que ens afecta, diguéssim, a nivell aurores, a nivell satèl·lits, a nivell activitat, no?, de la nostra estrella, que ens afecta el clima. Llavors, és molt important estudiar tota aquesta atmosfera solar, la corona solar i la cromosfera, i això es pot estudiar molt bé, però molt bé, en els moments d'eclipsis.
5: És a dir, que en els casos... No, però en els casos de... Si ho entenc bé, en els casos de la... Diguem-ne, per observar la corona solar, les tecnologies ja permeten d'alguna manera tenir més detalls, però la millor manera continua sent quan hi ha un eclipsi, eh? La manera més pràctica i més directa.
3: És la manera més barata, sí. És un moment en què no t'has de gastar la milionada, no? I pots fer els càlculs i les observacions i les fotografies. I et dona molta informació ja només la forma d'aquesta corona solar, si és simètrica, si és asimètrica, i et dona informació sobre l'activitat magnètica del Sol.
5: Clar, l'activitat magnètica és interessant, perquè llegia l'altre dia que això també és interessant, la informació que reculli demà de cara a les telecomunicacions, per exemple, per buscar un efecte pràctic, no?
3: Sí, clar, nosaltres ara mateix estem, el nostre planeta està totalment envoltat de satèl·lits, GPS, comunicacions, tal, llavors, òbviament, els més interessats en poder predir, poder estudiar, poder entendre l'activitat magnètica del Sol és la tecnologia, perquè afecta directament. O sigui, hi ha apagons que estan relacionats amb l'activitat magnètica. Ara estem en un màxim. O sigui, el Sol té cicles d'11 anys, val? I l'últim, el màxim, va ser el juliol del 2025. O sigui, ara encara estem en un màxim d'activitat magnètica. Per això hi ha hagut moltes aurores boreals, no?, últimament, perquè estem en un màxim. Llavors anirà baixant i llavors hi haurà un mínim, no? Però bueno, aquests cicles s'han d'estudiar molt bé i s'han d'entendre com funcionen, diguéssim.
5: I això l'eclipsi ajuda?
3: L'eclipsi, doncs pues sí, clar, tot ajuda. Qualsevol petit... O sigui, al final pensa que és moltíssima gent arreu del món estudiant un tema i cadascú porta el seu granet de sorra. Llavors tots pues, fan les seves investigacions en el seu tema superespecífic i després tot es fica en comú, no? Sempre necessitem, pues, d'alguna manera, que hi hagi algunes persones que fiquin en comú la feina dels altres. Però sí, tot ajuda.
5: De fet, és veritat que la llegia també l'altre dia que hi ha aquest projecte que es diu Solaris, que mesura l'impacte de l'eclipsi en el cor humà, no? És a dir, que fins i tot estem analitzant també aquestes coses.
3: Sí, perquè nosaltres estem directament... O sigui, els éssers vius tenen els cicles circadians que estan relacionats directament amb l'activitat del Sol i de la Lluna. I sobretot, doncs, diurn i nocturn, no? Mm. I, bueno, tots els nostres cicles vitals estan regulats amb això. És a dir, des del nostre fetge, el nostre cor, tot, absolutament tot, està regit per l'activitat del Sol i pel dia i els cicles dia-nit. Llavors, sí que és veritat que encara queda estudiar una mica més com afecta això, no? Com són aquests cicles i com afecta el Sol i la Lluna directament en els nostres cossos. Mm. Sí, que té sentit, sí, sí.
5: Què sentirà demà algú que miri l'eclipsi? Total.
3: Aviam, pràcticament tothom que ha vist un eclipsi total coincideix amb que és una experiència que no s'esperaven. Clar, no sé si l'expectativa està massa alta, perquè se n'ha parlat tant que no ho sé. Però realment la gent que anava sense expectatives i ha vist un eclipsi total ha dit, hòstia, m'equivocava. És una cosa que realment impacta, que realment et queda. No? És com una experiència quasi mística. Mm. És una experiència de germanor, de que està passant alguna cosa més gran que nosaltres. I això és una cosa que queda, que marca a la persona. Sempre ha sigut així. Des dels principis, quan eren auguris i no s'entenien, fins ara que els entenem perfectament. Són moments com, bueno, absolutament diferents, absolutament únics, saps? Llavors és una oportunitat ara que tenim a Catalunya.
5: Ara ho dèiem, que hi ha un sector que segurament, perquè els mitjans de comunicació som una mica ploms, estem parlant molt, diguem-ne, però els que estiguin una mica tips de l'eclipsi, què els hi diria?
3: Jo els diria que no siguin tontos, amb tot el meu carinyo, eh? que realment val la pena, que és una cosa única, que em sap greu si s'han afartat de sentir tantes coses, però si s'han afartat és perquè realment val la pena i no és per fastidiar ningú, és perquè és una cosa que és única, que és molt bonica de veure. Hi ha gent que s'enganxa a això i després es dedica la seva vida a perseguir eclipsis, que viatgen pel món buscant eclipsis. Perquè realment és una cosa que diferent, que no t'esperes, no? Llavors jo diria, sisplau, o sigui, mireu-lo.
5: La Marina Martínez és doctora en Ciències Planetàries i Astrofísica i és assessora especial de Catalunya Ràdio per aquest eclipsi juntament amb el Joan Anton Català, i continuarem sentint-la i continuarem parlant. Però de debò que moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta, diguem-ne, radiografia de l'eclipsi de demà. I ànims amb els nervis.
3: Gràcies a vosaltres.
5: Ànims amb els nervis.
3: Moltes gràcies.
5: No sé si el sector descregut ha quedat una mica més convençut o no.
6: Ara ho ha arreglat vostè tot.
5: Jo?
6: Ara, si algú tenia algun dubte, ara ràpidament demà a veure l'eclipsi, perquè tenim una persona que ho explica molt bé. Que
5: home, escolta, però això es tracta. Però què hauríem de fer, si no nosaltres? No dir res?
6: No, jo no dic això. Jo no dic això. Jo el que dic és que, bueno, com bé ara comentava aquesta senyora,
5: Marina Martínez.
6: La Marina Martínez, diem-ne que la curiositat es pot o bé, per dir-ho així, encarrilar o bé multiplicar.
5: Ja.
6: I els mitjans en general, com que han de viure d'alguna cosa estos estius tan horribles amb eclipsos sense...
8: Clar, això anava a dir. És que ha passat a 12 d'agost, eh? Els mitjans necessitem alguna cosa de nutrir-nos perquè portem dies...
9: Com que no passa res, com que no passa nada, no?
5: Exacte. Això també és veritat.
6: No tots els dies tenim un Ceuta en la nostra vida.
5: No, ara parlarem també de Ceuta. Ara en parlarem també.
6: Però jo crec que sí, que és una mica exagerat, i crec també que una persona que s'ho mira des d'una perspectiva científica té 40.000 curiositats i 40.000 punts d'atenció, molt més que una persona que potser farà un viatge molt llarg per després trobar-se que durant un minut se li apaga la bombeta i després es torna a encendre. Que sí, però vaja... ho ha fet vostè molt bé, eh? L'entusiasme personificat aquí.
9: A mi el que m'ha intrigat més és això que ha explicat de les ombres en forma de mitja lluna.
5: Sí,
6: jo no entenc res.
7: Si filtres la llum, com que la forma del Sol doncs serà una mitja lluna, doncs si filtres la llum a través de, deia, unes fulles, o si poses un foli, entenc, no? Doncs veuràs l'ombra, que no és pas d'un Sol complet, sinó que serà una mitja lluna.
6: Però això passa cada dia amb la lluna, també.
5: Home, no, però bueno, sí, però no.
8: Es podrà veure demà. De fet, el que ha dit el colador, ja ho havia sentit abans, i es veu que serà molt, molt didàctic, perquè es veurà molt clar com la llum es filtra amb aquesta forma poc habitual. Poc
5: amb
8: habitual.
5: Un colador, eh? Sí,
8: sí, amb un colador també he vist que es pot fer i és potser més pràctic, no? Perquè coladors a casa en tindrem tots.
6: Anava a dir el que faltava ara. Ara s'acabaran les ulleres, s'acabaran els coladors...
8: No, home, no, el de casa, el de casa.
7: Sí, home, l'escena de gent al carrer amb el colador allò amunt, sí, al cel, mirant cap al sol, també seria
8: curiosa.
7: Aquí
8: tenim una imatge, eh? Aquí tenim una foto.
5: Sí, què deies, Anna?
9: Que sembla de novel·la del Gabo Márquez.
7: Sí. Realisme màgic.
5: Exacte.
6: Sí. No li he preguntat a vostè, hi havia una
9: película. El dia que Vicent Sánchez fa conocer l'eclipse.
5: Sí, exacte.
6: Jo porté visera. Hi ha una pel·lícula que es diu Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, que és molt antiga, en la qual al final hi ha un eclipsi, que és el que salva els protagonistes, i després de l'eclipsi, com a conseqüència de l'eclipsi, hi ha un tsunami.
5: Ah, caram.
6: Ah, sí, senyor, que és el que el tsunami encara s'emporta per davant, el dolent de la pel·lícula. I, bueno, és una pel·lícula de dinosaures, com la Hammer dels anys.
5: Sí.
6: I, clar, no sé si el fet... Això, mire... No sé si el fet de que hi hagi un fenomen meteorològic com aquest, un eclipsi o el que siga, pot provocar després altres fenòmens... Per el magnetisme o pel
5: que
6: sigui.
5: No sé. Jo sí que no sé.
6: Faltava això. No vaig anar a la platja a veure el sol.
5: Sí, no vaig... exacte. No, perquè deies de pel·lícula, avui algun diari que ho recorda, i aquella pel·lícula, Barrabàs, que
6: també,
5: parlava...
6: També. Bueno.
5: Que Barrabàs es roda en un eclipsi. És a dir, es roda en un eclipsi per simular com el cel s'enfosqueix quan mor Jesucrist.
6: Quan mor Jesucrist, s'enfosqueix el cel, se trenca, s'esquinça el sostre del temple, etcètera, sí. Etcètera. Sí, sí. I un dels fenòmens atribuïts a la mort és que s'apaga tot. És veritat.
5: 9 i 8 minuts, eh? Publicitat. De seguida tornem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Perdona, tindries lloc per dos?
12: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
11: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
13: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
16: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
17: Aquest estiu, crims.
16: És un vell que sortia de casa seva i li han disparat.
17: A Catalunya Ràdio.
18: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
17: Posem llum a la foscor.
19: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
17: Què va passar? Qui ho va fer?
20: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
21: No ho sabem.
17: I per què?
22: No ser perquè cogi el martillo i la pegue...
17: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
10: Comencem. El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Aviam, una cosa més de l'eclipsi. Una de les preocupacions que dèiem abans és el trànsit, sobretot. Saludem ara mateix el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Quines són les principals preocupacions de cara a aquest eclipsi de demà des del punt de vista del trànsit?
1: Primer, sempre donem uns consells generals de cara a que tothom els pugui tenir presents, no?, i evitar-se preocupacions afegides. Si es pot veure des de casa, queda't a casa. En aquelles zones on des de casa ho pots veure, queda't allà. Si pots anar-hi peu amb transport públic, Reus, Tarragona, Lleida, també Valls, tindran reforç de transport públic, doncs agafa transport públic. No aturar-se a la via i no aparcar les vies, programar-se i informar-se i sortir amb temps. Ara, en aquests moments, hem detectat, poder ahir, vam detectar un increment del 2% de vehicles als comptadors que tenim a Martorell. No és res significatiu, però programar-se i tenir, i no hi van haver retencions, però programar-se i tenir present, sempre mirar el trànsit. I tenir els vehicles en bon estat perquè no tinguin avaries. Aquestes serien les recomanacions generals. Després podem parlar de rutes, que també és interessant.
0: Sí, per exemple, però una cosa abans de parlar de rutes. Em deia que ja ha començat a sortir algú, però poquets, diguem-ne, no? Poquets.
1: Sí, hi ha alguns símptomes. Sí, sí. Clar, ens agafem, hem d'agafar aquests números amb pinces, perquè són molt poca cosa, però hi ha algun símptoma. Per exemple, diumenge a la tarda, que era operació de tornada cap a l'àrea de Barcelona, en canvi hi va haver una sortida que no era esperable cap al sud, a la C32 especialment, el que és l'autopista d'allà a Viladecans, Castelldefels, que després pots agafar Costes del Garraf o pots agafar també l'autopista de pagament, no? Allà va haver un increment de sortida, sí. I això ja ens va fer detectar que poder hi havia una sortida avançada. Ahir va haver-hi una retenció a Martorell a l'AP7, que és típica d'un dissabte al dematí quan la gent surt en sentit sud per l'autopista AP7. I també vam poder veure a final del dia que hi havia aquest increment del 2% de sortida de vehicles, no de camions, que havien baixat, i en canvi vehicles turisme havien pujat, d'un 2% més. Per tant, indicaria que sí comença a haver-hi algun moviment, però tampoc res substancial ni important, i no es van generar retencions. Per això és molt important programar-se.
0: Anava a dir, és a dir, tenint en compte aquest volum de trànsit, el risc de col·lapse continua sent-hi.
1: Jo no parlaria de col·lapse. Hi ha congestions que es poden produir, però per com són les vies, i risc relatiu en aquests moments, però hi poden haver-hi congestions en moments determinats. En trànsit és molt important una unitat que se'n diu vehicles hora, no els que passen en un dia, els que passen en una hora. I és evident que l'autopista P7, a la zona a partir de Cambrils fins a Ulldecona, tota aquesta zona d'eclipsi, només té dos carrils, i per tant aquí té menys capacitat. Si sortim amb temps, si sortim esgraonats, no concentrem en una hora tot el trànsit, i per tant tenim més capacitat.
0: Clar, però això li deia, és a dir, com que la gran recomanació que estem sentint des del govern des de fa ben bé un parell o tres de dies és evitar en la mesura de possible la P7, suposo perquè hi ha aquest neguit, diguem-ne, que hi hagi, si no un col·lapse, una congestió molt important.
1: Sí, però per això també donem rutes. Primer de tot diem, escolti, l'eclipsi es pot veure al sud, però es pot veure a Ponent. Per tant, si vas a Ponent, tens unes alternatives, que és la C25 des de Girona, és a dir, l'eix transversal, vas cap a Ponent, l'A2 a Martorell et permet anar cap a Ponent, i l'AP2, a l'alçada de Sant Oliva, et permet anar cap a Lleida, cap a Prades, cap a Valls i cap a les Borges Blanques, que són tot punts d'interès, a través de l'AP2, que té molta capacitat. Si t'has de desplaçar cap a Torredembarra, cap a Altafulla, cap a aquesta zona del Tarragona mateix, cap a aquesta zona del Camp de Tarragona, és preferible l'A7 i no l'AP7. I si vas a Reus, Baix Camp, o cap a Gandesa i Mora d'Ebre, que també hi ha punts d'observació, aquí és preferible la T11 i la Nacional 420. I llavors deixar només per l'Ebre l'autopista AP7 des del que seria Cambrils en avall.
0: És a dir, l'AP7 per anar a les Terres de l'Ebre, tota la resta buscar alternatives.
1: Seria això, sí. Seria un bon resum de les alternatives que acabo de donar.
0: Hi ha alguna recomanació que faci a les persones que agafin el cotxe aquests dies? Ho dic perquè, per exemple, vèiem ara com la delegada del govern a València fins i tot recomanava portar aigua, portar menjar, en cas que hi hagi alguna cua que duri molta, molta estona.
1: Aquestes són recomanacions probablement per la climatologia en general i també per per la climatologia que et pot afectar si estàs a dintre el vehicle. Però això segurament Protecció Civil ja ha anat llançant missatges en aquest sentit, perquè es preveu que faci calor aquests dies, no? I per tant cal anar ben preparat per fer front a la calor, estiguis a dintre el cotxe o estiguis a fora veient l'eclipsi. Una recomanació molt important de cara a fluïdesa i de cara a no tenir problemes pel que sigui també el tema de calor, és no aturar-se a les vies, sobretot. No aturar-se a les vies perquè hi ha risc de seguretat viària.
0: O sigui, no parar-se al voral, diguem-ne.
1: Si pot ser, no.
0: Si t'enganxa l'eclipsi allò, que la gent no s'aturi al voral i tot això, sí.
1: En aquest cas, no. Si tens una urgència...
0: Sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Sí, no, però no. Sí,
0: també hem de tenir presència, senyor Lamil, que hi ha zones a les quals no es podrà accedir, alguns parcs naturals amb l'accés restringit. Això també és important tenir-ho en compte.
1: Sí, hi ha un parell de parcs en aquests moments o alguns que estan tancats, per tant, tenir-ho present, aquí no s'hi pot accedir, i anar-se informant aquí al nostre departament, al nostre departament d'Interior i Seguretat Pública, doncs va donant informació de quines són les situacions tant de calor com de riscos diversos com d'espais tancats, no? I anar-ho seguint.
0: El Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit. No sé si hi ha algun consell que ens deixem, senyor Lamiel, perquè és que realment, com que és tan extraordinari això de demà, val la pena insistir-hi.
1: Sí, no, jo un últim comentari és, els ajuntaments han fet molt bona feina, i també es consell en aquest cas, han fet molt bona feina i han preparat els punts d'observació i els aparcaments. És molt important informar-se d'aquests punts d'observació i punts d'aparcament ja en la xarxa més local de carreteres i quan arribes a l'Ajuntament o al lloc on te vols anar a veure-ho, perquè està molt ben organitzat i molt ben senyalitzat. Seguir les senyalitzacions i les orientacions que puguem donar des de Servei Català de Trànsit, Mossos d'Esquadra de Trànsit o ens locals per arribar fins al punt amb les mínimes congestions possibles.
0: Senyor Lamiel, moltíssimes gràcies. Que tingui molt bon dia.
1: Gràcies a vostè. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
3: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Els dijous, paella,
5: canó, pastanaga,
4: i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
6: acabo bé, estimo,
4: i Bruno Oro.
7: No tallis l'impú!
4: I després, amb els Oscars.
8: Són superfamosos.
9: Qui? Jo? Jo no. Tu, correcte.
4: Vinagreta, i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT dijous a la nit.
10: Queda clar. Gràcies.
11: Cada migdia ens apropem a l'actualitat.
1: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
11: A les dues, les últimes notícies i l'actualització diària dels temes de l'estiu.
1: Catalunya migdia. Cada dia a les dues.
11: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Aquest estiu ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A
13: ara m'ha agafat per aquí.
12: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
14: Home, enòleg no sóc, eh? Però, bueno...
15: Jo sóc de Banyoles?
12: Sí.
15: Tota la vida.
12: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
14: Doncs mira, més li fent cas.
13: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
14: Típic de l'escala.
13: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs pues no era... No els vaig provar amb la guitarra, també, i tampoc.
5: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
13: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
11: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
16: Nou i 20 minuts, som a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb la Míriam de Sant Germain, amb l'Anna Grau, amb el Carlos Tavera i amb el Vicent Sánchez, i l'altre tema del dia que continua sent Ceuta. Avui el ministre d'Exteriors es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, demà la ministra de Defensa, ahir el ministre de Política Territorial, ahir des del govern espanyol s'insistia que la prioritat de la Moncloa és retornar els menors cap al Marroc, Ceuta també hi insistia. Sobre això, sobre la solució en els menors que continuen al Marroc, que no està clar encara quan són, perquè el govern espanyol parla d'un miler, però el govern de Ceuta diu que són bastants, bastant més. Sobre aquest trasllat dels joves migrants, qui no es mou de la seva postura és Junts. A les últimes hores ha reiterat que estan en contra d'acollir-ne a Catalunya. En redacció, Marta Viana, bon dia.
17: Hola, molt bon dia. Sobre el repartiment de joves migrants, qui no es mou d'aquesta posició, com deies, és Junts. Una decisió que, per exemple, n'ha parlat el mateix portaveu de Junts al Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, a l'agència EFE. Vergés ha dit que Junts vol diferenciar-se de les propostes populistes de l'extrema dreta que plantegen doncs, l'expulsió de persones migrants. Diu que és partidari de la immigració regulada i ha proposat condicionar la concessió de determinades ajudes socials a immigrants al fet doncs, que aquests demostrin la seva capacitat d'integració en la societat catalana, ho deia així.
18: El que són, doncs, prestacions, per exemple, no?, a les quals es pot accedir amb habitatge, amb ajuts, etc., doncs han de ser un premi dels deures. Si la persona que ve nouvinguda aquí doncs, no demostra aquesta voluntat i aquesta capacitat d'integració, doncs, home, aquestes prestacions doncs, no han d'estar al seu abast. No?
16: Gràcies, Marta. Fins ara.
17: Fins ara.
16: Anna, com ho veus tot plegat?
6: Home, a veure, jo crec que tot aquest tema s'està fent molt malament i s'està explicant molt malament. Vull dir, a veure, una cosa és la crisi immediata i com ho gestiones, però no sé, vull dir, a veure, aquí tenim un problema que és que aquesta crisi migratòria ens enganxa amb els pixats al ventre, amb els deures mal fets, perquè, clar, Ceuta i Melilla no són Barcelona i Tarragona i tampoc són Burgos i Zamora. Són territoris doncs, sobre els que és possible certa controvèrsia. Ara jo el que dic és que si en un moment donat algú es planteja que l'Estat s'inhibeixi, i no diguem la Unió Europea, s'inhibeixi a Ceuta i a Melilla, la gent que viu a Ceuta i a Melilla això se les hauria d'informar i explicar-los el que els hi ve sobre. Perquè, és clar, el que no es pot fer és ignorar la magnitud de la crisi, fer veure que no hi ha crisi i bé, no, i explicar-li a la gent una pel·lícula que no té res a veure amb la realitat. Jo penso que aquí s'està jugant, o sigui, per part del Marroc s'està jugant doncs, amb la vida dels seus propis ciutadans, doncs, que ja tenen una tradició de que els importi poc. Des de part d'aquí s'estan barrejant, o sigui, principis, utopies i quimeres amb respecte doncs, als drets de la ciutadania, i a mi em sembla que tot plegat, sincerament, estan fent un pa com unes hòsties.
3: Carlos, a veure, la situació dels menors, evidentment, és delicada, no? Perquè primer no se sap quants n'hi ha, això ho deies tu, Frederic, i és cert que encara no estan comptabilitzats del tot i que probablement el reagrupament familiar sigui una bona solució, però és evident que té unes dificultats enormes i, per tant, doncs, si no és possible, o si finalment, perquè abans comentàveu a l'informatiu, potser que les famílies no vulguin que tornin, o pot ser que no es pugui contactar, o pot ser que hi hagi mil casuístiques que ho impedeixin. Aleshores, doncs a aquestes persones se'ls ha de donar alguna mena de resposta. És evident que no és senzill i és evident que Ceuta i Melilla no tenen els recursos

0: bit, absolutament, d'això també una miqueta depenent del signe polític que governa cada comunitat, no? Això també és una evidència. I jo crec que també cal introduir el paper de la Unió Europea en aquest sentit, perquè si parlem d'inhibició, la de la Unió Europea és flagrant aquí, no? Jo crec que és molt pobre el paper de la Unió Europea. Estem parlant d'uns territoris europeus que són Ceuta i Melilla, perquè són part de l'estat espanyol, i aquí ningú no ha dit ni fava. La senyora von der Leyen deu estar de vacances, cosa que contrasta molt, perquè recordo quan van haver-hi els atacs de Hamas a Israel, als pocs dies estava allà a Tel Aviv donant el suport de la Unió Europea a Israel, i bueno, molt implicada, i en canvi aquí a la Comissió Europea ni està ni se l'espera, i jo crec que també és una inhibició, que jo crec que és una deixadesa de funcions important de la Unió Europea, que al final la gestió de fronteres, del control de la immigració i del control de la circulació de persones, vaja, és una competència absolutament que no pot ser només dels estats, perquè aquí si hi ha llibertat de moviment, que això també podem parlar del tema Schengen, doncs també és una competència europea, i jo crec que s'hauria d'implicar molt més la Unió Europea en aquest sentit.
1: Bé, és que a mi m'agrada el que dius, perquè crec que aquests dies he trobat a faltar una solidaritat extrema per part d'Europa, una solidaritat extrema per part del poble espanyol i del poble ceutí que s'ha vist en aquesta situació. I a més, a mi em preocupa molt la situació dels menors, perquè sembla que Europa s'està oblidant que bona part de les persones que han entrat són menors d'edat, que encara no sabem la xifra, que no hi ha un cens consensuat, que el govern, l'administració diu una xifra, que associacions de veïns de Ceuta estan intentant fer recompte perquè no els encaixa la xifra que estan escoltant a les teles i a les ràdios i als diaris amb el que estan veient als seus carrers, i em preocupa gratament la situació que poden viure els nens en els pròxims dies, sobretot els menors. Ja hem parlat de violacions, ja s'han sabut que hi ha casos de violacions de nenes per part dels seus propis companys d'aventura. Per tant, la solució jo crec que ara hauria de buscar-se de forma urgent en atendre aquests menors, donar un sostre provisional abans d'activar l'article 35 de la llei d'estrangeria de la 4-2000, que a més és un article que es va ja fa anys, és a dir, no és una cosa woke que s'ha creat ara, sinó és un article del govern d'Aznar que diu que els menors no acompanyats en primera instància han de quedar sota la tutela de l'administració. Aquest article s'ha anat millorant, s'ha anat estudiant, s'ha anat perfilant, fins a arribar al dia d'avui, que el que es vol buscar és un estudi individual, de cas per cas. Per fer això, hem de tenir primer aquest cens de menors que encara no tenim. Hem de destinar recursos que ja s'estan destinant per poder donar una resposta ràpida i eficaç a aquests menors. I per altra banda, estaria molt bé i seria molt d'agrair tenir del nostre costat la solidaritat d'Europa. Per tant, en paral·lel a tot això, que no és poca cosa, precisament, ens trobem que, en paral·lel, ens hem d'anar medint les tites, parlant malament, amb Itàlia i amb altres estats membres que no donen la seva solidaritat, no donen el seu punt de vista de, ostres, què necessita Espanya, què necessiteu, què podem fer, i no, tanquen l'espai Schengen, es tanquen de cop, vulnerant, doncs, crec que no sóc experta en estrangeria, però, ostres, això impacta d'entrada, i en paral·lel, doncs, de fer tota aquesta gestió, que no és poca, ara Espanya ha decidit que també es medeix les cites amb Itàlia i que tanca també l'espai Schengen. Per tant, aquí tenim un enrenou tot plegat, quan hi ha vides de menors d'edat en joc, que a mi em té força preocupada, i vull veure demà, crec que és la reunió aquesta de repartiment, de que es faran amb altres dirigents, que Vox ja ha dit que no hi participarà, a veure com acaba tot plegat, i tot plegat en paral·lel, com acaba tota aquesta disputa amb Itàlia i l'espai Schengen pel mig.
2: Vicent.
3: Europa és una olla de grills. Europa no són interessos compartits claríssims i homogenis. Europa, cada estat mira cap al seu costat, i evidentment no és de cap manera igual la política que segueix França respecte al Marroc que la que puga seguir Espanya. I són estats que tenen interessos confrontats, per no parlar dels Estats Units. Per tant, el que passa en Europa és una mica que el seu govern, les seves autoritats, la Comissió, el que estan preocupats més és de no trencar excessivament aquests equilibris que són molt fràgils. Per a Espanya, Ceuta i Melilla són províncies, com ho era abans Fernando Poo o l'Ifni, però Ceuta i Melilla són places africanes. I depenen absolutament del que faci el rei del Marroc i de la política del Marroc, perquè el dia que el rei del Marroc diga això s'ha acabat, això s'haurà acabat. Per tant, i amb la benedicció dels Estats Units també. Què fa Espanya en aquests moments? No disgustar el Marroc, perquè ja sap que qualsevol enfrontament encara serà per a pitjor, i té dos territoris africans que estan penjant d'un fil. I clar, ostres, això com acabar en el futur? Jo ja m'ho imagino, però hi ha molta gent que no vol ni sentir-ho. Mentrestant, la hipocresia del govern del Marroc és total, perquè si ara està preocupat pel menors, el que hauria d'haver fet és no deixar-los passar. Punt número dos, el que hauria de fer ara també seria facilitar la feina a les famílies preocupades. És a dir, que hi haguera una llista, que hi hagueren fotografies, col·laboració amb les autoritats espanyoles, mentrestant distribuir-se aquests nens, però amb la idea, que això seria molt bàsic i podria funcionar molt bé, del retorn. De que qui es queda amb aquests menors no se'ls quedarà per sempre. Dins d'això, doncs, si la Unió Europea és una olla de grills, ara mirem els partits polítics espanyols. Clar, el PP va trencar, o Vox va trencar el PP i se'n va anar dels governs i de les administracions compartides precisament per aquest tema. I ara Vox no vol tirar-ho molt, no vol fer massa crisi perquè ja està compartint encara més poder, però clar, diu, a mi amb això no compteu. El PP precisament és qui va facilitar o qui va aprovar aquesta llei, etcètera, i a més a més, qui té sota el seu control els territoris que són més susceptibles, com ara, per exemple, Melilla. Per tant, el PP hauria de col·laborar, però té a Vox al costat. I després, evidentment, el PSOE i Pedro Sánchez, en una història com aquesta, més enllà de tapar-se les pròpies vergonyes per la falta de previsió i per no haver controlat el que va passar, també li ve molt bé com a discurs ideològic. Resultat final, pues, en fi, a venir per rei cada un per ell.
2: I Junts, ara que dèiem que Junts insisteix.
3: I Junts té un problema que es diu Aliança Catalana, tothom també ho sap. Junts sap que si en tot aquest àmbit afluixa, aquell espai serà ocupat per Aliança Catalana i, per tant, té veu pròpia en aquest tema, que és una breu reàcia. No crec que siga un gran paper, per mi és un paper galdós també, però també és veritat que hi ha moltíssima gent, perquè si no, no hi hauria aquest perill, que hi ha moltíssima gent a Catalunya que diu ja n'hi ha prou de menors i de jovent del Marroc, que quan arriben 18 anys la protecció de l'administració de la Generalitat s'acaba, se'n van al carrer i ningú realment ha treballat amb ells perquè tinguin una feina i es busquen bé la vida. I facen petites bandes que fan que porten de corcoll moltes vegades pobles, ciutats, etc. Per tant, clar, estem igual. Vull tant de bo hi haguera un acord de país que poder incloure com més partits millors. L'altre dia el senyor Oriol Junqueras en demanava un per educació.
2: Sí, senyor.
3: Doncs tant de bo que hi haguera un acord de país, perquè un tema que ens afecta tant i que és tan fràgil, com a mínim comptar amb consensos previs, però ja veiem que no pot ser.
0: No, és molt complicat. Jo crec que deies a la clau. Aquí hi ha un partit com Junts, que es representa, diguem-ne, una dreta clàssica, no?, diguem-ho així. No?
3: Civilitzada,
0: centre-dreta, diguem-ho així. I no és una dinàmica pròpia de Catalunya, això ho estem veient arreu d'Europa, que és aquesta mena d'arrossegament d'aquesta mena de partits més centrats cap a posicions més extremes, no? A mi, en aquest sentit, em crida l'atenció com la terminologia que han fet servir tant Meloni com Frederiksen, la primera ministra danesa i la italiana, en aquesta carta oberta que han fet, demanant solucions innovadores. Un eufemisme, òbviament, del que comentàveu també l'informatiu, de camps de deportació a països que no són de la Unió Europea. Cosa a mi em sembla molt paradoxal perquè, clar, parlem de solucions innovadores, de fer camps de concentració, que això fa un segle, doncs no cal recordar que d'innovador en té poc, no? Per tant, a mi em preocupa bastant que això que diuen els experts de la finestra d'Overton, no?, aquest sentit comú de la societat, del que és tolerable i del que no, s'estigui desplaçant tan ràpidament cap a posicions com camps de deportació o com un partit com Junts per Catalunya que digui que bé, això d'acollir més menors no acompanyats no, a Catalunya, doncs no vull sentir ni parlar, i jo crec que era clau el que deia en Vicent, no? Aquest pànic electoral que tenen ara mateix amb Aliança Catalana i no poden afluixar i per tant han de mantenir aquesta mena d'equilibri que és molt complicat i que a més jo crec que és bastant perillós.
3: Sí, però aquesta, un segon només, aquesta inconsciència, aquesta mala consciència del centre dret en aquest país es veu afavorit per una inconsciència de l'esquerra. Perquè també això no és dir així que vinguen tots. Si el Marroc diguera a tota la gent que té entre 15 o 14 i 18 anys si volen anar cap a Europa i se'n poden deixen anar, segurament el Marroc es buidaria. I nosaltres això no ho podem, impossible suportar. Per tant, jo quan parlo de consensos des del realisme i des d'una certa actitud que no siga excessivament utòpica. Dirà, no, com que són nens, que vinguen tots, a la vinga. Pues si han de vindre tots, que vinguen tots, i ja veurem què passa llavors.
2: Mira'm.
1: No, i a més, a mi, aquí hi ha també una certa idealització d'Europa, no?, per part de moltes famílies del Marroc, que idealitzen el que es trobaran, i quan arriben aquí creuen la frontera nedant, arriscant la seva vida, i es troben aquí que aquesta idealització no existeix. De fet, ja s'han fet virals alguns vídeos on nois diuen, no vingueu perquè el que ens venen a l'altre costat de la frontera, aquestes xarxes socials, aquests vídeos que estaven idealitzant el creuar de forma il·legal, és fals el que ens han venut. Per tant, ja també, en aquest sentit, jo crec que una certa idealització del que es trobaran, i el que es trobaran és que no hi ha unes administracions preparades per fer front a tota aquesta arribada de persones i d'aquesta arribada de menors. Jo apel·lo a la solidaritat d'Europa, ho deia abans, i també a la solidaritat de les altres comunitats autònomes doncs acollir realment aquells menors que tinguin una situació de vulnerabilitat extrema al seu país d'origen, en aquest cas al Marroc, que no tinguin una família al darrere que els pugui acollir, que els hi pugui donar una solució, un futur digne. Per tant, apel·lo també a aquesta solidaritat general de tot l'Estat, i m'encantaria, com deia el Vicent, que hi hagués un acord d'Estat per poder donar una solució real a aquests menors, perquè què és el que ha passat, què és el que ens hem trobat a dia d'avui? Que en moltes ocasions, i també Catalunya ho ha viscut, perquè Catalunya ha assumit bona part d'aquesta acollida en el passat, el sistema s'ha vist desbordat. No hi ha una solució digna per aquests menors que venen no acompanyats. No hi ha una solució que pugui, després dels 18 anys, acompanyar en aquestes persones perquè realment es puguin guanyar la vida. I abans, clar, en molts casos, que és el que ha passat, no és una generalització, perquè hi ha molts casos d'èxit, però hi ha d'altres casos que no són d'èxit. I aquests casos de fracàs de l'administració són els que després omplen titulars i el que fan nutrir el discurs d'Aliança Catalana. Està clar que no són tots aquests casos, però sí que són els que s'agafaran en el discurs polític, perquè Aliança Catalana té aquesta base en el seu ideari i ara Junts necessita enriquir-se d'aquest ideari que ha impulsat Aliança Catalana, doncs, per en aquesta lluita electoral que, a més, tenim municipals de cara a l'any que ve. Per tant, apel·lo a aquesta solidaritat, però també apel·lo, sisplau, a una solució digna per aquestes persones que hagin d'arribar aquí buscant una solució que en el seu país està clar que no han trobat.
2: Anna.
4: Home, el meu problema és que jo crec que de tant magrejar, de tant grapejar la paraula solidaritat, ara un moment que queda buida de sentit i no se la creu ningú. Vull dir, Aliança Catalana no creix a base de psicòpates. O sigui, creix a base de gent que no es creu el discurs dels altres partits. Llavors, esclar, a veure, és que jo crec que això s'està explicant, insisteixo, molt malament. Vull dir, ni és espontània aquesta arribada de tots aquests menors, ni a vegades aquesta solidaritat que demana la Míriam, i que jo humanament sí que la considero, doncs, un sentiment noble, però resulta que quan la solidaritat es converteix, al millor, doncs, en destinar una sèrie de recursos a una sèrie d'entitats que fan l'agost amb això, i a l'hora de la veritat els diners que realment van ajudar aquests menors, doncs són mínims.
1: Clar, aquest precisament és el problema, no?
4: Però, per exemple, jo ara llegia, mentre parlaves, Míriam, llegia doncs, el diari ABC, que hi ha famílies de Ceuta que estan enviant els seus fills a la península perquè els hi fa por l'ambient d'inseguretat. O sigui, és que és ridícul. O sigui, arriben aquestes persones del Marroc, arriben a Ceuta i Melilla, i els habitants de Ceuta han d'enviar els seus fills a la península. Dius, esclar, on acabarà tot això. Llavors, admetent que sí, que hi ha gent que porta l'aigua al seu terreny i que la Giorgia Meloni ha aprofitat doncs, per desenterrar el seu plan de fer una mena d'illa Elis a la italiana, però és clar, és que el problema no desapareix. Per anar repetint solidaritat, i la gent se'n comença a tenir el pap ple, perquè realment la situació és molt complicada, la inseguretat és molt complicada, i la sensació d'abandonament per part de les institucions i per part dels, diguem-ne, de la gent que crea opinió o que dona informació, és molt forta, i per això llavors creixen determinades opcions polítiques. No ens n'estranyem, clar.
2: Deixeu-me que saludi aquesta hora el Sergi Pardos, que és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow, és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, i sempre és interessant sentir-lo quan es tracta de polítiques migratòries. Professor Pardos, com estem? Molt bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia, com esteu?
2: Ja ha passat ja més d'una setmana d'aquesta crisi de Ceuta. Li demano així en genèric, ja anirem parlant de diversos punts, però quina lectura fa vostè de tot plegat, de tot el que ha passat, de tot el que estàvem dient ara?
5: Home, jo crec que, diguem-ne, la manera com s'està tractant el tema, no? I com dius tu, és a dir, ara ja fa una setmana que s'està, diguem-ne, que els esdeveniments principals han passat, no? I llavors, doncs, a mi el que, diguem-ne, m'ha sorprès més és una mica la reacció d'alguns dirigents polítics i com s'està tractant el tema, no? No tant el que ha passat, que és suficientment greu i que no té un precedent massa clar, sinó sobretot com s'està tractant i com s'està escenificant, no? I sobretot em crida bastant l'atenció, diguem-ne, com una mica l'efecte contagi que hi ha hagut amb alguns, diguem-ne, dirigents europeus, no? Que s'han manifestat de manera molt hostil respecte a com s'ha gestionat aquest tema, no? I estic parlant, per exemple, de casos com els dirigents de Dinamarca o els dirigents d'Itàlia, que ara fèieu a punt, no? Llavors, aquí jo veig dues opcions, no? Aquestes declaracions i aquesta mena de divisió que ha adquirit ràpidament una dimensió global i una dimensió europea, estan reflectint un problema real de política pública? És a dir, els dirigents de Dinamarca i d'Itàlia estan realment preocupats perquè aquesta incidència de Ceuta ha suposat un problema real per la sostenibilitat de l'espai Schengen amb una entrada massiva d'immigrants a Europa? O opció 2, aquestes declaracions són més aviat una oportunitat per polititzar el debat domèstic sobre la immigració a cada país per treure rèdit electoral, no? I ara mateix crec que tota l'evidència apunta cap a aquesta segona opció.
2: Sí, realment, perquè ara ho comentava el Carlos, és veritat que aquest comunicat que hi feien la primera ministra Meloni, la primera ministra de Dinamarca, la primera ministra Fredriksen, clar, és a dir, venien a defensar aquestes solucions innovadores, com deia el Carlos, que és l'eufemisme per aquests centres fora de la Unió Europea on enviar les persones migrants que, per un motiu o per un altre, no puguin quedar-se legalment més en territori europeu, quan això tècnicament no té res a veure amb el que estem parlant. És a dir, aquesta és una solució a un altre problema, no?
5: Exacte, i aquí jo crec que en anglès tenen aquesta distinció fabulosa entre el policy i el politics, no? Entre el que nosaltres diríem la política pública i la política, diguem-ne, de posicionament i de cara a la galeria. I jo crec que aquest exemple que apuntes va directament en aquesta línia, no? Jo crec que no és casualitat que dues de les veus principals que s'estan manifestant en aquest sentit siguin mandataris a Dinamarca o Itàlia, són dues primeres ministres que depenen molt del tema de la immigració per la seva supervivència política. Dinamarca des de fa temps, no? Un dels pocs partits de centre-esquerra que des de fa anys ha mantingut una opció antiimmigratòria, diguem-ne, creïble, i podem parlar, no? Aquest és un altre tema en si mateix, de si això els ha funcionat o no, i de si això explica ara mateix que l'amenaça populista extrema dreta a Dinamarca estigui en hores relativament baixes, i després, per suposat, a Itàlia, no? Amb Giorgia Meloni abandonant posicions clarament antiimmigratòries i avançant aquesta agenda, no? Per tant, doncs, és com una mena de no deixar passar l'oportunitat d'una crisi per avançar la teva pròpia narrativa, no?
2: Pel que vostè sap, professor Pardos, aquest sistema de dir, escolteu, crearem un centre d'internament en un altre país i a qui sol·liciti asil i li ens digui que no, a qui se li hagi caducat el permís i el detectem, els enviarem allà a l'espera de a veure què en fem. Aquest és un sistema que, perdoni que li pregunti així, però funciona?
5: Home, realment no tenim prou evidència, no tenim prou evidència per determinar quin sistema d'asil funciona funciona millor que l'altre, la veritat, no? El que sí que sabem és que tenim un problema, no? Com acostuma a passar en els debats de política d'immigració d'avui dia, el problema és real. És a dir, la Unió Europea i aquests dirigents no s'estan traient això de la màniga perquè sí, no? La qüestió és si la solució és completa o efectiva. En concret, el que tu estàs suggerint, jo crec que no funcionaria, seria una cosa de molt difícil aplicar, però també és veritat que hem de reconèixer que el sistema d'asil del món occidental ara mateix està saturat i potser és cert que no és sostenible en la seva forma actual, no? I això és una mica el que passa sempre amb el problema de la immigració i sobretot amb forces més extremes, no? Que apunten un problema però no acaben d'afinar amb la solució, no? Sí. Perquè, clar, s'ha de reconèixer que el sistema d'asil d'avui dia ve d'una època molt diferent, no? Es va instaurar la Guerra Freda amb un context molt diferent, com a, per exemple, per donar resposta a persones que s'escapaven de règims comunistes, autoritaris, perquè no se'ls tornés a enviar un context de persecució o pitjor, o per evitar coses com les que van passar a la Segona Guerra Mundial, quan molts jueus van quedar atrapats en un determinat país on se'ls perseguia, no? Llavors, solucions, la que apuntaves, jo crec que seria de molt difícil aplicació, sense entrar en tota la dimensió ètica, humana, de drets humans que em sembla bastant òbvia, no? Ara, una solució, entre cometes, que s'està proposant per part d'algunes organitzacions internacionals i think tanks, no?, que es dediquen al tema, és dir, mira, d'una banda, respectem el dret d'asil tal com el tenim, entre cometes, a la Convenció Europea de Drets Humans, etc. És a dir, respectem aquest marc legal, que sí que és cert que ve d'una època anterior, però que, diguem-ne, atorga aquest dret individual d'asil a qualsevol persona, per qualsevol motiu de persecució, sí, però, i aquí ve l'altra cara de la moneda, i potser una mica més controvertida, aquest dret d'asil no s'activa en el país receptor. És a dir, tu no has d'arribar de manera irregular i perillosa amb una barca a les Illes Canàries o creuar el Canal de la Mànega des de França al Regne Unit, diguem-ne, poder activar aquest dret d'asil. Perquè ara mateix el marc legal no només permet, sinó que incentiva això, no? I aquesta és una mica l'altra cara de la moneda, i fins i tot tu quan parles amb advocats i amb associacions molt pro drets dels refugiats i pro dret d'asil, és això el que incentiven, de dir, a veure, tu el que has de fer és anar allà, i allà quan tu arribes, i de vegades de manera legal o de manera irregular, tu dius, mira, a mi m'estan perseguint per aquesta situació o per l'altra, no? Llavors això el que estem fent és, en el fons, incentivar aquests pagaments irregulars. Llavors, què passaria? Imagina't que tu pots demanar asil de manera... diguem-ne, en un altre lloc, de vegades de manera electrònica o en el país del costat, i hi ha un procés de cooperació entre països, el resettlement, que se'n diu en anglès, de redistribuir diguem-ne, refugiats d'acord amb una sèrie de criteris transparents, humans i ètics.
2: No? Però això abans de sortir dels seus països d'origen hauria de ser? O no?
5: Podria ser des del país d'origen, que és una cosa, per exemple, que va practicar l'administració Biden, diguem-ne, en els seus últims temps, sí. No? Que va ser una cosa, van instaurar, això es feia a través d'una aplicació del mòbil, i allà fins i tot podies introduir les teves dades biomètriques i podies, diguem-ne, activar el procés d'aquella manera, i no havies de creuar, diguem-ne, la frontera cap a Mèxic, i des d'allà es va processar una mica tot això, i allò van, diguem-ne, van reduir aquests creuaments irregulars, no? I si no, en el país del costat, efectivament.
2: Ho dic perquè aquesta qüestió, sovint quan es parla, i vostè sempre ho diu, sovint quan es parla d'aquesta gestió de la immigració, es barregen col·lectius molt diferents, no? És a dir, es barreja les persones que demanen asil, és a dir, les persones que diuen, en el meu país, per la meva condició, pel meu gènere, per la meva orientació sexual, estic perseguit, per tant, demano protecció en aquest nou país. Tenim les persones que són que travessen l'estret, diguem-ne, o les persones que travessen Ceuta, i després tenim el que sempre es diu que són la majoria, que són les persones que arriben en avió, amb visat de turista o sense visat, que senzillament, entre cometes, no marxen, no? És a dir, són tres col·lectius molt, molt diferents, i segurament el més nombrós en el cas d'Espanya és el tercer, no?
5: Exacte, això és totalment cert, i això demostra una mica de vegades el poder de les imatges, no? Perquè aquestes imatges, de vegades una imatge val més que 1.000 estadístiques, i aquest és un del problema que afrontem una mica amb el tema de la immigració, no? La immensíssima majoria d'immigració global en el món és immigració legal, és immigració econòmica, és immigració de gent que ha obtingut un visat i que va amb una banda o amb l'altra, no? I després hi ha un col·lectiu d'immigració irregular, que sí que és cert que Espanya en té molta, però no arriba d'aquesta manera com hem vist a Ceuta, que és una cosa molt, molt, diguem-ne, puntual i francament sense precedents, no? Normalment el tipus d'immigració irregular que tenim és algú que arriba legalment amb un visat, ja sigui de turista o de visita o del que sigui, i llavors es queda il·legalment en el país. Això sí que passa, però no té res a veure amb aquestes imatges que veiem, no? I llavors, doncs, el problema, diguem-ne, que aquestes imatges, i és per això una mica que això connecta amb aquesta politització del tema que comentàvem, no? Aquestes imatges de creuaments descontrolats, que sí que s'ha de reconèixer que no tenen massa precedents, no? En el cas espanyols estem parlant d'unes xifres molt, molt, molt serioses, no? Però això mobilitza moltíssim els electorats d'extrema dreta o més escèptics envers la immigració, no? Perquè quadra, diguem-ne, amb dos dels marcs semàntics que més mobilitzen, no? Un d'ells és aquesta idea de descontrol, com si hi hagués un campi qui pugui, que tothom pot passar i no passa res, i el segon és la idea de la inseguretat, que per un motiu o per un altre mobilitza moltíssim aquest tipus d'electorat. Llavors, aquestes imatges, diguem-ne, mobilitzen el 150% aquests dos marcs semàntics que són tan poderosos, no? I com deien, aquesta imatge val més que 1.000 estadístiques, perquè, de fet, Dinamarca, per exemple, ha experimentat recentment un dels rècords a la baixa de peticions d'asil. El que passa és que això és, no és tan llaminer fer, diguem-ne, una foto d'això, no? I els augments irregulars d'Espanya, amb el que portaven d'any, eren, de fet, dels més baixos que hem vist els últims anys, no? I el creuament que hem vist el primer dia de Ceuta, d'aquest episodi que acabem de veure, va ser superior a tota la immigració irregular que va arribar a Espanya l'any passat de l'Àfrica, que va ser de menys de 40.000 persones, no? Per tant, doncs, aquestes coses s'han de contextualitzar bé.
2: I una última cosa que li volia preguntar. Una altra de les coses que s'han comentat molt des d'aquest incident és algunes entitats que han dit això passa quan estats com l'espanyol subcontracten la gestió de la immigració d'alguna manera a països com el Marroc, com Tunísia, com Líbia, perquè d'alguna manera això els hi dona la clau i els hi dona un poder per si volen apartar-te. Saben perfectament, doncs, que amb obrir les portes hi haurà aquestes imatges que vostè deia que neguitegen molt i evidentment alteren molt la convivència de Ceuta, i d'alguna manera se'ls hi dona un poder excessiu. No sé vostè com ho veu.
5: Jo estaria completament d'acord amb això. És a dir, jo crec que un dels fenòmens més perillosos, jo crec, que estem veient en els últims anys sobre la gestió de la immigració és precisament aquesta mena de subcontractació, com ho deies tu, o delegació a tercers països, no? Sense entrar, que em sembla obvi, que seria un tema importantíssim i podríem parlar una hora de... Sí. Sense entrar en la dimensió ètica i humana de tot això, no? Si s'estan respectant els drets humans en aquests tercers països, etc. Però això els dona un poder, diguem-ne, molt superior en aquests països, i en el fons el que fa això és afeblir la Unió Europea, no? És a dir, aquest tipus de circumstància ara mateix és el millor que podia passar a les Rússies, a les Xines i als Irans d'aquest món, no? I a més, ara tenim molta investigació acadèmica que demostra que la immigració s'ha convertit en un element més del repertori de guerres híbrides i d'armes que utilitzen els països per desestabilitzar-se els uns als altres, no? I tenim precedents clars, no? Un dels casos més notoris va ser quan Bielorússia va deixar entrar el 2021 milers de persones cap a Polònia, i en menor mesura Letònia i Lituània també una mica, no? El 2021 també, no? Jo crec que també n'hem parlat, no? Ja va haver-hi un precedent de creuament diguem-ne des del Marroc, i això va estar en un context de pressionar Espanya per la seva posició respecte al Sàhara Occidental. Per tant, doncs, delegar competències sembla que a curt termini diguem-ne, afeblis una mica el tema controvertit i les divisions polítiques que tu tens, però, en fons, el que estàs és perdent control i donant totes les possibilitats i una arma més a les persones que et volen desestabilitzar.
2: Com deia el professor Pardos, en podríem parlar una hora i un dia en continuarem parlant. Però, de moment, li agraeixo moltíssim aquests minuts que ens ha dedicat, professor. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada. Fins ara.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
7: Hola, molt bon dia. A casa sempre hi ha algun aparell que necessita la jubilació, oi que sí? La rentadora, potser, que ja no centrifuga com abans. O la nevera, que gairebé no refresca. O el televisor, que anuncia el final. Doncs ara és el moment perfecte per renovar-los, perquè arriben els electrodies del Corte Inglés i Hipercor. Només fins al 19 d'agost, amb petits electrodomèstics, trobaràs fins a un 20% de descompte amb marques com Rumba, Dreamy, Remington o Kosori. En electrònica, també un 20% de descompte en una selecció de marques com Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony i moltes més. Electrodies, fins al 19 d'agost, descomptes increïbles en una selecció d'electrodomèstics i electrònica. A Hipercor i al Corte Inglés, a la botiga web i app, consulten les condicions, marques i models que hi participen. I una altra cosa, aquest dissabte 15 d'agost al Corte Inglés obrim totes les nostres botigues perquè puguis fer les compres amb comoditat. A Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sabadell, Girona i Tarragona, en l'horari habitual de 9 del matí a 9:45 del vespre. I si visites els centres de Plaça de Catalunya, Diagonal o el supermercat de Francesc Macià, t'hi esperem de 12 del migdia a 8 del vespre. Aquest dissabte 15 d'agost al Corte Inglés obrim per tu. Doncs això és tot per avui. Adéu-siau.
6: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Recte final de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la Míriam de Sant Germain, el Carlos Tavera, l'Anna Grau i el Vicent Sánchez, després de parlar amb el Sergi Pardos, que ja hi hem parlat alguna vegada d'aquesta qüestió de polítiques migratòries, que, doncs, és un molt bon diagnòstic, però mala peça al taler, no, Vicent, una mica?
3: No sé si ho ha dit clar, però segurament s'hauria de dir molt clar, és que no hi ha cap solució.
2: Yeah.
3: No hi ha cap gran... Impossible, no hi ha cap gran solució. Aleshores, ella ha dit, i té moltíssima raó, que la política d'asil europea no és conseqüència de la Segona Guerra Mundial, on precisament això va fallar per tots els cantons, i si no, només hem de recordar la platja dels Gelers. No, és una conseqüència de la Guerra Freda, i no va ser conseqüència per, una, per un interès humanitari, per dir-ho així, sinó que va ser conseqüència d'un interès de desestabilitzar el bloc de l'est d'un costat i després d'autoafirmació i autopropaganda davant les opinions públiques. Mireu com venen tots cap aquí i els rebrem, igual que en el cas dels Estats Units amb Cuba, exactament igual. Però, clar, avui en dia això ja no té res a veure. Aquestes polítiques s'han fet velles i, clar, el problema és molt més bèstia. La gran pregunta és... I a més, és que és la pregunta que fa continu, que fan encara la gent sensata, perquè l'extrema dreta no fa aquesta pregunta, que és quanta gent ara poden acollir aquestes societats que són opulentes, però que tenen el seu estat del benestar també amenaçat. I al mateix temps que tenen un problema demogràfic de taxa de natalitat molt, molt bèstia també. Clar, si ara diem, a veure, quanta gent podem acollir? Quants russos podrien escapar-se de Rússia i podríem acollir perquè estan sent perseguits pel règim de Putin? Mare de Déu. Per no parlar d'Amèrica Llatina respecte als Estats Units o del continent africà respecte a Europa. Clar, el que abans eren casos aïllats o milers de persones, ara podrien són milions de persones. Clar, no pots aplicar la mateixa política i tampoc pots continuar defensant un interès humanitari com a única possibilitat perquè se't rebotarà la teva opinió pública. Clar, aleshores què caldria fer? Ostres, pues això... un país de gent sensata, amb partits polítics sensats, que faran consensos sobre això, que explicaren quina necessitat tenim així perquè venga gent a reemplaçar la gran baixa de natalitat a Europa, a Catalunya és la cosa és terrorífica en aquest sentit, i després com fer i com articular tot això per fer contractes d'origen, per fer...
2: Anem a dir, parlant... aquí hi ha un tema de model socioeconòmic també, perquè vaja...
3: Bueno, és que clar, a Catalunya suposa que hi ha gent que està disposada a creure en el sistema de lliure mercat, de democràcia parlamentària que assegure les prestacions socials que ara tenim, i gent que diu que tot això s'ha de revisar absolutament, i que és un error, i que hem d'anar cap a la baixa, i que ja ens empenyarem en el futur, però que evidentment el que hem de fer és no continuar com aquests creixements que tenim fins ara. Tot està obert, però l'única cosa que està oberta, clara, i que és clara, és que, clar, si tu obris del tot les portes, això no pots digerir-ho de cap manera, que necessites immigració, i que seria molt recomanable, raonable, que aquesta immigració estiguera controlada també per la feina que després podrà fer així, perquè vindrà també a gaudir d'un sistema de prestacions socials que és molt complet i que és molt llepol, que és molt atractiu. Clar, com que ningú no té aquesta clau que obri tots els panys, que es dediquen tots, cada un a mirar la seva i insultar-se tots, que és fantàstic.
2: Míriam.
1: No, la radiografia, la veritat és que no només és complicada, sinó també posa una mica els pèls de punta. Perquè aquí, a mi també em fa patir i deixo de creure en l'esperança humana, no? En la bona fe humana, quan s'utilitzen les persones de monedes de canvi per aquestes estratègies geopolítiques i aquestes estratègies, no, de forçar intercanvis entre estats, i quan les persones ens convertim en peons de tot aquest tauler de joc que va molt per sobre de nosaltres. Crec que la solució, si existeix, que començo a tenir molts dubtes, no és gens fàcil, perquè aquí hi ha moltes peces en joc, hi ha la peça de partidista de cada partit, de cada ideologia, dels interessos de partit, ja després també quin posicionament tens com a país respecte als altres països que t'envolten. Llavors, clar, aquí és anar sumant factors. M'ha agradat del professor quan parlava, no?, i intentava donar noves propostes per ajudar a nous models més sostenibles, per no col·lapsar els models actuals, que considero que efectivament estan col·lapsats, i ho parlàvem abans. S'ha de donar una solució a aquests menors que estan desemparats, però quina solució s'ha de donar? S'ha de donar una solució digna, una solució que els diners que es destinin no acabin, com deia abans l'Anna, doncs, en les butxaques d'aquells que no faran una funció per aquests menors. I m'agradava això que explicava de l'asil, però sí que és cert, i crec que ha estat molt ben apuntat, que no és precisament la gran entrada d'immigració que tenim ni a Catalunya ni a Espanya. Hi ha molts aquells que venen amb un visat de turista, que després es queden de forma il·legal, que molts intenten buscar una sortida laboral, una sortida econòmica... Que tot fa que hi hagi també, ja és un altre debat, però tota aquesta economia submergida que neix de tot això. Clar, després tenim el problema de la natalitat, és que clar, anem sumant factors, no només com a partit, com a estat, de forma individual, de forma d'atendre a les persones que arriben, i després arribem a la part de la natalitat, que de fet part de la regularització extraordinària que s'ha fet aquest any a Espanya també vol donar una resposta a tot plegat, no? Tot això són peces que a mi... i crec que a la societat doncs a vegades ens consta d'entendre, perquè a vegades no ens ho explica amb les paraules i amb la claredat que requereix, i llavors, clar, tot això fa que encara hi hagi molta desinformació al voltant de tot plegat, però insisteixo, si hi ha solució, que crec que no, la solució és molt complicada. Ara bé, siguem conscients que moltes vegades som nosaltres, els ciutadans, els que som la moneda de canvi, som els peons d'un tauler de joc que està molt per sobre del que veiem nosaltres.
2: De seguida rematem la segona part de la gol final, vaja, de l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Ens falta per sentir el Carlos i l'Anna al voltant d'aquest debat. Després de la conversa que teníem amb el Sergi Pardos, que, com dèiem, és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i és membre del Comitè Assessor de Migracions al Regne Unit, el que dèiem, de seguida sentim el Carlos i l'Anna, però abans arribarem a les 10. Marta Xidó, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Primer de tot, ens actualitzem.
9: Doncs som-hi.
2: Vinga.
9: L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia a Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
10: Bon dia. A les 8 del vespre, 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
11: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
10: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
9: Més notícies relacionades amb l'eclipsi. Marta Prat.
12: El Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat de cara a l'eclipsi de demà amb mesures de gestió del trànsit per garantir la seguretat viària i minimitzar les afectacions pels desplaçaments cap a les zones d'observació. Es recomana, si ens hem de desplaçar, fer-ho amb antelació per evitar cues. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, vaticina que hi haurà congestió, sobretot a la P7, i recomana optar per veure l'eclipsi a Ponent, on es preveu menys afluència. I si ens hem de desplaçar a Tarragona, busca vies alternatives a la P7.
13: Si t'has de desplaçar cap a Torredembarra, cap a Altafulla, cap a aquesta zona del Tarragona mateix, cap a aquesta zona del Camp de Tarragona, és preferible l'A7 i no l'AP7. I si vas a Reus, Baix Camp, o cap a Gandesa i Mora d'Ebre, que també hi ha punts d'observació, aquí és preferible la T11 i la Nacional 420. I llavors, deixar només per l'Ebre l'autopista AP7 des del que seria Cambrils en avall.
9: Quatre bombers han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja a Tarragona. Clara Chavarria Domingo, bon dia.
14: Bon dia. L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unió Nats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla, fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic. Clara Chavarria Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
12: A partir de demà, 12 d'agost, s'ha de començar a aplicar la nova normativa europea pels envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
15: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
12: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que es recullen del mar són envasos.
9: 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 d'ells a la ciutat de Zaporizhia. L'ofensiva ha causat incendis en vehicles i edificis residencials, instal·lacions logístiques i de la indústria de defensa. L'exèrcit rus també ha llançat un atac contra una regió de l'est amb 3 morts, un dels quals un adolescent de 15 anys, i ha atacat Kiev sense víctimes. Ucraïna, per la seva banda, ha disparat drons contra una ciutat 500 quilòmetres al sud de Moscou, on ha fet un mort. L'exèrcit ucraïnès va llançar ahir l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra, amb 13 morts. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a víctimes civils dels dos bàndols. El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, vol instal·lar més càmeres de videovigilància perquè creu que la ciutat està molt poc vigilada. Ara mateix n'hi ha 186 i el seu objectiu és col·locar-ne 500 de noves d'ara fins al 2027. Segons ha declarat Albert Batlle en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'una estratègia preventiva que vol que se segueixi ampliant més enllà del seu mandat.
16: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat, de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat, i després fins a 1.000 i més si convingués. És un element de dissuasió, és un element d'acompanyament en l'activitat policial.
9: Als esports, Ernest Macià.
17: El Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. A l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez es planteja endurir la seva postura amb el club si no se'l deixa sortir per anar al Barça. A l'europeu de l'atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputa aquest vespre la final de salt de llargada i Sara Gallego les semifinals als 400 tanques d'aquí a poca estona. També entren en escena els vols a les de quarts a 12, Guillem Crespí als 100 metres, Javier Lorente als 400 tanques i Marta Mitjans als 800, als vols de migdia. A l'europeu de natació a París, d'aquí a poca estona, el sitgetà Luca Hoek participarà a les sèries dels 100 metres que, de fet, ja han començat, i es disputarà també el relleu dels 4% estils mixt amb Nil Cadavall i en Florencio i Nayara Sobreviela. I a aquesta hora, fa uns 20 minuts, ha començat la pretemporada del Barça d'handbol a Andorra.
18: Fins aquí les notícies.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: Deu i sis minuts, ara sí, rematem l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb la Míriam de Sant Germain, l'Anna Grau, el Carlos Tavera i el Vicent Sánchez. Ens faltava per sentir el Carlos i l'Anna.
0: Carlos. Sí, jo crec que era molt interessant el que comentava abans del butlletí el doctor, el professor Pardos, perquè ha dit una xifra que a mi m'ha cridat molt l'atenció, m'ho he apuntat aquí, que ha dit que hi ha hagut més entrades irregulars en aquest episodi de Ceuta des de l'Àfrica cap a l'Estat que en tot l'any passat, cosa que, clar, això no és una casualitat. És evident que aquí s'hi han jugat una sèrie de partides, ja polítiques, com deia abans també la Míriam, i aquí doncs jo crec que hi ha certs elements que ho expliquen. Poc abans d'això, Espanya signa una mena d'acord de col·laboració amb Algèria, no? Que és un rival, un adversari històric del Marroc. Això, primer punt. Segon, tenim Marroc, que és un país molt aliat d'Estats Units, també ho deia Vicent abans, i d'Israel. D'acord. I què tenim? Doncs un Pedro Sánchez que està enfrontat a Trump i a Netanyahu. Doncs escolta, dos més dos fan quatre, no? En aquest sentit és fàcil d'explicar. Una altra cosa és que ens sembli bé o malament. La Míriam abans també ho comentava. Això són, doncs, governs que doncs llencen a persones per aquesta mena de partides geopolítiques per desgastar rivals polítics o fins i tot per interessos més enllà. Abans ho comentàvem fora de micro, de la importància que té Ceuta per Espanya a nivell de controlar les aigües de l'estret de Gibraltar, no? Si perd Espanya aquesta plaça, perd aquestes aigües i, per tant, doncs això queda en mans del Marroc, suposo, i, per tant, doncs un aliat d'Estats Units que ja té unes tensions a l'Iran amb l'estret d'Hormuz, que ja no controla i que l'ha perdut, doncs, escolta, mirem la partida dècades enllà, potser ens podem assegurar un aliat que té un control també d'un dels punts més estratègics a nivell del pas marítim de tot el món. I escolta, doncs aquí anem fent, no? En fi, jo crec que se'ns escapa, com deia la Míriam, a tots plegats això. Ara tenim una emergència doncs, que és molt evident, molt urgent, dels menors i de totes les persones que s'han d'atendre, però la partida, vaja, va molt més enllà d'aquest episodi puntual i segur que n'hi haurà derivades. De fet, en deien que hi hauria un avís pel tema del 15 d'agost, sí, que també podria passar alguna cosa. Suposo que si tothom està sobreavís, probablement és possible que no acabi passant, però en fi, que és una partida llarga i que segur que tindrà derivades en els propers anys.
2: Anna.
4: Bé, jo, per no redundar, perquè estic d'acord amb moltes coses que s'han dit aquí, a mi em comença a preocupar, insisteixo, l'esquerda entre el concepte humà, el que la gent entén per solidaritat i el que els polítics entenen per solidaritat. Jo voldria recordar que hi va haver un terratrèmol bestial a Colòmbia, d'intensitat 7.4, que hi ha una comunitat colombiana molt potent a Espanya i a Barcelona, i jo no he vist que gaires discursos de solidaritat, vull dir, tant el Pedro Sánchez com el ministre Álvarez han fet lo justet, de dir, bueno, l'ambaixada ho seguirà, el nostre pensament està en Colòmbia, però vull dir, no sé, no vull dir, com qui no diu res. I, bueno, doncs escolta, doncs aquesta escola la gent va prenent nota i la solidaritat que no inspira confiança es desgasta, destanyeix, com la roba a la rentadora.
2: Míriam de Sant Germà, Anna Grau, Carles Tavera i Vicent Sánchez, moltíssimes gràcies. Que vagi bé tot, que vagi bé l'eclipsi. Gràcies.
19: A veure demà.
6: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
20: Ui, quin fred que m'ha agafat.
21: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
20: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
22: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
25: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
26: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
28: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
29: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
30: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. És curiós,
31: acabes
30: això.
31: Acabes d'obrir un meló interessant.
30: Sí, sí,
31: interessant,
30: sí.
31: Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica com de...
27: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
30: Hi ha gent que arriba a Sant Àngel.
31: No ho diries,
30: sí, que és veritat.
31: Aquelles senyores que...
30: Biorritme lent, sempre amb bata. Sí, sí, van fresques. Sí,
31: sí, sí. A la que es posa aquella bata, una senyora?
30: Ja no és mort.
27: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
32: Quan Àtila i els uns van irrompre...
33: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
27: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
33: Una hora d'història que us captivarà.
27: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
34: Ets tu.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Frankie Pereira, com estàs? Molt bon dia.
35: Què tal? Molt bon dia, Freddy.
2: T'ho he de preguntar, eh?
35: Digues.
2: Com va l'eclipsi? Com portes els preparatius de l'eclipsi?
35: Molt bé, a casa i no... O sigui, t'explicaré. Va, la festa del 3CAT en viu, que va fer aquesta casa...
2: Ui, què t'ha passat?
35: M'ha caigut l'ampolla d'aigua. Re, dels nervis.
2: S'ha notat, sí.
35: No, dic, la festa del 3CAT que va fer aquesta casa...
2: Sí.
35: Qui vaig anar amb els meus fills i tal,
2: sí.
35: Ens van donar ulleres per poder veure l'eclipsi de forma segura.
2: Sí.
35: hi ha uns nervis a casa per poder-les obrir, perquè, sí, clar, no es poden obrir fins al moment de l'eclipsi, perquè, clar, si no, clar, no tenen totes les característiques que han de tenir. Sí. I, bueno, les tenim sobre la taula a punt. A
2: però llavors tu haureu d'estar més pendents de les criatures que de l'eclipsi, perquè han de tenir que suportin bé, que no se les treguin, les ulleres, sí, sí, sí, i tot, eh?
35: Sí, sí, sí, sí, sí. I a més, el meu fill gran només fa que preguntar on veurem l'eclipsi. No ho sé encara. Tranquil·litat. El que sí que... Aquests dies per Twitter corria una foto, sí, que posava que a les autopistes, en els panells informatius, mm-hmm, hi havia un missatge que deia no conduïu amb les ulleres, sí, per veure l'eclipsi.
2: Sí, més aviat.
35: Que jo pensava que era broma, però juro que és veritat, perquè el vaig veure jo ahir amb els meus propis ulls, t'ho juro.
2: O sigui, hi ha rètols a les autopistes que diuen, sí, no conduir amb les ulleres posades de l'eclipsi.
35: Efectivament.
2: Home, sí, clar, sí, sí, perquè sí, no es veu res, francament.
35: Clar, però vull dir, em sobta que ho hagin de posar.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
35: No sé,
2: sí,
35: sí, em va impactar molt. Però a punt, a punt.
2: A punt, a punt. Doncs vinga, amb el Frankie Pereira cada setmana repassem el seu bloc de notes on anem escrivint i posant les seves dèries amb les quals volem resoldre temes, igual problemes que la gent no sap que té, però que hi són.
35: Sempre hi són.
2: I que els resolem. Quina dèria tenim avui? Què ens portes avui, Frankie?
35: A veure, tu saps que jo ara deu fer uns 3 anys, sí, vaig estar molt fotut de l'esquena, que em van trobar una hèrnia discal i tal.
2: Oi, sí, estaves ben cardat,
35: molt,
2: eh?
35: Estaves feia... Molt, molt.
2: Que em vas enviar un vídeo que estaves... que no podies ni caminar, pobre. Sí, sí, sí, feia molt mal.
35: Vaig fer un tractament, sí, caríssim, però em va funcionar. Mm. I un cop acabat el metge, que em tractà, em va dir... Dues coses. Estaria bé que perdessis pes, sense novetat en això de moment, i l'altra és que fes una mica d'esport.
2: Val.
35: I em va dir, ostres, per fer esport per l'esquena, una cosa que funciona és nedar, és la natació.
2: Sí, val.
35: I vaig dir, mira, això ja m'agrada l'aigua, ho farem.
2: Sí.
35: Jo em vaig donar d'alta a les piscines municipals de Girona per anar a fer unes braçades. Sí. No pensis tampoc fer un Michael Phelps, eh? Vull dir, amb una mica més que m'ho se'n bani, jo ja en tenia prou. I dius, escolta'm, tot preparat, cap a la piscina, banyador, ulleres, xancletes, la tovallola...
2: Sí.
35: I a la porta m'aturen i em diuen, ja portes el gorro?
2: Home, quin tema.
35: Sí, jo porto el gorro.
2: Sí.
35: Sobretot, t'has de posar el gorro. Està prohibit banyar-se sense el gorro a la piscina.
2: Sí.
35: I jo, val. Però clar, aquí és on va començar la meva dèria. I és una dèria que alerta. Dues potes té.
2: Dues potes, eh? Dues.
35: Dues. Calma.

0: tant, Frank.
1: Aquesta...
0: Sí, sí, no. Sí, me'n podria ofendre, però no m'ofendré.
1: No, és a dir, les dues potes de la meva dèria sí, són, per sí, un costat,
0: sí,
1: per què a la piscina coberta m'he de posar gorro i a la descoberta no?
0: Oh, boníssim, boníssim.
1: I l'altre, què he de fer jo? Perquè a banda de pèl al cap,
0: sí,
1: porto barba i diguéssim que sóc pelut com una mala cosa.
0: Aquesta ja me'n recordo que era una dèria teva, ara que ho dius. Sí, dir, sí, sí.
1: I tu, aprofitant que et tinc aquí,
0: venga,
1: tu t'has de posar el gorro, Freddy?
0: Mira, jo quan em vaig donar d'alta del gimnàs i m'ha ensenyat la pista...
1: Per qui no ho sàpiga, ets cal, sí, és en Freddy, és calç, sí, i porta barba.
0: Gràcies, sí. Bueno, barba poqueta, no molt, no
1: sí,
0: molt,
1: però,
0: no molt frondosa, va, sí, però sí. Però sí, és veritat que quan em vaig donar d'alta del gimnàs i m'han ensenyat la piscina i el tio que em feia la visita al gimnàs anava davant meu, per tant, jo estava de la seva esquena. I jo dic, jo també m'he de posar gorro. I el tio, sense ni mirar-me, em diu, sí, sí, tothom se l'ha de posar. I dic, perdó.
1: Boníssim.
0: I jo els vaig dir, perdó, una cosa. Dic, és que no sé si vas... No sé si m'has vist. Llavors es va girar, t'ho juro que em va mirar, saps? Com si mirés, com si tingués un barret, com si mirés... Ah, no, no, tu no cal, tu no cal. O sigui, al principi jo no me n'he de posar.
1: Val, jo sé que la gent sí que fa competició... Dir,
0: sí, que sí, perdó, sí que me'n recordo que em va preguntar, diu, però et rapes tu? I dic, sí, però vull dir que el problema no és rapar-me. I dic, això ja ve de fàbrica, diguem-ne.
1: La qüestió és que jo sé que la gent que fa competició, que va fer un temps, tot el que sigui guanyar aerodinàmica, li va bé.
0: Sí.
1: Però jo, que ni vaig a fer temps, ni vull aerodinàmica i que sóc pelut com el Yeti,
0: sí,
1: per què al cap sí i a la resta no? O hauria d'anar amb neoprè i casc integral?
0: Oh, fes-te una vull foto, dir... fes-te una foto per la mort de Déu, que la penjaré. Oh,
1: però, sí, sí. Si vaig així, no?
0: Sí, exacte.
1: Pues, aquí és on jo ara vull intentar resoldre això, perquè n'estic convençut, evidentment, no sóc l'únic que té aquestes dèries, sí, ni aquests dubtes.
0: Doncs vinga, anem a intentar resoldre's amb la voluntat de servei que ens caracteritza.

0: pura.
1: Aviam, tenim aquesta doble dèria del Franqui relacionada amb el gorro de les piscines. Saludem el Francesc Bordes, que és gerent del Club Natació Tàrraco. Senyor Bordes, com estem? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, molt bé.
1: I moltes gràcies per acompanyar-nos, per mirar de resoldre aquestes dèries del Franqui. Franqui, quan vulguis.
3: Vinga, va, comencem pels conceptes bàsics i generals. Per què a les piscines cobertes ens hem de posar gorro?
2: Bé, el primer que us diria és que la normativa no parla de piscines cobertes o descobertes, sinó que parla de piscines climatitzades o piscines que no estan climatitzades. Les piscines climatitzades s'entén que són aquelles que tenen un ús molt més freqüent i que tenen una rotació de nedadors o de persones que naden molt més elevada, amb la qual cosa el que provoca és que els sistemes de filtratge de l'aigua s'hagi de fer més sovint, lògicament es genera més brutícia i per això s'obliga, entre cometes, a l'utilització del gorro. A les piscines descobertes o no climatitzades, encara que algunes piscines descobertes sí que estan climatitzades, s'entén que l'ús és més de bany. No té un ús tan intensiu, i el no tenir un ús tan intensiu no es genera tanta brutícia.
1: Ah, per tant, és un tema de freqüència o d'intensitat d'ús,
2: Bàsicament, sí. Sí, però perquè si anéssim purament a la normativa, el decret que parla de l'ús de les piscines no parla de l'obligació de portar gorro. En canvi, el model de normes de règim intern de la Generalitat que t'obliga als clubs i a les piscines a tenir-ho sí que en parla.
1: El que passa és que les descobertes... Perdó, Franqui, que et pregunto una curiositat.
3: Sí, tant, endavant.
1: A les descobertes també hi ha un ús molt intensiu, hi ha criatures i tot això.
3: I ara l'estiu...
1: Vaja, ara així... La imatge que em ve al cap d'una piscina descoberta, hi veig molta més gent i més estona, i banyant, i jugant a pilota i tot això, això genera, en teoria, menys residus que la resta, que la coberta, que la climatitzada?
2: Si ho mirem durant el temps de l'estiu, evidentment que no, però és una piscina que pot tenir un ús de 2 o 3 mesos, mentre que l'altra la té de 12. És a dir, al final, contra més mesures utilitzem per mantenir en condicions l'aigua, millor. Però, clar, és impossible poder tenir tots els sistemes de filtració, etc., durant tot l'any. Llavors, quan es va fer la normativa en aquest sentit, doncs suposo que les persones que van fer aquesta normativa van decidir això. Que suposo, això és com els sistemes de govern, no? Que diuen que la democràcia no és que sigui el millor, sinó que és el menys dolent. Doncs suposo que en aquest sentit doncs la normativa està feta així, no?
3: Va, i aquí ve també... Els problemes específics són els cabells? Perquè, és a dir, ho deia abans, jo porto barba, sóc pelut.
2: Sí.
3: Això és... Què hi farem? O només és el tema capilar, que pel que sigui és el que s'enganxa més en el filtre?
2: Pel que estic veient, portes un abric de visor incorporat tot l'any, pel que estic veient.
3: Efectivament. A l'hivern no saps lo bé que va, però ara a l'estiu fot una calor que espanta.
2: Aquesta és una reflexió molt bona i que realment és difícil trobar una explicació. Els cabells és important, el cabell, bàsicament el del cap, perquè el cabell normalment del cap sol ser més llarg. I, per tant, s'acumula més en els filtres i dificulta més la recirculació de l'aigua. A més, el cabell, normalment, doncs portem colònia, de vegades productes cosmètics, etc etc, i això fa que encara costi més el filtratge. Una miqueta l'explicació seria aquesta, i, clar, l'altra explicació és que si realment haguéssim de fer nedar amb tothom amb neoprè, estaria molt bé, perquè crec que obre una línia de negoci interessant pels clubs. Però seria bastant complicat poder fer que tothom utilitzi o bé que tothom es depili abans d'entrar, no? La qual cosa generaria residus fora de l'aigua, no dins, i per tant estaria més o menys igual pels clubs, no?
1: També deu ser un tema de freqüència, no? És a dir, és més habitual una persona, tret de mi, diguem-ne, però molt de cabell, que no pas una persona rematadament peluda com el Franqui, no? Potser?
2: Exacte, sí. I més avui en dia, doncs que tenim aquesta tendència cap a la depilació, etc., doncs cada vegada són menys les persones que acumulen molt de pèl envers les que no n'acumulen tant, no? Sí. Això ha canviat, ja no és com abans, que era cosa de hombres, ara tot això està canviant. I també ens afecta de les piscines, clar.
3: Crec que vostè, com en Freddy, comparteixen el fet de ser calb.
1: Home.
3: Vostè porta casc o no a l'hora de nedar?
1: Escalf.
2: Doncs la normativa és clara. Si sóc calb, la normativa és clara, tothom ha de portar casquet de bany.
1: Ah, sí, eh?
2: Per tant, sí, sí, per tant, en piscines climatitzades, insisteixo. Si el gerent del club no es posa el gorro, difícilment puc fer creure a la gent que se l'ha de posar. Per clar. Tant, sóc el primer que me l'he de posar.
1: Però per què? La pregunta és per què?
3: Clar.
2: Perquè la normativa no fa excepcions. La normativa parla de que en piscines climatitzades sí. és obligatori l'ús del casquet de bany. Per tant, a partir d'aquí ja no hi ha res més a dir.
1: No és just.
2: Bueno, com a calp et diria que no és massa just, però no, jo tinc que respectar la normativa, perquè si no la respecto jo... Sí.
1: No, més que just, és, ja entenc que la normativa diu el que diu, però més que just no és gaire lògic. Vull dir que si això és perquè no caiguin cabells, si no hi ha cabells, doncs no cal portar el punyetero gorro.
2: Sí, però, clar, entraríem en el tema de les excepcions i suposo que el que legisla el que no vol és precisament que hi hagin excepcions, no? Yeah. Perquè, clar, no té massa lògica que jo, sent totalment calp, no pugui, m'hagi de posar gorro i que la gent que té molt de pèl al pit, doncs, pugui anar a assegurar.
1: No, però encara et vindria no. algú de dir, que jo en tinc una mica, només aquí en tinc una mica al darrere i jo tampoc cal que me'l posi, no? Clar, quan obres la porta de les excepcions, tampoc cal que me'l posi.

0: d'ajudi, evidentment, és molt important, perquè contra menys resistència tinguem a l'aigua, molt millor. I després també hi ha una qüestió de que la gent, quan tu portes el gorro, pot identificar el nedador. Val? Llavors, amb temes, diguem-ne, visuals, estem parlant de, jo què sé, de campionats d'Europa, olimpiades, tu ràpidament pots identificar per on neda el nedador que a tu t'agrada o del teu país o del teu club. Val? Però sí que és bàsic, sí que és important per tema que, pel que us dic, no? Perquè quan tu t'estàs jugant una medalla, de vegades la medalla va d'una centèsima. Qualsevol cosa que et generi una mica més de resistència de l'habitual et farà perdre aquesta centèsima. I en quant a la depilació, que és una cosa que es va posar molt de moda en els anys 70 i 80, doncs realment no en té cap. A no ser que caminis en un bosc, no en té cap.
1: Va. No en té cap d'efecte en l'aerodinàmica.
0: Exacte, no? L'única cosa és una qüestió psicològica. Val? Normalment, quan un nedador es creu que si es depila anirà més ràpid, els entrenadors diuen sí, depila't, perquè si s'ho creu ja està bé.
1: Però si digués anem més ràpid per menjar-me una hamburguesa, també li dirien sí, menja, tira, no?
0: Si no queda massa per la competició, segurament li dirien que sí. Si estigués molt a prop la competició, li dirien que s'ho pensi.
1: Clar.
0: Segurament li donarien una hamburguesa de tofu o alguna cosa d'aquesta.
1: Ui, va, un altre tema que hem obert amb el Frankie.
2: No obrim aquest meló.
1: El Frankie, sí.
2: Ja, i aprofitant, res, una última cosa, no estava en el guió, no estava previst, però estic veient altre cop que el repte aquest, el repte marró, que la gent s'acaba cagant a les piscines, no és tant si s'hi han trobat, sinó com es neteja l'aigua, com passen aquestes coses, que això també és una cosa que m'inquieta. No sé si ens ho pot ajudar, això.
0: Sí, clar, sí que us puc ajudar. No us diré el que penso d'aquesta gent que...
2: No, crec que estaríem tots d'acord.
1: Anava a dir, estarem tots d'acord, sí.
0: Perquè em sembla lamentable, entre altres coses, però això primer obliga a tancar la piscina. Després obliga a treure aquests residus. Després obliga a posar la màquina netejadora dintre de l'aigua i després s'ha de tornar a clorar. És a dir, estem parlant de que aquesta operació pot portar entre 4 a 6 hores que has de parar la instal·lació si et passen aquestes coses, tot perquè algun graciós doncs ha decidit fer un repte viral. Però es neteja traient, evidentment, l'excrement i després doncs, passant les piscines tenen unes màquines que els diem robot que van traient tota substància que no estigui bé dintre de l'aigua i després, lògicament, has de tornar a clorar, la qual cosa significa gastar més clor, etcètera, etcètera, no?
1: I quanta estona és això? És a dir, des que ho detecten fins que pot tornar-se a banyar, pot passar hores, no?
0: Si em permeteu l'expressió, depèn del tamany de la merda i de les cagades, però... però normalment pot estar entre 4 i 6 hores, no?
1: I aquí som, ja estem una mica escatològics, eh? Però aquesta... I els que no fan això, però els que, perdó per l'expressió, fan pipí, diguem-ne, amb els que estan a la piscina...
2: El líquid vermell no existeix,
1: això,
2: no?
1: Mira, anava a preguntar,
2: la ronxa vermella no existeix.
1: Anava a preguntar exactament això, aquest mite que hi havia, no, vigila, perquè si et fas pipí surt un líquid vermell i queda retratat davant de tothom, això existeix?
0: No, això no existeix. L'única pista que pots tenir si algú s'ha pixat al teu costat és que notis l'aigua de repent molt més calenta.
1: Ai.
0: Això és un símptoma de que probablement... Si no tens un xorret a sota que surt aigua calenta i te ve del costat l'aigua, sospita del que tinguis donant al costat.
1: I això deu continuar passant, no? Per això clorem l'aigua a base de bé.
0: Sí, segurament passa... Jo crec que no passa com abans, però segur que passa, però bueno, no hi ha problema perquè el clor s'ho arrossega tot i s'ho emporta tot.
1: I tornant una mica enrere, per tant, tots aquests els nedadors que es depilen, dèiem que no hi ha un component higiènic, eh? Ho dic perquè l'altre dia em deien que, per exemple, jo sempre havia sentit que els ciclistes es depilaven les cames per tema aerodinàmic i em van dir, no és tant això, sinó és per tema d'higiene, perquè si cauen, així la ferida no s'infecta, diguem-ne. Això, l'equivalent en natació, no hi és.
0: No, perquè bàsicament, per exemple, en natació no hi ha caigudes, no? Has de ser molt totxo per fer-te mal. És molt difícil relliscar dintre de l'aigua.
1: Sí, no, vull dir que no hi hagués algun component higiènic, no hi és, eh?
0: No, bàsicament és, com us he dit, és un tema psicològic que ve d'anys enrere i que els nedadors moltes vegades, quan estan davant de la cita més important de la temporada, els hi entren molts tics i molts nervis que són normals i moltes vegades... Són temes psicològics que, doncs, bueno, és el que us dic, no? Si et va bé depilar-te, doncs depila't. I si et va bé posar-te el gorro de color negre, te'l poses negre. I si et va blanc. Vull dir, es tracta d'aquells... Cadascú ens creiem el que creiem que va bé i és un tema més

0: psicològic, perquè realment sí que aquí és molt, molt poc, és inapreciable, no? En el camp, en el cas del casquet, sí, perquè genera més resistència, i és el que us dic, per nosaltres seria imperceptible, perquè és igual que facis 3 minuts que 3.30, però quan t'estàs jugant una medalla, moltes vegades et ve una centèsima.
1: Ai, el Francesc Bordes és el gerent del Club Natació Tàrraco. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Francesc, per acompanyar-nos avui, de debò.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i esteu tots convidats a passar pel Club Natació Tàrraco i que gaudiu de la nostra ciutat i de les nostres aigües, que estan molt ben clorades.
1: Gràcies, Francesc, abraçada gràcies. Forta.
0: Gràcies.
1: Jo, Franqui, el tema abric de visor m'ha agradat.
2: Abric de visor t'ha agradat, eh?
1: Molt, molt, molt. Però t'he de dir així, abric de visor.
2: No, però escolta'm, a veure, la qüestió és que hem descobert una mica el motiu,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: aquest,
1: sí,
2: que és el tema de la rotació, que hi ha més gent que... Val, està bé. I després, Freddy, posa't casa.
1: Estava pensant allò, dic, ja s'ha acabat la butlla aquesta que tenia jo, que em van dir un dia, si la normativa diu el que diu, doncs ens haurem de posar el gorrito.
2: I jo, de moment, sense neoprè ni casc integral. Per tant,
1: tot això que tens.
2: Tot solucionat, tu.
1: Gràcies, Franqui, abraçada.
2: A tu, una abraçada.
3: Adeu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Tornen els electrodeis al Corte Inglés. Fins al 19 d'agost tens fins a un 20% de descompte en una selecció d'electrònica de les millors marques.
5: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony i moltes marques més.
4: Mòbils, portàtils, televisors...
5: Fins al 19 d'agost, electrodeis al Corte Inglés. I HyperCore, aprofita-ho.
4: Consulten les condicions, les marques i els models que hi participen al Corte Inglés Ponès.
3: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya...
4: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
3: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
6: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
3: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
7: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
8: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
7: Donem espai als testimonis en primera persona.
9: Fins al punt de voler marxar de casa del pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
7: Fem reportatges.
10: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
7: I denúncia.
11: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
7: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
12: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
7: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
13: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
14: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
15: DJ Trapella.
16: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
14: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 2:15:11.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: 5 minuts passen ara mateix de 2:15 al matí de Catalunya Ràdio. Continuem parlant de l'eclipsi. Som a la vigília d'aquest esdeveniment històric. Dèiem que hi ha una qüestió molt important en la qual hi volíem aprofundir una miqueta més, que és, bàsicament, perquè és un tema de salut pública, que és la vista, que sobretot ens insisteixen que l'hem de mirar amb les ulleres homologades i que ens les hem de posar com cal, perquè, si no, els danys que pot haver-hi, doncs poden ser, les lesions oculars poden ser importants. Doctor Marc Figueres, com estem? Molt bon dia.
1: Què tal, com estem? Bon dia.
0: El doctor Marc Figueres és oftalmòleg de l'Institut Clínic d'Oftalmologia, que pertany a l'Hospital Clínic. Ho han dit bé, eh? És a dir, és important tenir ulleres homologades i posar-se-les quan toca.
1: Exacte, sobretot tenir les ulleres homologades, que siguin les correctes. Ja s'ha repartit fins a la societat, però el que ens interessa és que tinguin la norma ISO, que és la 123-122, ho hem repetit molt, i el mercat GFE, i sobretot que estiguin en bon estat, que no tinguin cap ratllada ni cap desperfecte que puguem tenir, i portar-les ben posades sempre que estiguem mirant directament al sol.
0: Per tant, les ulleres sempre posades quan miren cap amunt, diguem-ne. Una mica la recomanació que fèiem aquests dies és que si un és a la zona del 100%, només se les pot treure quan percebi que ja la foscor és total. Si un és a la zona que és del 98-99%, sempre posades si miren cap a dalt. Diguem-ne.
1: Exacte, o sigui, en les zones de no totalitat, sempre amb les ulleres mirant al sol, amb les ulleres amb la zona de totalitat, el que seria recomanable seria portar-la sempre que vulguem mirar el sol, i ens les traiem quan no vulguem mirar el sol i vulguem veure el nostre voltant. Sí que és veritat que, teòricament, quan estiguem mirant el sol a la fase de totalitat del 100%, ens les podem treure, però el més bonic en aquell moment no serà realment la visió del sol, serà veure el que passa al nostre voltant, perquè es farà de nit.
0: Clar.
1: També hem de tenir en compte que la fase de totalitat és menys d'un minut, no sabem quan començarà, no sabem com acaba. Per tant, jo crec que la recomanació que hem de transmetre a la població en general és que quan es miri el sol sigui amb les ulleres posades, quan no estiguem mirant el sol sense les ulleres.
0: Aquesta és la gran recomanació. Per cert, si algú té dubtes, com que n'hem parlat molt, 93-201-7474, 93-201-7474, és important destacar que tot això ho estem insistint, perquè si no, els danys poden ser fins i tot irreversibles, no?
1: Exacte, o sigui, el que ens fa més por, el que ens preocupa més és la retinopatia solar, que ja s'ha explicat moltes vegades, però que no deixa de ser una cremada en el fons de l'ull, en la retina, que és una malaltia, un fenomen que és molt variable, a vegades passa, a vegades no, però quan passa pot tenir repercussions i seqüeles de per vida en la forma de generació de descotomes, que venen a ser taques en el nostre camp de visió, en el centre del nostre camp de visió, visió alterada dels colors, visió deformada, i que pot no recuperar-se. Per tant, davant de la perillositat del que ens pot passar, sempre millor mirar el sol amb les ulleres.
0: Què hem de tenir pendent els dies més immediats? És a dir, primer hem de fer bondat, per descomptat, amb les ulleres, eh? Però si algú l'ha vist i en algun moment se l'ha treta i està una mica neguitós, en els dies immediats a l'eclipsi, de què ha d'estar pendent?
1: A veure, primer tot està tranquil, i en segon lloc, doncs bé, si qualsevol tipus d'alteració de la visió, tal com hem dit, de visió deformada, de visió borrosa, visió d'una taca fixa en el camp de la visió, doncs consultar els serveis sanitaris. No és una consulta urgent, però sí que s'ha de mirar. També vigilar, perquè pot coincidir, a més, amb el consum d'alcohol, de festes, d'animació, i llavors tot això també s'ha d'anar en compte. I fer molt incís també amb el tema de les nenes i els nens, val? Que els nens, quan es posen les ulleres, no sempre fan el mateix seguiment que poden fer els adults, val? Llavors els adults podem estar amb les ulleres posades mirant el sol i potser una nena que està al nostre costat se les treu i ningú ho està veient. Llavors amb això sí que s'ha de fer molt d'incidència, i sempre, si pot ser, doncs, que hi hagi un adult supervisant que els nens tinguin les ulleres posades. Clar, l'adult amb les ulleres posades no veurà si el nen té les ulleres posades. Llavors, si hi ha nens veient l'eclipsi amb les ulleres, doncs pot ser una cosa a considerar anar-se alternant d'alguna manera per poder veure, perquè els nens són especialment sensibles al dany.
0: Clar, són les dues coses, sensibles i, diguem-ne, no, segurament no en són tan conscients i potser se les treuen, no? I amb això s'ha de vigilar molt.
1: Exactament. Això és molt important, perquè això sí que pot tenir unes repercussions molt greus en el futur.
0: En el cas dels nens, és a dir, l'altre dia no sé quin deia, els nens menys de 5 anys gairebé és millor que no mirin l'eclipsi, no tenia per tant, però sempre i quan s'hi estigui molt pendent, no?
1: Exacte, o sigui, tothom coneix el que té a casa i com ho pot vigilar bé, no? Jo crec que el més important és això, que siguem conscients del que hi ha, que la millor prevenció és entendre bé com funciona, no?, el sistema de l'eclipsi i el dany que es produeix, i que si som diferents adults podem supervisar els petits directament.
0: Rosa, de Barcelona, que ens acaba de trucar. Rosa, bon dia.
2: Bon dia, sí,
0: escoltem,
2: bon dia.
0: L'escoltem.
2: Sí. Ah, val, mira, una pregunta que potser és una mica tonta. Ens fa molt mal, si ara quan hi haurà l'eclipsi demà, si mirem el sol i la lluna el va tapant, no?
0: Sí.
2: O sigui, no està al 100%. I la meva pregunta és, Aleshores, el sol de cada dia, si el mirem, també ens passa el mateix, que afecta la retina. Ho dic perquè a vegades sí que de seguida baixes el cap o et poses la mà sobre els ulls, però hi ha un segon o dos que el mires, i això bastant sovint. Aquesta és la meva pregunta.
0: Doncs li contestem. Rosa, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: És bona pregunta, perquè l'altre dia ens deien, ahir fins i tot, que el perill no és l'eclipsi, el perill és mirar el sol. I llavors, doncs, mirar el sol fixament és el que fa mal, diguem-ne.
1: Exactament. És a dir, la retinopatia solar com a tal existeix sempre, no només quan hi ha eclipsi. Val? Llavors, si mirem el sol directament, també ens pot provocar aquest tipus de lesions. El que passa és que quan no hi ha eclipsi, la radiació visible que transmet el sol ens fa una sensació de molta incomoditat i, per tant, apartem la mirada ràpidament i no es produeix. Sí que veiem alguns casos de retinopatia solar fora dels temps d'eclipsi en persones, per exemple, algun tipus de malalties mentals, estats d'embriaguesa, drogues que fan que perdin aquesta percepció del dolor i pots tenir retinopatia solar pel sol habitual.
0: Però quanta estona, és a dir, en una zona del 98%, per exemple, si fas un cop d'ull i de seguida baixes la vista, això ja podria, diguem-ne, causar-te danys?
1: Sí, això ja podria causar danys. O sigui, el risc és molt petit, però s'ha vist que hi ha en pocs segons i pot haver-hi danys.
0: En segons,
1: En segons. I a més a més hi ha una variabilitat que depèn molt de les persones, nens, nenes i nens doncs, en poden tenir abans, segons quines condicions ho poden desenvolupar abans, però en segons ja es pot donar.
0: I és important el que deia dels nens, És a dir, els nens encara més vulnerables, és a dir, per la pròpia, diguem-ne, configuració de la criatura, aquestes coses s'han de vigilar més perquè el dany pot ser més gran si s'estan massa estona mirant el sol.
1: Exacte, sí. I perquè ho poden fer durant una estona que ningú els supervisa i un adult pot ser conscient de que, ostres, no ho estic mirant i doncs, pot posar les ulleres ràpid, ja ho ha fet malament, però ho pot solventar, però a vegades amb un nen pot ser complicat.
0: Rosa Maria, de Barcelona, una altra trucada al programa. Rosa Maria, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Endavant.
3: Mira, jo voldria saber una cosa. Jo porto ulleres graduades.
0: Sí.
3: Aleshores, les ulleres per veure l'eclipsi, me les haig de posar sobre les meves o m'haig de treure les meves.
0: Rosa Maria, moltes gràcies. Ara li contestem. Això és important, també, jo que també em porto d'ulleres graduades.
1: Sí, s'han de posar per sobre de les ulleres.
0: Per sobre de les ulleres. Per sobre. És a dir, les ulleres de l'eclipsi, el que tapin a les ulleres, diguem-ne, tradicionals.
1: Que quedin ben agafades, sí.
0: Estem destacant tot això, perquè és un tema, com dèiem, de salut pública. Evidentment, no volem ser alarmistes, no volem esverar a ningú, però abans, per exemple, sortia a l'Agència EFE una diputada, exdiputada de Ciutadans al Parlament andalús, que deia que té una ceguesa del 90% per haver mirat fixament el sol durant un eclipsi quan tenia 8 anys. Diu que jugaven amb els nens. A veure qui aguanta més mirant els ulls. Vull dir que per això dèiem que les lesions que pot haver-hi són fotudes. I una cosa que ens recordàvem ahir, que és important, que és que això no té tractament, no?
1: Exacte, o sigui, la retinopatia solar com a tal és una cremada a la retina. La retina, quan les cèl·lules de retina, els fotoreceptors i les neurones es lesionen, ja no hi ha tractament, no es pot recuperar. De fet, el tractament que fem és seguir el cas de prop per veure com es va recuperant, però no hi ha cap cosa que podem fer per incidir, per curar-ho, per això la gravetat de la situació.
0: Doncs per això aquestes recomanacions i aquestes consultes que estem fent. Per exemple, el Genís, que des de Guadix, a Granada, ens truca. Genís, bon dia.
4: Hola, bon dia. Bueno, jo sóc visc a Andorra, però...
0: Hola, compatriota, endavant.
4: Sí, sí. De York, de la República de York.
0: República de York, exacte. Endavant.
4: Una coseta, tinc dues curiositats. Una és la gent primitiva, quan no hi havia ni ulleres ni res, hi havia aquests fenòmens que suposo que serien molt vistosos, i, bueno, suposo que tindrien molts problemes en aquell moment, perquè ni sabien que podia passar tenir un problema, ni tenien evidentment mitjans. M'imagino ara els cavernícoles, pot ser a edat mitjana, també.
0: Sí.
4: Això és una cosa. I després l'altra és que a mi m'havien parlat alguna vegada gent que explica coses i tal, del sun gazing, que és algo així com la casa del sol,
0: ¿vale?
4: De gent que s'alimenta energèticament a base de mirar el sol. No sé si us heu sentit parlar del sun gazing.
0: No.
4: Pues mireu-lo, perquè és lo que m'explicava un és que l'energia del sol a través de la mirada, evidentment a unes hores determinades, també deia, no pot ser a segons quina hora i tal, que alimenta l'energia. El sun gazing, bueno, jo penso que és una cosa que vaig sentir bastant, vaig estar mirant una mica, no vaig aplicar, evidentment, perquè vaig pensar una vegada que a molt primera hora vaig dir, ui, això no pot ser bo. Doncs pues això del sun gazing i d'això, de la gent quan no hi havia aquests mitjans, ni se sabia que podia ser dolent, que si hi ha alguna, no sé, si hi ha alguna notícia, si hi ha alguna referència o alguna cosa així.
0: Genís, mil gràcies, abraçada.
4: A vosaltres.
0: Adéu. No sé si en sabem alguna cosa de què passava abans quan no hi havia aquestes ulleres.
1: Doncs segurament la gent que el mirava doncs quedava marcat de per vida, no? Amb les cultures antigues, ja des de la Xina, l'antiga Grècia, sempre s'havia associat als eclipsis a èpoques de canvis,
0: de desastres,
1: desastres, i segurament podia anar lligat a això, que la gent que el mirava li passaven doncs, coses dolentes, no? En relació al tema de l'engaging, jo no el coneixia. A veure, el fons de l'ull de retina s'encarrega de diguéssim, captar la llum i transformar-la en senyals nervioses que el cervell interpreta. És veritat que el fons de l'ull doncs, va captant aquesta energia de la llum i per això, per exemple, ens determina el son i la vigília, però fins a aquest punt d'absorbir l'energia no em consta i no hi ha evidència al respecte.
0: Si demà hi ha núvol, les recomanacions des d'un punt de vista per seguretat ocular són les mateixes?
1: Sí. Haurien de ser les mateixes, perquè el núvol es pot escapar un moment i pots veure l'eclipsi. Si està plovent a la Catalunya Sud, doncs no es veurà. Però sí que el moment de la totalitat es farà de nit, això sí.
0: Esteu rebent més consultes ara, els oftalmòlegs? Bueno, tu estàs de vacances, m'has dit, però no sé si consta que esteu rebent més consultes.
1: Sí, estem rebent més consultes, consultes també així informals, també des dels mitjans de comunicació, que en aquest sentit també felicitar-vos perquè esteu fent molt bona feina fent difusió de tot el que s'ha de fer, però segurament el que rebrem més és a partir de la setmana que ve que rebrem més consultes, que jo ja no estic de vacances, llavors veurem el que passa.
0: Sí, o sigui, ja tornaràs a la feina, sí. Llavors allà vindran a veure què passa, no? És important dir que una altra cosa, que és que en cas que hi hagi lesió no és immediatament, surt al cap d'una estoneta o al cap d'uns dies, fins i tot, no? Pot ser?
1: Exacte, o sigui, les lesions, els símptomes poden ser immediats, però comencen a aparèixer al cap d'un parell d'hores, normalment, i es van mantenint durant un temps en funció de l'evolució clínica, però el que és normal és que apareguin al cap d'un parell d'hores, o depèn de l'hora que sigui, que molta gent s'ho pugui trobar fins i tot el dia següent. En aquest sentit, també, amb la previsió d'increment de demanda assistencial, també volia remarcar que s'ha fet una feina molt important també des del CatSalut, en col·laboració amb oftalmòlegs de la zona, tant de les Terres de l'Ebre com del Camp de Tarragona, companys nostres d'allà, el doctor Romero, el doctor Colomer, que han estat treballant molt, i també directament amb la Societat Catalana d'Oftalmologia, que també ha acompanyat una miqueta tot el procés. Jo, per exemple, soc membre de la Junta i hem acompanyat una mica tot el procés, o sigui que també fa molts mesos que s'està treballant en aquest sentit a fer difusió des de la part mèdica de com seran els símptomes i com afrontar doncs, el que ens vindrà.
0: Perquè tothom estigui, és a dir, perquè tothom que vagi al CAP o urgències, tothom sàpiga una mica què és el que...
1: Sobretot el que passarà a partir d'ara, no? Les conseqüències, que és una mica el que ens fa més por els que ens dediquem a això, que és el que passarà a partir d'ara.
0: Ara mateix passen 2:45. Ahir parlàvem amb la Clara Xavarria sobre com es preparava la ciutat de Tarragona per l'eclipsi de demà. També val la pena que anem al Segrià, a la Granja d'Escarp, on també es veurà l'eclipsi al 100%. És un dels municipis que ha demanat que es tanquin els accessos a l'espai natural de Montmaneu per evitar que s'hi puguin produir incendis. A la Granja d'Escarp hi ha l'Estela Busoms amb el suport tècnic del Ramon Dalmau. Estela, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs mira, aquí amb molta expectativa, sobretot de les persones que ens acompanyen. Estem davant de la Casa Rural Can Soler, a la plaça de la Creu d'aquí de la Granja d'Escarp. Això és el sud-oest de la comarca del Segrià, tocada a la Franja, un municipi que frega els 1.000 habitants. A l'estiu hi ha molta activitat per la recollida de fruita, ara ja va una mica a la baixa, i de turistes n'hi ha, perquè n'hi ha, però de ben segur que un agost doncs, habitual, un agost d'un altre any, doncs no n'hi hauria tants, i això doncs, ens ho explicaran ara mateix. Aquí, demà a 8:45 en punt serà fosc, si no hi ha cap sorpresa doncs, que no sigui així, que seria una gran sorpresa. Aquí durarà l'eclipsi total 1:05, perquè ens fem la idea, la ciutat de Lleida, que està a uns 35 quilòmetres al nord, en durarà 25, aquí 1:05, i això està dins del mapa de l'eclipsi total i, per tant, doncs, ha tret moltes persones. Anna Soler, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Tu tens la casa plena, arribaran a partir d'aquesta tarda, però ja te'n vas adonar que alguna cosa passaria el 12 d'agost del 2026 abans fins i tot que fossis conscient que hi hauria un eclipsi.
6: Efectivament, doncs sorprenentment, a principis de gener, que és com quan obro el calendari de l'any següent, doncs de forma com a massiva, inclús diria, me van començar a entrar peticions per la data 12 d'agost. 12 d'agost, i jo veia que jo no era cap de setmana, que és quan més interès pot haver. I tampoc era els Monegros, que és la festa doncs, que trau molta gent i hi ha molta petició. I jo, estranyada, dic, se ho han de confondre amb el 15 d'agost, perquè era molt francès el que m'estava demanant l'entrada a la Casa Rural. I Sí, i amb no res doncs, faig per ordre d'arribada. Qui primer demana, doncs, més o menys demano referència a qui sou, si sou família, si sou un grup d'amics, per saber a qui fiquem a casa. I em va contestar un noi francès dient-me que eren un grup de meteoròlegs i que tenien interès en venir a la granja d'Escarp i tal, però sense explicar-me lo de l'eclipse solar. I ja cap al maig vaig saber de l'eclipse. Dic, tate. Dic, aquesta gent ocupa la casa amb aquesta previsió de 5 mesos i bueno, doncs els esperem, doncs avui arriben sobre les 5 i mitja, 6 de la tarda.
7: Per tant, aquest és un grup, diguéssim, un perfil professional, eh?
6: Sí. La veritat que tampoc són contactes més tècnics d'arribada, de sortida, de qui són i quan són i la distribució d'habitacions, però sí que tenien, sí que van dir que era un grup de meteoròlegs. Ara els estem esperant, doncs, per a que ens expliquin i inclús ficar-nos en comú. No sé si s'avindran a les activitats que ja estan muntades pròpies de l'Ajuntament o aniran per lliure o... Bueno, ja, segurament que sí, perquè som un poble molt inclusiu i que procurem doncs, que totes aquestes trobades es facin de forma conjunta, però és possible que tinguin el seu estudi fet, segurament.
7: A més això, també hi va haver doncs, contactes entre el sector, no? Diferents cases, perquè clar, tot es va omplir, no? I cap aquí, cap allà, si tu tens lloc, si no tens lloc, clar.
6: Sí, som molt poques cases les que fem aquest turisme rural aquí al Baix Segrià, que aprofito doncs, l'altaveu per fer aquesta crida doncs, que aquí a la granja som molt benvinguts i conèixer doncs, tot aquest meravellós entorn de l'Aiguabarreig. Però tinc una molt bona amiga que està en un poble aquí al costat que es diu Mallals, I la vaig trucar i dic, escolta, Maria Alba, què passa el 12 d'agost? Diu, nena, és veritat, què passa? I les dues doncs, van fer el comentari sense saber, efectivament, què és el que estava passant. I doncs, després jo li vaig trucar, li vaig dir, Maria Alba, hi ha un eclipse.
7: Doncs, evidentment, aquest interès hi és des de fa mesos. Ara podem saludar el Sebas i la Lluïsa i la Micaela i el Cisco. Costeu-vos una mica. Ells han vingut amb autocaravana, estan a l'àrea d'autocaravanes i van arribar ahir també amb aquesta expectativa. Van triar doncs, venir aquesta data aquí a la granja d'Escarp amb aquest interès. Sebas.
8: Bueno, pues això vam estar mirant. Vam mirar per internet, veiem que aquí un minut i cinc segons era un temps bé per veure l'eclipse i vam decidir de vindre aquí. Vam veure que aquest poble ens acollia bé a les autocaravanes, que tenia un puesto maco per poder estar, i vam dir, bueno, pues anem cap allà, i vam quedar amb uns amics i hem vingut cap aquí. Ja som pues, això, quatre i bueno, n'hi ha 8 autocaravanes més que estan allà també esperant, per veure l'eclipse, perquè és un aconteixement que no passa cada molts anys.
7: Lluïsa, vosaltres veniu de Montornès del Vallès, i això, i amb quines expectatives?
9: Bueno, nosaltres som quatre, en concret nosaltres venim de Montornès i els amics venen de Sabadell. I en un principi havíem fet plans per anar més lluny, llavors ens van sopesar una mica el fet de que amb aquests puestos que volíem anar en un principi n'hi hauria moltíssima gent, seria més complicat, i com que aquesta zona ja hem vingut abans i la coneixem, doncs vam veure que teníem una àrea bueno, molt, molt ben posada. Des de l'alcaldia ens han fet un puesto molt maco, amb molta ombra, tenim la possibilitat d'anar a la platja fluvial, tenim pobles grans a la vora si hi volem gresca, i vam decidir de canviar el puesto per veure això. I estem aquí, i encantats de la vida, perquè és que ens han acollit molt bé, la gent superamable, hi ha moltes coses que es poden fer, que sembla que aquesta zona no, turísticament no ofereix res, i estem molt equivocats, i estem encantats de la vida.
7: Quina promoció que us estan fent, Anna, molt bé. bé, eh? Cisco, i ara... I el Cisco de Sabadell, que també deia que s'ha trobat un poble molt tranquil.
10: Sí, sí. Te podemos decir que este pueblo, para nosotros, es un pueblo muy tranquilo, y mira que hemos recorrido toda Europa y no he encontrado pueblos como este de tranquilidad.
7: Veus que bé?
10: No, no, y además muy amables, porque entras en una tienda y yo hablo castellano, porque no hablo muy bien el catalán. Porque si empiezo a hablar catalán, te reirás de mí, no quiero contar chistes. Entonces, claro, pasa eso. Digo, hablo en castellano y la gente me ha atendido muy bien en todos los sitios. No tengo un tipo de queja. Al contrario, hasta he hecho amigas aquí que sin tener... Va mi mujer al lado mío y me tiene que decir que me calle.
7: Ai. A veure, com acabarà això de l'eclipsi?
0: Això no va dir, això no va dir. Tindràs aquí un bon enrenou, Estela.
10: Y la verdad, estamos muy contentos con todo. Lo que ha hecho el ayuntamiento es una cosa que creo que muchos pueblos tienen que copiar de este pueblo, porque está todo perfecto.
7: Doncs, doncs mira, alcalde, donis per felicitat, sí. Manel Soler.
11: Bueno, només per aquestes felicitacions ja ha valgut la pena el tema de l'eclipsi. Vull dir, només per veure aquesta gent que han vingut amb les seves autocaravanes per disfrutar de l'eclipsi. Nosaltres tenim l'espai de l'autocaravanes i tenim els espais naturals. Llastimosament, aquesta vegada només es podrà disfrutar de l'espai de l'aigua Barrets, natural, perquè l'espai que tenim natural dels plans de Montmaneu, aquest l'haurem de tancar. Vull dir, vam fer una reunió amb els agents rurals i protecció civil, ens van donar la seguretat que estaríem el pla Alfa 3 activat, però que es podia activar el pla Alfa 4. I això, juntament amb l'Ajuntament de Serós i el Matret, vàrem decidir per responsabilitat que havíem de tancar aquests accessos perquè veient la moltíssima gent que s'espera, ens podíem trobar que aquests accessos estiguessin taponats per qualsevol anomalia i els cossos de seguretat, ja sigui bombers o protecció civil, no hi podien accedir.
7: Freni, t'escolta, si vols...
0: No, està tot perfecte.
7: Està només, tot clar, eh?
0: Està tot claríssim. Espero, anava a dir només que tot vagi bé, perquè...
7: Ara comentàvem i que ahir justament a la mateixa hora de l'eclipsi hi havia uns núvols que tapaven el sol. Esperem que demà això no passi.
0: En principi ens han dit que no, però demà ho explicarem, a veure què diu el pronòstic del temps.
11: Aquí tenim uns pagesos que tenen uns ventiladors molt grans, que pel tema de quan hi ha gelades,
0: sí,
11: que és per fer marxar una mica totes les boires i les gelades, igual els podem demanar que ens ajudin per si hi ha algun núvol per poder treure i veure el sol.
0: Alcalde, moltes gràcies, Estela, gràcies també, de debò, gràcies
7: moltes
0: a tothom.
7: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, adéu.
0: A veure, que tenim una trucada més pel doctor Marc Figueres, una consulta més, el Guillem, des de Mallorca. Guillem, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Endavant.
12: Aviam, que jo demà... Bueno, demà no seré per Mallorca, sinó que seré per a Dinamarca. Mm. I la pregunta és... serien dues preguntes. Una, veurem si allà es veuria. I si se veu, no se veu total, se veurà segurament parcial, si també les ulleres també s'han entrat de portar.
0: Gràcies, Guillem. Fins ara.
12: Fins ara.
0: Li contestem. El que dèiem, les ulleres, encara que sigui parcial, sí, s'han de portar, per mirar cap al sol.
1: Sí, de fet, molt important, perquè la majoria de lesions ocorreixen en el parcial. De fet, la totalitat de les lesions ocorreixen en el parcial.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, quan... perquè és quan diguéssim, quan hi hagi la totalitat, aquesta, no ens arriba aquesta radiació, però la parcialitat, que és la majoria del temps, serà sempre parcialitat, és quan es produeixen més lesions. I, de fet, les sèries històriques que hi ha de retinopatia solars per eclipse, la gran majoria de les lesions són en la parcialitat.
0: Mm. És important, això, eh? És a dir, que les lesions venen, sobretot, en els llocs on és parcial, on no és total. Sí, perquè jo crec que hi ha un cert neguit de dir, quan sigui total me les trauré, quan me les he de tornar a posar i si veig un petit raig de sol, diguem-ne.
1: Exacte, o sigui, hi ha una sobrepreocupació en aquests casos, que ja està bé, no?, davant d'informació i sobre i gent que va buscar l'eclipsi, però per contra, la gent que estigui la percepció de lluny, com que estan en parcialitat, pensaran que no passarà res, no, i el risc hi és encara més per això, per la despreocupació aquesta, gent que potser es quedarà a zones del país que estaran en percentatges baixos, però que el risc és molt alt allà.
0: Per tant, aquest és un dels consells importants a tenir en compte. L'eclipsi a banda... És a dir, ara aquests dies que són dies de portar ulleres de sol i aquestes coses, també aprofito que el tinc aquí, perquè una de les preguntes és prendre el sol amb ulleres de sol? O... És a dir, quan la gent s'estira mirant cap amunt, hi ha gent que diu, ui, no, treu-te les ulleres de sol, perquè llavors si els obres els ulls per un moment també pots prendre mal.
1: A veure, doncs prendre mal si en aquell mateix moment mires el sol directament. Ah. Sí, no, no. A veure, prendre el sol, els companys dermatòlegs ho saben, quan menys millor, si pot ser no prendre'l, sobretot a les hores pitjors del dia, el que ja s'ha explicat moltes vegades, no? Les ulleres de sol, al final, són un extra de protecció perquè puguem caminar tranquil·lament per la platja, però les ulleres de sol no ens permeten mirar el sol directament, sí, perquè estaríem tenint retinopatia solar, igual sí, que estem dient ara.
0: I l'última, una curiositat personal. És veritat que hi ha més miops? Cada cop hi ha més miops?
1: Sí, està superdemostrat.
0: Sí, oi?
1: Cada cop hi ha més miops per la vida que es porta, per l'accés de pantalles, perquè...
0: Les pantalles hi tenen a veure,
1: Les pantalles tenen a veure, sobretot l'accés prematur a les pantalles. Nens, la quitxaia ja de seguida tenen contacte amb els mòbils, amb les pantalles, això sap com entra la miopia. Això està demostradíssim amb estudis de fa molts anys al Japó, i també per la vida que portem, que gairebé pues, cada cop fem menys cosa a l'exterior i més cosa a l'interior. Tot això augmenta la miopia.
0: Anem a tornar a parlar un altre dia. Avui hem dedicat molt a parlar de l'eclipsi, però hi ha altres coses del món dels que portem ulleres que són molt interessants. El doctor Marc Figueres és oftalmòleg de l'Institut Clínic d'Oftalmologia, que pertany al Clínic. Doctor Figueres, de debò, que moltíssimes gràcies per aquests consells de cara a l'eclipsi de demà.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Arribarem a les notícies, després tornem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Fins ara.
13: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
14: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. El govern de Colòmbia intensifica les tasques de rescat per trobar el més aviat possible víctimes del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ja ha deixat almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat. L'epicentre del sisme s'ha localitzat al departament de Chocó, el que es coneix com l'Eix Cafeter, una zona amb molt de turisme. Les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Han decretat la situació de desastre nacional. No consta per ara cap víctima catalana al terratrèmol dels 7.800 que viuen a Colòmbia. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó estan bé.
15: El Pierremo està intentant connectar amb ells des de primeres hores i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartaments, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
14: Més notícies, Txell Vallespí.
16: El Servei Català de Trànsit desplegarà demà un dispositiu especial a mobilitat amb 20 punts d'observació i 3 zones sensibles coincidint amb l'eclipsi. Trànsit alerta que l'AP7 serà la via més complicada i demana planificar els desplaçaments. Anem cap al Servei Català de Trànsit, Toni Fortesa.
17: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, situa el tram de l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre com el punt negre de la xarxa viària abans i després de l'eclipsi. Per això recomanen a veure el fenomen a Ponent o bé utilitzar l'autovia A7 entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant. A més, demana poder planificar una tornada esglaonada.
18: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
17: Trànsit perseguirà els vehicles que s'aturin a la via per observar l'eclipsi. També hi haurà restriccions en la circulació de camions. El dispositiu mobilitzarà 700 efectius dels Mossos d'Esquadra, 180 dels quals són especialistes de trànsit. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
14: Unes obres afecten des d'avui les dues línies del Vallès dels Ferrocarrils i també la L12 de Reina Elisenda. No circulen trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià i el trajecte es cobreix amb autobusos. Hi ha algunes cues, de fet, per agafar-los. Estació de Gràcia de Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
19: Bon dia. Tot i que el pas dels busos és freqüent, en alguns moments s'acumula la gent per agafar-los. Ha passat sobretot a l'hora punta. Els vehicles fan les mateixes parades que els trens, fins a Sarrià, on ja hi ha combois amb el seu horari habitual. Molts passatgers desconeixien el tall.
20: No tengo idea. Si llego y me comento con la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
21: No, de imprevisto. Sí, bueno. Hay que esperar el bus de conexión para... Voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
19: Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Estació de Gràcia de Barcelona.
16: I després d'un intens treball sobre el terreny durant la nit, 5 aeronaus s'han afegit aquest matí a les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que avança sense control i fora de la seva capacitat d'extinció, segons informen els bombers. Fins ara el foc ja ha recorregut 20.000 hectàrees.
14: El Teatre Auditori Mestre Benaiges de Mont-roig del Camp al Baix Camp començarà a ser realitat a partir d'aquest mes que ve. És quan es preveu que comencin les obres de construcció d'aquest equipament que es va plantejar fa 3 anys. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
2: Bon dia. L'equipament respon a la manca d'un espai cultural en aquest municipi. Fa 3 anys que es va començar a treballar en el projecte de construcció d'aquest espai que s'ha adjudicat per 3,2 milions d'euros. Fran Moranxó és l'alcalde de Mont-roig del Camp.
3: Va començar amb una línia que era un espai més polivalent i finalment vam reconduir el projecte cap a un teatre auditori equipat per poder acollir doncs, espectacles de, com deia, dansa, de teatre, amb unes mides i unes necessitats tècniques per formar part del cicle d'espectacles doncs, que ha ofert la Generalitat i la Diputació.
2: L'edifici que podria estar enllacit la tardor de l'any que ve durà el nom de mestre Antoni Benaiges, un veí de Mont-roig que va treballar de mestre en un petit poble de Burgos on va ser assassinat en començar la Guerra Civil. Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
14: Esports, Ernest Macià.
22: A l'europeu de natació a París aquest matí, el sitgetà Luca Hoch s'ha classificat per les semifinals, ha acabat tercer de la sèrie dels 100 lliures. El relleu 4% estils mixta amb Nil Cadavà i Laura Cabanes ha fet rècord d'Espanya i nedarà també la final. La mallorquina del Terrassa, Estela Tonrat, s'ha classificat en aquests europeus de natació per la final dels 200 esquena. El Barça vol tancar aquesta setmana les negociacions per incorporar Rodri. Pel que fa a Ferran Torres, el Barça rebutjà la primera oferta de 40 milions del PSG. Als campionats d'Europa d'atletisme, aquest matí Sara Gallego disputa les semifinals dels 400 tanques, Guillem Crespí els 100 metres lliures, Javier Lorente els 400 tanques i Marta Mitjans els 800. L'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, aquesta tarda a quarts de nou disputarà la final del salt de llargada. I el tècnic del Barça d'handbol, Ludovic Fàbregas, diuen que des de l'estaix d'Escaldes, en Gordany, Andorra, que el Barça d'handbol aspira a guanyar tots els títols, Champions inclosa, com és tradicional. El Barça farà 4 dies a Andorra. Hi haurà 3 incorporacions, Sergei Hernández, Janus Smarason i Oriol Sanfelipe al Barça d'handbol.
23: Fins aquí les notícies.
24: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
25: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
26: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: del Río, com estàs?
1: Molt bon dia. Molt bé.
0: A veure, nou capítol del turisme d'art, dels viatges per patir, com hem dit aquí. On ens portes? Avui ens fas anar molt lluny o no?
1: No, avui no molt lluny,
0: No?
1: Anglaterra.
0: Anglaterra?
1: Sí.
0: Doncs vinga. On d'Anglaterra, exactament, ens portes?
1: Avui marxem al jardí més verinós d'Anglaterra.
0: Ja hi som, ja comencem. Més verinós, eh?
1: Sí.
0: Què dic sempre? On podem... No, no el més bonic,
1: no.
0: El més gran...
1: Això no m'interessa, no. On sigui més verinós,
0: sí.
1: On sigui més dark, on
0: vale.
1: Més pudor d'humit, més tot.
0: Vinga. I el jardí més verinós d'Anglaterra, on d'Anglaterra és?
1: Alnwick. Alnwick Garden. Sí, sí, és molt, molt xulo aquest, i ara veuràs el per què, eh? Però aquí has d'estar molt atent al que toques o al que fa oloreta.
0: Sí, clar.
1: Perquè en aquest lloc una equivocació o una badada pot ser fatal.
0: Ai, i això d'Alnwick, on cau, d'Anglaterra?
1: Al nord d'Anglaterra, a
0: al
1: prop
0: nord,
1: de la frontera amb Escòcia.
0: Anem a dir, Alnwick té un aire com escocès, de nom.
1: Sí.
0: I en aquest jardí s'hi pot entrar lliurement?
1: S'hi pot entrar amb una...
0: O obligat per gent com tu?
1: Sí, home, estic allà amb una escopeta obligant-te. No. És una visita guiada, però s'accedeix amb el pagament d'un tiquet.
0: Val.
1: D'acord?
0: Però és guiada, has d'anar amb alguna persona que et digui... Clar.
1: Sempre, no pots estar pel teu compte. Això imagina't com has olorar allà de tot.
0: Sí,
1: i
0: hem de sortir, hem de córrer.
1: Clar,
0: després.
1: Clar, s'ha de visitar i s'ha de fer tot amb molta cautela, tot molt organitzadet, perquè no fos cas que tinguem, doncs, un malentès.
0: Vale. Llavors, has dit que no s'ha de vigilar molt amb què es toca i què s'olora.
1: Sí, perquè aquest lloc està ple d'espècies de plantes tòxiques i narcòtiques que fins i tot et poden matar.
0: Sí, i llavors, doncs, no es pot, tu has de seguir el guia i fer molta bondat.
1: Sí, està prohibit tocar ni olorar absolutament res, encara que s'han donat alguns casos de visitants que s'han desmaiat en inhalar els vapors tòxics del recinte.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, però amb precaució
0: no ha de passar res. Només amb l'ambient?
1: Amb l'ambient d'un espai en concret. Espai en concret on hi havia unes floretes, una mica així.
0: Però llavors en aquest espai en concret, que és quan hi passes, bueno, ho explicaràs, eh? Però quan hi passes, que has de... aguantar la respiració. Quan et poses sota l'aigua.
1: Exacte, a veure qui aguanta més,
0: exacte.
1: No? T'explico una mica, perquè la idea la va tenir el 1996 Jane Percy, la duquesa de Northumberland, que va decidir crear un espai verd i traslladar diverses espècies de plantes de tot el món fins als antics terrenys del castell, i va trigar uns anys a construir el jardí, però el 2001 el projecte per fi es va completar, perquè encara no estava del tot acabat, almenys una part, i van poder obrir les seves portes al públic. I aquest recinte, que s'administra com una mena d'organització benèfica, es combinen escultures, fonts d'aigua, jardins de roses i, a més, doncs, l'hort de cirerers japonesos més gran del món. És que és un espectacle, aquest jardí, eh? No obstant això, el Jardí Verinós va ser inaugurat una miqueta més tard, el 2005, i és un dels espais més sol·licitats. L'entrada, com deia, està inclosa en el tiquet d'accés general al complex i costa 11 euros
0: encara,
1: només.
0: Encara. Sí. I per què és interessant, a banda que et pots desmaiar?
1: Sí, que pots morir, a banda d'això, un petit detall, no?
0: Sí,
1: s'ha de tenir en compte.
0: Sí.
1: Doncs perquè aquesta visita guia instrueix el visitant sobre les diferents espècies de plantes que es poden trobar, i al costat de cadascuna hi ha com uns cartells que adverteixen dels perills que comporta. És a dir, és terrible i didàctic alhora.
0: Sí, un cartellet al costat d'una planta, això en general hi és tot arreu.
1: Sí, però
0: que et digui... Si toques això, alerta, això és més fotut.
1: Vigila, que et pots morir, què pot passar, les venes, falta d'oxigen, etc. Pensa que n'hi ha més de 100 i hi ha algunes que són tan verinoses que estan engabiades.
0: Engabiades,
1: Sí, perquè ningú les pugui tocar.
0: Ostres.
1: I sembla que el recinte està inspirat, atenció, en el Jardí Botànic de Pàdua, on els Medici, la important aquesta família de Florència, del Renaixement, solia tancar els seus enemics.
0: Hem quedat que això n'hi diuen Poison Garden?
1: Sí.
0: I quines plantes hi podem trobar, el Poison Garden?
1: Doncs podem trobar la Giant Howitt o la Heracleum Mantegatium, però crec que en català és més fàcil.
0: Sí, millor.
1: El Bellaraca Gerant.
0: Bellaraca Gerant?
1: Sí, és una planta expansiva que causa greus danys a la pell si la toques, i la seva sàvia és molt cridanera, de color porpra, i té substàncies químiques que reaccionen a la llum solar i provoquen butllofes, cremades greus, etc. Després tenim la Strychnos nux vomica, que ja no crida l'atenció. És font d'estricnina i és una planta que produeix hipertensió, bradicàrdia i mort mort per asfíxia a causa de la contracció dels músculs del tòrax i el diafragma. Fixa't que la dosi mortal és aproximadament d'un mil·ligram per quilo de pes. No estem donant idees aquí ara mateix,
0: Un mil·ligram
1: per quilo de pes.
0: De la persona que està en contacte.
1: O que
0: se la pren.
1: O que te la vols carregar.
0: Pensa
1: que l'antiguitat s'utilitzava per provocar avortaments, però en vista del seu potencial tòxic, a l'actualitat l'estricnina només s'utilitza com a verí per rates, bàsicament. Després tenim la brugmància arbòria, o les trompetes, li diuen, que també es troba al jardí. És una planta al·lucinògena utilitzada a Sud-amèrica en aquesta mena de rituals xamànics i tal, per la seva concentració d'alcaloides. I consumir-ne provoca grans al·lucinacions, distorsió, sequedat de les mucoses, somni, pànics, recuperació de records antics, perduts, i aquí està una mica el tema de rituals xamànics.
0: Recuperació de records perduts? Prenent això?
1: Sí. És a dir, un moment, una època de la teva vida que potser has volgut oblidar, segons quin moment.
0: O igual no és un record i et fa agafar un globo com una catedral i dius, ai, sí.
1: També podria ser.
0: Sí, això
1: també
0: va passar una vegada quan era petit.
1: Amb la tonteria, doncs agafem un pet bo.
0: Exacte.
1: Tenim més la cicuta, que és una planta molt comuna als vorals de les carreteres, encara que no ho sembli, als jardins comuns. Té una tija buida i verdosa, el verí del qual la conina si s'ingereix, provoca una paràlisi general. I aquest és el verí que va ingerir el Sòcrates.
0: Ah, anava a dir, cicuta és allò del Sòcrates. Sí.
1: El filòsof, condemnat a mort per menysprear els déus atenesos i allunyar els joves dels principis de la democràcia i tot això. Aquest ho va ingerir.
0: Aquesta sí que me'n recordava, de la cicuta.
1: I una altra de les plantes que també podem trobar és la belladona.
0: Belladona?
1: Sí, molt famosa. Durant segles les seves baies es van fer servir per tractar el mal de cap, els símptomes menstruals, l'úlcera pèptica, la reacció a histamínic, inflamació i Parkinson, també. Ara bé, la intoxicació provoca al·lucinacions, midriasis, dilatació de les pupil·les, convulsions i directament coma. No és gaire recomanable. Ara, durant l'edat mitjana, la belladona, juntament amb la mandràgora, era una de les plantes utilitzades per les bruixes per elaborar beuratges i ungüents. I quan parlo de bruixes, parlo de dones que tenien un coneixement més elevat d'herbes. No em refereixo a les bruixes amb l'escombra.
0: No, home, però eren aquestes dones les que se les categoritzava despectivament com a bruixes quan eren sàvies de la natura.
1: Doncs manipular la mandràgora sense protecció a les mans també pot provocar marejos i dificultat per respirar. Ara, finalment, altres de les plantes que es conreen són el cannabis directament i la cocaïna.
0: Ah, mira.
1: Tot perquè tinguem ja tot el pack complet. Ara, això s'utilitza com a punt de partida en les visites escolars, tenen aquest punt didàctic.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, per tant...
0: Perquè aquí porten escoles, on hi ha plantes verinoses i porten escoles.
1: Per això dic que sempre és una visita guiada, Freddy. Sí, però... No pots anar pel teu compte.
0: Sí, però tenint en compte com de bé es porten algunes criatures...
1: Les plantes estan engaviades.
0: Ja. Déu-n'hi-do. Jo m'he quedat amb això de que amb algunes es poden olorar, si llavors aquí... Aquestes són les que entenc que estan allò segellades, fins i tot. Sí, engaviades, passades al buit, gairebé.
1: Tancadetes.
0: Perquè si no, és el que et deies. Havies de passar... Ara aguanten-me la respiració en un momentito.
1: Senyores...
0: Exacte. Vinga, doncs continuem.

0: això, això és Robin Hood.
1: Robin Hood.
0: Robin Hood, príncep dels lladres, amb el Kevin Costner.
1: Exactament, sí. Gran pel·lícula. Gran pel·lícula. I amb el Morgan Freeman.
0: Bueno, gran pel·lícula, no ho sé, sí, però és molt divertida.
1: Sí, és gran pel·lícula. Molt bé. Tu la veus, sí, sí, i dius, ostres, sí, sí, que tiempo más bueno, sí, no? Sí, principis, sí, dels 90, si no recordo,
0: sí,
1: malament.
0: Sí, exacte. L'únic, l'accent anglès de Kevin Costner en podríem parlar. Podríem parlar.
1: Ets un purista, sí, Freddy.
0: No, m'ho passa molt bé amb aquesta pel·lícula, però bueno. En fi, per què parlem de Robin Hood ara? Parlem després,
1: doncs,
0: del Poison Garden?
1: Sí, doncs perquè resulta que el castell d'Alwick, on està aquest jardí, ha aparegut a la gran pantalla en diverses pel·lícules, entre elles Robin Hood, Príncipe de los Ladrones.
0: Que bo.
1: També a altres pel·lícules com Transformers o dues de les entregues de Harry Potter.
0: A veus?
1: També, sí.
0: Encara... Hi ha alguna cosa a Anglaterra que no hagi aparegut mai a Harry Potter? Perquè jo crec que tot, sí, ha sortit a Harry,
1: sí,
0: Potter.
1: Bueno, ha...
0: Vas a un lloc a visitar, no, miri, veu, aquell banc va sortir a la setena de Harry Potter.
1: Sí, i també Downton Abbey.
0: Sí,
1: Downton Abbey també,
0: també
1: ha sortit
0: també
1: a tot arreu, eh? O, sí, l'Escurçó Negre, te'n recordes,
0: bonic,
1: de l'Escurçó Negre?
0: Oh, i tant, si me'n recordo. Un tros de sèrie.
1: Si t'agraden el cinema i les sèries, cada dia es fan rutes guiades cinematogràfiques en aquest castell. Són gratuïtes, amb el tiquet d'accés general, juntament amb
0: el dels 11 euros d'abans?
1: El Poison Garden.
0: Ah, mira, sí, molt bé.
1: Així que si penseu viatjar alguna vegada al nord d'Inglaterra, apunteu-vos aquesta localització, el castell d'Alwick, perquè és impressionant. De fet, és el segon castell habitat més gran d'Anglaterra després del castell de Windsor.
0: Home!
1: Clar, perquè ja al segle XIV hi havia ducs que vivien allà, els ducs de Northumberland. Així que si algú és per aquella zona, no deixeu passar l'oportunitat de visitar aquest espectacular castell.
0: Vinga, aquesta és la primera etapa. La segona, on ens portes?
1: Colmanskop.
0: Colmanskop, eh?
1: Namíbia.
0: Vinga.

0: Colman's Cup a Namíbia, perdó, què tenim a Colman's Cup? Per què ens hi portes?
1: Sí, no és un poble convencional, és un dels llocs abandonats més suggeridors del món i està situat a uns 10 quilòmetres de la costa al desert del Namib.
0: Però és un poble, Colman's Cup.
1: És un poble. És un antic poble al mig del desert que va ser fundat a principis del segle XX per allotjar els buscadors de diamants que en aquella zona, en aquella època, s'havien traslladat fins en allà per enriquir-se. Mm. El poble va arribar a concentrar fins a 1.500 habitants en l'època de màxim esplendor.
0: Namíbia formava part de l'imperi alemany en aquell moment, no?
1: Sí,
0: si recordo bé les lliçons d'història.
1: Era coneguda com l'Àfrica del sud-oest alemanya.
0: Això mateix.
1: Era colònia germànica des del 1884, quan es va celebrar la famosa conferència de Berlín, que pretenia resoldre una mica els problemes de l'expansió colonial que se'ls presentaven a les superpotències europees del moment, és a dir, la Gran Bretanya, l'imperi alemany, Portugal, etc. Doncs en allà van decidir els criteris que s'havien de seguir si un país pretenia crear un nou imperi a l'Àfrica, diguem-ne que es van repartir una mica el seu tros del pastís, bàsicament.
0: Literalment.
1: Sí, perquè per això els països africans estan delimitats així, tan rectilíniament, no? Perquè si no té sentit. Només Etiòpia va aconseguir mantenir la seva independència. És curiós, però només ells.
0: No sabia.
1: En qualsevol cas, la conferència de Berlín pretenia mitigar les tensions sorgides entre les superpotències, però en lloc de millorar, el conflicte gradualment va anar pitjor i va ser una de les causes de la Primera Guerra Mundial, el 1914. Per tant, i per resumir, després de la repartició, l'imperi alemany es va quedar amb Camerún, Togo, Tanzània i Namíbia, i va dur a terme un control sever de les colònies, reprimint feroçment a la població autòctona.
0: Això que deies ara, el que deia la Míriam de les línies, és veritat, quan tu mires el mapa d'Àfrica i aquestes línies tan rectes...
1: És vergonyós.
0: És literalment el que diu ella, és a dir, això t'ho quedes tu, això m'ho quedo jo.
1: Sí, tal qual.
0: I això explica, i en parlarem un altre dia, alguns dels conflictes més bèsties, perquè a Ruanda, per exemple, aquesta limitació per grups ètnics, una mica inventats els grups ètnics, va ser el que va portar al genocidi.
1: Sí, sí.
0: En fi, Colman's Cup, com s'hi arriba, Colman's Cup? Com hi arribem?
1: Doncs, és molt fàcil, realment, estar entre les dues ciutats namíbies de Luderitz a la costa i Aus a l'interior, i realment es va portar una mena de línia de tren, i s'hi arribava amb la línia de tren que es va construir en aquella època, amb el ferrocarril que connectava jaciments miners de la regió en aquella època. I, bueno, realment com va començar l'extracció minera és curiós, perquè va ser una persona durant la construcció d'aquest ferrocarril que va descobrir una pedra resplendent a la sorra i va ser el primer brillant, no?
0: Ah, mira!
1: Directament, no? Per això es va construir Colman's Cup, que va ser, doncs, això, un poblat exclusivament establert per allotjar els treballadors de la futura mina de diamants i també a les seves famílies.

0: Llavors tots els treballadors i les famílies van anar tots cap allà, sí, al mig del desert.
1: A viure al desert, clar, sí, però sí. Poc més de 2 anys, més o menys, es va transformar, doncs això, al desert, un tros de desert, en un poble amb subministraments, amb totes les comoditats imaginables, una escola, un casino, un hospital, una pista de bitlles, un restaurant, un saló de ball, una fàbrica de gel...
0: I una encara... fàbrica de gel?
1: Sí, és necessari, no?,
0: enorme,
1: per refrescar. Però això et semblarà encara més increïble, una piscina pública en ple desert.
0: Ostres,
1: surrealista.
0: Que bo.
1: Una curiositat, Coleman's Cove va ser el primer lloc de l'Àfrica subsahariana a adquirir una màquina de raigs, no per ús mèdic, sinó com a instrument de control, Freddy.
0: De control de què?
1: Es vigilava que no hi hagués extracció il·lícita de diamants, és a dir, que la gent s'empassés els diamants. Sí.
0: I van agafar una màquina de raigs per dir... Passi per
1: controlar
0: aquí.
1: Cada treballador, cada dia, després de la seva jornada...
0: Cada dia, eh?
1: Així, tu imagina't enorme. Quants raigs estaves empassant-te allà.
0: Clar, i perquè passés... Això d'una banda. I perquè passés això... la de treballadors que devien haver robat diamants perquè algú digués, noi, escolta, ens sortirà més barata una màquina de raigs que tots aquests diamants que estem perdent. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, és que es van arribar a extreure centenars de diamants, ja que les gemmes sembla que eren abundants i gairebé es trobaven arran de terra, la passada. No obstant això, l'explotació exhaustiva va provocar que el jaciment a poc s'anés esgotant fins a consumir-lo per complet. Després, justament, la derrota d'Alemanya a la Primera Guerra Mundial, com deia mare, on va perdre totes les colònies, va deixar el poble de Coleman's Cove, doncs, totalment descuidat i a poc hi va anar disminuint l'activitat econòmica. A més, l'encariment del transport d'aigua des de l'Uderitz, el descobriment d'altres mines doncs, més rendibles, no? Al final va accelerar-ne la decadència. Per tant, en tot just 50 anys, el poble va viure, va florir i va morir. Així, tal qual. I els últims habitants van marxar l'any 1956. I des d'aleshores, la sorra ha anat encolint a poc al poble.
0: Però es pot visitar el poble? O
1: sí.
0: El que queda, vaja, del poble?
1: Sí. No, hi queden moltes coses, la veritat. Sí, sí, perquè el desert una cosa que té, que com no hi ha humitat, sinó que és sec, manté molt més tot, no? És veritat que es troba en una àrea restringida per la qual cosa per visitar-lo fa falta aconseguir un permís o reservar un tour guiat des de la ciutat de l'Uderitz. Però, de veritat, va molt, molt, molt la pena, ja que la majoria dels edificis estan en ruïnes i plens de sorra, però això li dona un aire terriblement poètic, melancòlic, nostàlgic, no sé com explicar-t'ho. És un contrast, no?, entre l'època daurada de Coleman's Cove i després la decadència que va venir després, no?
0: És a dir, els edificis hi són i estan en un relatiu bon estat, dius,
1: sí,
0: eh?
1: S'han mantingut.
0: Sí. Plens de sorra i de pols, vaja, i abandonat.
1: Pots passejar pels carrers, entrar dintre dels edificis, alguns, no tots, alguns. Pots veure jeeps oxidats, cartells atrotinats de venda de comestibles. També hi ha alguns edificis on pots accedir, com era el forn, on encara es conserven els forns que collen el pla. També hi ha la fàbrica de gel, on encara s'aprecia la maquinària. Bé, bueno, és curiós, no? Sí, ara només és un miratge, no?, del que va ser, però és molt interessant perquè és el símbol d'aquesta riquesa passada i efímera.
0: I és molt gran? Coleman's Cove?
1: No, això en mig matí tu t'ho menges.
0: Allò. Sí. Ara ha parlat la guia de viatges.

0: Vinga, doncs anem a la República Txeca. On de la República Txeca, Míriam?
1: A una ossera. La ossera de Kutná Hora.
0: També, és a dir... A més, em portes, fas uns viatges emocionals. Primer comencem, que si em plantes que et mataran i després passes un poble que dius, ai, mira, i ara amb una ossera.
1: Sí.
0: Aviam, una ossera a la República Txeca, com es diu aquesta ossera?
1: Kutná Hora.
0: Kutná Hora.
1: És així com es diu la zona, eh? És, ens hi trobem, ho podem trobar a una hora de distància de Praga, a la ciutat, com deia, Kutná Hora, on hi ha aquesta famosa capella dels ossos realitzada amb les ossades d'unes 40.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Pensa que el segle XII es va establir al barri de Setlek, que és com un suburbi pròxim a Kutná Hora, un monestir cistercenc que ràpidament es va convertir en el centre econòmic i cultural de la regió. A la zona es van descobrir grans jaciments miners de plata, de manera que bona part de la població doncs, es dedicava a l'extracció de plata. Més de 3.000 persones treballaven a les galeries, així que tota la zona es va convertir en una ciutat molt pròspera, no?, de la regió del Regne de Bohèmia. De fet, Kutná Hora té fins i tot un mineral amb el seu nom, que és la kutnohorita.
0: Ostres! No l'havia sentit mai.
1: Sembla com kriptonita,
0: sí, exacte,
1: però...
0: Exacte, és una mica kriptonita.
1: Però és un tipus de carbonat de calci manganès, de color blanc, rosat, que va ser descobert aquí.
0: Aquí, clar. Sí. I per què el monestir i el cementiri, dedueixo, amb l'ossera, per què tenen aquesta fama?
1: Doncs la història explica que Abbot Heinrich, es diu així el senyor, l'abat de Setlik, va portar un grapat de terra de la tomba de Jesús a Jerusalem i que la va escampar pel cementiri. Cosa que va transformar un simple cementiri en una mena com de prolongació de Terra Santa. Aquest fet va donar com a resultat un efecte crida que va provocar que milers de persones de Bohèmia i dels països veïns volguessin ser enterrats allà. Fins i tot durant una terrible plaga de la Pesta Negra de 1318, una d'aquelles, perquè hi van haver moltíssimes de tota Europa, moltes persones van demanar ser enterrades a Setlik. I el nombre, clar, va continuar augmentant. Un segle més tard, durant les guerres hussites, també va continuar augmentant, així que gran part dels ossos dels morts es van anar acumulant a l'interior de la capella inferior de l'església. I més tard, amb la dissolució de l'abadia cistercenca, la capella dels ossos va passar a mans d'una poderosa família que es deia Schwarzenberg, que va adquirir els béns monacals i va decidir reformar-la. I el 1870 van encarregar a l'escultor i ebenista František Rink organitzar alguna mena tot aquell embolic d'ossos que hi havia a la part baixa. No?
0: I van dir, faci alguna cosa amb això.
1: Sisplau, què podem fer?
0: Endreci'm això.
1: Sí. Doncs a aquest senyor se li va acudir la genial idea d'utilitzar els ossos com a elements decoratius, així que va deixar volar la seva creativitat fins a punts insospitats, val? Va desinfectar i va blanquejar cadascun dels ossos de la capella amb clorur de calç i els va exposar de manera singular.
0: No, genial, genial...
1: Reciclatge.
0: Però també és veritat que si et diuen faci'm alguna cosa amb aquests ossos, clar, si m'ho diuen a mi, jo diria, doncs els llancem o els enterrem. No?
1: Exacte.
0: Però aquest
1: fem
0: tenia...
1: una missa i...
0: Exactament.
1: Vagi vostè amb Déu.
0: Aquest era bastant més creatiu que jo. Aquest es deia František Rindt.
1: Sí,
0: aquest és el que rep l'encàrrec de dir fàcim alguna cosa amb els ossos. I què és el que fa, exactament?
1: Doncs bàsicament va fer servir els ossos per decorar la capella subterrània, els arcs adornats d'ossos, garlandes macabres confeccionades amb cranis, candelers en forma de pinacles i al centre un enorme llum d'aranya fet d'esquelets i ossades que simbolitzen, ara bé, la llum perpètua i divina. D'acord? És a dir, hem de veure el simbolisme de tot això. Hi ha quatre capelles laterals amb una mena com de piràmides de cranis i fèmurs, però tots super ordenadets.
0: Sí,
1: saps? Almenys el senyor era ordenat.
0: Clar.
1: Les piràmides...
0: Simètric.
1: També simbolitzen, a la seva manera, no? L'eix vertical que connecta el cel amb la terra, val? I que posa ordre terrenal sota el domini celestial. Aquí, per això, si coneixes una mica la simbologia, entens molt millor tot el que estàs veient, no? I una d'aquestes capelles està presidida per un escut d'armes enorme de la família Schwarzenberg, confeccionat també amb ossos humans.
0: L'escut, l'escut està fet amb ossos humans.
1: Sí, també. La capella difícilment deixa indiferent a ningú, ja que el lloc es mou en un fràgil equilibri entre el punt macabre, no diríem, i el mestratge d'una obra barroca atípica. I tot i que per alguns aquesta creació pugui semblar tètica o de mal gust, František ho va fer amb la intenció de recordar als visitants la fugacitat de la vida humana i la realitat de la mort. És a dir, allò que se'n diu tempus fugit,
0: tempus fugit,
1: el temps que s'escapa.
0: És que moltes d'aquestes...

0: Aquestes coses que a vegades tu ens portes, la finalitat és una mica aquesta. Jo recordo que això ho has dit més d'un cop, que és una manera de dir... Això, carpe diem una mica, no?
1: Exacte.
0: Aprofitem la vida mentre la visquem.
1: Mai això més que diem, temps que passa, dia que passa no torna, no?
0: Sí.
1: Doncs aprofitem. Aprofitem el temps que tenim.
0: Míriam, mil gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
3: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
4: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta del Cor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
5: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
4: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
5: L'eclipsi de la teva vida.
4: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: I com cada setmana estripem cançons de la manera més amable possible amb la Pau. Què tal, Pau? Com estàs?
1: Molt bé, feliç.
0: Allà, la setmana passada vam fer un rotllo una mica petardeo, diguem-ne.
1: Petardeo, nostàlgia 2000era.
0: Vam tirar els 2000. Avui, amb quin fil conductor estripem cançons?
1: Va. Cançons per sobreviure a la vida adulta, perquè...
0: Oh, molt necessari.
1: És molt necessari. Molt necessari. N'hi ha, eh? N'hi ha. Hi ha, sí. Hi ha esperança, gent. Hi ha esperança.
0: Sí, sí. L'altre dia vaig a una sèrie que li, Will and Grace, que hi ha un dels personatges, hi ha un dels personatges que es busca una, que es troba amb la seva mainadera de quan era petit.
1: Wow.
0: I li fa la mainadera d'adult i li diuen, escolta, no pots tenir una mainadera, ets una persona adulta. I ell diu, no vull ser una persona adulta, és molt complicat. I m'ha fet molta gràcia. Dic, ho firmo, és que és molt dur.
1: És molt dur
0: això de ser adult.
1: Home, i necessitem cançons que ens ajudin a travessar-ho per veure també, perquè les persones som així, o sigui, sí. Quan veiem que algú està com nosaltres, diem, ah, vale, bueno, ah, no. pues, un problema és una mica menor.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Aleshores, avui, cançons per sobreviure a la vida adulta. No sé.

0: Vinga, la primera de les cançons per sobreviure a la vida adulta, Pau.
1: No sé què fer amb la meva vida. No és que ho digui jo, és que ho diu la iaia.
0: Això no està mal, eh? No està malament.
1: És que la vaig trobar i pensava, és perfecta. O sigui, perquè quantes vegades no us heu preguntat pues, això, no? En plan, hauria de canviar absolutament el rumb de la meva vida, deixar-ho tot i anar-me'n al Japó o a l'Argentina? I és com, carinyo, tranqui, seu, fes una infusió, parla amb una col·lega, que poder no cal anar tan lluny, però sí que hi ha opcions de canviar, no? I m'agrada perquè la cançó parteix d'aquesta sensació d'incertesa vital, no? De no saber ben bé què fer ni cap on anar.

0: Aviam, què més ens podem explicar d'això de la iaia? Sona bé, eh?
1: Doncs això és un disc que es va publicar el 2017, Tornar a ser 1. Jo és veritat que la iaia no ho tenia massa escoltat.
0: Sí?
1: I això, ells, o sigui, era el seu segon disc, que va representar una mena de retorn a... O sigui, van buscar un so més directe, menys carregat de producció i electrònica, per trobar com aquesta cosa més crua, no? Ells deien que volien treballar una mica més l'esquelet de les cançons per fugir una mica d'aquesta cosa sobreproduïda, no?
0: De... Mira, el que hem parlat moltes vegades tu i jo, de la producció.
1: Sí, exacte, no? Com de dir més cru, menys ornaments, més pes per la melodia, per la lletra, pel discurs, no? I la personalitat de cada tema. A partir d'aleshores van fer com un silenci sense un comiat massa explícit, fins al 2024, 7 anys després, que van fer 4 concerts per celebrar els 10 anys d'On és la màgia, no? És com aquella cosa de dir, tu m'estàs marcant uns tempos, indústria? Doncs mira, carinyo, jo faré el que em doni la santa gana, perquè no sé què fem la meva vida, no?
0: Sensacional. No, una pregunta que et volia fer. Això de, és a dir, prendre la decisió de dir donar-li menys importància a la producció, és a dir, també és una elecció estètica com qualsevol altra, però és un punt més valent de dir
1: sí,
0: o no té per què.
1: Jo crec que és sobretot una decisió estètica i que alhora també és com una cosa de potser una qüestió de declaració d'intencions, també, no? De dir, ostres, quanta sobrecàrrega hi ha avui dia, no? O sigui, és necessari realment? Les meves cançons ho necessiten? Perquè potser no. I hi ha cançons que potser sí que dius, no, mira, és que doncs jo vull fer aquest tipus de gira, no? O la meva banda està formada per aquests músics. O no, mira, escolta'm, que jo vull poder girar això a guitarra i veu tranquil·lament, que els temes funcionin, no? Llavors potser... O puc fer un disc carregadíssim i dir, però la gira te la faré a guitarra i veu, no? Llavors és com... Depèn una mica del discurs i de cap on vulgui anar l'artista, no? Una mica.

0: Home, els Vetusta Morla.
1: Sí, és que crec que no els havíem posat mai.
0: Crec que no, no em sona, no em sona. Sí.
1: Els recuperarem, perquè jo els he escoltat molt i m'han acompanyat molt, no? Aquesta cançó dona nom al seu tercer disc d'estudi, publicat el 2014. És una peça bastant central del disc i, de fet, la banda la descrivia com una mena de cap la terra, no? Una cançó d'esperança, de confiança en les persones que tens al costat, inclús en els moments més difícils.

0: La deriva es diu això, del fet d'estar morla?
1: Sí, jo crec que moltes vegades això d'estar a la deriva ho hem associat a una cosa negativa, no? I m'agrada perquè ells, jo sento que d'alguna manera el transformen una mica, no? Diu que el destino no nos tome las medidas, hay esperanza en la deriva, no? Del rotllo, tranqui, tio. O sigui,
0: a vegades no decidir-ho tot en aquell moment no té per què ser una mala decisió.
1: Sí, com desprenem-nos una mica del pes, no? Yeah. Com, no sempre és possible, evidentment, però si són problemes del primer món, pues deixem-ho anar una miqueta i confiem en l'esperança de la deriva. I

0: Va, que feia dies que no m'apuntava res que em recomanaves. Aquesta me l'apunto. 21 Pilots?
1: 21 Pilots. Això es va publicar el 2015 dins el disc Blurry Face i es va convertir en un èxit superinternacional. Va arribar al número 2 de la llista Billboard. Va liderar moltes llistes de pop rock i va guanyar el Grammy a la millor interpretació pop de duo o de grup el 2010.

0: the ladder.
1: I com encaixa aquesta cançó avui el leitmotiv de cançons per combatre o sobreviure és, la vida adulta?
2: És una mica el que explicaves al principi, no?
1: Sí.
2: O sigui, jo abans volia ser gran i ara, de sobte, trobo a faltar la infància, no? En plan, torna'm la meva mainadera, sisplau, que vull que algú em cuidi, que m'acariciï per anar a dormir, no? Llavors, bueno, jo crec que és com una dicotomia molt constant de la vida adulta, no? El dir, ostres, he estat tota la vida pensant, va, ara vull fer tants anys per poder fer allò, vull fer tants altres per fer allò altre, i quan els tinc és com, bueno, doncs poder voldria tornar a això, no? A que em netegin el cul i em canvien els bolquers, no?
1: Sí, o ni tan sols això. Hi ha un altre, perdó, tinc molt de sèries. Hi ha un episodi de The Office que diu tant de bo hi hagués una manera que els vells temps sapiguessis, en fossis conscient que són els vells temps quan els estàs vivint.
2: Ja. Yeah.
1: Que no te n'en recordessis al cap de 10 anys de dir, hosti, aquella època amb els amics i tot allò...
2: Sí, que la nostàlgia és guai, però...
1: Sí, quan ho estàs vivint present, ho dones per sentat i potser no ho valores.
2: Totalment d'acord, sí.
1: Estem molt filosòfics avui,
2: sí,
1: eh?
2: Però està molt bé.
1: A més, amb banda sonora per sobreviure a la vida adulta, o sigui que això ens impedeix posar-nos més dramàtics.
2: D'aquesta cançó hi ha una cosa que m'agrada, que és aquest contrast entre una estrofa més rapejada, que a mi torna precisament a aquesta rebel·lia adolescent, amb una melodia molt popi a la tornada, que potser per mi seria aquest diàleg entre la vida més adulta i la vida adolescent, no? Un cop més parlant d'això a nivell producció, no? És el camí em desperta, no? Vull dir, aquí podríem obrir un debat de 30.000 milions d'hores, no? Però a mi em desperta això.
1: Sí. Doncs seguim repassant cançons per sobreviure a la vida adulta, encara alguna més?
2: Sí, jo crec que si tu encara estàs buscant el teu lloc i et sents culpable, tinc una cançó per tu que potser et fa sentir una mica de nostàlgia, però també, sobretot, llibertat.

0: la Nelly Furtado.
1: Ai. una altra d'aquestes persones que adoro, la
0: sí,
1: veritat.
0: Eh?
1: Sí, m'agrada molt perquè... O sigui, la sonoritat és clarament pop i ja sabem que jo sóc una pop i...
0: Orgullosament no, popi, vam dir l'altre dia.
1: Podria portar-ho tatuat al front i no me n'avergonyiria. Bueno, potser sí, però... però que ho lluiria, vaja.
0: Exacte.
1: I hi ha una cosa que també m'agrada, que ho comentàvem la setmana passada amb Avril Lavigne, que és... Bueno, que sento que ella no canta com una gran diva del pop, no? És una veu planera, molt senzilla, molt bonica... No té una gran potència vocal, però és igual, no? I el que sona, precisament, és com aquesta espontaneïtat, no? Com una... La imatge, també, desenfadada, més curiosa, més lliure, lletres així com... No? Vull dir, com... Sí, més alliberades, no? I crec que també és guai, no?, aquest tipus de referents, com... També és veritat que és una estètica molt més típica dels 2000 que d'ara, no? Però també existien aquestes divas del pop sobrecarregades de maquillatge
0: sí,
1: i de vestimentes, no?
0: I tant.
1: Però m'agrada perquè sento que n'hi havia bastantes, també, de divas alliberades, perquè són unes divas, també.

0: interessant el que comentes de la veu, perquè és veritat que molt especialment entre les cantants, els cantants també, però sobretot les cantants, tens una varietat molt gran. I ara penso, no tres a veure, però penso en la Billie Eilish, que té cançons que pràcticament xiu-xiueja, d'alguna manera. I tot i així, és una cançó molt potents, diguem-ne.
1: Total.
0: No?
1: Clar, és que la veu és una cosa molt poderosa, i jo ja t'ho he dit moltes vegades, no? Vull dir que o sigui, l'univers el que t'endinsa, una veu, és molt bèstia, no? I a mi, o sigui, m'agrada com aquesta cançó, no? I'm like a bird, I only fly away, no sé què. No només m'hi porta la lletra, m'hi porta ella, no? Clar. Amb la seva veu, amb la seva estètica, no? I a vegades penso, és una cosa buscada? És una cosa natural? És a dir, la Nelly Furtado és una tia que vestia d'aquesta manera? Yeah. O van decidir fer un producte d'ella que fos és natural, pregunta, tal, no? Jo sempre em pregunto aquestes coses, no?
0: Sí, crec que és... jo crec que... Jo soc de, aquí soc de partidari de ser una mica crèdul, eh? De dir,
1: sí?
0: Em creuré que és natural.
1: Ai, que bé, Freddy, que bé.
0: Sí, per dir, és que si
1: tant
0: no,
1: de bo,
0: què?
1: Sí.
0: Si no, tot és artificial.
1: Tens tota la raó, jo a vegades soc massa mal pensada. Nelly, t'estimem.

0: ara que parlàvem de veus icòniques, no?
1: Exactament.
0: Lou Reed, ni més ni menys.
1: Ni més ni menys, no? Això es va publicar fa més de 40 anys. I jo crec que és una cançó d'aquelles que funciona per qualsevol moment de la vida. Sí. I ara que som workaholics per obligació...
2: Ai, sí.
1: Bueno, crec que... O sigui, la cançó comença descrivint un dia aparentment normal, no? Em llevo, em dutxo, pasteixo, m'acomiado de la persona que estimo, tal. Però quan arribo a l'oficina... Heartbeat a tope, allò, tic-tic-tic-tic, i el cap comença a fer voltes, no? A partir d'aquí la feina s'ho menja tot, no? Fins i tot quan intenta desconnectar i caminar pel carrer, el simple so d'un telèfon li provoca ansietat, no? Llavors,
0: sí,
1: no? Algo així, no? Bueno, la vida... La vida. Adulta?

0: el títol ja és una declaració de principis, eh?
1: Absolutament.
0: Don't talk to me about work. No em parlis de la feina.
1: Deixa'm estar ja d'una vegada, no? Això és una cançó de rock bastant més lleugera i àgil que alguna de les seves composicions, no?, que té. Un ritme ràpid, base rítmica bastant marcada, guitarres elèctriques amb un so net i alhora com... Jo percebo com aquest neguit, no?, que allò que parlem moltes vegades, que és guai quan amb la producció aconsegueixes traspassar això, no?, i donar-li com aquest significat, no? Una cosa que també destaco és com aquesta característica de no buscar que la veu llueixi,
0: clar,
1: no?
0: Que dèiem abans, sí.
1: Exacte, sinó cantar d'una manera molt més parlada, seca, amb un to irònic, inclús, no? I a més, pues, senyors i senyores, això encaixa encara més amb el missatge, és com, no, em toquis.
0: Exacte.
1: El que no sona, no toquis, el que no sona, el que no sona.
0: Exacte. Exacte. Avui estem repassant amb la Pau cançons per sobreviure a la vida adulta. Seguim. Oye, toy.

0: Una noche en Caracas, es diu això.
1: Hem de ballar, Freddy.
0: Sí, sí, sí que anima a ballar, anima a ballar.
1: És,
0: això, sí,
1: és
0: sí.
1: El meu discurs d'aquest estiu, ho sé, per les persones que ens escolteu
0: veritat,
1: cada setmana.
0: És veritat, ho has dit molts cops.
1: Però sí que, bueno, penso això, que les persones adultes també necessitem gaudi i diversió i desconnexió com d'aquest món adult. Tant de bo no hagués existit terme desconnectar, no? Però, bueno, seguim necessitant-ho, no? Això és Una noche en Caracas, Tauro, perquè té aquest afegit del projecte Astropical, nascut de la Unió de Bomba Estèreo de Colòmbia i Rawaii Guayana, de Venezuela. S'han ajuntat per fer un projecte comú. És un disc que parla de l'horòscop. I jo no sóc tampoc una persona molt astrològica, diguéssim, però aquesta cançó és la cançó del meu signe i jo la vaig escoltar.
0: I encaixa com un guant, eh?
1: I m'encaixa moltíssim, però molt, o sigui...

El que més em va agradar és que darrere de la cançó hi ha una història bastant profunda i real, no? Això va néixer després d'una actuació de Bomba Estéreo a Caracas l'any 2022, en un festival que va permetre que molts artistes veneçolans que feia anys que vivien fora poguessin tornar a actuar a casa. Lisa Humet, que és l'artista principal de Bomba Estéreo, va viure aquella nit amb molta intensitat al final, no? Pues marcada pels retrobaments, per la nostàlgia i també la sensació de comunitat, no? De per fi poder-se retrobar amb persones estimades, no? I a partir d'aquella energia van imaginar la història de dues persones que es coneixen, que connecten, comparteixen una nit màgica i d'aquí surt aquest Tauro màxim que gaudeix de tots els sentits.

0: Aquesta ja per ballar, no?
1: No, això és per recuperar-se ja després. Perquè, sí. A veure, vull dir, necessitem gaudi, però necessitem descans.
0: Descansar,
1: no?
0: També.
1: I les ressaques, hagis begut o no...
0: S'han de passar.
1: Hi ha ressaca post-alcohol, però hi ha ressaca física.
0: Absolutament.
1: No? De dir, tres dies després... Llavors, Guantanamera, de Guitarrica de la Fuente, crec que és com, bueno, aquestes cançonetes que et pots posar quan t'has llevat amb els cabells, no? Allò despentinats i encara no has tingut temps de fer-te la dutxa post-festa, diguéssim. Sí. I a més, bueno, trobo que és una cançó molt bonica que també parla de les cases de Canyart, les coves de Canyart, perdó, que és un poble del Maestrat aragonès, on ell hi passava la seva infància, i a mi em torna doncs, a la família de la meva sogra, que són d'un poble del costat que es diu Sant Olea, que és un d'aquells pobles de què Franco va expropiar no? les cases i tot per construir-hi un pantà. No? I quan vaig escoltar-ho va ser com, uau! Però és que el més fort de tot és que aquest Nadal, per primera vegada hi vaig ser, I vaig entendre la cançó visualitzant el paisatge, no? Que, o sigui, quan una cançó està inspirada en un lloc i viatges per aquell lloc, entens per què probablement està feta, no? Llavors, a mi això, aquesta nostàlgia, no? M'importa, doncs, aquelles terres àrides, no? A la història d'unes terres expropiades, no? D'un lloc que té una història forta, densa i complicada, no?

0: Avui estem repassant cançons per sobreviure a la vida adulta. Encara ens en queda un parell, va.
1: Sí, perquè si no n'has tingut prou amb la cançoneta per llevar-te de la festa ressaca, sí, pues, recorda que és molt important cultivar les amistats.

0: Rolling on Me, un clàssic.
1: És... Gràcies per escriure aquesta cançó, Pete Withers, perquè és molt guai, no? I és, bueno, aquesta cosa també moltes vegades, no?, que la vida adulta posem com la directa i és difícil cultivar i estar present amb el món més enllà del que tens a les quatre parets de casa teva, no? Mm. I em semblava una manera molt xula d'això, de fer un cant a l'amistat, no? Això, Bill Withers va néixer i créixer a Virgínia Occidental, als Estats Units, que era com una petita comunitat minera, diguéssim, no? Llavors, quan ella es va traslladar a Los Angeles, trobava molt a faltar aquesta manera de viure en què els veïns es coneixien, es saludaven, es cuidaven, no? La cançó neix precisament d'aquesta nostàlgia per la comunitat, no? I a mi em fa pensar en un amic meu que va venir de l'Argentina fa molts anys i que em deia que no volia perdre aquests ulls de viatger que va fer servir els primers anys d'estar aquí, no? Mm. Ell deia, jo quan estava a Argentina no saludava la fruitera perquè ja es donava per fet que ens coneixíem, no?
0: Yeah.
1: I llavors vaig arribar aquí i cada matí, bueno, vaig cultivar un vincle amb la fruitera, no?
0: Que bo.
1: I llavors penso, ostres, quantes vegades, bueno, doncs això, no? Ens n'oblidem de que sí que hi ha persones que es treballen en el sector dels serveis, però també mereixen un bon dia, no?
0: I
1: llavors,
0: tant.
1: Per mi, cuidar les amistats també implica cultivar el teu dia a dia, no?
0: La comunitat,
1: diguem-ne. Sí, no? I picar la veïna del quart per veure si necessita alguna cosa, si fa dos dies que no la veus pel carrer, no? Clar. Llavors, em semblava una bona cançó

0: I musicalment, Lean on Me, com la definiries?
1: Jo crec que és una barreja entre soul, gospel, R&B, no? La cançó comença d'una manera molt íntima, amb un piano i la seva veu, i és com que a poc va creixent, no? S'hi afegeix una base rítmica, més instruments, unes cordes, uns cors... Visca els cors! Que acaben convertint la cançó com en una mena de cant col·lectiu, no? Que al final és això, és també el missatge de la cançó, no? De, doncs, Lean on Me, compta amb mi, estic aquí i canto amb tu també, no?

0: I per rematar les cançons per sobreviure la vida adulta, la cançó de Friends, que jo alguna vegada li he dit a la meva psicòloga, aquesta sèrie és la que em va fotre la vida en l'aire. Perquè jo pensava que la meva vida seria així. Jo pensava que tindríem el grup d'amics, alguns es casarien, alguns no, alguns tindrien... Però ens veuríem cada vegada, cada setmana ens veuríem. I com no el deies tu abans, és més complicat.
1: Spoiler, no. Spoiler molt directe.
0: Sí,
1: no.
0: Sí.
1: Però és veritat que... O sigui, jo cada vegada més, conforme em vaig fent gran, me n'adono que l'amistat és el valor més important de la vida, no? I a més... Precisament he triat aquesta cançó per acabar per això, no? Perquè veníem d'aquest discurs i perquè per mi Friends és aquell sofà amb els companys de pis explicant-se coses, no? Com... I jo ho he viscut, això, i ho segueixo tenint, i és la cosa més poderosa de la vida. Visca l'amistat per sobre de totes les coses. Gràcies, Freddy, per tenir-te a la meva vida.
0: Oh, moltes gràcies a tu. Oh, que bé, que bonic. Pau, moltíssimes gràcies, que m'emociono.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. L'Ajuntament de Barcelona ha preparat un dispositiu especial de seguretat i mobilitat de cara a l'eclipsi solar d'aquest dimecres, preveient la gran concentració de persones en espais oberts i miradors. El desplegament policial es farà des de les 2 del migdia fins a la mitjanit i afectarà platges i zones elevades com el Castell de Montjuïc. La Guàrdia Urbana buscarà evitar aglomeracions i controlar els accessos a zones restringides a Collserola. El Castell de Montjuïc obrirà a les 7 de la tarda i fins a 2:15, excepcionalment. Les entrades a aquest espai s'han exhaurit. Més notícies, Marta Prat.
2: Condemnen a mort l'expresident sirià Bashar al-Assad per crims de guerra i crims contra la humanitat durant la guerra civil que es va desfermar al país el 2011 en el marc de les primaveres àrabs. El conflicte ha estat un dels més greus que ha viscut el món en el segle XXI, amb un balanç d'entre 300.000 i 500.000 morts i milions de desplaçats. És la primera condemna contra l'Assad i es fa en rebel·lia perquè l'expresident i la seva família no són a Síria, sinó que van fugir a Rússia quan una coalició islamista va ocupar el poder el 2024. El mateix tribunal ha condemnat també un exalt càrrec de l'antic règim, el cap de seguretat política del sud del país.
1: Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B i el rotavirus i la meningitis queden ara a decidir en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre els pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut Robert F. Kennedy Jr. i vol també separar l'administració de la triple vírica. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Trump també ha fet aquest simil per desacreditar les vacunes.
3: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
2: L'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona serà una realitat d'aquí 4 anys. Aquesta és la previsió que fa el Departament d'Educació després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que s'estaven en una antiga nau abandonada, que es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
4: Hola, bon dia. El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte i els tècnics puguin començar a treballar. Ha concretat el calendari del projecte.
5: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics per agafar totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys, els 2 següents, d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
4: De les naus de l'antiga fàbrica Simón de Girona ocupades durant molts anys, s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'escola d'adults. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
1: La remodelació de l'estadi d'estil lliure de caiac a Sort ha aixecat malestar entre alguns usuaris del riu. Les obres obliguen a restringir durant uns 5 mesos l'accés a un tram de 200 metres de la Noguera Pallaresa en plena temporada d'estiu. Sort, Pau Rovira, bon dia.
6: Bon dia. Les restriccions impedeixen el bany, la pesca i la navegació en aquest tram. Veïns i turistes ho lamenten. Florida Dolcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la comarca.
7: Nosaltres estem molt contents de que es faci aquesta instal·lació. Dit això, fa 4 anys que hi havia aquest campionat del món i que trobar unes dates que no perjudiquessin el sector turístic com ens estan fent.
6: L'Ajuntament admet les molèsties, però assegura que no hi havia marge per executar els treballs en una altra època. És l'alcalde de Sort, Baldo Ferrer.
8: Clar, ens trobem el de gel, ens trobem que són èpoques amb les que no es pot entrar al riu, també ens trobem que amb els permisos per entrar al medi natural i després amb què ho has de coordinar amb l'època de fresa de la truita.
6: Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Sort.
1: Els esports, Ernest Macià.
9: El Barça vol tancar aquesta setmana les negociacions per incorporar Rodri. Pel que fa a Ferran Torres, el Barça rebutja la primera oferta de 40 milions d'euros del PSG. Avui passa les proves mèdiques al suec Roni Bardagi, ja que tot apunta que té una lesió de lligaments encreuats al genoll dret. Ahir Araujo va marxar cedit al Liverpool i va ser presentat. El club anglès assumirà tota la fitxa de l'uruguaià. Als campionats d'Europa d'atletisme, fa pocs minuts, Sara Gallego ha acabat cinquena i no passarà a la final dels 400 tanques. També aquest matí Guillem Crespí participa d'aquí a pocs minuts als 100 metres, Javier Lorente en els 400 tanques i Marta Mitjans als 800. L'atleta de Sant Boi, Jaume Guerra, farà aquest vespre la final del salt de llargada. I en natació a París, els europeus, el sitgetà Luca Hoek s'ha classificat per semifinals de la seva prova de 100 metres lliures. D'altra banda, per la final s'han classificat en relleu de 4% estils Nil Cadavall i Laura Cabanes, que han fet a més rècord d'Espanya. El Badalona Women ha tancat la incorporació de la migcampista defensiva Caluchi Neye, procedent del Llevant. Aquesta jugadora va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
0: Fins aquí les notícies.
10: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
11: Seria vida i miracles amb el vinil.
10: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimarts, sense fronteres.
4: Ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català. Jo volia viure a Catalunya. Ara estic realitzant el meu somni.
5: La meu padrina i el seu germà al mateix temps, la resposta va ser aquesta. I bé, som catalans.
6: Jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Telme. Imagineu marxar.
2: Aquest estiu també sense fronteres.
1: Avui dimarts a les 12 de la nit amb Kilian Sabrià.
2: Perquè de defensar la llengua no fem vacances.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui ve avui?
0: Bueno, avui ve un històric de Catalunya, en Joan Pera.
1: Hòstia, això és una entrevista de categoria, eh? Espero que en Peyu s'ho hagi preparat bé.
0: Home, segur que sí. I llavors farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada. I l'Àlex Vila ha anat fins a Terrassa per conèixer la Rosa, la propietària de la Carmanyola Picant.
1: Què hi posa la Carmanyola? Tacos? Chili? Jalapeños? Els pebrons del padró dels que piquen?
0: A veure, Xuriguera, em sembla que parlem d'un altre tipus de picant, eh?
1: Ara no t'enganxo, què vols dir?
0: Collons, Carmanyola picant, els tàpers secs.
1: Els tàpers secs? Bueno, sí. Si els rentes, queden molls i després es van assecant. Sí, que sí, sí.
0: Hòstia, a vegades de veritat, eh? En fi, avui dedicarem el capítol a la Carmanyola.
1: La Carmanyola?
0: La Carmanyola.
1: La Carmanyola?
0: Sí. Xxt! Compte, arriba el jefe.
2: Déu vos guard!
3: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Carmanyola és una d'aquelles paraules que sempre m'ha cridat l'atenció. És un exemple d'aquells de... Hòstia, si tothom en diu tàper, per què a Catalunya ens hem capficat a buscar una paraula com Carmanyola?
2: Perquè ens agrada tocar els collons.
1: Ens agrada, de veritat.
2: Ens agrada, peio.
1: Després us parlo de l'invent del tàper, però heu de saber que la Carmanyola és molt més antiga que el tàper.
3: Visca Catalunya!
4: Es visca!
3: És l'invent d'un català,
1: no? No, no, no, no és un invent català. Intento explicar-vos molt ràpid el viatge de la paraula Carmanyola que s'utilitza a Catalunya. Carmanyola és una petita ciutat del nord d'Itàlia, a la regió del Piemont.
2: Veus? No ho sabia.
1: Mira, els pagesos d'aquella zona duien una jaqueta vermella molt característica. Una jaqueta que van copiar per la vestimenta dels soldats republicans. Uns soldats que van començar a ser coneguts com els carmanyols. Em aneu seguint, més o menys.
2: Sí, més o menys. No, és interessant, és interessant.
1: Hi ha una cançó revolucionària que es va cantar molt durant la Revolució Francesa que es titula La Carmanyola.
5: Vive el sol, vive el sol, del sol la Carmanyola, vive el sol, vive el carmanyol.
1: Boníssima. És ballem la Carmanyola, visca el so, ballem la Carmanyola, visca el so dels canons.
2: Bueno, molt bé, molt bé.
1: És una crítica i una sàtira contra la reina Maria Antonieta i Lluís XVI. És sobretot un cant contra la monarquia.
2: Vale, vale, i tot això és molt interessant. Sí. Però em pots explicar què collons té a veure amb el recipient on posem els macarrons per dinar, tot això que ens estàs explicant?
1: Bé, doncs que aquests soldats republicans que duien aquesta jaqueta coneguda com a Carmanyola perquè era molt semblant a la que duien els pagesos del poble d'Itàlia, del Piemont, també duien un plat metàl·lic petjat a la jaqueta per poder fer algun àpat durant els conflictes bèl·lics.
3: Doncs això és un símbol republicà.
1: Sí, senyor, podríem dir així. Sí. Seria una protesta molt, molt, molt pacifista i molt simbòlica, però tu podries estar-te fotent uns macarrons dins d'una carmanyola davant de Felip VI, i seria com un acte de protesta contra la monarquia sense que ell ho sapigués,
2: veus,
1: diguéssim.
2: Veus, saps?
1: No sé si ho entendria tothom. Potser algun professor d'història poder... Hòstia, mira com s'ha passat el cabron.
2: L'Enrico Pena.
1: L'Enrico Pena, ho entendria. I el fiscal general de l'Estat, potser també, tal com està al pati. Condemnat a presó per cardar-se uns macarrons davant del rei.
2: No,
3: però és molt ben parit, que una carmanyola sigui un símbol republicà. Sí. Hòstia, m'agrada molt,
1: Sí, és
3: trobo que està ben trobat.
1: Símbol d'esquerres, no?
3: Sí, exacte.
1: Ja, abans de conèixer la història, jo no l'havia associat mai a la gent de dretes,
2: no,
1: tampoc.
2: No, és
1: veritat. Quan veus un tio cardant-se uns macarrons on t'hi ha arrebossat amb un tàper, jo no, el primer que em ve al cap no és l'olivo del Sabadell.
3: Oh, te'n faries creus, eh?
1: Sí?
3: No,
1: es veu que menja de tàper cada dia.
2: I l'hom arrebossat, com beneita.
1: L'han de parar, l'han de parar. L'han de parar. No, hi ha dues coses que li agraden, els cèntims i el tall arrebossat. Bueno, si anem a l'invent del tàper, del recipient hermètic, el que coneixem avui en dia, heu de saber que és obra d'un químic americà.
2: Collons d'americans.
1: Era un senyor que es deia L. Tapper, i el va inventar...
3: L. Tapper? Això és el guionista.
1: No. Hòstia.
3: El tàper.
1: No és un andalús cridant el tio del tàper.
3: Ah, no?
1: El tàper, no. De nom es diu El. És de molt mal pronunciar.
3: Ai, coi, jo
1: E-A-R-L. El.
3: Mira, una broma que entenc d'aquest programa i mai no és una broma.
1: El va inventar l'any 1946. Per mi la seva trajectòria com a inventor de veritat que és exemplar. El tio inventa el tàper el 1946. Ai. 12 anys més tard es ven l'empresa pel que avui dia serien 130 milions de dòlars, es compra una illa a Costa Rica i desapareix del mapa.
2: Senyor.
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Bravo!
6: Bravo! Bravo! La Carmanyola!
5: Vive el sol, vive el sol, tan sols la Carmanyola, vive el sol, Lucanol.
1: En fi, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: La marca Tupperware, sí, la marca líder de carmanyoles a nivell mundial...
1: La que va inventar el Tupper.
0: El Tupper!
2: El Tupper!
0: Exacte. Es va vendre per 130 milions de dòlars.
1: Sí.
0: A dia d'avui encara funciona.
1: Hòstia.
0: Us imagineu quants tàpers venen al dia?
1: Home, sí, deu ser una autèntica bestiesa, no?
0: Una bestiesa. Molts
3: de menys 80 o 90 els deuen vendre.
0: Oh, tant.
1: Bueno, és que jo crec que 200 o 300 els tinc a l'armari de la cuina.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Us ho dic. Els últims anys han facturat més de 1.000 milions de dòlars anuals.
1: Mort de Déu.
0: Anuals.
2: Tàpers,
0: fabriquen...
2: eh?
0: Sí, sí, tàpers, sí. Fabriquen una mitjana de 114 milions de tàpers l'any. Això es vindrien a ser més de 300.000 tàpers diaris.
1: Mare de Déu.
3: A mi encara em semblen pocs, eh? Perquè se n'arriben a perdre molts,
0: molts
3: de tàpers.
1: Sí que és veritat.
3: Hòstia, què
1: sí,
3: collons es perden? El que fa la gent, te'l roben.
1: Sí que el roben.
3: La gent el robes. Tu portes una truita de patates a casa un amic. Té, porta una truita de patates amb un tàper. Llavors, fixa't que sempre diuen... Ja te'l rentaré, ja te'l tornaré. I una merda! Sí,
2: no
3: sí que és
2: fan,
3: veritat, això.
2: No
3: una merda, eh? Me l'emporto brut. Em tens una bossa i me l'emporto brut.
2: Sí, sí, si el deixes allà...
3: Sí, bueno, se'l queden, eh?
0: I he de confessar que algú li ha robat a la sogra.
3: Ah,
0: no, no, és que ah, els té molt macos, els té molt...
1: La sogra els té molt macos. Sí. És una frase que no hauríem de treure de context. Eh?
0: 114 milions de tàpers anuals, eh? Que no han servit, però, perquè l'empresa vagi bé.
1: Què dius?
0: No. No, no, perquè això que ara diré és gros, eh? L'empresa Tupperware fa menys d'un any, el desembre de 2024,
1: sí,
0: es va declarar, atenció, en bancarrota.
2: No!
0: Sí, sí, sí.
3: Imagina't.
0: I ara està a l'espera que la compri alguna altra empresa.
1: Què dius, ara? Qui sí, ho comprarà, ara?
0: No ho sé, el que...
1: L'Oliu.
3: L'Oliu, pot dir-ho per reposar.
0: Si teniu 4 duros, la podeu comprar, jo us aconsello, perquè, escolta, hòstia, això és un negoci...
3: El gerent ha de ser un pobre desgraciat, eh? Sí. Mira que no sortim aquests números.
1: En seu és tan curt, pobret, eh?
3: Em sembla un curtot.
1: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boig conegut, i tan conegut com que porta més de 60 anys dalt dels escenaris, posant veu a personatges com Woody Allen i Mr. Bean i passant a la història per ser la primera persona que va sortir a Televisió de Catalunya.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Joan Pera!

0: Seu, Joan, posa't Hola. Còmode. És un home, portes a la sang, està tan pendent del públic que has entrat i a mi ni m'has vist, eh? T'has obert al públic?
1: És que no hi eres.
0: No hi era. No he arribat
1: sortit
0: després.
1: Jo, ja no hi era.
0: Si et vols posar els auriculars, Joan, també, que així sentiràs algunes coses que anirem posant. Què has esmorzat aquest matí, Joan? Què esmorzes, tu?
1: Esmorzo un cafè, un talladet i...
0: Dos, un cafè i un talladet, eh? Després, de primer cafè i de segon talladet.
1: Ah, no, per què?
0: No! Què has esmorzat? Només cafè i tallat? No menges?
1: No.
0: Sòlid, res?
1: No, home, és que m'hi acostumaria, no. El mes està justet.
0: Bueno, de moment no t'ha anat malament la dieta del cafè i el tallat, perquè es pot saber quants anys tens, Joan? Això és una dada pública, es pot dir o no?
1: Sí, el que passa és que, mira, venint cap aquí els comptava i m'he descomptat. I per un altre cantó, l'altre dia vaig llegir un que deia, és que, esclar, si em fas... cada any,
0: sí.
1: És que et mores de seguida.
0: Clar.
1: I jo penso... ja fa una temporada que no sé on te soc.
0: No saps, més o menys estàs per allà, però i tens previst... perquè fa més de... fa 60 anys que estàs actuant a dalt dels escenaris.
1: Bueno, sempre.
0: T'has posat alguna data de baixar o no?
1: Sí.
0: Sí.
1: Quan sigui gran... sí, que ja no podré, llavors, bueno, sortiré a recitar.
0: Però et queda alguna cosa per fer? Has fet de tot, Joan. Bueno, de dolent no t'he vist... De dolent no t'he vist fer mai.
1: No, ho vaig fer una vegada.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: A on?
1: Amb una funció, i vaig quedar tan malament que vaig dir, no, jo no és per mi.
0: Què interpretaves aquí? Què havies de fer?
1: Un dolent que portava barba i semblava com si fos dolent. Però vaig sortir... No, clar, vaig sortir i, clar, la gent ja va riure només de sortir.
2: Clar. Un dolent que faci riure?
0: No.
1: Clar, llavors, com els hi dius que jo sóc el que mato en aquell o en l'altre? I llavors em vaig descuidar de matar-lo. I...
0: Desastre. No t'agradaria per un moment, però, deixar de ser Joan Pera? Hòstia, no, em faria il·lusió ser un altre actor i poder provar de fer alguna altra cosa, no?
1: No.
0: No, escolta.
1: No, és que, esclar... És que, esclar, si trec el Joan Pera, a on quedo jo?
0: No, clar, allò...
1: No, suposo que no m'aniria massa bé.
0: És però vull dir que ets un tio molt simpàtic, molt agradable, sí. No? Una persona
1: que... La meva dona diu que no, eh?
0: No?
1: La meva dona diu, tan simpàtic que troben a fora.
0: A casa ets diferent, eh? A casa. Hi ha algun moment que se t'escapi algun crit? O alguna cara del Joan Pera que no veiem habitualment?
1: Bueno, penseu una cosa.
0: Una emprenyada forta, allò...
1: Bueno, jo normalment riem i procurem que els drames i les coses fortes passin de seguida, perquè, com deia aquell home, la vida està plena de misèries, de desgràcies...
2: I tant. I
1: és que, a més, dura tan poc que val més que no t'enfadis. Però, penseu una cosa, és clar, jo he sigut el pare i el tutor de 6 fills.
2: Déu-n'hi-do.
1: No emprenyar-se. Els crits anaven. Clar. Els crits, les cadires anaven.
0: Clar.
1: Llàstima que jo no me'n recordava mai del nom de tots.
0: No, això és un fenomen que quan veus que passa als teus pares, penses... A mi no em passarà. Jo només en tinc dues de filles i et passa constantment.
1: Sí, qui ets tu? Digue-m'ho, perquè ho sabré, eh? Jo me'n recordo que un dia perseguia un dels nanos per fotre-li un castanyot d'aquells quan estàs molt nerviós i el vaig arreplegar i em diu, jo sóc l'altre.
0: Déu-n'hi-do, potser també del drama, no? De la comèdia és una escapatòria, no? Anar a treballar, al final...
1: Bueno, esclar, sí, si en diem treballar, sí. Si fos treballar, jo si treballés,
0: sí.
1: Jo em jubilaria de seguida. No voldria ser autònom, perquè, esclar, sent autònom no pots agafar mai la baixa.
0: Clar.
1: Jo l'agafaria de seguida, la baixa.
0: Ah, mira, l'has agafat mai, la baixa, no?
1: No.
0: Mai,
1: clar,
0: eh?
1: No.
0: Mai en la trajectòria? No recordes haver anul·lat una funció per estar malalt? O...
1: No. I tota la gent que hi havia allà, què farien?
0: Ah, no sé, però...
1: No, malalt i tot, t'ho vas tirant. Però no he agafat la baixa perquè... Perquè sent autònom no estàs mai malalt.
0: Ja.
1: Sempre estàs al peu del canó.
0: Sí. És la
1: passa
0: millor,
1: molt.
0: És la millor recepta. Joan, tens calculat més o menys quants escenaris has actuat? A quants teatres has estat?
1: En aquest Tres vegades.
0: En quin?
1: En aquest.
0: Aquí, aquí, a casa nostra. Vas venir al búnquer, no fa gaire, a la Renaixença, i a la tercera no la tinc controlada.
1: Sí, les cabres teves.
0: Ah, sí, vas venir, és veritat, que vam gravar un capítol que amb el Joan...
1: Amb cabres, Ferrer. Amb cabres.
0: Sí.
1: No, jo em sembla que he anat per tot Catalunya, he inaugurat molts teatres, i això és molt bonic, però és clar, jo vinc d'una època que fèiem teatre allà on podíem.
2: Clar.
1: Allà on podíem, de vegades a les eres, de vegades amb un embalat, de vegades a la parròquia, i ara ja tenim un país amb teatres molt guapos.
2: Embalats també n'hi ha, encara, Joan, però...
1: Sí?
2: Que ara hi ha algun embalat.
1: Sí, bueno, jo, no?
0: tu vas actuar amb un embalat molt gros que es diu Palau Sant Jordi, Joan.
1: Ah, sí.
0: El Palau Sant Jordi, no sé si la gent és conscient d'això, amb el Paco Morán, quan veu fer l'Estranya Parella, va omplir el Palau Sant Jordi amb 15.000 persones de públic i això estableix el rècord Guinness mundial... Sí. D'assistència de públic a una obra de teatre.
1: Sí, que no s'ha superat mai.
0: Clar, clar, el tenim a Catalunya, aquest rècord.
1: Sí.
0: Què se sent al Palau Sant Jordi, actuant amb 15.000 persones?
1: Una por. Perquè penses... Perquè, mira, si som poquets i surt una mica malament, et pots escapar per algun cantó. Però amb 15.000 no t'escapes, eh?
0: Clar, clar.
1: Si allò va malament, només buscàvem veure on era la sortida.
0: I recordes bé el dia de l'actuació? A mi m'interessa el moment posterior. Després d'estar davant de 15.000 persones, com tornes cap a casa, tu?
1: Buf... Amb una respirada ens n'hem sortit, perquè això era complicat, eh?
0: No era, clar, clar.
1: No era gens fàcil.
2: Imagina't.
1: Gens fàcil. A més, van passar coses. Van passar que... ens van posar un espectador dalt de l'escenari perquè no hi cabia. Vam tenir...
2: De 15.000? No, ho van calcular malament.
1: Hi havia una senyora, encara me'n recordo, es deia Conde, aquella senyora.
0: Conde.
1: I la vam tenir a dintre de l'escenari perquè ja no hi cabia. I, esclar, llavors tenies que fer la funció per aquella senyora i pels 15.000.
0: Bueno.
1: Al començament van començar, la gent va començar a cridar. No, quan vam sortir nosaltres, no, ens van aplaudir, eh?
0: Sí.
1: Però comencem la funció i la gent comença a cridar perquè les càmeres de televisió no els hi deixaven veure.
0: Ah!
1: I llavors vaig pensar, com hi hagi aquí una revolució,
0: clar, clar.
1: Aquí no sortim vius.
0: Hòstia.
1: Però després la cosa va anar bé. Gairebé ens vam recordar de tot el text.
0: Mm-hmm.
1: Això
2: era... Gairebé.
1: Gairebé ho vam dir tot. I un cop, doncs, vas cap a casa i penses... Mare Déu.
0: Però llavors vas ben sol. Has estat amb 15.000 persones i llavors vas ben sol amb cotxe cap a casa, no?
1: Sí.
0: Vull dir que el contrast és molt bèstia en molt poca estona.
1: És la soledat, és clar, la soledat de l'artista, no? Mm. És aquella soledat que és del pallasso, no? Que quan està sol plora. Jo, quan estic sol, em faig un tip de plorar.
0: Vas plorar aquell dia, no? El cotxe, no?
1: No, home, era d'aquelles coses... Bueno, com tota la meva vida, és provisional, això és provisional.
0: Clar.
1: Ara hem fet un Sant Jordi, l'any que ve farem un estadi de Sant...
0: Wembley.
1: No. És provisional. Penses, bueno, te n'has sortit. És una mica com avui, no? A veure, com me'n sortiré jo d'aquest?
0: Bé, aquí te n'estàs en sortint magníficament.
1: Perquè sou amics.
0: Som bona gent, som bona gent. Joan, ets conscient que tens una veu que és reconeixible al minut zero, diguéssim.
1: Sí.
0: No, no et podràs fer passar mai per ningú que no siguis tu, no?
1: No, no. Oh. Esclar, jo quan vaig començar a fer doblatge, esclar, deien, si no serveix, és un vas amb aquesta veu, perquè la gent de doblatge té la veu.
3: Hola, què tal? Sí. I love you, Joan. Me too.
1: Jo posava la veu així, i em deia, un vas amb això, un vas, fes-ho com tu. Fes-ho com tu, doncs, i em va quedar allò. I bueno, faig la veu que puc, no?
0: Sí, sí. Bueno, el Joan Pere, ja ho sabeu, és la veu catalana de Woody Allen, de Mr. Bean. No sé si ets seguidor de la gent que doble. T'agraden?
1: Sí, bueno, això us ho dic aquí, perquè són pocs. Bueno, són molts.

0: El que faig és provisional. Penses, bueno, toca fer això, bueno, surten allà. Però la veritat és que és l'única vegada a la meva vida que surto al públic i ni somric, ni pico l'ullet.
1: Estaves
0: ni...
1: més soso que el Woody Allen allà, estaves...
0: Sembla estrany, quin estaquirola.
1: Bueno, com que no t'agrada, ho sentirem, si no et sap greu.
0: Sí. Em sap greu.
1: Bueno, doncs ho sentirem igualment.
0: Aguanta't.
1: Guaita'l.
2: Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya. La d'avui és una missió que neix amb la humilitat del que comença. Arribem fins a vosaltres amb l'il·lusió que podreu notar l'esforç que comporta aquest primer contacte.
1: Com et veus? Com et veus?
0: Els jo penso, per què em van triar a mi? Perquè molt, molt guapo tampoc, més, una mica més que guapo. No era aquell llavors. I tampoc no era un presentador. És més, quan m'ho van dir, jo vaig dir que no, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, perquè, és clar, allò era per un presentador.
1: Clar, ara, jo, Ramon Pellicer, diguéssim.
0: Sí, home, d'aquests que ho saben fer. Sí, sí, sí. Jo no sabia ni per on anar. No. Vaig dir que no, però en aquell moment, com que havíem fet lo del Capri, era com famosillo,
1: sí,
0: més reconegudet, i em van tirant allà, que, a més, t'ho van dir el dia abans.
1: Ah, sí?
0: Sí, home.
1: O sigui, se'ls va acudir el dia abans que havia de sortir algú a inaugurar la tele.
0: No, ja ho tenien previst, però no sabien quin dia. Va. Perquè com que estaven pendents del permís de Madrid,
1: sí.
0: El qual no sabien quin
1: sempre
0: dia.
1: Aquest país...
3: Sempre hem de demanar permís.
1: Sempre estem pendents del permís de Madrid, sempre. Sí.
0: No, i ens van treure els enllaços i...
1: Hòstia, sí?
0: Sí. La gent estava a les teulades amb un paraigua per agafar... No, això és veritat, això és història.
1: Sí.
0: El dia abans et diuen... Demà. I en aquell moment no hi havia sastreria a TV3.
1: Ja.
0: Corrents a buscar un...
1: Un trajo que anava gros.
0: Però bueno, a més...
1: Joan, escolta'm una cosa, Déu vulgui que no et passi res, ni a tu ni a la Corporació Catalana, però per si un cas, només per si un cas, perquè pot ser que d'aquí 20 anys aquest país ningú parli català ja, i la tele hagi de tancar, llavors jo crec que... La persona que ha tancat TV3 és la mateixa que la va obrir.
3: Això seria bé.
1: Jo crec que hauríem de deixar gravat...
3: El que té les claus.
1: Sí.
0: Em guarden per això, eh?
1: Clar. Per si mai passa, hauríem de deixar gravat el missatge institucional de comiat de la Corporació Catalana. T'hem imprès un text, posarem la musiqueta... D'això.
3: Ai. Cuidado.
0: Sí. Ja estic nerviós.
1: No pateixis, ho faràs perfecte. Si ho pots fer amb el mateix to que vas fer a la inauguració, llavors tu vas llegint sobre la musiqueta el text que t'hem preparat i ja ho deixem gravat per si mai aquesta
3: això
1: casa...
3: Això està ben pensat, Peyu.
1: Si mai hem de tancar...
3: Felicito.
1: No?
3: Et felicito.
1: Vinga, endavant amb el missatge institucional de comiat de la corporació.
0: Estic nerviós. Señoras y señores, buenas tardes.
1: En català, ho pots fer en català.
0: Ah, sí. El que m'has dit que ja no.
1: Sí, sí.
0: Senyores i senyors, bona tarda. Amics, us saludem per última vegada des de TV3, Televisió de Catalunya. També coneguda com 3CAT. I els seus canals, 3CAT Info. Que abans era... 324, el canal 33, que això costa dir, i... Calla. L'SX3, deu ser l'S per 3.
1: Sí.
0: O l'IS3.
1: Hem d'arribar al final abans que tanquin la tele, Joan.
0: Però si tot això no hi era.
1: No, ara sí, però ja ha sigut.
0: I el 3XL.
1: Sí.
0: I una cosa que es diu... Som... Eva.
1: Sí, és nostre això, també. Ah.
0: I Esport 3. Si aguanteu tot això, endavant. Us agraïm a tots vosaltres que hàgiu triat aquest canal en català durant més de 40 anys. Molts de vosaltres ja sabeu que avui oferim un programa especial, una emissió en català que sabem que a dia d'avui són molt pocs els que encara l'entenen i que per això hem subtitulat en castellà. La d'avui és l'última emissió d'una televisió que va néixer amb la humilitat del que comença, que va prosperar i que ara mor, com ha mort la cultura que representa.
4: De tristesa.
0: Adéu-siau. I bones tardes per a tots.

0: que...
1: Digues. Que me'l puc endur a casa.
0: El taxi, el pots emmarcar. El pots emmarcar. Joan Pera, moltes gràcies per acompanyar-nos a la Renaixença. Et anirem seguint a tot arreu, a la tele, als teatres, als diferents escenaris del país.
1: És un plaer. I pensa una cosa, si el programa es diu Renaixença, sí, jo hi soc.
0: Fort aplaudiment pel Joan Pera.
2: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral.cat i omple el formulari. Dels pocs bars de Catalunya on només s'hi sent parlar català.
3: Tu, avui no parlàvem de la Carmanyola.
4: Encara de rato que no s'ha dit res de la Carmanyola.
0: Un moment, nois, ara hi anem. Àlex Vila, què tal? Què ens portes avui?
5: Avui... regals, has vist?
0: M'has deixat una bosseta,
5: sí,
0: aquí a la taula.
5: Sí, m'ha donat una mostra, la rosa de la Carmanyola picant, perquè la gent m'estima, Peyu.
0: Ah!
5: És un fet.
0: La gent t'està agafant,
5: sí,
0: a preci, eh?
5: Han sortit els resultats de l'EGM i la gent m'estima.
0: No han sortit, eh? Ja t'ho avanço.
5: Ja, bueno...
0: I quan surten també són,
5: sí,
0: relatius.
5: Sí, quan també s'inventen, vull dir.
0: Exacte.
5: Exacte, perfecte. Bueno, com l'objecte d'avui és la Carmanyola, se m'ha demanat que vagi a una sessió de tupper sex.
0: Ah.
5: Jo no sé dir que no, i he anat.
0: O sigui, no hi has anat per iniciativa pròpia?
5: No, però bueno, ja
0: se't està. Se't va demanar des del programa?
5: Sí.
0: Algú que volia tenir una mancança,
5: sí,
0: personal.
5: Exacte. Desitjant el dia que l'objecte sigui l'endoscopi, una mica, no? Aleshores, per les persones que no estiguin familiaritzades amb el tupper sex,
0: sí,
5: això consisteix en una reunió informal on un assessor o assessora presenta i explica l'ús de productes eròtics, entenent per producte eròtic, doncs, joguines sexuals, llançaria, lubricants, olis, etc. Ho enteneu?
0: Sí. Vull, sí, dir, sí.
5: És una mica com els testimonis de Jehovà. Una persona ve a casa teva i t'explica trucs per arribar al cel. Bueno, una broma perquè ho entengui tothom.
0: Sí, sí, sí.
5: Vale.
0: Sí.
5: Es va anar a Terrassa, a la Carmanyola Picant, que és una botiga de...
0: Està bé el nom, és maco.
5: Està xulo, és perquè és una botiga, sí, de joguines sexuals, però es caracteritza perquè ho fan en català.
0: Està molt bé.
3: Sí,
0: es pot fer l'amor en català.
5: Exacte.
0: És una excentricitat,
5: sí,
0: però podeu fer-ho.
5: Sí, sí,
3: però els primers dies també m'imagino alguna senyora gran anant a comprar el tàper, eh?
0: Sí.
3: Saps què? Vull dir, anar a buscar la Carmanyola pel meu net
0: i sortir contenta.
3: I trobar-te un bon mangollà que...
5: Sí que és veritat que català i excitant potser són dues paraules que no anirien de la mà, però...
0: Bueno, bueno,
5: picant,
0: bueno.
5: Ei,
0: per què no? Per què no?
5: Bueno, és veritat. Aleshores, la primera pregunta que li vaig fer a la Rosa és sobre la Carmanyola.
0: Aviam.
5: Escoltem-la.
6: T'ha passat algun cop d'arribar a una sessió i obrir la Carmanyola i que hi haguessin llanties?
7: El que sí que m'ha passat és arribar a una Carmanyola, perquè com que també porto per fer còctels afrodisíacs, i el tàper o la Carmanyola, on porto el sucre, tot abocat per allà.
0: Hòstia, cuidado.
5: Alerta. Bueno, em feia gràcia, no?, com aquest concepte, t'imagines, no?
0: Bueno, el sucre pot ser un producte eròtic, segons com el faci servir, també, no?
5: Correcte.
3: Sí, és molt enganxat tot.
0: Sí, però hi ha gent que els agrada barrejar menjar i sexe. Sí. Jo són dos plaers que separo.
3: Poses un d'això, sí, de sucre i agafes allò de la crema catalana... Psh.
0: Hòstia, cuidado.
7: Això seria un altre tema.
5: Vale, aleshores, més curiositat sobre la Carmanyola Picant. Procuren treballar amb distribuïdors locals i la majoria de productes cosmètics són elaborats amb productes vegans i de quilòmetre zero.
0: Mira.
5: I el que em va semblar més especial de tot plegat és que fan servir noms en català per tots els seus productes. Us avanço que són bastant
0: productes
5: divertits.
0: Productes vegans, has dit, eh?
5: Sí, o sigui...
0: Has d'estar molt conscienciat perquè en aquell, sí, moment diguis ara em sap greu fer mal a un animal.
3: Clar, sí.
0: Bueno. Jo en aquell moment és l'últim que em passa pel cap, diguéssim. No, no, endavant, endavant.
7: Què vol dir vegans? Que no estan,
5: bueno,
7: tastats,
5: no estan
7: amb animals.
5: Tastats amb animals.
0: Ah,
5: aviam aquesta crema, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Aquest ratolí veres...
5: Ho provarem amb aquest ratolí. Pues, pues, no sé amb què ho proven, però...
0: Amb ratolins, normalment, pobrets.
5: Perfecte. I això, li vaig demanar a la Rosa que em fes un recull, una selecció dels millors noms, i aquests són els noms més divertits.
0: A veure.
7: Què li diràs? Vibrador lila, vibrador blau? No, el trabuc d'en Serrallonga, el calçot de Valls, el llepafigues, el melindro... Li posem noms divertits als productes perquè, doncs, així és que visualment està claríssim el que és. Un bon calçot, qui el voldria?
3: Boníssim.
7: Avui mateix entro a la web. M'encanta.
5: El trabuc del Serrallonga com a nom de joguina sexual em sembla espectacular.
0: És maco, és maco. Espero que no la higiene sigui diferent que la de l'època de Serrallonga.
5: Entenc que sí. Però bueno, no tot són joguines. Les sessions també tenen una part d'educació sexual.
0: Sí.
5: I en algunes ocasions sorgeixen dubtes curiosos. Escolteu un dels dubtes.
0: Aviam.
7: Sí, m'he trobat preguntes com, per exemple, exactament què és un orgasme? Clar, jo penso, si em pregunten això és que no ho saben, perquè si saps el que és un orgasme, està claríssim. Pregunten moltes cosetes que et fa veure que falta molta educació sexual. Abans hi havia molts, molts tabús, ens deien, és que si et toques et quedaràs sec. Bueno, tothom ha comprovat que per més que es toqui no augmenta la miopia ni passa res. Per tant, són els tabús que ens venen inculcats de fa molt de temps que els hem de trencar.
5: Clar.
8: Tots portem ulleres.
0: No, aquí l'únic que no porto ulleres sóc jo, eh?
9: Sí, sí, sí.
0: Jo sóc l'únic que s'hi veu d'aquest programa.
9: Però al final, però l'orgasme no expliques què és. Que...
5: Bueno, això és una mica com la repressió policial, vull dir, saps? Sí. Què és la repressió policial? Haguessin anat a amagar urnes, ho sabrien, no? Una mica com...
0: Clar, clar. Prova-ho, s'ha de provar.
5: S'ha de provar.
0: Va, s'ha de provar.
5: Si ho preguntes és que no ho saps, no?
0: Exacte. Entenc? Has d'anar una mica al terreny pràctic.
3: Ja, t'ho explicarem, Xuriguera.
9: Vale.
5: Sí. Bueno, jo tampoc ho tinc molt clar, eh? Vull dir...
9: Després ens toquem.
5: I bueno, doncs per acabar li vaig preguntar a la Rosa que quines zones de Catalunya freqüentava més en les seves sessions.
0: Ah.
5: I...
0: A on s'estila més el tàper sex a Catalunya?
5: Sí.
0: Aviam.
7: Vaig molt per Girona, Vic, Olot... La gent que busca en els cercadors de Google en català, doncs Google ha entès que a mi m'agrada anar en aquests. I llavors, doncs, Lleida no vaig gaire i m'agradaria anar-hi més, la veritat, perquè home, des de que ens hem obert la B40, és que en un moment hi he. Tardem menys anar a Lleida que anar a Girona, perquè la passeta està a tope i sempre hi ha cues, en canvi a Lleida, doncs, no n'hi ha.
6: I a més, a Lleida no hi ha francesos, tots són avantatges.
0: Gent de Lleida, sisplau.
5: Aneu.
3: El Trabuc d'en Serrallonga.
0: El Trabuc d'en Serrallonga. El Llepafigues.
5: Exacte.
0: Escolta, aquest regal que m'has portat, què és, exactament?
5: Això és per repartir amb el públic, és una mostra de lubricant.
0: Lubricant, eh?
5: Sí.
0: Molt bé.
3: Que no és pel cotxe, digue-ho.
5: No, és per això, no ho poseu a les portes. Ni
0: en el sexe, per passar-ho de cine, que no et falti el lubricant, diu. Doncs endavant amb el lubricant. Àlex, moltes gràcies per acostar-nos la carmanyola picant i el sexe en català.
5: Masturbeu-vos.
0: En català.

0: Què està sonant avui, Arnau?
1: Això és Lunchbox, de Marilyn Manson. Home. Va ser publicada l'any 1994 i el nom de la peça vol dir, com que tu, Peyu, saps anglès, sí, literalment, Carmanyola.
0: Carmanyola, sí. Jo a vegades en els cercles més íntims en diem Lunchbox a casa, també.
2: Yeah. Lunchbox.
0: Sí, has de rentar el Lunchbox i posar-hi els macarrons. Que és...
3: Ja fots cara de dir-ho, això.
0: Sí.
1: Doncs resulta que quan Marilyn Manson era un nen, patia assetjament escolar. Cansat d'això, un dia va colpejar a un dels assetjadors amb una carmanyola. Per venjar-se d'aquells qui el molestaven i, en definitiva, de tots aquells que provoquen assetjament escolar, va escriure justament aquesta cançó.
0: La cançó de la carmanyola de Marilyn Manson, escolta, contra l'assetjament escolar. Doncs escoltem una mica de Marilyn Manson i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui traiem a passejar una gosseta de 4 anys, la Venus.
1: Ah, a veure, la Venus, aviam.
0: A veure...
2: Oh!
0: Mira.
3: Bonica. Ai, sí, quina gràcia.
1: Porta dues sabatilles a la boca.
0: Sí, ara us ho explico. La Venus és una Beagle de Sant Vicenç de Torelló, de qui ens han dit que sent predilecció per les sabatilles.
1: Mira.
0: La seva responsable, la Irene, ens ha explicat que a vegades li han trobat fins a 6 sabatilles amagades al seu llitet.
1: Hòstia, llit gros,
0: sí,
1: també.
0: Sí, també t'ho he de dir. Però... Sempre que la Venus es queda sola, li deixen una sabatilla perquè li faci companyia. No sé de què deuen parlar, no?
1: La imatge és trista.
3: A mi també m'ho fan a casa.
1: A tu fan?
0: Sí. Et deixen la sabatilla.
3: Donen una sabatilla perquè...
1: A part de les dues que portes,
3: sí.
1: una de companyia.
3: Sí.
0: A la Venus no li, li serveix molt això de la sabatilla, ja. Perquè es veu que així no està trista.
1: Clar,
0: tu estàs
1: clar.
0: Trist?
3: Sí, com té una sabatilla.
0: Un dia que la van operar, fins i tot, li van portar la sabatilla al veterinari.
1: Això és preciós. Oh. De veritat que és preciós.
4: Sí, sí, sí. No ho entenc.
0: A part d'això, sabem d'ella que li agrada córrer pel camp, empaitar conills, i que li fan molta, molta por els pastors alemanys i la pluja.
3: Els pastors alemanys, vull dir... Són...
0: Sí.
3: Els pastors que viuen a Alemanya o...
1: Els gossos.
4: Ah, ja, m'explica'm una cosa. Com collons li pot fer por la pluja? Vull dir, però quins gossos ens porteu?
1: Ai. Ah,
0: és el que tenim.
4: Que li fa por.
0: El que ens arriba.
1: És el que... Hi ha gossos per tot, eh? Jo en tinc un que quan trona perd el cap, també. No... Bueno, es va carregar una mosquitera de casa. I perquè no hi havia el vidre, perquè si no també s'hagués carregat.
4: No us entenc, això els gossos no us entenc.
5: Doncs que la Venus esculli la sabatilla que més li agradi, que ens l'enduem a passejar pel Vaticà. Som a principis d'octubre de 1582.
1: Avui passegem el gos per la implantació del calendari gregorià. Som al Vaticà, un lloc tan diminut en el mapa com important pels ciutadans de mig continent, sobretot en l'època en què ens situem. I hem vingut amb la Venus, que en aquests moments està entusiasmada jugant a fer zigzags a les columnes de la plaça del Vaticà. Fa gràcia veure-la, perquè ho fa amb la sabatilla de la Irene a la boca. No se'n separa mai.
4: Ja, veuràs, ensopegarà i se l'acabaran passant, eh?
1: Home,
4: vaig venir, eh?
1: Mentre ella es distreu jugant amb les columnes, tranquil·la, perquè no pinta pluja, nosaltres ens fixem en què està passant a dins del Vaticà. El clergue s'hi debat un tema que afecta la gran majoria d'europeus, concretament els que viuen en llocs on predomina el catolicisme. S'hi debat el calendari.
3: Clar, ha estat mirant de quadrar vacances, no?
1: Sí.
3: És molt put aquest tema, eh?
1: Sí.
3: Perquè tothom els vol fer l'agost.
1: Sí que és veritat.
3: Clar.
1: Jo les faig a l'hivern i no està malament a l'hivern, eh?
3: Mm.
1: Perquè és més barat tot, menys gent...
3: Però hi ha moltes coses tancades, eh?
1: Sí que és veritat. De fet, tot.
4: A la platja no hi ha ningú, vull dir que pots banyar tranquil·lament.
1: Sí. Bé, deixeu-me que us expliqui exactament què es debat al Vaticà, que no té res a veure amb el que dieu vosaltres. Resulta que l'any 1582 encara s'utilitza el calendari julià, el que va implantar Juli César fa 16 segles i està quedant desfasat. Però fins ara tothom li havia anat bé fer-lo servir. Ningú es plantejava l'opció de canviar-lo. Segurament perquè els europeus d'aquells temps tenien altres mal de caps més importants que el dia que marcava el calendari.
4: Tu, nano, què en penses d'això que diuen de canviar el calendari?
3: Mira, la veritat, eh? A mi se m'encarda bastant, eh? Vull dir, se m'enrepixa... Tinc altres problemes, jo, eh? Ara estic més pendent de les febres del meu fill petit que de... Bueno, aquest collons de calendari, la veritat, m'interessa molt poc, eh?
4: Tens un altre fill amb febres? Hòstia, sí que esteu de peu últimament.
3: Hòstia, no me'n parlis. Ja n'hem enterrat 7 o 8. No, de veritat, eh? 7 o 8 pel mateix tema. Al final ens estem quedant sense espai al jardí amb tant de nen enterrat.
4: Hòstia, és ben bé que aquí està de pega amb els collons ens ho pega, eh? Ep, aquella d'allà no és la teva dona.
3: Hòstia, sí. Nena, què fa el nano? Com el tenim?
0: Això venia. A veure, carinyo, m'hauries de deixar una pala, eh? Que hem de fer un altre sot.
1: Com podeu veure, els ciutadans de l'època estan més ocupats amb el seu dia a dia que en quin dia és o deixa de ser el calendari. Però l'Església Catòlica sí que està molt preocupada pels desfasaments del calendari. Qui està més preocupat és el papa de Roma, en Gregori XIII. L'emprenya molt que encara s'utilitzi el calendari julià, perquè en aquest calendari l'any dura 365 dies i 6 hores, una durada que conté un petit decalatge diari. És poca diferència, però és prou perquè desquadrin les festes religioses. I això no ho tolera. Per posar-hi remei, ha reunit els seus homes de confiança i els astrònoms més savis. Cal actuar davant del problema. El comissionat del calendari busca una solució que arregli l'error, ja que amb el temps el problema es farà més gran. I això que només són 11 minuts, però, noi, per acumulació es veu que es desquadra tot.
4: A veure, Peyu, com ha de ser un problema, 11 bueno, minuts? Hòstia, és molt poc.
1: No, però...
0: 11 minuts, no tenim ni temps de passejar la Venus, eh?
1: Amb el pas dels segles pots acabar celebrant Nadal a l'estiu, eh? A l'agost, eh? Però, bueno, si tens vacances, ja va.
3: Sí.
1: Bé, per tant, els experts estan reunits al Vaticà decidint quina mesura prendre per solucionar-ho. Sentim a veure com els hi va.
6: Estimat comissionat, com a sant pare que sóc, us prego que m'ajudeu a posar fi a l'error que trastoca el calendari. En cas de no fer-ho, ens trobarem amb desastres com ara que dates tan assenyalades com el divendres sant acabin caient en dijous.
1: No hi ha ni un papa jove, tots són vells. Eh?
4: Sí, està cardat aquest.
1: Ja pensava que aquella època eren joves, que era ara que eren vells.
4: Cardat, l'he sentit.
1: De fet, la Pasqua posterior a aquell any és el que ha quedat desquadrat i és el que ha encès totes les alarmes al papa. Fa molts anys que se sabia que hi havia un desajust, però ha estat l'afectació d'un festiu catòlic el que els ha animat a actuar.
7: Jo tinc una proposta.
1: Què és aquesta? Què és aquesta?
8: Una dona?
1: Encara no ho vol notar? Una dona?
8: Que no tens feina a la cuina,
1: nena,
8: o què?
1: Encardes aquí, nena.
6: Què feu aquí? Sou una dona, que no ho veieu, que aquest no és un lloc per algú com vos.
1: Sí, disculpi, sant pare, és cosa nostra, és que... L'escena només hi sortien homes i capellans i anàvem una mica curts de veus masculines. Llavors li hem demanat amb la Laia que ho faci ella.
6: I vostè qui es creu per prendre decisions com aquesta?
1: Bueno, collons, jo sóc el...
6: És més, vostè què hi fa aquí amb aquest coi de gos?
1: És la Venus, és una gosseta, no pateixi. Jo sóc el narrador i el gosset és la Venus. Estigui tranquil que està distret amb la sabatilla. Segueixin amb lo seu, segueixin.
6: Bé, quina era la seva proposta, senyoreta?
7: Proposo adequar el calendari. Podem córrer els dies que ballen. He calculat que passant d'aquesta nit, que és dia 4, directament al dia 15, s'arregla tot el problema.
1: Què diu? La proposta de l'experta ha creat estupor entre els assistents al Congrés, però té tot el sentit. La millor manera d'ajustar el calendari és deixar córrer uns quants dies fins a recuperar el decalatge perdut. Després de donar-hi voltes, un temps que a la Venus se li ha fet etern perquè ja té ganes d'estirar les cames, el papa Gregori tira endavant la proposta i fa oficial, atenció, que els catòlics se n'aniran a dormir el dia 4... I es llevaran el dia 15.
4: Hòstia.
1: És gros, això.
4: A mi em va passar de jove, però una vegada d'una ressaca, però no me'n recordo. Vull dir que ha de ser gros, això.
1: Acabada la reunió, ens emportem la Venus a fer una volta. Ja sabeu que el Vaticà és molt petit. És tan diminut que l'hem de dur a passejar per Roma. I mentrestant, la decisió del papa de Roma es comença a fer pública i els que reben la notícia s'adonen que aniran de corcoll durant dies. Els que semblen més espantats són els administratius. N'hi ha hagut un que, quan ho ha sentit, ha caigut de cul a terra, literalment, eh? Moment que la Venus ha aprofitat per robar-li la sandàlia. Parem l'orella i sentim el rebombori que s'ha creat a les oficines romanes.
9: Déu vos guard.
0: Vostè dirà.
9: Venia a demanar hora amb el doctor. Ah. Res urgent, eh? Voldria que em miri una berruga estranya que m'ha sortit aquí sota l'aixella.
0: Aius.
9: Guaita, mira.
0: Aparti això de mi. A veure, no sembla greu, eh? Li dono ara pel dia 15, última hora de la tarda.
9: 15,
0: i ara marxi, va. El següent.
9: Va. Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. A veure, a vostè què li passa?
9: Mire, molt senzill. Passejava per aquí fora al carrer,
0: sí.
9: I m'han atracat, i jo m'he defensat i m'han fotut una punyalada aquí al costat, veu? Aviam, miri-se-la.
0: Ai, caram, això sembla gros, eh? Sí. A veure, li donaré hora urgent... Vingui el 15, primeríssima hora del matí, eh?
9: Colló, però...
0: Vinga.
9: A veure, falten 11 dies,
0: bueno.
9: Vull dir, no m'hauré designat ja.
0: No es queixi, que som a dia 4. Jo abans no tinc hores lliures, eh?
9: Sí que està cardat el sistema sanitari.
1: La veritat és que l'administrativa no el farà esperar gaire, perquè, com recordareu, els països catòlics passaran de la nit del 4 d'octubre directament a la del 15. Mentre cau la nit i acabem de passejar per Roma amb la Venus, que, per cert, ara arrossega unes sandàlies que ha robat a un nen que l'acariciava, la notícia sobre un moviment de dates al calendari s'expandeix arreu del continent. Els països catòlics apliquen la normativa a correcuita. Tots saben què han de fer i el nom del nou calendari. Si el de Juli Cèsar era el Julià, el nou segueix el mateix sistema. L'implanta el papa Gregori XIII i, per tant, serà el calendari gregorià.
9: Està ben pensat.
4: Sí. Si hagués dit, per exemple, el cognom Hernández...
1: Seria el calendari hernandià.
4: Veus?
1: És així.
4: Quin cervell que tenen...
1: No trobeu que Gregori XIII, que per lo curiós que és el nom de Gregori, que hi hagi hagut 13 papes que es diguin Gregori, no són molts?
3: Poder ser.
4: Jo tenia un amic.
1: Que es deia Gregori.
4: Gregori, sí. Va anar a la guerra del golf.
1: Hòstia.
3: Què dius ara?
1: Sí, però... És viu.
4: Viu.
1: O sigui, va tornar de la guerra del Golf.
4: Viu i colendo.
3: I va guanyar?
4: Van guanyar, sí. Porto una medalla pel poble.
1: Què es dedica ara, Gregori?
4: En Gregori ara està fatal, el pobre Gregori.
1: Sí?
4: No ho sé, fot anys que no ho veig.
1: Una abraçada des d'aquí.
3: Sí, una abraçada, sí.
1: Gregori. La reforma del calendari gregorià també poleix altres assumptes on hi havia errors, com els anys de traspàs. Abans es veu que es repetia el 23 de febrer. En canvi, ara es crea el 29 de febrer, un dia que existirà cada 4 anys. I llavors quadra tot.
3: Sí, ara sí.
1: Abans era, avui és 23 de febrer. I l'endemà, avui torna a ser 23 de febrer.
3: 23F. Imagina't, dos cops d'estats.
1: Collons.
3: Dos cops.
1: Clar. Sort que ho van canviar. Continuem. Falten poques hores per l'entrada en vigor del calendari gregorià. Estic nerviós, jo, no sé com mirar això. Estic més nerviós que quan va arribar el 2000. Que no ho estava gaire, tampoc.
4: Jo sí.
1: Sí?
4: Jo...
1: Estaves preocupat,
4: home,
1: eh?
4: Jo, als 70 vaig néixer. I vaig estar 29 anys pensant, l'any 2000 serà l'hòstia.
1: I què?
4: Van rujar el dia abans, De nervis? Van rujar,
1: Però què pensaves que passaria?
4: Tot el que ens havien anat explicant des de que
1: menjaríem
4: una pastilla per dinar, jo pensava, m'aixequé l'endemà i hauré de menjar una pastilla, perquè ens deien que l'any 2000 ja no menjaríem, no serien pastilles.
3: Que els cotxes volarien, això es deia molt.
4: Imagina que em ve tot de cop. Tu saps els nervis que vaig passar aquella nit?
1: Sí. Hi havia un programa a aquesta casa que es deia Avisa'ns quan arribi el 2000. Suposo que els va avisar algun.
4: Sí.
1: Bé, es fa fosc. Va, que arriba, eh? Arriba. Estem al dia 4 d'octubre, eh? La Venus badalla la nostra gosseta de Sant Vicenç de Torelló. Buscarem una pensió on dormir fins l'endemà. No serà una nit qualsevol, serà una experiència curiosa. Anar a dormir el dia 4 i llevar-se el dia 15, hòstia, saltant-se 11 dies de cop, és tan estrany que hi ha gent a qui li omple el cap de dubtes.
10: Cariño. Cariño. Cariño, que dorms.
11: Què vols? Què passa?
10: Dorms o no?
11: Collons, esclar, que dormo. Bueno, abans sí, ara ja no, m'has despertat, collons. Ja. Què vols? Que no veus l'hora que és, hòstia?
10: Escolta, és que em preocupa una cosa, que gairebé és mitjanit i... Què li passarà a la carn que vam tenir al rebost? Bueno, amb el nou calendari, què hem de fer? Vols dir que no es farà malbé? Però
11: per què collons s'hauria fotre malbé la carn del rebost? Hòstia, també.
10: Oh, cony, perquè es caducarà. Jo la vaig comprar fa 2 o 3 dies. Jo... No arribarà pas el dia 15.
11: Hòstia, bueno, No.
10: Què fas?
11: No és cap ximpleria, això que dius.
10: No, clar. Mira, saps què? Que em sembla que en llevo i li porto el quisso del narrador.
11: I a mi deixa'm dormir.
10: Sí, que em sembla que es diu Venus. Mira, com a mínim així l'aprofitarà algú. Ja dorm. Quin tio.
1: La Venus està encantada, però la veritat és que no feia gens de falta llançar res. Evidentment, la carn l'endemà hauria estat en perfecte estat. Però mira, la gossa contenta. Sí que és cert que saltar-se tants dies d'una sola tacada va suposar un merder de dates dels que fan època. Per començar, van patir bastants desajustos els registres de defuncions de l'època. A Europa, aparentment, hi va haver milers de persones que van tardar més de 10 dies a ser enterrades.
3: Ah, collons, en 10 dies els cucs s'han fotut, eh?
1: Collons, i tant. Hasta algú s'ha fotut els cucs de després.
3: Sí.
1: El cas més famós és el de Santa Teresa de Jesús. Aquesta dona va morir poc abans de la mitjanit del dia 4 d'octubre i el seu funeral es va celebrar el dia 15. Era l'endemà, però clar, si no saps la història, espanta.
4: Pobre dona, saps? Tants dies allà.
1: Mort el 4, enterrada el 15.
4: Bueno, què devia fer? Què devia passar?
1: La van passejar per Anglaterra, com la reina, suposo. Aquella dona la van passejar molts dies, també.
3: Molts dies.
1: I cardar una pudor aquell cotxe, nano. El tema de les defuncions només és un dels maldecaps que va comportar el canvi de calendari. Judicis, condemnes i dates de venciments de pagaments van suposar un merder perquè es va crear un buit legal. Per exemple, us en recordeu que el nou calendari es va aplicar als països de majoria catòlica?
4: Sí, home.
1: Doncs, com que els països protestants no s'hi van voler adherir, quan es feien negocis amb ells, era un merder de calample. Ningú sabia si la data que s'acordava era d'un calendari o era de l'altre. Quedem el dia 4. El teu 4 o el meu?
3: El teu o el meu.
1: Exacte.
4: I fots un taló? Sí. Ho faig pel dia tal... Collons!
1: Ja ha passat,
3: caducat!
1: Sigui com sigui, més enllà dels problemes que va comportar l'entrada del nou calendari, va ser un canvi encertat. El calendari gregorià és gairebé perfecte, té un error ínfim. Ara només hi ha una mínima oscil·lació de la Terra respecte al Sol que provoca que, atenció, cada 3.300 anys... Perdem un dia sencer.
3: Bueno. Falta molt per perdre'l.
1: Estem al 2025.
4: Portem mig dia.
1: El 3.300 haurem perdut un dia.
4: Ja està. Jo crec que no ens vindrà d'un dia.
1: Val més que no toquem res. Sí, ja està bé. Sí. Tal qual està, jo no ho tocaria.
0: Escolta, parlant d'això, què ha passat amb la Venus?
1: Ai, la Venus!
0: La Venus, clar.
1: Ai, la Venus, la gosseta de les sandàlies.
0: Hem perdut un dia, hem perdut la Venus, també.
1: La Venus de Sant Vicenç de Torelló que li agrada menjar sandàlies, està perfectament! Molt se'ns hauria d'haver complicat avui la cosa perquè la Venus hagués pres mal en un passeig tan tranquil com aquest. Que ningú pateixi, que la tenim dormint un altre cop. S'ha fotut tal fartanera amb la carn que li han donat que s'ha espaterrat rodejada de sabatilles i espardenyes de romans i fa estona que ronca com un collons de marmota. Amb la dormida que porta a sobre, ella, pla, que en despertar no sabrà pas a quin dia para. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres! I amb el vostre esperit!
12: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. Segons el Ministeri d'Afers Exteriors de Colòmbia, no consten víctimes mortals espanyoles a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda, però hi ha 164 ciutadans amb els quals encara no s'ha pogut contactar. El ministre José Manuel Álvarez fa aquesta crida per saber si estan bé.
3: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
2: La delegació del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i el Casal Català per actualitzar la informació. Més notícies, Marta Prat.
4: Davant la por per una nova entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol avisa que retornarà al Marroc a tothom que posi un peu a l'estat espanyol. És el missatge que acaba d'enviar des de Ceuta el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
5: Bon dia, duríssim missatge del ministre d'Exteriors per intentar desactivar una altra entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta. Álvarez s'ha dirigit als que ho vulguin intentar, els ha dit que se'ls retornarà, que l'operació està abocada al fracàs.
3: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos, que no van a poder alcanzar ni la península ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
5: El ministre en contacte diari amb el Marroc ha dit que negocien per retornar el més aviat possible els milers de persones que continuen a Ceuta. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: La paeria de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi de demà perquè s'han exhaurit en bona part de les farmàcies i les òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la ciutat per veure aquest fenomen. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
6: Bon dia. Les oficines de turisme i el mateix Palau de la Paeria seran els punts de distribució d'aquestes 3.000 ulleres, ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
7: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
6: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o a Mangranès la rebran quan hi accedeixin. Punts que fa dies que tenen l'espai esgotat i per això la paeria demana responsabilitat a qui vingui sense plaça. I és que a Lleida avui ja es nota que hi ha molts turistes que han vingut per veure l'eclipsi. Per exemple, la Kim, arribada des de Perth, Austràlia.
8: We're not really sure yet, so we will have a drive.
9: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui demà i ja veurem on el veiem.
8: You know, where we want to have a look.
6: Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
4: El barril de petroli Brent ha arribat als 90 dòlars, el preu més alt des de finals de juliol. La pujada es vincula a les últimes declaracions, tant de l'Iran com de Donald Trump, que s'exigeixen mútuament pagar pels danys i les víctimes ocasionades pel conflicte. L'Iran vol recompenses per les destrosses de la guerra que li van declarar els Estats Units i Israel. I Trump ha respost que el règim de Teheran ha de pagar per les morts que ha provocat, tant en el conflicte actual entre els dos països com en altres escenaris, com són el Líban o Gaza. Trump també ha afegit que l'Iran ha d'indemnitzar les famílies de manifestants que han mort en aquest país en successives revoltes. El president dels Estats Units assegura que aquesta reclamació s'inclourà en totes les negociacions que puguin venir a partir d'ara.
2: L'ANC demana responsabilitats al govern espanyol i català arran de la denúncia del diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós. Denuncien abús de poder i catalanofòbia. Aquest matí s'han concentrat davant la comissaria de la Policia Nacional a la Jonquera, a l'Alt Empordà, a Girona, Laia Claret.
10: Pedrós denuncia que els agents van fer mofa de la seva ceguesa mentre intentava renovar el DNI de la seva filla i sosté que l'actitud humiliant dels agents va començar quan ell va decidir mantenir el català en les gestions.
11: Quin problema democràtic més gran té l'estat espanyol si per aconseguir la identificació d'un ciutadà invident amb una comissaria nacional, de policia nacional, per envoltar aquesta família, una mare amb una nena de 5 anys sobre els seus genolls i una persona que no hi veu, necessita 7 agents.
10: Des de l'Assemblea, Josep Vila demana responsabilitats polítiques.
12: va patir vexació, va patir maltracte i va patir catalanofòbia. Volem saber quines accions emprendran el subdelegat del govern a Girona, el senyor Pere Parramon, i, evidentment, el mateix president de la Generalitat.
10: Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Esports, Ernest Macià.
13: El francès Jules Koundé ha estat la principal novetat a l'entrenament d'aquest matí al Barça. Fins demà no s'incorporen Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. El valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. Jornada de matí als campionats Europa d'atletisme. Sara Gallego ha quedat fora de les finals als 400 tanques. Ha acabat cinquena a la seva semifinal. Guillem Crespí ha estat penúltim a la seva sèrie de 100 metres. Aquest migdia Javier Lorente competirà als 400 tanques i Marta Mitjans als 800. Aquest vespre estarem pendents a la final de salt de llargada amb Jaume Guerra. Als campionats d'Europa de natació a París, en els 100 metres lliures, el sitgetà Luca Hug s'ha classificat per semifinals. Nil Cadavall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i nedaran la final. La mallorquina del Terrassa Estela Tonrat s'ha classificat per la final dels 200 esquena. El Badalona Women, futbol femení, ha tancat la incorporació de la migcampista defensiva Caluchi Nere, procedent del Llevant.
1: Fins aquí les notícies.
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
16: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
18: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
17: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
18: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
14: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya. A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
19: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
14: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
17: De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
19: Som revolucionaris digitals.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
20: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Sabíeu que el fesol de l'ull ros és una varietat tradicional de les comarques gironines, molt apreciada per la finor de la seva pell i el seu sabor delicat? Durant dècades va ser un llegum habitual als horts del Pla de l'Estany i de l'Empordà, principalment per autoconsum. Tot i que la seva producció ha disminuït, la pagesia actual i alguns restaurants en busquen la recuperació i la seva posada en valor.
1: La Fonda, amb Pep Noguer.
21: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui descobrim dues maneres diferents d'entendre la gastronomia, l'alta cuina del territori i l'art de comunicar el que passa als restaurants. Comencem! Comencem!

0: I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva guia de la cuina catalana i els restaurants que la conformen. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui farem anar la cullera.
0: Avui ens tornarem a aixecar.
1: Avui ens aixecarem dos o tres vegades, em
0: sembla. Farem la secció de peus.
1: Vinga, endavant les atxes.
0: Quin plat portes avui?
1: Avui l'olla aranesa és una olla molt contundent, una sopa amb carns, pilota, llegums, pasta, arròs, botifarra...
0: I que, a més, no ha de ser l'hivern, no ha de fer fred per menjar-te l'olla aranesa. De fet, hi ha molts llocs que, quan fa calor, en ple estiu, es menja l'olla aranesa.
1: És que, afortunadament, els restaurants ara estan climatitzats. Per tant, no fa falta que faci fred a fora ni res. Tu vas dir, estàs fresquet i et prens una olla aranesa... que, escolta, ja està bé de dir l'olla aranesa és com una escudella. No és res, és l'olla aranesa. No és, igual que l'escudella no és un cocido català, l'olla aranesa no és res més que l'olla aranesa, identitat per si mateixa. Ho dic perquè de vegades, per explicar-les, fa servir, és com l'escudella, però de la Vall d'Aran. No, l'olla aranesa és l'olla aranesa, identitat per si mateixa. I on la podem menjar? Al restaurant Era Coquela, de Viella, que és un restaurant super sòlid i una gran referència de la zona, allà al costat de la pista de gel, fantàstic. A casa Tornai, a Esconau, on la Montse Solà doncs, n'ha fet centenars de milers d'olles araneses. A casa Rosa, a Beguerguer, que és una altra gran casa clàssica d'aquest plat.
0: Bagerga.
1: Bagerga, perdó, eh? Jo... prou feina tinc, Pep, quan surto de trobar el meu pi i dir que tot és molt maco.
0: És que a Bagerga hi ha una colla de restaurants. I escolta'm, i n'hi ha un que a l'estiu, quan hi aneu, si fa bon temps, han tancat el restaurant del poble i se n'han anat cap allà dalt al capdamunt, al llindar de la muntanya, que també és una delícia, eh? Sí, sí, sí.
1: Doncs mira, no el conec. Un altre més per a la llista. No l'apunto, eh?
0: Doncs si fas bondat, quan acabem la secció te'l diré.
1: Molt bé, moltes gràcies. Intentaré penjar-ho a les xarxes, perquè si m'ho dius quan acabem la secció i no estem encara en antena, no ho sé. Mira, hi ha un, però encara no el podem deixar fora, eh? El Restiller a Garòs.
0: Home, el Restiller de Garòs, és Restiller de Garòs, el gran... Carlos Sallaí, que desgraciadament doncs, el pare qui va obrir el restaurant fa pocs mesos ens va deixar, fan una olla aranesa. Fan un... És que ho fan tot bé, allà.
1: Clar, és que ho fan tot bé. Aleshores, la olla aranesa està al nivell de la casa.
0: Escolta, doncs, fantàstic, aquest restaurant que ens has portat, Casa Tornai, Casa Rosa, R. Estiller, Era Coquela, també el Refugi de Montgarri, també fan una bona olla aranesa.
1: També, també. I és que n'hi ha molts. Afortunadament, a la Vall d'Aran hi ha moltes bones olles araneses i alguna que no tant, però bueno, anem a parlar de les que interessen.
0: Però, a més, és d'aquelles que jo crec que, diguem-ne, que ostres, que la gent se la sent seva, que se l'estima, i que, a més, fins i tot ara, l'olla aranesa, ja la pots comprar amputada i tot, a Viella mateix, tu.
1: Sí, i és un plat molt... que viatja molt bé. Vull dir, és com la... Perdó, però jo mateix em contradic, és com l'escudella per emportar que fa el Jordi Vilà i tal. Són plats, són guisats, són plats que viatgen de conya i, per tant, es pot aprofitar. Si aneu a Viella, porteu-vos una mica cap a casa, també, d'olla aranesa.
0: Doncs vinga, l'olla aranesa, visca. Bueno, vols saber el restaurant de Bagerga, també, o no?
1: Sí, sisplau, i els oients també, digue'ns-ho, sisplau.
0: Casa Perú.
1: Ah, i Casa Perú, tens tota la raó del món.
0: Te l'has apuntat, eh?
1: Me l'he apuntat, però...
0: Saps què vol dir això, no?
1: Vol dir que hi ha descompte.
0: Ui, vol dir que hi ha descompte.
1: Però no, perquè el boli no té tinta, mira.
2: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: avui de ruta per Catalunya anem cap a l'Empordà a menjar-nos uns bons brunyols, o bunyols, com diuen, a la resta de Catalunya. I és que no fa falta que sigui la Quaresma per menjar brunyols. Aquest aroma inconfusible de matafaluga, de llimona i de massa acabada de fregir amb un oli ben bo. És temps de brunyols tot l'any. És una tradició que durant generacions reuneix a famílies i amics al voltant d'una taula. I és que els brunyols de l'Empordà són diferents d'altres brunyols catalans. Tenen aquesta forma d'anella, una textura compacta i un gust molt característic que recorda això a l'anís i a la matafaluga. Un cop cuits, això sí, prèviament ben elaborats i ben llevats, s'ensucren generosament i estan llestos per acompanyar una sobretaula, un berenar, una conversa tranquil·la amb una copeta o un porronet de moscatell, de garnatxa dolça o de birranci. I és que hi ha molta gent que diuen que encara són més bons passats uns quants dies, allò que no siguin acabats de fer, quan la massa es torna més densa i el sabor s'intensifica.
1: La tia Maria codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Belliser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.

0: amb aquesta sintonia ja tornem a tenir una àvia a punt per explicar-nos alguna de les seves receptes. I avui tenim a la Neus Coscó de Gran Mas Cooking Barcelona. Neus, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep.
0: I avui no sé si ens has triat una recepta d'aquestes que surt al llibre de la cuina de la Neus, de l'editorial Bibop.
1: Sí, és la coca de recapte.
0: Oh, que bona la coca de recapte, m'encanta. Comencem per la massa, primer de tot?
1: Sí, la massa. Mira, 500 grams de farina, 330 grams de llevat de forner, un gotet d'aigua, 8 cullerades d'oli i 2 cullerades de llet i sal.
0: Tot. Oh, és bona aquesta massa, eh? Escolta'm, aquí l'oli, que sigui verge extra, que sigui bo, eh? No sé si tires més cap a l'Empordà, cap a la part de Lleida, cap a la part de Manresa, cap al sud de Tarragona. Quin oli t'agrada a tu?
1: M'agrada a mi. La d'Arbequina.
0: L'Arbequina és molt bona, és molt bona. Molt bé, i què més ens farà falta aquí per fer aquesta coca de recapte?
1: Que l'he fet en 2 versions. Pot ser una coca de ceba, de cebes de Figueres, acompanyada d'unes sardines.
0: Que bé.
1: I si no, també pot ser una coca de carbassó acompanyada d'unes salsitxes, que també queda molt bé.
0: Neus, ja hem de triar o podem fer una de cada?
1: Una de cada.
0: Ah, així m'agrada, així m'agrada.
1: En surten 2, eh?
0: Bona, bona, va. Com ho farem, això, Neus? Doncs
1: pues mira, començarem fent la pasta, desfent el llevat amb 2 cullerades de llet, en un bol gran posarem la farina, la sal, l'aigua i anem treballant la pasta fins que s'estiri i no es trenqui. Fem una bola, la tapem i la deixem reposar a un racó de la cuina un parell d'hores, després fins que puja. Després hi afegim oli, la continuem pastant i la deixem reposar mitja hora més ben tapada. Aquesta pasta en surten 2 coques, ja t'ho he dit abans, eh?
0: Molt bé.
1: Així, doncs, la partim per la meitat i l'estenem sobre una plata que pugui anar al forn amb paper vegetal a sota. Mentrestant, tenim la ceba tallada, que l'haurem deixat, si pot, si són, recordem, a la vigília amb sal, a la nevera.
0: Perquè deixi anar una mica d'aigua, no?
1: I queda molt més bona i es cou més bé. També, llavors, també tenim de tallar el carbassó i el deixem en sal perquè també tregui l'aigua. Fregim les sardines amb una banda i per l'altra banda les salsitxes i les reservem. Sobre la coca hi posem la ceba ben escorreguda i l'altra coca hi posem el carbassó. Per sobre de les coques hi tirem un raig d'oli. Posem les coques al forn ben fort, a 200 graus, i 25 minuts a 30. Triem les coques del forn i les acabem de guarnir. A la ceba li afegim les sardines i a la de carbassó hi posem les salsitxes i un trossat de pebrot escalivat. Aquestes coques poden fer amb verdures de totes menes de temps i més completament amb samfaina, amb bacon, amb tonyina de llauna, amb xampinyons. La base sempre és la mateixa.
0: Doncs saps què penso? Que aquestes coques són una meravella. Si a més, per exemple, ara amb aquest temps que fa, les podem acompanyar, que jo no sé tu si t'agrada, no? Allò amb una copeta d'un bon escumós, sigui un cava, un corpinat, què et sembla, tu?
1: Un cava. I si no, m'agrada molt el vi de l'Illa, el vi blanc de l'Illa.
0: Clar, com que tu ets d'allà, eh?
1: De l'Illa m'agrada molt.
0: Bons vins a l'Ella, podríem dir la denominació d'origen protegida de vins més petita de Catalunya, que fa uns vins molt i molt grans.
1: Boníssims, boníssims.
0: Neus Coscó, de Gran Mas Cooking Barcelona, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Pep.
2: La Fonda, amb Pep Noguer.
3: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
0: Avui a la Fonda ens acompanya un cuiner que ha sabut construir un pont entre dos mons aparentment diferents, la cuina de muntanya i la cuina urbana d'alt nivell. Parlem de Víctor Torres, xef al capdavant de les Magnòlies Arbúcies, un restaurant arrelat al territori i a la memòria familiar, i també, per altra banda, el Quirat, a Barcelona, un espai gastronòmic dins un hotel de 5 estrelles on la seva cuina ha trobat una nova expressió. 2 cases, 2 contextos, 2 estrelles Michelin i una mateixa mirada, la d'un cuiner que ha crescut entre fogons i que avui reflexiona sobre què vol dir cuinar en el present, mantenir l'excel·lència i continuar emocionant des del plat. Avui obrirem la porta d'aquest restaurant i conversarem amb ell sobre orígens, evolució, pressió, creativitat i futur. A veure si el veig per aquí, que aquest restaurant fa una pinta amb un color verd espectacular. Mira, ja el veig aquí. Víctor, bon dia.
4: Bon dia, Pep, com estàs?
0: Benvingut. Escolta, que maco aquest restaurant.
4: Sí, la veritat que ara fa 2 anys que vam fer tota la reforma i estem molt contents i hem tingut molt bona rebuda amb els clients.
0: Escolta, què hi fa un nano d'Horta a Arbúcies?
4: Doncs mira, per sort o per desgràcia, amb 19 anys vaig marxar d'Horta i encara no he tornat. I bueno, vaig anar durant 3 anys, vaig estar donant voltes fins que vaig rebre la trucada de l'Isidre. I aquí estic.
0: Escolta, un altre hortenc il·lustre cuiner, el senyor Carles Gaig, sempre parla d'Horta, parla d'Horta. Clar, tu Horta el vas deixar per anar a cuinar. No sé si algun dia hi obriràs alguna cosa a Horta.
4: No, de fet, amb en Carles som veïns. A part que el superguer està al costat de casa meva mare. Ara, jo per mi Horta és especial. O sigui, per mi Horta no és Barcelona. O sigui, jo crec que pels hortencs Horta... O sigui, ja en el centre és baixar Barcelona. Nosaltres, aquella essència de poble, del petit comerç, el mercat d'Horta, que bueno, ara l'estan remodelant, encara té aquella essència. I jo m'enyoro d'Horta, no de Barcelona, que quedi clar. Perquè jo no tenia cap necessitat d'anar al centre, i encara tens allà tota la colla d'amics i...
0: Tu ets aquells que quan estàs a Horta dius anem a Barcelona?
4: Sí, sí, sí. Jo era d'aquests. Però és el que et dic, anava molt poc, baixava molt poc.
0: Víctor, tu recordes quin és el primer moment que vas pensar que la cuina et canviaria la vida o que et canviaria el futur?
4: Jo crec quan estava a Ugarits. Jo mai he sigut bon estudiant ni a l'escola d'hostaleria. O sigui, jo de fet suspenia hostaleria. I vaig acabar a Ugarits gràcies a en Miguel Caño, és el xef i propietari de Nublo, d'Aro, que hi va quan vaig estar joven i se'n va anar cap allà. I un dia me'l vaig trobar i li dic, escolta, vine cap aquí. I jo em vaig anar a Mugarits, jo no sabia ni què era en Doni, ni què era el restaurant, ni res. I va ser com un amor a primera vista, i allà va ser quan em vaig donar compte, doncs, que podria tenir futur. No potser fins al punt en què estic ara, que jo crec que no m'ho hagués imaginat mai, o potser no tan ràpid. I és això.
0: Tu entens, ara que parles de Mugarits, entens com el tracten les guies o com el tracta la Michelin a l'Andoni? No l'entenen? Fa un tipus de cuina que no és, diguem-ne, de l'agrat dels que visiten Mugarits de la guia?
4: A veure, a Mugarits jo sempre dic una cosa, o t'agrada o no t'agrada, i tu a Mugarits tu no vas menjar. O sigui, jo vaig allà que em rebentin el cap. I l'Andoni és una persona que no entén de regles culinàries, entre cometes, no? I puc arribar-ho a entendre? Sí i no. També Michelin ja sabem com funciona. I és un joc i es tracta de si tu vols jugar-hi o no.
0: Escolta, quins són els teus referents culinaris?
4: Els meus referents culinaris? Doncs jo et diria que són les cases que he tingut la sort de treballar. El primer de tots et diria que és en Roman Fornells. El conec amb en Roman des que tinc 7 anys i és com de la família, el marit de la meva mare, i després bueno, l'Andoni, en Michel Bras, i després bueno, quan vaig estar a Suècia amb Magnus Nilsson.
0: Déu-n'hi-do, Suècia, suposo que va ser una experiència curiosa, no? Perquè per una banda aquest minimalisme, aquesta personalitat tan bèstia que té, per exemple, doncs, l'Andoni Luisa Duritz allà al País Basc, i per l'altre, amb Magnus, Déu-n'hi-do, no?
4: Sí, a veure, jo com a experiència dels restaurants en el que he estat, jo crec que aquesta ha sigut la més extrema. O sigui, vas allà sol, tampoc jo parlava anglès, no arribàvem a 20 comensals, ple cada dia, el fred, la nit, la foscor, que era una cosa difícil d'explicar, o sigui, has de ser-hi.
0: Clar, suposo que aquella cuina només s'entenia allà, no? Perquè que aquella mateixa cuina la fas al Carib i no és el mateix.
4: De fet, han vingut aquí a Magnòlies a fer un 4 mans. Fa anys, ara no em diguis l'any, però els vaig poder portar i, clar, no és el mateix. Jo amb els periodistes comentàvem i li dic, bo, ho és, però té sentit allà on estàs, portant aquí coses fermentades i el que feien en allà, doncs aquí, doncs, com per recensió. Igual que tu, el mateix, nosaltres fent el que fem aquí, si ens anem als països nòrdics.
0: En canvi, si te'n dones compte, hi ha un tipus de cuina o un tipus de restauració, anem a dir, que s'ha posat molt de moda, que avui en dia tant li fa que la tinguis a Barcelona, a Suècia, a Honolulu o a Portugal.

0: Regió Mundial de la Gastronomia, és precisament això, no? Que molts cuiners i cuineres han pres la consciència i se n'han donat compte de que la cuina catalana pot ser comercial, que pot agradar, que pot ser sexy, no? com diu en Jordi de l'Alquímia, i que senzillament moltes vegades es tracta de treure-li una mica aquest corsé, no? De cuina trista, de que només hi ha la cassola. Hi ha cuina molt divertida, molt maca, la cuina catalana.
1: El cap i la fi és creure-t'ho. O sigui, jo sempre dic que nosaltres tenim un clar exemple al nostre costat, que és Itàlia. Te'n vas a qualsevol lloc del món, a l'altra punta, al país més asiàtic, el que sigui, tens allà un italià. O sigui, nosaltres tenim una cultura gastronòmica collonuda. Tema bodegues, i no ho hem sabut explotar. Potser és un defecte que tenim els catalans amb tot, eh? O sigui, a l'hora de poder-nos vendre, d'apreciar el que és nostre. O sigui, sembla que a part del Barça poca cosa hi ha més. I, hòstia, som un país superric i crec que hem de fer encara més incapeu, ja no només els cuiners, sinó els de dalt, els que ens manen, i reivindicar el casa nostra.
0: Víctor, què representa per tu les Magnòlies a nivell emocional i culinari?
1: Jo, per mi, és casa. O sigui, vaig arribar aquí amb 23 anys, en teoria venia de pas, i...
0: De pas perquè t'anaves a Dubai a obrir alguna cosa, que després, per sort o per desgràcia, no va sortir.
1: Sí. A Abu Dhabi era, de fet, i bueno, vaig conèixer la meva dona i ens vam enamorar i portem 10 anys i casats i amb una filla. I la veritat que molt bé, estic molt, molt a gust, és un altre ritme que Barcelona, és un altre tipus de client, també... I estic molt content de la feina que estem fent i mirant en perspectiva la trajectòria de com vaig començar amb 23 anys, en el punt que estem ara, que crec que estem a un punt molt dolç culinàriament. Em fa molt feliç, la veritat, de tot el que estem... De tot el procés, més d'on estic ara al punt, sinó de tot el procés, que no ha sigut fàcil i cada cop costa més en aquest món, però... M'omple moltíssim.
0: Home, tens un paisatge que dona molt de sí per fer aquesta cuina, no? Que és el Montseny.
1: Ara, nosaltres ens abastim tot el que podem d'aquí al voltant, inclús, bueno, d'aquí d'Arbúcies, ens abastim el màxim possible, tot el que estem a Cacera, mongeta del Ganxet, salsifins de grions, els ous, tot el que podem surt d'aquí, del poble.
0: Cuinar a la muntanya obliga a pensar diferent respecte a la ciutat. Clar, tu tens aquí a les Magnòlies, a Barcelona, al Quirat, amb un hotel de 5 estrelles, ara deies un públic totalment diferent.
1: A veure, jo faig el que a mi m'agrada. Menjar. O sigui, jo la meva idea sempre que he tingut és jo cuino el que jo vull menjar i el que a mi m'agrada. Si no m'agrada menjar-ho, això no t'ho faré mai. Llavors, aquí és algo com més rural però sofisticat, perquè se m'entengui, més casolà, i allà és un xic més sofisticat, entre cometes, pel fet de que estàs en un restaurant, en un hotel de 5 estrelles i tens un públic, doncs tens el típic americà, tens l'hindú, tens l'àrab, i és un altre client. Llavors, clar, aquests a vegades, doncs sí, està molt bé que els fiquis un fricandó, però per altra banda volen veure lujúria. Però la línia és molt, o sigui, la línia i el concepte podria dir que és el mateix.
0: Hi ha algun plat que fas a les Magnòlies que no t'has plantejat, o sigui, que t'has plantejat que evidentment el Quirat no el faries?
1: Sí. O sigui, molt, o sigui, el que és tema casqueria, tema cargols, aquest tipus, lletons, aquest tipus de coses encara no m'atreveixo a fer-ho allà a Barcelona. Però pel fet del públic estranger, jo crec que el de casa no tindria cap mena de problema, però a vegades ja els hi poses conill i es foten les mans al cap, doncs si vols hi poso un plat de cargols, veuríem.
0: El que passa que quan estem parlant d'una cuina, diguem-ne, personal, com la que tens tu, no? I tu que ja t'has fet en diversos cuiners, com ara explicaves, no? De Romain Fornell i companyia, fins a arribar a Fabiken. Clar, arriba un moment en el qual tu tens la teva personalitat culinària i tu dius, ei, jo faig això, si no t'agrada, no? És que, si no, al final et vas encursetant, i acabaràs fent aquella cuina que potser no és teva, no?
1: Això està clar. A veure, jo sempre dic que ja poden venir clients, crítics gastronòmics, periodistes, etc, que tu has de ser conscient del que fas. No dic que sigui bo o dolent, el que et diguin, eh? Però no podem estar sempre agradant a tothom. I llavors, doncs, la gent s'ha d'adaptar a tu, també. Llavors tenim la sort també que tenim milers de restaurants, doncs si per desgràcia no t'agrada un dels nostres, doncs vés al costat.
0: Escolta, i com es menja això de tenir restaurants?

0: restaurant amb estrella Michelin en contextos tan diferents?
1: Pues no t'ho sabria dir. Sí, per mi va ser un repte molt gran.
0: Ah. Jo crec que ara estava pensant en una cosa que podria ser molt divertida, que seria, per exemple, venir a dinar a Arbúcies i a sopar al Quirat, no? I veuríem, no?, la cuina de muntanya i la cuina urbana d'en Víctor Torres.
1: Sí, l'únic que si vens a Magnòlia és a dinar, que no sé si soparies, eh? Perquè, bueno, aquí és que, a veure, fem arròs a la cassola, fem fideus a la cassola, fem capipota, o sigui, fem plats contundents. També ens anem adaptant a el que és temporada. O sigui, també a la primavera no deixo de guisar, entre cometes. Jo la que més disfruto és tardor i hivern, pel fet aquest de poder guisar molta llegum. Està molt bé, a veure, són diferents estils, perquè tampoc trobo que hi hagi un sentit fer un copiar i pegar amb una hora de distància, però està guai, perquè veus coses... O sigui, veus molta similitud amb el que és amb el concepte, però a l'hora de la finalitat és bastant diferent un de l'altre.
0: Home, jo crec que és interessant veure aquest diàleg que pot arribar a tenir el producte, no?, entre la muntanya i la ciutat, no? Quin diàleg té una anxova, un brioix, no?, un pa, el xai, no? Crec que ha de ser molt interessant, sobretot per les persones, no?, que vegin aquesta... No, ja no és evolució, no?, és aquest petit canvi, no?, aquest petit registre, no?
1: Sí, Lic, a veure, també la sort que tenim en els restauradors que estem a Poblets, que no vas a comprar el gran. Tu vas a comprar el petit. Nosaltres, per exemple, jo el xai de Can Rinza, d'aquí d'Arbúcies, jo és el millor que he menjat mai. Qui li compro el xai quan necessito fer xai a la carta? A Can Rinza. I que això és algo que a la ciutat és molt complicat de fer-ho. A veure, però, per exemple, el tema casqueria, a Barcelona tenim els menús Rosa i la Boqueria, que allò és excel·lent. O sigui, cada part té la seva part bona i tu has de saber-ho exprimar bé.
0: Ara em parlaves, per exemple, dels salsifís dels grions d'Antoni, que clar, això sí que és allò producte en perill d'extinció aquí, eh?
1: Sí, i a part la gent no sap en realitat com és un salsifí d'aquí, perquè tu ja des de l'escola fins molts restaurants et venen els típics plens de terra de Brussel·les, diguéssim, i hòstia, i els d'aquí és que és com si fossin una xirivia i no té res a veure, són superbons. Nosaltres ens agraden fer-los guisats doncs, amb peus de porc o amb orella. És una delicatessen.
0: Clar, sí. Evidentment que aquí a les Magnòlies i el Quirat es fa aquesta nova cuina catalana que tant n'hem parlat aquests últims mesos, però si haguessis de definir la teva cuina més enllà de la cuina catalana, quins adjectius li donaries?
1: Jo et diria, per exemple, aquí Magnòlies és una mica fusió francesa-catalana, pel fet que jo m'he format a França i també amb el Roman, i que el meu segon és francès, i que som uns enamorats de mantega, o sigui, gastem com a mínim 10 quilos de mantega a Magnòlies a la setmana. És que jo el tema de definir-me la meva cuina mai he sabut com dir-t'ho.
0: Ah, és que, perdó, és que acabes de dir un producte fetitxe per molta gent i per un mateix. És que hi ha mantega molt bona aquí a casa nostra, també.
1: És que és el que parlava abans, és que ens hem de valorar.
0: No, i veure, i utilitzar mantega no vol dir que deixis d'utilitzar oli, saps?
1: Però cada cosa el seu. O sigui, a mi, per exemple, a mi el peix confit, ben marcadet amb oli i després ben confitadet amb mantega, és que es desfà tot. És que és un altre... És depèn del que tu vulguis, la finalitat del producte. El que vulguis.
0: Víctor, per tu què pesa més? La tècnica, el producte, l'emoció, la tradició?
1: Tot va lligat, jo trobo. Sense tradició, tu no arribes al producte. I sense la tradició, tu no arribes a la tècnica. O sigui, tot va... És una sinergia, al cap i a la fi. Sense tradició no hi ha territori, tampoc. Llavors, tu necessites, doncs, tot això per poder fer la cuina que tu vols, en aquest cas, cuina catalana.
0: Clar, tu que estàs entre la muntanya i la ciutat, i es parla tant d'aquesta paraula, la sostenibilitat, que a vegades en parlem tant que potser la banalitzem, però suposo que el paper és una mica diferent, no?, aquest concepte de sostenibilitat aquí a Arbúcies i a Barcelona.
1: O sigui, jo, per mi, sostenibilitat és el que feia la meva àvia. O sigui, aquí no es tira res, aquí es reaprofita tot. I és la manera que jo entenc de cuinar tant aquí bueno, als meus restaurants com a casa meva.
0: Escolta, què t'il·lusiona d'aquest futur immediat que tenim aquí? Perquè avui en dia el món de la cuina canvia molt, no? El que ara és novetat, doncs d'aquí a 3 anys potser ja no hi és. Mira, precisament aquesta setmana parlàvem, no?, del concepte del cheesecake, no? Dius, bueno, això del cheesecake, què? No? És un soufflé que ja està baixant o és un soufflé que es manté bé, no? Per altra banda, la pastisseria amb tot allò de la xocolata Dubai, no? És a dir, per una banda anem per modes, però te'n dones compte que la cuina també ens passa una mica com la música, no? Hi ha el hit de l'estiu, sí. Però hi ha la cuina clàssica, la música clàssica, aquella que faran 300 anys i no passarà mai de moda.
1: El futur és bo. A part, ostres, veus els pobles ja ho veus, però a Barcelona farà un any i mig, dos, tres, que comencis a veure xatonades, que ja no vegis tanto ceviche, más escabeche, i que aquesta sèrie de plats a mi m'il·lusiona molt. A mi, o sigui, jo veure allò, sardines en escabeig, el xató, esqueixada, capipotes, fricandós, ventre llengua, tripa peu, tot això m'il·lusiona moltíssim. I a part és el que jo disfruto menjant-ho. I a vegades als pobles, cada cop també és més complicat, perquè la gent tendeix més a l'urbanització, hi ha restaurants que van tancant. Però a mi m'il·lusiona molt, sempre que fem hincapeu que aquesta és la línia que hem de seguir. Però bueno, cadascú que faci el que vulgui.
0: Clar, estem en un restaurant amb història, amb tradició, amb que la gent ja sap a què ve quan ve a les Magnolis, i la gent també que és, diguem-ne, clienta de Quirat, també ho sap, no? Allà, què s'hi trobarà allà. Però clar, hi ha una cosa que a vegades penses, hosti tu, tinc una proposta culinària, clar, si la canvio, potser hi haurà gent que no vindrà, no? Però si ara haguessis de començar de zero, sense pensar en la clientela, faries alguna cosa diferent? És a dir, aniries cap a un registre diferent o canviaries alguna cosa?
1: No, seguiré igual, perquè tampoc... Mira, just ahir ho parlava amb la meva parella i amb el nostre fotògraf, és que jo no sé fer una altra cuina que és la que faig. O sigui, jo no... Tema de polvos, totes aquestes coses d'aire, gelatina... No en sé fer, perquè també és un món que no m'ha interessat mai. Llavors, a mi dóna mai ceba i una mica de llorer i aquí podem fer el que vulguis. Però jo el que és de l'evolució culinària aquesta, diguéssim, del bulli, disfrutant, no en tinc ni idea.
0: Clar, hi ha una cosa important en tot això, que és que moltes vegades potser el que hem de fer encara és tornar a refinar encara més la nostra cuina, no? Per exemple, tenim, jo crec, deutes pendents amb una cuina catalana, anem a dir, a un nivell d'usuari com som tots, per exemple, no? Allò, que el pa amb tomata que serveixi a tots els llocs sigui pa amb tomata de veritat, ben fet, no? Que no sigui pintat, no?
1: Sí.
0: O l'aioli, que l'aioli sigui aioli, que no sigui una maionesa amb all, no? Sí. Que és molt diferent.
1: A mi em fan bastant de mal els ulls quan vas a restaurants i et trobes allò amb pa amb tomàquet i el tomàquet o triturat o ratllat i ben sucat. I dic, per fer això no m'ho facis.
0: El que passa que segurament que...
1: Posa'm a part, que ja me'l ratllaré, ja em rastregaré jo bé el tomàquet i l'all.
0: Clar, és que potser el que ens passa és que ho fan a tants de llocs que ja no tenim esma per dir, ei, no, és que això no és així, no? Allò que fan els italians, no? Que es foten les mans al cap quan veuen com fem una carbonara o com fem segons què, no? Nosaltres hauríem de fer-ho, això.
1: Sí, sí, a veure, és important. A veure, a Madrid ja ho fan, això. Però jo no sé, ho. Vull dir, casa nostra ens hem de respectar. Aquí ja pots entrar, ostres, que si el tomàquet, si el tritures, té sal en mas, no és bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Però és un tema de respectar el que és teu. Que és el que estem parlant des del principi, és reivindicar casa nostra. I el pa amb tomàquet es fa d'una manera, no de dos ni de tres, d'una.
0: Escolta, anem cap al Quirat?

0: Estem al Quirat, aquí en un restaurant cèntric de Barcelona, molt a prop de les fires. Víctor, que quan aquí al costat s'hi fa el Fòrum Gastronòmic de Barcelona, això suposo que es deu emplenar cada dia, no?
1: El Fòrum, el Mobile, l'Eix... Quan hi ha fira, suquem, que dic jo.
0: Escolta, parlàvem de que, clar, que fas una cuina diferentment, lleugerament diferent quan estàs a la muntanya que quan ets aquí. Clar, aquí te trobes que tens, diguem, un públic molt internacional i, evidentment, hi ha productes que no funcionen tant, no? O el conill o els menuts.
1: Sí, a vegades hem de vigilar, tot i que cada vegada crec que obviaré els gustos de la gent i que la gent s'adapta. Igual que tu te'n vas a Xina, Japó, Amèrica, tu t'adaptes a lo que n'hi ha, aquí hem de fer lo mateix. I jo, des que vaig obrir, tinc ganes de posar llengües de xai i estar més a prop que lluny de que pugui fer aquest plat.
0: Tu que ets a Barcelona, d'aquí un barri, no ets d'aquí d'aquesta banda d'aquí, sinó de Horta, però i que te'n vas a la muntanya i que estàs aquí, què has après tu, per exemple, de Barcelona? Què t'aporta Barcelona que no t'aporti estar a la muntanya?
1: Una, que el Camp Nou el tens més a prop.
0: Ets culer, tu.
1: Soc culer. Per això per mi és molt important. De fet, una de les decisions de venir a Magnolias era que dimarts i dimecres no treballàvem i podia veure la Champions, cosa que feia 3 anys que no ho feia, i no és broma. O sigui que això va ser un dels detonants per poder venir a Magnolias. A Barcelona, a veure, és que ho tens tot. Tot el que tu vulguis ho pots tenir.
0: Escolta, i com va néixer aquesta relació amb el Quirat? Perquè, clar, una cosa és, i sempre ho parlem, no?, que el fet de tenir un restaurant i un restaurant gastronòmic en un hotel, que tenir-lo, que no estigui en un hotel, és diferent, no?
1: A veure, va sorgir, doncs, com tota la vida, a base de contactes. Un li diu el director per l'amunt, aquest un és l'Albert... El conec des de sempre, llavors ens va posar en contacte i vam fer un parell de reunions i va venir aquí a Magnolias a dinar i vam tancar-ho.
0: Escolta, si mires tu aquest futur aquí amb aquest restaurant tan flamant que també tens i penses, ostres, la cuina catalana pot ser internacional. Potser no tots els plats de cuina catalana, perquè, com deies tu ara, potser alguns no ens hi acostumem, però ho pot ser-ho d'internacional, la cuina catalana?
1: Sí. Jo ho veig allà al restaurant cada dia. O sigui, hi ha plats, sobretot el que és el tema suquets, fricandó, ara estem fent estàvem fent la carta anterior, simitomba. Hi ha una sèrie de plats que a la gent li agrada moltíssim. Després, és un tema ja cultural de certs aliments, doncs, que potser en altres països no es mengen per X raons.
0: Es pot fer una cuina de proximitat, de quilòmetre zero, aquí a la ciutat de Barcelona?
1: Sí, totalment d'acord. A veure, nosaltres comprem també tot a la vora. Tenim el que ens porten els bolets, no són de Barcelona, són del Montseny, òbviament, i després el tema del peix, el test, que tens mar i tens muntanya.
0: Aquí baix al costat de l'aeroport tens molta verdura, també, eh?
1: Tens el Prat, tens tota la zona del Maresme, o sigui, potser no són 2 quilòmetres... com aquí a les Magnòlies, però és que ho tens tot a l'abast, a Barcelona.
0: Clar, aquí jo estic pensant una cosa, que és que aquí a la ciutat seria segurament potser més senzill que tinguis més, diguem-ne, més possibilitats de tenir cuiners i cuineres, no?, de l'equip aquí a Barcelona, que potser, per exemple, allà a les Magnòlies Arbúcies, clar, dius, hosti, Arbúcies, per molta gent, clar, o vius allà o no hi vas a treballar, no?, cada dia.
1: Total, a veure, aquí et marxa un, arriba un altre. O sigui, nosaltres allà no hi ha cap problema. El problema és al poble, sí que és complicat, que fa un any que busquem cambrer, ara busco 2 cuiners, i és diferent.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, m'agrada molt tant la cuina d'un costat com de l'altre, però no volíem deixar d'aquesta entrevista sense fer el bocato di cardinale, que jo demanaria veure si el vols fer. Són 10 preguntes, algunes amb una mica de punxa. Què? T'hi atreveixes?
1: Provem-ho. A veure si surto escaldat.
0: Doncs vinga, va. Anem al bocato di cardinale. Víctor Torres, cuiner cap de cuina de les Magnòlies i del Quirat. Per esmorzar, dolç o salat?
1: Normalment no esmorzo mai.
0: Fotis.
1: No. Entre setmana no. el meu dia lliure, salat.
0: Salat, què menges de salat?
1: Pues el que trobo. A casa no, a fora. Capipota, vedella amb bolets, cua de bou, i cervesa o cava, depèn del dia.
0: Home, per exemple, ara que ets aquí a Barcelona, on t'aniries a esmorzar?
1: Granjalena o Algelida, es podria dir. O el Quimet d'Horta.
0: Punyetero. I si estiguéssim a Arbúcies?
1: Te'n vas venir a Calatrini a Girona.
0: A Calatrini a Girona. Escolta, del mar què és el que t'agrada més?
1: Uf, sí, et diria els escamarlans.
0: Escamarlans. I de la terra?
1: Tot. Però una cosa que em torna boig són, podria dir, els formatges.
0: I de bons, eh?
1: Masses. I d'aquí, i d'aquí.
0: Exacte, d'aquí, d'aquí. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
1: A l'hora de sopar? Depèn del dia. O sigui, no tinc allò per sopar, allò... algú estipulat. Per exemple, ahir vaig anar al Poca Vergonya a Girona i em vaig demanar un plat fora de carta, que no el tenia fora de carta. Li vaig dir, escolta, em pots fer unes patates fregides amb uns ous ferrats, amb tòfona i espardenyes? I el cito m'ha dit, per suposat. I això és... això... podia haver mort ahir mateix, que estaria, hagués estat molt feliç.
0: Escolta, en Cito és un personatge, eh?
1: És un grande.
0: És un grande, és un grande. A veure, va, quin producte no pot faltar mai a la teva nevera? A la de casa, eh? No la del restaurant.
1: Ara mateix, iogurts per la nena.
0: I una cosa important, quin és el producte més sobrevalorat que creus que tenim?
1: El caviar, et diria.
0: Últimament el caviar, un dia n'hem de parlar de caviar, perquè n'hi ha de molt bo, però ara també hi ha caviar molt...
1: Hi ha de tot. Quan hi ha molta oferta i molta demanda, la cosa es complica.
0: Escolta, tu aquí al Quirat, què fas amb el caviar? On te'l vas a buscar?
1: Li compro un Amfedem. Són amb els de Real Caviar, que fa anys que treballàvem junts, i estem molt contents amb ell.
0: Víctor, què et menges d'amagat?
1: 3D. Les patates 3D.
0: Ah, vale, vale. Jo pensava, dic, ostres, això, tres dimensions. A veure, va, un sabor o aroma de la teva infància.
1: Salmorejo.
0: Oh, que bo. Quin és el teu restaurant de capçalera? Aquell que hi va sempre que pots i, evidentment, no és ni les Magnòlies ni el Quirat.
1: Els Tinars.
0: I es menja bé els Tinars, eh, Llagostera?
1: Jo, Tinars, ara per ara, és el meu preferit.
0: Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
1: Potser et diria els peus de porc que feia la meva àvia guisats amb cigrons.
0: Que bo. A veure, hi ha un producte que no suportis?
1: Els... ostres, com es diu ara? Els sesos? Com serien?
0: El cervell.
1: Això, els cervellets és una cosa que no puc.
0: I les turmes?
1: De petita em menjava, fins que el meu avi em va dir el que era i vas deixar de menjar-ne.
0: Va, per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
1: El que vulgués. Que estigués bo, òbviament. Malament no pot estar. Però una sopa de ceba, llavors.
0: Ets bona persona, ets bona persona. Víctor, clar, mira, precisament fa poc amb un company teu de Girona, que també té estrella Michelin, parlàvem sobre si els restaurants que teniu aquest tipus de cuina més creativa, no?, que aneu cap a aquesta... a cercar aquestes estrelles Michelin i això, si el menú està de baixa... i puja la carta o no? Perquè hi ha molts restaurants que els hi funciona molt bé la carta i, en canvi, d'altres que funciona més el menú, no? Tu, aquí, entre el Quirat i les Magnòlies, què?
1: Jo el Quirat tinc únicament tinc menú. Bàsicament, també, perquè el restaurant del costat del propi hotel és només de carta. Llavors, tampoc té sentit fer carta. Llavors, aquí a Magnòlies tinc dos menús i tenim carta. La carta, bàsicament, és pels clients de tota la vida, de fa 30 anys, que ara hi són, per sort, i et venen, escolta, mira, jo només vull un peix, o mira, podries fer uns canelons, encara no els tinguis a la carta, li dic jo per vostè, li faig el que calgui. Però poca gent. Normalment a Magnòlies potser et diria que a final d'any potser és un 3-4% tirant molt alt del que et fa carta. Sobretot, és més gent gran, però la gent... ens acostuma a fer menú. També crec que ja no és els menús de fa anys, que eren 20 i pico de plats, que eren hores i hores. Jo crec que almenys nosaltres intentem fer-los una miqueta més curts i a veure per on seguim. Però de moment no ens podem queixar, o sigui, no t'ho sé dir. Igual que els Tinars treballen molt carta, també, jo crec que és més o menys, si fa no fa, deuen ser la meitat, però depèn del restaurant, jo crec, també.
0: Home, hi ha una cosa important amb això, que cada vegada mirem més, diguem-ne, per, i ens ho diuen els metges, els nutricionistes, les dietistes, no? Allò de sopar, que sigui aviat i tot això, clar. Suposo que entre el dinar i el sopar és diferent, no? O la gent ve a sopar cada vegada més aviat?
1: Mira, a Magnòlia faig només dinars, des de l'any passat, i aquí ara només faig sopars. El que sí que vam notar que d'arrel, no sé el per què, arrel del Covid, la gent ve molt més abans. O sigui, nosaltres abans era pràcticament dos i mitja, ara l'últim que em ve és a les dues. I a la una ja, potser ja tinc tres o quatre taules. I això està molt bé. Una, perquè com hem de fer molt d'incapeu amb els treballadors, tot i que els clients cada cop els respecten més al nostre horari i ja no fan aquelles sobretaules que feien abans, doncs la vida ha canviat molt, a millor. I després a sopar, bueno, hi ha l'hotel, clar, també amb l'estranger, molts venen ja a les 7:30, però el català, déu-n'hi-do, també, ja a les 8, 8:30 en tens uns quants, i a les 9 pràcticament ja no et ve ningú. Jo crec que hem canviat una miqueta aquest aspecte. Jo, de fet, jo sempre he sigut de dinar a la 1, 1:30, i de sopar a les 8, jo més tard no puc.
0: Si anem a les Magnòlies, quins són els dos plats, un primer i un segon, i un postre, que no podríem deixar de tastar?
1: Bé, jo tinc la sort que jo m'avorreixo molt de les coses i cada carta canvio. O sigui, ara vens... Per exemple, jo ara et diria el Font Escabeig amb mongetes al ganxet i sabateres, escabetxades, i et diria la llibre a la Royal, que fem. A més, les llibres són d'aquí, que a més el caçador és el cosí del sogre, i tot queda a casa. I el quirat... Hòstia, ara també tenim un arròs molt bo, tenim un civet de cèrvol molt ben parit, tenim un suquet de garotes amb escòrpora, pèsol llàgrima, molt bo. Se'm fa difícil dir-te un dels plats, però Magnòlia sí o sí, hòstia, el Font Escabeig, estic molt content.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio.

0: I tornem a fer carretera i manta per anar fins a Guardiola de Font-rubí, allà, a aquest espai de la Gatera, aquest lloc on hi ha molts artesans de Catalunya que hi cuinen, que fan les seves microelaboracions, per parlar amb en Gerard Piñero, pagès i escriptor del llibre La cuina parlada. Gerard, molt bon dia.
1: Bon dia, Pep.
0: Escolta, em va agradar molt això que parlessis de varietats de llegums desconegudes i així. Avui tornem-hi? De què parlem avui?
1: Mira, avui parlarem de patates, de melons i d'un tipus de carbassó.
0: Ostres, tu, patates. Bé, la patata del bufet la conec, eh? La canavec, també, que aquí a Vilanova de Prades en tenim una bona colla de patates, eh? Però no gaires més varietats.
1: Home, tu que ets de la Garrotxa, deus conèixer la patata del bufet, no?
0: Sí, home, sí, la patata del bufet, o la patata del bufet vermell, que a la Garrotxa li diem la patata mora.
1: La patata mora. Ah, veus, aquesta no la sabia. Bueno, de bufet, exacte, n'hi ha dues varietats, que és la blanca i la negra. Jo, d'on soc jo originari, al Vallès, es feia bàsicament la blanca, però a la que comences a endinsar muntanya amunt també es feia la patata del bufet negre. Jo, la patata del bufet negre, que es troba a molts mercats encara, al mercat de Vic, al mercat d'Olot, hi ha molts mercats encara que es ven la patata del bufet, la trobo excel·lent, encara que serveix per un tipus de coses. Si la feu fregida, fotreu ruïna, vull dir, seguríssim. Serveix per estofar, serveix per fer crema de patates, etc. No? Això és una. Aquesta és una de les patates que jo trobo més insígnia i que estem perdent. Llavors volia parlar també d'uns melons. Ara trobem melons tot l'any. Però hi ha un meló que jo li tinc molt de carinyo perquè mon avi el feia i fa gràcia, no?, que o sigui, que encara en puguis trobar. Jo encara n'he trobat algunes botigues, inclús a Barcelona, hi ha algun productor per aquí del sud del país que en fa, que és el meló d'hivern o el meló de Nadal, que és un meló que es menja per Nadal.
0: Això ja ho deia en Pla, que els melons es menjaven per Nadal o s'havien de menjar per Nadal, seria per aquesta varietat.
1: Efectivament, abans era molt, molt comuna perquè es conservava, però saps una cosa? Es conservava bo i penjada. S'havia de penjar. Per què? Perquè així deixava anar les aigues, d'alguna manera equilibrava les aigues, els sucs del propi meló, i quan te'l menges, que jo l'he fet durant molts anys, encara el feia aquest meló, tot i ser al·lèrgic als melons.
0: Què diu? En sèrio? En Gerard Piñero és al·lèrgic als melons i cultiva melons?
1: Sí, sí, perquè no vull deixar aquesta mena, la feia amb un avi i em fa molta il·lusió. I quan la menges al desembre, ja no és sucós el meló, és carnós, però no té suc, però és una meravella. Ha concentrat tots els sabors en aquell moment. És
0: patata mora, patata del bufet, el meló d'hivern, el meló de Nadal, i algun més, m'has dit el carbassó.
1: Sí, un altre tresoret, però ben amagat, eh? De la Terra Alta també és un carbassó, que li diuen carbassó d'Egipte, o gorriner. Perquè es menja, perquè quan eren grans sovint els donaven als gorrins. Allí li diuen gorrinos als porcs. I saps una cosa, Pep? Té un truc.
0: A veure quin truc té aquest carbassó.
1: Quan és petit es menja com un carbassó fregidet, com bullit, com vulguis. Però quan és gran es converteix en una carbassa. I a la Terra Alta aquesta carbassa la fan servir com la carbassa de cabell d'àngel per fer pastissets.
0: El pastissets de Tortosa a la Terra Alta la fan amb aquest tipus de carbassó?
1: És una de les modalitats, eh? També la fan amb cabell d'àngel, com els fan amb moniato blanc, etc. Però amb carbassa de gorriner també. És curiós, és molt curiós.
0: Escolta, doncs serà qüestió de trobar-ho. Una de les grans feines que es fan és aquests col·lectius, diguem-ne, aquests banc de llavors que tenim repartits una mica per Catalunya, no? Que n'hi ha a molts llocs, a alguns de molt coneguts que, a més, doncs, ja també venen les seves llavors, com les Rafardes i companyia, que fan una molt bona feina. Però estaria molt bé, no?, que anéssim buscant Gerards Piñeros per tot Catalunya, no?, i féssim aquest intercanvi també de llavors, com es fa, precisament perquè aquestes veritats no es perdin, no? És a dir, hi ha veritats que, evidentment, doncs, a vegades, i ho dic d'una manera que no t'enfadis, eh? Però allò, hi ha que hi ha bambi que es perden, perquè avui en dia, diguem-ne, que el gust que tenen, o que són molt, allò, o molt pelludes, etc, doncs ja no valen la pena. I hi ha moltes veritats molt millors, però és una pena que se'n perdin veritats bones i gustoses com aquest carbassó que dius.
1: Exacte, bàsicament perquè no les desconeixem es perden, eh? Jo també estic d'acord amb tu que algunes que és igual, deixem-ho estar, però d'altres val la pena recuperar-les.
0: Gerard Piñero, moltes gràcies.
2: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: sense cuina no hi ha transmissió cultural. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: El pitjor terratrèmol del segle a Colòmbia deixa, de moment, 169 víctimes mortals mentre continua la recerca de supervivents. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
2: El País es lleva a aquesta hora. De fet, acaben d'actualitzar el balanç de víctimes mentre les tasques de rescat continuen a les zones més afectades pel sisme de magnitud 7,4, Marta Prat.
3: La zona més afectada és l'oest del país, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on hi ha l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. El darrer balanç parla de 169 morts i més de 900 ferits.
2: Bogotà, Joan Biosca.
4: Les zones més afectades pel terratrèmol de 7,4 de magnitud són a l'Eix Cafeter, les localitats de Pereira i Manizales. Arribar fins allà és on més està costant els equips de rescat enviats especialment des de Bogotà, la capital colombiana. Les primeres tasques de rescat les han liderat i dut a terme els mateixos veïns amb les seves pròpies mans.
2: I el ministre Álvarez, que avui és a Ceuta, ha avançat que per ara no consten víctimes mortals espanyoles a Colòmbia. Hi ha 7.800 catalans que viuen al país sud-americà. Però, com apuntàvem, el ministre d'Exteriors és a Ceuta des d'on ha advertit que qui posi un peu il·legalment a la ciutat autònoma se'l retornarà al Marroc.
3: D'aquesta manera ha intentat frenar qualsevol intent d'entrada massiva que es pugui produir en els pròxims dies en referència a la crida que s'està fent per dissabte.
2: Madrid, Paula Brujats.
5: Gir de discurs del govern espanyol després de la pressió de Ceuta i de les crítiques d'Itàlia o Dinamarca. El ministre Álvarez ha sorprès avui amb un to duríssim, ha tret pit de la col·laboració amb el Marroc i des de Ceuta ha avisat que tothom que intenti entrar fracassarà i se'l retornarà.
6: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos y sobre todo que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso.
2: Falten poc més de 24 hores per a l'eclipsi i el sud-est del país es prepara per rebre milers de persones que preveuen que es desplaçaran a les comarques de Tarragona i del sud de Lleida per observar el fenomen.
3: En aquest Catalunya migdia repassarem els dispositius que s'han preparat, quins consells ha apuntat el Servei Català del Trànsit i explicarem què és un eclipsi i per què la Lluna es posarà davant del Sol fins a cobrir-ne el 100%. Xavier Molís, coordinador d'activitats del Parc Astronòmic del Montsec.
7: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta. En condicions normals, la resta de capes del Sol brillen massa i no es deixa veure bé.
2: I atenció si aquests dies heu d'agafar un avió o els ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona. A l'aeroport, la vaga del personal de terra de Ground Force continua una setmana després, provocant cancel·lacions i retards.
3: I pel que fa als ferrocarrils, fins al 23 d'agost, interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres. Avui, primer dia del tall, s'han vist cues per agafar els busos alternatius.
2: Barcelona, Jordi Canal.
8: Sí, bon dia. Hi ha hagut algunes cues en moments de molta afluència d'usuaris, però els autobusos són freqüents i en moments de menys afluència n'hi havia esperança, o que marxaven mig buits. El tall afecta les dues línies del Vallès, l'S1 i l'S2, com dèiem, entre Gràcia i Sarrià. A la resta del recorregut sí que hi ha servei de tren.
2: I demà entra en vigor la nova legislació europea per reduir envasos promovent la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. I a la cultura passarem per Das, a la Cerdanya. Entrarem a l'església del poble restaurada completament.
3: I viurem també els preparatius dels veïns i veïnes de Gràcia a Barcelona per les festes que comencen d'aquí 3 dies. Per primera vegada, 5 carrers s'han posat d'acord en la decoració i han escollit una sola temàtica, el Senyor dels Anells.
2: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
9: Bon dia.
2: Arribaran els esports amb una pretemporada del Barça que entre avui i demà veurà com tornen els campions de l'últim Mundial, i això inclou Ferran Torres.
9: Exacte, que és la carpeta que el Barça té oberta, un jugador que té el cap a París, però que, si no hi ha cap canvi d'última hora, tornarà entrenant amb el Barça sempre i quan no hi hagi augment d'oferta del PSC. Avui ha tornat ja Jules Koundé, semifinalista, i demà els finalistes i guanyadors, Lamine Yamal, Gavi, Pedri i companyia.
2: Tot això d'aquí a 40 minuts, ara, al Catalunya Catalunya migdia, la doble T. I comencem per la primera, el trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs destaquem que encara hi ha uns 11 quilòmetres de congestió a l'AP7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona perquè retiren un camió que ha sortit de la via i ha volcat aquest matí. Hi ha un carril tallat a la circulació. I destaquem també l'autopista dels túnels del Garraf, la C32, amb retencions d'uns 4-5 quilòmetres entre Castelldefels i Sitges, també en sentit sud, perquè retiren un vehicle que ha cremat.
2: I ara el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Aquesta segona té, Enric Agut, bon dia.
11: Hola, bon dia, Marc.
2: Que avui ja mirem una mica a demà al vespre, eh?
11: Sí, sí, tots mirats a demà. Però de moment, a curt termini, la tarda serà tranquil·la bona part del país, amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, hi ha un avís d'intensitat de precipitació, que en un perill de comarques és un perill alt, el de color taronja, estem parlant del Ripollès i la Garrotxa, una tempesta pot anar acompanyada doncs, de calamarsa o de pedra, pedra per damunt dels 2 centímetres, aleshores ja estaríem parlant de temps violent, això on hi ha més possibilitats que passis en aquestes dues comarques. Calor, ara mateix arriba als 37 graus a Vinebre, 36 a Girona, i enfocant-nos ja a demà. Demà, el dia de l'eclipsi, començarà serè a moltes zones, amb algun núvol baix local. Per exemple, es poden formar aquesta nit matinada alguns núvols baixos costaners en alguns trams de la costa per la humitat. Demà serà un dia calorós. Hi ha un avís per calor a comarques de Ponent. Per exemple, a la Noguera, Sacrià, Pla d'Urgell, Urgell... En algun indret es pot apropar el termòmetre als 40 graus, un dia calorós. A l'hora de l'eclipsi, a moltes zones estarem al voltant dels 28, 29, 30, 31 graus, i amb xafogó, sobretot a prop del mar. I pel que fa a l'estat del cel, demà a la tarda creixeran nuvolades amb alguns ruixats a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu. Aquí sí que les condicions ara mateix no són gaire optimistes per veure l'eclipsi, tot i que ja seria parcial. En algunes zones doncs, sí que pot ser que els núvols marxin, però en d'altres no. I a la resta del territori, en general, les condicions, en general, diem, seran favorables, particularment en algun indret podria formar-se doncs, alguna nuvolada, algun núvol baix, però no serien condicions generals. És a dir, que des de la meitat sud el temps seria més aviat bo per veure l'eclipsi, tot i que puntualment, ja sigui per la humitat o per algun vent, es formi algun núvol. En canvi, al terç nord les condicions seran, ara mateix, no són gaire bones.
2: Doncs demà ho acabarem d'afinar. Ens quedem prou amb això, amb aquesta alerta per avui al Pirineu. Gràcies, Enric. Bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:07. Colòmbia es lleva amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i destrosses, per ara el sisme de magnitud 7,4 ha fet, segons les autoritats locals, 169 morts i almenys 900 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos als hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El govern acabat d'estrenar, d'Abelardo de la Espiriella, ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
12: Hola, bon dia. Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer. Una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
13: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
14: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
15: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad, una ciudad zombie, la verdad. Es muy triste.
12: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat, està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
2: Això sobre el terreny, però pel que fa a a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són, Mònica Mas.
16: Sí, per això el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, feia aquesta crida.
17: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
16: A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reunirà per videoconferència amb representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la situació. Francesc Minguell, que és president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, epicentre del terratrèmol, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
18: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, de totes maneres, posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
16: La Unió Europea també ha activat el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat.
2: Sentia amb les paraules del ministre Álvarez, el titular d'Exteriors ha donat la xifra d'espanyols que encara amb qui no s'ha pogut contactar des de Ceuta, on aquest matí s'ha reunit amb el president de la ciutat per abordar la crisi migratòria. Enmig de la pressió d'Europa i amb l'amenaça d'una altra entrada massiva aquest cap de setmana, José Manuel Álvarez ha avisat que retornarà al Marroc a tothom que posi un peu a l'estat espanyol. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
5: Sí, bon dia. El govern espanyol endureix el discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entrar a Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada. Álvarez ho intenta desactivar i els ha enviat aquest missatge.
17: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
5: El ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors. Es retornarà a tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que això no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
19: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
5: I les ONGs alerten que fa 4 anys es va retornar il·legalment de nit i d'amagat menors o adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
20: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron en esta ciudad vuelvan a Marruecos.
5: I el PP diu que ha aconseguit que el govern espanyol rectifiqui i finalment la ministra de Defensa doni explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi. De moment, però, el Ministeri de Defensa no ho confirma.
2: Gràcies, Paula. Tot això és el que dona de si la crisi migratòria política a nivell estatal, però a nivell europeu, tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta, Cèlia Sarnades.
21: Doncs sí, l'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a creuar la frontera de forma irregular, utilitzant informació falsa, segons ha informat per X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Hem de recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin en Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En aquest sentit, la Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i demana que no es magnifiqui, ni es canviï, ni es distorsioni el que va passar, tal com alerta Ariadna Podesta, portaveu de la Comissió.
22: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
21: Des d'Europa continua aquesta pressió que dèiem de determinats països perquè s'implantin polítiques més dures i més dràstiques de migració. Tot i que la pressió que lideren Itàlia i Dinamarca, avui, en una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez.
2: I ho dèiem fa només uns minuts, falten poc més de 24 hores per l'eclipsi. L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que compta amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
0: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere, prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
4: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
0: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
2: Doncs ho apuntava ara el Ricard, la mobilitat. Hem parlat molt de l'eclipsi, però cal fixar-nos en la logística que comporta. El Servei Català de Trànsit prepara per demà un dispositiu especial per facilitar aquests desplaçaments per veure l'eclipsi amb 20 punts d'observació i especial atenció al Delta. Quina serà, però, la via més complicada? Toni Fortesa.
6: Doncs la principal preocupació és l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre. Trànsit recomana anar a veure l'eclipsi a Ponent i per als desplaçaments entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant utilitzar l'A7 en lloc de l'AP7. Així es vol deixar aquesta via més lliure per als qui vagin cap al Delta. Per aquest mateix motiu, els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar 80 km per hora i pel carril dret. A més, hi ha 4 punts de regulació per adaptar el trànsit a la situació en funció de cada moment. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana planificar tant l'anada com la tornada.
23: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
6: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit. La comissària Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
24: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir doncs, el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
6: I el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla perquè es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. El 112 recorda que és un telèfon exclusiu per a emergències i no per a consultes d'informació.
2: Dispositiu de trànsit també del 112 a Lleida. La Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la ciutat per veure aquest fenomen. Lleida, Noelia Caselles, on es poden recollir aquestes 3.000 ulleres?
25: Hola, Marc. Doncs a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria. Ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
26: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
25: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o a Mangranès les rebran quan hi accedeixin. Punts que fa dies que tenen l'espai esgotat i per això la Paeria demana responsabilitat a qui vingui sense plaça. I és que a Lleida, sobretot al centre, avui ja es nota que hi ha molts turistes que han vingut a veure l'eclipsi. I alguns d'ells, com la Kim, que és australiana, encara no saben des d'on el veuran.
1: We're not really sure yet, so we will have a drive.
3: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
1: Where we want to have a look.
25: Avui a les 3 de la tarda ja comencen les restriccions en els accessos als punts i no s'hi podrà aparcar. Demà a la mateixa hora ja quedaran tancats. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
2: I de Barcelona també es prepara per demà amb un operatiu especial per garantir que l'eclipsi solar total, que en aquest cas aquí a Barcelona no ho serà al 100%, es pugui seguir amb seguretat. La vigilància es reforçarà sobretot a Collserola i Montjuïc, on es preveu més afluència de gent. A Collserola es controlarà que no s'aparqui en llocs prohibits ni s'ocupi espais no autoritzats. Al Castell de Montjuïc, que ja ha venut les 200 entrades disponibles, hi haurà vigilància especial i es repartiran ulleres homologades. També es reforçarà el control de trànsit i la coordinació dels serveis d'emergència. La data és demà, dimecres 12 d'agost. A Catalunya es podrà veure aquest eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara què és un eclipsi, per què passa i què notarem demà al vespre. Amb l'Estela Busoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Molí.
3: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
7: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna, amb alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
3: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
7: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
3: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
7: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
3: I demà al vespre exactament què veurem?
7: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
3: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.
2: Encara queden coses per explicar-nos sobre l'eclipsi, sobretot si el voleu immortalitzar, però serà després de la publicitat.
8: Catalunya migdia.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
11: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
10: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
27: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
10: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
8: Catalunya migdia.
2: Són les 2:22. Un apunt de mobilitat, sobretot pels qui heu d'agafar els ferrocarrils a Barcelona. Unes obres tallen i obliguen a fer amb autobús un tram de les línies del Vallès de ferrocarrils. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius. Cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià a Barcelona, on s'està refent la zona de vies i no hi circulen trens, Jordi Canal.
6: Molts passatgers no estaven al cas d'aquestes obres que han començat avui fins que s'han trobat amb les afectacions o amb els informadors que adrecen els usuaris als autobusos. En les hores de més afluència, els passatgers han hagut d'esperar per agafar-los, tot i que són freqüents. En altres moments, amb menys usuaris, eren els autobusos que esperaven o marxaven sense acabar-se d'omplir.
28: No tengo idea. Si llego y me cuento con la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
29: Me tocó esperar abajo en Provenza, en la nebulosa, hasta que una chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
30: Avui vaig, me adapto y bé, entenc que és més lent, perquè hi ha semàfors i tot això, i bueno, vaig a fer una prova.
31: Voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
5: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta. S'han eliminat carrils entre aquest carrer. En aquest carrer entra Madrazo i Ganduixer. Els treballs duraran fins al 23 d'agost.
2: I un altre punt de mobilitat, en aquest cas, si heu d'anar més lluny. A l'aeroport del Prat, una setmana després, la vaga indefinida de Ground Force, el personal de terra, continua complicant l'operativa en plena temporada alta, Mireia Sala.
12: Sí, segons el sindicat CGT, que convoca la vaga, en una setmana s'han cancel·lat 150 vols entre els de sortida i els d'arribada, i cada dia hi ha una vintena de vols amb retard de més d'una hora i mitja. Pel que fa a les maletes, asseguren que n'hi ha entre 2.000 i 2.500 a terra perquè no les han embarcat. La portaveu del sindicat a Ground Force, Esther Garcia, es queixa que l'empresa continua sense voler negociar i, a més, vulnera el dret de vaga.
13: Si no t'encarregues durant el teu dia a dia de fer certes feines i estàs fent unes altres, per què serà? Et posen, per exemple, a treballar, a fer una tarea d'un vol no protegit. No. La persona que té un servei mínim i que ha de vindre a treballar obligatòriament només pot treballar o fer tarees de vols protegits.
12: La vaga del personal de terra és indefinida. Protesten per les condicions de salut laboral i el deteriorament, diuen, de la prevenció de riscos laborals.
2: Cinc minuts i arribarem a 2:45 de la tarda. Un canvi en el patró del vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden molts dies de feina al davant. L'incendi ja ha afectat 25.000 hectàrees, Laura Cugat.
14: En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans terrestres i aeris. Comptarà amb el reforç que ha activat avui el govern espanyol. El conseller de la Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions del vent donen una oportunitat als bombers.
15: La planificación del día lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible, porque las amenazas son por todos los lados.
14: Unes amenaces que sobretot passen per l'aparició constant de focus secundaris que fan que el foc sigui incontrolable. Tot i això, ha baixat el risc que les flames avancin cap a la província de Sevilla. Fins ara s'ha desallotjat prop de 700 persones. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i ja ha obligat a evacuar 530 persones. El president català, Salvador Illa, ha anunciat que enviarà bombers a la Generalitat per donar-hi suport.
2: I el 12 d'agost, és a dir, demà, serà recordat per l'eclipsi, evidentment, però hi ha una altra qüestió, i és que a partir de demà es comença a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta del recipient. La reutilització

0: reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
1: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
2: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases cuando ahora mismo, pues, sobre todo lo de plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
1: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
3: Ampliem ara el focus al Catalunya migdia. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 d'ells a la ciutat de Zaporizhia i edificis incendiats al centre de Kiev. Zelensky ha acusat Moscou d'utilitzar míssils balístics nord-coreans en els atacs que s'han produït l'endemà que Ucraïna perpetrés el bombardeig més mortífer contra Rússia dels últims 2 anys de guerra. Precisament a Rússia, en el terreny polític, la decisió d'expulsar de les eleccions parlamentàries del setembre Yakbala, l'únic partit antiguerra, s'explica pels bons resultats que estava obtenint en les enquestes. Segons els analistes, la formació tenia opcions d'entrar al Parlament i això és el que ha desencadenat l'atac de pànic del Kremlin. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
4: Bon dia. Les autoritats havien permès inicialment que Yablaka participés a les eleccions perquè, d'aquesta manera, esperaven dividir el vot liberal. Confiaven que no superés el tall del 5% i que, per tant, quedés fora de la Duma. Segons explica Catalunya Ràdio, el politòleg Oleg Ignatov, el règim pretenia demostrar que les posicions pacifistes eren residuals.
5: Històries Yablaka. El que ha passat amb Yablaka és que un dels relats d'aquestes eleccions havia de ser una campanya contra els terroristes i partidaris d'un acord amb Occident en males condicions per a Rússia, però en algun moment alguna cosa ha sortit malament.
4: Ara bé, segons mitjans opositors, en l'última setmana Yablaka va arribar a fregar el 10% en intenció de vot. A més, molts joves van fer virals vídeos a les xarxes mostrant una poma, perquè en rus Yablaka vol dir poma. Ignatov creu que, davant d'aquest escenari, l'Estat s'ha volgut curar en salut.
5: Ningú al Kremlin s'ha volgut arriscar, ningú vol sorpreses, ningú vol que la situació quedi fora de control, encara que sigui a petita escala. Tothom vol que la imatge dels resultats faci patxoca.
4: Un resultat que faci patxoca vol dir que el 20 de setembre el partit de Putin, Rússia Unida, obtingui una gran majoria. Els analistes no dubten que ho aconseguirà gràcies a la manipulació electoral, però alhora adverteixen que també necessita que els russos legitimin les seves polítiques a les urnes.
3: Yablaka, diguem-ho bé a la primera, eh? És Yablaka. Canviem de qüestió. Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units... En punt 2:15 de la tarda, dèiem, Donald Trump ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens i ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme, Jordi Baró.
6: Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis deixen de ser ara recomanades als Estats Units i es decidirà si es posen en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació d'administrar la vacuna triple vírica, de la qual ha qüestionat la seguretat. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
7: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
6: Els experts en salut pública adverteixen d'un possible repunt de malalties prevenibles amb la vacunació. Aquest any els Estats Units han registrat el nombre més alt de casos de xarampió en dècades.
3: Jordi, a Catalunya les vacunes no són obligatòries, però sí recomanades per la Societat Catalana de Pediatria i del Departament de Salut, que les financia al 100%.
6: El calendari vacunal sistemàtic des del naixement fins a l'adolescència en recomana 13 i varien segons cada comunitat autònoma. Les últimes incorporacions que s'han fet a Catalunya són la de la grip només per als nadons fins als 6 anys i l'anticòs monoclar contra el virus sincicial respiratori que causa les bronquiolitis en nadons.
3: Més qüestions d'aquest dimarts. L'ANC demana responsabilitats als governs espanyol i català arran de la denúncia del diputat de Junts, Isaac Padrós, que manifesta que ha estat objecte de catalanofòbia i abús de poder per part de la Policia Nacional a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Aquest matí, mig centenar de persones s'han concentrat davant de la comissaria. Girona, Laia Claret.
8: Padrós denuncia que els agents van fer mofa de la seva ceguesa quan volia renovar el DNI de la filla,
4: i sosté que l'actitud humiliant dels agents va començar quan ell va decidir mantenir el català per fer la gestió.
8: Quin problema democràtic més gran té l'estat espanyol si per aconseguir la identificació d'un ciutadà amb una comissaria de Policia Nacional per envoltar aquesta família, una mare amb una nena de 5 anys i una persona que no hi veu, necessita 7 agents.
4: Des de l'Assemblea, Josep Vila demana responsabilitats polítiques.
9: Va patir vexació, va patir maltracte i va patir catalanofòbia. Volem saber quines accions emprendran el subdelegat del govern a Girona i, evidentment, el mateix president de la Generalitat.
4: Pedrós va denunciar els fets a la Fiscalia. A banda de membres de Junts, a la concentració hi havia representants de la CUP, com ara el diputat Dani Cornellà, i d'Esquerra, com Jordi Vinyes.
3: Saltem ara a Tarragona. 4 bombers han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
10: L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
3: El Parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica són alguns dels punts de Barcelona que tindran més càmeres de videovigilància abans que acabi l'any. L'objectiu del consistori és superar el 500.000 de nous dispositius el 2027, Laura.
11: El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, preveu incorporar prop de 100 càmeres aquest 2026. I entre les ubicacions que n'estrenaran més hi ha l'Anella Olímpica i la Fira de Bellcaire i Fort Pienc. Pel que fa al Parc de la Pegaso, ha afirmat que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol. Una estratègia clau en zones d'aglomeracions i més activitat delictiva, segons Batlle.
12: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
11: El tinent d'alcaldia ha descartat que s'emprin tecnologies de reconeixement facial ni intel·ligència artificial.

0: torna a destapar la felicitat amb el 50 que torna en la Coca-Cola Zero Pack de 10. Comprant-ne un, la meitat et torna un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
1: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
2: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
4: Catalunya migdia.
5: 2:36. Ens havia quedat pendent saber com podem immortalitzar demà l'eclipsi mentre duri. Seran moltes les persones que aixecaran la vista al cel per ser-ne testimonis i moltes també que voldran deixar-ne constància d'aquest fenomen. Hem parlat amb un fotògraf per saber com podem fer les millors fotografies i què no hem d'oblidar, Valèria Obereda.
6: El primer dilema que se'ns planteja és mòbil o càmera. Abans, però, hem de pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar per l'objectiu, per evitar que es faci malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Venteo ens dona consells si fem servir el mòbil.
7: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
6: Però si ens decantem per una càmera fotogràfica...
7: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat. Si tens previst fer fotos just abans de l'eclipsi total i després, per veure totes les fases, sí que seria important aplicar un filtre homologat per no fer malbé el sensor de la càmera.
6: La seva última recomanació passa per no oblidar un bon trípode i, sobretot, actuar amb calma i gaudir davant d'un espectacle únic.
5: I si sou de vacances a la Cerdanya, ho teniu pensat passar per allà, concretament per Das, sapigueu que ha tornat a obrir les portes la seva església 7 anys després. Ho fa amb unes noves pintures de l'artista local Penélope Clot. Das, Joaquim Albalate, bon dia.
8: Bon dia, sí. El temple, construït el 1901, estava molt malmès, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure i s'ha sotmès a una rehabilitació integral. Ara la principal novetat són uns frescos inspirats en Sant Llorenç, el patró de la parròquia, com explica la seva autora, l'artista Penélope Clot.
9: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les Perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
8: Les obres han durat 7 anys i els treballs de pintura, que van sorgir d'un somni que va tenir la mateixa artista, 2 mesos. Ha estat una feina contrarrellotge perquè l'església estigués llesta per inaugurar-la ahir durant la festa major del poble.
5: A 3 dies perquè arrenquin les festes de Gràcia de Barcelona, una de les més esperades de l'any, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebraran del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics i en alguns casos s'allargaran fins ben entrada la matinada Roc Fargas.
10: Per primer cop a les festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic a Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del Carrer Verdi del Mig.
11: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual cosa ja no venen cada dia. O els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
10: Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva.

0: avui sí, molt puntuals, 20 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Parlem d'esports aquí al Catalunya a migdia i ho fem parlant de la calma tensa. Els despatxos del Barça, Deco i els executius del club treballen en una nova oferta per Rodri mentre esperen que arribi la nova oferta del PSG per Ferran Torres.
1: Doncs sí, ara és qüestió d'esperar. Es busca el com i el quan fer el proper moviment i, bé, en aquest període de càlcul hi ha una realitat i és que la pretemporada segueix en marxa. Avui ha tornat Jules Koundé, semifinalista a l'últim mundial, i demà tornen els altres 5 jugadors internacionals, els campions del món, Lamine, Pedri, entre ells. El francès Jules Koundé ha estat la principal novetat a l'entrenament d'aquest matí. Fins demà no s'incorporaran la resta: Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres. El valencià encara no ha tancat, Joan Fitó, la seva marxa al PSG. Com estem?
2: Com estem? Primer dia de feina del francès, de Jules Koundé, que va acabar el Mundial dissabte, dia 18, i per tant torna un dia abans que els internacionals espanyols. També havia de tornar avui Anthony Gordon, però l'anglès va retallar les seves vacances. Serà la cinquena temporada de Koundé al Barça, de moment consolidat com a lateral, però amb el central sempre a l'horitzó. Tot plegat el dia abans que tornin els 5 campions del món. Encara no ho han fet Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Cubarsí i Ferran Torres. Avui l'equip s'ha tornat a entrenar. No ho han fet amb el grup, han fet treball al marge Marc Casador i Héctor Fort, segons el club, per protegir-los d'una possible lesió, com el cas que va passar ahir de Rooney Bardghji. Tots dos haurien de sortir els pròxims dies del Barça.
1: Molt bé, precisament de tots els temes que hem parlat, ja hem esbossat el nom de Ferran als titulars perquè és un dels noms que serà clau en aquest mercat. Hi va haver una primera oferta del PSG.
2: Sí, que el Barça va rebutjar, una oferta de 40 milions d'euros. El Barça la considera a dia d'avui insuficient, no l'accepta. Per tant, tots dos clubs han de seguir negociant. L'acord entre el futbolista i el Paris Saint-Germain és total. Falta només tancar aquest acord entre clubs i, si el fitxatge no resol aquesta mateixa tarda, Ferran haurà de comparèixer demà, primer dia d'entrenaments, a la ciutat esportiva Joan Gamper.
1: Potser haurà de veure l'eclipsi aquí a
2: Barcelona.
1: Per cert, estem pendents de l'estat físic, sobretot d'un jugador, això és el més rellevant, la salut, i en concret el de Rooney Bardghji.
2: Sí, ahir no va acabar l'entrenament aquest matí. De fet, encara les està passant proves mèdiques per conèixer l'abast d'aquesta lesió. Quan hi hagi doncs el diagnòstic, el Barça en farà un comunicat, però vaja, ahir fons del club ja ens apuntaven que Rooney estarà uns mesos de baixa, que pinta malament. Per tant, durant aquesta tarda hem de conèixer exactament la lesió, però no pinta bé, estarà uns mesos de baixa Rooney Bardghji.
1: Molt bé. Alguna cosa més sobre aquest mercat, perquè seguim pendents de l'altre nom, perquè molta gent ara mateix es centra en Ferran, però evidentment a molta gent li fa il·lusió Rodri, veure
2: sí,
1: Rodri del Barça.
2: El Barça el vol tancar el més aviat possible. No serà fàcil perquè el City és exigent, demana més diners dels que de moment el Barça vol oferir i ha ofert. Per tant, la situació és semblant a la de Ferran, però a la inversa. El Barça, si vol desencallar la situació abans que Rodri torni a entrenar-se amb el City, haurà d'augmentar aquesta oferta. Igual que en Ferran, l'acord entre el Barça i Rodri també és total, per tant falta l'acord amb el City. Dos apunts més en clau Barça. El primer, amb la sortida de Ter Stegen, Joan Garcia ja consta amb el dorsal 1 a la web de la Lliga. Stensna agafa el relleu de Joan Garcia i passa del dorsal 25 al 13, i ahir es va fer oficial la sortida de Ronald Araujo al Liverpool. Sessió simple fins al 30 de juny. Araujo encara amb contracte fins al 2031. 4 anys més li queden a Araujo quan torni. Avui comiat a les xarxes socials. Diu Araujo: després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, aprenentatges i sobretot moltes persones. Sempre agraït, culers, és el comiat de Ronald Araujo.

0: Bé, doncs, sobre Ronald Araujo, ara ja l'hem de treballar com una peça separada del Barça, tot i que pertany al Barça, però és on es jugarà, vestit del Liverpool, i justament això, Carles Vila, és un dels temes que ahir es va oficialitzar, aquesta cessió de Ronald Araujo als Reds.
1: El club anglès es farà càrrec del 100% de la fitxa del jugador uruguaià, el segon que arriba d'aquest país al Liverpool, després de Luis Suárez. Araujo va arribar al Barça el 2018. Marxa per créixer com a jugador, però també ha de servir per alliberar econòmicament el club blaugrana.
2: La verdad que fue todo muy, muy rápido. Gracias a Liverpool, del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador. No había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
1: La marxa d'Araujo va sorprendre inicialment, tot i que l'uruguaià no va completar una bona temporada el passat any ni tampoc va destacar el Mundial.
2: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
1: El Liverpool tindrà una opció de compra de 55 milions d'euros que podrà fer efectiva fins al final de la temporada que ve.
0: El Madrid va començar ahir l'última setmana de pretemporada. Gairebé tots els jugadors ja s'han incorporat a la disciplina de l'equip i tancaran, Josep Gaia, la pretemporada amb dos partits amistosos.
3: Sí, pràcticament tots els jugadors ja s'han incorporat als entrenaments del Real Madrid. Ahir van tornar Mbappé i Tchouaméni i també van arribar els nous fitxatges Konaté i Cucurella. A hores d'ara només falta que reincorpori el jugador anglès Jude Bellingham, que té permís del club per tornar demà, dimecres. El lateral espanyol Marc Cucurella ha parlat per primera vegada com a nou jugador del Madrid y se ha desfeito en elogios al seu nou equip.
4: Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
3: El Real Madrid va anunciar ahir els dorsals que portaran els jugadors aquesta temporada. Entre els nous números destaquen el 17, que portarà Marc Cucurella, i el 25 de Yann Diomande. Com deies, Ernest, el Madrid jugarà dos amistosos més per tancar la pretemporada. Demà, el conjunt blanc visitarà La Coruña per disputar el trofeu Teresa Herrera contra el Deportivo a les 9 del vespre. I dissabte jugarà el darrer amistós a Alemanya contra el Schalke 04.
0: El Barça d'en Bol ja ha encetat la pretemporada i, com sempre, ho fa amb una estada a Andorra. De fet, des que Carlos Ortega agafa l'equip, sempre s'ha anat a Andorra i ja en van 5. L'equip blaugrana aquest any té cares noves. Hi han hagut canvis substancials, com és habitual. Això sí, voldrà seguir lluitant Carles Vila aquesta temporada per tots els títols, com l'any passat.
1: Els jugadors van passar ahir les habituals revisions mèdiques. Carlos Ortega pot disposar de tota la plantilla amb les tres noves incorporacions d'aquesta nova temporada: Sergei Hernández, Janus Smaranson i Oriol Sanfelipe. També seran a Andorra 6 jugadors del Barça Atlètic.
5: Sense dubte hem perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista sobretot l'Emil i el Domen Makuc, però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pot fer un bon treball també.
1: Per la seva banda, el pivot Ludovic Fàbregas té clar que han de tornar a lluitar per totes les competicions aquest any.
6: És el gran objectiu, però per nosaltres el mateix també amb el Mundial de Clubs, amb totes les competicions a Espanya, així que intentarem repetir tots els títols.
1: El primer amistós del Barça serà dissabte que ve a la Premium Cup Alemanya contra el Nordhorn-Lingen de la Bundesliga 2. Diumenge jugaran o bé la final o bé el partit pel tercer lloc. Per al 19 d'agost hi ha previst un altre amistós contra l'equip japonès del Toyota Gosei. La primera competició oficial serà la Supercopa de Catalunya. El Barça jugarà una de les semifinals el divendres 21 d'agost contra l'Handbol Sant Vicenç.

0: 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. La història d'aquest nedador és ben curiosa. El sitgetà Luca Hug, que ha hagut d'abandonar la seva ciutat per anar a entrenar a Terrassa per un problema amb el Club Natació Sitges, i a Terrassa ha continuat fent carrera entrenant-se, i ara el tenim als Campionats d'Europa a París, on avui ha acabat tercer a la seva sèrie de 100 metres lliures i s'ha classificat David Gallofré per les semifinals.
1: Sí, absent el relleu de 4x200 metres en la jornada inaugural d'ahir, Hug s'ha estrenat per la Porta Gran en l'Europeu de París i ha accedit a la semifinal de 100 metres lliures amb la tercera millor marca de les eliminatòries amb un temps de 47 segons i 90 centèsimes. Hug, molt content, remarca que encara té molt marge de millora.
2: La verdad que va a ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
1: La semifinal està programada per aquesta tarda a partir de 7:45. A més, el relleu 4x100 estils mix amb Nil Cadevall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i s'han classificat per la gran final. Cadevall valorava d'aquesta manera el pas i el rècord.
3: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
1: La gran final a partir de les 8 del vespre.
0: Per tant, a 7:45 i 8 del vespre, Hug i Cadevall estarem molt pendents al tot costa amb el Sergi Camps, el Joan Fitó i companyia de què passa en aquests campionats d'Europa a París. En tot cas, Luca Hug ja ha dit que va a totes, intentarà fer medalla. Nova jornada d'uns altres de campionats d'Europa. Fins ara hem parlat dels de natació, però estan en marxa també els d'atletisme. Si els de natació són a París, els d'atletisme són a Anglaterra, a Birmingham. A la jornada d'aquest matí hem estat molt pendents, han competit diferents Carles Vila atletes catalans.
4: La primera a participar aquest matí ha estat Sara Gallego. La barcelonina ha quedat fora de la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena a la seva semifinal.
5: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda. Ya era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno. Veces que sale, veces que no. Me lo he disfrutado, que creo que también es importante.
4: En canvi, Marta Mitjans ha aconseguit la cinquena plaça a la seva sèrie dels 800 i sí que s'ha classificat per semifinals.
6: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida. Y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
4: Guillem Crespí ha estat penúltim a la seva sèrie dels 100 metres. Javier Lorente tampoc serà a les semifinals dels 400 tanques. Ha estat cinquè a la seva sèrie d'aquest migdia. Aquest vespre, recordem-ho, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada.
0: Queden 8 minuts per arribar a les 3. Més esport aquí al Catalunya Migdia.
7: Catalunya Migdia. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
7: Catalunya Migdia.

0: I aquesta setmana comença oficialment la temporada del futbol. Continuen fases prèvies de competicions europees de l'Europa i la Conference League. Tenim la final de la Supercopa d'Europa, que això arriba en poc més de 24 hores. Aquesta setmana comença també la primera i la segona divisió del futbol estatal. Els últims partits de pretemporada també tenim un partit del Barça, per exemple, a Suïssa, europeus d'atletisme, Josep, europeus de natació, etc. Per on comencem?
1: Sí, avui torna l'activitat futbolística. A les 6 de la tarda es juga la tornada de la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions League, on l'equip revelació de l'última edició, el Bodø Glimt, s'enfrontarà al Saint Gilloise. Recordem que en el partit d'anada van quedar empatats a 3. També juga la tornada de l'Olímpic de Lió contra l'Esparta de Praga. A les 9 del vespre, a l'anada va guanyar l'Esparta per 2-1. També avui, com hem comentat, tenim l'Europeu de Natació. Les participacions catalanes són a 8:15 de la tarda, tenim les semifinals de 100 metres lliures masculí i a les 8 la final de 4% d'estil mix. També hi ha l'Europeu d'Atletisme. A les 8 de la tarda tenim la classificació de perxa femení A més B i a 9:15 la final longitud masculí.
0: Demà, primer títol gran de la temporada, Josep.
1: Sí, tenim la gran final entre el PSG i el campió de l'Europa League, l'Aston Villa. També a les 9, com hem dit abans, el Real Madrid visitarà el camp del Deportivo de la Coruña per jugar el trofeu Teresa Herrera.
0: Molt bé. Dijous torna la fase prèvia de l'Europa i la Conference League amb les tornades de la tercera ronda.
1: Sí, a 9:15, l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen jugarà contra el Cherbourg. A l'anada van guanyar 3-1, però abans, a les 6, l'Inter Escaldes andorrà jugarà contra el Flora. A l'anada, els andorrans van guanyar 2-0.
0: Molt bé, i per fi divendres comença pròpiament la Lliga de Futbol aquí.
1: Sí, amb la segona divisió. Això sí, només tindrem un partit entre el filial de la Real Societat i el Castelló a 9:15 del vespre.
0: I la primera divisió, que tornarà l'endemà, torna dissabte.
1: Torna amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre i el Sevilla rebrà el Rayo a 9:15. A més, també... a 9:15, perdó. A més, també hi ha un Europeu de Natació i jornada completa d'atletisme des de 9:15 del matí.
0: Molt bé, com us dèiem també, Suara, no tots són partits oficials. Tenim un partit del Barça, que és un amistós, que juga a Suïssa.
1: Sí, jugarà contra el Basilea a 5:15 de la tarda i l'Espanyol debutarà la Lliga a casa contra el Llevant a les 7. També a les 7 el Girona s'enfrontarà al Leganés, el Madrid jugarà contra el Schalke a 5 de la tarda i també tindrem la final de la Community Shield entre el Manchester City i l'Arsenal a 4. També tenim el darrer dia de l'Europeu de Natació i també d'Atletisme.
0: Joan Fitó, com sospitàvem, Gianni Infantino no està sol.
2: No, i té el suport de Donald Trump. Els darrers dies Trump ha donat aquest suport públicament a Infantino. Diu que la FIFA, diu Trump, que la FIFA cometria un terrible error si considerés substituir Infantino al capdavant de la FIFA, que ha organitzat Infantino el Mundial, el millor Mundial de la història. Per tant, Infantino té el suport de Trump. També té el suport Gianni Infantino. Els últims dies ha rebut moltes crítiques de diverses federacions, però té el suport d'altres federacions, com per exemple Mèxic, Qatar, Indonèsia o Filipines, que en cas que hi hagi aquesta divisió, recordem que Infantino el que volia fer era parcialment invertir diners en el Mundial, diners privats. Per tant, Infantino, que té el suport de diverses federacions, a hores d'ara també el de Donald Trump.
0: Colòmbia també. I per cert, en bàsquet, els primers equips de la Lliga ACB que han començat la pretemporada tenen un cert regust català, sobretot un, el Coruña, que està entrenat per un català i hi ha jugadors també dins.
2: Sí, entrenat pel català Carles Marco, exentrenador també, entre d'altres, del Girona, on juguen també l'escorta Guillem Jou, l'excapità del Baxi Manresa i el base Didac Cuevas. També ha començat la pretemporada l'altre equip que ha pujat a la Lliga ACB aquest estiu, l'Obradoiro de Santiago de Compostela. El Barça, en canvi, tardarà una mica més a començar. Començarà aquesta pretemporada el dia 22. La Penya i el Girona ho faran dilluns vinent, tot i que aquest divendres el Joventut ja passa revisions mèdiques. Per cert, Xavi Rabasseda, exjugador mític del Barça de la Lliga ACB, ha fitxat per l'Espanyol a la tercera FEB. Si tot va bé, intentarem que aquesta tarda passi pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, i el càsting del Quintanars Manresa.
2: Que el fa demà, aquest càsting de jugadors amateurs, perquè almenys un d'ells d'aquests jugadors amateurs pugui començar la pretemporada amb el Quintanars Manresa. Una temporada que, com dèiem, comença la setmana vinent. Ara mateix hi ha 11 candidats. Demà es faran les proves, veurem qui acaba fent aquesta pretemporada amb el conjunt del Bages.
0: Gràcies, Joan.
2: A tu.
0: I per fi s'unifiquen criteris sobre quan cal anar a revisar el VAR i quan no. La UEFA ha presentat la plataforma Clearline, una eina que busca justament això, que els àrbitres tinguin un mateix patró, quan s'ha d'anar a revisar una jugada i quan es deixa. Clearline ofereix explicacions detallades, dona material audiovisual sobre algunes de les decisions que solen ser més controvertides i més complexes. A segona divisió, el Girona ha anunciat que el davanter Cristian Portugués Porto portarà el dorsal número 10 a la setena temporada al club, i el Sabadell ha presentat la segona equipació per aquesta temporada, que torna a segona. La samarreta és negra amb tocs daurats. A partir d'aquí, literatura. El seu disseny hi figura la ceba, el símbol dels sabadellencs, el riu Ripoll, la fàbrica tèxtil i la Torre de l'Aigua. És una equipació negra amb rivets daurats. L'equipació costarà 75 euros. I en vela, el català Jordi Xamar i la mallorquina Marta Cardona defensaran la seva corona al campionat mundial del 470 al Japó, que es disputa des de demà i fins al proper dia 17. Fins aquí el Catalunya Migdia, demà a les dues i tornem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Marc Teixidor Valls. Colòmbia es desperta amb les destrosses del pitjor terratrèmol del segle al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. L'últim balanç de les autoritats locals xifra ja en 169 els morts. El terratrèmol d'una magnitud de 7,4 va destrossar uns 5.000 edificis amb l'epicentre a Chocó, a l'oest de Colòmbia. El govern ha acabat d'estrenar, Abelardo de la Espiriella ha decretat l'estat d'emergència. El Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que no li consten víctimes mortals ni ferits. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Ho explica el ministre José Manuel Álvarez.
2: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
1: Més temes, Marta Prats.
3: Brussel·les lliura a Espanya 6.200 milions d'euros més del Fons Europeus de Recuperació, els anomenats Next Generation. És la setena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes, destinades, recordem-ho, a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
1: El govern de la República Democràtica del Congo xifra en més de 2.000 els morts per l'Ebola confirmats, de manera que el brot declarat a l'est del país el 15 de maig està molt a prop de convertir-se en la segona epidèmia d'aquest virus més letal de la història registrada fins ara al Congo. Segons l'últim butlletí del Ministeri Congolès de Comunicació, amb dades recopilades fins al 9 d'agost, s'han registrat fins a prop de 4.400 casos confirmats d'Ebola, cosa que situa la letalitat en el 46%. Hi ha més de 700 pacients en aïllament hospitalitzats i uns 870 han aconseguit recuperar-se de la malaltia.
3: Només un 31% dels joves espanyols d'entre 18 i 34 anys aconsegueixen emancipar-se o viure sense cap ajuda familiar. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu on més ha caigut aquesta taxa des del 2016. Ha passat del 41 al 31% que dèiem ara. A Europa, la meitat dels joves d'aquesta edat ja s'ha independitzat. La situació ha empitjorat l'última dècada de l'Estat, malgrat que ha baixat la taxa d'atur i han millorat els salaris. Això, però, no ha compensat ni de lluny les dificultats d'accés dels joves a l'habitatge amb els preus dels lloguers i de compra disparats.
1: A l'AP7, un camió avariat a Sant Sadurní d'Anoia provoca a aquesta hora 11 quilòmetres de cua en sentit Tarragona. El vehicle hauria sortit de la via per causes que no se saben i provoca intensitat de circulació en aquest tram. I unes obres tallen i obliguen a fer amb autobús un tram de les línies del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius. Cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià a Barcelona, on s'està refent la zona de les vies i no hi circulen trens. La 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils acaba amb un balanç satisfactori per als organitzadors. La xifra d'espectadors i l'èxit de nous espais que han acollit diferents concerts han estat alguns dels aspectes més valorats. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
4: Bon dia. La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició en què s'han programat una quinzena de recitals de grups i cantants com ara Siloé o Joan Dausà, que han aplegat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització, que a més està molt satisfeta per la bona acollida de dos nous espais que s'han incorporat a l'edició d'enguany. Isaac Alvesa és un dels organitzadors del festival.
5: La valoració que fem d'aquesta edició 51 del Festival de Música de Cambrils ha estat molt positiva per diversos aspectes. Un, pel número d'espectadors, però també per les novetats que hem incorporat a aquesta edició. El Festival de Cambrils ha tornat en dos concerts al Parc Samà, un espai iniciàtic on el festival havia començat fa més de 50 anys i enguany hem fet dos concerts de música clàssica i de música antiga, i també hem estrenat el Club Nàutic.
4: Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Esport, Joan Fitó.
6: El Barça avui ha tornat als entrenaments al francès Jules Koundé després de disputar el Mundial amb la seva selecció. En canvi, han fet treball de camp, però al marge dels seus companys per precaució, Marc Casado i Héctor Fort. Tots dos han de sortir del Barça els pròxims dies. Demà tornaran els internacionals de l'equip espanyol, entre ells Ferran Torres, que continua sense tancar la seva marxa al PSG. Ahir el Barça va rebutjar una primera oferta de l'equip francès. Rooney Bardet ha passat proves mèdiques aquest matí per avaluar una possible lesió greu al genoll dret. Aquesta tarda el club ha de comunicar l'abast d'aquesta lesió. I a la jornada de matí dels Campionats d'Europa d'Atletisme a Birmingham, Sara Gallego ha quedat fora de la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena en la seva semifinal. Marta Mitjans, en canvi, ha aconseguit la cinquena plaça a la seva sèrie dels 800 i s'ha classificat per aquestes semifinals.
0: Fins aquí les notícies.
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
7: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
7: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
7: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
8: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
9: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia. Amb Enric Calpena.

Louis Pasteur és un dels científics més importants de la història. Al llarg dels anys va passar del seu interès per la química a la microbiologia fins a ser considerat el pare de la immunologia moderna en ple segle XIX. Les seves investigacions van permetre conservar certs aliments en millors condicions i, per tant, salvar milions de vides de pacients afectats per malalties infeccioses. Comptava amb il·lustres predecessors, com Edward Jenner, l'introductor de la primera vacuna, i de contemporanis tan fonamentals en l'estudi dels microorganismes com l'alemany Robert Koch, però Louis Pasteur va destacar especialment.

0: Pasteur va néixer a Dol, un poble de l'est de França, prop de la frontera suïssa, el 1822. Tot i que de jove aspirava a ser pintor i professor d'art, als 19 anys havia obtingut un batxillerat en ciències matemàtiques. El 1847 es va doctorar en ciències i el 1854 va ser nomenat degà de la Facultat de Ciències de la Universitat de Lille. El primer àmbit d'especialització va ser la química. El 1857 va demostrar que la fermentació dels làctics, el vi o la cervesa tenien a veure amb l'acció de determinats microorganismes. Amb el temps va desenvolupar l'anomenada pasteurització, un mètode d'escalfament fins al punt d'ebullició durant un temps breu, seguit d'un refredament ràpid, per tal de matar la majoria de microbis presents a les begudes. Més endavant, Pasteur va desenvolupar la teoria germinal de la malaltia, defensant que els contagis de les malalties infeccioses d'una persona a l'altra es devien a uns microorganismes que es transmetien o bé a través de l'aire o bé pel contacte físic. Aquesta idea, que desafiava el concepte de la generació espontània de la vida, va obrir la porta a la possibilitat de prevenir les malalties mitjançant la vacunació profilàctica, o bé de tractar-les un cop consumada la infecció amb vacunes terapèutiques, en un moment en què no existia cap coneixement sobre el sistema immunitari del cos humà. Esperonat per la mort per tifus de 3 dels seus 5 fills, la seva investigació constant aconseguiria descobrir vacunes contra el còlera aviar, el carboncle, el mar roig i la ràbia. En paraules de l'escriptor i metge francès Henri Mondor, Pasteur no va ser metge ni cirurgià, però ningú ha fet tant com ell en favor de la medicina i la cirurgia. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui parlem d'un personatge que és molt clau, fins i tot avui en dia, en la nostra vida quotidiana. Quan obrim qualsevol cartró de llet, per exemple, si ens hi fixem, la majoria posaran que és llet pasteuritzada. I ve de Pasteur, el nom d'aquest senyor.
1: No, és un fet molt curiós de pensar que d'una època tan recent ignoréssim això de que res ve del res, que les coses venen d'altres organismes, no? I pensar que això fa 100 anys poc més. És a dir, el microscòpic i tota la ciència el que ens ha permès avançar a partir de totes les investigacions d'aquells anys, de Pasteur, Koch, etc., sembla que no pugui ser. És que fa molt poc temps.
0: S'havien fet proves científiques, evidentment molt fetes, però les quals, per exemple, es tapava o es deixava tapat algun element que fermentés, llavors teòricament inerta, i llavors apareixia vida. No? I es considerava que això era la generació espontània, no? En determinades condicions, qualsevol element podia arribar a determinar que cresqués vida naturalment, no? Perquè estava en la natura de les coses.
1: Sí, però hi havia el ressò social, hi havia l'interès per la ciència, hi havia la recerca, hi ha la voluntat de saber què passava, i després hi ha una cosa que és molt important, estem en una època de que tots els avenços científics, la societat els recull i els acull de forma absoluta, no? Clar, això és extraordinari, i això fa aparèixer, suposo, tants, no sé si dir-ne la paraula invents, però tants avançaments científics que ens permet avançar d'una forma extraordinària en la química, en la física, en la medicina i en tot. I nosaltres encara vivim d'aquesta cua.
0: Sí, sí. És una època, el segle XIX, en què hi ha un gran optimisme social, malgrat els grans desastres del segle, vull dir que n'hi ha molts, però la sensació de que l'evolució i de que la transformació sempre és en positiu i que, per tant, descobrir coses, treballar en invents, investigar, millora moltíssim la condició social de tothom. Cosa que després s'ha vist que no necessàriament anava així, la cosa,
1: però... Això comença a entrar en crisi cap als anys 60, però ja del segle XX, que la gent diu, ui, el progrés no pot ser que tot sigui sempre il·limitat sense conseqüències.
0: Sí.
1: Tot té conseqüències, però...
0: Però en aquell moment no. En aquell moment la sensació és que no és així.
1: I en la millora de la vida i en un munt de malalties, Pasteur és una persona clau.
0: Qui ens acompanyarà per conèixer la vida i sobretot l'obra de Louis Pasteur és una persona que hem tingut la sort de tenir ja en el programa, és el doctor Francesc Accensi, professor del Departament de Sanitat i Anatomia Animal de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma, investigador de l'IRTA CRES, el Centre de Recerca en Sanitat Animal. Doctor Accensi, moltíssimes gràcies per tornar a la guàrdia.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Louis Pasteur, a part del seu nom tan famós per la pasteurització, realment l'aportació d'ell a la història història de la ciència o la ciència, és cabdal o és simplement que els seus descobriments i les seves investigacions són per coses molt quotidianes i, per tant, s'ha fet molt famós?
2: Mira, per les dues coses, us diria. Ah, per les dues coses. Perquè, bé, evidentment, Pasteur, tothom el coneixem, com has dit tu, del bric de llet,
0: sí,
2: allò,
0: sí,
2: llet pasteuritzada. Sí. Però, per exemple, moltes vegades veiem coses així i no hi pensem. El que fa realment brillar Pasteur, i trobo que és el que li dona el lloc capdalt en el rang de la història i pel fet que tothom el coneix, és per l'avançament de vacunes i sobretot per la vacuna que va aconseguir contra la ràbia. Si s'hagués quedat amb la pasteurització, amb això, vaja, ja tindria diversos capítols de llibres a tot arreu. I tothom més o menys li sonaria, perquè sortiria, com bé has comentat, en els tetrabrics. Però el punt de geni de Pasteur és aquest pas endavant a la història de la ciència i de la immunologia, en aquest cas, que és continuar fent vacunes. Des de que Jenner va fer la vacuna de forma
0: intuitiva...
2: Finals del
0: 18, això era, no?
2: Sí, sí, Jenner és 1796 o alguna cosa així.
0: Finals del 18.
2: Vull dir, Haydn està viu i treballant, Mozart l'acaben d'enterrar, vull dir, ens hem de situar en aquest espectre de... Fins que Pasteur no fa la seva feina, no hi ha cap més vacuna.
0: O sigui, 50 anys, arrodonim.
2: Llargs.
0: Més 60 que 50.
2: Molt llargs. I els mètodes que va idear intuïtivament Pasteur, igual ara ens en daríem les mans al cap, però potser no la majoria, però gran quantitat de les vacunes que tenim avui dia funcionant segueixen les tècniques de Pasteur. La immunologia en sabem molt poc. Jo en sé poc, i els que en saben molt tampoc en saben
0: el
2: que
0: gaire,
2: haurien de saber, i això crec que ho reconeix tothom. És una ciència que està fent uns avenços espectaculars dia a dia. I cada dia es descobreixen coses noves. Jo, quan vaig fer el doctorat, la cosa havia canviat. Ara ha tornat a canviar. Vull dir, va canviant constantment. Totes les ciències canvien davant.
0: Però a aquests nivells no és tan habitual. No?
2: Fa feredat. I la feina de Pasteur, vaja, és...
0: El que passa que això, anant-nos un moment del que és Pasteur estrictament, passa en tota la ciència. O sigui que la intuïció, el fet de la intuïció és entendre una cosa amb menys dades de les necessàries per teòricament entendre-la. Perquè vol dir que per la teva experiència, habilitat, intel·ligència, pel que sigui, amb poques dades que teòricament no són suficients per entendre una cosa, captes la veritat o la realitat del tema. En els primers passos de qualsevol ciència, la intuïció és bàsica, més enllà, perquè no hi ha possibilitat de fer proves.
2: No tens bibliografia prèvia.
0: Clar, i per tant has de ser intuïtiu, i per tant...
1: Sí, sí.
0: Com ho has sabut? Perquè jo em donava la sensació que allò anava per aquí. Clar, em donava la sensació que allò anava per aquí. No sembla el millor mètode científic, però és cert, això funciona.
2: Funciona, sí. I és cert. Això que has comentat a la introducció sobre la generació espontània, que és un dels primers, diguem-ne, cops mestres de Pasteur, tenia, a part de la seva, innegable intuïció i genialitat científica, a més, tenia una genialitat, diguem-ne, propagandística i impecable. I un dels primers cops d'efecte són els seus estudis per rebatre la generació espontània i que la vida no sorgeix del no-res i la teoria dels contagis de les malalties. Abans de Jesucrist hi ha un romà barró que ja fa uns comentaris dient, en els pantans millor no construir-hi perquè hi han unes coses a l'aire que poden transmetre malalties. Vull dir,
0: sí, ja ho veia.
2: Ja ho veien, abans de Crist. Sí, sí. Proves, zero. Pues, observació i pensar.
0: Intuïció.
2: I des d'aleshores, sí. Vull dir, seria aquest cas que us he comentat, seria el primer abans de Crist, sí. De forma absolutament intuïtiva, de la teoria de contagi de malalties. Pasteur fa uns experiments molt elegants on demostra que, mira... la generació espontània
0: no existeix.
2: No funciona. També va tenir un punt de sort perquè en l'experiment al final va haver una mena de repte dels darrers defensors, que en aquella època ja començava a flaquejar, els darrers defensors de la generació espontània li van plantejar un repte d'anem a fer això a dalt dels Pirineus on l'aire és més pur i a veure si... Al final el senyor es va tirar enrere i no es va fer l'experiment i Pasteur va quedar com a gran campió. però sembla ser que si haguessin anat a fer aquell experiment tal com el tenien planejat, igual que ha sortit malament...
0: Per Pasteur.
2: Per Pasteur, perquè, bueno, en fi, no em vull explicar coses molt tècniques, però hi ha alguns bacteris que tenen estructures de resistència que haguessin pogut falsejar la prova a vistes del coneixement que tenia aleshores.
0: Anem a parlar de la vida una mica de Pasteur. Ell, hem comentat que és de l'est de França, l'est de... Nosaltres també la visió del segle XXI, per exemple, l'estat francès, és en general un estat amb problemes, com amb tots, però ric, que tot molt desenvolupat. Clar, jo no sé l'est de França, al costat de la frontera suïssa, si era el lloc més ric del món i si ell venia d'una família rica, diguéssim.
2: Venia família treballadora. Uh-huh. Vull dir, era un... També part d'aquest afany de propaganda s'ha reunit que al principi va haver-hi molta geografia al voltant de Pasteur, i era allò de no, és un estudiant molt dolent, que ho va suspendre tot, i la força, voluntat... No, un estudiant correcte, normal, sí. sense fer grans, diguem-ne, grans pirotècnies, però no era aquell allò que diuen d'ells, no, és que li anava malament sí. al col·legi. No, li anava al col·legi...
0: Correctament.
2: Bé, correctament. Es va presentar per poder entrar a l'escola, a fer la carrera universitària, i va quedar, crec que el número 16 de la posició de tots els que hi havia.
0: Sí, està bé, sense sí, més.
2: Està bé, sense més, però el tio va dir, no, mira... em represento l'any que ve, llavors va empollar més i va quedar cinquè i llavors va entrar, però bueno, sí. era un personatge que anava fent, anava tirant ningú, anava a esperar que d'allà sortís un Pasteur, però tampoc era algú que dius, mira, aquest home no em farem pas res.
0: Ell comença a investigar amb química, que esclar, en aquell moment també hem de pensar que microbiologia no crec que existís, el concepte
2: no, el concepte microbiologia com a tal, no, bueno... Van Leeuwenhoek havien fet lo seu, els microscopis se sabia el que hi havia, se sabia que hi havia uns germens microscòpics, però tampoc era algo que tirés més. De fet, per l'època, veien que amb una ferida infectada hi havia microorganismes, però encara no tenien clar si hi havia microorganismes perquè s'havia infectat o s'havia infectat perquè hi havia microorganismes. No sabien, vull dir, això es va decidir. Ho va demostrar poc més tard. Però sí, Pasteur va començar sent químic de formació. Ell era químic i va començar fent treballs sobre estereoquímica, bastant brillants, però era químic. I això, de fet, jo crec que és bo i és dolent alhora. En aquest cas, és bo perquè té una mirada completament aliena a la que tenia la resta de gent. La resta de gent que es dedicava a aquests temes o eren metges, o eren veterinaris. Ell era químic, tenia un punt de vista completament diferent.
1: Això venia pel món de les malalties i ell no venia d'aquest camp.
2: Exacte, i això és molt bo. De fet, per posar un exemple, hi ha gent que és molt corporativista. Jo, que sé, jo parlo, jo com a veterinari, jo conec molts veterinaris que són corporativistes. Anava a dir una cosa molt lletja, però són molt corporativistes.
0: Els periodistes no,
2: Els periodistes no, però això em tranquil·litza. Els metges... també són corporativistes, i ara igual em tiraran tomàques a tot arreu.
0: Tothom, historiadors, tot arreu.
2: Ara treuré una mica la bandereta del meu centre de recerca. El meu centre de recerca teníem algun metge que ara ja s'ha jubilat, però tenim veterinaris i biòlegs alhora. I les formes d'enfocar els problemes i les decisions són completament diferents, perquè un té una visió, l'altre té una altra visió, i això és bo. I el cas de Pasteur, això va ser, jo trobo, molt positiu. Positiu. I, a més, com a detall curiós, si es busca imatges de Pasteur, les típiques imatges de Pasteur on estan vacunant a un pastoret de la ràbia o coses així, o estan fent l'assaig del carboncle, sempre es veu algú vacunant o algú punxant i Pasteur a darrere mirant-s'ho. Que igual la impressió que pot tenir algú diu, mira, aquest té els seus umpa-lumpes que li fan la feina, però no, és que ell era químic i legalment no podia punxar ni a un animal ni a una persona, hauria estat, i més en un país com França, hauria estat un acte d'intrusisme i se li hagués caigut el pèl.
0: Però com canvia de la química? Clar, la química, sobretot la inorgànica, sembla que sigui una cosa purament de laboratori i d'anar movent líquids, diguéssim, la sensació que tens, no, i de fer reaccions, no? No sembla que vagi directament lligada amb el món de la microbiologia. És un salt mental important.
2: És un salt mental important i Pasteur el fa i veu que allà té camp per córrer i el corre i el recorre molt bé. Estan a Lille sent degà de la Facultat de Ciències.
0: És al nord de França, sí.
2: Se li encarrega...
0: Més cap a la frontera de Luxemburg, diguéssim, prop, relativament... Luxemburg, Bèlgica, diguéssim, queda per sota, però més o menys.
2: Des de les empreses del sector li demanen que la facultat d'algú s'encarrega de fer uns estudis sobre la fermentació. Fermentació de vi, fermentació. A l'època, la fermentació pensava que era un procés merament químic. Tu col·locaves alguna cosa, màgics, i allò fermentava. Allò fermentava, i per tant, lo lògic era encarregar-li l'estudi a un químic. I el químic va anar fent, el Pasteur va fer aquests estudis, i llavors va començar a veure que la fermentació no era un procés químic, sinó que, bueno, un procés químic és.
0: Tot però, és un procés químic, però sí.
2: Però entenguem-nos, m'ha vingut ara al cap un professor que tenia jo cou, que sempre deia que tot és química. Tot és química. Passava el dia a dir que tot és química, i de fet sí, tot és química, però tot és física, o tot és matemàtiques, tot és tot. Doncs veu que la presència de microorganismes és bàsica. Sense la presència d'uns determinats llevats, el vi no fermenta, la cervesa no fermenta, sense la presència d'uns bacteris, la llet no, fermenta, no quallen, no hi haurà formatges, no hi haurà llavors, i d'aquí va tirant, va tirant, va tirant, va tirant, i és quan tira per aquest camí i avança.
0: O sigui, això li provoca l'interès intel·lectual de dir, caram, aquest sistema no és exactament per la reacció. La reacció química és, diguéssim, la conseqüència d'una cosa anterior. Clar, això és la qüestió. Okay.
2: Sense els llevats que creixen i es multipliquen, que són els que fan la feina, són els que fan la fermentació alcohòlica, no funciona. I ell ho veu, ho descobreix, ho publica, ho tira endavant, i d'aquí més o menys coetanis amb això hi ha tots els estudis que fa sobre la fermentació, sobre la refutació de la generació espontània i tot això.

0: L'agost de 1857, Louis Pasteur va lliurar la memòria sobre la fermentació anomenada làctica a la Societat Científica de l'Illa, després d'un temps investigant aquesta qüestió. Per molts, aquest informe marca l'inici de la bacteriologia com a ciència. Pasteur va demostrar que la fermentació de certes begudes el provocava l'acció d'uns organismes vius microscopis. A la llarga, l'anàlisi dels microorganismes el va portar a refutar la teoria de la generació espontània de la vida, com va fer en una conferència a la Sorbona l'abril del 1864.
1: Senyors meus, ja n'hi ha prou de poesia, de fantasia i de solucions guiades per l'instint. És hora que la ciència, l'autèntica ciència, recuperi els seus drets i els exerceixi com cal.
2: Pasteur, vostè està negant la possibilitat que la vida aparegui per designi diví.
1: Aquí no hi ha religió, ni filosofia, ni ateisme. No estem parlant d'això. Em limito a combatre la creença que els éssers poden venir al món sense pares, sense ascendents, que ha estat vigent a través de totes les edats. Els errors més grans poden comptar la seva existència per segles i la seva antiguitat no suposa cap argument en favor seu.
2: Doncs de què estem parlant, si es pot saber?
1: Com a home de ciència, m'importen ben poc el materialisme i l'espiritualisme. El que m'interessen són els fets, abordats sense cap idea preconcebuda. Si l'experiència m'hagués demostrat que existeixen les generacions espontànies, no hauria tingut cap problema a declarar-ho. I estava del tot disposat, però no he arribat a tal conclusió. Els meus treballs em permeten assegurar que tots aquells que defensen la generació espontània duen una bena als ulls.
2: Quanta supèrbia. Està faltant a la memòria de molts dels seus il·lustres predecessors.
1: Alquimistes, en la seva majoria. No hi ha cap circumstància avui coneguda que permeti afirmar que els éssers microscòpics han vingut al món sense germen. És a dir, sense pares semblants a ells.

0: Pasteur i dels seus descobriments claus i capdals en la història de la ciència, especialment de la microbiologia. Doctor Accensi, la generació espontània no existeix. Llàstima, perquè era bonic això,
1: Bueno, i a vegades...
0: I això ho va demostrar Pasteur, no?
1: Sí, sí, i a vegades té sensació que sí que hi ha coses que apareixen per generació espontània,
0: sí, però
1: no és
0: cert. Filosòficament potser sí, però no, a l'hora de veritat, científicament no.
1: Exacte, a l'hora de veritat no. Doncs bé, Pasteur, en el fons, es va basar en estudis previs, com en aquest cas, com molta d'altra gent, i de fet hi havia la discussió que ja es venia arrastrant sobre si hi havia generació espontània o no. Hi havia estudis previs d'un italià, un tal Spallanzani, que havia demostrat que si bullies un brou de cultiu de tal manera que quedés, mataves tots els microorganismes que hi haguessin allà i allò ho tapaves, si no entraven microorganismes nous de l'aire, aquell medi quedava inert i no passava res. Si obries el pot, els microorganismes podien entrar per la boca del madrau i llavors començaven a créixer allà fins que al final tu veies que allà hi havia una terbolesa o hi havia submarinos allà creixent. Llavors hi havia els que defensaven la generació espontània, deien que no, que perquè hi hagués generació espontània havia d'haver-hi aire que pogués produir, insuflar vida en aquesta matèria inert. Llavors, clar, uns deien, no, és que el que m'estàs fent és impedir la generació espontània perquè l'aire no vivifica, el neuma no vivifica aquests cultius. Llavors, Louis Pasteur el que va fer, una demostració brillant i molt elegant i molt bonica, va fer una mena d'ampolles rodones que tenien un coll, el coll de l'ampolla, que eren els flascons anomenats de coll de cigne, que es poden veure en el Museu de Pasteur, estan allà conservats.
0: Sí, com arrodonits, diguéssim.
1: El coll de cigne era, si imaginem, el cap de l'ampolla, que de cop i volta es va fent més estret i prim, i gira cap a baix, com si fos el coll d'un cigne estirat, i llavors torna a pujar cap
0: amunt.
1: Una
0: mena de S.
1: Fa com, exacte, com una S que la posem de panxa
2: plana
1: cap per avall, exacte, tancada amb el flascó. Llavors, què va fer Pasteur? Va escalfar, va bullir el caldo que hi havia a l'interior, de tal forma que allò matessin tots els microorganismes que hi havia allà, i, un cop estava fet això, trencar la punta, l'extrem de la S, per tal que l'aire, el neuma, pogués entrar dintre del flascó i airejar el líquid que hi havia allà dintre, amb la qual deies, els de la generació espontània no poden dir res perquè l'aire que pot entrar i entra i està en contacte amb l'exterior per l'aire. El que passa és que els microorganismes que estan a l'aire sí, poden entrar per aquest foradet per on entra l'aire, però queden atrapats a la panxa de la S.
0: I llavors no aconsegueixen pujar, diguéssim,
1: exacte, no poden
0: a l'altra part del tub per introduir-se dins del flascó.
1: Entraran, però es quedaran aturats en el...
0: Sí, a la panxa aquesta
1: de la S. Llavors, Pasteur va dir, mira, aquí no creix. Llavors, al cap d'uns quants, tenia uns quants flascons en paral·lel, els hi trencava el coll més amunt, de tal forma que quedava obert a l'exterior, també, i llavors allà sí que els bacteris podien caure dintre del bacteris llevats, o el que fos, o fongs, podien entrar allà dintre del flascó i créixer. I llavors amb això va demostrar, mira, aquí hi ha aire, aquí hi ha neuma, hi ha oxigen, aquí no hi ha generació espontània perquè no entren microorganismes, aquí sí que creixen perquè han caigut els microorganismes.
0: Per tant, no hi havia generació espontània.
1: No hi havia generació espontània. I com a curiositat, jo no ho he vist perquè no he tingut l'ocasió d'anar-hi, les vegades que he anat a París no he pogut convèncer ningú que m'hi acompanyés.
0: Però
1: ja, exacte, ja en el Museu Pasteur de París es conserven encara flascons fets per Pasteur que estan allà sense creixement i lo que derrondaré molt.
0: No hi haurà mai creixement si no canvia les condicions, òbviament. A partir d'aquesta demostració, no sé si Pasteur es va fer molts amics o molts enemics. No sé si la seva fama va créixer o al revés. Va ser la mala fama va créixer de Pasteur.
1: No, jo crec que la fama va créixer considerablement. Vull dir, va fer un cop d'efecte, va posar el nom sobre la taula encara més, i li van començar a caure més encàrrecs per treballar, un d'ells sobre malalties d'un cuc de seda. Hi havia un cuc de seda, la indústria de la seda tenia tot ben lligat sempre a Pasteur de la mà de la indústria, el qual és ciència,
0: també és l'època, clar.
1: Ciència i ciència aplicada.
2: Ciència i ciència aplicada i economia?
1: Clar, ciència aplicada sempre va aplicada...
0: Sí, si aconsegueixes que els cucs de seda no morin, m'imagino, doncs la producció serà més alta i, per tant, la teva inversió en cucs de seda multiplicarà els beneficis.
1: Hi havia una epidèmia, un problema de cuc de seda, i Pasteur, després d'estudiar-s'ho molt, va veure que allò era una malaltia infecciosa, va lograr separar

0: els capolls que estaven emmalaltits, va discriminar i va tirar un atrèxit dintre de la... de la carrera de Pasteur.
1: Perquè la qüestió del contagi no estava clara fins Pasteur, però suposo que sí, que ja es tenia clar que determinava si una... allò que es deia la poma podrida, no? Si poses una poma podrida entre pomes, doncs totes s'acaben podrint. Aquesta sensació de que si apartaves el malalt o d'un grup sa, hi havia moltes menys possibilitats de que el grup sa agafés la malaltia, era una cosa molt antiga.
2: Les quarantenes.
1: Sí, sí.
2: Els llatzerets i tot això.
1: I de la pesta negra ja es feia. Per tant, diguéssim, Pasteur... En aquest sentit, no innova, no?
0: No, Pasteur no innova, però... tira endavant i tira del carro. I per exemple, Pasteur, clar, no és un individu aïllat, vull dir, hi ha altra gent estudiant, hi ha Koch que fa uns estudis... Koch és el que demostra, al cap i a la fi, que els microorganismes que ells són capaços de veure amb una ferida infectada són produïts... No és que la ferida aparegui i llavors allà apareixen
1: els microorganismes.
0: No, que la infecció es produeix per la presència de microorganismes. Això ho demostra Koch amb un estudi molt, molt elegant. I el mateix Pasteur influència altra gent. Amb els estudis que fa sobre la generació espontània, això ho llegeix un cirurgià anglès que es diu Lister, que avui en dia la gent és conegut perquè hi ha un col·lutori amb el seu honor, per exemple, sense voler fer propaganda de marques. Doncs aquest senyor llegeix els estudis que fa Pasteur sobre malalties infeccioses i tal, i decideix, veu que en les seus operacions de ferits de guerra i de traumatisme se li mora un fotimer de gent després de l'operació, evidentment tots amb sepsis,
1: sí, clar,
0: decideix a fer operacions, netejar les ferides amb fenol abans de començar i anar esparçant fenol mentre es fa l'operació, que deurien acabar tots amb un globo bastant considerable de respirar tot allò, però logra que de cop i volta li sobrevisquin
1: moltíssims,
0: i llavors això és un punt més.
1: Clar, això que ens sembla tan obvi, de netejar ferides de rentar les ferides o posar alcohol quan t'has tallat un dit, i ara ho trobem normalíssim, i clar, no era tan normal, era realment extraordinari.
2: Home, pensem que fins fa no massa temps s'operava gent fumant.
1: Sí, clar.
2: No.
0: Sí.
1: Pasteur comença a treballar aquests temes, però, clar, entre els interessos industrials i els seus propis interessos, comença a trobar camps d'investigació molt més amples que no pas estrictament la indústria.
0: De fet, el pas que Pasteur fa, que tira més endavant, és l'estudi de... intentar introduir vacunes i fer i generar vacunes per avançar la ciència en aquest cas i fer el benefactor de la humanitat. I llavors quan Pasteur decideix vinga, anem a treballar, a seguir el camí que va endegar Jenner, es troba amb una sèrie de temes. El primer tema és, si vols assajar una vacuna has de fer assajos amb els individus que has de vacunar. Clar, això d'entrada, ell el que volia fer és treballar en medicina humana, però, clar, medicina humana, tu no pots anar... Queda molt lleig.
1: Sí, provant...
0: Anar a provar les coses en persones. Llavors, comença aquests estudis...
1: No, és que molt lleig, sinó que èticament se surt de qualsevol límit ètic, perquè ja costa fer-ho amb animals, diguéssim, evidentment amb humans encara costa més, diguéssim, èticament parlant, eh?
0: Fer-ho amb animals i dir
1: costa,
0: per algú...
1: Mentalment costa.
0: Per algú no és senzill, que treballa amb això, és horrible.
1: Sí, ja.
0: És horrible, però no hi ha més.
2: Qui treballa per la vida pensada que pots anar contra la vida amb una persona, clar.
1: Sí, i Pasteur... Primer un animal i després una persona, sí, és terrorífic, sí.
0: Comença a fer aquests estudis amb malalties animals. I, de fet, les seves primeres vacunes són amb malalties animals. De fet, la primera...
1: Són vacunes per animals o vacunes per malalties que es contagien a humans?
0: No, la primera, la que fa, és per una malaltia dels pollastres, el còlera aviar, una malaltia que afectava... Bueno, afecta encara, però està resolt, hi ha vacuna, que afectava a les gallines, als pollastres. I comença per aquí. Més endavant sí que començarà a fer...
1: Sanitat veterinària, no?
0: Sí. Els primers, de fet, de les quatre vacunes de Pasteur, tres són per medicina, per malalties animals. El còlera aviar, el carboncle, que sí que el carboncle afecta els homes, però de forma molt extemporània. I el mal roig, que és una malaltia del porc. Després hi ha el salt a la ràbia. Però el salt a la ràbia és estudiat i mil·limetrat. Per què va triar la ràbia com a eina de treball? Bueno, perquè és important i tal, però jo crec que aquí hi ha una decisió estratègica. Primer, per no trepitjar els altres estudis que la gent està fent. Coc està treballant amb tuberculosi, bueno, doncs no tocarem aquest tema. Anem a agafar una malaltia humana, però que afecti també els animals, amb el qual jo puc experimentar amb animals i llavors trasllado a humans. Una malaltia que em permet fer aquesta cosa i que, a més, ningú hi treballi. I la malaltia és la ràbia, perquè, a més, és espectacular.
1: Clar, la ràbia, els símptomes d'una persona infectada per ràbia, a part de que té una mortandat altíssima, són terrorífics, amb uns moviments convulsius i uns dolors. I, en fi, no és una cosa senzilla, la ràbia.
0: No.
1: Ara, perquè és molt inusual, però...
2: Molt.
0: I a part, l'ítem... Bueno, és més usual del que ens creiem. Hi ha moltes baixes, el que passa és que... A nivell global, diguem-ne, a països desenvolupats és molt rar, però diguem-ne que és una d'aquestes malalties que es consideren negligides. N'hi ha més dels que aparentment que creiem que hi ha. Però, a més, el fet d'escalar aquest pas de medicina animal a medicina humana tenia l'avantatge que, en el cas de la ràbia, qualsevol persona que ha estat atacada per un gos rabiós o el que sigui, sabem que, si no fem res, es morirà. Llavors, el fet de tenir una vacuna contra la ràbia és allò, dius, bueno, prova-ho, perquè total...
1: Es morirà segur,
0: no pots anar a pitjor. Llavors, això permetia fer aquest salt. Vull dir, la tria de la ràbia trobo que està especialment estudiada.

0: Tot i que no va exercir com a metge, l'any 1868 Pasteur va ser nomenat doctor en medicina honoris causa per la Universitat de Bonn en reconeixement als estudis sobre els microorganismes a les malalties transmissibles. Va ser un títol honorífic, al qual, curiosament, Pasteur va acabar renunciant a causa del context polític. L'esclat de la guerra franco-prussiana l'estiu del 1870 el va portar a refusar la distinció en una carta enviada al rector de la universitat el 18 de gener de 1871, que dona bona mostra de la seva sinceritat. És clar que la resposta alemanya no va ser menys contundent.
1: El 1868, la Facultat de Medicina de Bonn em va fer l'honor de conferir-me oficialment el títol de doctor en Medicina com a recompensa pels meus treballs sobre les fermentacions i el paper dels organismes microscòpics. De totes les distincions que m'han valgut els descobriments que m'ha estat donat de fer des de la meva entrada en la carrera de les ciències, confesso que cap com aquesta m'ha produït una satisfacció més gran. Als meus ulls era com la legitimació d'un pensament íntim, la veritat del qual sentia afirmar-se més i més. Que els meus descobriments han obert horitzons nous als estudis mèdics. Em vaig afanyar a fer emmarcar el diploma d'honor que consagrava la decisió de la vostra facultat i vaig guarnir amb ell el meu gabinet de treball. Avui, la visió d'aquest pergamí se m'ha fet odiosa, i em sento ofès en veure el meu nom i la qualificació de Virum Clarissimum amb la qual l'engalaneu, col·locat sota els auspicis d'un nom destinat en el futur a l'execració de la meva pàtria, el del Rex Guilhelmus. Professo altament el meu respecte cap a vostès i cap a tots els professors cèlebres que han subscrit la decisió dels membres de la seva ordre. Però obeeixo a un crit de la meva consciència en venir a suplicar-vos que esborreu el meu nom dels arxius de la vostra facultat i que recolliu aquest diploma en senyal de la indignació que inspiren a un home de ciència francès la barbària i la hipocresia d'aquell qui, per satisfer un orgull criminal, s'obstina a promoure la matança de dos grans pobles.

0: El que subscriu, degà actual de la Facultat de Medicina de la Universitat de Bonn, ha estat encarregat de respondre a l'insult que heu gosat fer a la nació alemanya en la persona sagrada del seu august emperador, el rei Guillem de Prússia, i d'enviar-vos l'expressió de tot el seu menyspreu. Signat, doctor Maurice Newman. Postscriptum. Volent garantir els seus actes en contra de la brutícia, la facultat us retorna adjunt al vostre nivell.
1: En guàrdia, amb Enric Calpena.
2: La guerra franco-prussiana entre mig, Josep Maria Soler i Sabater, suposo que, clar, devia ser un trasbals tan gran que si Pasteur hagués continuat sent doctor honoris causa per una universitat alemanya, hagués estat molt mal vist amb aquella França derrotada, no?
3: La guerra franco-prussiana és la unificació alemanya, és després totes les conseqüències de la Comuna de París, però després hi ha una cosa que és important, que és el gran domini que durant 30 o 40 anys o 50 tindrà Alemanya, que serà la gran potència continental. Anglaterra a banda, que Anglaterra és una altra, va per una altra línia, però és una cosa, bueno, crea aquestes grans diferències i hostilitats que duraran quan la Primera i quan la Segona Guerra Mundial.
2: Clar, quan Pasteur, és el moment en què sí. Si Pasteur hagués continuat acceptant això, probablement hagués estat molt mal vist. Recordem que tots aquells, sobretot gairebé abans de la Primera Guerra Mundial, curiosament s'apaivaga una mica, però en 30-40 anys qualsevol cosa colori alemany amb aquella França és molt mal vist.
3: I això durarà molt, durarà
2: sí,
3: molt.
2: Sí, després sí. Tornarà a revifar amb la Primera Guerra Mundial, el període entre guerres i el posterior,
3: Sí.
2: Tornem a Pasteur, llavors, per entendre una mica el context d'això que havia passat. En aquests moments, el 1871, ell havia treballat allò que comentàvem, la vacuna de la ràbia, o encara que seria el seu descobriment potser més espectacular, no sé si...
4: No, en aquella època encara no.
2: Encara no ho havia tocat.
4: No. La vacuna de ràbia, diguem-ne que és el darrer i el més brillant èxit de Pasteur. Per aquells moments havia estat treballant amb la vacuna del coronaviar, també havia avançat amb la vacuna del carboncle, que, diguem-ne, la demostració final de que la vacuna funciona està muntada en planxou, en una granja, amb totes les autoritats... El tio va muntar molt
2: sabia,
4: bé.
2: Ell, forma, ho, sabia
4: ell
2: fer,
4: sabia, sí. Ho sabia fer. I, de fet, aquestes tensions que comenteu, França-Alemanya, es veuen clares amb la seva, diguem-ne, nèmesis, que seria Koch, que és un científic...
2: Koch era alemany.
4: Koch era alemany i era un científic absolutament brillant, un metge més quadradet, més, diguem-ne, més...
3: formal.
4: Menys fantasiós, però amb un mèrit... El que fa Koch té un mèrit indescriptible. I, de fet, es van quasi trepitjant, perquè Koch descriu la gent que provoca el carboncle, Pasteur genera la vacuna contra el carboncle. I jo crec que entre ells tampoc es deurien dur pas massa bé, perquè Koch criticava molt les tècniques de Pasteur com que era molt matusser, i de fet una mica matusser era, i de fet havia arribat a dir comentaris tan insidiosos com que Jenner va salvar vides humanes...
2: El que va crear la primera vacuna.
4: La primera vacuna. I Pasteur, en canvi, havia salvat 4 ovelles, lo qual...
2: De mala lluna.
4: És una mica, és una mica lleig i fal·laciós, perquè sí, Pasteur va salvar moltes ovelles amb la vacuna del carboncle, però el fet de que les ovelles estiguessin vacunades contra el carboncle i no agafessin carboncle, va salvar moltes vides humanes, perquè els que cardaven la llana a les ovelles, molts morien de carboncle, i el matar... prevenir la malaltia abans, no infectaves els humans, o sigui que...
2: Per tant, tampoc també
4: era...
2: Però la frase és brillant i revela molt aquesta...
4: L'amor que es tenia.
2: Sí, aquesta...
3: És una malícia destructora.
2: Sí, està bé, té la seva gràcia, les coses com siguin. En tot cas, Pasteur era la gran figura de la ciència francesa en aquells moments. Per tant, els seus estudis devien tenir molt suport, tothom devia estar esperant, aviam què fa Pasteur.
4: Sí, hi havia una certa, diguem-ne, expectativa en el terme, i de fet Pasteur en vida es munta l'Institut Pasteur, que és, vaja, continua existint i és un lloc punter de recerca i investigació, vaja, és un dels llocs tops.
2: Que és a París?
4: És a París, sí, és un dels llocs tops de recerca a nivell, no a nivell europeu, sinó a nivell mundial. I el, diguem-ne, el cub de brillantor de Pasteur va ser la vacuna de la ràbia.

0: El 4 de juliol de 1885, un nen de 9 anys, anomenat Joseph Meister, va ser atacat per un gos a la ciutat de Maisongouttes, a la regió de l'Alsàcia. El gos el va mossegar fins 14 vegades a les cuixes, les cames i la mà. El metge que va atendre el noi en primera instància va adreçar mare i fill cap a París per ser rebuts al laboratori de Pasteur. Encara que el seu col·laborador principal, el metge Emil Roux, es va negar a provar la vacuna contra la ràbia en un humà, Pasteur va assumir-ne el risc.
1: Monsieur Pasteur ens ha d'ajudar. És la nostra única esperança.
2: Segui, madame, que deu estar exhausta després de tantes hores de tren. Què ha passat exactament? Expliqui'm. No, esperi un moment. Emil, el metge que ens ha derivat el cas n'ha fet algun informe?
3: Segons la nota que porta la senyora, aquest pobre nano, en Joseph, va ser atacat per un gos rabiós a primera hora del matí del dia 4, ja fa més de 48 hores. El va mossegar 14 vegades, i n'haurien estat més si no hagués estat perquè un paleta que era a prop ho va veure i va atacar l'animal amb una barra de ferro.
2: Quin tractament se li va aplicar?
3: El metge local el va atendre 12 hores després dels fets, a les 8 del vespre. Les ferides més greus les va cauteritzar amb àcid carbòlic.
2: Amb fenol? Devia ser molt dolorós. I tampoc no assegura la supervivència del nen.
1: Monsieur, el meu fill està condemnat i el doctor em va dir que vostè pot tenir una solució. Li prego que salvi en Joseph.
2: Madame, ha d'entendre que es tracta d'un remei que fins ara només hem provat amb animals. No m'he atrevit a intentar-ho amb humans, malgrat la meva pròpia confiança en el resultat i les nombroses oportunitats que se m'han brindat.
1: M'és ben igual que sigui perillós. Qualsevol cosa serà millor que la seguretat de saber que en Joseph agafarà la ràbia. Si vostè no fa res, el meu fill morirà.
2: La seva petició em genera molts dubtes morals, madame. Però sembla que la providència ens ha facilitat la possibilitat de fer l'assaig que estàvem esperant. Vostè és el metge, Emil. Està preparat per practicar les inoculacions? Podem fer servir la medul·la d'aquell conill mort de ràbia que hem tingut assecant-se 15 dies.
3: Si m'ho permet, Monsieur Pasteur, m'estimo més no participar en aquesta prova amb humans.
2: Entenc els seus recels, doctor Roux, i els comparteixo. Ho consultaré amb dos companys meus de l'Acadèmia Francesa de les Ciències, en Vilpen i en Granger. Senyora, li prometo que faré tot el possible per curar el seu fill. Mentrestant, en Joseph podrà jugar amb els pollastres, els ratolins i els conills que tenim al laboratori.
1: Gràcies. Moltes gràcies, Monsieur Pasteur.
4: En guàrdia.
0: Doctor Accensi, estem colpits davant d'això que acabem de sentir. Això que hem sentit no és una mica literari o explica el mateix Pasteur que va anar així la cosa?
5: No, la cosa va anar així. Va. I, de fet, per aquells dies tenien preparada la vacuna contra la ràbia per assajar-la amb gossos. I havien fet assajos amb gossos i havia funcionat d'aquella manera. S'havia produït protecció, però no havia acabat d'anar del tot bé. Havia anat moderadament bé, però no havia anat del tot bé. De fet, un petit incís. Les vacunes, normalment, pensem en vacuna, una es vacuna per una malaltia que ha d'agafar. En aquest cas, estem vacunant un cop ja s'ha contagiat. Hi ha, en alguns casos, i la ràbia és un d'aquests casos, la malaltia és un procés tan lent en instaurar-se, pot trigar fins i tot mesos, que dona temps a estar-se vacunat després del punt d'infecció.
0: Hi ha altres malalties que això és impossible. No. La grip, per exemple.
5: Et vacunes i ja... No, ja estàs infectat, adéu.
0: Ja està, tens la grip.
5: La ràbia és un virus que va pujant de forma ascendent per les neurones fins a arribar al cervell i és allà quan ja no hi ha remei i ja fa estar. Però això pot trigar molta estona. I és per això que un pot vacunar amb la malaltia ja... amb el virus infectant, en aquest cas. Llavors, van fer això, es van trobar en aquest cas, i van haver-hi discussions a l'equip, què fem, vacunem o no vacunem, i Pasteur va dir, endavant, com altres vegades havia fet, tirem endavant, i va sortir bé.
0: El nen va reeixir
5: i va sobreviure. La vacunació va ser diverses dosis.
0: No va ser una punxada fora.
5: Va ser un procés dolorós perquè és una vacuna feia mal. Però va funcionar, va reeixir. Després va haver-hi gent a posteriori que va dir que no hi havia prova segura de que el gos, en realitat, que el va mossegar fos rabiós. Bueno, sí. Però bueno, és igual. En tot cas, va funcionar. quan després van haver-hi més assajos amb un altre nen, un pastor, que el van mossegar, van procedir exactament igual, perquè és que si no fa res, es morirà, amb la qual...
0: O sigui, tant se val, per
5: tant... Tant se val, era de Perdidos al Río, tot i que avui, èticament, és discutible.
0: Sí,
5: es va fer, però jo crec que ben fet i justificat.
0: Sí, ara el sistema d'assajos amb humans és molt lent, hi ha diverses fases i proves, i proves cegues, etc, fins que s'arriba a concloure que allò funciona.
5: I amb una de les vacunacions del segon nen que va arribar, bueno, aquest ja estava més granadet, tenia 15 anys, un dels ajudants dels metges que treballaven amb Pasteur es va punxar,
0: Sense voler o...?
5: Sense voler, amb, diguem-ne, material que encara era infectiu, amb la qual es va autoinocular la ràbia sense voler. I llavors van procedir a vacunar-lo amb ell, perquè, clar, dius, aquell, si no fem res, aquest es també se'ns morirà. I va sobreviure i va funcionar, i amb això van salvar el tema, i això va ser el gran èxit de Pasteur, perquè per fi ja no li podien dir allò ha salvat a quatre ovelles, sinó ha salvat d'una malaltia humana greu.
0: Pasteur, hi ha dues coses amb respecte a aquest èxit. Un, l'aparició de tots aquests ajudants, de sobte, que no són de sobte, ja devien venir d'abans, però que no sé quina importància van tenir els descobriments de Pasteur, i d'altra banda, això, quina va ser la seva projecció posterior, no?
5: Tots aquests ajudants, evidentment, no venen de sobte i venen col·laborant amb ell de temps ençà. N'hi ha un que té un carrer a Barcelona.
0: Ah, sí?
5: El doctor Rus.
0: Ah, aquell que sortia, l'Emil
5: Rus. Tenim carrer a Barcelona, vull dir, una persona realment, realment important. I aquest va ser l'esclat final de la carrera de Pasteur. Després d'això, ell ja no va fer res més, tampoc li va donar massa temps més, vull dir, ja era molt gran quan van arribar a aquest punt. I perquè veiem el tema de com de viu i com sabia manejar-se amb temes de propaganda, si volem dir-ho així, el segon nen que va ser vacunat, aquest pastoret que va ser vacunat contra la ràbia, el van col·locar de porter en l'Institut Pasteur.
0: Ah, o sigui...
5: I va acabar treballant, va morir de gran, va acabar treballant com a porter a l'Institut Pasteur. A l'entrada de l'Institut Pasteur hi havia una estàtua on hi havia un gos rabiós mossegant el pastoret, que era ell, i ell era el porter, el que rebia el personal conserge.
0: O sigui, ell tenia una estàtua de seva, diguéssim, per entendre's, a l'entrada d'on treballava.
5: Això podeu buscar que en Google ja
0: es poden trobar. Curiós, això,
5: les fotos perfectament. I, de fet, quan Pasteur mor, és enterrat a la cripta de l'Institut Pasteur. A l'Institut Pasteur hi ha una cripta, en l'edifici històric, hi ha una cripta on hi ha la tomba de Pasteur, decorada amb tota una sèrie de mosaics, on hi ha com un sant laic, per dir-ho d'alguna forma, on hi ha uns mosaics que representen les grans descobriments de Pasteur, la pasteurització, els cucs de seda, les quatre vacunes, i un cop l'any tots els treballadors de l'Institut Pasteur anaven allà a fer una processó de retromenatge al mestre
0: que estava allà enterrat.
5: A la cripta.
0: Això és curiós perquè és una època en què ja no s'enterra a llocs privats i que tot, al finals del XIX, tothom vol a tots els estats que s'enterri cementiris públics molt més nets, i això revela també la gran devoció que es va tenir per Pasteur.
5: Sí, Pasteur era Pasteur. De fet, hi ha una frase que a mi em va agradar molt, d'un detractor de Pasteur, evidentment, però trobo que s'escau molt el personatge, que deia que a França un pot ser anarquista, un pot ser comunista, un pot ser nihilista, no passa res, però el que un no pot ser és antipasterià.
0: Doncs bevent una mica de llet pasteuritzada, ens acomiadem. Francesc Accensi, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos la vida i les obres, sobretot, de Pasteur, que són tan interessants. Moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater, la veritat és que hi ha tants descobriments que ens han canviat la vida i no ens en adonem, i ho trobem natural.
6: No, i de forma contínua en tot el món de la medicina, de la química, contínuament, perquè, a més, i ara, imagina't, aquí hem d'afegir ara la intel·ligència artificial, que ens pot ajudar molt.
0: I espera't, això és l'enguàrdia.
4: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràtkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
7: I amb les veus de Albert Cortés, Marc Lobato, Dolors Sanz i Xavier Martín.
8: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. La xifra de morts pel terratrèmol d'ahir a Colòmbia ja superaria els 200, segons algunes fonts locals que també apunten que els ferits serien més d'un miler. És el pitjor terratrèmol del segle al país i les tasques de rescat de víctimes no han parat durant tota la nit. El terratrèmol d'una magnitud de 7,4 va destrossar uns 5.000 edificis amb l'epicentre a Chocó, a l'oest de Colòmbia. El govern acabat d'estrenar d'Abelardo de la Espriella ha decretat l'estat d'emergència. El Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que no li consten víctimes mortals ni ferits. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i que no se sap on són. Més notícies amb Laura Cugat.
3: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha avisat que retornarà al Marroc a tots els migrants que entrin a Ceuta. Conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada, Álvarez alerta que, si ho fan, estaran abocats al fracàs.
4: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
3: El ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors.
2: L'home detingut a Marbella per haver matat presumptament la seva parella s'havien denunciat mútuament amb la víctima per una suposada agressió. Cap dels dos va ratificar la seva denúncia en el seu moment i el cas va acabar arxivat, segons el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia. El crim s'hauria comès ahir a primera hora de la tarda a la localitat de San Pedro de Alcántara. Si es confirma aquest nou crim com un crim masclista, des de principis d'any, són 36 les dones que han mort a l'estat espanyol a mans de les seves parelles o exparelles, la xifra més alta des del 2019.
3: El Parlament d'Hongria ha escollit András Vaka nou president del país. No hi havia cap dubte que sortiria elegit, perquè el partit pro-europeu TISA té una majoria de 2/3 i fins i tot el resultat final ha superat aquesta xifra. 140 vots a favor i 6 en contra. Els 53 diputats de la formació de l'exprimer ministre no hi han participat. Vaka, de 73 anys, havia estat president del Tribunal Suprem, càrrec que va ocupar fins al 2011. Va ser destituït per Orbán per defensar la independència judicial. El primer ministre, el conservador Peter Magyar, va prometre en la campanya electoral de l'abril destituir tots els alts càrrecs lleials a l'exlíder hongarès per restituir l'estat de dret.
2: I l'últim apunt breu per al trànsit ho fem amb l'equip viari. Clàudia Serra, bona tarda.
5: Bona tarda. En general, força fluïdesa aquesta hora a les carreteres. Sí que hi ha més densitat a la P7 entre el Vendrell i Roda de Barà en sentit Tarragona per unes obres i a la Nacional 2, a la Jonquera, especialment direcció França. A l'àrea de Barcelona, cua d'uns 2 quilòmetres, a la Ronda de Dalt, d'Horta a Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron, sentit Besòs, en tots dos casos per obres que tallen un carril. Clàudia Serra, Domènec, equip viari Catalunya Ràdio.
2: Demà, mentre duri l'eclipsi solar, seran moltes les persones que aixecaran la vista al cel per ser-ne testimonis, moltes també les que voldran deixar constància del fenomen. Segons un fotògraf, hem parlat amb un fotògraf per saber com es poden fer les millors fotografies i què no hem d'oblidar. El primer dilema que se'ns planteja és el mòbil o càmera. Abans, però, cal pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar per als objectius per evitar que es facin malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Benteo ens dona consells si fem servir el mòbil.
6: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
2: L'última recomanació passa també per no oblidar un trípode i sobretot actuar amb calma i gaudir davant d'un espectacle únic. Els esports amb Oriol Corral. Bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça ha confirmat fa pocs minuts que Rooney Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. D'altra banda, avui ha tornat als entrenaments el francès Jules Koundé després de disputar el Mundial en França. En canvi, han fet treball de camp, però al marge dels seus companys, per precaució, Marc Casado i Héctor Fort. Tots dos han de sortir del Barça en els pròxims dies. Als campionats d'Europa de natació de París, els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles han fet el rècord d'Espanya de 4 per 100 metres estils mixt i nadaran la final quan passin 6 minuts de les 8 del vespre. Als 100 metres lliures, el sitgetà Luca Hug s'ha classificat per a les semifinals també aquesta tarda. I als campionats d'Europa d'atletisme de Birmingham, aquest vespre Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada. Aquest matí Marta Mitjans ha trencat el rècord de Catalunya dels 800 metres i s'ha classificat per a les semifinals. Sara Gallego ha quedat fora de la final dels 400 tanques. Guillem Crespí ha estat penúltim a la seva sèrie de 100 metres i Javier Llorente tampoc serà a les semifinals dels 400 tanques.
1: Fins aquí les notícies.
0: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
8: Quina diferència hi ha entre trap i suar?
9: Va, si no ho cal.
8: És que això no
9: és. És que quedem unes preguntes a vegades, tio.
10: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
8: A veure, Xuriguera.
9: Ai, el swap i el... I el rap, a més, oi? I llavors hi ha el crack.
8: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swap, no sé.
10: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
0: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
10: Passen 7 minuts de les 4. Marta del Cor, bona tarda.
11: Què tal, Roger?
10: He sentit que tornes a tenir un company amb qui fer el programa.
11: No, no sabia, sí? Que... Ahir no
10: hi eres,
11: eh?
10: No, ahir no va sonar i... Bueno. Bueno, no passa res.
11: Ets omnipresent, Roger, sí, no passa res.
10: Sí, home, sí. Què, estàs nerviosa o no?
11: Jo estic molt nerviosa, ja, molt motivada. Jo desitjo contagiar-te d'aquesta emoció. Jo sé que tu en realitat t'estàs fent el dur, de fet ahir ho deies, per aquesta cosa de representar el col·lectiu d'escèptics davant l'eclipsi, no? Et sents amb aquest deure moral, però...
10: Sí que en tinc una mica de ganes, ara.
11: Jo crec
10: però
11: que t'estan agafant les ganes.
10: No, perquè sóc prudent, en el fons. Hi ha tanta expectativa que en el moment de l'eclipsi total... No sé què fotran els animals, es veu, també els animals faran... Despistaran els animals. Sortiran les llunes aquelles que ens explicava ahir la Marina al terra. La percepció dels colors canvia. Si vas vestit de verd o de blau o de vermell, es veu que... Percebrem diferents aquests tons de colors.
11: Que la temperatura baixarà. Llavors tu tens por...
10: Jo tinc por, que m'espero tant d'aquest moment... Ja. Que quan arribi sigui com... Bueno, sí, s'ha apagat una mica tot i ja està.
11: A veure...
10: I tinc por que quan comenci m'agradi molt... Molt més del que m'espero.
11: És que saps què crec?
10: I que quan jo estigui vibrant-ho al màxim...
11: S'acabarà.
10: S'acabarà,
11: sí,
10: perquè després d'un minut i mig s'acaba, això.
11: Però saps què crec? Que acabarà sent dels... I no ho dic despectivament, en absolut, però dels friquis que acabarà fent, sí, voltant pel món en busca dels eclipsis. Ets d'aquests.
10: Segurament.
11: Acabaràs motivant,
10: jo
11: ja
10: també
11: ho veuràs.
10: M'ho noto, que el meu futur va per aquí. Deixar-ho tot, deixar la ràdio i començar a perseguir eclipsis per tot el món. Mariona Córdoba, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Ja t'imagino amb la teva motxilleta.
10: Sí, i amb el sac de dormir enrotllat,
12: com
10: si fos de colònies.
12: Fa tants de l'Antàrtida.
10: Àlex Figueres, bona tarda.
13: Jo sóc del teu club, dels escèptics. A mi un car de pal. Sincerament,
11: un
13: cardon pal terrible. I a més, és que jo crec que és aquesta cosa de quanta més bola se li dona una cosa, més pal amb carda.
12: Perquè les expectatives estan tan altes ja que és Mariona, impossible complir-les.
11: Tu també ets d'aquest grup, Mariona?
14: Jo era l'única d'aquest equip que està motivada, il·lusionada amb
10: l'Espanyol. No, que ara, no, ja que jo ara estic venint al bar. Home, bar vull recordar que Catalunya Ràdio demà farà una programació especial a partir de les 4 de la tarda. I fins que calgui des de Tarragona, seguint l'eclipsi, vull dir que el podeu seguir auriculars, molt important, auriculars.
13: La ràdio a la butxaca.
10: La ràdio a la butxaca i seguir la retransmissió en directe de l'eclipsi amb tots els experts i les connexions que tindrem arreu de tot el
13: territori. Però això no treu que a cadascú li pot semblar una cosa o una altra.
10: Ah, no, si no, no et vull pas convèncer jo.
13: Ah.
11: Tu què faràs a l'hora de l'eclipsi?
13: Jo? No sé, ni on seré.
12: Jo tampoc,
11: encara no ho he decidit. Tu estaràs prenent una cervesa tancat dins un bar, no?
13: No, no, vull dir jo, amb la ràdio a la butxaca, però no sé ni on.
11: Val.
10: Jo crec que sí que es notarà, és a dir, s'està avisant que hi haurà un tema de mobilitat important, que segurament les carreteres hi haurà complicacions, no? Ahir ens explicava el director del Servei Català de Trànsit que hi ha tot un protocol organitzat perquè tal. Però en el moment de l'eclipsi, m'imagino que les carreteres estaran com bastant desertes, no? És a dir, si tu estàs conduint...
13: Una mica a Barça-Madrid, vols dir?
10: Sí, que tens aquella sensació de que està passant alguna cosa gran doncs, al país, i si hi ha gent circulant, no sé si pararan...
11: O no ho han de fer.
10: No, que no he de parar al voral, però vull dir, en una àrea de servei...
11: És un dels consells i recomanacions que estem donant.
12: I a les carreteres hi ha uns avisos a les pantalles de que no et posis les ulleres de l'eclipsi mentre estàs conduint, perquè
10: no
12: hi ha
10: molt
12: il·luminat.
10: Hi
12: ha molt il·luminat que dius servei públic. Sí, sí.
10: No, això que tinc la sensació que es veurà com un moment d'estar passant una cosa molt, molt gran, encara que no ho vulgui seguir activament. Que l'Aleix diu, no sap on serà, però tu tindràs la sensació que està passant alguna cosa
13: segur.
10: I potser t'entra el FOMO aquell de dir, bueno, doncs escolta, m'hi apunto, també.
13: Ja que hi som, no?
10: Llavors poses les ulleres.
11: Teniu ulleres?
10: I
13: sí, aquí a 3CAT ens en van repartir.
11: No, és que s'han exhaurit arreu de Catalunya, eh? Vull dir...
12: No. A casa meva va passar una cosa, i és que es van comprar ulleres, s'han obert, i ja no es poden fer servir. Per tant, ara estem sense les ulleres.
10: Són d'un sol ús?
12: No, però en principi perd el filtre quan l'obres.
13: Els filtres es fan malbé.
11: Ai, Mariona.
10: Llavors l'has de mantenir. Falten dues ulleres a Can Mariona.
12: De fet, tres. Si algú vol regalar-nos tres ulleres.
10: 9-3-2-0-7-4. Jo crec que aquí a la ràdio en podem trobar algunes.
11: T'estava veient a la tele ara, Roger.
10: Mira, jo també m'estic veient ara aquí a TV3, que estan fent
11: una promoció de l'últim capítol del que no sortia d'aquí.
13: Aquest que no sortia al descobert.
11: Molt recomanable.
10: És un capítol on acabem fent un late show en un plató de TV3 i és tan complicat fer tele.
12: Tu et quedes aquí a la ràdio, no millor?
10: Per sempre. Bueno, per sempre, fins que la ràdio vulgui. Saps? Allò, és fins que ella vulgui. Vull dir, però jo estic molt bé aquí.
11: Que no surti al descobert, ja disponible a la plataforma 3CAT.
10: Molt bé.
13: Tens la promo?
10: Tens un cafè pagat.
11: Molt bé. De fet, ja me l'has passat.
10: Sí. 3 minuts i 4:15. Néstor Gómez, molt bona tarda.
15: Molt bona tarda, què tal?
10: Molt bé, de seguida parlarem de l'eclipsi, de la previsió per demà, però de moment les properes hores com pinten a tot el país?
15: Doncs ara per ara prou bé, sí que hi ha alguns ruixats cap al sector del Pirineu, concentrats entre la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, sectors d'Andorra, la Cerdanya i també al nord del Ripollès. Tot això cap al Pirineu i es quedaran bàsicament concentrades en aquesta àrea, tot i que poden ser intenses a punts del Ripollès i fins i tot de la Garrotxa, és a dir, caldrà seguir una mica més d'atenció en aquestes dues comarques i per una altra banda algun ruixadet que es pot escapar cap a la Terra Alta perquè neixen al sector interior de les comarques de Castelló cap als ports i arriben també cap als ports. A la resta del país una tarda plenament assolellada amb alguns núvols inofensius i amb unes temperatures ben càlides que ja fa que el termòmetre s'enfili cap als 38 graus a Lleida, les Borges Blanques o també cap a Banyoles.
10: Perfecte. I ara la pregunta, Néstor.
15: La pregunta que no m'ha fet ningú, em sembla.
10: Demà què?
15: És la típica també conversa d'ascensor, conversa tot arreu, perquè vas a comprar i t'ho pregunten, vas als veïns t'ho pregunten tothom. Demà què? Demà pinta molt bé. La veritat és que comparat amb les tardes i vespres que hem tingut aquests darrers dies de tempestes al Pirineu, Prepirineu, punts fins i tot de les comarques de Tarragona, pinta prou bé o molt bé. Però tindrem cel serè, per exemple, o tindrem cap a les 8 del vespre, que és cap a on s'inicia, a 2:15 és el màxim, doncs tindrem el cel pràcticament serè a tot el Pla de Lleida, també a punts de l'interior de Tarragona, i haurem de matitzar algunes coses de les comarques de Tarragona.
10: Jo ja veia una adversativa aquí en algun moment.
15: I l'únic i el sector on es veurà una mica més de dificultat, que no serà total, el Pirineu és un eclipse parcial, però el 99%, és a dir, que pràcticament és, però no és del tot, al Pirineu, perquè tindrem alguns ruixadets de tarda que aquests núvols de tarda podrien fer la guitza al Pirineu i al Prepirineu. Però del Prepirineu en avall, en principi, prou, o molt bé, en definitiva, i el matís està entre Tortosa i Tarragona. En tota aquesta franja costanera, no cap a l'interior, si anem cap a Rasquera, si anem cap a Móra d'Ebre o Riba-roja, no passa res, està el cel serè. Però el que és la façana costanera ens podria fer la guitza algun núvol baix.
10: Hòstia, Néstor, que som allà a Catalunya Ràdio.
15: Sí. No, a Riumar. A Riumar fa a Riumar, vull dir, el Delta de l'Ebre farà bo, eh?
14: No, però nosaltres...
10: No, som a Tarragona.
15: Sí, però jo dic Tarragona està al límit.
10: I no ens ho pots mirar de,
15: està
10: no sé,
15: al límit. És molt més...
14: Coseta, Néstor,
15: si és molt més probable... Si poseu ventiladors, a veure si se'n van aquests núvols baixos. És més probable que sigui cap al Baix Camp més que cap al Tarragonès. Això també és veritat.
13: És a dir,
15: més cap
13: a
15: l'Hospitalet de l'Infant, Miami Platja, a l'Ametlla de Mar, al Perelló. En aquesta zona és on es podria concentrar. En tot cas, falten encara hores, és a dir, és possible que amb noves actualitzacions dels models meteorològics puguin donar que no apareixen o apareixen més tard. La veritat és que apareixeran més tard, és a dir, que la primera hora en la qual poden aparèixer siguin cap als vols de les 7, les 8, i aniran a més. És a dir, que si es retrasen una horeta, horeta i mitja, doncs seran terreny.
10: I tu, Néstor, des d'on ho veuràs?
15: Jo? T'ho explico o t'ho conto? Des d'aquí?
10: Sí.
15: Des d'aquí. Tinc un finestral ben maco aquí a la redacció.
10: Aquí a la TV, TV3.
15: Sí, aquí a TV3. Sí, me n'aniré a la rampa, que així tinc vistes de l'horitzó cap a les muntanyes del Garraf.
10: Pots portar una cadireta d'aquestes de platja?
15: No? Sí, sí, em deixen. Depèn de les cròniques de ràdio, depèn de les cròniques que haguem de fer per la tele. I sí, sí, aquí estarem. Tenim a la gent repartida pel territori, eh? Tenim a tothom por ahí, és a dir, que déu-n'hi-do.
10: No, si estarà sol. Vull dir, jo crec que a la tele i a la ràdio crec que deixem una persona, just per
15: jo.
10: Si hi ha alguna cosa, en aquest cas ets tu. En el nostre cas serà l'Aleix i la Mariona, que estaran a l'estudi de Catalunya Ràdio. I
14: si serem els teus companys, Néstor, no pateixis.
10: Exacte.
15: Sí, la part bona és que jo almenys tinc vistes. Vosaltres des d'aquí de l'estudi...
13: Ah, no, clar, a sobre...
15: Aneu fatal,
13: en fons ens.
15: No, però veureu...
13: Burgis, que ja estem prou.
15: Si ve des de Barcelona, no serà total, està al 99,8%.
14: Ara arreglo.
15: Veurem una petita franja, com si fos allà un petit plataneta, allò molt finet, i dominarà la foscor, claro.
14: Això vol dir, per tant, que els que us quedeu a Barcelona en cap moment us podeu treure les ulleres.
15: No, en absolut. És a dir, les ulleres...
13: No entenc.
15: És per mirar el sol. És a dir, tu no el mires ara mateix, fa sol, a bona part del país, si tu no el mires directe perquè et faria mal.
10: No.
15: Doncs és igual demà. Les ulleres no és per veure l'eclipsi, és per mirar el sol. I tant dona que sigui poquet sol o molt de sol. És a dir, és igual. Sí, sí.
10: Molt bé, doncs estarem pendents de la previsió de demà al matí, sobretot, no? Que els nous models ja sí que ja ho sabreu bastant. Demà al matí ja ho haureu de saber.
15: Sí, sí, ja, demà a aquesta hora ja pràcticament podrem treballar a temps real.
10: Perfecte.
15: És a dir, ja no només amb models meteorològics, sinó amb l'aparició de... amb les imatges del Meteosat, que ens mostra la nuvolositat i veurem com evolucionen les tempestes, però ja diem, comparat amb aquests darrers dies que sí que teníem núvols, teníem tempestes i teníem força nuvolades fins i tot a bona part del país, arriba dimecres, arriba el dia àlgid esperat, que aquest eclipsi únic, i clar, el temps millora molt i això cal celebrar-ho. Cal dir que podem esperar que el Barça guanyi la Champions, però si no la guanya aquest any, la pot guanyar l'any que ve. Això no. Això passa ara o ja no tornarà a passar mai més a Catalunya. Mai més
14: a la nostra vida. Sí, sí, 154 anys que haurem d'esperar.
10: No m'esperava el Barça per aquí al mig i la Champions.
14: Aquí ja t'ha guanyat,
15: no,
14: eh?
15: No, perquè hi ha gent que s'emociona, la Champions del Barça, o vols que vingui el teu cantant favorit a fer un concert a Barcelona per anar, i és un espectacle únic, sí, però bueno, pot venir aquesta vegada i pot venir una altra. Mm. Però d'eclipses, no t'amoïnis, que no tornarà... Ell no tornarà a venir, si vols, ves tu i te desplaces allà on sigui l'any que ve. No? Però, Però aquí no, no arribarà a Catalunya fins aquí un bon grapat d'anys.
10: Perfecte, doncs pendents d'aquest dia excepcional que viurem demà a gran part del país. A Néstor, gràcies, i si no parlem demà, que jo crec que sí, bon eclipsi.
15: Demà passat. Bon eclipsi.
10: Que vagi molt bé. Passen 4 minuts d'un quart. Com cada dia a aquesta hora, fem un repàs a l'actualitat del dia i hem de començar parlant del preu del lloguer que, sorpresa, continua disparat. A Barcelona, ara mateix, llogar un pis és gairebé un 55% més car que l'any 2019.
16: Exacte, així ho apunta un estudi recent del Deutsche Bank, en què es destaca que llogar un pis a la ciutat comtal a dia d'avui costa de mitjana 2.300 euros al mes, és a dir, 1.000 euros per sobre del salari mínim interprofessional. De fet, el mateix estudi apunta que el ritme ascendent del preu del lloguer a casa nostra va més ràpid que en ciutats com Nova York, Tòquio, Roma, Viena o Frankfurt. Si ens fixem en el mateix període des de després de la pandèmia i fins avui, Nova York, que continua sent la ciutat amb els lloguers més cars del món, ha vist com els preus dels lloguers han crescut per sota del 40%. Pel que fa a les factures dels subministres bàsics, llum, aigua i gas, de mitjana a Barcelona es paguen uns 153 euros. A l'altra banda, Berlín se situa ara com la ciutat més cara del món a l'hora de pagar els bàsics per viure. Per cert, sí, aquí volia entrar una mica perquè d'això...
10: Volies les trompetes,
16: clar,
10: aquí?
16: Volia les trompetes perquè anem a parlar una mica de l'oci. Anem a parlar de l'oci perquè també l'estudi alemany...
10: També puja l'oci?
16: Clar, aquí, per sort, som dels llocs on la cosa està per sota del que passa a la resta d'Europa, per exemple.
14: Per què, per sort?
16: Sí, perquè, clar, per exemple, en el cinema a Barcelona...
10: No, que sort que no sigui més car el cinema, sí.
16: Que per sort està per sota de la cosa. Dic perquè, per exemple, en el cinema a Barcelona costa de mitjana uns 11 euros i mig, crispetes a part, evidentment, mentre que ciutats com Zúric en el cinema ja val més de 20 euros per entrada. Vull dir, si ens queixem aquí que són uns 11 euros, a Zúric estan a 20 euros les entrades. I si abans o després volem fer un cafè, a Barcelona de mitjana costa uns 3 euros, mentre que a Ginebra ja s'apropa als 7 euros el cafè. O sigui, que aquests cafès que teniu aquí sobres, mira, serien 14 euros ja.
10: Jo et diré que els he pagat, no sé si una mica per sobre la mitjana d'aquesta ciutat, aquest cafè. Quan has dit a Barcelona, quan tenim
16: uns
10: el cafè?
16: Uns 3 euros de mitjana, més o menys.
10: No, deixa'm pensar.
14: Home, no, Roger, no et poden haver clavat 6 euros. Són 2 euros al cafè.
10: Perdona, que m'he equivocat. He pagat 3,70 de dos cafès.
14: Per sota la mitjana.
10: Molt per sota la mitjana.
14: Ja et faré el bízum.
12: No plori, Roger. Marta agafa el mòbil i t'envia.
10: He fet malament els càlculs, però si va bé pagar-me, ho agrairia.
14: Espera que te'l faig en directe.
16: Escolteu, de fet, en l'apartat salarial, l'entitat alemanya situa Barcelona i Madrid en la part baixa de la taula en matèria salarial, concretament en les posicions 39 i 40 d'aquest rang. En concret, l'informe del Deutsche Bank situa la mitjana salarial de Barcelona en els 1.995 euros, mentre que Madrid, la marca, està en 2.172 euros. Tot i les dades que planteja l'estudi del Deutsche Bank, compte, perquè sembla que el mercat del lloguer podria estar tocant sostre. Tampoc ens volem emocionar gaire, això no vol dir que de sobte ara es desplomin els lloguers, exactament. Però segons dades del baròmetre del mercat residencial, elaborat per la taxadora Global Analytics, el preu per metre quadrat a Barcelona hauria baixat un 4,1% en el tancament del segon trimestre d'enguany, respecte del mateix període de l'any 2025. Ara bé, la taxadora remarca que les rendes continuen en nivells elevats a la capital catalana, sostingudes per una demanda intensa i una oferta limitada. I com que sembla que hi ha una mica de contradiccions, nosaltres l'hem dit a la Montserrat Junyent, presidenta d'APIS, que ens digués a veure com estava el tema.
17: Pot semblar que el preu de l'habitatge a Barcelona ha baixat, però la realitat és que el preu valor metro quadrat ha pujat respecte a anys enrere. Les polítiques de contenció de rentes, declaracions de zones tensionades, no han donat el resultat buscat. En quant a la possibilitat de llogar a Barcelona, doncs en aquests moments és pràcticament impossible, perquè també hi ha un problema de mobilitat, d'infraestructures, i l'oferta laboral es concentra en aquestes àrees.
10: Bé, falta vivenda, això és evident. Llavors, els preus doncs, van pujant. Fins que no es faci més vivenda i sigui més accessible, doncs els preus estaran pels núvols.
16: Falta habitatge i falten infraestructures, perquè, evidentment, és això, tot es concentra a Barcelona, i, per tant, si algú diu, mira, jo no vinc a viure a Barcelona, però, clar, si m'he de desplaçar des del Garraf, si m'he de desplaçar des d'Osona, si m'he de desplaçar des de Girona, la cosa no és fàcil.
10: No, clar, si no funcionen els trens, llavors exactament, tampoc pots desplaçar-te. En fi...
14: Toca mirar el mòbil, a alguns perquè han rebut un bízum.
10: Mira, gràcies, perquè ara...
14: T'ha arribat o no?
10: Ja està, ja
14: no
10: home, i tant que ha arribat.
16: Ja pots ja pagar el Netflix aquest mes.
14: Sí, alguns, un capítol de Netflix potser han rebut un bízum i altres potser estaran rebent una trucada comercial de les quals tots n'estem farts, però sembla que a partir del 17 d'octubre hauríem de poder detectar-les més fàcilment.
18: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
16: És Òscar López, ministre per la transformació digital. Ja estàs apuntant al prefix 400?
19: No, me l'apunto, però és que em passa el mateix de que això m'està generant molta expectativa i vull veure si funciona bé, perquè en el seu moment també em vaig emocionar molt amb la llista Robinson.
16: Sí, totalment.
19: I em vaig apuntar rapidíssimament.
16: O ara, darrerament, amb aquesta prohibició que hi havia de les trucades comercials, també fins a cert punt, que era com, si tu no les autoritzes, no t'haurien d'estar trucant.
19: I en seguiu rebent, no?, suposo.
14: Sí, el que passa és que si tu alguna vegada has fet alguna consulta a alguna empresa, aquesta empresa té cedits els drets a una tercera i tu inconscientment ho has permès, doncs tenen via lliure per poder seguir-te trucant.
19: I no fa molta mania que quan et truquen
14: que
19: a sobre
14: t'hagis segons
19: d'esperar una miqueta?
14: Sí, sí.
19: És a dir, despenges, dius, sí, bona tarda.
12: No diguis mai sí, eh?
19: Bueno,
12: això no. Diuen.
16: Hola, bona tarda.
12: Hola,
19: bona tarda. Que si dius sí, t'agafen i poden agafar la veu.
14: I estan amb 4 segons de blanc.
19: Bona tarda. 4 segons de blanc, se sent com un pip, a vegades.
14: I llavors
19: gairebé tu has de donar explicacions a l'operadora que surt de per què estaves trucant. I dius, però si m'esteu trucant vosaltres.
12: Et pregunta l'operadora, qui ets?
19: Exacte.
12: Però si m'has trucat tu.
19: Si m'heu trucat vosaltres, què voleu?
12: I això amb sort que sigui una persona qui t'està parlant. Perquè normalment ara hi ha 4 segons de silenci absolut i salta una màquina a parlar-te. I dius, aviam.
14: Però vosaltres ara no rebeu ja un avís, depèn de les companyies, però que us informa que la trucada és possible spam.
16: Sí, possible frau.
14: Ah, no?
19: Sí,
14: tu no, eh?
19: Sí, sí. Ah, el mòbil, t'avisa.
14: El mòbil. És a dir, hi ha companyies, depèn de més que del telèfon en si, és l'operador que té algunes operadores telefòniques tenen
19: una... El número, què veus? Possible frau.
14: Possible spam.
16: Sovint
14: possible trucada
16: ja no surt ni el número. Sovint ja et surt com si fos un contacte
14: i t'avisa.
16: I et posa això, possible frau.
19: No em surt, però mira...
16: Mira tu, perquè...
14: En qualsevol cas, sembla que la llei es posarà més dura, l'eix, no?
16: Exacte, a partir de mitjans d'octubre, totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 perquè sigui fàcilment identificades per qui les rep. Els operadors hauran de bloquejar, com dèiem, les que es facin sense utilitzar aquesta numeració, que serà unidireccional, és a dir, que els usuaris no podran tornar a la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles fraus. Abans, el 15 de setembre, també entrarà en vigor una mesura en aquest sentit pels missatges SMS, perquè segur que us passa que de sobte us arriba un enllaç sota un enfilall, per exemple, de la vostra entitat bancària,
19: sí, o d'alguna
16: empresa, doncs es crearà un registre oficial de les empreses que n'envien per evitar fraus i, sobretot, suplantacions d'identitat. Segons l'executiu espanyol, des que es va posar en marxa el pla antiestafes telefòniques al març del 2025, ja s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop més de 27 milions de missatges. L'entrada en vigor de l'aplicació del prefix 400 arribarà, com dèiem, al mes d'octubre, després que el govern ho aprovés a l'abril i donés 6 mesos de marge als diferents operadors per la seva aplicació. I a banda de la detecció, el client també podrà neutralitzar aquestes trucades comercials notificant a la seva companyia que les vol bloquejar.
19: 3 minuts i arribem a 4:45 de la tarda. No sé si vosaltres teniu gossos. Crec que no ho hem parlat mai, això.
14: No?
19: A Can del Cor no n'hi ha?
12: No. A Can Còrdoba tampoc.
19: A Can Aleix?
16: Jo Can Figueres. Personalment no en tinc, però a casa de la família sí que en tinc.
19: Ho dic perquè un estudi publicat aquesta setmana conclou que els gossos saben perfectament com estan les persones fixant-se només en la seva expressió facial.
16: Exacte, ells miren els ulls ja i ja saben com estàs,
14: Ja són més intuïtius que algunes persones.
16: Exacte, de fet, ho tinc aquí anotat, Dic, sempre s'ha dit que els gossos són més molt intel·ligents i probablement tinguin

0: animals de companyia i d'assistència, sobretot en persones amb trastorns mentals, o simplement pel fet de poder detectar quan estem nosaltres tristos o deprimits. Els que convivem amb un gos sabem lo reconfortant que és quan estàs en hores baixes i sents que el teu gos et posa frec a frec i no fa res més que ser. Tot això ho saben fer perquè necessiten un procés d'aprenentatge per distingir bé les emocions del seu tutor, perquè ells ja coneixen aquestes emocions, només necessiten reconèixer-les amb nosaltres. Amb el temps i ajuda, acaben sent els millors terapeutes emocionals que podem tenir.
1: Doncs sí, els gossos que de sobte això s'aterramben, quan saben que la cosa no està bé. Per això el que va passar és que no tots els animals participants en l'estudi, perquè clar, ens deien, ells també aprenen com el seu tutor, com aquesta persona de referència que tenen, s'expressa d'una manera o d'una altra. Aquí, clar, no reaccionaven de la mateixa manera amb totes les expressions, o no hi reaccionaven directament perquè els faltava aquest component físic que va més enllà del visual. A més, com ens deia Enric Aradán, acaben aprenent del seu tutor i en l'estudi se'ls mostraven imatges de persones desconegudes per a ells. En aquest estudi publicat a la revista eScience, la majoria dels gossos eren border collies, però sembla que és això, que això era més una qüestió de gossos que no de races i que tot plegat es va fer doncs, pel caràcter dels gossos que són més tranquils.
0: En el fet de detectar emocions, no hi ha clarament una capacitat diferenciada entre les races, però sí entre els individus. Hi ha gossos més capaços d'aprendre a distingir les emocions, hi ha gossos més o menys capaços d'expressar les emocions. Cada gos té els seus ets i els seus uts i les seves capacitats o les seves mancances. Per tant, és més un procés del gos en concret que no de quina raça és.
1: Doncs ja ho sabeu, si no voleu preocupar el vostre gos, compta amb la cara que feu arribar a l'arribar a casa, tot i que potser us enganxarà igual.
2: Si et coneix molt, a vegades... Ui, sí.
3: Ells no sé com, però ells, bueno, com aquest estudi diu, detecten perfectament quan tu estàs trist. I si tant... Mira, jo recordo una vegada que el meu gos va detectar que m'havien trencat el cor i em va perseguir per tota la casa durant tot el dia.
1: És que al final hi ha un
3: I
1: factor...
3: I jo pensava, per què no marxo aquest avui d'aquí?
1: Un factor químic també en nosaltres, és a dir, desprenem, a banda de les nostres emocions, també desprenem, doncs... físicament, altres coses que fan
2: l'olor de la tristesa.
1: Exacte.
2: Senten d'una hora lluny. Arriba tristíssim. La perseguirem per tot el pis per fer-li costat a la Mariona.
3: Això, o creï alguna xutxa.
4: Alguns gossos segurament són millors companys de pis que en...
1: Ui, que en Roger Grandé.
2: No, escolta, Mariona, perdona un moment.
3: Com a mínim et diuen hola abans d'entrar.
1: Però és que ell va dir que era un gat.
4: No, perquè ahir ens va reconèixer que ets un gat esquerp a l'hora de conviure. I llavors jo estava pensant, jo arribo a casa un dia trist i què preferiria trobar-me?
3: Un gos
4: en Roger Grandell o un border collie?
1: Home,
4: i he pensat, home, de normal que hagués dit en Roger Grandell, però vist el panorama...
2: No, és que ara ho estàs explicant, que si algú no va sentir el programa d'ahir, jo només vaig dir que vaig compartir pis una època
4: i que
2: jo preferia arribar al vespre i tancar-me a l'habitació per estar tranquil, perquè els meus companys de pis era, va, fem un sopar temàtic avui. No, és un dimarts, no hi ha
4: no,
2: sopar temàtic.
4: Jo
2: demà
4: tu,
2: treballo.
4: Vale, arriba el teu company de pis, que ha tingut un mal dia, està trist, i tu és un noi...
2: No, si està trist. Cabe amb el cor en un tàper que li acaben de trencar.
1: De rebentar
4: llavors,
1: directament.
4: Sí,
2: Llavors, anem al sofà i explica'm.
4: Val.
2: Fins que faci falta.
4: Val.
2: Però clar... Això és un cop de tant en tant.
3: Clar, però la ruptura no es supera en un dia, Roger. L'endemà hauràs de tornar-ho a fer.
2: Un cop al trimestre te l'accepto, no gaire més.
4: El border collie està allà cada dia, eh?
2: Això sí que és veritat.
4: Clar, per això t'ho dic.
2: Però ell tampoc treballa, ell tampoc... La seva feina és estar al teu costat.
3: Per tant, davant el dubte, border collie o Roger Carandell, border collie.
2: Absolutament.
1: En Roger, com Hisenda, un cop al trimestre.
2: Passen 2 minuts de 2 quarts. Atenció, perquè ara farem un petit viatge en el temps.
4: Fa 60 anys, una nena anglesa va escriure una carta que ara ha deixat a tothom glaçat. Resulta que va predir molts dels avenços tecnològics de què gaudim avui.
1: Exacte. De fet, ningú sap encara qui és la nena en qüestió. S'està intentant cercar aquesta autora de la carta. Es va escriure el 23 de febrer del 1969 i porta per títol The Time 1980, el temps al 1980. Un text escolar escrit en ploma estilogràfica en què la nena imaginava com seria el món l'any 1980. Per cert, puntuada amb un good. Tampoc
4: no un very good, eh?
1: Aquí el professor no es va estirar.
2: Un B, un 6, no?
4: Sí.
1: La cosa no li va acabar de fer el pes. Doncs bé, aquesta carta ha arribat fins a dia d'avui i ens hi fixarem, perquè la nena, que ara té uns 68 anys, deia... Els televisors han canviat. L'any 1969 eren capses quadrades amb botons a la part davantera.
2: Sí.
1: Ara és una pantalla gran amb botons al reposabraços de la cadira per encendre-la i apagar-la.
2: Ah, aquí, bona aquesta.
1: Un comandament a distància,
2: sí,
1: podria ser.
2: Integrat a la cadira.
1: Al sofà directament, sí, sí, sí, sí. Diu, estic casada i treballo en un banc tractant amb diners. Sempre havia volgut ser banquera. Ara, l'únic que tenim per menjar és una mena de xiclet. Pots pensar que amb això no n'hi ha prou, però t'equivoques, perquè això és el menjar. Pots sentir com baixa per la gola, saborejar-lo. I, a més, en acabar, no cal fregar res.
2: M'agrada molt com està escrita, és a dir, en aquest futur, no? En aquest present des del futur, sí, sí, com projectant-se.
4: Ara, això del xiclet, a veure, és veritat que existeix la tecnologia per fer-ho, però seguim gaudint d'un primer plat, un segon, unes postres, un pa per acompanyar...
1: Ara bé, diu...
2: No vinguis a posar aigua al vi, eh?
4: No,
2: ens agrada i estem molt a favor
4: moment,
2: de...
1: Però
4: bueno,
1: ja diu, en acabar no cal fregar res, mira, com a mínim parla de renta platja, no?
2: Bueno, okay. I el comandament a distància de la tele de fa un minut que ja no recordes.
4: Vull dir...
1: Que era una nena, per favor.
4: Bueno, sí, però potser... Però, vull dir, redaccions d'aquestes se n'han fet moltes, saps què et vull dir?
1: Doncs aquesta ara ha vist la llum.
2: Hòstia, és que no li hagués posat ni gut, li hagués ficat bat.
1: No, no, no.
4: Home, en quant a predicció...
1: Porta'n una teva, porta'n una teva.
2: Marta, any 1960, eh?
4: Però és que estem no l'ha encertat, no, menge... no ens alimentem amb xiclets, nois?
2: O sigui, no hi havia ni ara... color a la tele, eh?
4: A veure...
2: I ella va predir que la gent
4: avui?
2: No s'aixecaria...
1: Vols saber què hem dinat?
4: No, bueno, no, no dinem, no dos dinem, com molt tard. Estem sempre igual. Tu has dinat un xiclet? T'alimentes amb xiclets?
2: Escolta'm, a mi no em renyes en directe. Jo no sóc la nena aquesta.
1: Tu no, però els astronautes sí que tenen bueno, capuletes, aquesta, no?
2: Per exemple, i aquestes barretes també. I suplements. Bueno, aviam, és...
4: El que sí que és veritat...
2: Que no, això no és un encert, ben bé, el xiclet.
4: Una mica,
3: però va, sí que l'ha encertat una mica, el que no cal fregar res, però poses el rentaplats i això ho deia.
4: Bueno,
2: va, silenci, tornem a la carta.
1: Tornem a la carta.
2: Deixem acabar.
1: Diu, l'any 1969, el telèfon era una mena de caixa quadrada amb un auricular a la part superior. Ara continua sent un auricular, però pots veure les persones amb qui parles, perquè tenen una pantalla on les pots veure. S'assembla una mica a un televisor.
4: T'ho compro. Aquí sí.
3: Ara sí, Marta.
4: Bueno, escolta'm.
1: Escolta, ara ha tingut el nostre vaixell,
4: no,
1: eh?
4: No, depèn. Jo dic que capitana. El tema del xiclet no l'ha encertat, no passa res. A la vida no tot es pot fer bé. En canvi, la qüestió de les trucades, sí.
2: Home,
4: aquí,
2: clavada.
4: Torna a
2: va
4: millorar.
2: Va predir la videotrucada fa més de 70 anys.
1: Doncs sí, per tant, comandaments a distància, com dèiem, televisors moderns, smartphones, menys el menjar en forma de xiclet. Les va clavar totes. Va, Marta, va. Baixarem una mica aquí del burro. Però la història no queda aquí, perquè la carta que ara ha publicat l'agència britànica Southwest News Service i el diari The Sun es va trobar dins d'un sofà. En concret, un tapisser del Regne Unit es trobava restaurant el moble quan va localitzar la carta i de seguida la va portar a la seva dona, que va decidir doncs, que s'havia de difondre per intentar localitzar-ne l'autora. Per cert, aprofito aquesta predicció també per fer un apunt, perquè no sé si vosaltres sou dels qui esteu pendents de renovar el telèfon sovint, sou dels que esteu enganxats a... Ai, treuen un model nou de telèfon, me'l vaig a canviar.
3: No, jo espero que peti.
2: A mi fins que no se m'escalfa com si fos una torradora, no el canvio.
4: A mi fins que me'l
2: roben. Ah,
1: fins que te'l roben.
3: Quantes vegades t'han robat el mòbil?
4: Bastantes.
2: Talant, és a dir, talant...
1: O te l'has deixat?
2: Sí.
4: No, no, me l'han robat.
2: Val.
4: Me l'han robat.
1: De la butxaca, del bolso.
4: Sí. Sí, sí.
1: De tot arreu, eh?
4: Tres vegades.
1: Mare meva.
4: Tres vegades.
2: És mala sort.
4: És molta mala sort. No, perdona. Dues vegades i la tercera... No, dues vegades me l'han robat i dues se m'ha trencat perquè m'ha caigut a terra i se m'ha... Ja està.
2: Jo el primer mòbil que vaig tenir el vaig perdre i vaig veure a temps real com s'estava perdent a poc a poc. Per què?
1: Per on va caure?
2: Estava al carrer, el vaig ficar sobre d'un cotxe per cordar-me les sabates.
3: Ah, això m'ha passat.
2: El cotxe que estava aparcat en zona blava va arrencar com a poc i vaig veure com es anava allunyant, jo corrent al darrere... I no va caure, es va perdre.
4: A mi, de les vegades que me'l van robar, com que ara hi ha la geolocalització, vaig poder veure com
2: no?
4: El meu mòbil marxava de Barcelona, anava per les rondes, anava per l'autopista i ja està.
1: En aquest moment, el del Roger va acabar a Granollers i ell no ho sabia.
3: El meu va acabar a Mataró, me'l van robar a la Patum de Berga i llavors cap a Mataró, se'n va anar.
2: Bé, dit això, hem de parlar del...
4: No, però un moment,
1: ah, no, fèiem un apunt, perquè...
2: Ja ha arribat en Nil Marvà, ja m'he despistat, pensant que tindrà temps d'explicar-ho.
1: Res, que dic que ja es preveu doncs, la data de llançament del nou iPhone 18. Segons Bloomberg, la companyia estaria preparant la presentació dels nous models per aquest mes de setembre. Ara bé, la línia assequible de la nova generació d'iPhones no arribaria fins a la primavera del 2027. Per tant, la línia Pro i Pro Max arribarien aquest 2026 i l'estàndard i la E no arribarien fins al proper any. A més... Moltes veus expertes parlen del primer iPhone plegable. Per tant, tornaríem una mica a l'Alcatel, aquell que es plegava.
4: Sí.
1: Doncs tornaríem a això.
2: On no sé si podran carregar aquests mòbils tan potents és el Regne Unit.
4: Doncs no, perquè els fans de Harry Potter han impedit que s'instal·lés un cable elèctric subaquàtic que havia d'unir Irlanda i el Regne Unit.
1: Exacte, i us preguntareu, escolta, quin és el motiu? Doncs que el cable travessava la platja de Freshwater West, a Gal·les, on a la ficció s'hi va enterrar en Dobby, que és l'elf domèstic que sempre protegia en Harry Potter. És en aquest punt on els fans van aixecar un santuari en homenatge a l'elf i l'obra doncs, l'hagués destruït. I com ho han aconseguit? Doncs en assabentar-se'n, els Potterheads van començar a fer trucades i enviar missatges a la companyia perquè aturés el projecte d'immediat. Una obra amb un cost de 500 milions d'euros que ara s'haurà d'executar d'una altra manera. De fet, ningú acaba d'entendre com la companyia ha acabat paralitzant el projecte de gran envergadura per aquest motiu. De moment, l'únic que sabem és que les autoritats han demanat que els fans deixin de portar mitjons en aquest memorial, que era aquest objecte doncs, per fer homenatge a en Dobby, per l'impacte mediambiental que està generant en aquest punt de la costa de Gal·les.
2: Harry Potter és una de les grans sagues del cinema que podem veure amb el doblatge en català a la plataforma HBO, però no és l'única. Netflix i Disney Plus incorporen nous títols a les seves plataformes.
3: Bones notícies per als continguts en català a les plataformes de streaming gràcies al conveni signat entre el Departament de Política Lingüística i 3CAT. De fet, Netflix incorpora un conjunt d'àudios en català que formen part d'una selecció de doblatge de 3CAT i Warner, on s'inclouen produccions com Els Pecadors, Elvis o Barbie.
5: Quina festa més guai, Barbie. Gràcies, Barbie. Ai, aquesta nit és perfecta. És perfectament perfecta.
3: En total, Netflix sumarà 12 títols més dels que ja té i, de fet, ja estan disponibles al catàleg. Per tant, avui mateix les podríeu mirar a casa vostra. No passa el mateix amb Disney Plus, que és l'empresa creadora de marques com Mickey Mouse i que afegirà fins a 35 nous doblatges en català. Però haurem d'esperar una mica més per gaudir-los perquè encara no estan disponibles. Aquest lot inclourà pel·lícules de diversos gèneres i èpoques, des de Mary Poppins i Carros de Foc fins a X-Men, La decisió final o El diable vesteix de Prada. Des del 2023, el Departament de Política Lingüística treballa amb l'objectiu que el català sigui cada vegada més present com a opció per veure pel·lícules i sèries des de casa.
2: I atenció, perquè parlant de Disney+, Plus, aquesta setmana arriba l'estrena de Camp Rock 3.
3: Torna al campament musical que va marcar la infància i adolescència de molts nens i nenes, entre elles jo, i ho fa amb aquesta entrega, tercera entrega de la pel·lícula que s'estrenarà a Disney Channel el dia 13 d'agost, aquest dijous, i l'endemà, el 14 d'agost, ja estarà disponible a la plataforma Disney+. Camp Rock 3, que recupera aquesta història del 2012, en què la banda Connect 3, protagonitzada pels Jonas Brothers, ha de trobar un teloner per la seva gira entre els assistents del campament. La pel·lícula es va presentar ahir a Los Angeles, on es va descobrir una de les grans incògnites, que és quin paper tindria l'actriu Demi Lovato en aquesta producció. Fins ara sabíem que exerciria com a productora executiva, però ara ja sabem i és oficial que l'actriu també realitzarà un cameo sorpresa fent de Michi Torres, que és el personatge que ja interpretava en les primeres pel·lícules i que s'enamora d'en Joe Jonas. A més, també hi participaran altres actors del repartiment oficial, que això em fa moltíssima il·lusió.
2: Anava a dir, te la ben miraràs, aquesta pel·lícula, no?
3: Aquest cap de setmana mateix.
2: Perfecte. Bé, 3 minuts i arribem a 4:45. Ara farem una pausa i de seguida Nil Marvà, que fa estona que volta per aquí, per explicar-nos coses al límit. No sé si patirem, avui?
4: Avui crec que no patirem tant. Una
2: perquè
4: mica
2: és que
4: sí.
2: Portem unes setmanes, sí, és un ai al cor. Una pausa i tornem.
6: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
7: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimarts, sense fronteres.
8: Ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català. Jo volia viure a Catalunya. Ara estic realitzant el meu somni.
9: La meva padrina i el seu germà al mateix temps, la resposta va ser aquesta. I bé, som catalans.
10: Jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Telme. Imagineu marxar.
11: Aquest estiu també sense fronteres.
7: Avui dimarts a les 12 de la nit amb Kilian Sabrià.
11: Perquè de defensar la llengua no fem vacances.
12: Cada migdia ens apropem a l'actualitat.
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
12: A les dues, les últimes notícies i l'actualització diària dels temes de l'estiu.
7: Catalunya migdia, cada dia a les dues.
12: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Aquest estiu ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
13: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
14: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
13: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort. Estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
15: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i mordoku.
17: Mordoku!
18: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
19: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
21: Hola a tothom.
20: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.

0: l'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Mig minut i tres quarts. Nil Marbà, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Estàs preparat?
2: Estic preparat.
3: Potser no estem tan preparats com nosaltres.
2: M'agrada molt perquè us tireu com enrere la cadira quan arribo, sí. I no sé per què.
3: És que aquesta sintonia però... ja ens posa en tensió. Et veiem a tu amb aquest somriure que portes, però...
2: És que avui estic alegre.
3: No és per riure, sí?
2: Sí.
1: Home, és que les històries que hem explicat fins ara, evidentment que tirem enrere la cadira, perquè és que, com que sentim les veus dels protagonistes... les vius tan de prop que sembla que les estiguis vivint en persona.
2: I us he de dir que ja hi ha gent que m'està escrivint dient-me m'ha passat això, us ho puc explicar.
1: Gent que es postula per ser protagonista d'aquest espai, eh?
2: I segurament la setmana que ve tindrem una persona que s'ha postulat per ser protagonista.
1: Em sembla meravellós. És obrint fort. Aquí un nou format.
3: Un nou format, sí,
2: m'agrada
3: molt.
1: Està molt bé. A veure, en Nil, per si no heu estat al cas durant tot aquest estiu, ens ha explicat les històries de persones que han viscut situacions extremes, moltes vegades properes a la mort d'aquí la conversa que estàvem tenint. Però avui sí que és veritat que farem una cosa diferent.
2: Sí, perquè no sé si us aneu adonat, demà passa una cosa, hi ha un eclipsi. Aquí a Catalunya sí, portava molta discreció aquest tema.
1: Sí, i aquí a la ràdio
3: no
1: també.
3: No en parlem gaire.
2: No en parlem gaire. Llavors jo he dit, escolta, això feia 120 anys que no passava, el pròxim és el 2180. Dic, potser podem mirar una mica cap amunt.
3: O sigui, Nil, entenc que avui ens explicaràs l'experiència d'algú que ha viscut una experiència propera a l'espai, no?
2: Exacte.
3: Va per aquí la cosa.
2: És una experiència extrema vinculada a l'espai.
1: M'ha encantat el concepte propera a l'espai, no?
3: No, és que
1: buscant
3: pensat...
1: una mica on és la porta de l'espai.
2: L'airem, alça la mirada, no? Que veiem amb el papa.
3: A veure, com va això?
2: Aviam, us porto la història de la Mariona Badenes. Ella és una astrofísica catalana que ha estat, atenció, 12 dies, que es diu ràpid, però déu-n'hi-do, 12 dies, simulant les condicions de vida a Mart. Ara de seguida us explico com ho va viure, 12 dies fent veure que estava vivint a Mart, però abans us la vull presentar. Heu de saber que ella és una de les grans científiques de casa nostra, té 32 anys, és doctora en ciències planetàries, té molts més estudis que jo, claríssimament, podria ser una de les primeres astronautes catalanes, després en parlarem, però tot això li comença de petita.
4: És un interès o passió que sempre m'ha acompanyat i si hagués realment de buscar alguna resposta en concreta, potser pensaria en els meus pares, perquè de petita sempre viatjàvem al sud d'Espanya, Andalusia, a una zona on hi havia un cel nocturn que era molt bonic i que tenia molt poca contaminació lumínica, i jo crec que allà es va forjar, no?, una primera fascinació inicial que després doncs, es va transformar en una vocació professional.
1: Clar, Nil, com és que una científica catalana acaba en una simulació de com serien les condicions de vida a Mart, que és una cosa molt concreta, no?
2: Clar, com comences tu a una carrera universitària i acabes, no?, simulant això. Ens falta un detall important. Ella és cofundadora d'Hipatia Mars, que és una associació catalana on hi ha més de 30 dones d'una vintena de disciplines diferents i que promouen projectes com aquest.
4: Té com a objectiu d'impulsar el talent femení i les vocacions STEAM, que és aquest acrònim en anglès, que agrupa des de les disciplines científico-tècniques fins disciplines més artístiques. Llavors, a través d'aquesta associació Hipatia Mars, una de les coses que fem és el que s'anomena una missió anàloga espacial, que consisteix en simular de la forma més fidel i professional possible com seria un viatge tripulat a un cos del sistema solar, ja sigui Mart, ja sigui la Lluna o qualsevol altre cos celestial.
1: Nil, ara ens explicaràs com va anar aquesta missió, aquesta simulació, però abans crec que és important explicar com és Mart, també per entendre que difícil que és recrear les condicions d'aquest planeta.
2: Sí, perquè jo, més enllà de que és vermell, no?, que és un planeta que ens crida molt l'atenció, no en sé gaire cosa més, no sé vosaltres, però li he dit, escolta'm, dona'm com les dades bàsiques, què ens caldria saber abans d'anar a Mart?
4: Sabem que la gravetat de Mart és aproximadament un terç de la gravetat terrestre, i això, doncs, si finalment enviem astronautes en un futur al planeta Mart, al planeta vermell, com també es coneix, doncs ens afectarà substancialment, afectarà els ossos, afectarà els nostres músculs. Després també sabem que l'atmosfera és molt diferent, Aquí a la Terra tenim una atmosfera que ens protegeix i que està composada d'aproximadament un 78% de nitrogen i un 21% d'oxigen. I a Mar això és molt diferent, perquè l'atmosfera està composada principalment de diòxid de carboni, cosa que evidentment seria letal per nosaltres. I a més és una atmosfera molt fina que ens protegiria molt poc, si no res, de la radiació del Sol.
2: Què us sembla, el menú?
1: No em sembla gaire amable, aquest planeta, no? D'alguna manera. És veritat que podríem fotre uns salts increïbles, perquè diu que la gravetat és un terç de la que tenim aquí, no?
2: Seria guapíssim.
1: Però clar...
2: L'únic que ja he dit que seria letal per nosaltres.
1: Sí, clar, llavors...
3: Crec que la Terra estem prou bé.
2: Sí, sí, està bé. Jo li he preguntat un detall. Si he d'agafar una maleteta i anar a Mart, fa fred o fa calor?
1: Bona.
2: Perquè, per molt vermell que sigui, he descobert que no hi fa gens de calor. Cal anar-hi amb alguna cosa més que una rebaqueta, diguem-ne.
4: Estem parlant d'unes temperatures que oscil·len al voltant d'uns menys 60, menys 70 graus centígrads. I, a més, les temperatures poden canviar molt ràpid. Poden variar fins a 90 graus en només unes quantes hores. També sabem que hi ha aigua, però sobretot en forma de gel, als casquets polars i sota terra. I, per tant, aquí, doncs, per poder sobreviure, hauríem de pensar en estratègies que ens permetessin accedir a tots els recursos que té Mart. I també hauríem de pensar, doncs, com ens podríem protegir d'aquest planeta que així d'entrada, doncs, és molt, molt inhòspit, no? Hem de desenvolupar eines de suport vital perquè Mart no ens mati en segons, perquè no podem respirar com ho fem a la Terra, perquè tindríem molt de fred, per aquesta alta radiació, per la pols, que també és tòxica, no?, que hi ha a la superfície de mar i sobretot també la manca d'aigua líquida estable a la superfície.
1: Se'ns complica el tema, eh?
3: Home, ha dit menys 60 graus, radiació, falta d'aigua... Sí. La cosa no convida gaire anar-hi. No sé si ens volia seduir per portar-nos a Mart amb la Mariona, Nil.
2: No seria d'aquelles destinacions TikTok. Saps allò que et diuen les Dolomites de Catalunya?
3: No, seria millor anar,
2: ara mateix.
3: De totes maneres, la Mariona va dir, escolta, fem-ho. Anem a simular que passem uns dies a Mart, oi?
2: Exacte. Ara fa 3 anys va ser la comandant, o sigui, comandant en majúscules, d'una missió que es diu Hipatia 1, que amb molts coneixements va recrear la vida al planeta vermell. Això els va servir, a més, per fer aquesta recreació i seguir amb les seves investigacions. I on ho van fer? Doncs al desert de Utah, als Estats Units.
4: Utah ens aporta moltes coses. En primer lloc, el desert, les condicions del desert, no? A altes temperatures, bueno, a baixes temperatures a l'hivern, també un paisatge molt vermellós que recorda les fotografies que podem rebre del planeta Mart, dels rovers que actualment estan a la superfície. I a més, l'aïllament del desert de Utah, doncs, et posa en la pell, no?, de com seria estar lluny de la civilització, no?, de lluny d'un centre urbà proper. I això són petites característiques, doncs, que permeten que la simulació, que tu puguis construir una simulació de la millor forma possible.
2: Quina tranquil·litat, eh? Estar lluny de la civilització durant 12 dies enmig d'un desert. Perfecte.
3: No, sí, nosaltres no ens hi trobaran, Nil.
2: Com era l'espai? Us heu d'imaginar una estació científica en forma de mitja bombolla blanca? Saps aquests llocs on ara la gent va, com aquests hotels que pots veure les estrelles?
3: Sí. Mm-hmm.
2: Té una mica aquesta forma, aquestes mitges bombolles blanques... I li he demanat a la Mariona que em faci com un house tour, que m'expliqui com era aquest espai on vivien.
4: Consisteix en un hàbitat cilíndric, aproximadament d'uns 6-8 metres de diàmetre, de 2 pisos, i és en aquest hàbitat cilíndric on viuen fins a 7 persones, tant a la part de dalt com a la part de baix, que s'utilitza més per preparar les sortides a l'exterior. Llavors... un cop tu estàs a la base, hi ha diferents mòduls, una zona on les integrants que fan experiments de geologia, química, biologia, poden treballar. Hi ha una altra zona que es coneix com a mòdul d'enginyeria i reparació, on les enginyeres de l'equip, doncs, poden fer els seus projectes, i també si es trenca qualsevol cosa, doncs allà tens una sèrie d'eines, d'instruments bàsics que et permeten, doncs, sobreviure, tirar endavant. Hi ha després un petit hivernacle, que és l'única zona de l'estació que et proporciona menjar fresc, a comptagotes, s'ha de dir. Quan vam arribar hi havia tomàquets que havia plantat una tripulació anterior.
1: Clar, ara ja estava pensant aquí... elles són molt professional totes, però tu has de prendre seriosament.
2: Sí.
1: Vull dir, que no és anar a passar un cap de setmana, uns dies allà i que no passa res.
2: Vas a investigar.
1: S'obre una finestra, saps? O has de sortir, vull dir...
5: En certa manera...
1: T'estàs jugant la vida,
5: sonava a dir.
1: I ho has de simular, que és tan important com això. Però, clar, Nil, aquí hi ha moltes preguntes, perquè estaven enmig d'un desert, lluny de la civilització, realment això. Llavors, com menjaven, com s'alimentaven, el tema de la higiene, no? Com s'havien de dutxar sense aigua corrent, i si en algun moment de claustrofòbia dius, bueno, pausem la simulació.
5: No, sortim a fer un vol.
1: I sortim a fer una ruta i llavors continuem.
2: No, això no ho podem fer. Anem per parts.
1: Aviam.
2: Començo pel menjar. Més enllà d'aquests tomàquets de l'hivernacle que ara deia, oblideu-vos del menjar fresc. Allà, tot el que es menja és deshidratat.
4: Si, per exemple, aneu al supermercat, doncs segurament podeu comprar trossets de plàtan deshidratat o coco deshidratat. Doncs això també s'aplica a qualsevol altre tipus de menjar. I teníem hamburgueses deshidratades, teníem sopa de bròcoli, formatge deshidratat... No és cuina Michelin, però t'acabes acostumant i la forma en la qual tu menges és bullint l'aigua i després posant aquesta aigua directament sobre el producte perquè aquest producte doncs, torni a la vida. Es tracta d'un viatge molt llarg, d'entre 6 a 9 mesos per arribar i uns 6 a 9 mesos per tornar, en funció de l'òrbita de la Terra respecte a la de Mart. I, per tant, no podrem accedir a menjar fresc.
2: Clar, s'han de preparar per aquesta situació. I què passa amb l'aigua? Doncs tenen un tanc amb una quantitat limitada d'aigua i és la que han de fer servir per menjar, per dutxar-se, per netejar la base. És un repte tan important que fins i tot hi ha com dos responsables només de l'aigua.
4: El que fan, a més dels seus projectes de recerca, doncs és monitoritzar l'aigua cada dia, al matí i a la nit, per veure quin és el consum que se n'ha fet i sobretot per poder concloure la simulació dues o tres setmanes després sabent doncs, que no ens faltarà l'aigua.
2: I a més, això que deies, no? Què passa si m'agobio, si m'encanso, si vull sortir? Doncs has d'avisar un dia abans, amb un dia d'antelació.
1: Crec que demà necessitaré sortir, sí. Ja.
2: Clar, llavors, has de sortir per una porta, has de rebre l'autorització el dia abans i a sobre t'has de posar una vestimenta que és veritat que no pesa tant com la d'un astronauta que pot arribar als 100 quilos, però que déu-n'hi-do com pesa.
4: I també amb una mobilitat i una vista reduïda, perquè tota l'escafandra que portes i els guants que portes fan que els guants d'una banda no tinguis la dexteritat que tindries en les teves mans si sortissis a l'exterior sense res, i després l'escafandra que et bloqueja parcialment la vista i no fa que tinguis dificulta la possibilitat de girar-se sobre un mateix per tenir aquesta perspectiva, no?, de 360 graus.
1: Per tant, si surts, avises el dia abans, et deixen sortir, però amb les condicions de Mart, que hauries
2: molt
1: de sortir amb l'escafandra aquesta que explicava. I l'any que ve hi tornen a fer una simulació d'aquestes?
2: Sí, l'estiu vinent faran una missió com aquesta, però en un entorn molt diferent. Aquest cop van a l'Àrtic i recrearan un cop més les condicions de vida a Mart per anar seguint amb les investigacions i a veure què descobreixen.
5: I al començament de tot, Nil, ens has dit que la Mariona podria ser una de les primeres astronautes catalanes. Ella s'hi veu com una d'elles?
2: A ella li encantaria, però és veritat que diu, Nil, el camí és molt difícil.
4: Ser astronauta a Europa és difícil, és una feina molt competitiva i de moment, a dia d'avui, l'Agència Espacial Europea, que és la que canalitza tota la selecció d'astronautes europeus, doncs només obre convocatòries cada 10 anys aproximadament. O sigui que de moment no ho contemplo com a realitat en un futur pròxim. Jo vaig aplicar a l'última convocatòria d'astronautes, però encara estava fent el doctorat i va ser una selecció molt, molt competitiva. No sé si es van presentar 40.000 persones o 50.000 persones i al final només en van escollir unes 10. Però bueno, si sorgeix amb més oportunitats segur que ho torno a intentar, però de nou tinc molt els peus a terra en aquest sentit.

0: I aquí no cal dir-ho, són marioners, si s'ha de votar en algun lloc perquè ella sigui la primera astronauta catalana. Les pancartes les farem aquí, a Catalunya Ràdio.
1: M'ha encantat que faci servir la metàfora tocar de peus a terra. És com bastant bo, no?
0: És bona.
1: Com a futura astronauta.
0: I m'imagino que ella demà estarà molt pendent del que passarà al cel i d'aquest eclipsi, no?
1: Sí. Quan vam gravar l'entrevista, ella estava a Londres, demà serà a Catalunya, diu que li fa molta il·lusió i que, de fet, el 2015 era a les Illes Fèroe i que en va veure un. De fet, diu que no ens ho podem perdre.
2: Va ser un moment molt, molt bonic, molt estrany, molt romàntic, molt apocalíptic. De cop i volta es fa fosc en ple dia, comences a veure les estrelles, les aus es tornen boges i bueno, és una experiència que tothom ha de viure, que sempre dic que tothom ha de viure com a mínim una vegada perquè és realment una cosa extraordinària.
0: Doncs demà la viurem. Sobretot després de la recomanació d'algú que hi entén tant, del cel i de l'espai.
1: Si ho diu la Mariona, li hem de fer cas, ja està.
0: Absolutament. En Nil Marvà, moltíssimes gràcies. També gràcies a la Mariona Badenes per explicar-nos la seva història. I dimarts vinent t'esperem aquí a l'estudi.
1: Aquí serem. Que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Continua la recerca de supervivents entre la runa a Colòmbia pel terratrèmol de magnitud 7,4. El balanç de víctimes mortals, que se situen en almenys 224 persones, amenaça de créixer a mesura que avancen les tasques de rescat a Cali, Pereira, Manizales o Quibdó. La xifra de ferits ja puja fins a 688, mentre els equips d'emergència treballen a contrarrellotge per treure en vida totes les persones que encara estan atrapades.
2: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nosotros, nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
1: El govern ha acabat d'estrenar d'Abelardo de la Espriella, ha decretat l'estat d'emergència i el president ja viatja cap a l'Eix Cafeter, la zona més afectada pel sisme. Encara sobre el terratrèmol, Cèlia Forment.
3: Brussel·les activa els satèl·lits europeus de Copèrnicus per ajudar les tasques de rescat a Colòmbia. Després del terratrèmol d'aquest dilluns es preveu que el servei pugui proveir mapes i determinar la magnitud dels danys en infraestructures i també habitatges per poder donar suport en els treballs d'auxili als afectats. Kaya Kallas, alta representant per la política exterior de la Unió, diu que estan coordinant els consolats dels països europeus perquè prestin assistència directa als ciutadans comunitaris que estan al país. I la Comissió Europea també ha aprovat donar una primera assignació de 100.000 euros per suport a les operacions d'assistència.
1: El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial per demà per l'eclipsi. La principal preocupació és l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre i per això s'aconsella anar a veure l'eclipsi a Ponent. Per als trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant es recomana optar per l'A7 en comptes de l'AP7. L'objectiu és deixar l'AP7 més lliure per als qui es dirigeixin cap al Delta. Per tot plegat, els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. Ramon Labiel és el director del Servei Català de Trànsit.
4: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
3: Localitzen sense un cos, sense vida, a la zona on es buscava des de dissabte una parapentista a Àger, al Noguera. La víctima està encara pendent d'identificar. Els bombers van rebre l'avís dissabte a la nit que hi havia un parapentista de 56 anys que havia anat a fer l'activitat a la zona del Montsec al matí i no havia tornat. Els bombers van fer una primera recerca per terra sense èxit i van recollir la informació de testimonis i durant tot el diumenge van pentinar tots els sectors de recerca des de l'últim punt del virament. Ahir els bombers van rebre informació d'uns testimonis que havien vist el parapentista remuntant el fort vent que de llevant que bufava i es dirigia cap l'embassament dels Terradets. Amb aquesta nova informació, els bombers han coordinat un nou dispositiu de recerca des de dimarts a primera hora del matí i han ampliat els sectors de recerca fins a l'altra riba del riu, la Noguera, per a Llerès, on han trobat el cos.
1: L'enviament de drogues a través de drons a les presons de França és una tendència que va a més. Ho demostren les xifres de la gendarmeria, que ha reconegut 1.800 entregues en dos mesos en un centre penitenciari del centre del país. L'any passat es van detectar 5.000 vols a totes les presons, una xifra que multiplicava per 6 la del 2024. La policia ha posat sistemes de detecció de drons i en una operació per desmantellar una xarxa de distribució ha detingut 5 persones, entre els quals un menor. Els funcionaris de presons han explicat que aquestes entregues es fan de nit, amb la qual cosa se sent l'aparell, però no es veu ni se sap a quina cel·la va. I l'últim apunt pel trànsit ho fem amb l'equip viari. Clàudia Serra, bona tarda.
5: Bona tarda. Molta fluïdesa a les carreteres a aquesta hora. Només destaquen retencions a la Nacional 2 de la Jonquera al Pertús, direcció la frontera, direcció França, i a l'àrea de Barcelona per obres a la Ronda de Dalt, que tallen un carril en cada sentit, i a l'antitud d'Horta a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron en sentit Besòs. Clàudia Serra Domènech, equip viari, Catalunya Ràdio.
1: I ara els esports amb Muriel Corral. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça confirma que Roni Bardagi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. D'altra banda, avui han tornat als entrenaments el francès Jules Koundé, després de disputar el Mundial en França, i en canvi han fet treball de camp fora dels seus companys per precaució Marc Casado i Héctor Fort. Tots dos han de sortir del Barça en els pròxims dies. Demà tornaran els internacionals de l'equip espanyol, entre ells Ferran Torres, que continua sense tancar la seva marxa al Paris Saint-Germain. Als Campionats d'Europa de natació a París, els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles han fet el rècord d'Espanya de 4 per 100 metres estils mixt i nadaran la final quan passin 6 minuts de les 8 del vespre. Als 100 metres lliures, el sitgetà Luca Huck s'ha classificat per a les semifinals amb el tercer millor temps. I als Campionats d'Europa d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, aquest vespre Jaime Guerra disputarà la final del salt de llargada. Aquest matí, Marta Mitjans ha trencat el rècord de Catalunya dels 800 metres i s'ha classificat per a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada. Una de les 10 candidates és...
7: Quan el cel es torna negre.
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
7: Els veïns desemparats.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: Tu, va, que ja val, que estàvem aquí fotent la xerrada, perquè estem il·lusionats pel que farem d'aquí una estona, i estàvem comprovant el volum de cadascun dels auriculars, i realment que l'Aleix segueixi sentint el so, vull dir, tenim l'oïda, és un miracle.
1: Hauràs d'anar a l'odorrina d'aquí poc.
2: Fins que no em sagnin,
0: doncs aniré pujant
2: el volum.
1: Ja falta poc, eh? També t'ho dic, ja falta poc.
0: Que, bueno, que els experts avisen des de fa molts anys que escoltar la música massa alta serà un problema de futur.
1: És que els experts, ell no el sent,
0: tu,
1: els experts.
0: No t'arriben, no, ja no els sents, els experts.
1: Ha de pujar el volum encara més.
2: Jo encara sento allò, aquell xiulet que posaven allò de... A veure fins on...
1: Sí.
2: Com tens...
1: Pi, pi.
2: Jo el sento lluny, eh?
1: Doncs...
2: Ara tot arriba, diuen, no?
0: Sí, sí, ets molt jove, espera't. Espera't. Bé, obrim el concurs. 93-201-7474. 93-201-7474. Avui regalem un pack de rebosteria que inclou un motlle per fer 12 magdalenes, un motlle rodó desmuntable de 20 centímetres i una espàtula de silicona de 27 centímetres. O sigui, podreu muntar-vos la drameria a casa vostra.
1: Ja, però sap greu no poder participar, jo.
2: Ara hauria de portar el Víctor i la Sofia perquè... Que tingui els estris, noi.
0: Sou de fer pastissos a casa?
1: Sí,
0: ara sí que fas molt.
2: Però a tu t'encanta cuinar, en general.
1: Sí, però és que fer pastissos és el més fàcil de tots. Cuinar-me una truita ja se'n fa muntanya. Però cuinar unes magdalenes, perfecte.
2: Fer-te uns macarrons no és tan difícil.
1: Bueno, sí, però jo sóc la típica que agafa el pot de tomàquet, del qual sense passar-ho per la paella i sofregir.
2: Estàs molt ben acostumada. Els d'avui, de qui eren?
1: Els tàpers del pare. Avui he robat uns macarrons de
0: papa. Eres tu, Marta, que es feia el pa, fins i tot?
1: Sí.
0: Encara te'l fas?
2: Que vas fortíssim.
1: És que porto una època que tenim la massa mare allà una mica dormida.
2: La logística familiar, també.
1: La logística familiar no m'ho permet, però i tant, i tant. I com el meu pa, no el trobo enlloc, eh?
0: Us he de dir que tots aquests productes són exclusius de la marca Culinarium, bon producte, per tant, a veure què se'ls emporta. Josep, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Des d'on ens truca, Josep?
3: És de Mollerussa.
0: Perfecte, doncs mira, la pregunta avui va de música. Una mica sobre el món de la sardana, d'alguna manera.
3: Vale.
0: Quin grup català interpreta la cançó Coti per Coti?
1: Et donem tres opcions, Josep, no pateixis. A, Búhos. B, Doctor Prats. C, The Tallets.
3: The Tallets.
0: La resposta és... Correcte. No em vull saber res. Ho has tingut molt clar, Josep? Vull dir, no has dubtat
3: un
0: segon.
3: Sí, aquesta la sabia.
0: La sabies.
1: És que ho posem facilet perquè volem que els concursants s'emportin aquests premis, eh? Aquesta cançó, Coti per Coti, que va estrenar el duo Mataroní al febrer del 2023 i que interpreten no només The Tallets, sinó també la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I que ha batut rècords històrics de Catalunya, eh? Com el tema català més radiat. Molt bé, diu el Josep. Jo ja tinc... Jo vull les meves
0: madalenes. Molt bé. Si m'envies els estris de Culinarium, gràcies per tota la informació.
1: Em deia que estava aquí regalant una mica de cultura musical, que sempre va bé, Josep, carinyo.
0: Josep, que vagin molt bé els pastissos, les madalenes i tot plegat, i records a Mollerussa.
3: Molt bé. Moltes gràcies per tot.
0: A tu. Que vagi molt bé. Bona tarda.
3: Adéu, adéu.
0: Passen pràcticament 11 minuts de les 5 de la tarda. Paquita, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Com portes tu el tema de fer pastissos i cuinar
4: bueno,
0: a casa?
4: Bueno, anem fent alguna cosa, sí.
0: Molt bé, doncs a veure si encertes la pregunta i t'emportes aquest motlle per fer magdalenes, un motlle rodó i una espàtula de silicona. És una altra pregunta de música. Sobre música clàssica, en aquest cas.
4: Uau.
0: Atenció. Mira, ara que parlàvem del tema, Aleix... Quin compositor va quedar sord durant els últims anys de la seva vida?
4: Com?
0: Quin compositor va quedar sord durant els últims anys de la seva vida? I la Marta et dona tres opcions.
1: A, Ludwig van Beethoven. B, la Ludwig van, sense el Beethoven.
0: Tot el grup.
1: C, el Guillem de Búhos, i jo n'afegiré una quarta, que és Aleix Figueres.
2: No pateixis, no sóc jo.
0: La Paquita diu Beethoven, i la resposta
4: crec que sí.
0: És correcta.
1: Doncs sí, va perdre l'ull dels 26 anys i als 44 ja l'havia perdut del tot. I tot i que no hi sentia, Beethoven va compondre grans obres gràcies a la seva memòria musical i a la capacitat de sentir les vibracions.
5: Molt bé, Marta.
0: Es posava, diuen, no, un bastó.
1: Aquest coneixement us estic regalant avui?
0: No explicaven que es posava un bastó a les dents i que el posava sobre les cordes del piano, del clavicèmbal, del que fos, per notar les vibracions. Que no acabis fent ràdio, sí, Aleix.
2: Sí, eh?
1: Sentir les vibracions.
2: Un bastonet cap al monitor, eh?
0: Exacte. Paquita, que vagi molt bé. Una abraçada.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu, bona tarda. Adéu. Bé, ara seguirem parlant de música, perquè el joc de taula del moment, no sé si heu jugat alguna vegada, els oients, jo suposo que sí, en aquest estudi...
2: Estem... Som uns malalts, d'aquest joc.
0: O sigui, estem absolutament enganxats. És un joc musical que es diu Hitster. I és molt fàcil. Guanya la persona que és capaç d'encertar l'any de publicació de més cançons. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. Es posa un grapat de cartes damunt la taula. Cada carta té un codi QR que fa sonar una cançó al mòbil. I pot ser qualsevol cançó. Ara bé, els jugadors no tenen cap més informació més enllà de poder escoltar-la. No en saben ni el títol, ni l'artista, i el més important, l'any de la seva publicació. Si heu jugat, haureu comprovat que és un joc absolutament addictiu. És molt divertit i et passes tota l'estona també recordant cançons que dius, hòstia, era boníssima aquesta, és espectacular. El millor de tot és que n'hi ha de tots els estils i de totes les èpoques. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vertio, con una sonrisa. I pots passar d'un Melendi a un Bryan Adams en un moment.

0: És un joc que juga per equips, normalment, i una de les coses més interessants i més divertides és veure com els membres de cada equip es discuteixen entre ells per decidir l'any de publicació d'aquella cançó i si és del 93 o és del 94. I aquí molta gent tira de records personals.
1: Absolutament.
0: Jo vaig fer la comunió, això estava sonant aquell dia.
1: Tu recordes, és molt bèstia la memòria musical que tenim, tu recordes moments concrets de la teva vida en què sonava aquella cançó, llavors a partir d'aquí és fàcil ubicar-la.
2: La meva frase preferida és, aquesta és de l'època dels meus pares.
0: Per exemple, aquesta de quin any? De quin any és?
3: Home, això deu ser potser de finals dels 70, principi dels 80. Jo diria potser va del 78.
1: Oh, mira.
0: No, però us heu de posar d'acord,
1: Vull
0: dir, jo
1: havia escrit 1900, sense tenir ni idea, però havia escrit 1978.
0: No heu fet trampes, no ho esteu buscant,
1: que no,
0: eh?
1: Que no,
0: es poden tocar els mòbils,
2: eh? Sobre la taula.
1: És que l'Aleix és molt bo, jo faré tot el que faci.
3: 78, 78.
1: Jo he apuntat 78 abans que l'Aleix ho digués.
0: Mariona.
2: Clar, no portaré el contrari, això. Bueno, mira, sí, la portaré. No, que hem d'anar a la una, que juguem junts.
0: Bueno, espera't, què dius tu?
2: S'ha de negociar una mica. Sí. Si el segur és que no és d'una mica més tard.
3: Més tard?
2: Una mica. Sí, clar, pot ser una mica més tard. Jo no és que ho tingui allò claríssim. Que crec que és al voltant del 78.
3: Què, 82, màxim? Però
0: estàs canviant, eh?
2: Jo crec que encara entrem a la dècada dels 70.
3: El que sabem és que són, perquè jo vull el comodí...
2: Entre 70 i 80.
3: Vigis. Clar.
2: Hem guanyat una fitxa.
0: Molt bé.
2: Hem guanyat, que això et dona punts.
0: Certes, bueno, ara en parlarem.
2: Sí, sí, de les normes. Sí. Que aquí també sempre hi ha discussió. En tots els jocs de taula...
3: No, clar, perquè cada casa
0: se les fa
3: seves. Les seves normes.
1: Hi ha discussions i no hi ha vegada que no pugui jugar un joc de taula en què tothom estigui d'acord amb les normes.
0: I he jugat quatre cops a quatre cases diferents.
3: I tot diferent.
0: I sembla un joc nou cada vegada, perquè el comodí que si prenc una carta, que si no, que si això suma punts extras...
3: També té un punt de gràcia, això. No,
0: també,
2: no, no. Sí, a mi m'agrada que seguim tots unes normes.
3: Vale, perquè tots molt ordenades.
2: Perquè si no, sí, clar.
0: Aquí esteu dubtant. Si és abans del 80, es deia aquí un 78, o també es deia un 82, o després del 80. Fem una cosa, partim del 80 i us posicioneu si és abans o després.
2: No sé, perquè a vegades, a més, el joc del hits, en realitat, no necessàriament has de dir l'any exacte. L'has de situar en un eix temporal.
3: Clar, quan comences a tenir tot l'eix, allà sí que
2: allà
3: has d'anar a atinar.
2: Sí. Què fem? Diem abans dels 80.
3: Diem 78?
2: Sí. Vinga, va, diguem 78.
3: No, vull dir, després no vull represàlies, eh?
2: Que no, jo estava amb tu. I si la caguem, la caguem tots.
0: Però escolta, ara què passarà? Bueno, és que ara no sé ben bé les normes.
3: Què passarà?
0: De quin any és? Ara no sé si heu guanyat o heu perdut. No sé de quin any és Bee Gees Stayin' Alive. Jo he buscat i és de l'any 1977, quan es va publicar. Es va publicar el desembre del 1977.
1: Ja està.
0: I es va fer molt coneguda amb la pel·lícula.
1: I l'any 78.
0: L'any 78.
3: Era Fibre i Sabadona.
2: Mariana, estem dins, L'hem clavat.
3: És que...
0: Però, clar...
3: Som una mica malalts, nosaltres,
0: hem de dir. Es publica el 77. Per tant, això seria bona, no?
2: Sí.
3: Sí, seria bona.
2: És la primera i, per tant, ja està prou bé, vull dir.
3: Exacte, perquè la podríem col·locar en aquest moment, en aquest eix temporal, seria correcte.
0: Clar. Depèn molt de l'eix temporal.
2: Després d'aquesta introducció i d'aquesta estona tan divertida que hem passat, el que hem de fer ara és presentar el Ferran Codina, que és brand manager del Hitster, aquest joc del que estem parlant, i que avui ens ve a explicar tots els detalls d'aquest joc de taula, de com s'ha fet, de les normes, de com es juga, i altres preguntes que tots els fans d'aquest joc, que en som uns quants, tenim. Molt bona tarda, Ferran.
4: Hola, bona tarda, encantat.
0: Bona tarda, Ferran, i escolta'm, un plaer que siguis aquí, perquè per mi ets de les persones que fa els targetons, de les persones que...
3: La capsa.
0: La capsa
2: aquella. Retalla les targetes.
0: Exacte.
3: Està fent els QRs a l'oficina.
2: Ell se sap els anys de totes les cançons, de totes les targetes, res d'això, no?
0: Quina és la teva funció a dintre de Hitster?
4: Doncs sí, mira, jo treballo com a brand manager, com heu dit bé, i si m'encarrego de sobretot treballar en l'estratègia de la marca, que ve a ser doncs, els llançaments que traurem, les novetats, l'estratègia de portfolio, de producte, i coordinar tots els mercats internacionals per, bàsicament, assegurar-nos de que la marca segueix creixent de forma global, diríem.
2: Clar, aquest joc s'ha fet molt famós ara, no? Bueno, ara, aquí fa un cert
1: temps. Un parell d'anys,
2: però jo no sé aquest joc qui i quan l'inventa, i d'on surt? Quin és l'origen del Hitster?
4: Doncs mira, la idea ve d'un inventor, que és suec, que ell, bàsicament, no tenia res a veure en aquest món. Ell treballava com a consultor i un dia va fer un sopar amb amics, amb els companys de la feina, i va decidir fer algun joc per amenitzar-ho una miqueta, no? Va fer una versió molt, molt casolana, va agafar trossos de paper, va escriure els noms de les cançons i els anys amb boli, i va jugar i va veure que a tothom la reacció va ser molt bona, que va agradar molt. Aleshores, va veure que allà hi havia potencial per desenvolupar alguna cosa i va decidir, doncs, acabar de polir una miqueta més la idea, amb el concepte que sabem ara, amb els codis QR, etc. I va penjar aquesta idea, el joc, a una plataforma que es diu Kickstarter. Allà a Kickstarter, una persona de Jumbo, de l'equip d'innovació, va veure aquesta idea i va contactar amb ell per a veure si podíem nosaltres adquirir la marca. La va presentar a nivell intern, tothom es va enamorar i res, i el resto és història.
3: No us passa a vosaltres, perquè a mi m'ha passat d'allò de dir amb algun joc com aquest, per exemple, de... Com no se m'havia acudit
2: totalment,
3: a mi, això?
2: Totalment.
3: Per què
2: no,
3: jo? Sí,
0: totalment.
3: Totalment.
0: Sí, és un joc que tinc la sensació que portem tota la vida jugant, sí, sense que se li haguessin posat unes normes, sí, i sense haver-lo posat sobre la taula.
3: D'una manera o d'una altra, no? Ja has acabat jugant.
0: De quin any era això?
3: I la cançó aquesta és de...
2: Sí. D'això d'anar al cotxe i anar posant cançons, sí, sí, i dir, anem a endevinar l'any.
4: Exacte. Correcte.
2: I mira, però llavors ara aquest home suec està forrat?
4: Sí, no li va malament, la veritat. No, clar, la
2: feina,
0: i a vosaltres tampoc us va malament, a vosaltres.
4: No, tampoc ens podem queixar, exacte.
0: Això deu funcionar una mica com el tema dels llibres i de les cançons, que hi ha uns royalties pels que són inventors del joc.
4: Exacte, sí. Nosaltres paguem un percentatge de royalty a l'inventor per cada joc que venem. Sí, sí, correcte.
0: Nosaltres, si vinguéssim a les oficines de Hitster, allà on, diguéssim, es redacten els targetons i es fan les preguntes, què veuríem? Qui hi ha? Quins tipus de perfils hi ha treballant amb aquest joc?
4: Doncs mira, hi ha de tot tipus. Primer, els headquarters estan bastant repartits, o sigui, tenim oficines a diversos llocs del món, però les oficines principals diríem que són aquí a Barcelona i a Holanda, bueno, a Països Baixos, a una ciutat que es diu Zandam, que està a prop d'Amsterdam. Aleshores, treballem amb tot tipus de departaments, des de desenvolupament de producte, innovació, gràfics, equip digital per lo de l'app, màrqueting, comercial... Hi ha diversos departaments que estem involucrats.
3: I experts musicals en teniu vosaltres o no?
4: Sí, sí, sí. Treballem, però de forma externa. Val. I per país. Perquè, clar, nosaltres venem a més de 50 països.
3: Clar, han d'estar connectats a la realitat de cada país,
4: correcte,
3: no?
4: Correcte.
2: És que no té res a veure. Jo abans us ho explicava fora d'antena, que ja vaig jugar amb la meva cunyada, que és suïssa, aquest joc. De fet, ella ens el va regalar, però ens va dir, us regalo la vostra versió, la d'aquí, perquè si juguéssiu a la versió suïssa, és que no ho encertaríeu.
4: Clar,
2: i ella,
4: clar,
2: quan va jugar a la nostra, es va passar tot el joc callada perquè a alguna li sonava, però diguem, la cultura musical de cada país és diferent.
4: Clar, exacte.
0: S'ha de tenir en compte que siguin cançons que han sonat molt per la ràdio, no?, que hagin format part de bandes sonores, perquè la gent les reconegui. No?
4: Correcte. Exacte. El que fem bàsicament per cada país és que un 70% més o menys de les cançons són globals, i després el 30% aproximadament el localitzem per país.
2: Ens faltaria potser una edició catalana, no?, del Hitster?
4: Sí.
2: Coti per coti els tiets, a cop i volta, de quin any és, no?
3: Marines de Morena, no?
0: Sau, Boig per tu,
3: exacte,
0: per exemple.
4: Este mene yo.
2: Ah, està bé això.
3: I això que serà com una expansió de... Perquè hi ha una versió que és com de temacles, no?, de temazos.
2: Cançons d'estiu, també.
3: Exacte, com ho jugueu? Com, sí, expansions, com una caixa nova? Com ho haurem de fer, això?
4: Sí, seria una versió nova, una altra versió amb cançons catalanes. Exacte. Sí, sí.
2: Hi ha algun... Clar, quan jugues al Hitster tens músiques de tots els anys, de tots els gèneres, però no sé si hi ha algun gènere que predomini més sobre la resta, o busqueu sempre un equilibri.
4: Sí. Doncs mira, depèn una miqueta de la versió. Per exemple, el que vindria a ser el Hitster original o el Hitster Bingo, al final hi ha una barreja d'estils. La predominant diríem que és pop, perquè al final és el
2: més conegut,
4: més hi ha,
2: no?
4: Exacte. Però després desenvolupem tot tipus de versions, ja, per exemple, de categoria, tipus el Hitster Rock, el Hitster ja de bandes sonores, hi ha diversos Hitsters, que aleshores en aquell cas és una concreta.
2: Centrat, és monotemàtic, no?
4: Correcte.
0: El jugador de Hitster són molt pesats? És a dir, que us diuen, mira, aquesta cançó que heu posat, que és d'aquest tall, jo tinc dubtes perquè, clar, de pensar que...
3: Això que dèiem, no?
0: Es va fer famosa, sí, però la cançó potser no surt aquell any. Us escriuen?
4: Totalment. Ah, sí, sí. Customer service.
2: managers d'aquests, eh?
0: Home, i tant.
4: Reben constantment mails o comentaris d'aquests. És permanent.
5: I el problema, a més, és quan t'has de fixar en la cançó original i no la versió que tu coneixes.
4: Exacte.
5: Llavors, clar, et ballen les dates perquè dius, no, aquesta cançó és del 2001, però és que es va fer el 85.
4: Total.
3: Però això també us ha fet grans, no? Suposo que aquesta col·laboració constant del jugador, suposo que és important, no, també, que hi hagi una mica de feedback entre jugador. Teniu com jugadors també assessors dintre de Hipster?
4: 100%, sí, sí. Inclús tenim gent amb la qual fem, quan anem a treure nous conceptes, que testegem ja amb gent que som molt, molt fans de Hipster.
3: Com podem ser nosaltres testejadors? On ens apuntem? On enviem el currículum? Perquè nosaltres, ja et dic que, o sigui, crec que som dels friquis de Hipster.
4: Sí, sí. Sí, sí. Doncs cap problema. Després us
0: perfecte, passa el WhatsApp amb Ferran i dia directe amb el senyor Hipster.
4: I també ens ajuda molt a l'hora de desenvolupar nous conceptes. O sigui, molts venen a través de requests de gent, que ens demanen per redes socials, que ens envien, ostres, per què no feu una versió de tal? Doncs les considerem totes i sempre estem escoltant.
2: I gent que demana cançons? Escolta, podríeu posar en el joc? Ja no idea general, eh? A mi m'agradaria que hi hagués, no?
3: O quan hi ha un hit nou, no? Suposo que quan feu una nova edició, també deveu afegir, si hi ha hagut un hit aquell últim any, també l'afegiu dintre, no?
4: Exacte, les actualitzem.
2: Cada quan feu una nova actualització dels jocs?
4: Cada 3 anys, justament. O sigui, ara mateix estem traient el nou Hipster original amb cançons actualitzades. I cada any també estem llançant noves versions, que aquestes versions, per suposat, tenen les cançons fins a l'últim any, fins al tope, bàsicament.
0: Sí. Des de que es va comercialitzar el primer joc, quants n'heu venut?
4: Doncs mira, a dia d'avui, més de 16 milions d'unitats.
3: Mare meva,
2: uau.
3: Això és com un best-seller, eh, d'aquests que ho peta per Sant Jordi.
4: Sí, i clar, tingueu en compte que estem a més de 50 països. O sigui, hi ha més de 150 versions que s'han fet des de que ho vam llançar. Uh-huh. I sí, segueix creixent.
3: I quin és el país més addicte al Hipster? Perquè clar, sempre pensem que som nosaltres, no? Sí. Però quin és el país on ha sortit més aquest joc?
4: Doncs mira, els més importants serien Alemanya, Holanda i els països nòrdics. El que vindria a ser Noruega, Suècia, Dinamarca...
0: Bueno, família, ens hem de posar les piles.
3: Exacte. Sí. Però ja posem-nos una mica més. Sí. Perquè...
0: Jo tenia la sensació que a Catalunya anàvem com molt avançats.
5: Jo també.
0: Però
5: estem tot el dia al carrer, a les terrasses. Aquesta gent potser està més a casa.
3: Però per treure el Hipster a la terrassa, també.
2: Hi ha cultura del joc més
0: que aquí. I té a veure això,
4: potser? És correcte, sí, sí. O sigui, hi ha més cultura del joc aquí. Tot i això, està molt bon moment, eh? Espanya i altres països també. I aquí, Catalunya, també molt bé.
2: I mira si estem en un bon moment, que de fet aquí se'n farà un programa televisiu, no? Televisió Espanyola està preparant un programa, un concurs musical basat en aquest joc. Això com ha funcionat? Entenc que us han hagut de demanar permís. Sí. I com ha funcionat?
4: Sí, bàsicament és el joc oficial de Hipster. Ens va contactar una productora que es diu Fremantle, que són els que han fet, com per exemple, Factor X o Got Talent. I ens
2: també,
4: van contactar...
2: per què no se'ns va acudir, també,
5: bueno,
2: això?
5: Sí, no?
3: És que són d'aquelles coses de... Jo he de dir que, no per posar-me una...
0: Tu ja ho havies pensat,
2: tu ja ho deies.
3: Et prometo que
0: estava... És que ho han de fer TV3, això. Ferran, no podem tancar.
3: Estàvem amb un productor executiu de programes, d'una productora que fa programes per aquesta casa, que ha fet alguns programes que s'estrenaran en breu.
0: Musicals.
3: I vam dir, calla, i si... Perquè jugàvem molt al Hipster. Sí. I si el desenvolupéssim? Ah. I al cap d'un mes o dos es va saber que Fremantle tenia aquesta intenció.
5: Reu, ho vaig de paper i això ho arreglem en un moment.
2: Ens estàs explicant com van anar les negociacions i com van anar el procés per portar aquest joc a la tele.
4: Sí, doncs bàsicament ens van contactar perquè estaven interessats i bueno, vam treballar juntament amb ells en fer el format del joc, que s'ha tingut que... Ja té certes adaptacions perquè funcioni la televisió. I molt bé, molt contents. Justament sortirà en breus per Televisió Espanyola, ja ha sortit a Alemanya i sortirà a varis països més pròximament. O sigui, molt, molt contents, amb moltes ganes. Vam estar just a les gravacions fa res, fa unes setmanes.
2: Si ho heu vist, eh?
4: Sí,
3: clar, perquè s'ha gravat aquí a Sant Cugat, el programa.
4: Exacte, sí, sí.
2: I els perfils de gent que hi participa, què? Que hi ha de tot, perquè és un joc que...

0: Perquè després no ens tanguis, perquè bueno, ets expert en fer trampes.
1: No, jo no, però...
0: No, clar.
1: A veure, estem parlant amb en Ferran Codina, que és brand manager de Kingster, que és aquest joc de taula que s'ha fet famós els últims anys i que es tracta d'encertar cançons. I el tema és que cada família, cada casa, cada grup d'amics s'ha fet com seves les normes. Uh-huh. Llavors, jo crec que avui estaria bé que tu ens diguessis coses que fem i que no es poden fer i fins a quin punt hi ha les normes.
2: Quina
1: és a dir, quina és la norma que costa més d'interpretar? Jo crec que és el tema dels comodins.
0: Sí, okay. Aquella cosa de, si t'ho dic tot, què em dones, no, a canvi?
3: Sí, sí. De fet...
4: I el rebot, també.
3: El rebot és una cosa, però el problema per mi principal són les fitxes, perquè cada grup d'amics l'utilitza d'una forma. Mm-hmm. Llavors, hi ha un moment en què tu guanyes fitxes dient el nom de l'artista i la cançó, sí. Llavors tu reps una fitxa, i amb aquella després pots fer diverses coses, exacte. Com per exemple, si ara a mi en Roger em diu no, aquesta cançó és del 80, sí. I jo penso que és del 79, jo puc posar la meva fitxa allà per treure-li al Roger aquesta victòria, no? Correcte. Però després jo tinc amics que si gasten 3 fitxes et poden robar una carta directament del teu eix cronològic.
4: Sí. Sí?
2: No, d'acord, sí. O sigui, el que sí que pots fer amb les fitxes... Bueno, primer de tot, les guanyes...
1: Vale, fem una cosa, expliquem principi. Des del principi
0: com funciona.
1: Sí. Com si el...
4: Exacte. No hem jugat mai al Pixar, perquè hi ha gent que ens escolta que sí. Realment no hi ha jugat i vol entendre-ho.
1: Exacte, perquè ens hem passat per alt que no cal encertar ben bé l'any,
4: sí,
1: exacte.
4: No.
1: Pots jugar amb un fris cronològic, sí. No? A veure, com ho explicaríeu des de Hitster, la versió oficial?
2: Doncs mira, tu comences amb una targeta que et marca la línia cronològica.
0: A l'atzar, no? S'agafa l'atzar, aquesta.
2: Sí, exacte, l'agafes d'allà del mazo de cartes. Diguem que toca l'any 1990, d'acord?
4: És una cançó concreta que és d'aquell any.
2: Correcte. Tothom comença amb una targeta com a punt de partida. Aleshores, per torns, vas agafant una carta, escaneges el codi QR i sona una cançó, no? Aleshores, quan et toquin el teu torn, tu escoltes aquesta cançó, diguem que és una cançó que tu creus que és de l'any 2000 i pico, no? Doncs el que has de fer és col·locar-te-la o a la dreta o a l'esquerra de la cançó aquesta que tens de referència.
4: En funció de si és abans o de després.
2: Si és abans o després, correcte. Mm-hmm. Aleshores, es van fent torns així fins que guanya la primera persona que aconsegueix 10 cartes, no? 10 cartes ben col·locades cronològicament. Si en el teu torn, quan et toca, no l'adivines, descartes la carta.
1: Mm-hmm.
2: Això és, diríem, lo base.
4: I després... Fins aquí estem tots d'acord,
3: sí.
4: No?
3: Sí. Val, sí. Aquí no hi ha baralla.
4: Vinga, sí. Seguim.
2: Després, què passa? Que tu tens tokens, que són com aquestes fitxes. Com les pots aconseguir? Si quan en el teu torn, si tu saps el nom de l'artista i de la cançó, pots guanyar aquests tokens, que et serviran per diverses coses de la partida, com certes avantatges. Un d'aquells, si per exemple el Roger està jugant i col·loca una carta en un any que tu creus que ho està fent malament, tu pots utilitzar aquest token i dir no, jo crec que és aquest any, i el col·loques en l'any que tu creuries, no? Si el Roger la falla, aquesta targeta va a mi i se'm col·loca. D'acord?
1: Per tant, jo perdo una carta i tu en guanyes una, per tant, és un avantatge clara.
2: Aquesta. Correcte, en aquest cas sí. Després també tu
4: ara, pots... Ara una pregunta, eh? Sí. Si jo l'ha encertat en Roger i jo m'he equivocat, jo perdo aquest token, no?, que he apostat.
2: Correcte.
4: I no...
2: I ja està, el perds. Val. I ja està. Sí, sí, sí. Ara és malaguanyat perquè poden servir per diverses
4: clar.
2: Coses. També després, si la cançó que et toca no t'agrada, la pots canviar amb un token i pots canviar una altra cançó que t'escanejaràs i sonarà. Si és una cançó que no en tens ni idea. I després també pots canviar 3 tokens perquè una carta del mazo, diguem, se't col·loqui directament bé en el teu tant.
0: O sigui, agafo els 3 sí. I ja directament
4: guanyes una carta.
0: Guanyes una carta, eh?
3: I això molta gent no ho sap, sí. I llavors se't tiren al coll dient aquesta norma te l'has dit... No, me l'he inventat.
1: No, si ho diu en Ferran de
3: Hitster. El Ferran de Hitster m'ha dit que
0: a partir d'ara nosaltres et podrem citar tu.
1: Clar, hem parlat amb el joc i ens han dit que això funciona així.
4: Jo tinc un dubte, perquè tu tens la carta, no? Dius, mira, jo crec que la puc se situar aquí en l'eix aquest temporal, i jo diria que sé l'artista i el nom de la cançó,
2: sí.
4: Val? I per tant sol·licito un token.
2: Sí.
4: Sí. Jo m'equivoco en sí. L'artista i o en la cançó.
2: Sí.
4: L'altre equip pot, és a dir, té dret a rebot i a dir, jo sí que dic l'artista i la cançó i em quedo amb aquest token o no?
2: No, ho fem només en el...
0: Tot.
2: Sí.
4: Heu seguit o no?
3: Sí.
1: Sí, sí, sí.
4: Home,
3: un rebot, un rebot.
0: A mi m'ha costat.
4: Sí, vol dir que tu dius, mira, jo crec que a més de l'any sé dir-te l'artista i la cançó.
1: Jo ho sé tot.
4: El Wannabe de Spice Girls. Llavors això et dona un token, vale? Imagina que m'equivoco i no és el Wannabe de Spice Girls, vale? Resulta que eren els Backstreet Boys.
0: Complicat.
4: Llavors, si l'altre equip sap l'artista i el nom

0: de la cançó es pot quedar amb aquest token teu que tu has, que no has guanyat?
1: No, entenc la frustració, això a vegades passa. Però no.
2: No és el teu torn i, per tant, mala sort, no?
1: Sí.
3: Mira, aquesta la fèiem malament, el nostre grup d'amics.
2: No, les coses, cadascú el seu torn.
3: Per això s'havia d'aclarir tot, però passava el de la dreta. Llavors, si el de la dreta ho sabia, podia guanyar el token. Això era com ho fèiem nosaltres.
4: Hi ha un límit màxim de jugadors que es pugui... per jugar una partida?
1: Sí, el que posem nosaltres de la caixa és de 2 a 10... però jo en la pràctica he fet partides massives, o sigui, bàsicament
4: per equips, no?
2: Per equips,
4: no?
2: També,
1: exacte. Es pot dividir per dos equips, per exemple, 30 persones en aniversaris o coses així, ens dividim en dos grups, clar, o tres grups, i al final jugues en equip.
0: Sí, però posa't tu d'acord.
1: Sí, totalment.
4: Clar. Hi ha un punt d'estratègia de pòquer, eh? Perquè quan tu col·loques aquella cançó, bueno, a un any, tu mires els de l'altre equip a veure què fan.
1: Cara, correcte.
4: Van fent que no amb el cap.
0: Ja estan agafant un token. Ja estan agafant un token perquè creuen que
2: hi ha mulleres de sol jugant a l'Egipte.
3: I gent molt tramposa també, que aixeca una mica la carta i veu ràpidament l'any.
2: Això no s'ha de fer.
3: Hi ha gent molt tramposa.
4: Bueno, ja és que si ja arribem a aquest punt...
3: No, no.
4: A mi la gent que em fa trampes així, jo m'aixeco i me'n vaig.
3: No podria jugar amb les meves amigues. Estaries tot el dia emprenyat.
2: Si et fallen així, què et faran a la vida? Perquè en el joc de taula et surt el que ets tu de veritat.
3: Això és veritat, eh? Es veu la personalitat.
0: Digue'm com jugues i et diré qui ets.
2: Ara.
4: Ferran, doncs escolta'm, les normes ens han quedat bastant més clar, sí, que
2: un dia
4: que
2: fem una
4: estona.
2: Fem una partida.
4: Tu ets molt bo jugant?
1: No, la veritat, no. Normal.
2: Doncs fem una partida.
1: M'han dit que vosaltres sí que sou bons.
0: Sí, l'Aleix i el Roger són boníssims.
1: No m'atreveixo a jugar amb vosaltres.
2: Però ja ho has vist, eh?
4: Com que hem treballat a Ràdio Musical, clar, Llavors et queda molt de ben et presentant les cançons de l'any.
3: A mi no se m'ha quedat res, per tant tenim una memòria privilegiada. La Marta i jo aquí, que sempre diem que tenim molt mala memòria.
0: També hem estat les dues fent Ràdio Musical i res, eh?
4: Mira, fem una cosa, abans de marxar de les cançons, si és la que hem posat al principi de tot, tu trien alguna que no sigui la de Vigis.
3: Ai.
4: I que ningú miri els mòbils ni res.
0: D'acord,
4: va. Farem
0: Ferran, també jugues,
2: Home, i tant, Ferran.
4: Farem dos equips. Ferran i Marta.
0: Oh, contra tota la resta.
4: Contra Mariona i Aleix.
2: I tu ets l'àrbitre.
3: Ja està, hem guanyat perquè vaig amb l'Aleix.
4: Gisela,
0: Ferran, confio.
4: Dispara.
5: Voy caminando por la vida.
4: Oh, que bona aquesta.
1: Com va això aquí?
0: Parla amb mi. Tu ves omplint l'antena...
4: No, que l'ompli el cantant.
2: El cantant i la cançó la sabem ja.
3: No? Això sí que ho sabem, però això no val.
4: Un moment, estan encara deliberats.
5: Siempre cuando tú no llores.
4: Una cosa, la dècada sí que està tothom d'acord,
3: sí,
4: de quina dècada és?
2: Jo crec que sí.
4: Perquè allà tenen problemes ara mateix.
0: No
4: ho sé,
0: en un moment.
3: No us ho sé,
4: tothom té la dècada?
1: Sí.
4: Vale, dieu l'hora.
1: La dècada la tenim clara. Sí.
4: Vale, la dieu l'hora.
3: Sí.
4: Un, dos, tres.
3: 2000.
4: Vale.
0: Anem bé.
3: Molt bé.
0: Ara simplement estem ajustant l'any.
4: Està costant més, pot ser, el sector Ferran.
0: El Ferran ho té bastant clar. Jo dubtava si hi ha algun anyet més.
2: L'apuntem.
4: Sí, l'apuntem.
0: L'apuntem.
4: Vosaltres... I m'agradaria saber com heu arribat aquest any, no? Una mica què us ha fet arribar aquest any.
0: Sí, jo crec que... Sí, eh? Vale, sí. Un moment.
1: No teníem tan clar.
3: Canvi d'última hora aquí, eh?
1: És que està per allà. Estem dubtant entre dos o tres anys.
2: Vale. Sí, apunta tu també el teu, Roger. Va, apunta el teu.
4: Vale.
0: Sí. Jo creus que sí o no?
2: Vale.
0: Hi ha hagut discussions al Hitster perquè es trigava molt, eh?
3: I fins i tot que s'acabi la cançó i encara estigui la gent decidint, que dius, no, home,
0: hem anat pujant.
4: Ferran i Marta, quin any heu dit d'aquesta cançó de... Tots sabem l'artista, no?
2: Sí, això és Melendi.
4: Melendi, Caminando por la vida. Ferran i Marta?
3: 2005.
0: Uf, s'ha dubtat, crec que...
1: Sí.
4: Oh, crec que heu anat bé, saps que jo encara no he mirat.
0: Jo
4: he jugat en solitari.
0: I què has dit tu?
4: I m'he apuntat 2003.
0: És el que dèiem inicialment, eh?
1: Estan dubtosos.
4: I la Mariona i l'Aleix?
2: Ens hem passat o què?
4: Quin any heu dit?
2: 2008.
1: Vale.
0: Ai.
4: Ara la busco. Ah, la tens?
3: Sí. Seguirem el que digui la Wikipedia. Vale. En aquest cas. I la Wikipedia diu que Caminando por la vida de Melendi es va publicar el 2005. Diu que no. Aleix, jo pensava que era garantia d'èxit.
2: Escolta, jo estava pensant que sí. La Volta a Espanya, no sé què, tal. He començat a pensar en cor.
4: Ferran Codina, brand manager de Hister, moltes gràcies, enhorabona per aquest joc que ens ho fa passar tan bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
4: I esperem la versió aquesta catalana que dius que esteu mig treballant, no?
1: I tant, en breus.
2: I volem ser provadors, sobretot, això.
1: I tant.
3: Avisa'ns.
4: Que vagi molt bé, enhorabona.
1: Moltes gràcies.
6: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
7: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
9: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A Catalunya.
6: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
7: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
11: DJ Trapella.
12: Hola, Trapelles, benvingudes a un programa més.
7: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.

0: 4 minuts i arribem a 3 quarts de 6 de la tarda. Tenim tota la ràdio esvalotada amb el hipster i amb les normes que ens ha explicat en Ferran i en aquesta mini partida que hem fet ara al final. Sira Cusiner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ets bona jugadora del hipster,
1: oi? M'encanta aquest joc.
0: Oi?
1: M'encanta, m'ho passo genial.
2: Tot l'equip de la tarda, n'és fan?
0: És que no conec ningú que digui no m'agrada aquest joc. De la mateixa manera que hi ha un joc que hi ha al meu entorn que està molt pesat, que és aquest joc, com que dura molta estona, que has d'anar recollint materials...
2: Ah, i, el Carcasson? No, l'altre, no. El Catan.
1: Sí, buah, sí, però el això Catan. És històric. Sí. Jo recordo jugar amb 15 amb aquest joc.
0: O sigui, sí, però per aquest, a mi, però em fa com molta mandra.
2: Saps per què crec que triomfa tant, també?
0: El Catan.
2: Perquè, no, el hipster. Perquè a tothom li agrada la música.
1: Clar.
2: Llavors crec que tothom se sent interpel·lat.
1: I englobe totes les edats. Sí. O sigui, pots jugar d'ara amb 16 i pots triomfar, i pots jugar amb 65 i també triomfes.
0: I que fa com molta festa, perquè tu el treus després d'un sopar. Sí. En el moment que es treuen algunes copes de gin tònic, i és com que ja es munta una festa allà al menjador de casa o allà on siguis. Bé, tanquem el tema hipster i recuperem la carpeta de l'eclipsi, perquè evidentment tenim el compte enrere ja activat per aquest eclipsi de sol total. Ah, no, parlarem després, perdona.
2: Roger,
0: en parlarem després.
2: Saps què t'està passant? Que no ho vol reconèixer, però
0: no,
2: t'estàs emocionant i més del que vols admetre.
0: Per tant, és a dir, parlarem de la feina i d'anar caminant.
2: Exacte, vale. D'anar caminant o de moure'ns per anar d'alguna manera a la feina. N'hi ha alguns que ho poden fer caminant i aquests són uns autèntics privilegiats. El fet de tenir 15 o 30 minuts a peu de casa al lloc de feina és meravellós. No perdre temps al transport públic, no haver de patir la Renfe, no haver d'estar suant per aparcar, poder fins i tot aturar-te, no ho sé, per fer un cafè en el teu trajecte cap a la feina mentre vas escoltant la ràdio. Això sona fantàstic, però hi ha poca gent que s'ho pugui permetre. Roger, tu, per exemple, si volguessis venir a peu a la feina...
0: No, tu saps que ho he mirat moltes vegades.
2: Què? Quant temps trigaries?
0: Sí, t'ho miro.
1: Però per venir caminant o amb bici, per exemple... O sigui, planteges de veritat venir caminant?
2: No, hauria de sortir, bueno, tu mira,
0: és a dir, si vingués caminant, jo trigaria 18 mira. Hores i 43 minuts a venir caminant.
2: Ja podries anar sortint per ser demà aquí.
0: Des de GURB, a la comarca d'Osona, fins a Catalunya Ràdio, 18 hores i 43 minuts.
2: I jo trigo a peu, podria venir a peu, és veritat, però jo vinc en autobús, ara t'ho diré, jo de... Mira, 56... Google Maps em diu 56 minuts. No és veritat, perquè alguna vegada ho he fet i no he tirat 56 minuts. Jo camino molt més ràpid. En 45 ho tenim.
1: Oh, però déu-n'hi-do,
2: Sí.
1: 45 minuts.
2: En autobús, 28, i en cotxe, 14, més el temps d'aparcar.
0: Tu, Sira, quan trigaries des del poble?
1: Ui, des de Mollerussa?
0: Pares, clar, des de Mollerussa.
1: Mare de Déu. Des de Mollerussa jo crec que dies. Segur. O sigui, no ho he comprovat mai, però vaja.
0: Hòstia, se m'acut un nou joc,
2: Què? No ho diguis a l'antena,
0: no, perquè ja estarà dit, ja podré demostrar que l'he dit abans.
2: Què?
1: Patent.
2: Bueno, sí, dir
0: quan trigaries, en lloc de dir la cançó, quanta estona trigaries caminant d'un lloc a un altre?
1: I a veure si aprovem més.
0: És boníssim, aquest joc, no?
1: És boníssim.
2: Veig un recorregut justet.
0: No t'agrada gens,
2: Amb tot l'amor, veig un recorregut justet.
0: Una merda de joc,
2: una mica, sí. Pensava que no us he dit una gran idea, dic, no la diguis a l'antena, encara em derrubaran per dir això.
0: Bueno, l'haig acabat
1: la patent, no sé si te la compren.
2: Treballa.
0: I a Mollerussa, fins a Catalunya Ràdio?
1: Jo crec que a Mollerussa, tranquil·lament, 5 dies. Jo dic, no, va, no. Juguem al joc, jo dic 5 dies.
2: Va.
0: Quan dius tu de Catalunya Ràdio o Mollerussa?
2: Jo dic, no, 3 dies, 2...
0: Quan has dit, Sira?
2: No arriba a 3 dies.
1: Però va, 4.
2: No, jo dic que no arriba...
0: 4 dies, tu agafes amb calma,
2: Veig no arriba, que vas jo parant. Jo dic que no arriba a 3 dies.
0: No arriba a 3 dies.
1: S'ha de dormir o no?
2: No, tot seguit.
0: Ah,
2: el Google Maps ho diu tot seguit.
0: Ah, ho ha mirat. Clar, tot l'equip ho ha mirat. Tot atenció, perquè de Mollerussa a Catalunya Ràdio... Bueno, de fet, he mirat de Catalunya Ràdio Mollerussa, perquè canvia si fa pujada o baixada,
2: Doncs què hem dit? No és el mateix.
0: No, és... Marta, deu canviar...
2: Bueno, canviar.
0: Parell d'horetes, com a molt.
2: Va, quan?
0: Un dia i 5 hores.
1: Oh, bueno.
2: No n'hi ha per tant.
1: Viable.
2: Sí.
1: Si pares a dormir, un parell de dies.
2: Sí.
1: Sí, que ja té a prop és bastant més.
0: És el dimecres, a treballar.
2: Escolta'm, però tenim dades, oi, Cira, sobre quanta gent té la sort de poder anar caminant a peu a la feina sense haver de sortir dos dies abans?
1: Exacte. De fet, doncs, segons aquestes dades de l'Institut Nacional d'Estadística que recull el diari El País, només un 11,8% dels treballadors tenen aquesta sort de caminar, sigui la seva forma de mobilitat més freqüent. Un 64% utilitzen el cotxe més que qualsevol altra cosa, sí. I un 18,8 es mouen en transport públic. Per tant, molt poca gent realment que camini a la feina.
2: O sigui, tenim majoria de la gent amb cotxe, un percentatge, un 20% més o menys, que van en transport públic, i una mica més d'un 10 que tenen la sort d'anar a peu. Però aquestes dades, o sigui, de què depenen? Què fa que algú vagi amb transport públic, que vagi amb cotxe, que vagi caminant, que vagi amb bicicleta?
1: Doncs entra, es pot tractar de sort, és a dir, realment s'ha pogut escollir perquè hi ha un element d'atzar que ha fet que visquis a prop de la feina, clar, però sol ser una qüestió de privilegi d'entrada, perquè doncs passa cada cop més amb la pujada dels preus de l'habitatge que la gent viu lluny d'on es concentra doncs el gruix dels llocs de treball, que en molts casos és la gran ciutat, i doncs per tant la feina no només els queda lluny, sinó prou lluny com per no poder anar si no és en vehicle.
2: Bé, aquestes són les dades, no?, que surten de l'Institut Nacional d'Estadística, però nosaltres també hem volgut saber què diu la gent que camina pels voltants de la ràdio, si ells també poden anar a peu a la feina, si van en cotxe, com es mouen, com van cap a la feina quan no estan de vacances. Doncs bé, la Marta Escudero, la nostra estudiant en pràctiques, ha sortit, ha tret el micròfon al carrer i li ha preguntat a la gent això, com ho fa per anar a la feina.
3: Amb quin transport vas a la feina?
4: Con el autobús 11.1, hacia... Sí, a ser Mataró.
5: Primer agafo bus, uns 45 minuts, i després agafo dos metros, primer L1 i després la L4.
4: Jo agafo també l'autobús, també són uns 45-50 minuts, i després ja agafo el tren, que també és una mitja hora, tres quarts.
3: Tens problemes de trànsit per anar a la feina?
5: La pregunta és quan no. Moltes vegades hi ha molt de trànsit per carretera, molta caravana, i a vegades la freqüència del metro no és ideal.
4: Muchas demoras en la freqüència, sí. Home, normalment l'autobús també hi ha molta freqüència, o sigui, triguen molt perquè ja està saturada una mica la carretera, però després el tren, el mateix també, vull dir, no arriba mai a l'hora, vull dir, no sé què passa, que mai arribo a l'hora.
3: Quant temps dediques cada dia a anar a la feina?
4: Bueno, depèn de los días, la cantidad de horas. Dos horas y media.
5: Més o menys una hora i quart en un bon dia.
4: Sobre hora i 20, sí.
0: Clar, aquesta és la visió de la gent de Barcelona.
2: No? A mi em sembla una barbaritat. Ja sé que tu estàs acostumat, Roger, però a mi trigar hora i 20, dues hores, cada dia anar a la feina, em sembla...
1: I el dia que tens sort, perquè clar. Si hi ha un bus que arriba tard, un tren que arriba tard, de sobte no. Es converteix en dues hores, només d'anada i de tornada, doncs quatre.
0: Clar, no sé si hi ha molta diferència amb la gent que viu a comarques o que viu en un poble, per exemple.
1: És terrorífic. O sigui, jo vaig començar a utilitzar el BlaBlaCar per anar de Mollerussa a Barcelona, perquè el regional... O sigui, si tu ara vols anar de Mollerussa a Barcelona, 3 hores de rellotge i arribes a Sants, que vol dir que encara hauries d'agafar un bus o una moto o el que fos...
0: Estem parlant
1: per arribar
0: que anar
1: fins...
0: i tornar és pràcticament doblar la jornada laboral, no? Perquè surten... Sí, sí. Pràcticament 7 hores, a part de treballar, llavors durant tot el dia.
2: Ai, a més, a la feina, en principi, està arribar puntual, i que tens uns 10 minuts de marge, però no pots dir, mira, avui arribo 40 minuts tard perquè el tren ha fallat o perquè no trobava aparcament.
1: Clar, que és el problema que té tantíssima gent.
2: I què diuen les dades sobre la situació de la gent que viu al poble?
1: Doncs en el cas dels pobles, afecta similar, perquè segons les dades que dèiem de l'Institut Nacional d'Estadística, també recollides pel diari El País, només un 7% dels treballadors que van a la feina en municipis de menys de 10.000 habitants ho fan en bus o en tren. O sigui, de fet, les dades indiquen que un 83% de la gent que va als municipis petits a treballar ho ha de fer amb cotxe.
0: Clar, llavors com ens afecta que tants de nosaltres haguem d'utilitzar el cotxe per moure'ns? Jo, per exemple, sóc el primer d'anar a treballar cada dia amb el cotxe.
2: Que no sé si té un impacte en la salut mental i física, el fet de...
0: I si hi ha diferència amb anar en cotxe o anar en transport públic, per exemple, que és el que hauríem de fer si funcionessin correctament.
1: Doncs hi ha un fenomen que es diu estrès per desplaçament, que, de fet, no té tant a veure amb el fet d'haver-se desplaçat, sinó amb el complicat que es faci el trajecte. És a dir, com més imprevisible i més surti de la capacitat de control, doncs clar, pitjor. I si a sobre és llarg, tot plegat, doncs encara és més tediós. Qui ens ho explica amb molt detall és la psicòloga Elena Puig-Guitart.
6: El que genera molt estrès en els desplaçaments, principalment, és la sensació de pèrdua de temps. És a dir, que és un temps com si fos improductiu. I l'altra és la part d'imprevisible, no? Què passarà? El que ens passa avui en dia en aquest país, que és que pujo el cotxe, agafaré les rondes, per exemple, els que venim del Maresme, i no sé si hi haurà cua, si no hi haurà cua, si haurà passat alguna cosa, no haurà passat alguna cosa. I el cervell li agraden les coses segures, previsibles, i llavors s'activen tots els sistemes d'alerta, el cortisol, exactament igual que davant d'una amenaça. I després l'última cosa és l'efecte acumulatiu. Si la meva vida es basa en que cada dia m'he d'exposar a possibles cues, a possible pèrdua de temps, doncs aquest malestar es va acumulant i vaig agafant una mica d'aversió a aquest trasllat que he de fer diari cap a la feina.
0: Clar, l'Helena diu, al cervell li agraden les coses segures i a la teva empresa també.
2: No? Sí, no sé, el primer i últim acomiadament per retards que no depenen
0: de
2: tu. Però tu, Roger, per exemple, que vens cada dia amb cotxe, tu no ho vius malament, per tu és una estona de com teva, d'anar pensant en coses del programa,
0: conduir,
2: no?
0: A mi m'agrada conduir, i el moment del cotxe, per mi, és a dir, jo quan surti de la ràdio, sí? Agafo i ens anem cap a Tarragona, perquè demà tenim l'eclipsi. Però per mi, entrar al cotxe és com ja entrar a casa, d'alguna manera, perquè a mi m'agrada estar al cotxe, m'agrada conduir, i durant aquella hora, o penso, o escolto la ràdio, escolto podcast, sense trucar a algú, per tant, és com una extensió, segons com de casa o de la feina, perquè si ets a fer trucades de feina, mira, aprofito també.
2: Però alguna vegada ho has passat malament, sobretot per mi, quan estaves venint cap a la ràdio, pel fet de dir, ostres, no arribo, perquè hi ha hagut un tall de trànsit inesperat, un accident...
0: Molt abans, i llavors un trajecte que en principi en una hora i 10 minuts jo hauria de plantar-me de porta a porta, i jo surto normalment 2 hores abans.
2: Clar,
0: perquè
2: ja
0: compto que passaran coses pel camí, llavors, clar, arribo abans o no.
1: I realment, o sigui, la llibertat que et dona un cotxe no té res a veure... La llibertat d'escollir a l'hora que sortiràs, la llibertat de... doncs accelerar una mica més o parar
0: això
1: si tens
0: no
1: temps.
0: Faig, no. No em busquis aquí no perquè no em trobaràs.
1: Tinta,
0: no.
1: Pel que sigui, si algú se li acudeix de fer-ho, et dona com certa llibertat que el transport públic doncs, no et dona de cap manera. Vull dir que és aquesta imprevisibilitat potser amb el cotxe no la tens tant i en canvi amb el transport públic. A més, cal afegir que o sigui, es poden sentir especialment afortunats aquells que van a peu a la feina, perquè tenen doncs, aquesta oportunitat de desconnectar més que els altres, que potser semblant al que tu deies del cotxe.
6: Una transició, no?, entre el meu rol com a persona individual, la meva vida particular i la meva vida professional. Que a poc em vaig acostant a la feina i a poc em vaig acostant cap a casa, tenir aquests minuts, aquesta estoneta d'anar caminant, això és molt beneficiós perquè talla aquella cosa del burnout, no?, que és l'estar molt cremat per un tema de feina. Surto de la feina i com que ja estic, que ja aterro directament a la meva vida, doncs m'emporto tota la càrrega de la feina a casa, o al revés, m'emporto tota la càrrega mental que tinc de casa a la feina. Que hi ha també molt positiu, que hi ha una activació física. I a més tenim aquell moment de consciència, d'aturar-me. Si aconsegueixo caminar sense el telèfon a la mà, en presència, és el que dona aquest moment de, per mi.
2: Mira, jo ara pensava ahir que bueno, aquests dies, mira, no tinc a ningú com estiguis per anar a casa i aprofito per tornar caminant. O sigui, de normal, vull arribar quan abans i per tant agafo el metro perquè, no?
1: Hi ha pressa.
2: Però a mi, això que deia l'Helena Puigguitart, poder tenir aquesta estona de calma, de caminar, d'anar pensant el mateix que tu fas al cotxe, però a sobre, movent una mica el cos, sí, a mi em sembla
0: millor,
2: un regal.
0: Clar.
1: I jo he de dir que a la moto em passa moltíssim, també, perquè a la moto estàs entretinguda amb res més que el que t'està passant al teu voltant i amb la conducció, clar. Però vull dir que tens la llibertat d'estar doncs, planejant que aniràs a comprar el súper, o sigui, concentrar-te en tu mateix i realment doncs, fer aquesta transició entre la feina i lo personal, no?
2: Sí. I, escolta'm, els que no tenen tanta sort de poder anar a peu a la feina, què, Sira?
1: Doncs, mira, encara que no anem caminant a la feina, jo crec que seguim podent optimitzar el trajecte i doncs l'Helena ens dona alguns consells per a aquells que han de comptar necessàriament amb un transport públic sovint deficient o s'han d'enfrontar a diari amb un trajecte imprevisible amb el cotxe.
6: Hem de donar sentit a aquest trajecte sabent que estaré tancat o en un vagó de tren o en un autobús o dins del meu cotxe. Quines activitats puc fer que a mi faci que em passi el temps més ràpid. Doncs, per exemple, avui, que és l'època dels podcasts, o les emissores de ràdio que penso que acompanyen moltíssim, doncs em descarrego amb antelació per escoltar-me el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous, perquè això dona sensació de control a la persona. És important poder fer una transició. Aleshores, pels que tinguin transport públic, una bona cosa, o cotxe inclús, aparco una mica lluny de la feina i faig els últims 5-10 minuts a peu. Amb el transport públic, exactament igual. Em proposo sempre de baixar abans, perquè així puc fer aquesta sensació de em desestresso, canvio, és com que em canvio de vestit, no? Hi ha d'haver una intenció de què és el que vull fer, què és el que necessito fer, donades les circumstàncies, perquè hi ha una cosa d'acceptació. No depèn de mi, i és molt difícil precisament això d'acceptar, lògicament, però quina petita cosa depèn de mi, i posar-nos-hi.
0: Visca la ràdio en aquests moments de transició de la feina cap a casa i de casa cap a la feina, que fa molta companyia i que, bueno, la ràdio i l'àudio et permet això, fer moltes altres coses, estar-te desplaçant i gaudir, no, d'aquest acompanyament que dona la ràdio.
1: Sí, perquè a vegades el llegir no és una possibilitat.
2: Clar.
1: Al transport públic, perquè et desconcentres...
2: Si condueixes tampoc i si vas caminant tampoc. O sigui,
1: clar.
2: És els desplaçaments per anar a treballar o per tornar a casa són clarament els moments pic del consum de ràdio.
0: Et diré una cosa, em fascina la gent que llegeix caminant pel carrer.
2: Ostres, això...
0: O sigui, és un superpoder que... No heu vist mai gent que va caminant pel carrer, van...
2: Perdona, però tu no escrius pel mòbil caminant pel carrer?
0: Sí, però a mi m'agrada, diguéssim, l'escena de llibre obert.
2: Jo ho he fet alguna vegada.
1: És una mica performatiu.
0: Per la Diagonal de Barcelona.
1: una mica.
0: Que jo, si ho provo, vaig saltant d'una línia a l'altra, saps? Com
2: no,
0: que em perdo, perquè amb el caminar...
2: No, però amb el mòbil llegint un WhatsApp.
0: Clar, però és diferent un WhatsApp que estar allà que escala una novel·la,
2: no?
0: De Tolstoi caminant pel carrer.
1: Sí. Jo perdia el fil, segur.
0: Bé, un altre dia comentarem, obrirem el meló de la gent que es folra els llibres al transport públic.
2: Perquè no sabien el que estàs llegint. Jo ho he fet
0: per
2: a vegades.
0: Per un tema com d'intimitat,
2: no,
0: és...
2: No, però jo ho he fet quan m'han deixat llibres perquè no se m'embrutin, perquè els poses a la bossa, et cau menjar i ho faig per això.
0: Cira, moltíssimes gràcies.
1: No,
0: tres dies fins a Mollerussa, si vols anar.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
9: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
8: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
7: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
10: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
7: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
8: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
10: L'eclipsi de la teva vida.
7: A la Ràdio Nacional de Catalunya. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
11: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
11: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100? Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
12: L'estiu és tu.
8: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
13: Bona tarda, us informa Marc Güell. La Generalitat assegura que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que viuen de forma permanent a Colòmbia o de turistes catalans que estan de viatge al país. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, acaba d'explicar en una entrevista a 3CAT Info que s'està en contacte constant amb la delegació al país i amb els casals catalans. També demana que a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia es posin en contacte amb els canals oficials.
14: Pensem que és més aviat una qüestió d'incomunicació. Per això és important anar passant els missatges, com estem fent a través de la nostra delegació, del govern de la Generalitat a Colòmbia, a través de l'Agència Catalana de Cooperació, a través de les xarxes socials, perquè totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé.
13: La xifra de morts per aquest terratrèmol de magnitud 7,4 acaba de pujar a 240, segons les autoritats locals. S'espera que aquest nombre continuï augmentant a mesura que les unitats de rescat recuperin cossos d'entre les runes. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i danys, també consten més d'un miler de ferits i hi ha més de 5.000 edificis esfondrats, inclosos als hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. Més notícies amb l'Àlex Giral Robert.
15: El Ministeri d'Igualtat espanyol insta la Fiscalia a actuar per la crida d'un diputat de Vox a caçar els immigrants que van aconseguir entrar a Ceuta. La Moncloa creu que les declaracions poden ser constitutives d'un delicte d'odi i ha demanat al Ministeri Públic que ho estudiï. El moviment se suma a les diverses denúncies que la Fiscalia ja ha rebut contra José María Figaredo per paraules com aquestes.
16: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pa, pa, pa. Y llevarlos de vuelta donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
15: El govern espanyol també ha demanat analitzar el cas a l'autoritat independent per a la igualtat de tracte.
13: La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres que assenyala que Espanya és el país europeu on més ha retrocedit aquesta taxa. De fet, a Europa, la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. En el cas de l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 nois i noies depenen econòmicament de la seva família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els majors de 25 anys, que tot i haver acabat els estudis i formar part del mercat laboral perquè la taxa d'atur ha baixat, continuen sense poder viure pel seu compte. Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge.
15: L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial per a l'eclipsi en un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. A Lleida, la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi de demà perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat.
13: Unes obres tallen i obliguen a fer en autobús un tram de les línies del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius. Cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià, a Barcelona, on s'està refent la zona de vies i no hi circulen trens. Molts passatgers no estaven al cas d'aquestes obres.
17: No tengo idea. Si llego y me cuento con la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
18: Me tocó esperar abajo en Provenza, en la nebulosa, hasta que alguna chica cualquiera me dijo que tenia que venir aquí.
19: Avui vaig, m'adapto i bé, entenc que és més lent perquè hi ha semàfors i tot això i bueno, vaig a fer una prova.
20: Vull llegar tarde, però bueno, lo que toca.
13: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta. S'han eliminat carrils en aquest carrer entre Madrazo i Ganduixer. Els treballs duraran fins al 23 d'agost. Esport, Joan Fitó.
21: Luis Enrique no ha volgut parlar del possible fitxatge de Ferran Torres pel PSG en la prèvia de la Supercopa d'Europa que juga demà l'equip francès. A l'extècnic del Barça li han preguntat pel davanter blaugrana i aquesta ha estat la seva resposta.
22: La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
21: Ahir el Barça va rebutjar la primera oferta del PSG pel davanter blaugrana que demà s'ha d'incorporar als entrenaments. El Barça ha confirmat que Rooney Bardaggi ha patit una ruptura de lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec passarà pel quiròfan en els propers dies. D'altra banda, avui ha tornat als entrenaments el francès Jules Koundé després de disputar el Mundial en França. En canvi, han fet treball de camp, però al marge dels seus companys per precaució, Marc Casado i Héctor Fort, tots dos han de sortir del club blaugrana en els pròxims dies. Als Campionats d'Europa de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles han fet el rècord d'Espanya de 4% estils mixts i nedaran la final quan passin 6 minuts de les 8 del vespre. Als 100 metres lliures, el sitjatà Luca Hug s'ha classificat per a les semifinals amb el tercer millor temps. I als Campionats d'Europa d'Atletisme a Birmingham, aquest vespre Jaime Guerra disputarà la final del salt de llargada. Aquest matí, Marta Mitjans ha trencat el rècord de Catalunya dels 800 metres i s'ha classificat per a les semifinals.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimarts, sense fronteres.
4: Ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català. Jo volia viure a Catalunya. Ara estic realitzant el meu somni.
5: La meva padrina i el seu germà al mateix temps, la resposta va ser aquesta. I bé, som catalans.
23: Jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Elme. Imagineu marxar.
24: Aquest estiu també sense fronteres.
3: Avui dimarts a les 12 de la nit amb Kilian Sabrià.
24: Perquè de defensar la llengua no fem vacances.
25: A Catalunya Ràdio...

0: 4 a 7 de la tarda.
1: Yo no puedo olvidarte sin poder devolver el tiempo atrás.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
2: Passen 7 minuts de les 6. I ara sí, activat el compte enrere per l'eclipsi total de sol. Demà viurem un fenomen que serà històric a casa nostra. Ho seguirem en un programa especial a Catalunya Ràdio i 3Cat Info des del Port de Tarragona i amb connexions arreu del país. Marta.
3: Hem de pensar que a Catalunya l'últim eclipsi total de sol va ser l'any 1905 i el vinent no el tindrem fins al 2180.
2: Perdona.
3: No hi serem.
2: No,
3: per
2: home,
3: això
2: no,
3: és tan
2: home,
3: únic,
2: no,
3: Roger.
2: No. 2180.
3: Perquè ens enganxa aquest eclipsi en la nostra, diguem, existència per la Terra, en el proper, si tot va bé, vaja, no hauríem de ser aquí. No sé, seria molt estrany, no?
2: No crec. No.
3: Per molts de nosaltres serà la primera i l'última, no sé que ens moguem, clar, vegada que veurem un eclipsi, però hi ha catalans que ja en saben un munt d'això. Hi ha autèntics caçadors d'eclipsis que viatgen arreu del món per viure aquest espectacle impressionant de la natura. Diuen que un cop n'has vist un, ja no pots parar, Roger, ja ho veuràs, ja.
2: Potser
3: ja m'ho diràs demà.
2: A partir de demà començo
3: una nova vida.
2: Una nova manera d'entendre els eclipsis. Carme Ferrés, molt bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
2: Josep Ramon Noi, molt bona tarda. La Carme i el Josep Ramon formen part d'un grup d'aficionats catalans liderats per l'astrofísic Josep Masalles que van a caçar eclipsis arreu del món. Jo m'imagino que nerviosos ja per demà, no?
5: Sí. Sobretot per veure que el temps no ens faci cap mala passada.
3: Ai, sí, estem patint amb això, Josep, eh?
2: Estem pendents dels meteoròlegs de la ràdio i de la tele perquè ens vagin fent un seguiment, tot i que ens han dit, no?, fa una estona, que en principi...
3: Sí, s'hauria de veure bé.
2: Bona part del país s'ha de veure. I
3: jo penso, clar, la Carme i en Josep n'han vist bastants, però és que per nosaltres serà l'única ocasió. Aleshores, ho volem veure bé. No, no sé vosaltres, quants eclipsis heu vist al llarg de la vostra vida? Carme, en el teu cas.
4: Sí, començo jo. A veure, jo menys que el Josep Ramon, eh? Jo només 5.
3: Només, diu. I a on? On has gaudit d'aquests eclipsis?
4: Doncs el primer va ser a Kènia, el segon a Estats Units, el tercer a Madagascar, el quart a Argentina i l'últim a Mèxic, el 2024.
2: Clar, si la Carme diu que són pocs, preparem-nos pel que ens dirà ara en Josep Ramon.
4: Exacte.
2: Quants n'has viscut, Josep Ramon, tu?
5: Mira, comptant els totals i anulars, és a dir, deixant de banda els parcials,
3: sí?
5: 22.
2: Això vol dir que has anat per tot el món.
3: Clar, a quins països has visitat a la cerca d'aquests eclipsis, Josep? Josep Ramon, quins països has anat a visitar?
5: Mira, vaig començar, el primer el vaig veure a Bolívia, a l'altiplà bolivià. Després després vam anar a Iran, a Isfahan, després a Zàmbia. Després, ja m'he fet una llista amb els 22, perquè si no em falla la memòria ja.
3: Però entenc, Josep Ramon, que has anat tots aquests països buscant l'eclipsi. O sigui, que tu ja t'ho has fet coincidir, és a dir, que tu fas turisme buscant aquest espectacle astronòmic,
5: sí,
3: no?
5: Sí, és un espectacle molt maco, molt espectacular, i aprofitem per fer també turisme naturalment, és clar. Per exemple, quan vam estar l'any 99 a Iran, estàvem a Isfahan, que Isfahan és una ciutat maquíssima, amb una plaça que és un patrimoni de la UNESCO, que hi ha tot de mezquites, medreses, és preciós. I, bueno, mira, aprofitem per anar veient coses, també.
2: I, Carme, en el teu cas, quin eclipsi t'ha impressionat més?
4: A veure, diria que el primer... però, no sé, impressionat... A veure, el primer, perquè era el primer que veia, no? Però és que, a més, bueno, va ser a Kènia, amb un parc a Siviloi, al costat del llac Turkana. És un territori que està vetat pel turisme. En aquell cas, això era el 2013, no sé ara com es deu estar, però crec que encara continua. En aquell cas, pues, les autoritats de Kènia van habilitar perquè es pogués veure l'eclipse. Anàvem acompanyats per l'exèrcit, cada cotxe portava un senyor amb un Kalashnikov o el que fos, que això d'això no hi entenc ni m'agrada. Clar, va ser en un parc, en un territori que era com quasi el territori de la Lluna, no? Molt espectacular, però a més hi havia com núvols, una mica de núvols.
3: I tot i així?
4: Tot així, i a més va coincidir amb una petita tempesta de sorra. Bueno, que s'emportava els tendals, ho emportava tot.
3: Sí, les condicions potser no eren les òptimes per gaudir d'aquell espectacle. I tot i així tu dius que és el teu preferit, eh?
4: No, el meu preferit no. Vull dir, o sigui, diferent, molt diferent, no? Clar. Vull dir, el vaig patir molt. Però al final, doncs, bueno, per un tema que els científics ho expliquen molt bé, jo molt malament, que és que quan es produeix la totalitat ja com si el sol bufés o la lluna bufés els núvols i es va poder veure. Aleshores, clar, va ser espectacular.
3: Un espectacle.
4: Espectacular, amb la tempesta de sorra, en el lloc i tal. I per mi era el primer, clar, aleshores en tinc un molt bon record.
3: Clar, Carme, tu que n'has vist 5, en Josep Ramon, que ens deia 21 entre els totals i els anulars. Expliqueu-nos als qui no hem viscut mai un eclipsi total. Què sentirem? O sigui, en aquell moment, que l'eclipsi dura bastanta estona, però aquell moment d'eclipsi total, que és un minut, què et passa? Sobretot, a veure si li expliqueu a en Roger i a tota aquella gent que
2: estem
3: una mica
2: un escèptics de veure què és el que sentirem. Josep Ramon, què sentiré demà quan hi hagi l'eclipsi total?
6: Mira, sentiràs una emoció especial perquè, bueno, de repent es farà fosc, és a dir, el sol es farà fosc abans d'hora perquè el sol estarà molt avall i al cap de poc s'acabarà ponent, però es farà fosc abans d'hora, per entendre'ns. Uh-huh. A 8:45 en comptes de 9:00, que és el
3: aquí,
6: que tocaria, diguem.
3: Fins aquí també et diria, Josep Ramon, mira, avui el sol es pon abans, no em semblaria res tan espectacular.
6: No, però el que passa és que com que la lluna tapa el sol, tapa el que enlluerna el sol, aleshores podem veure coses que normalment no podem veure, evidentment. És a dir, podem veure protuberàncies, per exemple, que són flames vermelles que li surten al sol pels cantons. Podem veure els petits ratxos de sol que passen per entre les muntanyes de la lluna, que se'n diuen perles. Podem veure un diamant quan és un flash que fa el sol immediatament abans d'apagar-se i immediatament després de començar-se a destapar, i bueno, podem veure tot un espectacle. Això, totes aquestes coses. Podem veure també la corona, que depèn de si el sol té activitat o no. Quan el sol té molta activitat és en forma d'una custòdia, i quan no, és una forma més allargada, diguem, no?
3: Clar.
6: Podem veure coses que normalment no, esclar.
3: I us emocioneu, eh? Entenc vosaltres, i pell de gallina, sí. En aquell moment, eh?
2: Tu, Carme, t'has emocionat alguna vegada?
6: És tot un espectacle.
4: Sí, i jo, a veure, penso que a més és una emoció contagiosa, no? Una mica com la risa, doncs el mateix, no? Vull dir, penso a veure que hi ha algú que es posa a plorar, i potser més dones que homes en aquest sentit, no? Que tenim el tema emocional més fràgil, i aleshores et cauen quatre llagrimetes que no pots contenir, no? I sí, és realment un moment especial, diferent. Sí, molt emocionant. I el que ha explicat el Josep Ramon, clar, a nivell visual, és que és un espectacle. Jo recordo la primera vegada que vaig veure les perles de Bailey. Clar, dius, perquè clar, dius un eclipsi i t'imagines que serà, bueno, doncs pues ja està, no veus el sol. Però no, hi ha més coses, és això, no? Les perles de gel, que sembla que tingui perletes, no?
3: Doncs
4: o l'anell, que és ben bé com si fos un anell.
3: Quines ganes, quines ganes, Carme, de veure tot això demà, que ho podrem gaudir nosaltres des de Tarragona, més en aquest programa especial que farem, vosaltres des del punt on hagueu triat veure el que segur que heu triat una bona localització per gaudir d'aquest eclipsi, i res, i que en gaudiu molts més. Carme Ferrer, Josep Ramon Noi, moltes gràcies i a gaudir demà de l'eclipsi.
4: De res, a vosaltres, que hi hagi sort.
3: Que vagi molt bé.
4: Gràcies. Adéu. Adéu.
2: Bé, passen 2:15 de la tarda. Clar, jo no arribaré, ja t'ho dic ara, als 21 eclipsis al llarg de la meva vida, com en Josep Ramon. I dubto que arribi als 5 totals, com la Carme, però bueno...
3: Però potser un parell els acabes fent, vés a saber.
2: Bé, més enllà de l'espectacle natural que viurem demà, l'eclipsi suposarà tot un repte de país, perquè coincidint en plena temporada turística i en un moment d'alt risc d'incendi, es mobilitzaran milers de persones arreu de Catalunya.
3: I és per això que s'han tancat diversos espais naturals per minimitzar riscos. Aquest és el cas de Cornudella de Montsant, un petit poble del Priorat, que és un espai privilegiat d'observació de l'eclipsi, on han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant per així evitar massificacions.
2: Allà hi tenim la delegada de Catalunya Ràdio a Tarragona, Coia Ballester, molt bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
2: Bona tarda. Quin ambient tens per aquí? No sé si es nota ja una mica el xup-xup de l'eclipsi i si la gent ja està nerviosa.
7: Fa mesos, nervis n'hi ha, xup-xup també. Penseu que això és el paradís, jo sóc el paradís ara. Això és comarca del Priorat, a tocar de les muntanyes, Cornudella de Montsant. Una comarca on no hi ha ni un sol semàfor, perquè us ho imagineu. Imagineu com estan aquí després de mesos de peticions, en fi, emocionats, però també alertats pel que pugui passar, no? Molt, amb molta precaució. Nosaltres parlem a la tarda amb l'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, que just ve ara d'una zona de control. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Coia.
7: Com està tot? He vist senyals a molts camins, prohibit passar, marques, incendis, molta cosa, molta feina feta.
8: Sí, de fet, portem uns dies preparant l'operatiu, sobretot per la prevenció del que pugui passar. Portem mesos sabent doncs, que prestem molt interès per part de molts observadors, com s'ha escoltat aquí els convidats, de que són seguidors, són caçadors d'eclipsis, i estem eclipsats. La veritat és que estem intentant prevenir els riscos que es puguin esdevenir per gent que s'acosta al medi natural i que no coneixen com actuar.
7: Costa bé ara d'una zona de control i també de coordinar una mica, no?, amb totes les persones que estan dedicades a l'eclipsi.
8: Com a comarca, doncs, tenim pocs recursos, som un poble petit però amb tres nuclis, i el que vam decidir és establir uns decrets de protecció perquè veiem que se'ns podia descontrolar la situació. En aquest sentit, doncs, vam acotar els accessos a Ciutat i a Prada i a Albarca, que són els dos nuclis nostres més petitets, que estan en festes majors, i després, doncs, habilitar un gran espai de molt bona observació, que creien que podrà concentrar totes les persones que tinguin interès en una observació de l'eclipsi extraordinària.
7: Jo l'he vist, és espectacular, és perfecte, es veu el cel claríssim.
8: És així. A més, aquests dies hem estat observant a veure quines eren les condicions climàtiques i si podíem veure la totalitat de l'eclipsi. I sí, es veuran les quatre fases i es pondrà el sol més enllà de les 9 de la nit.
7: Com a representants, exemple d'un poble petit que preveu una allau de gent, què és el que més us preocupa?
8: A veure, en primer lloc el que vam fer és reunir-nos amb els cossos de seguretat, perquè creiem que tots els àmbits són prou importants, des de la seguretat rodada, la mobilització, el tema de la prevenció d'incendis, l'ocupació d'espais naturals protegits que poden suposar, doncs, amb l'estat d'estrès hídric que tenim, doncs, un risc, encara que la gent no ho vulgui, una simple cigarreta pot ocasionar un incendi.
7: I encara que talleu els camins, però a peu pots passar igual, o sigui, hi ha gent que podrà passar.
8: En principi, la restricció és rodada, però estem pendents del Departament d'Interior.
7: Passa un tractor, eh?
8: Sí, estem a la zona rural, treballem al camp, som zona vitícola. Doncs representa que els accessos rodats estaran restringits. En principi, el pas a peu no, simplement que si el Departament d'Interior considera que entrem en fase d'alerta 4, d'alfa 4, llavors sí, se restringiria.
7: De totes maneres, és gairebé impossible restringir l'accés a peu. Té por també que hi hagi alguna acampada així per lliure, que hi hagi gent que es col·loqui?
8: De fet, portem dies vigilant els accessos i estem informant, perquè creiem que la gent també té coneixement. No veiem que la gent del territori siguin un problema. Més aviat la gent que venen de més enllà, perquè veieu, com els convidats han explicat, que venen de tot el món. I llavors estem intentant donar l'orientació de quins són els millors llocs i explicar quines són les mesures de seguretat i els espais més apropiats.
7: Alcaldessa, mesures de precaució, tot això està molt bé, està tot preparat, però l'eclipsi també s'ha de gaudir.
8: Absolutament. Estem en zona CEPQA, de protecció acústica, en zona Starlight, de protecció lumínica, i penseu que la visualització des de la zona que d'immobilitat és extraordinària. Veurem inclús les llàgrimes de Sant Llorenç, que una mica també és tard de l'eclipsi també.
7: I a veure com reacciona els animals, sabem que reaccionen diferent, veurem sí. Com reaccionen les persones.
8: Home, les persones, mira, voldria fer referència al sotsinspector de Mossos, l'inspector Pastor, que jo li vaig consultar què passava amb les persones, que si els efectes de lo que són l'astrofísica ens poden afectar com a persones, perquè sabem que l'agressivitat amb la lluna plena també es pot produir.
7: Què va dir?
8: Què passa amb els eclipsis? Doncs ell m'ha dit, tranquil·la, alcaldessa, la gent tendeix a estimar-se molt.
7: Moltes gràcies, doncs ens haurem d'abraçar. I també tenim, gràcies, alcaldessa, també tenim aquí una representant d'un petit poble, l'Arbolí, que és una altra comarca, que és el Baix Camp, però perquè veiem que tot està igual. A Lourdes, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
7: Tu tens la casa rural absolutament plena. Des de fa molt de temps, com ha anat això?
9: Doncs sí, nosaltres ja fa un any, que vam, sí, l'estiu passat potser, ja vam començar a rebre sol·licituds de gent que volia venir a casa, bueno, volia venir a l'entorn, i vam veure la casa i estaven interessats. Però sí que nosaltres vam prioritzar potser una estada de llarga durada, més que no una persona que vingués, veiés l'eclipsi i marxés.
7: I heu contestat tots els correus dient que no?
9: Per suposar que hem contestat tots els correus d'una manera molt amable, molt correcta, i sobretot posant en valor el que és el territori, no? El fet de que, home, si vens cap aquí, aprofita-ho, no?
7: El paradís.
9: Exacte, l'entorn, tal com ha dit la Txell, és espectacular, doncs vine i gaudeix-lo, no vagis, vinguis, miris i tornis a marxar.
7: Lourdes, a diferència d'altres anys, heu tingut més peticions internacionals de com?
9: Sí, sobretot, el que et dic, a principis de l'estiu passat, bueno, mitjans de l'estiu passat, eren peticions que venien d'Estats Units, també molts holandesos. A mesura que s'anava acostant la data, eren més francesos. O sigui que sí que potser la gent que venia de més lluny ho va preveure amb més temps, i la gent de més a prop, doncs, anava més sobre la marxa.
7: I els preus, perquè vosaltres no heu variat el preu, però sí que, a veure, tu controles els establiments més o menys, i sí que hi ha hagut augment de preus en alguns.
9: Bueno, jo per les converses que he sentit, sí que hi ha hagut gent, doncs, que ha apostat per apujar els preus, perquè realment és una ocasió única i, doncs, em sembla correcte. Nosaltres hem mantingut les mateixes tarifes que tenim tot l'estiu, que ja teníem l'any passat, perquè, bueno, hem prioritzat, doncs, això, que la gent que vingués apostés pel territori.
7: Moltes gràcies. No cal dir que està tot ple des de fa mesos, i que el que fan aquí als pobles és agafar gent a casa, és a dir, familiars, amics, venius, perquè on que tothom busca i no troba, doncs això. I que no és exclusivitat del Priorat o del Baix Camp que estigui tot ple. A tota la demarcació de Tarragona, el moviment ja es nota moltíssim. Per exemple, Terres de l'Ebre, quan surts de l'autopista AP7 a la sortida de l'Aldea, per exemple, ja et queda un gran descampat on veus des de fa, com a mínim, un dia i mig, dos dies, tot ple de caravanes, tendes de campanya, ho ha habilitat l'Ajuntament, i com aquest exemple, a tots els pobles de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.
2: Colla, moltíssimes gràcies, i demà ens veiem a Tarragona, no?
7: I tant, Port Marina Tàrraco, per començar la tarda ja fort, preparant les últimes hores abans de l'eclipsi total. Que, com diu el lema de Tarragona, de l'Ajuntament, això serà total.
2: Serà total, total, i total amb Catalunya Ràdio, també. Colla Ballester, moltes gràcies i fins demà. Cuida't molt.
7: Fins demà a vosaltres, igualment.
2: 4:02 de la tarda. Tot i que fa dies que els mitjans insistim, no està de més tornar a recordar els consells bàsics per poder viure i veure aquest eclipsi amb seguretat. Manel Roig, bona tarda.
10: Molt bona tarda, companys.
2: Nostre expert en seguretat i mobilitat.
10: Riscos eclipsars.
2: Exacte, de que tot vagi bé, de que no hi hagi problemes.
3: Anem a fer un darrer recordatori,
10: no? Exacte, perquè sí que deies que ja hem insistit molt als mitjans de comunicació, però jo ahir vaig sopar amb un amic, us ho prometo de debò, que em va dir allò de, bueno, ens posem les ulleres de sol i
3: no,
10: cap endavant.
3: No.
10: No, però si és el que més hem repetit tota l'estona.
2: Sí, és que jo em sento que estem sent pesats.
3: Totalment, però és veritat que la gent no té tot el dia la ràdio encesa, per tant, si cal, ho tornarem a explicar per garantir la seguretat de tothom.
10: Comencem per això, per les ulleres. A veure, això és facilíssim i importantíssim. Les ulleres han d'estar homologades, punt. Han de ser les ulleres homologades per veure un eclipsi. No és que ho digui jo, és que ho diu també el Miquel Sureda, que és físic i enginyer espacial de la Universitat Politècnica.
11: Molt important que siguin homologades.
12: Per què no faig servir una radiografia o unes ulleres de soldador? Dic, però si és un euro i mig, o sigui, no us la jugueu.
11: També el segell de la Comissió Europea que hi hagi aquesta ISO.
10: És a dir, ha de han de ser homologades, han de portar el segell de la Comissió Europea.
3: Aquell CE que veiem, no?
10: És una
3: CE
10: i una E com molt rodonetes.
3: Sí.
10: I a part han de tenir la ISO, que és una ISO que em fa molta gràcia perquè és la ISO 123-U2. Molt fàcil de recordar.
3: 123-U2. Hem de veure això a l'etiqueta, entenc, d'aquestes ulleres, no?
10: Exacte. I si no ho sabem, ho preguntem en alguna botiga.
3: Que també et diré, si no les tenim, crec que serà bastant difícil aconseguir-ne unes.
10: A hores d'ara estem parlant.
3: A hores d'ara estan esgotades a pràcticament tot arreu.
10: Doncs mira, aquesta informació no la tenia i ara m'està sabent molt de greu per la gent que estem informant i que no podem tenir unes ulleres.
13: No, que hi ha aquest nerviosisme en els grups familiars una mica de algú té ulleres,
3: clar,
13: no?
3: Ha
13: hi ha
3: passat.
13: Aquesta mena de tràfic d'ulleres.
3: No, però...
13: de a veure, és veritat que van molt buscades hores d'ara i que te'n donen en llocs inversemblants.
3: Sí.
13: Mi mare em deia...
3: On l'has regalat,
13: ella? Comprar...
3: Què, el pa?
13: No, a la 11 l'has de comprar uns números del sorteig de no sé del cap de setmana. Diu, ja no cal que em portis les que m'havies de portar,
3: que ja n'he aconseguit,
13: la ràdio,
3: mira, ja sabem un
13: diu
3: lloc.
13: Diu que la ONU ens han donat ulleres per l'eclipsi.
10: Sí.
3: No,
10: sí,
13: vull dir que
3: però...
13: n'estan donant també a llocs que no t'esperes.
3: Clar, en qualsevol cas, si no les teniu i en teniu unes a casa i veieu que no compleixen amb el que ens deia el Manel amb aquesta CE i amb l'ISO 123-U2, no us les poseu. És a dir, no us les poseu, però
13: correcte,
3: no mireu aleshores al sol en aquell moment. Ja està, no teniu ulleres, no mireu l'eclipsi i llestos.
10: Molta gent està fent acumulació per sobre les possibilitats d'ulleres.
3: Això també passa, com amb el paper de batre en la pandèmia.
10: Exactament,
3: és que som així,
10: exactament.
3: Els humans.
10: Si teniu les ulleres o les aconsegueu, important no ser impacients i no obrir-les abans de temps.
12: Important obrir-ho en el moment. Necessitem que estiguin bé, necessitem que no estiguin ratllades, necessitem que no, tota la pel·lícula protectora no estigui feta malbé.
10: Recordem que moltes d'aquestes ulleres, la majoria són de cartró així finet, aleshores de seguida que les manipules, les treus una mica d'aquesta funda de plàstic que porten, doncs poden ballar i es poden trencar. Per tant, esperem-nos i les obrim demà. Més coses importants sobre les ulleres. Quan ens les posem i quan ens les traiem?
12: En el moment en el que el sol quedi totalment tapat, en el que realment notis que de sobte s'enfosqueix, ens les hem de treure, perquè si

0: d'aparcament per aquest eclipsi. Important fer-los cas. Vull dir, si...
1: No aparcar on volem,
0: no aparcar on vulguem, o allò de... Ah, com aquí sembla que veurem bé l'eclipsi, el deixem aquí.
1: Ens aturem aquí.
0: No, això no va així. I en cas d'anar a veure-la a espais naturals, on no hi ha aparcaments habilitats, hem de seguir les indicacions de l'Imma Soler, que és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Anem amb compte a utilitzar els llocs previstos d'estacionament. No aparquem en terrenys agrícoles, no aparquem en zones que siguin camins. Pensem també que en aquests espais hi ha un risc d'incendi forestal que, en cas de que passés alguna cosa, han de poder passar els operatius. Per tant, no aparquem en cap punt on impedim el pas d'aquests operatius si hi hagués qualsevol cosa.
0: Tots aquests consells són una mica de sentit comú, però sí que és veritat que després, amb l'emoció de l'eclipsi, és possible que els deixem passar o no els tinguem tant en compte. Més consells, importantíssim també, quan estiguem situats en aquest espai natural, cuidar-lo.
2: Aquelles persones que es dirigeixen a l'espai natural, el que demanem és molt respecte a l'espai natural, respecte a la natura, respecte a la fauna i la flora d'aquell espai. Vigilem, no encenguem foc, està prohibit encendre foc en aquests moments en zones que siguin de forest, que siguin espais on hi hagi vegetació. No fumar, per exemple, en aquests espais. Sobretot, no deixar residus en l'espai natural, en els espais que després tot això quedaran allà i farà mal en aquests espais.
0: Més punts importants sobre l'eclipsi. Els desplaçaments. Hem estat informant durant molts dies pel tema dels desplaçaments. Hi haurà moltíssima mobilitat. De fet, s'espera una mena d'operació sortida cap a les Terres de l'Ebre, cap al Camp de Tarragona i cap a Ponent. I per això el Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, insisteix que tots els que hagin d'agafar el cotxe facin una bona preparació prèvia.
3: Programar-se bé el viatge i, per tant, anticipar aquest viatge i informar-se de com està l'estat de les carreteres. Tenir els vehicles en bon estat, perquè portem un 60% més d'avaries aquest any que l'any passat, en aquests 7 primers mesos, a totes les carreteres catalanes. Per tant, sisplau, totes aquelles persones que han llogat vehicles per poder traslladar-se a veure l'eclipsi, que mirin que estiguin en l'estat més correcte possible perquè no causin problemes.
1: Un moment, Roger, com tens el cotxe? Que hi anem amb el teu.
4: Doncs l'altre dia vaig passar l'ITV.
1: Ah, i el vaig passar,
0: està perfecte.
4: Bueno, està perfecte, però el vaig passar a la segona, també et diré.
0: Què tenia?
4: Em van denegar la primera. Sortia un error allà. Saps quan, ara els cotxes s'enxufen com en un ordinador. Va sortir un error greu. Van dir, jo, escolta, no puc ficar l'enganxina nova. Amb aquest error has d'anar al teu mecànic i que li faci una revisió.
0: I el vas saber trobar.
4: I automàticament què et fan, llavors? Et treuen l'enganxina vella, per tant, circula sense enganxina, cosa que vol dir que no tens l'ITV. I això vol dir que només estàs autoritzat a anar de l'ITV fins al teu taller i tornar. No pots... El cotxe queda immobilitzat, si no. Per sort vaig anar al taller, no sé què vam fer, perquè no hi entenc. Vaig tornar a l'ITV al cap d'unes hores, ja tinc l'enganxina verda. Vull dir que no formarem part, en principi, d'aquest 60% d'avaries més que diu el director del Servei Català de Trànsit, que és una dada que em sorprèn moltíssim.
0: És una xifra altíssima.
4: De que un any per l'altre augmenti un 60%. Bueno, ens ho apuntem, això és un tema per tractar un altre dia. Per tant, cotxe que estigui
1: en
4: plenes facultats.
0: I com deia, programar el viatge, perquè tu pots programar la sortida, pots programar l'arribada, però i si t'enxampa a meitat de la carretera? Que això pot passar.
1: L'eclipsi, vols dir?
0: L'eclipsi, exacte. Sí. Perquè posem que hi ha algú que no en sap res. No està, escolta,
1: mitjans
0: de comunicació.
1: Hi ha algú que viu a Mart, no? Com la Mariona d'Hipàtia.
0: Exacte. I no està per res informat. No sap que hi haurà un eclipsi. I es troba a meitat de la carretera que de cop es fa fosc. Home, l'ensurta, l'emportes. De cop fosc, fred, ningú a la carretera, perquè no hi haurà ningú a la carretera, doncs l'ensurt pot ser molt gros. En aquest cas... No
4: havia pensat, però sí, clar. De no parar, mirar què passa, no?
0: Clar, t'espantes moltíssim. Doncs en aquest cas, el consell és no t'aturis a la via, vagis a que vingui un altre despistat com tu per darrere i tinguem un ensurt.
1: També diré, si algú no sap que hi ha un eclipsi, tampoc estarà sentint aquest consell.
0: Però per si se t'oblida, no? Se t'oblida que hi haurà un eclipsi, de cop te'l trobes. Recordeu-vos d'aquest moment.
4: No, està bé, que pensem en tothom, també, una mica.
1: Sí.
0: Més consells, sobretot, també, evitar els desplaçaments innecessaris, perquè els que tinguin la sort de poder veure'l des de casa, que no surtin.
3: Si el pots veure des de casa, també queda't a casa. En aquelles zones que ja es veu, no cal que et moguis, perquè ho pots veure des de casa. Si pots anar-hi a peu amb transport públic perquè estàs en una ciutat, doncs fes-ho. Per exemple, Tarragona, Reus, Lleida, Valls tenen transport públic que hi portaran.
1: Me'n recorda l'època de...

0: pandèmia, queda't a casa.
1: Si pots quedar a casa,
2: stay home,
1: quedes
2: no?
1: A
2: quedes
1: casa
2: en aquell...
1: i ho veuràs bé.
2: Doncs per evitar que es col·lapsin les carreteres després de tots aquests moviments, el Ramon Lamiel també ens ofereix algunes rutes alternatives.
3: Si t'has de desplaçar cap a Torredembarra, cap a Altafulla, cap a aquesta zona del Tarragona mateix, cap a aquesta zona de, del Camp de Tarragona, és preferible l'A7 i no l'AP7. I si vas a Reus, Baix Camp, o cap a Gandesa i Mora d'Ebre, que també hi ha punts d'observació, aquí és preferible la T11 i la Nacional 420. I llavors, deixar només per l'Ebre l'autopista AP7 des del que seria Cambrils en avall.
1: Ens han quedat unes instruccions que sembla, saps? Un llibret i tot per seguir tot l'eclipsi, fer-ho bé, tenir-ho tot en compte, que a vegades són consells com molt evidents tots, eh?
2: Però és això,
1: amb
2: l'emoció del moment, allò de l'eclipsi, l'únic eclipsi que veuré, t'ho perds. Perquè us fem una idea de com d'important seran tots aquests desplaçaments per les carreteres. Fixeu-vos que fins i tot han prohibit la circulació de camions a l'AP7 i a la Nacional 340.
3: Controlarem els camions. Els camions no els deixarem circular a partir de les 5 de la tarda del dimecres, no els deixarem circular fins a les 12 de la nit. Per tant...
2: En sentit sud, a partir de les 5 de la tarda no podran circular els camions, evidentment, perquè no es col·lapsin encara més les carreteres.
1: Doncs bé, estarem pendents. Demà, programació especial a Catalunya Ràdio a partir de les 4 de la tarda fins que s'hagi produït l'eclipsi total. I, bueno, acompanyats amb tots els corresponsals possibles i amb les veus expertes que ens aniran explicant què és el que passa al cel i amb el que ens hem de fixar. Manel Roig, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I fem una petita pausa ara i de seguida, que ja veig que volta per aquí, saludem en Jaume Miranda.
4: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
5: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
6: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
7: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
6: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. És curiós,
7: acabes
6: això.
7: Acabes d'obrir un meló interessant.
6: Sí, interessant.
7: Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica com de...
5: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
7: Hi ha gent que arriba sent anys i no ho diria.
6: Sí, que és veritat.
7: Aquelles senyores que...
6: Biorritme lent, sempre amb bata, van fresques. Sí,
7: a la que es posa aquella bata, una senyora? Una
6: ja
7: senyora
6: no es mor.
7: Aquella...
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: Quan Àtila i els uns van irrompre...
9: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
10: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya...
11: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
10: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
12: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
10: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
13: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat. La 34a Schubertíada omple Vilabertran, Vilajuïga i Pals de música, emoció i bellesa del 13 al 30 d'agost. Comparteix la proximitat del Lied, l'energia de la música de cambra i l'encant d'uns espais únics. Amb artistes excepcionals i moments inoblidables, la Schubertíada torna a ser una cita destacada de l'estiu. Més informació a schubertíada.cat, recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
14: L'estiu ets tu.
5: Catalunya Ràdio.
14: La llum
5: dins
14: dels meus ulls. Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu.
14: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 5 minuts i 3 quarts. Jaume Miranda, molt bona tarda.
2: Bona tarda, com estàu?
1: Molt bé, content que siguis aquí.
2: Bé, ben cada dia tampoc és gaire sorpresiu, no?
1: No, però hi ha dies que... És a dir, sempre estic molt content, però hi ha dies que dic, hòstia, no. Perquè clar, el programa és molt llarg, dic, hòstia, ara ve en Jaume.
0: No, i ens té molt vistos.
1: Ara ens té molt vistos, ja.
15: I et fa
1: il·lusió
15: que ve a Tarragona, també.
2: Jo sóc aquell bitllet de 5 que te trobes uns pantalons sense esperar-ho, no?
0: Home, mira, més de 50, no, Jaume?
15: Sí. Okay.
2: No me donis tant de valor perquè no el tinc.
1: A veure, Jaume, hem de parlar novament d'Operación Triunfo, però als Estats Units. Ahir a la nit va ser la gran final d'aquesta edició fallida, perquè és que ja ens vas explicar com començava, que ja era una mica estrany tot plegat, i ha acabat pitjor del que va començar.
2: Sí, de fet, ja és vera que ja hem parlat diverses vegades d'aquesta versió d'OT en els Estats Units, a més a per Telemundo, perquè amb només un mes i mig de concurs ha estat ben desastrosa. Per un costat, es format feia canvis substancials en relació a la nostra versió, canvis que afavorien la part de reality i abandonaven més la part de talent musical, com per exemple que quasi no hi havia classes ni assajos, hi havia càmeres en els dormitoris, etc. Aquestes modificacions no varen convèncer en cap moment gens en el públic. A més, fa unes setmanes l'alumnat se contagiava d'un virus que no els permetia cantar amb dignitat. I a això se li suma aquesta setmana una evacuació per terratrèmol en directe en plena classe de cant grupal.
16: Está temblando.
1: ¿Eh?
17: Oh, oh my God.
16: Está temblando.
17: Sí, fuck. ¿Y por qué no salimos?
16: Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer. Por acá.
18: Evacue, por favor. Vamos, vamos.
2: No va passar res greu, però bé, jo aquí vaig descobrir que se gravava a Colòmbia.
0: Clar, jo
2: la desconeixia, aquesta dada.
0: Jo vaig flipar. Dic, era Operación Triunfo als Estats Units, jo creia que seria rotllo, jo què sé, igual ho gravava a Miami o alguna cosa
2: d'aquestes,
0: no?
2: Sí, Miami, que és
0: no?
2: Com, sí, com el quilòmetre zero.
0: La cuna del famoseig sí. I de tot el que seria l'artisteig de l'Estats Units.
2: Sí.
0: I de sobte a Colòmbia.
15: I ni en moments així ha pujat l'audiència del programa, perquè clar, jo m'imagino un talent aquí on de cop i volta es produeix un fenomen natural tan bèstia com el de Colòmbia, que segur que això atreu el morbo de la gent.
2: No, t'he de dir que les audiències no han estat gens companyia d'aquest programa, vamos, que ningú els ha vist, ja t'ho dic jo, els he vist jo avui per fer aquesta
15: tema,
2: secció,
15: no?
2: I per això s'han vist obligats a accelerar el seu final. El calendari d'OT USA s'ha reduït a la meitat i si normalment dura uns 3 mesos aprox, és l'edició que se fa des de Terrassa, aquest cop aquest ha durat, més ben dit, un mes i mig. De fet, ahir se va emetre la gran final d'aquest concurs i se va elegir en el finalista.
19: El público de Operación Triunfo Estados Unidos con sus votos ha decidido que el finalista que ocupa la primera posición de Operación Triunfo Estados Unidos es... Wandy, tu eres el ganador de Operación Triunfo Estados Unidos.
20: Està com molt mal anunciat, no, el guanyador.
2: Sí, molt poca entrega per part de ser presentadora.
1: Jo
2: no?
1: Crec que tothom tenia molta pressa per acabar
15: va,
1: el concurs.
15: Acabem ràpid,
1: la presentadora,
15: no?
1: De dir, sí. Tanquem-ho aquí.
0: Els hi ja demanat ja les claus del plató perquè ho tornessin tornant.
1: Exacte.
0: I vinga.
1: Deixeu ben net. Que
20: i el pobre Wandy que no guanyarà un duro com a cantant.
2: Com que no és famós, de fet, vos ven que presentant en Wandy breument.
1: Home,
2: que
1: potser
2: s'ha portat que és guanyador. En Wandy és un noi dominicà de 23 anys, resident a Nova York, i aquí la seva predina li va contagiar la moca passa música.

0: sentint el guanyador d'Operació en Triunfo als Estats Units.
1: Ni tan malament, he de dir, no?
2: Em recorda tot i a res.
0: No ho sé. Dir,
1: a Marc Anthony, principalment,
2: sí,
1: no?
2: Sí, un puntet mica. Marc Anthony, un puntet Elvis Crespo.
3: Entenc que com tot, hi ha la part de reality, deu ser molt simpàtic, no, aquest noi?
1: És que no ho sap ningú, no se sap. No, jo...
3: Perquè cantar tampoc no canta tan bé com per guanyar un reality.
4: Però potser amb el nivell que hi havia era del millor...
2: No, clar, perquè a més, la noia que tothom deia que havia de guanyar es va haver de retirar perquè la van treure, la van portar a l'hospital, bueno, no sé, estava ingressada.
1: Ja, l'alumna madrilenya, sí, que se deia Amàlia.
2: No?
1: Sí. Exacte, se va haver de retirar perquè tenia una gastroenteritis o una cosa que li impedia cantar i no ha arribat a ser final.
0: Realment no ha anat res bé.
4: No, no ha aguantat per enlloc, això.
1: De fet, vos he de dir que el desastre va seguir acompanyant aquest OT ahir a la final també. En aquest cas, perquè per un error se podia sabre el nom del guanyador abans de que el digués la presentadora.
0: Per favor.
1: La Natàlia Tellez, que és la presentadora, tenia entre mans el típic taló de cartró ploma a tamany gegant, sabeu quin vos dic,
3: sí,
1: no? El típic xec que se li entregaran al guanyador, i bé, aquest taló estava a la vista de tothom abans de que la Natàlia digués el triomfador, i se podia llegir perfectament quan dir.
2: No tenien l'hostesso preparat a darrere, com fan aquí, que tenen l'hostesso, saps?
3: Sí.
2: Que surt amb el xec, i llavors, sí, clar.
1: Bé,
0: llavors entenc que quan... La presentadora comunica el nom del guanyador.
4: Hi ha poca reacció.
0: Que tothom l'ha vist.
1: També t'he dit, es veu que no hi havia estès, però les coses, en aquest cas aquest taló, té dues cares. Tu pots posar-ho a la vista de la càmera, la cara que no poses el nom del guanyador.
4: Això se t'anava a dir.
2: No, està clar que tot ha sigut un despropòsit.
1: Ja hi ha un problema de perspectives que la Natàlia Tellez no va saber controlar.
3: No sé. De fet, no deu ser ni culpa de la presentadora, deu ser d'organització.
1: De realització, també,
0: sí,
1: no?
0: També, clar,
1: de saber detectar que allò no ho podien emmarcar dins càmera.
4: I de tots els gent que participa en aquell programa que veu allò i que no diuen res.
2: El qui ha fregit a missatges aquesta setmana ha estat en Tinet Rovira, que és el productor executiu
4: de... Sí.
2: L'han fregit a veure si ell... Li deien com, tu pots fer alguna cosa perquè això no sigui tan desastre, i ell deia, nosaltres només controlem les coses que passen per Gest Músic, per tant, encara que hi hagi una part com de que la tradició diu que Operació Triunfo és Gest Músic, aquí nosaltres no tenim res a veure, per sort.
0: Clar, és allò que venen la llicència, no, del programa.
2: Exacte.
0: Els altres l'executen, en aquest cas, molt malament.
1: Clar, és que...
2: Algú els hauria d'haver pres la llicència.
4: Clar, però això no ens juga a favor, perquè llavors ja em diràs tu, altres països, no crec que veient l'experiència fallida dels Estats Units, que vulguin comprar
2: jo
4: aquest format.
2: Espero que en Mainat els hi prengui la custòdia directament i els prohibeixi fer cap altre talent.
0: És que s'hauria de saber si hi ha alguna condició de... Si ho fas tan malament... De si hi ha alguna... No?
3: Però que t'hagin de pagar més diners per embrutar el format.
1: Sí, com a indemnització per no...
0: Hem de trucar
2: en Josep Maria Mainat per dir això.
0: Haurem de demanar-ho.
2: I preguntar-li. Perquè és qui té la llicència, de fet. Ell és qui té la llicència.
4: El senyor Ote.
2: Sí, és el senyor Ote.
1: Jo no sé si parlarà. Igualment és una persona molt educada en aquest sentit. No crec que digui... Aquesta edició de US ha estat horrorosa amb molt males paraules.
4: No ho dirà ara.
1: D'aquí uns mesos, tal vegada.
4: D'aquí un temps, segurament.
1: Uf, això m'agrada tant, quan algú apareix al cap d'uns mesos.
4: Sí, i desfotrica.
1: Contar-la a veure per a seguir viva.
4: Sí.
1: Bé, en qualsevol cas, ahir va finalitzar aquesta edició tan pastanaga bollida, i qui sembla que estarà ben content d'aquesta final és un membre VIP de jurat, que efectivament és en David Bisbal. El cantant més internacional d'Almeria ha estat jurat fixe en aquest projecte i pareix que està feliç de perdre-lo de vista.
0: Que deu tenir unes ganes d'anar a casa seva, no?
3: I que l'ha pillat el terratrèmol també, ja entenc.
0: Bueno, sí,
1: sí, estava fent stories.
2: Abans l'he vist en una peça de televisió espanyola,
0: clar.
2: Que l'han trucat i tot, a veure si estava bé.
1: Sí, clar, estava un hotel encara allà, perquè ahir gravaven encara. Sí, sí. Bé, en Bisbal ja segur que és molt coneixedor d'Operació en Triunfo, perquè bàsicament l'ha viscut a les seves pròpies carns, i tampoc l'han convençut les modificacions i el transcurs d'aquest OT. Aquest cap de setmana publicava diverses fotos de la seva rutina, algunes en el plató d'Operació en Triunfo, i escrivia així.
0: Com un comunicat, ha fet.
1: Com, sí, com un comunicat. Escrit.
0: Molt bé, aviam.
1: Després de setmanes de feina amb Operació en Triunfo, per fi arribam a la semifinal i a la final.
2: Per fi, aquest per,
1: per
2: fi.
1: Per fi.
0: El delat amb la mica, no?
1: Sí. Han estat dies molt intensos, de moltíssima il·lusió i de conèixer gent meravellosa. El més dur d'aquesta etapa ha estat anar i tornar de Colòmbia a Espanya i Espanya a Colòmbia tots els caps de setmana per Operació en Triunfo i per la gira de festivals.
0: Ah, per tant, no estava instal·lat allà.
1: No, anava i venia. I es veu que està en gira activa de festivals a l'estat espanyol.
4: Ah, val, perquè, home, si no t'instal·les allà...
2: Clar, jo creia que faria un vol Miami, perquè ell viu a Miami, també.
4: Està instal·lat allà?
1: Deu tenir casa, però jo crec que deu fer vida... O sigui, deu tenir residència a Madrid.
0: Sí?
1: No sé, clar, no conec sa vida privada jo... d'en Bisbal, ja m'agradaria, te diré.
2: Jo creia que sí que vivia més a Miami, perquè ell sempre diu com que produeix allà...
0: Bueno, que també està la temporada. Que
2: tenen, no, clar, això sí, la temporada.
1: Sí, tipus Naitana, que té una casa a Miami, deu fer vida un poc... Depenent de si grava disco o no.
0: Sí, o depenent d'on vulguis tributar, si no, també, a vegades.
3: Exacte.
0: Sí,
3: en, principi, en principi, fent una recerca ràpida, diu que a Madrid, i segona residència, Almeria.
1: Ah, Almeria, clar, no, bueno, estàvem comptabilitzant-se
4: la possibilitat. Estem parlant de gent que té diverses residències.
3: Efectivament.
0: Llavors... Mm-hmm. Clar, allò d'on vius no funciona igual que amb tu, Jaume, que tens molt clar. Quan tens tantes residències,
1: clar, no,
0: no sé què respons.
1: Bé, és que a part, com que no tinc economia per tenir diverses residències, ja fins aquí s'acaba, sí, és misteri, no?
4: I el recorregut.
1: Bé, estarem d'acord que és curiós que en David Bisbal s'alegra que el programa acaba, tenint en compte que acaba un mes i mig abans de lo previst. Però igualment podríem pensar, és per sa poca conciliació vital que li provocaves viatjar tant, però és que després afegeix un petit escrit que diu així: segur que en algun moment podré parlar d'aquest projecte.
4: És ben bé el que dèiem, eh?
1: Bé, sí, és com, ara no parlaré, però faré, com he dit abans, que he volgut citar Ana Rocío Carrasco, un contar la verdad para seguir viva i explicarà la seva realitat amb aquest programa que clarament no li ha agradat gens participar-hi, no? Estarem d'acord.
0: Aquí tinc un dubte, que és el tema econòmic del contracte. Suposo que ell, encara que s'hagi escurçat i en lloc de durar 3 mesos duri un mes i mig,
4: que cobra igual,
0: cobra,
4: no?
0: La...
2: Ui, tinc dubtes aquí,
4: segur
2: eh?
4: Que hi ha
1: clàusules, a mi m'ha dit... A mi el cor me diu que no, eh?
0: No, creus que és com per gala o per programa?
2: El caixet està pactat per programa
0: i si s'acaba abans...
2: El programa fet, programa facturat, però jo crec que no. M'encanta que hagis triat aquest silenci, perquè és l'únic que pensava que Bisbal feia ara mateix, saps?
1: Clar, evidentment.
2: Que feia silenci en els propers
1: mesos. Jo soc molt bo triant músiques, eh?
2: No, no,
1: i soc guapa, ja ho sabeu, i poliglota. Per lo de més ja no serveix.
0: A veure, puja-la, aquesta feia molts anys que no la sentia. Com que és que ho estava pensant ara. Jo diria...
2: Això és del
0: 2000...
2: segon, del segon àlbum?
4: Dos?
1: Jo diria, tercer àlbum.
2: Tercer àlbum.
1: 2007.
4: 2007, tant?
1: Perquè va tenir dos primers àlbums llatins, sí, com de Latin Lover Absolut, sí. I aquesta va ser la seva entrada en el pop més neutral,
2: i
1: diguem.
2: I a més, el primer àlbum surt el 2002, just sortida d'Operació Triunfo, després ve aquell que era el de Boleria, si no m'equivoco.
1: Sí, que devies que veus més rissats i més llargs.
2: Sí, això devia ser això. Sí, 2007-2008.
1: Que de fet, aquesta cançó és a posteriori de Nechenoa, i sempre s'ha dit que és una cançó que parla una mica de com va viure ell també aquesta ruptura gradual.
0: Ah, no ho sabia, això, m'interessa. Sí. Vale.
3: Amb quin any us quedeu, doncs?
0: Jo he dit 2007.
1: Jo ara també ja diria 2007. Tal,
3: però... 2007?
2: Va, 2008, per no enganxar-me aquí a la mateixa.
3: Doncs es va publicar el 2006.
1: Ah, llavors estem de celebració, 20 anys?
3: Exactament, mira, sí. I es va publicar en el seu tercer àlbum, eh? No en el segon, en el tercer
2: àlbum. Tercer àlbum, sí.
0: És que Anna, jo treballava a Ràdio Flashback en aquell moment i es va prendre com la decisió...
4: De no emetre, de no radiar-la.
0: No, d'emetre-la. Sí, aquesta va ser la sorpresa de molts oients, perquè va haver un moment... No, que Ràdio Flashback mai havia posat...
2: Només sonava català i anglès, és veritat.
0: Català i anglès de tota la vida.
3: Potser colava una cançó... Típica de la Jennifer López, de cop i volta,
0: però si
3: o Shakira.
0: Si tenia versió anglesa, es tirava la versió anglesa en aquell moment.
2: Sí. Spanglish, jo crec que potser La Gossadera va ser de les primeres, que vaig sentir a Flashback en el seu moment.
0: I en aquell moment es va fer una aposta per dir, bueno, ens obrim a que soni música en castellà, també. I va entrar, per exemple, aquesta cançó. Sonava també la Chenoa.
4: Jo estic veient
1: Rutines
4: que farem un hipster a partir d'ara fins que acabi el programa, cada vegada que sonin cançons que ens recorden en moments vitals.
0: Bé, deixem el tema David Bisbal i fins aquí aquest petit homenatge a aquesta cançó que ara es compleix amb 20 anys. De...
1: Mira, m'ha fet il·lusió. No sabia que estàvem d'aniversari, que ha estat important això per l'audiència, probablement també, no?
0: Jaume, per altra banda, ens hem de traslladar de Colòmbia fins a Madeira, Portugal, perquè allà s'hi ha celebrat una boda multitudinària.
1: Sí, ja sabeu que des de que se varen prometre l'estiu passat, la premsa internacional està jugant a endevinar el dia de la boda d'en Cristiano Ronaldo i na Georgina. Hi ha hagut diverses falses alarmes, com la de dia 1 d'agost, que s'haurien d'haver casat a Sintra i mai va passar. Però ara ja venia el rumor definitiu. En Cristiano i na Georgina se casarien aquest passat dissabte, dia 8 d'agost, a la catedral de Funchal, a la ciutat natal d'en Cristiano. El rumor semblava més sòlid que mai, els mitjans internacionals se traslladaven fins a l'illa portuguesa per cobrir-ho, i aquesta vegada sí que teníem una boda, el dia i l'hora filtrades, però no ser desfutbolista.
3: Com?
1: És fort, eh? Però és que a la porta de la catedral se van reunir més de 2.000 persones entre curiosos i mitjans.
2: Jo m'imagino a les redaccions preparant el programa especial, allò el desplegament de enviarem a tal persona. O sigui, em sembla surrealista.
1: Clar, és que se va fer una roda mediàtica tan forta que tothom que estava a Madeira va dir, per què no? Vaig a viure un dia històric,
0: no? Anem a treure el cap.
1: És que, de fet, vos he de dir que he mirat imatges de l'interior de l'església i també hi havia varis fanàtics en sa camiseta de futbol d'en Cristiano Ronaldo, que entenc que no serien convidats a ninguna boda, perquè no vas a una boda amb una camiseta d'en Cristiano Ronaldo. Efectivament, sa catedral de Funchal estava reservada per una boda, però no... o sigui, era per un matrimoni portuguès anònim, que eren la Fàtima i en Fabio.
3: Però i l'anècdota que tens de per vida, ja... És increïble.
1: A veure, sí, però no. Perquè ara t'explico una mica. Home, clar, la parella d'anònims, sense entendre res, en absolut, varen sortir del cotxe com varen poder i varen cedir l'església també com varen poder. És que no se podia caminar.
0: Però tu ja és un dia que quin ho fas horror. Amb molta il·lusió. Vaja, jo no m'he casat, Marta sí que t'has casat, home, però que ja estàs com una mica sobrepassat.
1: Ja estàs resbalsat. I a damunt, per què m'estan aplaudint aquesta gent que no sé qui és i per què porten camisetes de Cristiano Ronaldo?
4: I per què no hem de sortir ni caminar?
2: No, clar, entenc allà perquè no deu ser tradició l'arròs. Si no necessites arrossar sencer del Delta, perquè tanta gent...
1: No, no, totalment. Seria greu. No, és que faria mal. Imagina't aquella arrossada a la teva cara.
2: 2.000 persones.
1: Bé, la situació era tan grossa que el sacerdot Marcos González va haver d'explicar als mitjans i assistents que allà només se celebraria una boda, que era la d'aquests tals Fàtima i Fabio. O sigui, va haver comunicat oficial eclesiàstica. A pesar d'això, la multitud se va quedar in situ, ja que estaven, inclús van animar la misteriosa núvia a pujar les escales. Bé, ja veus, aplaudiments, ja que la gent estava allà, un pot
0: bueno,
1: de xauxa, no?
0: Allà i vols una mica de show?
1: Sí, no.
0: Vull dir, estàs disposat a celebrar-ho.
1: No tens aconteixement pop? Me l'inventaré.
0: Exacte.
1: No? Ja està. Bé, evidentment, no hi va haver aparició per part d'en Cristiano ni na Georgina, i de fet, el diari Jornal de Madeira va cobrir sa falsa notícia i en Cristiano Ronaldo va reaccionar a l'article per Instagram posant varis emojis plorant de riure, perquè és que... Mira que en Cristiano Ronaldo no regala gaires comentaris per Instagram, però és que li ha de fer un riure increïble.
2: Això,
1: sí, sí.
0: Bé, ho deixarem aquí amb en Jaume i la Marta. Ara agafem i ens anem cap a Tarragona.
2: Aneu, aneu, aneu.
0: L'Aleix i la Mariona es quedaran aquí a l'estudi.
3: Adéu,
0: i
3: adéu.
0: Demà...
2: Porteu
0: partir...
2: alguna cosa, eh?
3: Vinc un souvenir.
0: Sí. I demà a partir de les 4, doncs, començarà aquest especial per seguir l'eclipsi. Abans de marxar, sentirem la Jessamí Caramés explicant-nos el seu millor estiu.
5: Un dels millors estius de la meva vida és qualsevol dels que vaig viure de petita amb ma iaia Isabel, aquí a l'Ametlla de Mar. Ho recordo molt, molt, molt clar perquè cada estiu era pràcticament igual, però és que cada estiu era perfecte. Nosaltres recordo que ens aixecàvem aviat, sobre les 9, 9 i mitja ja estàvem a la platja, i a ma iaia li encantava viure la platja pel matí, i a les 11 i mitja, 12, quan sortia el sol fort, ella ja estava a casa. I el dia ideal era quan tocava dinar macarrons, i després per la tarda ja ens posàvem al balcó i ens posàvem a mirar la gent que passava, miràvem el paisatge, sortíem a fer una volta, anàvem a menjar un gelat a la Gijonenca del poble.
6: Com i amb qui estàs passant aquest estiu?
5: Estic passant l'estiu amb l'equip del Meleta de Romer, treballant, perquè vinc en un poble molt turístic.
6: Un dia d'estiu perfecte per tu comença...
5: Començaria, doncs, a anar a la platja ben aviat.
6: I acaba...
5: I acabaria mirant les estrelles en una platja o en un balcó.
6: Un llibre per llegir aquests dies?
5: Un llibre per a llegir estos dies m'agrada molt. Estic llegint un que es diu La charla, de la Marta Garriga, que es tracta de, bueno, com hablar de sexo con tus hijos cuando nunca te hablaron de ello a ti. És molt xulo per entendre la sexualitat, des de la evolució de la sexualitat des de petits.
6: Un lloc per anar a menjar?
5: Aniria a menjar en algun restaurant de platja.
6: A qui trobaràs a faltar aquest estiu?
5: Aquest estiu trobaré a faltar a ma iaia Isabel, amb la que vaig passar els millors estius.
6: I per acabar, una cançó que faci estiu.
5: Òbviament, la primera que em ve al cap és la de Que no s'acabi, de Figaflaues, però
7: Volia indagar una mica més i pensar una mica en aquests estius d'abans, i sí que m'ha vingut al cap una cançó que és la del Canto del Loco de Una Foto en Blanco y Negro. Solamente oír tu voz. Que me'n recordo que amb els meus amics l'escoltàvem moltíssim. Hi va haver un estiu que la vam escoltar molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt. I ara, pensant una mica, doncs, després de la del Figaflauas m'ha vingut a estar al cap, i és veritat que era molt del nostre estiu, de quan teníem, no sé, quan anàvem a primer d'ESO.

0: tot costa.
1: Luis Enrique no ha volgut parlar de Ferran Torres mentre el Barça estudia donar-li més dies lliures perquè resolgui el seu futur. Estem en un compàs d'espera a les operacions de Ferran i Rodri, tant de bo que es resolguin aviat, i deixem de semblar Bill Murray atrapat en el temps.
0: Tot costa, amb Sergi Camps.
1: Tot costa de dimarts, dia 11 d'agost del 26. Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què ens expliques?
2: Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça després de jugar al Mundial en França. Demà està previst que ho facin la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. Aquest últim, Ferran, encara no ha tancat la seva marxa al PSG. Ahir, el Barça va rebutjar una primera oferta de 40 milions. Avui, Luis Enrique no ha volgut parlar de Ferran a la prèvia de la Supercopa d'Europa de demà, que jugaran contra l'Aston Villa.
1: De fet, Luis Enrique s'ha queixat obertament del calendari de les competicions europees i del poc temps de preparació que ha tingut. El sentirem, també.
2: D'altra banda, seguim amb el Barça. Marc Casador i Héctor Fort s'han entrenat avui al marge dels seus companys per precaució. El Barça els està buscant sortida en el cas de Casador, traspassat, i en el cas d'Héctor Fort s'ha dit. Avui, el Barça també ha confirmat que Roni Bardagi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies.
1: El Girona anuncia en les pròximes hores la incorporació del mitja punta Unai Hernández, cedit per l'alitillat a Gida d'Aràbia fins al final de temporada.
2: Unai, de 21 anys, ha jugat al planter del Girona i també del Barça. Mentrestant, el València pressiona molt per endur-se Arnau Martínez, amb unes condicions que agraden molt al futbolista. Després del descens, Arnau té una clàusula de 8 milions d'euros, quantitat de moment molt lluny del que ofereix el València.
1: Més futbol, el Badalona Women de la Lliga F ha anunciat el seu 8è fitxatge.
2: La migcampista defensiva Calu Chinyere, jugador de 20 anys, que prové del Llevant. Calu també ha jugat al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
1: A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà, Luca Hug, de Sitges, vaja, nedarà quan passin 6 minuts a 7:45 les semifinals dels 100 metres lliures.
2: S'ha classificat aquest matí amb el tercer millor temps. També aquest vespre, quan passin 6 minuts de 8:00, els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles nedaran per una medalla a la final del 4% estils mixt. A les semifinals d'aquest matí han fet el quart millor temps i rècord estatal.
1: A l'altre europeu que s'està disputant, el d'atletisme, a Birmingham, Anglaterra, Marta Mitjans ha fet el rècord de Catalunya als 800 metres.
2: Sí, l'atleta d'Arenys de Mar ha aconseguit la cinquena posició en la primera sèrie i s'ha classificat per les semifinals de dijous. Sara Gallego, per contra, ha quedat fora de la final dels 400 tanques. Tampoc han tingut sort Guillem Crespí, fora de les semifinals dels 100 metres, ni tampoc Javier Lorente, eliminat a la primera ronda dels 400 tanques. Avui, a partir de les 8:05, Mònica Clemente disputarà la classificació de perxa i, atenció, des d'un 9:15 del vespre, Jaime Guerra competirà en la final de salt de llargada. Acabem, d'altra banda, amb el càsting que es farà demà per escollir quin jugador del bàsquet amateur català farà una part de la pretemporada amb el Manresa.
1: En parlarem amb l'Ander Mirambell, un dels impulsors d'aquesta proposta. I Oriol Corral, que preguntem avui als nostres oients.
2: On veus Koundé aquesta temporada al Barça? 4 opcions. La primera, de lateral dret titular, de lateral dret suplent, de central titular o de central suplent.
1: Doncs tot això des d'ara fins a 9:15 al Tot Costa, tot això des d'ara fins a 9:15 a Catalunya Ràdio.
0: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta, i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
1: Senyora Marta Corredera, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Senyor Ferran Correas, què tal? Bona tarda.
4: Molt bé, bona tarda.
1: Els dos m'han preguntat, escolta, hi haurà pregunta personal avui? Home, i tant, això és el divan. És una proposta de podcast ja que li faig obertament a l'emissora. Preguntes personals als tertulians. Avui estirem la pregunta del dia, avui preguntem per Koundé, que és un jugador que va arribar a Can Barça dient, escolta, jo vull jugar de central, però l'han posat de lateral i se n'han sortit força bé, amb opinions doncs diferents, però jo crec que l'aprovaríem tots. Jo us pregunto, començo per tu, Marta, què no volies fer en un principi i al final doncs ho has acabat disfrutant? A la feina, a la vida personal, aquella tasca domèstica que detestaves i li has acabat trobant el què?
3: Cada vegada m'ho poses més...
1: Et torno a enganxar fora de joc, eh?
3: Difícil. No, jo et dic, mira, en un principi, i vaig quan era jugadora, potser en aquell moment no em plantejava marxar a l'estranger a jugar. Era una situació que potser deia no era el moment. I ho vaig fer i ara ho agraeixo.
1: Per l'idioma, pels coneixements d'una altra cultura...
3: Sí, per l'experiència. Sí, sí, per conèixer gent, per l'idioma, per la cultura, per sortir de casa també i adonar-te coses que hi ha més coses, no?, fora d'aquí. Crec que va ser una bona elecció i és això. Una cosa que en aquell moment no hagués fet i al final em vaig decidir i endavant.
1: Recordes el dia que vas fer el clic i vas dir, mira, m'atreveixo a marxar?
3: No, jo crec que van ser una situació d'ofertes i de decisions que al final em vaig acabar decidint per allò. No va ser realment un dia concret.
1: A veure, Ferran, amb una cosa que no t'agradava fer i li has acabat trobant el seu què.
4: Et diré una cosa semblant, no de futbol, però jo pensava que estaria sempre a l'esportiu i va haver un dia que vaig canviar i em vaig decidir anar a l'esport.
1: Recordes aquell punt, aquell clic que vas fer?
4: Perfectament.
1: Quan va ser?
4: Mira, recordo perfectament. Fa, no sé, ara crec que fa 4 o 5 anys, a la platja, estava a la platja de vacances.
1: Sí.
4: Va haver una cosa que no em va agradar. De l'antic diari i vaig fer un tuit dient si algú necessita un periodista si algú necessita alguna cosa vull canviar.
1: A quina va ser la primera persona a qui li vas dir això? Que volies canviar, que vas decidir canviar.
4: La meva dona, que estava al costat de la platja.
1: I quina va ser la seva reacció?
4: Mira, vaig fer el tuit, me'n recordo, el vaig fer pujant de la platja cap al poble,
1: sí.
4: El vaig enviar, vaig deixar el mòbil, vam anar a dinar, i quan, clar, evidentment, quan vam tornar tenia missatges, whatsapps, etcètera, etcètera, i un era del Lluís Mascaró, el director de l'esport, diem-me, potser que parlem demà, i sí, vaig parlar i vaig canviar.
1: Caram, doncs mira, històries professionals i personals de la Marta Corredera i del Ferran Correas. 17 minuts, digue'm.
4: Una altra cosa és que a mi quan jugava a futbol, quan jugava a futbol amateur, no m'agradava córrer, però acabava corrent sempre.
1: Sí. Correr és de covardes, que diria
4: no
1: el Charlie, no?
4: Les pretemporades eren horroroses.
1: Molt bé. Doncs històries personals de la Marta i del Ferran per començar el programa. 17 minuts, parlem del Barça.
0: A Catalunya Ràdio... Costa, amb Sergi Camps.
1: I avui la cançó d'inici que tria el nostre muntador musical, el Sam Silva, és Never Ender, una cançó de Justice amb Tame Impala. Avui dos grups que es fusionen per fer aquesta cançó molt coneguda ara fa uns anys. Aquesta cançó és del 2024, per tant, en la nostra escala visibuiana, és una cançó de l'any 16 després de Visibu, 16DB. I diu el Sam Silva que Never Ender, diu com el cas de Ferran Torres, que sembla que no tingui mal final. El Sam Silva, que fa píndoles d'opinió quan ens envia un missatge concret en les seves cançons. Déu-n'hi-do. L'editorial del programa l'assigna el Sam Silva. Doncs amb el Sam, el muntatge musical, la Rita Pinyola a la producció i el Lautaro Quinteros al control central, també els companys d'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Comencem el programa i mira, el Sam tenia raó perquè el comencem. Joan Fito, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Sergi? Bona tarda.
1: Parlant de Ferran Torres, avui estàvem tots pendents de la roda de premsa de Luis Enrique en aquesta prèvia de la final de la Supercopa de demà contra l'Aston Villa, PSG Aston Villa, i Luis Enrique, escolta, no ha volgut, sí, doncs, entrar al joc i diu que no vol parlar del mercat.
5: Sí, per sorpresa d'absolutament ningú. Luis Enrique no ha volgut parlar de Ferran. A Can Barça, de moment, hi ha tranquil·litat amb Ferran, perquè ho vam explicar ahir, el Barça ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que demà jugarà la final de la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. Avui n'ha parlat Luis Enrique, bé, n'ha parlat, li han preguntat a Luis Enrique...
1: No ha estat la primera pregunta...
5: No.
1: Sí, ni la segona, crec.
5: No, perquè, clar, li ha preguntat un mitjà espanyol, li ha preguntat al diari Marca per aquesta casuística de mercat. Abans han preguntat mitjans francesos, també algun d'internacional. Li han preguntat directament per Ferran Torres i la resposta de Luis Enrique, doncs, com sempre, claríssima.
6: La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado. Solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
5: No, bé, parla de mercat.
1: Luis Enrique en la seva essència.
5: Sí, sí, una resposta de 7 segons, ben més aviat curta. A veure, el tema amb Ferran Torres és que en principi demà està citat com tots els internacionals espanyols. Sí que n'hi ha alguns que han anat tornant abans retallant vacances. Demà, en principi, en queden 5 per tornar, que són Lamin, Pedri, Dani Olmo, Ferran i també Pau Cubarsí. Amb Ferran hi ha una casuística que és que hi ha la possibilitat que el Barça li doni algun dia més de vacances perquè resolgui el seu futur. Possibilitat perquè no és confirmat, no està confirmat, però sí que el Barça valora aquesta possibilitat. Veurem demà, ho solucionarem demà, doncs si Ferran passa les proves mèdiques demà al matí amb els altres quatre companys, però hi ha aquesta possibilitat. Ferran pot ser que demà no torni amb els quatre companys que van ser amb la selecció espanyola campions del Mundial, perquè ha de resoldre el seu futur.
1: De fet, Fito, qui queda per tornar?
5: Doncs mira, queden aquests cinc futbolistes, queda Pau Cubarsí, queda Pedri, queda Lamine Yamal, queda Dani Olmo, perquè en aquest grup de vuit hi havia Gavi, hi havia Joan Garcia i també hi havia Eric, que han retallat les seves vacances, han tornat abans, igual que Koundé i Gordon, que Gordon en aquest cas també va tornar abans, Koundé ha tornat avui.
1: Molt bé, doncs poso el nom de Ferran Torres a la taula, semblem una mica a la Bill Murray i a la pel·lícula d'Atrapat en el temps, però això s'ha de desencallar doncs a més d'hora que tard. Ferran, començo amb tu. Ferran Torres, a prop del PSG. Recordo que la setmana passada encara no hi havia aquesta oferta del PSG a sobre de la taula. Ara n'hi ha hagut una, el Barça l'ha refusat. Ara suposo que li torna a tocar moure fitxa al PSG.
4: Sí, a mi em consta que Ferran està aquí ja. O sigui, ha arribat avui a Barcelona i no sé si s'incorporarà demà o no, però ell està aquí. El més normal és que li donin uns dies. Com diu el Fito, perquè resolgui, perquè
1: tampoc es vegi la imatge de Ferran entrant a la cita esportiva, no?
4: Que resoldrà en poc temps, no crec que triï gaire. O sigui, jo crec que el Gamper, que és la setmana que ve,
1: el dia 19,
4: com a molt, tant el cas de Ferran com el de Rodri haurien d'estar solucionats. I és que jo crec que són una mica vasos comunicants. És a dir, tu estàs esperant rebre 40 o 50 milions i el City sap que rebràs aquests diners. Llavors, allà estàs... són una mica comunicants, eh? O tu has de rebre aquests 50, però després el City oferir-li 60. Marc, jo crec que van un darrere l'altre. Quan Ferran surti al Barça, Rodri arribarà al Barça.
1: Tu, com a jugadora que has estat d'elit, et pots posar en la pell de Ferran Torres. Com creus que està vivint Ferran Torres no tenir a dia d'avui lligat el seu futur encara? Això inquieta, suposo, un futbolista?
3: Home, inquieta quan la decisió no depèn al 100% de tu, en el sentit de que tu ja has donat el pas de dir sí, vull marxar, però l'última decisió, realment, o les últimes negociacions, tu no hi estàs present, i això és el més desesperant, perquè no saps realment què està passant i no saps quan s'allargarà i quan es prendrà la decisió. És veritat que estan a uns nivells, aquests jugadors, jo ho he viscut, però ho he viscut a uns nivells que no es comparen. Jo crec que ells segurament tenen aquestes ganes i aquesta ansietat de ja una vegada has decidit canviar de rumb, començar aquest nou projecte, però per l'altra banda jo crec que deu estar tranquil·líssim de dir, sé que es farà, perquè és un fet, vull dir, tant el Barça com el PSG ho volen, jo ho vull, es farà tard o d'hora, és qüestió de que es posin d'acord, ja és esperar el dia o el moment. Avui és veritat que deia que ha arribat a Barcelona, jo crec que potser demà sí que veiem la imatge de Ferran anant a la ciutat esportiva a veure els seus companys, però no entrenant. Jo crec que al final tampoc crec que el club vulgui córrer el risc de que ha passat amb Bardi, no? De dir un jugador que està a punt de marxar o que té projecció de marxar, que se't lesioni i ara no tinguis una sortida i te l'hagis, entre cometes, de menjar, i això és un problema.
1: A veure, Ferran, parlem de la davantera del Barça, Marcial Lewandowski. Ferran segurament marxarà. Julián, ahir vam explicar aquí que la cosa no pinta massa bé perquè pugui venir al Camp Nou. Creus que al Barça li falta pólvora al davant?
4: Sí, evidentment. És a dir, tu has canviat... S'han vingut dos extrems, que són extrems. És cert que els dos poden jugar pel mig, però no són golejadors. T'han marxat Lewandowski, que per mi, juntament Harry Kane, són els dos millors davanters de la dècada, golejadors d'aquesta dècada, i després et marxa Ferran, que, home, a les dues últimes temporades t'estava assegurant 20-30 gols per temporada. Sí, evidentment, estic segur que el Barça... És cert que jo crec que la idea era substituir a Lewandowski, la idea inicial, per Julián, i jo crec que arribarà un, no arribaran dos. O sigui, marxaran dos i només arribarà un perquè tindràs altres alternatives. Gordon pot jugar pel mig, ADM pot jugar pel mig.
1: Tu a Julián el dones per perdut?
4: No.
1: No encara, eh?
4: No el dono. Crec que encara hi ha capítols per escriure. Fins al 31 jo crec que poden passar moltes coses.
5: Avui Julián s'ha entrenat al matí sobre el camp sol, amb els internacionals, al marge. A la tarda ha fet gimnàs, però ha anat a les dues sessions d'entrenament, lligant una mica el que deia la Marta, de que potser doncs Ferran és el que creu ella que farà demà.
4: Jo crec que amb Julián serà clau la conversa amb Simeone, perquè jo crec que Simeone no vol tenir un jugador a disgust, i per mi encara ha d'entrar aquí a Polo, pel mig. Sí, tu creus que Julián... Que és el propietari de l'Atlético de Madrid, i el propietari, al final, el propietari de l'Atlético de Madrid ara ja no és ni Miguel Ángel Gil, ni Cerezo, ni...
1: No, no,
4: és Apolo. I si Apolo diu, ens estan oferint 100 i pico milions per Julián...
3: Per un jugador més que no vol estar aquí.
4: Exacte.
3: Ho ha manifestat, vull dir, és que clar...
4: Sí. Segurament el Barça haurà de millorar l'oferta, eh? Segurament no, segur.
1: La informació...
4: Jo crec que encara s'ha d'escriure alguna
1: cosa. La informació que tu tens, Ferran, és que és Julián o ningú? O hi hauria alternatives?
4: No, no. Mira, si s'hagués quedat Ferran, encara podria entendre que no es fitxés ningú. Sense Julián ni Ferran has de fitxar un segur. I a més, Deco segurament ja sap qui és.
3: Sí.
1: A veure, Marta,
4: que... Nosaltres no, però...
1: Home, és que és qui ho ha de saber. Si ho sabies, jo imagino.
4: És que de moment en aquest mercat Gordon va aparèixer un dia per l'altre, Adeyemi
1: també més o menys,
4: i Rodri tres quarts del mateix.
3: El que passa que això és un factor que s'ha de tenir en compte, perquè no és un jugador que estiguis fitxant al principi del mercat, sinó que el fas esperar. I el jugador aquí també es pot cansar de dir, jo no vull esperar per sempre al Barça, és veritat, jo potser vull jugar pel Barça, però si el dia 30 Julián al final cau, a veure si em vens a buscar, que et demano.
4: És que jo crec que Flick tampoc vol
3: no
4: esperar
3: fins al
4: dia 30.
3: Jo tampoc ho crec. No.
1: Recordem que el Barça no juga aquesta setmana a la Lliga perquè juga la segona jornada contra l'Elx, per tant guanya una setmana de marge. Ahir vam acabar el programa una mica moixos perquè vam connectar amb Madrid i la Maria Josep Hostalric ens va dir que Julián es quedava a l'Atlètic de Madrid. El Ferran ens fa doncs incrementar l'optimisme. Si es confirma, Marta, Lewandowski i Ferran en Torres out, Julián in, és un bon canvi? Creus que el Barça hi guanya aquí?
3: Home, jo crec que hi guanya en el sentit que Lewandowski ja es va veure l'any passat que no era el Lewandowski d'altres temporades i és un jugador més veterà, i això al final físicament el futbol modern d'avui en dia t'exigeix molt, i jo crec que Lewandowski no estava ja per donar aquest nivell, i Ferran és veritat que ens ha donat molts gols, sobretot fa dues temporades, però l'hem vist molt irregular. I nosaltres necessitem un jugador que sigui molt més regular, que marqui més gols, i és veritat que anem molt coixos en aquesta posició. S'està parlant molt que Flick pot posar Dani Olmo a Fermín de fals nou i jugar una altra cosa, o intentar jugar una altra cosa, però tu necessites un davanter centre, i jo crec que aquest canvi el Barça surt guanyant, perquè a més Julián Álvarez és un jugador que es pot adaptar perfectament a la idea de Flick, no? És un jugador que sap associar-se, sap córrer l'espai, sap definir, és un jugador que quan toca fixar centrals també ho sap fer. Jo crec que el Barça, mirant en perspectiva de com estaven ara Lewandowski i Ferran, per mi sí que seria un bon canvi.
1: Si Julián no arriba, Marta, quin fals nou t'imagines amb més garanties? Fermín, Olmo, potser Lamine?
3: No,
1: anar provant?
3: Jo Lamine encara no el veig tan assegurat pel mig. Sí que pot haver algun partit que incideixi per allà, perquè a més Gordon és un jugador que sobretot li agrada o és més d'aquella banda dreta. Però jo potser veuria més a Fermín.
1: Fermín, que sí. Té més gol, potser.
3: Jo sí.
1: Molt bé. Doncs a 2:03 gairebé, per sobre d'un quart de 8 del vespre, tanquem la carpeta Ferran, demà a veure com està el tema, i obrim la carpeta Condé, que avui ha tornat als entrenaments.
0: Tot costa, amb Sergi Camps.
1: Perquè hem parlat molt de la davantera, molt del mig del camp, avui també ens aturarem una mica a la defensa, Fitó, perquè ha tornat a Jules Koundé.
5: Sí, primer dia de l'internacional francès, que va acabar el dissabte, dia 18 al Mundial, un dia abans dels internacionals espanyols, per tant, ha tornat avui. Avui també era el dia que havia de tornar Gordon, va retallar vacances l'anglès. Koundé engega avui la cinquena temporada al Barça, són 5 temporades ja vestint la samarreta blaugrana, 188 partits ha jugat Koundé amb el Barça, que són uns quants ja per un jugador que va arribar fa només 4 temporades. És a només 5 partits, Koundé, de convertir-se amb el francès amb més partits a la història del Barça.
1: No diguis qui és, a veure si ho sap la Marta. Francès amb més partits a la història del Barça. I si no, el rebot cap al Ferran.
3: No seria Thierry Henry, no?
1: No, Ferran, rebot, com un concurs de la tele. És més fàcil del que ens pensem.
3: Sí?
4: Griezmann.
1: No, va, segona opció per la Marta. És un jugador recent.
3: Recent, eh?
1: Més que de mig del camp cap endarrere. Ja en puc donar més pistes, ja.
4: Umtiti?
1: No.
4: Aquest va estar lesionat.
1: Va, Fitó.
5: No, Erika Vidal.
4: Ah, Vidal.
1: Home, era més fàcil del que semblava.
5: 93 partits, són 188 de Koundé. Per tant, Koundé, que està a prop, els pròxims es convertirà entre els 20 futbolistes estrangers amb més partits a la història del Barça. Ara, si no m'equivoco de memòria, està entre el 20 i el 30. Llavors, el tema amb Koundé és que sempre hi ha el debat d'on ha de jugar Koundé. Vull dir, ha acabat jugant els últims anys consolidat al lateral dret. Aquest any explicava el Salmo que Eric García és una possibilitat en aquest lateral dret, Eric García, que va fitxar pel Barça per ser central, però que quan ha jugat de lateral doncs ha rendit molt bé, i hi ha el condicionant de Ronald Araujo, que ahir, com explicava, ha marxat cedit al Liverpool, per tant, queda una vacant en aquesta posició de central que pot ser que Flick aposti per Koundé, perquè sempre, ho hem explicat també, és la voluntat del francès jugar de central i no de lateral. A més, també hi ha l'aparició en aquesta pretemporada de Xavi Espart en aquest lateral dret, que ha signat bons minuts i que ha estat important, sobretot dels joves que han ajudat al primer equip, doncs ha estat important Xavi Espart per Hansi Flick.
1: Amb aquests dos moviments, Eric García, que pot jugar de lateral, i amb la marxa d'Araujo, Ferran, tu creus que és un bon moment perquè Koundé provi de central, o tu el conservaries al lateral?
4: Jo crec que Koundé és lateral, ja. Era un bon central. Jo no sóc objectiu quan parlo de Koundé, ho dic perquè sempre m'ha agradat molt.
1: T'ha agradat molt sempre,
4: reconec que la temporada passada va estar molt fluix, això ho reconec, i que va desconnectar partit sí i partit també. Però
1: dona el gol de la...
4: Home, hem de recordar que fa dues temporades...
3: Sí, sí, sí. Ens dona la Copa.
4: No només la Copa, la sinó Copa. Va fer una temporada boníssima.
1: Sí, sí.
4: Però a mi quan estava al Sevilla m'agradava molt, i era central en aquell moment, però jo crec que ara és lateral. De fet, amb el Mundial amb la selecció francesa també l'ha jugat de lateral. O sigui, crec que ara ja és cert que no li agradava i que un dia va anar a l'entrenador, no a Flick, sinó a l'anterior, a dir-li que jo vull ser central, però ara ja és lateral. També és cert que crec que Koundé és titularíssim fins a aquesta temporada, però jo crec que tindrà més competència del que és habitual, perquè crec que Eric García jugarà molt de lateral, perquè Flick vol a Eric a l'equip. I tenint en compte que Cubarsí i Gerard Martín ara mateix semblen insubstituïbles, és cert que sense De Jong Eric tindria minuts, però si arriba Rodri, Eric acabarà jugant potser de lateral.
1: Marta, Koundé lateral o, escolta,
3: jo
1: el podríem provar com a central?
3: Vaig en la línia del Ferran i afegeixo que el primer que ha de fer Koundé és espavilar. És espavilar, perquè la temporada passada va ser, per mi, horrorosa. Horrorosa, uh-huh. I si segueix amb aquesta dinàmica, no només Eric, és que més jugadors li han guanyat la partida. I aquí, sí, per exemple. I aquí tens un problema perquè Koundé té un potencial increïble, que passa que aquestes desconnexions que té són... No sé, jo no les entenc de vegades. Ara, si està al 100%, per mi Koundé és titularíssim. El que passa que, és el que diu el Ferran, Eric és un jugador que el Flick el vol al camp. I també Flick, el mateix Flick, ens ha demostrat que Koundé és lateral, no és central. Jo crec que ja ens podem oblidar de Koundé. Amb una situació d'urgència, d'emergència de l'equip, sí que el podem veure en aquesta posició, però no d'entrada ni com a sistema, no.
1: Abans ho dèiem a la redacció, potser el millor lateral dret del món ara mateix és Achraf, lateral del campió d'Europa, del PSG. Vosaltres inclouríeu Koundé en el segon esglaó de laterals drets del món del futbol?
4: Si està al 100%, sí.
1: Tu, Marta?
3: Si està al 100%, sí. O sigui, com va acabar la temporada passada i com va estar la temporada passada, no. És que ni el tercer.
1: Caram, veig a la Marta molt...
3: No, jo la temporada
1: memòria,
3: passada...
1: Està
5: emprenyada amb Koundé, sí, sí.
4: Sí. Jo ho dic, jo no sóc objectiu perquè sempre
3: m'agrada molt. A mi m'agrada molt, però l'any passat va ser un desastre.
4: Va estar molt fluixet. Mm-hmm. De fet, el Barça tindrà un altre lateral dret que jugarà a l'esquerra, però és lateral dret.
1: Cancelo, sí.
4: És Cancelo, que arribarà també, possiblement, abans del Gamper o... No sé.
3: Sí, ahir va penjar una foto, depèn, no?
5: Depèn, sí, una mica... és una cosa habitual últimament, sí, en les xarxes de Cancelo. Sí que és veritat que amb
4: Cancelo depèn de la residència fiscal.
5: Sí, sí.
4: Quan els dies, quan els dies que hagin de passin, ja vindrà.
5: No, anava a dir que el tema del central ve a tomb de que ara mateix, amb la sortida de Ronald Araujo, el Barça té tres centrals, teòricament centrals, que són Pau Cubarsí, Gerard Martín i Andreas Christensen, amb els problemes de lesions que les dues últimes temporades ha tingut Christensen, i el quart central ja és Álvaro Cortés, que ha fet aquesta pretemporada amb el primer equip. Per això sortia el nom de Jules Koundé com a possible solució en cas de que el Barça no fitxi a un tercer o quart central. Apareixia el nom de Laporte durant el Mundial per la reunió que va tenir Joan Laporta amb els agents de Laporte prèvia a la semifinal contra França, però des de Bilbao juren i perjuren que Laporte no sortirà de l'Atlètic Club. Per tant, en aquest cas, el quart central del Barça seria Álvaro Cortés.
4: Perquè, com sempre, el Barça no pot fitxar jugadors de la Lliga Espanyola. Ho té prohibit.
5: Sí, sí.
1: Esteu tranquils, Ferran, amb aquesta nòmina de centrals, o creus que el Barça hauria de fer un esforç i intentar fitxar algú més?
4: Amb la sortida d'Araujo potser sí, però... jo crec que el mercat és Rodri i el davanter centre, no hi ha per més. Per tant, ja és cert que hi ha el Cubarsí, Gerard Martín, Eric i
5: Christensen.
4: A mi Christensen és un futbolista que, si està bé, també m'agrada molt. El problema és que té moltes lesions, però tens a Koundé que pot jugar.
3: Tens a Eric també.
4: Tens a Eric que pot, i jo crec que Álvaro Cortés és possible que es quedi. A Flick, tant Espar com Cortés, li agrada molt. Ho hauran de valorar fins a que es tanqui el mercat, perquè també són nanos joves que volen jugar.
1: Abans de passar a l'operació Rodri, a fer un F5 d'aquesta operació, veig que la Marta ve amb la destral, m'agrada bastant, i no me'n puc estar de preguntar-te per l'adeu d'Araujo. Què t'ha semblat aquest adeu?
3: Jo crec que necessari per les dues parts.
1: És un jugador que tu no et convencia,
3: No, Marta? a mi és un jugador que m'encanta. O sigui, al 100% és com el que parlàvem de Koundé. És un jugador que al 100% mental i físicament és una bèstia. Físicament i com a planta. Ara, les últimes temporades han sigut com han sigut. També és veritat que va tenir els problemes del cap, que el club el va saber cuidar molt bé, però ell jo crec que no s'ha refet del tot d'aquesta situació. I segurament ell també necessitava aquesta sortida per aclarar el cap, per fer un canvi d'aires. Crec que surt, és un win-win, crec que surt amb guanyant les dues parts.
1: Fito.
5: No, anava a dir que Araujo marxa fins al 2027, fins al 30 de juny del 27, li quedaran 4 anys de contracte. Avui, ahir el vam sentir al Tot Costa, les primeres declaracions com a jugador del Liverpool. Avui, aquest matí, ha fet un post a xarxes socials. Després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, també aprenentatges i, sobretot, moltes persones, diu Araujo, que sempre agraïts culers, ha estat el comiat directament cap als aficionats del Barça de Ronald Araujo.
1: Molt bé, doncs 3 minuts i arribarem a 8:15 del vespre i a tot plegat, què diuen els oients? Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
2: Doncs preguntàvem que on veien Koundé aquesta temporada i ha guanyat amb un 46% l'opció de lateral dret suplent. Molt a prop, però també molt per sobre de les altres dues opcions, la de lateral dret titular, amb un 39%. D'altra banda, molt menys populars, les opcions de central titular amb un 4% i central suplent amb un 11%. Llegim algunes opinions dels nostres oients. Danielín diu: Eric ha de ser titular sí o sí, a banda de capità. Si és com a lateral dret, Koundé suplent, i si és com a central, doncs Koundé lateral titular. En J. Alfonso diu que començarà de lateral dret suplent, amb Eric de titular, però acabarà sent titular perquè Eric haurà de jugar partits de central o al pivot. En Jaume Domènech diu que si és el Koundé de fa dues temporades és titular i si és el de la temporada passada serà o suplent o traspassat. Últims dos. Sams Marc diu lateral suplent, si no traspassar-lo i fer caixa. I pregunta quin sou té per poder mantenir-lo com a suplent. I acabem amb Carles Porta, que diu on calgui, però mai fora del Barça.
1: Molt bé, doncs el Carles Porta, que no és el nostre company, sinó que és un oient fidel que posa llum a la foscor, però en aquest cas parlant de futbol. Fem una petita pausa i de seguida tornem per rematar el bloc Barça parlant de Rodri. Farem un F5 a la seva operació. I alerta, perquè amb l'Oriol Corral seguirem quan passin 6 minuts de 8:15 del vespre la semifinal dels 100 metres lliures. Parlem de natació, de l'europeu de natació de París. I tenim Oriol, un participant català de Sitges, Luca Huck, eh?
2: Sí, Luca Huck, que nadarà aquesta segona semifinal, ha passat amb el tercer millor temps.
1: Doncs vinga, va, 2 minuts i natació i futbol al Tot Costa.
0: Tot Costa, amb Sergi Camps. El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
8: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Els dijous, paella,
9: canó, pastanaga,
0: pis i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
10: acabo bé, estimo,
0: i Bruno Oro.
11: No tallis, limpo!
0: I després, amb els Oscars.
12: Soy superfamoso.
13: Qui? Jo? Jo no. Tu, correcte.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
1: Dos quarts tocats de 8 del vespre. Fitó, continuem parlant del Barça i ho fem marxant cap a Manchester perquè, escolta, Rodri, avui tenim compàs d'espera. L'operació, de moment, doncs, està sense avançar massa, eh?
2: Sí, avança, però més lent del que li agradaria al Barça, que igual que a Ferran li agradaria tancar-ho doncs el més aviat possible, pel que deia el Ferran Correas, que solucionar-ho tot i poder integrar-se a la dinàmica del primer equip. És un cas semblant al de Ferran, perquè el City va rebutjar la primera oferta del Barça, la va fer el Barça, el City doncs va creure que era insuficient. Rodri està citat dimecres, ha d'entrenar-se el divendres per primera vegada. Rodri, que el van operar, no podrà començar al 100% aquesta pretemporada, però l'acord amb el futbolista és total, per tant, només falta que el Barça millori aquesta oferta perquè el City la pugui acceptar i Rodri acabi convertint-se en jugador del Barça els pròxims dies.
1: Per tant, Ferran, Rodri, abans d'acabar la setmana, segurament operació tancada o encara no?
3: Sí, és el que deia abans. Jo crec que en Ferran i Rodri són vasos comunicants. Els diners d'un han d'anar cap a la... Cap als diners que rebin, o bueno, que rebin no, perquè realment els diners no es reben. Els fitxatges es paguen amb no sé quants anys. Però sí que la quantitat... jo crec que entre Ferran i Casadó acabaràs pagant a Rodri, potser et sobra alguna cosa. Jo crec que el que deia abans del Gamper, que queda unes setmanes, el dia, bueno, més o menys, és el dia 19.
2: El dia 19, dimecres vinent, si no m'equivoco.
3: Sí. El dia 19 en haurien d'estar aquests dos solucionats i només pendents ja del davanter centre.
1: Si creus que al Barça li fa falta Rodri o ha estat una oportunitat de mercat?
3: A veure, jo crec que és una oportunitat de mercat, però una vegada t'has llançat per Rodri, a mi em sembla un gran fitxatge. A banda de perquè li fas molt de mal al Madrid, que tenia coll avall que el fitxava i que era la peça que li faltava al Real Madrid, i li treus. Jo crec que és un futbolista que té molta experiència, que anirà molt bé pel mig del camp, pels jugadors joves, no només pels que té al costat, sinó, per exemple, per Lamine, un jugador que farà vestidor, que és el capità de la selecció espanyola, que coneix perfectament a la immensa majoria de jugadors del Barça perquè comparteix vestidor a la selecció, i que, a més, a mi sempre m'ha semblat el jugador més semblant a Busquets. Per mi, Busquets és el millor migcampista que he vist a la meva vida, i jo crec que Rodri és el més semblant a Busquets. I tampoc és tan gran, o sigui, té 30 anys, encara li queden, com és el futbol avui en dia.
1: 3-4 anys segur.
3: Exacte, li queden 3-4 anys bons, per mi, gran fitxatge.
1: Marta, el fitxatge de Rodri pel Barça.
4: Sí, jo crec que és un fitxatge, com diria, no et sé dir la paraula, vale? Però per mi és clau. No és la paraula, però per mi és clau. Primer, pel que deia el Ferran, que debilites el rival, que és una peça que el Madrid fa 2 anys, des que van menjar Kroos, Modric, tots aquests jugadors, li falta. I jo crec que era la peça, l'eix que Mourinho volia. Debilites el rival i, segon, afegeixes un jugador a la plantilla, veterà, respectat, que ve a portar veterania, però també ve a portar futbol, perquè té molt de futbol, té molta arribada. Deia el Ferran que era molt semblant a Busquets. A mi em sembla encara que té més cames que Busquets. Pel futbol modern necessites més físic i jo crec que ell és una miqueta més físic.
3: I més gol, fins i tot.
4: I més arribada, clar, més gol. Sí que és veritat que potser la qualitat que tenia Bussi per mi és inigualable, incomparable, però Ferran, jo m'imagino a Rodri, m'imagino a Bernal al seu costat i el creixement que pot tenir Bernal com a mig centre. És que
1: no creus que pot ser una mica un tap Rodri per Bernal?
4: No. I per mi no són incompatibles, eh?
2: Però és que Bernal té 19 anys.
1: Sí, sí.
2: És que a vegades parlem de Bernal com futbolista consolidat, que evidentment ha rendit molt bé quan ha jugat, però té 19 anys, és de la generació del 2007. Pues llavors el que diu la Marta té molt sentit amb quan ha caigut. Quan Bernal tingui 23 anys, Rodri tindrà 34 i haurà fet la feina.
4: Podria ser el seu mentor, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, sí.
3: Però és que, a més, sí, la gent moltes vegades et diu, però com fitxem aquest si ja tenim l'altre? O ara com fitxen a Gordon si tenim a Rafinha? Però és que el Barça, si vol guanyar tot, necessita dos jugadors bons a cada posició. I si... És que, jo sempre ho dic, a la temporada passada, a les semifinals de Champions, que el Barça no va jugar, si les hagués jugat sense Lamine i sense alguns quants, i sense Rafinha o Frenkie, hi havia molts lesionats. Necessites recanvis.
4: Necessites un salt de qualitat.
3: Clar, necessites tenir jugadors. I a més, Rodri, pel que sé... no jugarà els 60 partits que tenia la temporada. Evidentment, el dia del Madrid jugarà, si està bé, i el dia de l'Inter i el del Liverpool. Però Rodri pot dir, mira, aquesta setmana tenim 3 partits, el del mig contra el Getafe.
5: Que jugui Bernal.
3: Clar, exacte, i jugarà Bernal.
4: És que Bernal ho necessita també, això.
1: Això ens ho va dir l'altre dia el Carles Planchard, que els coneix perfectament, en aquest cas a Rodri, ex-membre del cos tècnic del City de Guardiola, i ens deia això, que Rodri li pot donar la maduresa que el Barça ara mateix no té per la joventut, i va parlar fins i tot, no sé si va fer servir aquesta paraula, però com una mica podria ser el mentor de Bernal. Per tant, seria bo pel Barça que fes aquesta funció amb el jugador de Berga.
3: Ai, que a més, Frenkie el tindràs de baixar uns quants mesos, i quan torni,
4: si torna,
3: veurem quan juga.
1: La Marta ha citat Mourinho, després en parlarem, perquè avui s'ha estrenat un documental sobre l'entrenador del Madrid, que bé, ja estem a la redacció també sucant i pa, perquè ha deixat perles que les repassarem. Abans, però, rematem al Barça. Ara parlem de Rooney Bargi, que s'ha confirmat aquesta lesió, però en aquest moment al mig del camp, en la figura de Rodri, per tu, Ferran, al mig del camp titular del Barça, això que em deies el dia del Madrid, ha de ser Rodri, Pedri i un tercer, o no ho veus tan clar?
3: Rodri, Pedri i, no sé, Fermino, Olmo. Ah, clar, si veus el Mundial, Olmo.
1: Sempre juga millor amb Espanya que amb el Barça, no, Olmo?
3: Sí, però bé, és que Fermín també és molt bo.
1: Fermín potser Rodri, té més gol.
3: Jo crec que aquest doble pivot és Rodri, Pedri, claríssim.
1: Marta?
4: Sí, totalment, totalment. No. També faltarà veure qui és el davanter. Per mi això és clau, clar, és que... si tenim Julián, pots tenir un mitjà punta una miqueta més pelotero com Dani Olmo i no necessites un jugador potser tan agressiu com Fermín. Jo sóc molt de Fermín. A mi m'agradaria molt veure Rodri, Pedri i Fermín.
1: Doncs veurem quin ens presenta Hansi Flick amb les eines que tingui durant aquesta temporada. Rooney Bargi, Fitó, que és la mala notícia d'aquests dies a Can Barça, s'ha confirmat aquesta ruptura del lligament del genoll.
2: Sí, pitjors pronòstics que podien passar. Pateix una ruptura de l'encreuat anterior del genoll dret. L'abril del 2024 es va fer aquesta mateixa lesió, va estar 11 mesos de baixa, va tardar 11 mesos a poder tornar a jugar. Va patir aquesta lesió a l'entrenament d'ahir, avui li han fet proves, s'ha confirmat, per tant, es perd pràcticament tota la temporada i no podrà sortir, que era la intenció que tenia tant Rooney com el Barça, doncs perquè pogués tenir minuts lluny del Camp Nou.
1: Doncs a Ferran, Rooney Bargi, que no ha tingut sort, amb el Barça.
3: No, jo la temporada passada, sobretot sortint de la banqueta, deixava coses que et feien pensar que podia ser un jugador interessant. Sí que és cert que a la fase final de temporada...
1: Espera, Ferran, deixa que passi per l'Oriol Corral un altre cop, perquè està a punt de començar aquesta prova on Luca Hug hi participa, eh? Oriol?
6: Sí, són les segones semifinals dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Les primeres semifinals l'ha guanyat l'italià D'Ambrosio amb 47-70. Luca Hug, que nedarà al carril número 5, que ha estat, com dèiem, el tercer més ràpid a la primera ronda eliminatòria. El gran rival a batre, al carril quart, el romanès Popovici, que ha estat el més ràpid, i ara ja els nedadors arribant a la meitat de la primera piscina. Això és ràpid, és un 3 i no res, és anar i tornar. Atenció, que arribaran a la primera meitat. Tenim Popovici en primera posició, en tercera posició el català, el sitgetà Luca Hug, que de moment estaria classificat per la final d'aquests 100 metres lliures de l'Europeu de París. Queden 20 metres. Hug, que aguanta el cinquè carril, és segon. Popovici, primer. Se l'està jugant amb el del tercer carril, el rus Egor Kornev. Arriba primer Popovici, segon Hug, amb 47-26. Amb aquest temps, per cert, rècord d'Espanya per bastant. Ha fet, el rècord d'Espanya era 47-82. L'ha trencat clarament el sitgetà del Club Natació Terrassa i Luca Hug, que nedarà a la final per les medalles dels 100 metres lliures a l'Europeu de París.
1: Doncs ha guanyat l'ídol Popovici, un dels mites de la natació actuals. Ens consta que és doncs, l'ídol de Luca Hug, com no podria ser d'una altra manera, i Luca Hug, el nedador de Sitges, que el tindrem lluitant per una medalla en la final dels 100 metres lliures del Mundial, de l'Europeu, en aquest cas de París, de natació. Doncs Oriol Corral, ens quedem amb aquest bon sabor de boca, després comentem més temes de natació, perquè tenim una una altra prova, en aquest cas, quan passin 6 minuts de les 8 del vespre, hi ha la final del relleu del 4% estils mixt amb els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles. Per tant, aquí també hi ha opció de medalla catalana. Quan passin 6 minuts de les 8, repassarem aquesta final, la narrarem amb l'Oriol Corral. Molt bé, doncs ara. Vinga, doncs continuem parlant del Barça. He tallat el Ferran quan estava parlant de la mala sort de Rooney Bargi.
3: No, això deia que la temporada passada va deixar coses, però també és cert que a la fase final, quan Lamine es va lesionar, recordo que Flick li va donar la titularitat en algun partit i llavors no va respondre. I després, de seguida, va posar a Rashford a jugar a la dreta i no va acabar de rutllar. S'havia decidit que sortís, jo crec que els seus minuts, que tampoc eren tants, eren per Bissibu, que ha arribat per enfitxar el filial, però que estarà entre filial i primer equip, tenint en compte que ha costat 8 quilos i 8 i mig. Però bé, ara doncs, esperar un any, no sé si un any, ha estat 11 mesos, doncs pràcticament es perd la temporada, sí, sí. I la temporada que ve, doncs a veure què passa.
1: Marta, Bargi, que potser va tenir minuts que no van desagradar, però potser li faltava una marxa més, no?, per jugar al primer nivell del Barça.
4: Sí, a mi hi ha una cosa molt significativa, i és que partits on podia haver jugat, de fet, jo a vegades estàvem a la redacció de gol a gol i parlàvem durant el partit, no, per què no el treu? És un jugador que pot ara, el Barça va guanyant sobrat, pot donar-li minuts Flick, i per mi que Flick no el traiés en aquell moment o en aquells moments era molt significatiu, perquè vol dir que no confiava en ell i que no creia en ell com a jugador d'aquesta plantilla. I em passa una miqueta com Rashford, quan li va arribar l'oportunitat de demostrar, no ho van fer. Són jugadors que no ho van fer, no van demostrar que s'havien de quedar, s'havia pres una decisió i ara és una llàstima pel club i per ell, perquè ara tenia l'opció de sortir amb un equip que tingués més minuts i ara no, ara s'ha de recuperar. I és el que deia el Ferran també, de cara a l'any que ve, a veure què passa, perquè és un jugador que portarà molts mesos sense jugar, ve d'una lesió important de genoll i el Barça, òbviament, no tindrà minuts perquè es recuperarà, entre cometes, en el moment decisiu de la temporada i serà molt difícil que entri a tenir minuts. I si vol sortir, a veure quin equip el fitxa sense haver jugat durant un any, o sigui, és una situació complicada.
1: Mira, potser també...
3: Jo crec que de Rooney, no, dues coses. Una, també té la mala... Bueno, la mala sort no. Té el problema que competeix...
1: amb el millor del món.
3: Amb el millor del món, i hi ha un jugador que vol jugar-ho tot. És a dir, és com Messi. Messi volia jugar els 90 minuts, s'emprenyava, si el canviaven al 89, sí. I Lamine, tres quarts del mateix.
4: Sí, però Lamine l'any passat va estar entre el pubis i després sí, l'isquio no o l'abductor, no ho va aprofitar, va tenir oportunitats de sobres.
3: I després, jo vaig estar a l'estatge a Birmingham, he de dir que tant el partit contra el Birmingham com uns 20 minuts que ens van deixar veure en el partit que van jugar entre jugadors del Barça, estava molt fi.
1: Sí?
3: Sí. Jo crec que contra el Birmingham, a l'estona que va sortir la segona part va ser els millors, i després el partidet aquest que van veure estava molt bé.
4: Tenia xispeta, oi?
1: Mira, si Rodri acaba arribant al Barça, recordem que Rodri es va trencar els creuats, també, li podria fer també de mentor a Rooney Bargi en aquesta recuperació que tots li desitgem. A veure, Fitó...
2: Molta feina li estàs donant a Rodri.
1: No, home, és un tema que s'ha parat.
4: Bueno, Bernal també el pot fer de mentor.
1: Sí, també és veritat, sí, que també es va lesionar.
4: És jove, però pot gravetat. Fer.
1: Sí, sí. Doncs, Fitó, a veure, avui 6 jugadors del Barça s'han entrenat al marge, doncs estudiant resolt el seu futur, també.
2: Sí, per evitar també que passi una mica el que ha passat amb Bargi, criden l'atenció els dos noms, el de Marc Casado i el d'Héctor Fort, que s'han entrenat sobre el camp, però al marge dels seus companys, diu el club, per protegir-los, per evitar que passi qualsevol desgràcia i no puguin ser traspassats. La idea és que surtin els dos, Héctor Fort en forma de sessió, Marc Casado, doncs, traspassat. Hi ha altres futbolistes que avui també s'han entrenat al marge. Un d'ells és Jofre Torrents, que en principi avui s'ha de fer oficial la seva sortida en forma de sessió a l'Àjax, ho va explicar el Salmo ja la setmana passada. També han fet treball al marge a altres futbolistes, com Tomi Marquès, també els dos germans Fernández. Per tant, doncs, pendents de veure quin és el seu futur, de si surten o finalment es queden amb el filial.
3: Doncs el Barça... T'han ensenyat els 6 que han de sortir.
1: Sí, sí. El Barça, lògicament, Ferran Marta, no hi cap a tothom. S'han de buscar sortides, perquè les fitxes són les que són. Potser el nom que sap més greu que marxi, també per un punt de vista emocional, és el de Marc Casado. Marta, potser és un jugador que home, no seria a nivell top, top, top mundial, però té aquest punt de vinculació amb l'afició, és català, és del Barça, és la sortida que potser sap més greu, no?
4: Sí, aquí crec que ens enganya una miqueta la part sentimental i la part del cor, perquè és un jugador, òbviament, que connecta molt amb l'afició, que és català, que sent els colors, amb les celebracions ja hem vist amb les dues últimes temporades què ha passat, no?, que s'ha presentat a Canaletes. Sentimentalment, en aquest sentit, és un cop dur per l'afició, però futbolísticament crec que és bo. Ell necessita jugar, aquí el Barça no tindrà minuts, té jugadors per davant, bastants jugadors per davant, l'any passat ja es va demostrar que no compta amb ell Flick, i el millor és que surti, ja et dic, sentimentalment és un cop dur per l'afició del culer, però per ell i pel club és el millor.
1: Que cadascú faci el que vulgui, Marta, evidentment, i els diners són els diners, però potser és estrany, no?, que marxi a un destí exòtic i no intenti anar a un club europeu, sent un jugador jove, diguem-ne.
4: Sí, però si t'hi pares a pensar... Aquí a Espanya, on podria anar? O sigui, podria servir-li molt bé al Xolo? Sí, perquè l'Atlético Madrid és una peça que li podria fer servir molt bé, però on va Casado amb el Xolo? No? On va? Aquesta és una. L'altra és, i ho parlàvem fora d'antena abans amb el Ferran, qui pot pagar el sou de Casado? Sí, perquè sí. Vulguis que no és un jugador jove, però és un jugador ja
1: Barça,
4: amb caché, sí, del clar, Barça, clar. Internacional...
1: Internacional en el seu moment, sí.
4: Clar, al final és un jugador que ja val els seus diners i a mi no em sembla malament. Sí, podria anar a Anglaterra, podria anar a una altra lliga... Però a mi l'opció d'Aràbia no em sembla...
1: Som uns romàntics, aquí, al tot costa.
4: Sí, no, és que sí.
1: Jo sóc un romàntic.
3: A més, hi ha jugadors... A veure, Casado és jove, té 22, diria. Tu te'n pots anar 3 anys a Aràbia...
1: I pots tornar, sí.
3: I en 25 tornes a...
1: Hi ha hagut casos, sí.
3: Tornes aquí, al futbol europeu i...
2: Gavi Veiga.
1: Gavi Veiga, sí. Que se va criticar molt.
3: Tens el futur solucionat amb...
2: I que va fer gol la setmana passada, crec que ha tornat al Porto, va fer gol la setmana.
4: I Cancelo, no?
1: Bé, encara no ha tornat al
4: bueno,
1: Barça.
4: L'any passat, un tema, l'any passat.
1: Sí. Que tornarà, que no s'espera.
4: Tornarà, però l'any passat ja hi va estar aquí després de passar per allà, vull dir.
1: A veure, Ferran, les marxes d'aquests sis jugadors, en especial la de Marc Casado, quina sensació et deixen?
3: No, la de Casado estava cantada perquè la temporada passada va jugar poc, té molta competència... Té per davant a Frenkie, ara no, però si no és Frenkie serà Rodri, té a Pedri, té a Gavi, té a Bernal. Hem de mirar que al final de temporada, quan Frenkie ja estava lesionat o tocat, o digue-li com vulguis, qui jugava era Gavi, jugava amb Gavi i Pedri. Té molta competència. Crec que Flick ha estat clar amb ell i li ha dit que aquí tindrà pocs minuts i el millor és que surti dels altres. Ah, jo crec que Héctor Forr és un bon lateral, però no sé per què Flick no li acaba de fer el pes. Ja el va cedir la temporada passada a l'Elx i ara tornarà a sortir. I sí, crec que si ja havia d'haver una competència entre Espart i Forr, doncs es prefereix que es quedi Xavi Espart. I dels altres és el que dèiem, no hi caben tots. El que és important és no perdre el control sobre ells, que marxin cedits, si algun ha de marxar traspassat, que quedi una opció, perquè crec que tots són jugadors bons i interessants. A mi, jo sempre dic, mira, a mi el filial m'és igual que estigui a segona FEF, a primera, no sé què, perquè al final, si un ha de jugar al primer equip, jugarà, però en aquest cas crec que no. Si el filial estigués, no dic a primera FEF, a segona divisió A...
1: Hi ha menys distància amb la primera divisió.
3: Evidentment, aquests jugadors, molts d'ells no marxarien, sinó que jugarien a segona.
1: Molt bé, doncs 3 minuts per sobre de 3 quarts de 8 del vespre, tanquem la carpeta del Barça i alerta perquè tot això demà hi ha el primer títol oficial europeu de la temporada a la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa.
0: Tot costa, amb Sergi Camps.
1: I el Sam, que ens llença una sintonia, potser massa d'atenció, aquesta final no la juga el Barça, però vaja, ens prenem aquesta final de la Supercopa també amb il·lusió, és el primer partit important de la temporada, Fitó, i la juguen doncs el PSG i l'Aston Villa. Nosaltres, lògicament, per proximitat, potser anem més amb el PSG pel factor Luis Enrique, no?
2: Sí, però Luis Enrique avui s'han encarregat de treure-li aquesta importància, perquè ara el sentirem, s'ha queixat moltíssim de que arribi tan d'hora, sobretot pel calendari, perquè té futbolistes que van arribar el dilluns, la final es juga el dimecres. Luis Enrique els ha convocat a tots, ha convocat a Dembélé, ha convocat a Désiré Doué, també a Fabián, tots els que van tornar dilluns, però ara el sentirem força emprenyat, l'ex-tècnic del Barça, amb el calendari.
7: Una situació que provoca el mercado, però l'acceptamos, nos preparamos de la mejor manera y estamos contentos de estar aquí porque significa que hemos ganado un trofeo muy importante, que es la Champions League. Pero realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana, es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
2: Clar, és que ara el sentirem, la llista fa una mica d'impressió. És a dir, ara Luis Enrique explicarà quan han arribat els futbolistes i com estan, i atents perquè fa una mica d'impressió.
7: No, és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
1: Doncs això, Luis Enrique, que es queixa. Lògicament, els calendaris són els que són. Recordem que Luis Enrique ja ve calent de la temporada passada, que va jugar al Mundialet de clubs i no va tenir vacances, i bé, el calendari que està molt atapeït. En qualsevol cas, Luis Enrique per una banda, i per l'altra banda, un entrenador, Unai Emery, que també ha parlat, Fidó.
2: Sí, en aquesta és el duel entre entrenadors espanyols, que ara està molt de moda, perquè tots arriben a finals europees la temporada passada. Un Unai Emery, doncs, que evidentment, què ha fet? Doncs elogiar Luis Enrique.
8: Es difícil catalogar el mejor entrenador, pero si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
2: El millor, diu Emery. Això serà demà a les 9 del vespre al Red Bull Arena de Salzburg. Curiositat, xiularà un somalí.
1: Molt bé.
2: Omar Abdulkadir Artan.
1: La Supercopa Europea la xiula un àrbitre africà.
2: Però té història, perquè és l'àrbitre que Trump no va deixar entrar als Estats Units, no va poder xiular el Mundial quan l'havia de xiular. El que fa ara la UEFA és recompensar-lo d'alguna manera amb aquesta designació per la Supercopa.
1: Déu-n'hi-do. Doncs ara anirem a Mourinho. Ara parlarem de Mourinho, que crec que la gent està esperant a veure documents sonors d'aquest documental que s'ha estrenat avui a Netflix sobre el tècnic portuguès. Però abans, Ferran, Luis Enrique, el PSG, dues Champions consecutives. Creus que aquest any competirà la tercera? Creus que podrà allargar aquesta dinastia, aquest doblet, fer-lo triplet?
3: Si la guanyarà o no ho sé. De fet, espero que no. Espero que la guanyi el Barça. Però si la guanyarà o no ho sé. Que la competirà, segur. No en tinc cap dubte. Crec que és el millor entrenador en actiu en aquest moment. Estic en actiu perquè per mi el millor és Guardiola. Però ara no està en actiu. Però Luis Enrique és un grandiós entrenador.
1: I va fitxant jugadors.
4: La plantilla que tenen.
3: I a més a més, és el que va passar la temporada passada. Per això arriben també a les fases finals, a les semis, a la final de Champions, perquè la Lliga Francesa
1: els ajuda.
3: És un passeig per ells.
1: I els ajuden movent partits, també.
3: Hi havia minuts, tu comptaves el minutatge quan arribaves a la final dels Dembélé, Doué i companyia, i veies Fabián, i veies que havien jugat molt menys que el rival. Per què? Doncs perquè la Lliga Francesa pots posar l'equip bé i guanyes també, i si no guanyes un partit, doncs no passa res.
1: Marta, Luis Enrique, el millor tècnic en actiu ara mateix per
4: tu? Sí, jo crec que sí. Ja, molts sabeu que no és de la sant de la meva devoció, però com a entrenador i futbolísticament, esportivament, per mi és dels millors. És així. I l'any passat, per exemple, que dèiem, ostres, sense descansar l'equip, venint del Mundial de Clubs, a veure com arriba a final de temporada, i van arribar com autèntics avions. I per mi té tota la raó de queixar-se. El calendari és una bogeria. Per mi s'estan carregant el futbol. Se l'estan carregant amb els calendaris que hi ha, amb tants partits, amb tantes competicions. Per molt atractiu el futbol ara mateix, perquè tens tanta oferta i els jugadors al final es desgastes tant que l'exhibició, per mi, perd valor. I té raó, és que d'acabar el Mundial, com aquell qui diu, ja tens una final, és que no estem parlant d'un amistós, és una final i és un títol més, que vulguis que no, hi ha gent que diu, això no és important,
1: és un títol,
4: i per mi té tota la raó, sí, sí.
1: 6 minuts, arribarem a les 8, doncs, de Luis Enrique, el millor entrenador del món. Fitó, t'acomiado, em sembla?
2: Sí, però no, em quedaré aquí.
1: Em miraven amb cara d'allà marxar d'aquí, però encara no. Parlàvem de Luis Enrique, el millor entrenador en actiu del món del futbol i ara parlem d'un que ho va ser, potser no sé si el millor, però un dels millors, encara que ara ja fa temps que no remena títols, però aquest any entrarà al Madrid. Bienvenidos al show. Tot costa. De una vida en i, lògicament, aquest nom és el de Mourinho, Oriol, perquè el Madrid, doncs, en aquest cas, comencem parlant de futbol, perquè ha publicat la convocatòria pel Teresa Herrera, un d'aquests tornejos d'estiu que ens agraden tant, que disputarà demà contra el Deportivo de la Corunya, i Mourinho deixa fora Courtois, Konaté, Cucurella, Diomandé, Mbappé i Tchouaméni. Aquest últim lesionat, a més del flamant fitxatge, Yann Diomandé, sí que viatja Carlos Espí. El tècnic del Madrid, amb Oriol, també ha estat notícia, com dèiem, doncs, per aquest documental, eh?
6: Perquè avui, com deies, s'ha estrenat a Netflix Mourinho, és el títol del documental. És una sèrie que repassa la carrera del tècnic portuguès al Chelsea, al Madrid i l'Inter. Sentim-ne un fragment. Some guys, they need a sabbatical, which is something that I hate that word. For me, sabbatical means weakness. You know, don't speak with me about sabbaticals. I never need a rest. I will have a rest when he decides to say come up. És Mourinho dient, bàsicament, que ell no necessita anys sabàtics, que no necessita descans i que per ell sabàtic és sinònim de feblesa.
1: Això, lògicament, va per un senyor que va néixer a Sant Padó, eh?
6: Clarament. I no només Guardiola, Mourinho també fa referència a Iker Casillas, sentint aquest tall que és curiós. The first three times that I spoke with Casillas, the captain, the first thing he told me was I want to ask for more holidays for the national team players. The second time he spoke with me was, I would like to ask you to put the training sessions 1 hour later, because at the time you want the training sessions, there is a lot of traffic in Madrid. The third time he came to speak with me was, we don't like to go to a hotel. We prefer just to meet on match day and go direct to the stadium to play. Bàsicament, aquí Mourinho diu que explica les tres primeres vegades que va parlar amb Casillas, que era el capità del Madrid aleshores. A la primera, l'exporter del Madrid li va demanar més vacances pels jugadors de la selecció espanyola quan van guanyar el Mundial del 2010. En la segona, li va demanar endarrerir a l'hora de començar l'entrenament per evitar el trànsit que hi havia a Madrid aquella hora. I a la tercera, li va demanar no concentrar-se en els hotels abans del partit i anar directament a l'estadi.
1: Doncs que el temps passa, però Mourinho encara està anclat al 2012 i doncs li deixa un dart a Guardiola i un dart a Casillas, entre d'altres, el documental disponible a Netflix. A veure, Ferran Correas, què n'esperes tu d'aquesta etapa de Mourinho al Madrid? Un Mourinho 2.0, que segurament buscarà el cos a cos. Diuen que ha aterrat amb més to conciliador, però no en tinc cap dubte que si la cosa ho demana, li buscarà el cos a cos a Hansi Flick.
3: Bé, jo crec que, de fet, és que no l'hem escoltat. O sigui, ha vingut amb nivell, un to molt baix, no ha dit pràcticament res, però jo crec que Florentino, si el fitxa, no és per la seva qualitat a la banqueta, ja. O sigui, Mourinho va ser un bon entrenador, per mi no va ser dels millors en aquell moment, perquè, entre altres coses, hi havia Guardiola en aquell moment.
1: Li va guanyar una Lliga, també s'ha de dir, sí, que el Madrid de Mourinho li guanya una Lliga a Guardiola amb el Barça.
3: Alguna cosa havia...
1: Sí, però vull dir que per molta ràbia que ens faci el personatge, que ens la fa, sí, no menys tinguem, que ha estat un gran entrenador.
3: Ja ha guanyat Champions.
1: Sí, sí.
3: Però crec que no el fitxa per la seva qualitat a la banqueta en aquests moments, o la seva qualitat per plantejar partits, perquè fa molt temps que ja no ho fa, que no està bé. Jo crec que el fitxa i per la mateixa cosa que el va fitxar la primera vegada. La primera vegada el va fitxar per destruir el Barça Guardiola. Recordem que venia de la semifinal aquella de l'Inter, de la dels Espersors, i acaba fitxant a Mourinho.
1: Que és la foto promocional del documental. Mourinho al dia dels Espersors. Déu-n'hi-do, també.
3: El va fitxar per això, per destruir el Barça Guardiola. I jo crec que ara el fitxa per destruir el Barça Flick. Veurem el to de Mourinho, de moment és un to molt baix. Abans ho parlàvem. Vull veure la primera intervenció del VAR en contra del Real Madrid, la seva roda de premsa.
1: Marta, Mourinho al Madrid, què n'esperes?
4: El problema també d'això és que la gent ja el coneix. Jo crec que en aquell moment hi havia o era un Mourinho molt més actiu. El perfil baix que diu el Ferran és totalment cert. Per mi està en un perfil molt baix. I jo no m'imagino un Mourinho com l'època passada, de Guardiola Mourinho, de Tito Vilanova, quan van passar tots aquests fets. Jo no m'imagino un Mourinho així. Òbviament donarà joc perquè és un entrenador que ja dona joc de per si, però jo no m'imagino que sigui o que hi hagin tantes polèmiques. És veritat i és cert que per mi Florentino, més enllà de portar un entrenador respectat i respectable, que crec que el vestidor del Madrid és el que necessita, també el porta per gestionar la situació. Vinícius, Mbappé, aquest vestidor necessita una miqueta de mà dura en aquest sentit, perquè fins ara era, entre cometes, un cachondeo, això. I això, jo crec que és més en aquest sentit, de ser un entrenador respectat i respectable pel passat madridista i merengue que té, que no pas pel que ha donat en els últims anys. Jo no m'imagino un Mourinho, o crec que no veurem un Mourinho com el que hem vist en anys anteriors, però òbviament donarà joc en rodes de premsa, en postpartits, en situacions, el que ha dit el Ferran, que un dia el VAR no l'afavoreixi o que hi hagi situacions polèmiques. Veurem un Mourinho més alterat, però jo no me l'imagino tal com era.
1: 8 del vespre, abans d'actualitzar-nos, Oriol, un apunt del Badalona Women de la Lliga F, entrenat per Marc Ballester, perquè avui ha anunciat una nova incorporació a l'equip.
6: Sí, és el 8è fitxatge del Badalona Women, la migcampista defensiva Calu Chiniere, jugadora de 20 anys que prové del Llevant.
9: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
6: Calu va jugar 4 partits amb el Llevant la temporada passada, 16 amb el filial de l'equip valencià. A més, també és internacional sub-20 amb Nigèria. El Badalona Women tancarà la pretemporada, penúltim partit de preparació aquest dissabte contra l'Espanyol a la Ciutat Esportiva de Nijarque, i l'últim partit serà el 22 d'agost contra el Barça B.
1: Molt bé, doncs acomiado el Joan Fitó, però no acomiado encara la Marta i el Ferran, perquè després de l'actualització amb el Marc Güell parlarem dels àrbitres. Trucarem al Joan Fàbregas per parlar de la pretemporada dels àrbitres. Els àrbitres fan pretemporada, després no es nota, però la fan, i parlarem amb ell a veure doncs, en què consisteix aquesta preparació dels àrbitres de cara a la nova temporada. Fitó, fins demà.
2: Vagi bé.
1: A les 8 i un minut ens actualitzem. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
10: Molt bona tarda.
1: Estem tots nerviosos pel programa de demà, eh?
10: Moltíssim, per aquest eclipsi solar d'aquí 24
1: hores. Serà demà, eh? Serà demà.
10: Serà demà, però avui ja en parlem.
1: Abans, la pregunta esportiva. Vaja. No te'n lliuraràs. Sempre faig una mica d'una falca perquè et tranquil·litzis. Ara ve la pregunta esportiva. Va, la Lliga té 38 jornades, Marc.
10: Sí.
1: Com saps perfectament, perquè ets un tio futbolero.
10: Home, i tant.
1: 19 i 19. Primera volta 19, segona volta 19.
10: Aquí arribem.
1: A quina jornada... Bé, escolta, hi ha gent que potser... A quina jornada, això queda gravat, farà la primera sortida de to José Mourinho com a entrenador del Madrid?
10: Home, és molt fàcil, a la primera, no?
1: La primera, ja.
10: Directament.
1: No me no fotis.
10: No?
1: Sí? Bé, no, bueno, ho sé. Jo crec que trigarà una mica més, però ens ho apuntem. El Marc Güell, que pronostica que Mourinho el primer dia ja, doncs, pixarà fora de test.
10: O fins i tot abans,
11: El primer partit del Madrid.
1: On juga?
11: Real Madrid. Bueno, amb el canvi de calendari serà el segon, però Real Madrid-Real Societat és un partit.
1: Ah, sí?
4: Doncs a la prèvia del partit ja...
10: Jo anava per aquí, ja ho veus.
1: Doncs Mourinho, que haurem d'estar pendents, un tio que no deixa mai indiferent ningú, com el Marc Güell. Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
10: Doncs mirem de parlar d'aquest eclipsi, perquè queden poc més de 24 hores per l'eclipsi. Aquesta hora Tarragona acull el compte enrere oficial d'aquest fenomen històric. El president Salvador Illa encapçala un acte institucional que es fa al Parc de l'Amfiteatre Romà. Per tant, podem anar amb l'unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Tarragona, amb en Ricard Buigas i en Xavier Espel, a veure com ha començat aquest acte. Ricard, bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda. Doncs ja podeu escoltar la música de la banda Unió Musical de Tarragona, que manejarà aquest acte. És la posada en escena per al compte enrere aquí al Parc de l'Amfiteatre, tocat un dels monuments més emblemàtics de Tarracó. Aquí, a les 8 del vespre i 29 minuts, s'activarà el compte enrere prement el pulsador. L'estem veient davant nostra. És un pulsador de color vermell i han marcat aquesta hora perquè és exactament l'hora que coincideix amb la mateixa hora en què la totalitat de l'eclipsi serà efectiva demà aquí a Tarragona i al sud del país, pendents de l'arribada del president de la Generalitat, Salvador Illa, que encapçala aquesta representació institucional d'un acte que també comptarà amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i el conseller d'Esports, Berni Álvarez, evidentment també l'alcalde de Tarragona i alcaldes d'altres municipis catalans que porten mesos preparant aquest esdeveniment perquè els ciutadans puguin gaudir disfrutar i a més doncs, absorbir algunes píndoles divulgatives també de l'eclipsi solar durant aquests dies. Pendents doncs, del que pugui passar aquí a l'amfiteatre, l'acte pendent de començar, hauran d'anar puntuals perquè a les 8 del vespre i 29 minuts han d'activar el pulsador.
10: Doncs a aquesta hora, Ricard, tornarem amb tu just quan acabi el Tot Costa. I una cosa més només a Sergi, evidentment estem molt pendents de Colòmbia, el nou balanç del terratrèmol d'ahir, aquest terratrèmol de 7,4, eleva 240 els morts per al sisme, hi ha més també d'un miler de ferits, els equips de rescat continuen treballant contra rellotge i busquen persones sota la runa. Pel que fa a possibles víctimes catalanes i espanyoles, de moment el Ministeri d'Exteriors assegura que no li consten víctimes mortals ni ferits per aquest terratrèmol.
1: Doncs més informació avui una miqueta abans, de dos minuts abans, li donarem el relleu al Marc Güell per iniciar aquest compte enrere d'aquest esdeveniment històric que viurem a Catalunya. El Ferran sap del que estem parlant, que em sembla que té la casa plena demà, Ferran?
11: Sí, és que al poble on estem, a Salomó, hi ha 40 segons d'eclipse total.
10: Home, doncs escolta, gaudir-ho moltíssim.
1: Doncs vinga, va, a 8:45, una miqueta abans, a tota la informació amb el Marc Güell i companyia. Gràcies, Marc.
10: Fins ara.
0: Pop-up vespre.
1: Vinga, Oriol, que hem fet fins ara al Tot Costa, que podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora.
6: Doncs hem parlat de Ferran Torres. Luis Enrique, tot i això, no ha volgut parlar d'ell a la prèvia de la Supercopa d'Europa. D'altra banda, hem parlat també de Jules Koundé, que s'ha reincorporat avui a l'entrenament del Barça després de jugar amb el Mundial en França. I hem acabat parlant de Marc Casado i la seva possible marxa del conjunt blaugrana.
1: Ara, Oriol, estem pendents de la piscina de París, Ha de competir, en aquest cas, dos catalans, Nil Cadavall i Irene Ciércoles. Anem on time o encara no?
6: Sí, anem una mica tard, perquè tot just ara ha acabat la final dels 800 metres lliures, que, per cert, ha competit la nedadora, que no és catalana, però né del Club Natació Mataró, Maria de Valdés, ha acabat vuitena. Però ara, quan acabi això, començarem amb aquesta final del 4% estils mixt. Recordem, Nil Cadavall, del Club Natació Sant Andreu barceloní, nedarà la braça. Irene Ciércoles tancarà aquest relleu del Club Natació Sant Andreu amb el crol. Ha estat el quart millor temps a la semifinal. Per tant, opcions de medalles per la selecció espanyola.
1: Doncs fem una petita pausa d'un minutet i vivim aquesta final, a veure si hi ha medalla catalana. I també parlarem amb el Joan Fàbregas, que és el nostre baròmetre, per parlar de la pretemporada dels àrbitres, a veure com es preparen els col·legiados per impartir justícia als partits del futbol espanyol. Un minut de pausa i tornem.
0: Tot Costa, amb Sergi Camps.
13: Perdona, tindries lloc per dos?
14: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
13: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. First things first, I'm the tot costa.
2: Sí, 8 minuts per sobre de les 8 del vespre, els ulls posats a la piscina de París, Oriol Corral, perquè ja surten els equips per disputar aquesta final, on hi tenim, recordem, dos catalans.
3: Sí, estan presentant els 8 equips que disputaran aquesta final. Mira, si vols fer una mica de repàs,
2: sí,
3: el millor temps l'ha tingut els atletes neutrals, que bé, són quatre russos. Bàsicament.
2: Diguem-ho clar.
3: Sí, han estat clarament els millors, a les semifinals, amb més d'un segon de distància del segon, que ha estat la selecció francesa, en tercer lloc Gran Bretanya, i molt, molt, molt a prop ha estat el temps de la selecció espanyola, recordem, dos catalans, Nil Cadavall, barceloní, i Irene Ciércoles, que és nascuda a Andorra, però ja vam comentar ahir que des dels 8 anys viu a Barcelona, representa la selecció espanyola i té només 16 anys. La nadadora del Club Natació Sant Andreu és una de les grandíssimes promeses d'aquest europeu de natació.
2: Més enllà d'aquesta prova, amb Oriol, què tenim avui al Mundial de Natació, a l'Europeu de Natació, quins protagonistes hem tingut avui?
3: Mira, sobretot de clubs catalans, com dèiem, hem tingut dos protagonistes. El primer, just ara, el que ha acabat els 800 metres lliures, la nedadora del Club Natació Mataró, Maria de Valdés, ha acabat setena últimament, no vuitena, i també una nedadora del Club Natació Terrassa, l'Estela Tonraz, ha acabat en cinquena posició la final dels 200 metres esquena.
2: Doncs molt bé, mentre els nedadors es preparen per saltar a l'aigua, saludo al Joan Fàbregas. Joan, què tal? Bona tarda.
4: Adéu.
2: Escolta, que dius que els àrbitres tenen pretemporada, i que la vols comentar, perquè aquí ja té que a comentar, perquè volen millorar les seves prestacions, i m'has agrupat aquesta pretemporada dels àrbitres en 4 punts. Anem punt per punt i els anem analitzant.
4: Sí, fixa que la temporada passada va ser bastant farragosa pel col·lectiu arbitral, amb l'arribada de Mourinho. Tinc la sensació de que això no millorarà, crec que la pressió augmentarà, i per tant els àrbitres també es preparen, han fet un estatge on han unificat criteris i han donat una sèrie d'instruccions perquè aquesta temporada vagin una miqueta les coses un pèl diferents. D'entrada, el que es vol és potenciar la personalitat dels àrbitres, és a dir, al Mundial hem vist un perfil molt baix per part dels col·legiats, el Comitè d'Àrbitres d'Espanyol no vol seguir aquesta línia que va imposar la FIFA, volen àrbitres que siguin que gestionin els partits correctament, en un segon pla, però quan hagin d'aparèixer ho facin, no volen que es passin per alt decisions i que siguin valents en determinats moments. Aquest és el primer punt i el més important. El segon és que volen que es xiulin sense VAR, en el sentit de que prenguin decisions al camp, que no s'esperin a aquesta xarxa de protecció en el cas de que hi hagi un error. En aquest sentit, es seguiran aplicant a les famoses neveres, no? De que si un àrbitre va dos vegades al monitor a revisar una jugada, doncs estarà sancionat pel pròxim partit. Això al final afecta la butxaca i incita una miqueta que els àrbitres dins del terreny de joc, doncs, pitin el que vegin sense esperar, doncs, aquesta recomanació del seu company des de la sala bord. Tercer punt també molt important.
2: Ara anem, Joan, al tercer punt, perdona que et talli, perquè tenim en marxa aquesta final de l'Europeu de París de natació. Oriol.
3: Amb Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona. Nadador de la Rioja, que ha fet la primera piscina, és en cinquena posició. Aquesta esquena d'Ivan Martínez, ara mateix lideren clarament l'equip rus, que arribava com a favorit, molt, molt, molt a prop, l'equip grec, que és el carril 2, a menys d'un metre de distància, i en tercera posició tenim els de la Gran Bretanya. Arribarà ara el primer canvi de nedadors amb el conjunt espanyol, amb dos catalans en cinquena posició. És el torn ara de Nil Cadavall, amb la braça, el nedador del Club Natació Sant Andreu, el barceloní, que és a poc més de 2,5 metres de distància d'un equip rus que està dominant des del principi aquesta prova. En segona posició tenim ja a la Gran Bretanya, Grècia, que s'ha caigut una mica. Arribarem a la tercera piscina, els primers 150 metres, amb Nil Cadavall en sisena posició, però molt a prop de Polònia, que és cinquena, i dels alemanys, que són en quarta posició. Ara mateix l'opció de medalla sí que és lluny, perquè Grècia està donant la sorpresa des del segon carril. 2,5 metres només de distància separen els nedadors russos amb els grecs, i tindrem ara mateix, ja arribem a la meitat, a l'Equador, de la prova, amb Nil Cadavall, que acaba la seva braça en finalment cinquena posició, 2,5 metres.
2: La medalla lluny, Oriol.
3: Molt lluny la medalla, no la... sembla que està... Sí, sí, no aconseguiran medalla els dos catalans que tenim nedant. Ara és el torn de Laura Cabanes, la madrilenya, amb la papallona. Es desinfla perquè, com dèiem, sembla que Rússia té l'or pràcticament assegurat.
2: Domini absolut domini dels atletes total. Neutrals, altrament dit russos. Ahir també ho van dominar la prova que vam explicar aquí al Tot Costa i sembla que marquen la pauta en aquests europeus, de moment.
3: Sí, clarament. I si algú li pot bufar una mica és la Gran Bretanya, que sembla que serà medalla de plata, però compte, perquè França està apretant moltíssim. França està apretant moltíssim i es posa en primera posició. El conjunt local que disputa a París, a casa seva, aquesta competició, la papallona l'ha guanyat amb moltíssima diferència.
2: Déu-n'hi-do la remuntada de França.
3: Quina remuntada de l'equip francès. I arribem a les últimes dues piscines amb la catalana Irene Ciércoles, molt enrere. Ha quedat la selecció espanyola amb la papallona de Laura Cabanes i França, que està ara mateix clarament superant Rússia.
2: Sí, noi, abans ho diem i abans es desinflen, eh?
3: Sí, sí, s'ha estat una desinflada absoluta en la segona piscina de papallona d'Arina Surkova, ara Alina Gaifutidinova, que haurà d'intentar remuntar aquesta crol que el Vane Cachó, el francès, sembla que té totalment controlada. La francesa, que sembla que res, són 20 metres per arribar al final, l'or serà per França. La plata ara mateix seria per l'equip neutral, que són les russes, i compta perquè està molt a prop els Països Baixos per fer segones. Finalment serà segona posició pels Països Baixos, medalla de plata, sorpresa des del primer carril, Rússia tercera i finalment la selecció espanyola en sisena posició.
2: Doncs el Nil Cadavall i l'Irene Ciércoles, que no han pogut sumar cap medalla en aquesta final. Déu-n'hi-do la remuntada de França. Ho celebren els atletes, doncs, francesos. Després d'aquesta remuntada semblava tot indicar que guanyaria Rússia. Finalment ho ha fet França. Per tant, li sumem aquest or a l'equip anfitrió. Gràcies, Oriol.
3: Fins ara.
2: I torno ràpidament amb el Joan Fàbregas, perquè m'estava explicant la pretemporada dels àrbitres. Joan, m'havies dit que l'objectiu primer és potenciar la personalitat dels àrbitres, el segon, xiular sense bar, i ara estaves entrant, doncs, a la meritocràcia, em sembla.
4: Sí, abans ho vull comentar també, l'oposició frontal al joc violent. Això és importantíssim, perquè el Mundial, si us heu fixat, hem vist moltes jugades de vermella que es quedaven en res, que el VAR tampoc entrava, i això al final el que fa és desprotegir el jugador. Aquí a la Lliga Espanyola volen tot el contrari, volen que el VAR intervingui en el cas de que hi hagi una entrada que pugui lesionar el jugador adversari. En aquest sentit, seran molt curosos, perquè al final jo crec que és un dels pilars fonamentals de que tots els jugadors, especialment les estrelles, doncs puguin brillar i que no estalli la seva trajectòria per una lesió. De fet, aquesta pretemporada hem vist moltíssimes vermelles. És habitual que en partits amistosos hi hagi moltes expulsions. La UEFA fins i tot s'ha plantejat de cara a la temporada que ve que hi hagi sancions en aquests partits i que afectin a les competicions domèstiques, perquè al final doncs és una miqueta de barra lliure en aquests partits que sembla que no juguin res. Aquest és el tercer punt. I el quart seria el de la meritocràcia. Hernández Hernández, al Mundial, només va xiular un intranscendent Brasil-Haití. No va ser just, perquè va haver-hi decisions polítiques que van premiar altres àrbitres. Doncs el comitè d'àrbitres aquí vol fer tot el contrari. De fet, la temporada passada han baixat dos àrbitres internacionals. Això també és un avís per navegants que ningú té el lloc assegurat i que, per tant, tots tindran aquest puntet de pressió de que saben que els dos que no estiguin al nivell, els dos, els tres o els quatre, doncs perdran la categoria, i crec que això també és bo perquè augmenta la competència i fan que tots estiguin intentant donar el seu màxim nivell. Per altra banda, el comitè d'àrbitres sap que a dia d'avui no pinta res a nivell internacional, i per tant s'ha de regenerar aquesta plantilla d'àrbitres. En aquest sentit, crec que hi ha una molt bona notícia per l'arbitratge català, és que Víctor García Verdura, que és nou internacional, és una de les estrelles que pot brillar durant els pròxims anys, perquè realment els Gil Manzano, Sánchez Martínez i fins i tot Hernández Hernández, de cara al pròxim Mundial, doncs ja no estaran disponibles, i per tant s'ha de buscar un relleu, i crec que el català pot ser una excel·lent opció.
2: Déu-n'hi-do, doncs això és el que treballen els àrbitres en aquesta pretemporada abans de l'inici de la Lliga. Titular final sobre els àrbitres. Ferran, t'ha convençut el Joan explicant-te tot això?
5: No. Vull veure... Bé, jo crec que el que s'hauria de fer és no parlar gens dels àrbitres, però és impossible.
2: Marta, titular final.
6: Jo faré com Hansi Flick, I don't speak about referees.
2: I dominant l'anglès que va aprendre quan va jugar a Anglaterra.
5: És que el problema és que... És que abans de la jornada de Real Madrid Televisió estarà parlant de l'àrbitre que li toqui al Madrid i continuarem així.
6: A veure, tenen un papelón, un papelón i no és fàcil la seva feina, però també jo crec que hi ha criteris que s'haurien de curar més, que no pot ser.
2: Molt bé, doncs acomiado el Joan Fàbregas, el nostre baròmetre, gràcies per ajudar-nos a entendre aquesta pretemporada dels àrbitres, i també acomiado la Marta Corredera i el Ferran Correas, que han vingut a fer tertúlia avui dimarts 11 d'agost del 26. Gràcies Ferran, gràcies Marta, gràcies Joan.
6: Gràcies, un plaer. Mare meva, s'acosta un moment de fer. Tot costa.
2: I demà el Bàsquet Manresa fa un càsting perquè un aficionat pugui formar part de l'equip. Sembla una pel·lícula, però un jugador amateur podrà viure uns dies al dia a dia del Manresa. En parlem amb el gerent de la fundació de l'equip del Bages, Ander Mirambell. Què tal? Bona tarda.
7: Què tal, Sergi? Molt bona tarda, com estem?
2: Mite de l'Esqueleton a casa nostra, també seguidor il·lustre de l'Espanyol i ara gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa. A veure, Ander, m'has d'explicar què fareu demà, perquè, escolta, esteu una miqueta en moda pel·lícula nord-americana, pel·lícula de Hollywood, un aficionat al bàsquet podrà entrenar amb el Manresa. Què fareu demà?
7: Doncs demà és el dia definitiu, les proves finals del somni, o nosaltres ja hem anomenat a prova, on diferents candidats estaran durant tot el matí fent diferents proves, físiques, individuals, de tir, 3 contra 3, 5 contra 5, i el millor d'aquests candidats començarà la pretemporada amb el primer equip del Quitzenàs Manresa el proper dimarts.
2: És a dir, farà de jugador. Quin tipus de gent s'ha apuntat en aquest càsting?
7: Pues hem tingut de tot, ha contactat molta gent, ha tingut un gran impacte, és una mica pel·lícula de Hollywood, però és un projecte que hem volgut fer des de la Fundació buscant aquesta segona oportunitat que moltes vegades la pròpia vida no te la dona, no? No tot a vegades és un camí recte, a vegades és un camí que dona moltes voltes i volíem doncs, donar aquesta oportunitat de poder estar dintre de l'esfera d'un equip històric de l'ACB, un equip diferent, un equip que competirà per Europa i començarà la pretemporada a les ordres del Diego el proper dimarts, no? Per tant, tenim gent veterana, tenim gent jove, tenim gent que ha estat als Estats Units, gent que competeix a la tercera divisió del bàsquet nacional, bueno, perfils molt diferents, sobretot escoltes, bases, algun pivot i molta, molta il·lusió, no? Perquè al final és una oportunitat que crec que no s'ha fet mai al nostre país, que és diferent i formar part d'aquest projecte doncs, és algo únic.
2: Ai, escolta, Ander, buscant el final feliç d'aquesta pel·lícula de Hollywood, sense posar-te en un compromís, però hi pot haver la possibilitat que aquest jugador agradi tant Diego Campo que el vulgui fitxar? O, escolta, això no creus que passi?
7: Bueno, per poder poden passar moltes coses. Si un ha anat amb esquelet en uns Jocs Olímpics, pot passar qualsevol cosa. Ja tot és possible en aquesta vida. És molt, molt, molt difícil. Ho tenim en compte perquè al final l'elit són molts, molts detalls i molts factors i moltes coses, no? Però això no vol dir que aquest jugador pues, tingui potencial i pugui aportar moltes coses al primer equip. És a dir, imagineu-vos que esteu en un vestuari, sou professionals del bàsquet i hi ha una persona que ha somiat sempre estar allà, no? Doncs els diferents dies que aguanti dintre la dinàmica d'equip pot aportar molt. I al revés, el jugador que sigui escollit pues, viurà tot el procés, demà al pavelló del Nou Congost, estar amb l'estaf del primer equip, rebre recomanacions, ser avaluat. Doncs, bueno, jo crec que hi ha moltes més coses positives que no aquest superfinal que seria de pel·lícula i el veig molt poc probable.
2: I qui farà de jurat? Qui farà les valoracions d'aquestes proves?
7: Doncs l'estaf del primer equip. Uh-huh. El Diego està supervisant tot, els diferents, el preparador físic del primer equip, tot l'estaf del primer equip sacrificaran un dia de la seva feina perquè al final estan preparant la temporada i tenen molta feina per poder estar avaluant. No? Jo crec que també és un detall per part del club que espera en sèrio aquest projecte i que no és una aventura, sinó crec que hi ha molta professionalitat i hi ha una forma de respetar tots els candidats doncs, posant els millors homes del cos tècnic per poder avaluar-los.
2: I abans m'ho deies, el guanyador viurà el dia a dia, durant uns dies, el dia a dia d'un primer equip de la Lliga CB de bàsquet, per tant, farà els entrenaments amb els jugadors, assistirà a les xerrades tècniques del Diego Campo, per tant, viurà com un professional aquests dies, eh?
7: Sí, la vida social, és a dir, si hi ha algun esdeveniment o hi ha qualsevol altra cosa, formarà part d'aquesta dinàmica. Per mi és una de les coses que portem mesos treballant. Quan en un dinar li vaig presentar amb el Diego, quan ens coneixíem, em va obrir els ulls i dice, me gusta. M'agrada, com diu amb el seu català, que és superbo. M'agrada, ho fem. I, bueno, serà la primera edició. Jo crec que hi ha coses que podem millorar per una possible segona edició. Demà crec que serà un dia màgic al Nou Congost per tots aquests candidats i em sap greu que no puguin ser tots, perquè al final la il·lusió i les ganes de la gent que he parlat és molt gran, però crec que aquest que sigui l'escollit, mirarà una experiència que espero que la pugueu explicar, perquè crec que ha de ser un catalitzador per a la societat d'avui dia, no? Aquesta gent que moltes vegades ens costa mantenir l'atenció en un projecte, o ens costa mantenir pues, la il·lusió per algo, doncs a vegades aquestes són les oportunitats arriben quan menys t'ho esperes.
2: Tothom té doncs a l'Ander Mirambell com un ex competidor amb Skeleton, és el mite de l'Skeleton a casa nostra, també com un aficionat de l'Espanyol, de seguida també parlem de l'Espanyol, també has tingut càrrecs dins del club, Ander, però el que poca gent o menys gent deu saber és que tu doncs ets de Barcelona, però vas a viure a Manresa des de ben petit i tens una vinculació amb la ciutat. Ets el gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa. Quins projectes teniu, Ander?
7: L'objectiu és reactivar una mica la fundació i treballar amb diferents branques. Una d'elles és la capacitat internacional del club, i hem fet un viatge amb 4 entrenadors a Cap Verd, on ens va ajudar la Federació Catalana de Bàsquet, i bueno, vam estar allà exportant els valors del club i ajudant a, em sembla que van ser 110 nens i nenes durant 4 o 5 dies, i ja volen que tornem a diferents illes. Estem fent amb aquest projecte ara de donar aquesta segona oportunitat i viure el bàsquet d'una manera diferent, i després durant la temporada estem preparant diferents projectes pues, que toquen més a la base i sobretot a les famílies del club, no? Jo crec que una fundació ha de tenir un objectiu ja no només solidari, sinó de compartir els valors de Manresa. I Manresa, crec que una de les paraules és resiliència. És un club molt diferent a el que podem veure als altres clubs de Catalunya, per exemple, i crec que aquest ha de ser una mica el segell, no? O sigui que anirem fent petites coses, perquè al final els recursos són els que són, però ens sentireu a parlar de nosaltres, no en tinc cap dubte.
2: Tu, que has estat esportista d'elit, Ander, pots veure també doncs, l'impacte de l'esport, no?, com a funció social, ara ho deies, no?, els valors de l'esport que poden ajudar a moltes persones a intentar doncs, a superar moments difícils o a integrar-se en una societat o, escolta, a viure millor i fer salut.
7: És la millor medicina que tenim a dia d'avui, i, per exemple, el conseller amb el Berni li vaig comentar un dia, i està també treballant en aquesta línia, hauríem de receptar bàsquet o esport a tota la societat. És una persona que té un problema de salut mental, un problema cardíac, bueno, problemes de sociabilització, ja és que el bàsquet i l'esport en general és una medicina que trobo faltar que no sigui el dia a dia de tothom, no? Per tant, aquesta és una de les banderes que agafarem nosaltres de la Fundació del Bàsquet Manresa, poder ajudar la gent amb l'esport a ser millors persones, a tenir una millor qualitat de vida i tots els valors que aporta, no? Perquè ja no només és per un mateix, no? En aquest cas el bàsquet hi ha la part d'equip i es poden aportar moltes coses, no? Per tant, crec que tots tenim la responsabilitat d'utilitzar l'esport com a eina per millorar el nostre estil de vida.
2: I l'últim, Ander, no me'n puc estar de preguntar-te per l'Espanyol, el teu equip de futbol. Quina flaire et fa aquest projecte de Manolo González amb Monchi als despatxos? Creus que aquest any l'Espanyol patirà menys per aconseguir els seus objectius?
7: Patirà. Trobo que falten reforços, trobo que falta comunicació. M'hagués agradat sentir el president Alan Pace podent explicar quin és el projecte. Des que ha arribat encara no tenim clar si és un club trampolí, si és un club que vol lluitar per Europa, si és any a any. Trobo faltar molt això, però crec que tenim una sort amb l'entrenador, que és una persona que ha sigut capaç de reinventar-se, que amb les eines que ha tingut ha tret molt suc, diguéssim, de la temporada passada, amb la primera volta que va tenir, i bueno, amb ganes que torni Puado i reforci un equip que per mi és escàs. És a dir, la temporada és molt llarga amb la Copa, amb molts partits entre setmana. Bueno, crec que començar amb forts, sobretot aquesta segona jornada contra el Madrid, rascant punts contra equips importants que tenim al primer tram, al primer terç de la Lliga, pot ser molt important per aquesta temporada, ja que la gent encara ve amb la ressaca del Mundial, com pot ser el cas del Barça, que jo crec que li costarà agafar una mica el ritme.
2: Molt bé, doncs Ander Mirambell, gerent de la Fundació del Manresa, demà feu un càsting perquè un aficionat, un jugador de bàsquet amateur, pugui formar part de la plantilla del Manresa durant uns dies. Gran iniciativa, n'estarem pendents, i enhorabona per l'idea, Ander.
7: Gràcies, Sergi, t'esperem la temporada que ve. Jo esperava la teva candidatura.
2: Jo, Ander, si hagués de jugar algun esport, el bàsquet no seria el meu fort, i t'asseguro que quedaria últim d'aquest càsting, però escolta, per participar-hi no es perd res.
7: Pues t'esperem algun dia, farem una iniciativa i t'enganyem.
2: Moltes Sergi. Gràcies, Ander. Fins ara.
7: Abraçada, salut.
2: 3 minuts i rematem el programa, el Tot Costa d'avui. A Oriol, anem amb l'atletisme perquè segona jornada dels europeus de Birmingham amb un bon grapat de catalans com a protagonistes.
3: Sí, avui hi ha hagut sort dispars per aquests catalans i catalanes. La cara, la de Marta Mitjans, que ha aconseguit la cinquena plaça en la primera sèrie de 800, rècord de Catalunya, i es classifica per les semifinals de dijous. L'atleta d'Arenys de Mar valora així la seva actuació.
8: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues, bueno... tener tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
3: La creu ha estat per una altra catalana, Sara Gallego, que ha quedat fora de la final dels 400 tanques. La barcelonina ha quedat cinquena a la semifinal. Tampoc ha tingut sort el barceloní Guillem Crespí, que ha estat penúltim en la seva sèrie de 100 metres, també queda fora de les semis. Tampoc hi serà Javier Lorente a la ronda de 400 tanques.
2: I quina és l'agenda per la sessió de vespre?
3: Mira, en aquests moments, la manresana Mònica Clemente està disputant la classificació de salt de perxa. En el seu primer intent no ha pogut saltar els primers 4-10. N'estarem pendents als blocs de Catalunya Informació. Després, a un 9:15, comença la final de salt de longitud amb la participació de Jaime Guerra i demà sessió matinal amb dues atletes del Barça, Alba Borrero, que disputarà la primera ronda dels 200 metres, i Pablo Sánchez Valladeres, que competirà en les semis dels 800 metres.
2: Un minut mal comptat i acabem el programa. Oriol, abans rematem-ho amb una de Girona.
3: Sí, anunciarà en les pròximes hores al Girona la incorporació del mitjapunta Unai Hernández, cedit per l'Al Ittihad de l'Aràbia fins a final de temporada. Unai Hernández, recordem, jugador de 21 anys, va jugar al Barça Atlètic fa 3 temporades i també exjugador del planter del Girona. Mentrestant, més Girona. El València pressiona molt per endur-se en Arnau Martínez amb unes condicions que agraden molt al futbolista. Després del descens, Arnau té una clàusula de 8 milions d'euros, quantitat de moment molt lluny del que ofereix el València. Sigankov, Asprilla i Unagi són els altres jugadors que haurien de sortir sí o sí per fer lloc a nous fitxatges, però de moment continuen a la plantilla.
2: I per acabar, un català que arriba a una banqueta mítica del futbol espanyol.
3: Sí, és Albert Celades, que agafa la banqueta del Cádiz, rival de segona del Girona. A 4 dies que comenci la Lliga han destituït a Imanol Idiáquez dels gaditans.
2: Gràcies, Oriol. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar dijous. Demà, programa especial amb el Garriga i companyia, amb aquest eclipsi. Ja ho sabeu, l'eclipsi el mireu al cel i l'escolteu per Catalunya Ràdio. A veure, Ernesto Valverde, que ara no té equip. Com veus el mercat de fitxatges?
9: Vaya trajín que hay aquí, ¿no?
10: Comença el compte enrere per l'eclipsi total de sol. Bona tarda, són 9:15.

0: Ahir serà completament fosc. Al Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona, que és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb l'Ebre i Ponent, està acollint a aquesta hora l'acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. En aquest acte també hi assisteixen personalitats internacionals del món de l'astronomia. Podem anar en directe, doncs, a aquest Parc de l'Amfiteatre de Tarragona i tenim l'unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Tarragona amb en Ricard Buigas i el suport tècnic de Xavier Espel. Ricard, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Ens cauen els confetis a sobre. Acaben de pulsar en aquests moments el pulsador que marca aquest compte enrere per l'eclipsi. Ho han fet l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i, evidentment, també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha estat l'últim en intervenir en aquest acte institucional.
2: I que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Em deia també Josep Antoni que demà el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol, i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
0: Això, Ricard, és el que deia el president Illa, fent aquesta crida a la prudència a l'hora de mirar aquest eclipsi, eh?
1: Sí, efectivament, el president Illa, que avui el veiem aquí amb una camisa blanca sense americana, ha dit que l'eclipsi és un regal de la natura, una fortuna de la vida, un espectacle gratuït, i ha reivindicat també la ciència. Evidentment, ha agraït també a totes les persones, com sentia ara, que faran possible aquest esdeveniment amb seguretat i, sobretot, tot demana a la gent, ara ho sentíem, molta prudència, que és el que estan dient les autoritats aquests dies. Cal gaudir d'aquest esdeveniment fantàstic, però també fer-ho amb molta prudència. També ha participat en aquest acte, com dèiem, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Ha dit que els 13 departaments del govern de la Generalitat s'han coordinat per fer possible també aquest esdeveniment, que és molt important perquè és un esdeveniment que està molt vinculat amb la divulgació, per estimular també noves vocacions científiques, i també ha parlat de Rubén Viñuales, és l'alcalde de Tarragona, ha obert la seva intervenció en anglès. De fet, els tres també s'han dirigit en anglès a les personalitats científiques que estan també participant en aquest acte, i ha destacat la importància d'un esdeveniment únic per a tots els assistents.
3: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement. Donem avui el tret de sortida d'una experiència que ens recorda la força de la ciència i de la convivència.
0: Per tant, Ricard, a Tarragona i també a les Terres de l'Ebre, tot a punt per veure aquest eclipsi de demà. Exactament quins són els punts on es podrà veure millor?
1: Doncs mira, a Tarragona hi ha 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari és la Marina de Port de Tarragona, amb 20.000 persones, on precisament es farà el programa de la tarda de Catalunya Ràdio i també l'especial Eclipsi amb Francesc Garriga. I al sud del país, tots els ajuntaments han organitzat punts d'observació amb controls perquè la gent ho pugui fer amb comoditat i puguin gaudir tant de l'activitat lúdica com de la part divulgativa, que és el que han estat organitzant. Hi haurà molts punts organitzats a tot el sud del país, en especial també a les Terres de l'Ebre, on demà també hi ha un altre acte institucional del govern a 2:15 del migdia amb Salvador Illa.
0: Doncs demà ho seguirem aquí ben atents a Catalunya Ràdio, també amb tu, Ricard Buigas, des de Tarragona. Ricard, gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Doncs demà haurem d'estar molt pendents del cel, de les condicions meteorològiques, de si hi ha núvols o no. Per això a aquesta hora volem saludar en Néstor Gómez. Néstor, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda, què tal?
0: A veure, pinten bé els mapes de cara a aquest eclipsi o hem de patir una mica per aquests núvols?
4: Són optimistes, a diferència d'aquests darrers dies o fins i tot avui, que sí que estava tapat cap a les Terres de l'Ebre, especialment cap al Delta, doncs demà, a diferència d'altres dies, sí que s'espera que la serenor del cel predomini especialment i sobretot a tot el Pla de Lleida, i caldrà veure, en principi no hi ha formació de tempestes al sistema ibèric. Caldrà veure que realment no es formin. I sí que és veritat que cap a punts de la Costa Daurada, entre el Cap de Salou i àrees com l'Ampolla, hi podrien haver alguns núvols cap a les 8 del vespre, alguns núvols baixos. En tot cas, això caldrà detallar-ho per veure si es formen o no es formen. El que està clar que sí que s'espera que hi hagi núvols al nord del país, al Pirineu i al Prepirineu, que tal com està passant avui, estan caient ruixats i tempestes, demà més febles que no pas les d'avui, i el que sí que faran aquests núvols és que aquest eclipsi parcial que es veurà al Pirineu i al Prepirineu, doncs aquests núvols faran la guitza. I un consell, sobretot, per totes aquelles persones que demà viatjaran cap a Ponent o estaran cap a Ponent o també cap a les Terres de l'Ebre, i és que farà moltíssima calor. Com ja es preveu anar amb molta antelació, compte perquè les temperatures seran molt altes, fregaran la xifra dels 39 graus, gairebé 40, a punts de Ponent i a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: Doncs demà estarem ben pendents de quin temps fa per seguir aquest eclipsi. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: L'eclipsi, doncs, serà un repte alhora per la mobilitat a les carreteres catalanes. Per això, el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial preveient l'increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7. Maria Costa, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Quina alternativa proposa Trànsit?
5: Doncs, en els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant, proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure per als qui es dirigeixin cap al Delta. En parlava el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
6: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
5: Els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació.
0: I encara sobre mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només es podrà pujar el tren si hi ha lloc i no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb aquest eclipsi, demà hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta o el Segrià, Montse Poblet.
7: Els agents rurals faran un desplegament excepcional amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, li recomanaran això que ens avançava Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
8: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoa, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
7: Recordeu que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp.
0: Demà, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar aquest moment. Marc Camps, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Heu pogut parlar amb el fotògraf Pau Venteo, que ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies.
9: Sí, el primer que cal tenir en compte és que les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'han de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total. I davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement. Indispensable el trípode i evitar els zooms.
10: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
9: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
10: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
9: El fotògraf diu que no hem d'oblidar actuar amb calma i gaudir davant d'un espectacle únic.
0: Doncs demà estarem ben atents aquí a Catalunya Ràdio d'aquest eclipsi solar amb un programa especial durant tota la tarda i a partir de les 6 amb un programa capitanejat per Francesc Garriga per viure en directe com es viu a tot el país aquest eclipsi solar. Eclipsi al marge, el principal titular informatiu d'aquest dimarts ens porta fins a Colòmbia. El govern d'aquest país xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar ahir diverses zones del país. És una xifra que difereix en 59 víctimes de les que han donat les autoritats regionals, que han registrat almenys 240 morts. Segons el flamant president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos als hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
11: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant serralades, valls i la majestuositat del paisatge colombià de muntanya, vies i carreteres vitals, fonamentals per intentar ajudar els afectats d'aquest sisme a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
12: Ara necesitamos linternas y gafas, porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra en los ojos.
13: Yo también salí temprano para el trabajo y mire, nos encontramos con esto. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si està viva o mort.
11: El govern colombià ha enviat fins a aquesta zona, a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres, escamots militars especialitzats en rescat i també enginyers, amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
14: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
11: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
15: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional. Una tragedia como esta enluta a toda Colombia.
11: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats pel que pugui passar en les properes hores i els propers dies, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: Gràcies, Joan, des de Bogotà. Pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest tràgic terratrèmol. Cèlia Forment, tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són.
9: Sí, la falta de contacte pot ser per la caiguda de les comunicacions a tot l'Eix Cafeter, la zona més afectada, que encara no s'han recuperat, i per això el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
16: Hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
9: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que a mesura que es vagi recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, siguin residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
17: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs continuï en zero.
0: Això, Cèlia, mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se.
9: Sí, els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat rescatistes especialitzats.
0: Hem arribat a 9:15. El govern espanyol intenta frenar una segona entrada de migrants a Ceuta i el ministre d'Exteriors avisa que tothom que posi un peu a Espanya se'l retornarà al Marroc. José Manuel Álvarez ha viatjat avui a Ceuta, des d'on ha promès contundència per retornar tots els migrants que van entrar, adults i menors. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
18: Bona tarda a tots els migrants que hi ha a Ceuta i tots els que hi intentin entrar seran retornats al Marroc. Álvarez ha sorprès avui amb un discurs molt més dur que fins ara per resoldre la crisi i per prevenir un altre a futur.
19: A todos aquellos que en este momento en Marruecos estén leyendo o escuchando la falsa información de lo que pueden obtener entrando irregularmente en Ceuta o en Melilla, que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
18: Amb Ceuta desbordada, sense prou places d'acollida i després de les crítiques d'Itàlia i Dinamarca, el govern espanyol endureix la resposta i Álvarez accelera també converses amb el Marroc per retornar absolutament a tothom.
19: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días y estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
18: Però no serà tan fàcil. Primer s'ha d'atendre els menors i també s'ha d'acollir els adults que han demanat asil. El ministre de Justícia admet els límits de la llei.
20: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor.
18: El Suprem ja va condemnar l'estat espanyol per retornar migrants de nit i d'amagat durant l'última crisi a Ceuta. Ara fa 5 anys saltant-se la llei. Les ONGs controlaran que aquest cop això no passi.
0: Gràcies, Paula. La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat comparèixer dimarts que ve al Senat, com ha apuntat avui el Partit Popular. I a tot això, el govern espanyol demana a la Fiscalia que mogui fitxa, en aquest cas contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar immigrants a Ceuta, Àlex Gerald Robert.
21: Igualtat creu que paraules com aquestes de José María Figueredo són constitutives d'un delicte d'odi.
22: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuesta.
23: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando, uno a uno, cazarlos, pescarlos. Pongan ustedes los verbos que quieran.
21: La petició de la Moncloa se suma a les dues denúncies que la Fiscalia ja ha rebut contra el dirigent ultra.
0: Mentrestant, la Comissió Europea anuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per exemple, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva, Vicent Mifsud.
24: L'acord l'ha anunciat a través de X la vicepresidenta de la Comissió, Hina Virkkunen, diu que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors dels missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
25: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Més coses, més de 650 bombers i 225 mitjans aeris continuen treballant per frenar l'incendi que crema a Niebla, la província de Huelva, i que afecta unes 25.000 hectàrees, Montse.
7: El foc ha obligat a desallotjar 700 persones, però avui les condicions són una mica més favorables perquè ha canviat el comportament del vent i ha baixat el risc que les flames avancin cap a la província de Sevilla. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i que ja ha obligat a evacuar més de 500 persones. Els bombers de la Generalitat hi enviaran equips de suport.
0: I de tornada a Catalunya, abans que acabi aquest any, hi haurà càmeres de videovigilància al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel i a l'Anilla Olímpica de Barcelona.
7: Sí, l'Ajuntament de Barcelona té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
26: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
7: S'instal·laran càmeres a l'Anell Olímpic, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol.
0: Demà comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos perquè reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. El canvi més significatiu serà l'eliminació dels envasos d'un sol ús en un pla que es desplegarà de manera gradual. El repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
1: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
2: El primer canvi, el 12 d'agost.
1: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
2: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
1: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
2: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
1: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
2: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
1: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: I una cosa més abans de la crònica internacional. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Això ho diu un informe de Comissions Obreres que s'ha presentat avui. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se, Gemma Sagrera.
3: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
4: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
3: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer.
0: Mig quart i arribarem a les 9. Han condemnat a mort el president de Posat sirià, Bashar al-Assad, per crims de guerra i crims contra la humanitat, Albert Manyà.
5: Un tribunal sirià l'ha jutjat des de l'abril en rebel·lia. Recordem que està refugiat a Rússia des del desembre del 2024. A Damasc hi ha hagut un esclat de joia en saber-se el veredicte per desenes de familiars de víctimes. El tribunal també ha condemnat el seu germà Maher i diversos exfuncionaris en les primeres sentències contra l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011 en l'anomenada Primavera Àrab. Es calcula que van morir més de 500.000 de persones i milions més van ser desplaçades i refugiades.
0: Això a Síria, al Líban, han eliminat la pena de mort.
5: Sí, el Parlament ha aprovat el projecte de llei per abolir-la i es converteix en el primer país del Pròxim Orient a fer el pas. El text especifica que els delictes comesos abans seran castigats amb cadena perpètua. De fet, feia més de 20 anys que no l'aplicava. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió.
0: El barril de petroli Brent es manté a prop dels 90 dòlars. Ha assolit el preu més alt de les últimes dues setmanes després que les últimes exigències dels Estats Units i l'Iran hagin refredat les perspectives d'unes negociacions entre les parts, Vicent.
6: El ministre de l'Interior del Pakistan s'ha reunit avui amb el titular d'exteriors de l'Iran a Teheran per intentar desbloquejar les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz, unes converses més complicades després de l'anunci de Donald Trump que reclamarà compensacions econòmiques a l'Iran per les morts des de l'inici de la República Islàmica, una resposta del president nord-americà a la demanda de Teheran de diners pels danys de la guerra. Mentrestant, la tensió a la zona creix amb un nou atac dels Houthis del Iemen, aliats de l'Iran a un mercant saudita a l'estret de Bab el-Mandeb,
24: la porta del Mar Roig. Hi ha almenys 6 morts i una desena de ferits.
0: A Hongria, el Parlament ha escollit András Baka com a nou president de la República.
5: Amb 140 vots a favor i 6 en contra, es converteix en el primer president de l'era post-Orban. De fet, és una víctima més de l'exprimer ministre, que el va destituir el 2011 com a president del Tribunal Suprem per defensar la independència judicial. Prendrà possessió del càrrec d'aquí a 8 dies i s'espera que l'ocupi 18 mesos fins que reformi la Constitució, una promesa del primer ministre actual, Peter Magyar. Baka té 73 anys i és especialista en drets humans i la seva designació és un pas més de la purga promesa per Magyar. La presidència té una funció protocolària i amb poc poder executiu.
0: I atenció a aquest cas que ens arriba des de França. La policia ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó del centre del país.
5: Hi ha 5 detinguts, un dels quals menor. A 3 d'ells els van enxampar infraganti a la rodalia del centre penitenciari. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i només se'ls sent, però no se'ls veu. Els funcionaris dels centres tenen por que en un futur s'enviïn armes, segons han revelat fonts sindicals a l'agència France Press. La gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més, com ho demostren les xifres. Fa 2 anys es van detectar més de 800 vols o intents i l'any passat ja van ser uns 5.000.
0: I aquest dimarts, aquest 11 d'agost, també ens deixa un nom, el de Jordi Vila Abadal. Ha mort als 100 anys aquest psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic, Mar.
2: Sí, va ser president del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores, feia aquestes declaracions.
8: La gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret.
2: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, a Cuixà, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris al règim franquista. Poc després va deixar els hàbits i va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i més tard va impulsar l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Segons ha comunicat la família, no es preveu cap acte de comiat públic.
0: 4 minuts i les 9. Repassem els esports amb en Pau Dax. Es confirmen els pitjors pronòstics amb Bardaggi.
10: El Barça ha confirmat que l'extrem suec té una ruptura del lligament creuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir en l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. Llavors, el va mantenir 11 mesos de baixa. L'extrem suec passarà pel quiròfan en els propers dies i s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip.
0: També tenim més possibles sortides avui.
10: El club pretén que Héctor Fort marxi cedit i Casado ho faci traspassat. Avui tots dos han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. I el Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs per Ferran Torres al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Ferran i el club parisenc ja tenen un acord des de fa dies. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet. Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i el mateix Ferran Torres.
0: Avui Pau també ha parlat a Luis Enrique, què ha dit?
10: Doncs l'entrenador del PSG no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs, però en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran demà el PSG i l'Aston Villa, ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
11: No, és una situació surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales... Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace 2 días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
0: Luca Hug passa a la final dels 100 lliures.
10: El sitgetà s'ha classificat fa uns minuts per la final dels 100 metres lliures dels Campionats Europeus de Natació de París. Hug fa el segon millor temps de les semifinals amb rècord d'Espanya. Ha nedat en 47 segons i 27 centèsimes, només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial. David Popovici ha estat més ràpid. La final dels 100 lliures es disputarà demà a la tarda. També han competit els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles en la final del relleu 4% estils mixt. L'equip espanyol ha acabat 6è a 5 segons 46 centèsimes del francès, que s'ha endut l'or. Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat 5è a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir la medalla de bronze.
0: I els europeus d'atletisme de Birmingham, què ha passat avui?
10: La manresana Mònica Clemente està competint ara mateix en la prova de classificació de perxa femení i l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha de disputar la final de l'alçalt de llargada a un quart de 10. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjan, s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. I l'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut, 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat dels 400 tanques. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques després d'acabar cinquena la seva semifinal.
0: Bona nit, són les 9.

0: Principals notícies d'aquest 11 d'agost a aquesta hora. El govern de Colòmbia xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar ahir diverses zones del país. És una xifra que difereix en 59 víctimes de la que han donat les autoritats regionals, que han registrat almenys 240 morts, Roger Santaló.
1: Segons el nou president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. Espriella diu que el govern acompanyarà les víctimes.
2: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor.
1: Pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol, però hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar. La Generalitat també assegura que no té cap constància de cap ferit entre els gairebé 8.000 catalans que viuen de forma permanent a Colòmbia.
0: I fa poca estona a Tarragona...
3: Endavant!
0: Aquest era el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial per l'eclipsi de demà. S'ha fet des de l'acte oficial al Parc de l'Amfiteatre Romà, una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb l'Ebre i Ponent. L'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat també de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Unitat mòbil a Tarragona, Ricard Boigues, amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bona nit.
4: Bona nit. Ha estat un acte contrarrellotge per arribar justet, per poder premer aquest pulsador del compte enrere a la mateixa hora en què demà l'eclipsi serà total. El president Salvador Illa ha demanat seny per gaudir amb seguretat de l'esdeveniment.
5: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Deia també Josep Antoni Català, el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol, i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
4: L'acte ha acabat amb una explosió de confeti que ara decora gran part de la gespa del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Ricard Boigues i Xavier Espel, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Tarragona.
0: Aquest tret de sortida als actes de l'eclipsi ja han començat aquesta tarda des de la Seu Vella de Lleida. De fet, aquest emblemàtic monument serà demà un dels punts habilitats per observar amb seguretat el fenomen de l'eclipsi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que l'eclipsi desperti entre els joves la curiositat per la ciència. Una ciutat, la de Lleida, on la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques. Es poden recollir a les oficines de turisme, preferentment, i també al mateix Palau de la Paeria. Ho explicava l'alcaldessa accidental, Cristina Morón.
7: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats de ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
6: Com a punt històric, en l'acte s'ha difós que el rei Jaume I, que va ser coronat al turó de la Seu Vella, ja va certificar un eclipsi solar l'any 1239 des de Montpeller. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
0: El tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres des d'avui fins al 23 d'agost.
1: Per connectar les dues estacions s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos on hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència per agafar-ne algun. Molts usuaris no sabien que el seu trajecte quedaria alterat i això ha complicat l'arribada al seu destí.
8: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
9: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: Hi ha tres dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Es farà des de dissabte fins al 21 d'agost. Hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics.
1: Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
10: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual cosa ja no venen cada dia. Perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: I els esports que destaquem, Pau Dax.
11: Que el sitgetà Luca Hug s'ha classificat fa pocs minuts per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, batent el rècord d'Espanya i només superat pel campió olímpic romanès David Popovici. A la final del relleu 4x100 estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisens l'equip espanyol. Luis Enrique no ha volgut parlar del possible fitxatge de Ferran Torres pel PSG en la prèvia de la Supercopa d'Europa, que juga demà l'equip francès contra l'Aston Villa. Ahir el Barça va rebutjar la primera oferta del PSG pel davanter blaugrana, que demà s'ha d'incorporar als entrenaments.
0: I tindrem un dimecres assolellat, només a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu i potser cap al sud hi haurà algun núvol, que veurem si fa la guitza o no aquest eclipsi solar. La calor s'intensificarà. Demà hi tornem, però una hora més tard, a 9:45, després de l'especial de Catalunya Ràdio per aquest eclipsi històric. Fins demà, bona nit.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
12: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
14: A la meva esquerra...
15: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
17: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
16: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
18: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
16: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
18: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
19: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: 9 de juny del 2004, 6 de la tarda. Dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit custodien un camió carregat amb les pales d'un aerogenerador. Ho fan a la Nacional 113, que uneix Pamplona amb Madrid. De sobte, la conducció temerària d'un tot terreny els crida l'atenció. Els agents activen les sirenes i comencen a perseguir-lo. El conductor no fa cas dels avisos i prem l'accelerador. Després de 3 quilòmetres, alenteix la marxa. Els agents l'avancen i, durant un moment, circulen contra direcció. Quan els dos cotxes es troben en paral·lel, l'infractor treu un subfusell per la finestra i obre foc. Una ràfaga de 21 projectils mata els dos guàrdies civils a l'acte. Els fets han passat a l'entrada del municipi navarrès de Castejón.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El que havia de ser una jornada de vigilància rutinària acaba amb la mort a sang freda de dos guàrdies civils. A l'escena del crim, desenes de casquets de bala escampats per terra. L'anàlisi d'aquesta munició serà el punt de partida d'un cas que té ramificacions per tota la geografia espanyola. Les revelacions d'un confident donaran el gir definitiu a una història de lladres i serenos. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: El 2004 és un any que sempre recordarà pels atemptats de l'11 de març a Madrid.
3: El tren se ha quedado pegado a las vallas, a lo que es la valla, y otra explosión se ha visto en el cielo como una lucecita, y entonces ya toda la gente de las casas estas ha empezado a levantar las persianas.
1: La massacre, obra d'una cèl·lula jihadista, va deixar 193 morts i més de 1.800 ferits. Tres mesos després, l'impacte d'aquell atac encara era molt present a la societat. Dimecres, 9 de juny de 2004, els diaris obrien amb la detenció a Milà de Mohamed el-Egipci, un dels cervells de l'11M. Explicaven que estava a punt de cometre un altre atemptat a Europa. Aquell dia, dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit, Juan Antonio Palmero, de 29 anys, i José Antonio Vidal, de 31, tenien l'encàrrec de custodiar fins a La Rioja un comboi carregat amb les pales d'un aerogenerador de l'empresa Gamesa. Havien de regular la circulació perquè el pas d'aquest vehicle de grans dimensions no comportés cap problema a la xarxa viària. I s'havien de situar a l'encreuament entre la Nacional 113, la carretera que uneix Madrid i Pamplona, amb la Nacional 232, que connecta Vinaròs amb Burgos, molt a prop del municipi navarrès de Castejón.
4: Els dos agents pertanyien a l'agrupació de trànsit de Calahorra, a La Rioja, i van entrar a la benemèrita per vocació. El José Antonio, el més gran, havia volgut ser guàrdia civil tota la vida, malgrat els esforços de la seva mare, la Virgínia, perquè canviés d'idea. Poc temps després d'entrar al cos, el van destinar a Mieres, a Astúries, i més tard a Calahorra. El Juan Antonio, l'altre agent, va ingressar a la Guàrdia Civil influenciat per la figura del seu pare, el Rafael, un subtinent ja jubilat que anys enrere va sobreviure als trets d'un atracador. El lladre li va disparar quan l'anava a identificar.
1: Situem-nos al dimecres 9 de juny del 2004. Pels agents Palmero i Vidal, vigilar un comboi amb una càrrega de grans dimensions forma part de la seva rutina habitual. Abans de les 6 de la tarda, agafen el cotxe patrulla, un Renault Laguna, i s'aturen al quilòmetre 83 de la Nacional 113, molt a prop de l'enllaç amb la Nacional 232, a esperar el camió.
4: Condueix la gent Palmero, que abans d'entrar a la Benemèrita va estudiar formació professional, la branca d'electricitat. Un bon dia va comunicar als seus pares que no volia ser electricista i que el seu somni era ser guàrdia civil. Quan va sortir de l'acadèmia el van destinar a Estepona, a Màlaga. Més tard va demanar un trasllat a Bilbao. Poc temps després va ingressar a Trànsit i va sol·licitar el destí a Navarra perquè volia estar a prop d'un dels seus germans, un camioner que vivia en aquella regió. Li van donar plaça a Calahorra, a una hora de Pamplona. La gent Palmero feia 2 anys que vivia amb la seva nòvia, la Maria. S'acabaven de comprar un pis a Estepona perquè quan es casessin volien instal·lar-se a Andalusia.
1: La gent Vidal va de copilot i està pendent d'un canvi de destí després d'haver aprovat el curs de caporal. Fa calor. Hi ha bastant trànsit, però la tarda és tranquil·la. En aquella zona, les carreteres són de 2 carrils, un per sentit, i molt rectes i planes. No hi ha corbes ni muntanyes. En aquella planúria, envoltada de camps de cultiu, el cotxe de la Guàrdia Civil es veu perfectament. De sobte, un tot terreny se salta un stop. Els agents activen les llums, les sirenes, i comencen a perseguir-lo.
5: ¿Pero qué le pasa a este tío? ¿Es que no ve las luces?
6: Síguele, síguele. Tenemos que identificarle. Estará borracho.
1: Per megafonia, els guàrdies civils Palmero i Vidal demanen al conductor que s'aturi.
7: Deténgase a la derecha. Deténgase a la derecha.
1: L'infractor, en lloc de parar, prem l'accelerador. Els agents no tenen gaires opcions d'aturar-lo. No el poden avançar. La carretera és d'un sol carril per sentit i a aquella hora de la tarda el trànsit és intens. Després de 3 quilòmetres, el totterreny s'apropa a l'entrada del municipi navarrès de Castejón. I, sorprenentment, el cotxe perseguit comença a frenar. Els guàrdies civils pensen que finalment ha entrat en raó. L'agent Palmero, que és qui condueix, aprofita que la carretera s'eixample pels carrils d'entrada i sortida de la població i envaeix els carrils del sentit contrari.
0: Al llegar a la altura de los carriles de dobles direcciones existentes en el cruce de entrada y salida a Castejón, kilómetro 79, para lograr interceptar el vehículo mencionado, recortaron la distancia circulando momentáneamente por el carril de salida de Castejón en dirección contraria a la establecida.
1: El Renault Laguna de la Guàrdia Civil redueix a tercera i fa la maniobra per avançar al tot terreny per l'esquerra. Va a una velocitat de 30 km per hora. La intenció dels agents és situar-se davant del tot terreny i blocar-li el pas. En aquell moment, el Suzuki s'atura i el de la Guàrdia Civil redueix la marxa i quan els dos cotxes es troben en paral·lel, el fugitiu treu un subfusell per la finestra i obre foc.
0: Sin mediar intercambio alguno de palabras con la dotación de la Guardia Civil, de manera inesperada, absolutamente sorpresiva y sin que los agentes de la autoridad dispusieran de la menor posibilidad de defensa, estando sus armas reglamentarias sin montar y con las fundas abrochadas, disparó repetidamente a los guardias civiles 21 proyectiles.
1: La majoria dels trets entren per la finestra del copilot on hi va l'agent Vidal. També impacten contra l'agent Palmero, que es desploma damunt del volant. D'aquesta manera ho va explicar el periodista Pablo Ordaz al País.
8: Su pie derecho apretó el acelerador. El vehículo recorrió dando tumbos 269 metros hasta estrellarse a 85 km por hora contra una señal de tráfico.
1: El conductor del totterreny prem a fons l'accelerador i fuig del lloc dels fets. Un camioner que en aquell moment circula per la Nacional 113 veu el cotxe de la Guàrdia Civil accidentat. Atura el camió al voral i baixa per saber què ha passat. També para el conductor d'un autobús. Quan són davant del Renault Laguna, veuen que hi ha risc d'incendi. La gasolina cau a raig a causa de l'impacte. Agafen els extintors dels seus vehicles i ruixen el motor. Després treuen els agents Palmero i Vidal del cotxe, però no es pot fer res per salvar-los la vida.
9: Dos guàrdies civils de trànsit han mort en una carretera al sud de Navarra, a prop de la població de Castejón. Perseguien un totterreny sospitós que s'ha situat en paral·lel al seu cotxe, els ha metrallat...
1: La Guàrdia Civil arriba al lloc dels fets. De seguida descarta la possibilitat d'un accident i treballa amb la hipòtesi que es tracti d'un atemptat d'ETA, perquè la Guàrdia Civil ha estat un dels objectius prioritaris en la història de la banda. Els agents Palmero i Vidal els han cosit a trets i no han tingut temps ni de desenfundar l'arma reglamentària. Els investigadors recullen fins a 23 casquets de bala que els especialistes en balística hauran d'analitzar. De seguida es posa en marxa un desplegament sense precedents per intentar capturar l'autor o autors de l'assassinat. Alguns conductors expliquen que han vist un Suzuki de color fosc que fugia a molta velocitat. També hi ha pagesos que han sentit la ràfega de trets des de les seues finques, situades a prop de la Nacional 113. Hi ha controls per tota la zona. Aquell mateix dia, a Astúries, a 500 quilòmetres de Castejón, hi ha una altra notícia que posarà en alerta la Guàrdia Civil.
10: La policia ha arrestat 6 persones més a Avilés, a Astúries. Es tracta de 6 ciutadans espanyols presumptament relacionats amb el robatori d'explosius utilitzats en els atemptats terroristes de l'11 de març.
1: Els investigadors intenten establir algun tipus de relació entre aquestes detencions i l'assassinat a sang freda dels dos agents de trànsit. Els fets han passat a 500 quilòmetres de distància, però no troben res. El resultat de les anàlisis dels casquets de bala localitzats a la Nacional 113 sí que aporten més informació.
8: Les bales utilizadas para matar a los guardias civiles del calibre 45 y de la marca alemana Gecko salieron de un fusil que ya tenía ruina, que es la forma con que en el argot policial se define a las armas con crímenes en su historial.
1: La marca de les bales i el número de calibre porta els investigadors a descartar la implicació d'ETA.
8: La munición de fabricación alemana Gecko, especialmente la del calibre 45, no es habitual de la banda terrorista ETA, abonada a los 9 milímetros Parabellum, pero sí ha sido localizada en numerosas ocasiones en poder de mafias procedentes de los países del este europeo.
1: La Guàrdia Civil investiga la possible implicació de bandes de delinqüents albano-kosovars. Aquests grups estan especialitzats en el robatori de polígons industrials i oficines i van fortament armats. A Navarra tenen un ampli historial delictiu. La policia foral té constància que des del 1999 fins al 2004 s'han registrat fins a 500 robatoris amb violència en empreses de la zona. Mentre es treballa en aquesta via, els investigadors de balística descobreixen una coincidència que serà determinant. La conversa entre dos comandaments de la Guàrdia Civil que ara sentireu està extreta d'un llibre del periodista del País, Jesús Duba. Més endavant parlarem amb ell.
11: No hay duda, mi coronel. El que mató a nuestros dos guardias es el mismo tío que hizo lo de la Val d'Uixó en Castellón, hace 4 años.
12: ¿Está usted seguro?
11: Seguro, mi coronel. El arma empleada en un caso y en el otro es la misma. O sea que el autor debe ser el mismo individuo.
1: Què va passar fa 4 anys a la Vall d'Uixó? Qui és aquest individu o individus armats amb un subfusell?
4: El dimecres 10 de maig de l'any 2000, a 2:45 del migdia, un home va entrar a l'oficina de la Caixa Rural de Sant Isidro de la Vall d'Uixó, situada a l'encreuament entre l'Avinguda del Cor de Jesús i el carrer Chacó. Portava un maletí a la mà esquerra. Sota l'americana se li intuïa un bony. Es va adreçar als taulells d'atenció al client i va preguntar pel director. Un dels empleats, que no se n'acabava de refiar, li va respondre que el trobaria a la segona planta. Quan l'home es dirigia cap a dalt, aquest treballador, que en realitat era el director de la sucursal, va trucar als companys del pis superior. Els va alertar que pujava un client que tenia una actitud sospitosa. De sobte, l'home, en lloc d'anar al segon pis, es va girar i va tornar cap als taulells. Va treure una pistola i va encanonar un dels empleats.
13: Vamos a la caja. Te dejo seco.
1: El director va activar l'alarma silenciosa mentre l'atracador regirava els calaixos de l'àrea blindada. Quan finalment va trobar els diners, els va posar dins el maletí, però no en va tenir prou.
13: Qué poco dinero tenéis, cabrones. ¿Dónde está el que falta?
1: Llavors, l'atracador va anar cap a la caixa forta i va intentar obrir-la sense èxit.
13: Ya habéis tocado la alarma. Como ve a alguien hablando por teléfono, le pego un tiro.
1: L'home, amb una pistola en una mà i el maletí a l'altra, es va dirigir cap a la porta de sortida. Mirant cap a un costat i cap a l'altre per assegurar-se que ningú li barrava el pas, va sortir al carrer. Havia aconseguit un botí de gairebé 3 milions de pessetes, uns 17.000 euros. I ho havia fet en un temps rècord. El cop havia durat 2 minuts i 35 segons. El periodista del País, Jesús Duba, coneix molt bé la trajectòria d'aquest atracador.
14: En teoría era un atraco fácil y que no iba a tener más complicaciones, pero se complicó porque el atraco fue una hora en que estaban todos los policías municipales o locales de Vall d'Uixó más o menos reunidos para hacer el cambio de relevo de turno, y cuando salía huyendo de la sucursal dieron la alerta, empezaron la persecución. Varios policías fueron detrás de él.
1: Mentre el perseguien, l'atracador va disparar i va ferir 2 agents en una cama. Pel que van veure els testimonis, sembla que no va tirar a matar. L'únic que volia era deixar-lo sense mobilitat perquè no el poguessin perseguir. Les corredisses i l'intercanvi de trets van continuar pels carrers propers a la sucursal bancària. En cap moment, l'atracador va deixar anar el maletí.
14: Él llegó a ser alcanzado por varios proyectiles, pero como llevaba chalecos antibalas, pues no resultó herido.
1: A la persecució s'hi van afegir dos policies municipals més, el caporal Manuel Ferrandis, que esperava l'atracador al darrere d'un cotxe, i l'agent José Antonio García Segarra. El caporal Ferrandis va ordenar al lladre que s'aturés i que baixés l'arma, però l'atracador, en lloc d'obeir, va respondre a trets. Al mateix temps, l'agent García Segarra també va disparar contra el fugitiu sense arribar a tocar-lo.
14: Però en ese intercambio de disparos resultó que uno de los policías municipales, inopinadamente, por supuesto, y en la refriega con el atracador, efectuó varios disparos y uno de ellos alcanzó a otro compañero que estaba en la trayectoria, ¿no?, de los disparos.
1: El company que estava a la línia de tir era el caporal Ferrandis. Aliè al que acabava de passar, l'atracador va continuar corrent per deixar enrere la pressió policial i va arribar al cotxe. L'havia aparcat a la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats, a 5 minuts a peu de la sucursal.
14: Había dejado el coche de huida bastante lejos, con lo cual allí se produjo una auténtica ensalada de tiros.
1: Quan estava a punt d'arribar a la plaça, el fugitiu va perdre la tapa del carregador de la pistola i 20 cartutxos sense disparar de la marca Gecko. Recordeu que és la mateixa munició que es va fer servir a l'assassinat dels dos guàrdies civils de trànsit. També se li va obrir el maletí on portava els diners i els gairebé 3 milions de pessetes del botí van sortir volant pels aires. Enmig d'un nou intercanvi de trets, l'atracador va arribar al cotxe, un Suzuki Vitara de color blanc, que estava aparcat de cara a la paret. Va obrir la porta, va treure un subfusell i va obrir foc contra els agents que el perseguien. No va ferir ningú. Va entrar a l'interior del tot terreny i el va engegar i va fer marxar enrere. Els policies van disparar fins a 10 vegades contra el Suzuki, que no va parar. Una de les bales va impactar contra el fugitiu, que va estar a punt de caure del cotxe, però es va reincorporar i va aconseguir escapar. El periodista Jesús Duba explica com va quedar l'escenari.
14: La Guàrdia Civil recogió allí más de 100 casquillos, es decir, casi fue la guerra de Vietnam, como digo yo, porque silbaban las balas por un lado y por otro, ¿no?
1: D'aquesta manera ho va explicar el seu llibre.
8: Cuando se disipó la nube de pólvora, las calles estaban plagadas de decenas de casquillos del 9 Parabellum, del calibre 45 y del 357 Magnum. Pero también había mucha sangre. La sangre del cabo Manuel Ferrandis Fenollosa, de 49 años, casado y padre de tres hijos. Del agente José Quirant, de 38 años, con un balazo en la pierna. De Daniel Diago, de 34 años, herido en un muslo. Y del sargento Carlos Domingo, de 39 años, con lesiones en la cara y en los ojos por las esquirlas de unos cristales.
1: La Guàrdia Civil té molt clar que la persona que va atacar un banc a la Vall d'Uixó l'any 2000 és la mateixa que ha assassinat els dos agents de trànsit a Castejón. En els dos escenaris, el fugitiu condueix un Suzuki Vitara, tot i que de colors diferents, un de blanc, l'altre fosc. I ha utilitzat un subfusell amb munició de la marca Gecko i del calibre 45. Qui és aquest individu?
14: La Guàrdia Civil, la Policia Nacional, sabien mucho de este hombre y, sin embargo, no sabían nada. No sabían nada, no sabían lo principal, que era la identidad.
8: Ese delincuente era una especie de fantasma, un sujeto cuya imagen habían visto hasta la saciedad en las cintas grabadas por las videocámaras de los bancos que había atracado. Un tío con barba y peluca postizas, de aspecto grueso, español, de ojos azules y de complexión fuerte, posiblemente engordada por el chaleco antibalas que escondía bajo sus ropas. No había dejado jamás ni una huella, ni había perdido un cabello en los constantes golpes que venía perpetrando desde más de una década atrás.
1: L'atracador havia dissenyat un sistema per no deixar rastre.
14: Atracaba siempre con una peluca, con barba, muy disfrazado, con gabardina, en fin, resultaba imposible identificarle, por más que lo intentaba la policía o la Guardia Civil, y además había ideado un método novedoso y curioso para no dejar huellas, que era que llevaba toda la palma de las manos, de sus manos, forrada con esparadrapo, de forma que no dejaba huellas dactilares. Es un método bastante novedoso, porque Ya sabemos todo lo de los guantes, ¿no? Pero los guantes estorban en ocasiones, ¿no? Como dice el dicho, el gato con guantes no caza bien. Pues este hombre había inventado esa forma, que era una especie de guantelete que fabricaba artesanalmente pegándose esparadrapo en la palma de las manos, ¿no? Entonces era difícil identificarle, sí.
1: Sempre actuava sol, i això li va valer un sobrenom.
14: Que se pasó 13 años o más pues actuando en solitario, que fue el apelativo que le pusimos en la prensa, el atracador solitario, y después, para abreviar y para cortar, pues lo dejamos en el solitario, ¿no?
1: L'assassinat dels agents Palmero i Vidal converteix el solitario en el principal objectiu de les forces de seguretat de l'Estat.
14: Él sabía que era el enemigo público número uno, que el Ministerio del Interior llegó, pues eso, a imprimir pasquines y a divulgar capturas de los vídeos de los bancos en los que se le veía con la barba y la peluca y tal, pidiendo recompensa, ofreciendo recompensa y pidiendo ayuda a la ciudadanía. Bueno, eso solamente se había hecho, bueno, pues con gente de ETA o de Grapo, en fin, organizaciones muy poderosas, muy peligrosas, y sin embargo aquí, pues eso, un tipo solitario se había convertido en el enemigo público número uno.
1: Feia molts anys que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil li seguien el rastre. El 18 de maig de 1993 havia atracat una oficina del Banco Hispanoamericano al municipi d'Ademús, al País Valencià.
4: Ho va fer acompanyat d'un còmplice. El botí va ser de 400.000 pessetes, uns 2.500 euros. En aquell temps no hi havia càmeres de videovigilància. Un dels empleats va aconseguir prémer un botó i obtenir una foto fixa d'un individu amb barba i perruca postisses. Els dos delinqüents van fugir amb una furgoneta Citroën C15.
1: Gairebé un any més tard, el 2 de maig del 94, va assaltar una sucursal del Banco Exterior d'Espanya de Viveiro, a Lugo.
4: Es van emportar 5 milions i mig de pessetes, uns 34.000 euros, i el DNI de l'encarregat de la caixa. Era la primera vegada que hi havia constància que atracava sol.
1: Entre els anys 96 i 98, el solitario va actuar a les províncies de Badajoz, Saragossa, Segòvia, Osca, Terol i Múrcia. En un atracament al municipi

0: Portella i Lugo.
1: Les forces de seguretat no l'havien pogut detenir mai perquè sempre es feia fonadís, tot i que el tenien molt estudiat.
2: Sabían mucho sobre sus costumbres, sus horarios, las zonas por donde se había movido, incluso habían efectuado mapas con chinchetas y las habían unido con cuerdecitas de distintos colores para ver si había algún nexo de unión, yo qué sé, si actuaba por días o por zonas, por algo que aportara una pista, de decir, pues los lunes atraca cajas de ahorro. No, pues no encontraron ninguna pista.
1: La Guàrdia Civil sap que el solitario utilitza un Suzuki Vitara. En el crim de Castejón, els testimonis van dir que el totterreny era fosc. En l'atracament de la Vall d'Uixó, va fugir amb un Suzuki de color blanc. Els investigadors se centren en els propietaris dels 50.000 vehicles d'aquest model que en aquell moment estan en circulació a Espanya. Consulten els arxius i les bases de dades de trànsit. No troben cap pista sòlida. Per la manera com actua, també sospiten que el solitario pot ser un membre del cos policial. I demanen informes sobre agents amb expedients de mala conducta, expulsats del cos o amb baixa voluntària. Cap dels investigats encaixa amb el perfil de l'atracador. Pel periodista Jesús Duba, el solitario és un home murri que sabia molt bé el que feia.
2: Su meticulosidad y la frialdad y, en fin, ese carácter de verso suelto, de lobo solitario, de personaje que no necesitaba a nadie para montárselo él solito, cosa que bueno, todos sabemos que es difícil, ¿no?
1: El fet d'actuar sol evitava que algun còmplice el delatés. Ell era l'únic responsable dels seus actes.
2: Siendo un hombre solitario, digamos que se trabaja mucho más, el riesgo es mayor, pero por contra tiene también sus ventajas, ¿no? Como nos demostró la actuación de este hombre. No hay fugas de información.
1: Dos anys després de l'assassinat dels agents Palmero i Vidal, semblava que el solitario havia deixat d'actuar. Som a l'abril del 2006. Tot i que les comandàncies de la Guàrdia Civil estan en alerta, fa mesos que no s'ha registrat cap atracament comès per un home gras amb barba i perruca postisses. Els investigadors pensen en la possibilitat que el lladre estigui mort o hagi fugit d'Espanya. Una opció que aviat s'esvaeix.
0: És dijous 20 d'abril del 2006. L'objectiu del solitari és una sucursal de Caixa Galícia a Sarrià, Lugo. Entra a l'oficina. Quan és al mostrador, treu una pistola i apunta un dels treballadors que, espantat, li dona els diners que té a mà.
3: ¿Solo tienes esta puta mierda de dinero?
0: El treballador es diu Jesús López, té 50 anys i només li ha donat 835 euros, que són els que hi ha a la caixa. El solitario, enfadat, li dispara un tret a la cama. El cop ha durat 1 minut i 50 segons.
1: Les càmeres de seguretat el graven. Porta perruca, ulleres de sol i una crossa ortopèdica. Ni rastre de la barba. Després d'estar pràcticament dos anys inactiu, els investigadors creuen que és el solitario, però veuen que hi ha un canvi en el seu aspecte i en la manera d'actuar.
4: Había incorporado entre sus herramientas una muleta ortopédica con el fin de simular una cojera y burlar así los arcos detectores de metales existentes en la mayoría de los bancos. Muy hábil, si sonaban las alarmas, podía justificarse diciendo que sería debido al bastón metálico en el que se veía obligado a apoyarse para caminar.
1: També detecten un cert nerviosisme en les seues reaccions. Com que el botí no era prou suculent, el solitari dispara un tret a l'empleat del banc. Tres setmanes després de l'atracament a Lugo, el solitari torna a robar.
0: És dimecres 10 de maig del 2006. El lladre entra en una sucursal del Banc Popular situada a La Moraleja, una urbanització de luxe de Madrid. S'emporta 21.000 euros. Tot i que el cop li ha sortit bé, dispara contra la marquesina on hi ha una de les treballadores de l'entitat. En la fugida li cau un cartutx de la marca Geco de 9 mil·límetres. El que no sap és que una càmera de videovigilància del carrer ha captat la imatge d'una furgoneta Renault Kangoo de color blanc, matrícula 8890 CCM.
5: I'm ready, my lord.
6: Crims amb Carles Porta.
1: La Guàrdia Civil segueix la pista de la furgoneta i demana ajuda a l'empresa Renault per conèixer més detalls del model de cotxe. La companyia els informa que té una obertura al sostre, que no té vidres a la part del darrere i que les portes laterals són corredisses.
0: Com ja va passar amb el Suzuki Vitara, els agents investiguen els propietaris de les 15.000 Renault Kangoos registrades a Espanya. Fan diversos cribatges i redueixen la llista a 1.800 sospitosos. N'estudien els antecedents i si en el passat han tingut un Suzuki o una Citroën C15, dos models utilitzats pel fugitiu en alguns atracaments. Mentre la Guàrdia Civil treballa en aquesta via, el Solitario té altres objectius.
1: Dos dies després del robatori a La Moraleja, atraca una sucursal del Banc Popular a Tres Cantos, a Madrid, i s'emporta més de 16.000 euros. Dos cops en només 48 hores. Cinc mesos més tard, l'octubre del 2006, entra a la seu del Banc Popular d'Alcúdia, al País Valencià, i aconsegueix gairebé 9.000 euros. Un vianant assegura que l'atracador ha fugit amb una Renault Kangoo blanca. Al novembre, l'objectiu és un banc d'Àvila, i al desembre, el Banc Santander de Sant Agustín de Guadalix, a Madrid. El periodista Jesús Duba va recollir en el seu llibre el testimoni del director de la sucursal.
4: Todo fue muy rápido. El que lo hizo fue un hombre de complexión fuerte, con gafas, gorra y barba postiza. Llevaba una muleta. En menos de un minuto y medio se llevó los 11.500 euros que teníamos.
1: La Guàrdia Civil inspecciona la sucursal de dalt a baix a la recerca d'alguna empremta o cabell. L'únic que troben és una petjada que correspon a una sabata del número 43. Poca cosa. El Ministeri de l'Interior demana ajuda a la ciutadania.
7: La Guardia Civil tiene identificada a la persona que mató hace dos meses a dos guardias civiles en Castejón, Navarra. Hoy nos han enseñado su imagen, grabada por la cámara de seguridad, de uno de los 50 bancos que atracó. Piden la colaboración de todos, la colaboración ciudadana, para localizar al delincuente.
1: Les crides no tenen cap efecte. Ningú és capaç de donar més dades sobre el solitario, un home que actua impunement des de fa més d'una dècada. Dos mesos després, ara ja som al febrer del 2007, torna a actuar.
0: És dimecres 7 de febrer. A les 2:05 del migdia, el solitario entra a la sucursal del Banc Popular, situada al número 140 de la carretera de Canillas, a Madrid. Així ho va escriure Jesús Duba a El País.
4: El atracador solitario roba un banco cerca de la sede central de la policía. El buscado delincuente ha perpetrado sus últimos golpes en Madrid. La sucursal del Banco Popular está muy cerca del macrocomplejo que alberga las unidades centrales antiterroristas y contra el crimen organizado del Cuerpo Nacional de Policía. Este nuevo golpe demuestra la audacia de este individuo al que se le imputan ya 32 atracos y el asesinato de dos guardias civiles en Castejón, en Navarra, el 9 de junio de 2004. Como es habitual, el famoso delincuente irrumpió en la entidad bancaria disfrazado con una perilla y apoyándose en una muleta ortopédica, posiblemente para burlar así los arcos detectores de metales y ocultar el arma que esconde entre sus ropas. En esta ocasión se apoderó de 16.500 euros. No dejó huellas dactilares.
1: Desde el abril del 2006, el solitario ha atracat 7 entitats bancàries. Tres mesos després del cop al Banc Popular, el solitario torna a posar contra les cordes policia i Guàrdia Civil.
0: És divendres 18 de maig de 2007. A 2:45 del migdia toca repetidament el timbre de l'oficina de la Caixa Rural del municipi de Toro, a Zamora. Es pensa que la porta està tancada. Els treballadors li fan gestos perquè l'estiri cap a ell. Ho fa i entra. Dins a l'entitat hi ha els empleats i quatre clients. El solitario va amb perilla, una gorra i ulleres de sol. A la màniga de la jaqueta hi porta una arma amagada. L'atracador es dirigeix directament cap al responsable de la caixa. Luis Alonso Medina, de 53 anys i pare de dos fills, li dona tot el que té, uns 6.000 euros.
3: Cabrón, ¿solo tienes esto?
1: Decebut per la quantitat, el solitario li dispara un tret a la cama. És el mateix que va fer l'abril del 2006 en l'atracament de Caixa Galicia a Sarria, a Lugo.
3: Esto es para que la próxima vez tengas más dinero.
1: El solitario surt del banc i puja a una Renault Kangoo de color blanc. La Guàrdia Civil monta un dispositiu de vigilància per tota la província de Zamora per capturar l'atracador. La mobilització resulta inútil, però hi ha un element que al solitario se li escape.
0: En un camí rural, a uns 25 quilòmetres de Toro, Julio Alberto Vegas, un pastor de 48 anys, veu l'atracador conduint una Renault Kangoo blanca, que té una obertura al sostre.
2: Sale huyendo y va por caminos, como decíamos antes, porque conocía había estudiado las rutas de huida, iba por caminos y cerca de Alaejos, un pueblo que está situado a varias decenas de kilómetros de Toro, por allí un pastor vio que iba en la furgoneta, en el vehículo que él utilizaba y que se quitaba la peluca. Bueno, ahí empezó la pista.
1: Un equip d'Antena 3 va localitzar el pastor.
8: Pues fue a más o menos 3 kilómetros de aquí, en un camino rural. Y yo le vi que venía bastante velocidad, pero tampoco pasar una velocidad que llamara la atención. Y bueno, pues yo he apartado las ovejas, las he echado a una tierra, ha tenido que mirar la velocidad y entonces es cuando yo le he visto, y le he visto pues a 2 o 3 metros. Y me sorprendió que no me dijera, que no me diera salud ni nada. Y bueno, pues yo testifiqué a la Guardia Civil en los estados. No llevaba, o sea, tenía la cara limpia. Cuando yo le he visto que...
9: Y lo reconoció por las imágenes, ¿no?, que habían salido en la tele y eso, ¿no?
8: Bueno, en principio me pareció, y luego la hora que era, donde había perpetrado el atraco, que yo lo oí por la radio, estas historias, pues coincidía, podía coincidir lo que tardara en venir. Y no vale decir que te pareció, es que yo se lo afirmaba con rotundidad.
1: Com que els últims cops del solitari han estat a Madrid, la brigada de la policia judicial de la capital espanyola destina tots els esforços a seguir els passos de l'atracador. Al capdavant de la brigada hi ha el comissari José Manuel Calleja. També en formen part el comissari Emilio Alcázar, que és el cap de la unitat de drogues i crim organitzat, i l'inspector Santiago Calvo, responsable del grup d'atracaments.
2: Sospechosos, tocar i averiguar y buscar antecedentes y vigilar a muchos, ¿no? No sé exactamente a cuántos, pero muchos. Bueno, por ejemplo, en la brigada de Madrid, el comisario Alcázar puso a trabajar a uno de sus hombres, un inspector de confianza, estudiar todos los temas, las fechas, bueno, cosa que ya había hecho también la Guardia Civil, ¿no?
1: Els efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen equips especialitzats treballant únicament per capturar el solitari. Els dos cossos segueixen pistes per separat i mobilitzen els seus propis confidents. Després es reuneixen i creuen les dades, però les investigacions no porten enlloc. No hi ha cap pista sòlida on agafar-se, tampoc sobre la Renault Kangoo. Les forces de seguretat mai han trobat empremtes de l'atracador als bancs atracats perquè es forrava les mans amb esparadrap, ni cap cabell que hauria servit per extraure'n l'ADN i tenir perfil genètic. Però una trucada de telèfon canviarà les coses. És dimarts 29 de maig del 2007 a la tarda. El comissari Emilio Alcázar és al seu despatx. Sona el telèfon. A la Sexta va explicar qui l'havia trucat.
10: Estaba yo en la oficina allí en el despacho y me llamó este amigo de Alicante y me dijo, me saludó y tal, y me dijo, oye Emilio, mira, una cosa, tengo un conocido que me ha asegurado que sabe quién es este hombre que está atracando bancos, que le llaman el solitario, porque él en su época también trabajó con él, cuando eran más jóvenes, algún atraquillo habían hecho. Pedí la foto, cuando vi, me saltó como, me dio buenas sensaciones.
1: El nom que li dona el company d'Alacant és el de Jaime Jiménez Arbe. El comissari Alcázar convoca l'inspector Santiago Calvo, responsable del grup d'atracaments, per comunicar-li la notícia. De seguida es posen a treballar. Consulten els arxius del DNI, els antecedents policials i les dades de trànsit.
0: I troben que Jaime Jiménez Arbe va néixer a Madrid un 12 de gener del 1956, que és fill del Jaime i la Soledad i que tenia el seu domicili al número 29 del carrer Galeno de las Rozas, a Madrid. Sobre els antecedents, comproven que l'havien detingut fins a 9 vegades per tràfic de drogues, robatori amb força i lesions. No tenia cap cotxe al seu nom i portava molts anys sense trepitjar una comissaria.
1: L'inspector Calvo troba més informació sobre Jiménez Arbe.
2: Él sí, venía de una familia, digamos, de clase media. Su madre era maestra y, bueno, pues digamos que de buena posición. Él estudió en el colegio, en el Instituto Italiano en Madrid, aunque no era buen estudiante. Y aunque siendo ya joven empezó a tener algunos problemas con la justicia, porque, como supimos más tarde, pues siendo joven ya robó unas guitarras en una tienda de música de aquí del centro de Madrid.
1: En poc més de 20 anys va viure a Londres i a Suècia.
2: En el extranjero tuvo problemas porque le detuvieron en los países escandinavos por un asunto de narcotráfico, y sí, empezó a viajar y ya pues a dar señales de que, digamos, el trabajo normal y ordinario no iba mucho con su personalidad.
4: Más tarde fue trincado en España en posesión de 300 recetas falsas, motivo por el cual fue catalogado como traficante de estupefacientes y sometido a vigilancia durante sus entradas y salidas del territorio nacional. La policía presumía que podía estar introduciendo narcóticos desde Suecia, Noruega y Finlandia, ayudado por su esposa, una joven de nacionalidad finlandesa de quien pronto se separó.
1: L'inspector Calvo descobreix que Jiménez Arbe tenia un germà, l'Álvaro, ja mort, amb nombrosos antecedents per robatori i tràfic de drogues. També troba que al xalet de les Rozas hi estan empadronats la seva segona exdona i els dos fills en comú. Com que estan separats, l'exparella i els fills viuen en un altre adossat. La mare de Jiménez Arbe, que temps enrere havia estat regidora d'Esquerra Unida a les Rozas, constava com a propietària del xalet del seu fill, d'una oficina al mateix municipi i de diversos terrenys a Cantàbria, d'on era originària. Les investigacions revelen que Jiménez Arbe havia tingut diversos vehicles com una Renault Kangoo de color blanc. Però atenció, des del 2006 aquest cotxe estava a nom de la Soledad, la seva mare. El canvi l'havia fet quan la premsa va publicar que el solitari utilitzava una Renault Kangoo de color blanc per fugir. Per això la Guàrdia Civil no troba res quan va fer una recerca dels propietaris d'aquest model de furgoneta.
0: El comissari Alcázar i l'inspector Calvo creuen que la informació que els ha arribat d'Alacant és sòlida. Com que necessiten més indicis, van fins al carrer Galeno de las Rozas a inspeccionar el xalet on viu el sospitós. És un carrer sense sortida i amb molt poc trànsit.
10: Yo tengo en la brigada que estaba yo, tenía un buen compañero también y amigo, se llama Santiago, Santiago Calvo. Fuimos andando y estuvimos observando la casa y nos sorprendió, vamos, nos llevó un poco la impresión de que estaba custodiada, porque tenía dos o tres cámaras de videovigilancia instaladas por él, posiblemente, porque no eran muy, no estaban demasiado bien puestas. Y el coche no se movía, no se movía, hasta que una tarde, nada más de llegar, vimos que salía. Y entonces fuimos detrás de él y nos sorprendió que este hombre llevaba un control de todo lo que iban o por delante o por detrás. Y al ver su fisonomía, tenía los ojos claros, su constitución, su forma de moverse, tenía unas manos grandes y tal, vamos, acordamos que era un 80% con seguridad que podría ser él.
1: El cotxe que condueix és una furgoneta Renault Kangoo matrícula 9881 DPP, amb la part del darrere sense finestres. El cotxe té moltes coincidències, excepte el número de matrícula, amb el que es va fer servir en l'atracament del Banc Popular de la Moraleja, i amb el que va veure un pastor molt a prop del municipi de Toro, a Zamora. Amb tots aquests indicis, el comissari Alcázar s'adreça al fiscal de Madrid.
11: Estamos en un punto que no podemos continuar las investigaciones como hasta ahora sin ponerlas en grave riesgo. No es conveniente mantener vigilancias continuas sin ningún apoyo técnico. Hay peligro que el sospechoso nos detecte y decida dejar de actuar o incluso huir al extranjero para eludir la acción de la justicia. Por eso nos gustaría que la Fiscalía nos apoye si pedimos al juez que se intervengan los teléfonos de Jiménez Arbe y que se le puedan colocar localizadores para saber dónde está sin tener que seguirle a corta distancia.
1: La Fiscalía dona suport als investigadors i el jutge autoritza la intervenció telefònica. Som a principis de juliol del 2007 y les escoltes comencen a donar resultats.
2: Él tenía entonces una novia brasileña con la que solía hablar por Skype. Una de esas veces, ya estando vigilado por la policía, ya oyen que le dice que va a ir a visitarle a Brasil, que tiene un negocio entre manos.
1: La novia hi treballa com a dependenta en un centre comercial de São Paulo. És soltera i mare d'una adolescent. La va conèixer en un chat d'internet i de seguida se'n va enamorar.
2: La cosa se pone caliente y ya se pone caliente de todo pues el día que le ven salir y enfilar con el coche la carretera de Extremadura, sale de Madrid en dirección a Extremadura y ya pasa la frontera, va a Portugal, por la zona de Coimbra, hasta detenerse en Figueira da Foz, y ahí ya, lógicamente, ya la policía sabe que está preparando algo, que ahí va a volver a actuar.
0: Figueira da Foz és un dels nuclis turístics més coneguts de Portugal, famós per les extenses platges d'arena blanca. Està situat al nord, a 200 quilòmetres de Lisboa i a 40 quilòmetres de Coimbra.
1: És dijous 12 de juliol del 2007. El solitario arriba a Figueira da Foz amb la Renault Kangoo. Els agents que el segueixen, en col·laboració amb la policia portuguesa, veuen que passeja pels carrers d'aquest municipi turístic aparentment sense rumb. A la nit dorm a la furgoneta, que ha aparcat en una pineda als afores del nucli urbà. L'endemà al matí es lleva, va cap al poble i passeja. Ara ho fa per la zona on es troben la majoria de sucursals bancàries. Al cap d'una estona torna al cotxe i se'n va. Són 2:15 de la tarda. La policia, que l'està vigilant, veu que es dirigeix a l'avinguda 25 d'abril, a tocar de la platja. Aparca davant d'una sucursal del Banc Popular. Els agents estan molt atents.
12: Atención. El sospechoso está cerca de la sucursal del Banco Popular. Que todo el mundo esté preparado por si hay que intervenir.
1: Jiménez Arbe no entra al banc. Va a un bar, compra un entrepà i puja la Renault Kangoo. Surt de Figueira da Foz en direcció a Espanya. A les 11 de la nit arriba al seu xalet de les Rozas i intenta comunicar-se a través de Skype amb la seva nòvia brasilera. No ho aconsegueix. A 9:45 de la nit de l'endemà ho torna a provar.
13: Quería contarte que he estado allí y he visto una cosa excelente, aunque todavía no ha habido nada. Yo creo que puede estar muy bien.
14: O sea, que todo bien, ¿no?
13: Sí, sí, es muy bueno. Me ha gustado mucho.
14: Te oigo muy contento.
13: Ya te contaré. Si todo va bien, tendremos una buena cosa.
1: Els investigadors descobreixen que Jiménez Arbe paga els impostos d'una nau industrial al municipi madrileny de Pinto. La nau està registrada a nom de la seva exdona, la mare dels seus fills. El 17 de juliol, els guàrdies civils que tenen vigilada la nau el veuen arribar amb la Renault Kangoo. Aparca al carrer i carrega un tipus de material que els agents no poden determinar. Estan convençuts que prepara un cop.
0: Les investigacions agafen embranzida. Els agents saben que les armes que el solitario ha utilitzat en els seus atracaments les havia comprat a Londres l'any 1990. Es tracta d'una metralleta de la marca Uzi, un revòlver Magnum 357 com el que utilitzava Clint Eastwood a la pel·lícula Harry el Sucio i dos pistoles. Totes estaven inutilitzades, però les havia tornat a posar en funcionament.
2: Él tenía mucha habilidad, tenía mucho tiempo y compraba piezas sueltas y casquillos o vamos y cañones y todo tipo de piezas en ocasiones por internet y recibía sin ningún problema desde Estados Unidos y él iba así montando su armamento, claro. You want
6: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
5: Ready, my lord.
6: Amb Carles Porta.
1: Les escoltes telefòniques aporten una dada definitiva.
13: Te he enviado 250 euros. Y si todo sale bien, seguro que la semana que viene te podré mandar más dinero. Luego ya iré yo a Brasil y nos casaremos. ¿Qué te parece, mi amor?
14: Estoy deseando que vengas. Una cosa. ¿Podría usar los 2.000 euros que tengo para montar la tienda de ropa con mi amiga?
13: Sí, claro, no hay problema. Pronto tendrás más dinero. Por cierto, ¿cómo se dice en portugués? Quiero hablar con el jefe. Voy a salir el domingo. No podré llamarte por teléfono durante 2 días. Pero estaré de vuelta el martes por la noche y ya te contaré.
1: El diumenge és 22 de juliol del 2007. Al matí, Jiménez Arbe surt del seu xalet de les Rozas. Condueix la Renault Kangoo de color blanc en direcció a la frontera. Un cop a Portugal, canvia la matrícula espanyola per una del país. Passa la nit a la mateixa pineda on es va instal·lar en el primer viatge. L'endemà, dilluns, puja la furgoneta. El segueixen agents de la policia espanyola en col·laboració amb la policia portuguesa. Es dirigeix al centre del poble. Falten 20 minuts per la 1. Al carrer hi ha moviment. Els veïns compren i fan encàrrecs. Els turistes van a la platja. A part que en un pàrquing descobert al davant de la sucursal de la Caixa Rural Agrícola. L'anar i venir de clients és constant. El solitario surt del cotxe, va amb una jaqueta ampla i una perilla postissa. En una mà hi porta un maletí. José Almeida Rodríguez era el subdirector de la Policia Judicial de Coimbra i va parlar amb Antena 3.
15: Vam fer servir una estratègia, una espècie de cavall de Troia. Vam posar un cotxe, amb diverses persones a dins, un cotxe tancat, amb una porta de tancament lateral. Vam aparcar el cotxe a prop del banc. Quan ell arribava al banc, vam fer servir el cotxe. Vam obrir la porta i al mateix temps sis inspectors li van saltar al damunt i li van agafar les mans, de manera que no es pogués resistir.
1: No l'han deixat ni entrar al banc. Els policies estaven detenint un dels homes més buscats. Feia 14 anys que li seguien el rastre, però no hi havia manera d'atrapar-lo, mentre ell no parava d'atracar bancs. L'amor i les ganes de marxar a Brasil li van fer abaixar la guàrdia i aquell dia a Portugal segurament anava massa confiat. Fixeu-vos quines coses té la vida. Un home amb el sobrenom del solitario, perquè sempre actuava sol, acaba sent enxampat perquè un company d'atracaments de joventut el va delatar. Algú amb qui havia comès petits delictes més de 14 anys abans va ser qui va donar el seu nom a la policia. Però ara que el tenen detingut, els investigadors hauran de demostrar que ell és realment l'autor de tots els atracaments i de la mort dels dos agents de la Guàrdia Civil de Trànsit. Comença ara una feina important i seriosa per trobar proves. A nosaltres, però, se'ns acaba el temps. Veurem què troben a casa seva, sentirem què va passar al judici i veurem com aquest home va fer escola. Tot això en el pròxim capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folc. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Coincidint amb l'eclipsi solar, demà hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal, alguns situats a les comarques on es preveuen més visites, com el Priorat, el Segrià i la Terra Alta. Per minimitzar el risc, es prohibeix l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als pantans de Montmaneu, al Segrià i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Els agents rurals faran un desplegament especial amb 150 efectius, vigilant els espais naturals, demanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, li recomanaran tot això que avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
2: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards, i tampoc utilitzar fogonets de gas.
1: I si decidiu veure l'eclipsi des d'un espai natural, cal dur els gossos lligats, no llançar residus ni estacionar els vehicles en terrenys agrícoles i forestals. Més notícies amb la Txell Garriga.
3: Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes amb Tel Aviv el 2009 com a mostra de rebuig dels atacs israelians en la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest, doncs, és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després de que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués el president Nicolás Maduro en una operació militar el mes de gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans.
1: Colòmbia busca supervivents sota la runa pel terratrèmol d'ahir que ha causat almenys 200 morts, segons les autoritats regionals. El Servei Geològic Colombià ha registrat 47 rèpliques. El Ministeri d'Afers Exteriors i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que hi ha 164 espanyols sense localitzar, tot i que de moment no consta cap víctima. Jaume Duc és el conseller d'Acció Exterior en declaracions a 3Cat Info.
4: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
3: Un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat la possibilitat d'un acord per avançar cap al final d'aquesta guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què Brent ha pujat al voltant dels $90 al barril.
1: I el Consell de Garanties Estatutàries avala la llei de cambres que està tramitant al Parlament per unanimitat. Aquest òrgan consultiu ha resolt que la proposta impulsada pel PSC, Junts, Esquerra i el PP encaixa tant amb l'Estatut com amb la Constitució, també pel que fa a les conegudes com a cadires de plata. Són les vocalies de les cambres que el text permet reservar a les empreses que més diners hi aportin, el motiu principal pel qual els comuns i la CUP van decidir portar la norma al Consell de Garanties. Superat aquest procediment, la proposició de llei per actualitzar el sistema cameral català i regular-ne les relacions amb les administracions públiques podrà seguir el seu curs al Parlament a partir del setembre. I el Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp, ha tancat la 51a edició amb prop de 20.000 espectadors. L'organització celebra la bona acollida que han tingut els concerts que s'han fet en nous espais de la població Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició amb una quinzena de recitals en què han destacat també concerts com el de Joan Dausà o Siloé. En total, des del 30 de juliol fins ahir, per Cambrils han passat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització. Isaac Alvesa, un dels organitzadors, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats del festival, dels quals s'han exhaurit les entitats. entrades.
6: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapelle, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat.
5: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.
1: Ara els esports, Pau Dax.
7: Luca Hug s'ha classificat aquest vespre per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. El nedador de Sant Pere de Ribes ha batut el rècord d'Espanya i només l'ha superat el campió olímpic romanès David Popovici. I Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla a la final del relleu 4% estils. L'equip espanyol també ha fet plusmarca, però ha acabat sisè. El Barça ha confirmat avui que Roni Berdaggi té una ruptura del lligament creuat anterior del genoll dret. L'extrem suec, que es va fer la mateixa lesió el 2024, passarà per quiròfan. Avui han tornat als entrenaments el francès Jules Koundé i demà ho faran Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. Un Ferran Torres pendent que el Barça tanqui amb el PSG el seu traspàs al club francès. Avui Luis Enrique, l'entrenador precisament del PSG, no ha volgut parlar del possible fitxatge de Ferran en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa de demà. L'Astúria ha criticat el poc temps de preparació que han tingut els jugadors internacionals de cara a aquesta final. I als campionats d'Europa d'atletisme, a Birmingham, Jaime Guerra disputa en aquests moments la final de salt de llargada. Només ha fet un intent i per ara seria desè fora de les medalles. Aquest matí, Marta Mitjans ha trencat el rècord de Catalunya dels 800 metres i s'ha classificat per les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.

El búnquer.

0: 1865, Dearborn, Michigan, als Estats Units d'Amèrica.
1: Quin panorama!
0: Comencem en la misèria més absoluta, en una granja propietat de la família Ford, una família que s'està morint de fam. Ja fa unes quantes temporades que la collita és ben magra i això suposa un calvari.
1: Aviam, quants fills tenen i quants la palmen?
0: El matrimoni té 5 fills, sí. I se'n mor només un, la Margaret.
1: Ja tenien la pala preparada.
0: Sí, noi. No us preocupeu, però ja us avancem que el fill que ens interessa, que és el germà gran, sí, li aniran molt bé les coses.
1: Vinga, va.
0: Es diu Henry i des de ben petit té una mirada pura i brillant i és molt despert. Sense gairebé anar a l'escola, el petit Henry demostra una intel·ligència superior a la resta. L'estiu del 1873, amb la granja una mica més encaminada, el petit Henry Ford experimenta per primera vegada la vida què se sent a l'estar enamorat.
1: Home, amor d'estiu a la granja, eh? Ai, és preciós, sí, això.
0: A veure, sí, és un amor d'estiu, eh? Què? Però no és un amor ni amb cap noia ni amb cap noi.
1: Ai, Déu, la cosina.
0: No.
1: Què?
0: Bueno, la cosina és una noia, en principi.
1: Sí, però és cosina. És, primer és noia, però abans és cosina.
0: Abans que noia és cosina.
1: Sí, home, això sempre.
0: No s'enamora de cap ésser humà.
1: Ai, les gallines!
0: No! Jair, sisplau. No. El seu amor, l'enamorament, és més metafòric.
1: Ai.
0: En Henry s'ha enamorat d'una màquina de vapor.
1: Aquell reportatge de gent que estava molt enamorada del seu cotxe.
0: Oi, oi, oi, aquell senyor estirat a sota el cotxe fent petons al tub d'escapament. Mare de Déu.
1: Tio fregant-se pel capó, eh?
2: A mi me gusta mi cotxe.
1: Tallem. Una cosa és un quillo que li agrada el seu cotxe, sí, i l'altra era allò.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: Com estem.
0: En Henry s'ha enamorat de la màquina de vapor, tu. És una màquina molt rudimentària, és un trasto que serveix per embalar palla i perquè els jornalers facin la feina més de pressa. En Henry queda encisat amb aquella tecnologia. Demana al propietari que li deixi desmuntar la màquina per veure com funciona per dins.
1: Ostres.
0: Aquell és el dia més important de la seva vida. Després d'això, el jove Henry Ford mai no serà el mateix. Des de llavors, en Henry es dedica a desmuntar i analitzar tot el que troba. Sobretot els rellotges de mà. Li encanta veure els mecanismes que els fan funcionar. El nano és tan espavilat que comença a fer diners reparant els rellotges dels veïns del poble.
1: Bé, home, nano arreglat,
0: eh? Nano espavilat, sí.
1: Senyor, li arreglo el rellotge?
0: Sí.
1: Tira cap allà, fotré sí, dos hòsties, home.
0: Perquè...
1: Jair. Home, no, el primer Jair. Que penso és que em vol robar el rellotge, un
0: no,
1: nen.
0: Home, no. Que t'ha de robar el rellotge un nen petit?
1: Soc de Figueres.
0: Ah, clar. No sé com es viu allà.
1: Bueno, però... roben rellotges.
0: Vale. No, no, el nano ha riat perquè sí. Estem d'acord que en un moment o altre de la vida tots hem intentat desmuntar un rellotge.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: I mai hem aconseguit tornar-lo a muntar.
1: Mai.
0: Mai. És impossible.
1: Mai. He trobat un tornavís.
0: No, perquè hi ha una cosa molt puta que és que
1: sí.
0: Treus la tapa i hi ha una peça... Una salta volant, una. I ja dius, però, merda, merda, ja no he pogut veure com anava això.
1: No,
0: merda.
1: No. Si de normal un cargol,
0: sí.
1: Un cargol de 2 centímetres, cau a terra...
0: Ja no
1: el trobes. I fa un salt que és físicament impossible
0: sí, sí,
1: i
0: sí,
1: se'n
0: sí,
1: va,
0: sí.
1: No saps on, imagina't una molla de 2 mil·límetres.
0: No la trobes mai més.
1: Rellotgers, respecte des d'aquí, abraçada i escalf als rellotgers,
0: respecte,
1: perquè nano...
0: Respecte als rellotgers, per això el de Sant Hipòlit tenia un Doberman sota el taulell. És així?
1: No, perquè sabia muntar rellotges.
0: Exacte, exacte. En fi, sembla que les coses li van bé al nostre nano fins que, eix, les desgràcies tornen a casa els forts.
1: Qui se'ns ha mort?
0: La mare, la mare, pobreta.
1: Oh, no, la mare!
0: Sí.
1: Oh!
0: En Henry queda molt... Aviam, que la coneixíeu, o què passa?
1: Avui hi ha públic molt sentit,
0: sí,
1: tu.
0: Escolta,
1: què passa?
0: Aviam...
1: Les mares es moren, tu.
0: No, no n'havíem ni parlat, de la mare. Vull dir que tranquils, hòstia. En Henry queda molt afectat per la pèrdua de la seva mare. La relació amb el pare sempre ha sigut distant. Ella era qui mantenia la família unida. Sense la mare, en Henry no té cap motiu per quedar-se en aquella granja de mala mort.
1: Si la mare era l'excusa. Una granja. Què passa, que no vols quedar-te en aquesta granja de mala mort, Henry?
0: Doncs no. El 1879 marxa a Detroit per treballar en una fàbrica de màquines de vapor i el nano es torna un veritable expert. Al cap d'un temps fa un salt i el fitxen per una gran empresa que potser us sonarà. L'Edison Illuminating Company.
2: Ojo! Henry amaga els invents que l'Edison és un puto lladre.
0: No!
2: Sí, ho t'ho roba tot.
0: No és el cas, Jair. L'Edison i en Henry tenen una bona amistat. De fet, en Henry té total llibertat per treballar dins del taller. En Henry aconsegueix ser el cap d'operacions de la companyia Edison.
1: Ostres.
0: Ojo, eh? Malgrat que recordem que ell no ha estudiat ni enginyeria, eh? Ja sabeu que abans era diferent. Abans, aviam el títol, és igual, però el nano és arriat. Doncs, contractat.
1: A mi m'ha ve un tio que diu que sap arreglar rellotges...
0: Ja està.
1: I no, li demanaré un diploma signat pel rei d'Espanya?
0: No!
1: Ah!
0: No, que sap arreglar rellotges el rei d'Espanya? No.
1: No, però...
0: En té uns quants?
1: Sí. Això sí.
0: Sí. En Henry agafa el projecte que més li agrada i es passa setmanes investigant. L'Edison no el colla ni li exigeix cap mena de resultats. El motor de combustió és un invent molt nou i en Henry ara mateix està fent proves per crear el seu propi motor de gasolina.
1: Ostres.
0: Ho veu clar? La màquina de vapor quedarà endarrere. A partir d'ara els motors es mouran amb gasolina. Aquesta visió és la que has de tenir quan...
2: És aquesta.
0: Ei,
2: aviam,
0: no.
2: Això? Sí, sí,
0: ara,
2: sí.
0: Ara la gent voldrà tamagotchis. Clar, aquí això, si abans
1: Ostres,
0: d'allò...
1: Has de ser japonès, eh? Clar, és una altra mentalitat. Que no torni el tamagotchi, eh?
0: Que segur que tornarà, segur que tornarà el tamagotchi.
1: Sí, és bon moment perquè crec que la gent cada cop és més idiota.
0: Sí, sí, sí. No, és que el tamagotchi no torna perquè la gent no sap netejar una merda d'un robot, ja.
1: Ostres,
0: ja m'ha cagat el tamagotchi.
1: Ostres, hem anat molt avall, eh?
0: Hòstia.
2: Se m'ha cagat el tamagotchi, em suïcidaré. Bueno, no estem tan lluny d'aquí,
0: no,
2: ara
0: no.
2: Que penso.
0: En Henry ho veu clar, com us deia, que els cotxes a partir d'ara aniran en gasolina, diu ell. Des d'Alemanya, a més, també arriben notícies d'un tal Carl Benz que acaba d'inventar el primer vehicle mobilitzat amb motor de gasolina. El primer cotxe.
1: Que també, déu-n'hi-do, deixa'l anar, aquest.
0: En Benz.
1: En Benz, oh.
0: Déu-n'hi-do. En Henry veu que el món de l'automobilisme té potencial. Agafa tots els seus estalvis i decideix llançar-se a la piscina. L'any 1000... És metafòric, eh? Perquè si no, els bitllets es mullen.
1: Clar. No, heu d'estar al cas.
0: L'any 1903 crea la Ford Company. Després d'uns quants prototips, arriba el seu primer cotxe, el Ford Model A.
1: Molt bé.
0: I després d'unes petites modificacions, apareix el Ford C.
1: I el B?
0: El B no.
1: Se l'ha saltat?
0: No. Se l'ha saltat. És coses del màrqueting, Jair. El B no devia... El Ford B. Se confondrà con la lista Ford B. No lo hacemos.
1: Com és que el tio de màrqueting és sevillà?
0: És sevillà, no? És un tio que va fer màrqueting a Sevilla i, mira, va trobar feina allà a la Ford. No sé, no hi ha el Ford B. Hi ha el Ford A i van saltar directe al Ford C.
1: Vale.
0: El primer iPhone que hi va haver era el 3, ja. L'1 i el 2 no hi han sent mai.
1: Sí, que hi era.
0: No, senyor. L'iPhone 1 no hi ha sigut mai.
1: L'iPhone 1 jo me'l vaig comprar. Jo vaig ser dels idiotes que se'l va comprar.
0: El primer iPhone es deia iPhone 3. Com em mori aquí mateix. Com em mori aquí mateix.
1: No diguis això.
0: Perquè era l'època del 3G i li van posar iPhone 3 pel 3G. I llavors va ser l'iPhone 4, però l'1 i el 2 no hi han sigut. Buca, allà, el director del programa, que s'ha ofès i ho està buscant perquè no pot confiar en la meva paraula. Pots confiar en mi, sisplau, una vegada a la vida? iPhone 3. Bueno, en fi.
1: Bueno, endavant.
0: Ford B.
1: I després quin B?
0: Després de moltes proves, ara sí arriba el cotxe que revolucionarà el mercat.
1: El model D.
0: No, el model D tampoc existeix. Estem parlant del Ford Model T.
1: El T, el turbo. T. Vaya pepino.
2: Allà, pepino, loco!
0: El Ford T.
1: Derrapa molt bé aquest cotxe,
0: sí.
1: Però el clàxon...
0: Justet. Amb l'entrada del nou segle, els cotxes s'han refinat una mica. Ja no són simples cadires amb quatre rodes i un motor. Ja tenen un aspecte de cotxe modern. Estan coberts, tenen llums davanteres, portes i una carrosseria com cal. Però què té d'especial el Ford T respecte als altres automòbils? Doncs que és el primer automòbil fabricat massivament, utilitzant la cadena de muntatge.
1: Val. Model T.
0: El model T. En Henry s'ha adonat que això de fabricar cada cotxe de forma manual representa massa temps i massa diners. Per canviar la dinàmica de la seva empresa s'inspira en la manera de treballar dels escorxadors.
1: Ah, molt bé.
0: L'animal mort és qui es mou per la sala a través d'unes cadenes que hi ha al sostre.
1: Clar, a sobre que és mort, que es mogui ell.
0: Exacte. I has estat mai amb un escorxador?
1: Doncs sí, i ojalà no hagués entrat mai.
0: Ja et dic jo també que veient el panorama, val més que es mogui el porc. No, perquè, bueno...
1: Que està més flamenco que els altres.
0: Bueno, hi ha gent que els hi fan fer uns horaris, pobra gent, que...
1: Ah, bueno, sí. L'horari de l'escorxador, cuidado, eh?
0: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do.
2: Què és aquesta fressa a les 3 de la matinada? Ah?
0: Doncs mira, gent allà, anar obrint porcs en canal, amb uns ganivets ben grossos,
2: que
0: i amb unes condicions ben petites.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Els treballadors de l'escorxador no es mouen del seu lloc, és la peça que es mou cap a ells. Els treballadors es queden quiets i s'especialitzen a fer una sola feina. Aquesta és la idea que vol aplicar ell. En aquest cas, el cotxe, mitjançant unes politges i unes cadenes, es mourà per la fàbrica i anirà quedant muntat. Un mètode que encara es fa servir avui en dia, eh?
2: Bueno, els treballadors de la SEAT...
0: Sí, que porten aquelles potes.
2: Sí, senyor.
0: Porten com unes
2: semblen
0: potes...
2: Semblen cíborgs, eh?
0: Sí, hòstia, és molt raro, allò.
2: Molt, molt, divertit, eh?
0: Bueno,
2: de veure-ho.
0: Ah, anava a dir 5 minuts, sí, però 8 hores, per gràcia que et facin aquelles potes.
2: Sí. Has de cargolar un cargol 8 hores al dia, el mateix cargol.
0: El mètode de producció en cadena continua sent el mateix i això va ser gràcies al senyor Henry Ford. I no només això, atenció ara perquè el que direm és gros. El nostre amic impulsa una nova classe social fins llavors inexistent. La classe mitjana.
2: Això és molt gros.
0: Mira, la de la rola.
2: Sí. Deu ser una altra. Aquesta deu ser una altra, poder.
0: Ja sabeu que la revolució industrial, a part dels avenços tècnics, també es caracteritza per les males condicions dels treballadors. Doncs bé, en Henry Ford és el primer de pagar-los un sou com Déu mana. El doble de la mitjana de les altres fàbriques.
2: Què dius?
0: El doble, eh? Primer de tot, vol tenir uns treballadors contents i motivats. Creu que els diners motiven més que no pas les fuetades.
2: Mira, qui ho havia de dir?
0: Mira.
2: Qui ho havia de dir? Però algú havia de dir.
0: Algú. Doncs pues va ser ell.
2: M'està passant. Aviam, anem a fer una enquesta entre els treballadors.
0: Vostè vol que l'anem pagant?
2: O que li donem més diners? Home, ja aviam.
0: No contesti ho he ràpid!
2: És que lo de... Jo lo dels diners no he provat.
0: Ah, aviam.
2: O sigui, l'altre sí que va bé.
0: Sí.
2: Però
0: provem-lo
2: els diners.
0: A veure.
2: No, després t'acomoda el treballador, que hi ha més fuetades.
0: Vol també que els seus treballadors tinguin prou diners perquè siguin els primers que vulguin comprar-se un Ford.
2: Ah.
0: Si un treballador es compra un cotxe que ell mateix fabrica, és la millor publicitat que es pot fer.
2: Home, aquí està molt fi, eh? Home, el tio fa la cervell,
0: És lo de la dependenta del meu marit dels mateixos pantalons. Sí o no?
2: Té els mateixos pantalons, sí.
0: Sempre que estàs mirant uns pantalons, ve la dependenta. Mira, el meu marit els té iguals.
2: Perfecte.
0: I va perfecte.
2: Perfecte. Doncs, guita, com que el seu marit és David Beckham, també vols comprar bé.
0: Per tant, en Henry Ford és un dels principals impulsors de l'anomenada classe mitjana. Obrers que per primer cop a la vida no es foten de gana. De fet, obrers que tenen prou capacitat econòmica per viure bé, tenir una casa i fins i tot un cotxe.
2: Bé, Ford!
0: I espera, perquè encara no hem acabat. El nostre amic inventa els caps de setmana festius.
2: Què?
0: Sí, dona festa als treballadors perquè puguin relaxar-se i puguin gaudir del seu nou cotxe, quan vagin a donar un vol amb el seu Ford.
2: Però, o sigui, ell va inventar... Henry Ford va inventar els pixapins?
0: Més o menys.
2: Ostres!
0: Sí, sí.
2: Ostres!
0: Els hi va donar temps lliure i un cotxe, que és el pitjor que li pots donar.
2: Bueno, tu vols destruir el planeta, vols carregar-te la humanitat, temps lliure i un cotxe. Endavant. He inventat el quillo.
0: La classe mitjana també ha de tenir els seus inconvenients, però els pixapins en són un clar exemple, tu. Però, bueno, aquesta manera de treballar es converteix en el fordisme, en diuen. La producció en cadena per abaratir temps i costos i fer el producte molt més assequible que la majoria per la majoria de les butxaques. A en Henry li devem els caps de setmana festius, que no és poca cosa.
2: No
0: és poca cosa, perquè si no seria treballar dilluns a diumenge. També li devem la producció en cadena per abaratir temps i costos i fer el producte molt més assequible. En Henry escriu les seves teories. Llegeixo textualment notes. Diu: hem de portar el treball a l'obrer, en lloc de fer desplaçar l'obrer cap al treball. El resultat d'aquests dos principis és reduir la necessitat de pensar per l'obrer. Cap treballador hauria de fer un pas innecessari, cap treballador s'ha d'inclinar. Hem de reduir tots els moviments de l'obrer al mínim. Sempre que sigui possible, hem de fer una cosa en un sol moviment. No hem de tenir ni un segon de més ni un segon de menys.
2: Ostres, molt fort, eh?
0: Sí que va fort, sí. Sí.
2: I
0: espera't, continua. Diu,
2: sí.
0: L'home que col·loca una peça no la fixa. La peça només pot quedar completament fixada després de la intervenció de diversos obrers.
2: Val.
0: D'acord. Molt bé, Henry.
2: Vale, Amancio.
0: Precisament per això augmenta el sou dels obrers. A partir d'ara, un sol home es passarà col·locant una peça 8 hores diàries durant la resta de la seva vida. Això és més avorridot, ja.
2: Home, sí.
0: Sí.
2: Aviam, què tal la feina?
0: Bueno hi ha hagut un moment que hi ha un cargol que no l'he collat tant.
2: Però després sí.
0: Val.
2: Vale.
0: En Henry crea una indústria milionària i aconsegueix revolucionar el sector. Del Ford T es produeixen un total de 15 milions d'unitats.
3: Ojo, eh? Que et quedi un euro per cotxe.
2: Un euro per cotxe i siguen a Henry Ford
3: podria més. Ja són 15 milions d'euros, eh? Poder sí que li quedava una mica més d'un euro.
2: Poder una mica més, sí.
0: El nostre amic és tan avançat al seu temps que l'any 1925 dissenya el primer cotxe pick-up per treballar al camp.
2: Home!
0: És un Ford T modificat amb una gran caixa darrere per guardar-hi les eines. Ja m'ha guanyat aquí.
2: Aquí ja te té.
0: Ara,
2: aquí ja pot, ja pot fer coses
0: ara,
2: dolentes.
0: A partir d'ara, passi el que passi, per mi té el meu vot positiu en Henry Ford.
2: D'acord, d'acord. Deixem-ho així, no crec que passi res dolent.
0: Hauria de ser algo molt gros perquè em faci canviar d'opinió.
2: Val, vinga, va.
0: Els grangers i pagesos el fan servir per treballar al camp. Els cotxes forts són pràctics i robustos. Tothom n'està encantat. És l'orgull d'un país.
2: Visca!
0: Visca en Henry, el meu ídol.
2: Aviam.
0: En Henry... No pot passar gaire res més. Queden poques pàgines, eh?
2: No pot passar cap
0: pàgina. Hi ha de girar molt la història.
2: Aviam.
0: En Henry s'ha fet gran i volta cada cop menys pel despatx. La seva vida ha sigut tan trepidant que ens hem estalviat de dir-vos que s'ha casat i fins i tot ha tingut fills. Ara que la família es cuida de l'empresa, ara que en Henry té temps lliure, comença a escriure una columna d'opinió al diari.
2: Això sap fer de tot, aquest home.
0: De tot, de tot.
2: Que bé, tu.
0: En Ford, però, no és el típic columnista que escriu sobre el semàfor de la cantonada o que critica la lentitud del transport públic.
2: Ah, no?
0: Ell va una mica més fort i en la majoria dels articles carrega contra la comunitat jueva dels Estats Units. Diu que ells dominen les finances, que són uns usurers i que estan enfonsant l'economia del país. La classe mitjana, allò que ha costat tant de crear, els jueus l'estan dinamitant.
2: Home, m'estimo més els articles d'en Quim Monzó, però bueno, tot deu tenir el seu públic.
0: A principis dels anys 20, el seu antisemitisme encara es fa més evident amb la publicació d'un llibre que es titula El jueu internacional, el gran problema mundial.
2: No sé si es crida això als camps de futbol.
0: A veure, no se li ha de negar que el títol té ganxo. El títol rima.
2: Sí.
0: I és un títol que rima i sempre crida.
2: Jo internacional, gran problema mundial. Vale.
0: El llibre, que en realitat és una recopilació dels seus articles més extrems, té molt d'èxit, especialment a Europa. Bueno, especialment a Alemanya.
3: Ai, ai, ai, ai.
0: Va fer la pick-up.
2: Jo estava amb tu.
0: I els caps de setmana lliures, eh?
2: Jo estava amb tu, però està agafant un giro...
0: No té per què agafar
2: no sé
0: cap
2: si
0: giro.
2: Que no sé si l'he vist venir.
0: Aviam,
2: el llibre es publica a Alemanya, dius?
0: Ah, sí, sí, i cau en mans d'un vell conegut del búnquer, un tal Adolf Hitler, que aquells anys tot just està començant amb això de la política.
2: Ai.
0: Hi ha qui diu que els escrits de Henry Ford
2: acaba la frase.
0: La frase comença amb "hi ha qui diu". Vull dir, tampoc ens ho agafem al peu de la lletra. Hi ha qui ho diu.
2: Què?
0: Que els escrits d'en Henry Ford van contribuir en gran part a la construcció del nazisme.
2: Hòstia, has de fer una pick-up molt ben parida, per tapar això. Hi ha de quebre molta cosa al maletero, eh?
0: Tu me'l vols agafar per la pick-up, però jo te dic...
2: El què? El cap de setmana.
0: Hitler?
2: Sí.
0: No ha existit mai.
2: Val.
0: No hi ha hagut mai camps de concentració.
2: Val.
0: Ara.
2: Agafa'm, perquè no sé si vull respondre.
0: Ara tu, el dissabte, allò que t'agrada el dissabte i el diumenge, d'anar a donar el vol, eh? Res, eh? Ben res, eh? Què?
2: Aquesta enquesta?
0: Aquesta enquesta?
2: No es pot fer perquè és delicte, però... És delicte a Alemanya. Aquí no podem fer.
0: Cadascú que s'ho contesti.
2: Va,
0: cadascú
2: sí.
0: Que s'ho contesti, sí. Per ell. No volem pas saber-ho. Ai, senyor. L'Adolf queda meravellat amb els escrits i les teories d'en Ford.
2: Sí.
0: L'admira tant que, atenció ara, en Hitler decideix comprar una foto d'en Henry Ford, emmarcar-la i penjar-la al seu despatx. Home. Aquí quan tu veus el teu retrat al despatx d'en Hitler... Home, ha d'impressionar.
2: Al revés és delicte.
0: Sí.
2: Però jo, dia d'avui, em puc penjar un retrat d'en Henry Ford al quarto i no passa res.
0: Exacte.
2: Si home, què t'agrada d'en Henry Ford? Cony, m'he inventat el cap de setmana.
0: Ah. En Hitler és un gran admirador del nostre protagonista. Pensa que en Ford és l'únic americà que val la pena, l'únic que no l'han pogut doblegar. El Mein Kampf escriu... Són els jueus els que governen la borsa de valors dels Estats Units. Cada any que passa es converteixen més i més en els mestres que controlen els productors d'una nació de 120 milions. Però per la fúria dels jueus, encara hi ha un home que es manté independent. Henry Ford.
2: A veure... Mira, mira, Paquita, que surt un aquell llibre!
3: Sí. A veure, en el moment en què veus el teu nom, en el Mein Kampf...
2: En el Mein Kampf? Ei, aviam, és que ho has fet molt bé o molt malament?
3: Sí, noi. Anys més tard, un cop al poder, l'Adolf intenta aplicar totes les seves teories a Alemanya. De fet, això que el poble, la classe mitjana, tingui un cotxe per les seves necessitats, li ha semblat una molt bona idea. El Volkswagen, el cotxe del poble,
2: sí,
3: és una còpia del Ford. És un cotxe produït en cadena, relativament barat de fer, i que a la llarga serà assequible per la majoria de les butxaques.
2: Home, tots els quillos. Mm? Comprar un Polo GT!
3: Ah!
2: Aquell cotxe.
3: Sí.
2: Tant de que no s'hi ha enterrat gent allà dins, nano.
3: Ai... Mentrestant, als Estats sí. Units, la Lliga Antidifamació, el del poble jueu, denuncia en Henry pels seus articles difamatoris.
2: Home, trobo que han trigat prou.
3: Durant el judici, en Henry s'excusa dient que ell no escriu els seus articles d'opinió, que només els firma, que són els seus ajudants qui els redacten.
2: Què dius? Però què dius?
3: Jo ja t'he dit que l'he defensat, que feia la pick-up. Que feia la pick-up?
2: Va fer la pick-up.
3: I els caps de setmana.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Diu que ell va massa enfeinat per escriure,
2: ja,
3: que
2: ja, ja.
3: Va fer els 3 o 4 primers articles i llavors ho va delegar.
2: En el nano que collava els cargols,
3: que ho escrigui ell.
2: Acabem a la columna.
3: Com a molt, llegeix el titular i el primer paràgraf. Ja està.
2: Val.
3: I llavors firma. Però ell diu que no és antisemita.
2: Molt bé.
3: Que si és culpable d'alguna cosa és de firmar un article que no ha llegit i que li sap molt greu, si algú sap fer. Sap sí. greu.
2: Que Hitler té una foto meva al despatx, sí.
3: Això,
2: però això no és culpa... Això és cosa d'ell.
3: Ho ha triat ell. Tu no tries qui t'admira, tampoc.
2: No. És veritat.
3: Clar. Quan l'acusació llegeix els articles més antisemites, en Henry fot cara de sorprès i diu que definitivament ell no hauria permès que es publiquessin uns articles com aquells. Al capdavall sembla que en Henry no és tan antisemita com semblava.
2: Bueno, ho hem aclarit una
3: sí.
2: mica, sí.
3: També és veritat que a començaments dels anys 30 alguns periodistes enganxen en Henry Ford finançant polítics antisemites.
2: Bueno.
3: Però bueno. Durant la dècada dels anys 30, sí. veient que a Alemanya les purgues de població jueva són cada cop més habituals, en Henry declara en diverses ocasions que el llibre El jueu internacional, el gran problema mundial,
2: sí.
3: Això sí que ho va escriure ell, i que n'hauria de llançar al mercat una nova edició. Noi, és que em fa una de freda, una de calenta, aquest, eh?
2: Ja no saps per on agafar-lo, al
3: no,
2: final.
3: No. L'any 1938, el cònsol alemany dels Estats Units li atorga la condecoració de la Gran Creu de l'Orde de l'Àguila Alemanya.
2: No sé quina condecoració és, però a mi em sona nazi.
3: Ho és. I molt. És la condecoració més alta que l'Alemanya nazi pot donar a un ciutadà estranger. En Henry Ford ha tingut aquest honor pel seu incansable treball, per la feina ben feta i per les seves opinions antisemites.
2: Bueno, no ens precipitem. Com és? Aviam, com és la medalla aquesta?
3: Eh?
2: Com és?
3: Bueno, és una creu daurada.
2: Sí?
3: És una creu daurada.
2: Val, sí. com la creu de Sant
3: sí,
2: Jordi?
3: No li donguis més importància,
2: val,
3: tampoc.
2: D'acord.
3: Sí que és veritat que té 4 esvàstiques, però... si vols veure la creu, la veus. Bueno, en Henry també podria...
2: Home, pot dir que no la vol.
3: Exacte, doncs pues no ho diu, se la queda. En Henry accepta la creu, encantat de la vida, i quan esclata la Segona Guerra Mundial, opina que ha sigut culpa dels banquers jueus internacionals sí. i no pas dels nazis.
2: Ah.
3: Opina que els nazis són la conseqüència dels banquers que controlen Alemanya. S'ha de dir que un cop comença la guerra, en Henry, ja amb Toyota també en té una de pick-up ben parida, vull dir que...
2: Sí. Ho has de mirar tot amb la
3: sí,
2: perspectiva del temps.
3: Exacte. De fet, la Hilux m'agrada més que l'altra, eh? Que la Ford, a mi m'agrada...
2: Sí, que el Ford vell...
3: Jo la Ford sempre hi que era una merda.
2: Sí. Sempre té molts problemes. Ara, que sí, els de la Ford volen sí. patrocinar aquest programa...
3: No passa res.
2: No passa res de la

0: Abans de la guerra, la companyia Ford havia tingut vincles amb enginyers alemanys, sí, però ara opera únicament pels Estats Units i per guanyar la guerra. La realitat és que durant la guerra els familiars d'en Henry tenen el control de la companyia. Ell es passa els dies pololant pel despatx.
1: Ostres, és aquell l'amo d'empresa que està, que no acaba de tocar.
0: No li digueu res a l'avi. No li digueu res.
2: Aquí la té un retrato meu.
0: És boig, és boig. No, que sí que és veritat.
1: És veritat, això és veritat.
0: L'any 1947, en Henry Ford, esquizofrènic i malalt, acaba morint d'una hemorràgia al cap. Tenia 83 anys. Henry Ford, tu, el voleu veure?
1: Sisplau, aviam la foto.
0: Oh, senyor elegant, eh? Sento l'olor de colònia des d'aquí.
1: Sí? Sí, colònia forta, però, segurament, eh?
0: Guaita'l.
1: Ostres!
0: Net i polit.
1: És com, Francesc Macià sense bigoti.
0: Sí que és veritat. Sí.
1: Que porta una mica d'escarola, aquí, penjant.
0: Bueno, com una cosa aquí a la solapa de l'americana, un adorno.
1: Corbata de fantasia, sí, mirada molt pura i brillant.
0: Aviam.
1: Anem a veure si en Henry Ford, l'antisemita de la companyia Ford...
0: No condicionem el vot del públic.
1: No.
0: Tal com dius una cosa, no, digues l'altra. L'inventor de la classe mitjana...
1: I del cap de setmana.
0: Correcte.
1: Sí. Aviam, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
3: No!
1: No ha agradat ben gens,
0: no
1: Peyu.
0: Ha agradat, noi.
1: A tu, allò de la pick-up, t'ha agradat,
0: però... A mi la pick-up, sí, ja t'he dit que
1: resta...
0: sí. Noi, llavors tenia això altre.
1: Tenia allò altre.
0: Doncs res, Henry Ford no entra al búnquer.
3: Fuera, fuera! Fuera, fuera! Fuera!
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
0: Molt difícil arrencar a cantar just quan comença la cançó, eh?
5: No, és quan acaba de parlar el senyor, directament has de cantar.
0: Directe, vale, ho provarem. Proveu-ho des de casa.
1: Proveu-ho des de casa. Neus Ocell, bon dia, què tal?
5: Bon dia.
1: Henry Ford.
5: No em cau bé.
1: Tu tenies un Ford.
5: Sí?
0: Haver-hi pensat.
5: Moment, que ho sàpigues.
1: Tenies un Ford Fusion.
5: Sí, tenia Ford Fusion, és veritat. Sí, vaig heretar-ho de l'avi.
1: Ah, doncs aviam seguirem la pista de l'avi, aviam si va estar amb Henry Ford. No,
0: tu tenies un Volkswagen.
1: Sí.
0: Jo no he tingut mai cap Ford, fixa't.
1: Jo Ford no n'he tingut cap, tampoc.
0: Mai, eh?
1: No,
0: a la vida.
5: No.
1: Però, bueno, escolta, no passa res. No passa res.
0: Recordeu tots els cotxes que heu tingut?
5: Sí.
1: Home,
5: sí. Passa que no me'n recordava d'aquí. Bueno, sí que és un blanc, un altre gris, però no me'n recordo gaire.
0: Les marques, no?
5: Sí.
1: Ostres, Déu-n'hi-do. El meu primer cotxe va ser un Opel Kadett.
0: Opel Kadett? Hòstia.
5: I un Golf, eh? Sí.
0: Un Golf.
5: Sí, me'n recordo d'això. Era de quarta mà.
0: Sí, però era un golf.
1: Ja aguanten aquells cotxes.
5: Vinga, va, som-hi. Amb la vida que va tenir el nostre Henry, va decidir publicar un llibre, i no estic parlant del jueu internacional, el gran problema mundial, sinó d'una autobiografia.
0: Sí.
5: Ell, va parlar d'ell, que és el que més
1: coneix. Home, si tens una vida interessant, no
0: s'ha d'explicar bé que ho facis.
5: Penseu que els seus cotxes van tenir molt d'èxit, i l'any 1918 la meitat dels automòbils que corrien pels Estats Units eren Ford T.
1: La meitat, eh?
5: Sí, és molt, eh? A la biografia explica com els venia i transcriu la frase publicitària, d'acord? Així que tens la pregunta. A veure, gent de Palma.
0: Primera fila del búnquer avui, gent de Palma de Mallorca.
5: Es diu Palma i prou, es veu.
0: Però és per ubicar.
5: Que sí? No, jo no vull problemes. A veure, vaig per la pregunta.
1: És que estic veient la samarreta que porta la Margalida.
5: Ja es veu.
0: Imitant la tipografia de Metallica i posa mallorquina.
1: M'encanta.
5: A veure, diu, quina d'aquestes frases és la que va escriure Henry a la seva biografia explicant com venia els cotxes?
1: Aviam.
5: Opció A. Quan conduïu el nostre cotxe, semblarà que voleu.
0: Bueno, justet.
5: Aquesta seria la primera. Opció B. Els homes que condueixen el nostre cotxe es senten poderosos.
0: Bueno.
5: I opció C, qualsevol client pot tenir el cotxe del color que vulgui sempre i quan sigui negre.
1: Oh. Bueno, el cotxe.
5: Sí.
0: S'entén que sí,
5: sí,
0: no?
5: Sí, color negre.
1: El cotxe.
5: Jo no sento res.
0: Jo tampoc sento res.
2: Ha mort un aparato, eh?
1: Ha mort un aparato?
5: Bueno,
0: ha mort un aparato.
5: D'acord. Bueno. Que et podeu contestar igualment, sense, perquè vosaltres total... Sí.
0: Ha marxat una...
6: Ui, quines eren? Quines eren?
5: Sí, A, B i C.
6: A la B.
5: No, A, quan conduïu el nostre cotxe, semblarà que voleu. Sí. B, els homes que condueixen el nostre cotxe se senten poderosos. Sí. I C, qualsevol client pot tenir el cotxe del color que vulgui, sempre i quan sigui negre.
6: La B.
0: Sembla
7: que sí.
0: La B?
6: La B.
5: La B.
0: La B.
5: Anem a veure si és la B.
1: Què ha passat?
5: Doncs mira, es veu que els anava millor si compraven el cotxe de color negre.
0: Ah, sí?
5: Ja que la pintura s'acaba molt millor que l'altre que venien, que era vermell. Llavors, mira, podeu triar el que vulgueu.
0: El que vulgueu.
5: Ara, que sigui negre.
0: Que sigui negre. Sí, bueno, això... Però això hi ha gent que té certa... Hi ha algun cambrer d'algun restaurant que...
5: Sí.
0: Que sempre... No, agafa el que vulgui. Hi ha els... Però els calamars? Els calamars, aquest calamar... No, però que... és que no m'agraden els calamars. No, però els calamars...
1: Però els calamars són bons.
5: Sí, però Peyo, sense anar més lluny, ell mateix ho fa.
0: Què, jo no
5: faig? Home, sí, sí, mare de Déu, si ho fas. Si ho fas, teniu un punt de fred? Un punt de fred, no? Teniu un punt de fred?
0: Condiciono una mica la resposta de la gent per la temperatura, perquè fa calor aquí al búnquer, llavors jo engego l'aire condicionat, quan a la gent els hi pregunto, que teniu calor? I tothom diu que sí.
1: Tothom diu que sí. No, gent, no se senten gens pressionats.
5: Vinga, seguim?
0: Sí.
5: Tot funciona,
0: Tot funciona, doncs vinga, semblaria que sí.
5: Després del gran èxit del T, penseu que tots els policies de Mèxic que anaven amb aquest model...
1: Home, si els policies de Mèxic l'han triat,
5: ja està.
1: És que
0: és el que corre.
1: És que és el que...
5: Sí. I a part, que ha de ser molt espaiós perquè tenen aquells barrets.
0: Sí.
5: Vull dir que, clar, va venir una altra vegada el Ford A, d'acord?
0: Ford A.
5: Sí, que ja sabem que va existir. Simplement que rescaten el nom del primer cotxe, model A, i també fan un cotxe nou per substituir el T, d'acord? Però moltes lletres.
1: Sí. De veritat, però tant costava pensar un nom? Bueno, després s'han posat
0: Ford Cadet, Ford Fiesta.
5: Sí.
1: Fiesta,
5: Llavors, l'any 1928, ja amb la marca consolidada, en Henry fa entrega de cotxes Ford a uns quants influencers de l'època, no?
0: Bon,
5: com ara.
0: Molt bé.
5: Sí, ja veieu que això dels regals a VIP ve de lluny, no?
0: Està bé.
5: Llavors, la pregunta serà per la gent de Sant Pere de Torelló.
0: A veure.
5: Que la pregunta serà a qui li va regalar un Ford A?
0: Ai.
5: Opció A, el seu amic Thomas Alva Edison. Opció B, el seu amic Adolf Hitler.
0: Ai, ai.
5: I opció C, en Miguel Primo de Rivera.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
8: Què?
9: Què
8: creieu?
9: Què dius tu?
8: La B, no?
9: La B?
8: La B.
9: És
8: la B.
9: Què vols dir?
8: No.
9: Sí?
5: Què us sembla?
8: No sé.
9: Què dius tu, Bruc?
8: No sé. Aquestes persones.
5: No?
9: Va, digues, va.
0: A, B o C?
8: La B.
0: La B.
5: Anem a veure si és la B.
0: Adolf Hitler.
6: No!
5: No!
1: Ostres, Primo de Rivera?
5: No. Edison, eh?
0: Ah, mira.
5: Sí.
1: El seu amic, eh?
5: Encara que sembli impossible, l'Edison i en Harrison Ford.
0: Henry Ford.
5: Tot i ser competència, van continuar tenint una gran amistat i en Henry li va regalar un cotxe.
0: Mira que maco.
5: Tela, tu.
0: Molt bé.

0: No sabem si el nostre convidat d'avui va tenir un fort en algun moment, però el que sí que sabem és que sap vendre entrades pels seus concerts.
1: Sí, tant, això
0: no?
1: Sí.
0: Això cadascú. Sí. Vas tenir un fort?
2: No.
0: No?
1: Quin cotxe tens?
2: He estat de Peugeot.
1: De Peugeot.
2: Bastant de temps, de i ara em cedeixen una furgoneta.
1: Ah.
0: Bé.
2: De? Mercedes.
1: Mercedes, bueno, bé, bé, escolta.
2: La Mercè.
1: La Mercè.
0: Ahir us vaig comentar que al Búnquer havíem parlat algunes vegades del cantant que tenim aquí al costat. Aviam. Doncs va, sentim-ho.
1: Aviam.
3: En Joan Dausà, el seu objectiu no és fer cançons que em posin content.
1: No.
0: Que n'hi havia
1: no.
0: una d'estiu.
3: En Joan Dausà et vol fer plorar.
1: Sí.
3: En Joan Dausà vol que estiguis...
1: I quan te té trist...
3: I quan te té trist...
1: Te fot el link de la venda d'entrada...
3: I compres.
1: I caus allà.
3: I compres.
1: I omple el Sant Jordi.
3: I compres.
0: És cert que té algunes cançons tristes, però també d'alegres. El que passa
1: sí, sí.
0: és que és cert que el tempo no és a tot drap. No és un flying free.
1: Bueno, també, clar, si toques el piano, entenc que tampoc pots fer...
2: Bueno, per això agafo altres músics perquè li fotin més canya.
0: Clar, sí. Moltes són d'amor, però és que penseu que el nostre convidat no va tenir la típica història d'amor, així que l'ha de relatar en forma de cançons. Ho ha de poder treure, això de que hi hagi un amor d'aquesta sí. pel·lícula, no? Ell va conèixer la seva dona actual fent-se passar per guiri.
1: Què?
0: Això se m'ha dit. I el van clissar. Que també és maco.
1: Bueno, això ens ho explicaràs, eh?
0: Sí, suposo que sí, no, que ens ho explicarà. També és famós per la seva nata monumental contra el terra,
1: oi,
0: quan
1: sí.
0: es va voler llençar al públic mentre cantava i ningú el va rebre amb els braços oberts. No sé si va ser abans o després de compondre la cançó Caure no feia mal. Quan va ser, abans o després?
2: Primer vaig fer la cançó.
0: Primer vas sí. fer la cançó
2: després
0: de Caure
2: vaig voler
0: no
2: comprovar-ho.
0: I després es va voler comprovar. El que sí que sabem és que només va tenir uns quants blaus, no? I
2: sí.
0: que res més. Afortunadament, el nostre convidat no és només conegut per caure, sinó per... perquè això només va ser una anècdota. Ens ha regalat moltes cançons que són conegudes per tothom i són totes molt sentides. De fet, ens ho explica ell mateix.
4: Quan faig cançons, normalment ploro, quan les faig. Perquè connecten amb alguna emoció, que no vol dir que l'hagi viscut jo, però que connecto amb l'emoció.
0: Es podria dir que no forma part del col·lectiu de senyors cunyats que no ploren mai
1: no.
0: i que s'avergonyeixen de fer-ho. I només per això, tenint en compte que n'hi ha pocs com ell, el Búnquer és molt benvingut. Rebem amb un fort aplaudiment a Joan Dausà.
1: Escolta, et vas a fer passar per un guiri per conèixer la teva xicota?
2: Bueno, és que era abril, Cadaqués, era una nit que no hi havia ningú, i estava amb un col·lega i veiem pel passeig quatre o cinc noies i vam dir, fem veure que som guiris, i així és l'excusa de, perdoneu, sabeu on són? El carrer de la festa. Ens van pillar tan ràpid que ens van prendre el pèl i ens van dir que no era, saps?
1: Perfecte.
2: Però clar, com que no hi havia ningú més a Cadaqués i només hi ha un carrer de la festa, ens vam tornar a trobar. I allà va...
1: Bé.
0: Bé, com molta gent, en Joan Dausà té un sobrenom. Tupeio, sí. per exemple, tens el sobrenom de Peio.
1: Sí, correcte.
0: No? Que és més conegut que el teu propi nom.
1: Sí.
0: Doncs el cas d'en Joan Dausà és el contrari. Poca gent sap com l'anomena la seva família.
1: Mm.
0: Així que la pregunta anirà per aquí. A veure, gent de Barcelona. Tens aquí. Ui, ens posem les mans al cap. Quin és el sobrenom d'en Joan Dausà? Opció A, Llorenç. Opció B, Pupes. I opció C, Turi.
1: Dificilíssima pregunta, eh?
5: Molt.
0: Sí, eh?
5: Llorenç.
0: Llorenç? Llorenç, no, Llorenç, no, diu.
1: Llorenç,
5: Pupes.
2: Exacte.
1: Sí.
0: La C.
1: La C.
0: La C, anem a veure si és la C. Turi.
1: Turi.
3: Correcte! Què passa, Turi? D'on ve això?
0: Molt bé, Joan, això?
2: Jo crec que de petit, diuen, hi ha diverses versions. Una que semblava com un turet. Hi havia una cançó de Bressol que deia Turito, Turito, Turet, no sé què,
0: sí.
2: i d'aquí vam anar cap a Turi.
1: Semblaves com un turet.
2: De grossot.
1: Eres gros.
0: Sí.
2: L'altra versió és que tenia els ous molt grans, també.
3: O que tenies síndrome de Turet, però això suposo que...
0: Encara t'ho diuen o no?
2: És una cosa que...
0: A casa,
2: sí, petit comitè.
1: Només la família. En Turi. En Turi,
0: en Turi.
1: Hòstia, està bé. En fi, l'ha encertat a l'última fila del Búnquer i ja està, no? La primera i la segona l'heu cagat. Noi, doncs ens sap greu.
0: No cal reforçar això, tampoc.
1: Només a l'última fila del Búnquer podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Aquest magnífic pack de bolets en conserva que s'emportarà...
3: Qui encerti la cançó de la Neus. Home.
0: Sí, sí.
1: Molt bé,
6: Nadal.
1: Molt bé. Estofada. D'estopa. Això ho ha endevinat en Quico. En Quico Alsina, que s'emporta els bolets. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.
6: Bravo.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
3: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Els dijous, paella,
5: canó,
6: pastanaga
4: i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
7: acabo bé, estimo,
4: i Bruno Oro.
8: No tallis l'impú!
4: I després, amb els Oscars.
9: Són superfamosos.
10: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
4: Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma 3Cat dijous a la nit.
11: Queda clar. Gràcies.
12: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xandall Llavina.
13: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
12: Revolució 4.0, amb Xandall Llavina.
0: De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
13: Som revolucionaris digitals.
14: Les tasques d'extinció van bé.
15: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
15: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
1: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
17: Hola, Neus, Peyu, Jair. Soc la Maria, la maquinista naval de Lleida, que viu a Southampton. No sé si us en recordareu de mi, però vaig anar a veure's a Vic i us vaig prometre que aniria al Museu del Titanic.
18: Ah, és veritat!
17: Doncs bé, no només hi he anat, sinó que m'he emportat a la Tubi. Us envio unes fotos del museu i també del memorial que hi ha a la ciutat per als maquinistes navals i als músics del Titanic. Un parell de coses més. Una, aquí al Regne Unit, a la gent li falta un sàndwich per a un pícnic, en comptes d'una patata pel quilo. Oh. I la segona... us volia preguntar si us ha passat algun cop, així com a mi, que no heu visitat algo, que és famós, que està a prop de casa, i se us ha quedat així cara de boniat o no, quan us han preguntat que per què. Moltes gràcies pel programa i moltes gràcies per alegrar-nos la vida. A mi i a molta gent més. Adeu.
19: Quina il·lusió. Aquesta noia ens va venir a veure al búnquer confidencial, a l'Atlàntida de Vic, i ens va explicar que era de Southampton, i nosaltres li vam dir, ostres, i has anat mai al Museu del Titanic? I ens va dir que no. Dic, ostres, però per l'amor de Déu, no, això no pot passar.
20: És una vergonya, això.
19: I ens va prometre que aniria, que ens enviaria fotos, i així ho ha fet. Ens ha enviat una foto del Titanic amb la tuberculosi, la nostra mascota, just a sobre la vitrina on hi ha la maqueta del Titanic. Que els guardes de seguretat, si la van veure, devien pensar que no estava massa bé del cap. I tenim alguna foto més, mira. Ostres, la tuberculosi
20: home,
19: aquí.
20: Home, en un camarot del Titanic.
19: En un camarot del Titanic. Molt bé, tu. Molt bé. Moltes gràcies.
18: Joan, has vist Titanic?
21: Sí, clar.
18: Sí,
21: La vaig veure per primer cop a Cinema La Fresca, a Molins de Rei.
18: Ah, hòstia.
21: Sí, clar, o sigui, a l'aire lliure, no?
18: Però ja plorant allà...
21: Sí, tots plorant a l'aire lliure.
18: Clar, clar, que bonic, eh? Sí.
19: Bé, bé, bé. Teràpia de grup.
21: Exacte.
19: Podria donar una banda sonora de Joan Dausà, Titanic.
21: Totalment.
18: Sí.
19: No, pas de ser fàcil de cantar, allò, de la Celine Dion.
18: Perquè hi ha una octava.
19: Espero que no acabis com la Celine Dion, però vaig veure un documental.
21: Si ho va fer molt bé l'altre dia, no?
19: A on?
21: A París.
19: Ah, sí? No la vaig veure. Jo he vist
21: el juliol va inaugurar... No va ser ella la que va inaugurar?
19: Sí. Ah, sí, sí, és veritat. Sí, és veritat.
21: Sí. Que va ser increïble.
19: Sí. Tens raó.
21: Però que mentrestant ja havia passat.
19: Hi ha un documental que està ben llampada, Ben llampada.
18: Ah, sí? És que la van pintar malament.
19: Bueno, té com una malaltia que queda rígida, no sé què li passa, es medica molt i... Bueno. Mireu-lo, el documental, si teniu oportunitat, perquè déu-n'hi-do.
20: Mireu Titanic, si no l'heu vist.
19: Titanic, sempre.
18: Sí, en Bruc de Torelló té una pregunta.
19: Bruc, quants anys tens, Bruc?
22: Tinc 10 anys.
19: 10 anys, endavant.
3: I el que us volia preguntar és que estem a punt d'adoptar un gat i encara no sabem quin nom li posarem.
19: Home. Ah,
3: Turi. Si ens podeu ajudar a posar-nos.
19: Turi, posa-li Turi.
18: Jo crec que Turi està bé.
19: Turi, que és el sobrenom de...
21: És una opció, és una opció. És una opció.
19: Tens mascotes, tu, Joan, o no?
21: I jo tenia una gossa que es deia Trisca. Que
19: Trisca.
21: Però un gat, clar, és que posar un nom a una mascota és molt divertit, eh?
19: Sí, sí.
21: Molt divertit. Has de triar si vols cachondeo o si vols seriositat. D'entrada...
5: Endavant, endavant. No, no, segueix, que no, sembla que aquesta teoria és molt...
21: No, tinc la teoria, però no tinc els noms, eh? O sigui, saps què vull dir? O sigui, no tinc els papers finals, els papers finals.
5: O sigui,
21: però... Tu has de triar si vols cachondeito,
5: sí,
21: o si és un nom com emotiu, que representa... Ah,
18: aquell
21: no?
18: Típic, no? Jo en coneixia un que tenia el gos que es deia pregunta-li.
21: Ah, clar.
19: Pregunta-li. No, no, bromes d'aquestes no.
18: No feu. No,
5: el gos que es diu com
19: tu... Com es diu?
18: Pregunta-li.
5: No ens agrada dir com tu.
19: Vinga, Bruc. Bruc, teníeu alguna idea o no de nom de gat? Tens alguna opció sobre la taula? No, eh? Estàs obert a totes les propostes.
5: Sí. Però està bé que les mascotes tinguin nom i cognom. Jo sóc molt fanàtic d'això.
19: Sí, això està
21: bé. A mi em fa gràcia quan una mascota li posa el nom d'una altra mascota. O sigui, un gat que es diu Lloro. Que...
18: Ah, hòstia!
5: Home! Sí. Sí, jo coneixia un tio que tenia un gat que es deia Porc.
21: Sí, és
18: veritat,
5: no?
18: Ho has dit.
5: Està molt bé, això. Vinga, Porc.
18: Sempre fa gràcia, això.
5: Sempre.
21: Vaig a treure el porc.
5: Sí,
18: sí.
5: Endavant.
18: Sí, sí, sí.
5: Espera, que hi ha el porc aquí.
19: Tu mateix tria, Bruc. Li sí. pots posar Turi, li pots posar el nom d'un altre animal.
5: Sí. Sí. Josep Maria és bon nom.
19: Li pots posar Peyu, posa-li Peyu, també. Sí. Mira, clar. Li pots posar Sam, el gat insubmergible, que el vam tenir aquí al búnquer.
18: Sí.
19: Neus, no sé si algú més vol fer alguna altra pregunta.
18: Sí, mira, en Tomeu de Palma té una pregunta i a més tenen coses per donar-nos.
19: Oh, Tomeu.
5: Tomeu, agafa el micròfon que tens aquí darrere.
19: Són de Palma i porten coses.
5: Cuidado.
19: Sí, aviam què serà.
6: De Palma i de Sencelles.
18: Sí, de la Margalida.
6: Tenim una ràdio allà i perquè vegeu que estan molt informats i que sabem que vos faltaven tasses...
19: No ho puc creure.
18: Més tasses?
19: Ostres, ara al final no sabrem què fer-me tantes tasses.
18: No pateixis.
19: A veure.
6: També, mira, aquí.
19: Goita, goita.
5: Aviam, tenim
6: glaces. És una plataforma audiovisual que començarem aviat.
5: Això, home, això és preciós.
6: I també... Vos duim una biografia...
19: De l'Aurora Picornell.
6: De l'Aurora Picornell.
19: Qui és l'Aurora Picornell?
6: Militant comunista, assassinada pels feixistes, i que va ser revictimitzada pel president del Parlament de les Illes Balears.
19: Ah, amigo, ara sabem de qui parlem. Sí, senyor.
6: I na Margalida du coses més...
19: Més d'experiència.
21: Bé. Sí, és
18: una sobrassada. A més coses, eh?
5: Quines tasses tan maques. Aprofito per dir que encara no hem llançat les tasses de les exnòvios de la Neus, encara són aquestes.
18: Doncs, encara són a casa.
5: Però hem de fer neteja.
19: Són ben boniques, sí, aquestes. Margalida, què ens has dut? A veure.
8: Us fiqueu sempre els vegetarians.
19: Sempre ens fiquem amb els
5: vegetarians. No ens portis...
8: Malgrat,
5: ai, Déu meu, que ha portat quinoa.
8: El millor producte de Mallorca.
5: Sí?
8: Sobrassada i llangonissa. Sí!
9: Sobrassada! Sobrassada!
18: Això... Joan, t'agrada tot això? Tu ets vegetarià?
21: A casa som vegetarians, la meva dona i les meves filles.
5: Oh, sí? No, però un moment.
19: Sí? I tu...
21: Jo sóc vegetarià a casa.
19: A casa.
21: Ah, ah, sóc carnívor social.
18: És bona idea.
21: Està bé, no? No menjo la societat.
19: Està
21: sí,
19: bé.
21: No, però és veritat, quan amb els amics menjo carn i peix.
18: Clar, però té tot el sentit del món, perquè estàs solidaritzant.
21: A casa, clar.
19: És que quan una bossa, quan una bossa hi ha trossos que transparenten perquè hi ha...
21: Sí, perquè
19: l'oli ha atacat, és que dintre hi ha algú bo, eh?
21: Sí.
5: No pots equivocar-te. Fa una olor, nano.
18: I també hi ha coses, eh?
5: Que és... Ostres, nano.
21: Molt bé.
18: Joan, has anat a Mallorca?
21: Hi vaig molt.
18: Hi vas sovint, eh?
21: Molt.
18: Com és? Per què tan sovint?
21: Tenim, la família té casa a Ses Salines, prop de Santanyí. Llavors hi anem molt. I el trampó i el tombet és el que no para per casa de passar. Eh? L'alternativa a la sobrassada és la coca trampó, que és aquesta coca de ceba, pebre...
19: Com una coca de recapte.
21: Pebre verd i tomàquet, no? Tomata? Boníssima.
19: Que bé.
21: Sí.
19: Com... Volíeu fer alguna pregunta?
18: Sí, en Tomeu, no? Ha dit?
19: Tomeu?
22: Vols... No, només era...
19: Només era fer l'entrega, eh?
5: Escolta, ens agrada això, tu. Només regals.
19: Moltes gràcies i molts ànims i records a la gent de les Illes,
18: sí,
19: que teniu prou feina.
18: Sí.
19: Déu-n'hi-do.
23: El búnquer. Nou horari. Noves sensacions.
5: Realment aquesta biografia, per començar la temporada... Fluixeta, perdona, eh? Perdona.
19: Pensa
5: no
19: que això va al migdia ara, que la gent també és un altre tipus.
23: Ens n'hem anat al migdia per no haver de sentir que no hi ha programa per culpa d'un partit de l'Espanyol. El Búnquer, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
24: Bona nit, Jair, Neus, Peyu, personalitat de Catalunya que has vingut a acomiadar-te.
2: Acabo de comprar unes entrades per anar al teatre i m'agradaria saber la vostra opinió sobre l'enganyifa, el timo i l'estafa de les despeses de gestió. Ui. Quines despeses de gestió si sóc jo el que busca la web, tria el seient, imprimés l'entrada o, en el millor dels casos, porto la meva entrada al mòbil i m'estàs cobrant unes despeses de gestió? Però quina gestió, si no fotos res? I a sobre no et cobren una despesa de gestió per la transacció, no, no. Si compres 6 entrades, són 2 pavos que et cobren per cada entrada. 12 euros de despeses de gestió d'un paio que no ha fet ni una sola gestió. Apa, adeu, visca Catalunya.
19: Carai, tu!
20: Tema molt polèmic. Joan Dausà, respon.
18: Té molta raó.
21: Sí, això de visca Catalunya... és com per suposar que no serà un català el qui ha fet les despeses de gestió, no? O sigui, em cago en això, visca Catalunya. Aquí,
19: sí,
21: ja, és una cosa estranya, eh?
18: Home,
21: i de cop tu et fas l'esforç de posar una entrada barata i de cop dius, algú s'està forrant o cosa sí. Que jo no estic cobrant una entrada.
20: Sí, home, fa poc, a la gira dels Oasis,
21: sí.
20: Hi ha hagut una espècie de problema que les entrades van dir, sortint a preus populars i de cop li han 3.000 euros les entrades.
18: Oh, carai, sí,
20: ha passat alguna cosa? Algun, aviam... Hi ha hagut algú pel mig que...
21: Sí, algú.
19: Jo he de dir que em dedico a la venda d'entrades, també, i a vegades jo no sé exactament, vull dir que he contractat serveis i no sé exactament què són aquestes despeses de gestió, eh?
18: Això també, tu, Joan, també
19: has de passar,
18: no?
19: Has de passar,
18: sí,
19: has de passar.
18: Sí. Vens entrades i també deu haver-hi alguna cosa que no...
21: Sí, no ho tinc controlat, la veritat, eh? O sigui, no sé si els promotors agafen una part i l'altra part és per la... És que no ho tinc controlat.
18: És que no ho teniu controlat, eh?
21: Això se'ns està escapant.
19: Se'ns està escapant perquè, et diré més, les empreses que tu contractes com a artista perquè et gestionin el ticketing ja et cobren a tu un tant
18: també
19: per cent
18: gestió,
19: per cada
18: eh?
19: Entrada venuda. S'ha
21: de tornar a comprar l'entrada a l'estanc del poble.
19: Exacte.
20: Sí. Això mateix.
19: Això estaria això molt bé. Veritat. Joan Dausà actua dissabte a Madrid, entrades a la venda una hora abans al pavelló.
21: Exacte.
19: I a l'estanc Paquita.
21: A la sortida de l'AVE. De...
20: Sí. On anaràs a buscar directament a casa d'en Joan Dausà.
21: Aquesta és l'altra.
20: Llavors ja tot net. Necessiteu un company vostre que organitzi una empresa
21: sortiria a compte. Perdona, surt més sí. A compte. Tenir un tio contractat que vagi a casa de qui ha comprat l'entrada i li porti...
20: Sí.
21: No sé què estic dient.
19: Que pagar
18: les euros de gestió.
19: Sí. Mira, arribem al final del programa. Ens queda només un minutet perquè en Joan ens pugui contestar alguna pregunta.
21: Ai, mare.
18: Vinga, va.
20: Vinga, comencem.
18: Primera pregunta. Ens pots explicar ràpidament alguna anècdota que t'hagi passat a l'Argentina?
20: Què t'ha passat?
21: Hosti, sí, ràpid. Ah. Ràpid, a veure. Vam anar a veure... Tenim entrades per anar al Boca-River de futbol. Vaig estar un mes vivint allà. Tres mesos vaig estar. I el dia abans s'anul·la la Lliga perquè hi havia hagut un assassinat, ja sabeu, la Lliga Argentina.
19: Oh, carai.
21: La Lliga Argentina.
19: Ja sabeu.
21: Llavors, ens van dir, si es va tornar a fer el partit... Em queden 10 segons, no sé...
19: No,
21: quin susto, estava com corrent molt.
20: No pateixis.
21: Llavors, ens deien, vigileu perquè és molt perillós anar a veure un partit així a la Boca, al barri de la Boca, que és on hi ha l'estadi del Boca. I llavors vam dir, bueno, érem estudiants, teníem poca roba, i vaig dir, jo, si m'atraquen i he de tornar despullat a casa, vull anar amb el que té menys valor. I vaig anar al Boca River en pijama.
18: I portaves un entrepà per si volien compartir-lo?
21: Molt ben lligat. El tema és que després no va passar res i el següent partit, que ja va ser el River Boca, ja vaig anar vestit normal. Però sí que aquesta cosa de dir, no saps on vas, potser estan tan zumbats que jo em posaré un pijama.
19: Molt bé, perquè es pensin que estic més zumbat que ells.
21: Que diguin, aquest no l'atraquem, és que segur que no val la pena.
19: No, aquest no. En fi, Joan, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies. Que vagi molt bé l'aventura dissabte a Madrid. Us seguirem de prop.
21: Va.
19: Tots els que hi aneu, doncs, bueno, que ho celebreu fort, que serà una cosa ben bonica.
18: Ai, sí.
19: Nosaltres hi tornarem a la 1 del migdia al Búnquer a Catalunya Ràdio, com sempre. Que vagi bé. Adéu-siau.
18: Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Colòmbia continua volcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, el Chocó, a l'oest del país i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de l'Espriu ella anunciar que declararà aquest dimarts l'emergència econòmica a tot el país des de l'epicentre de la catàstrofe.
2: Aquí està haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor.
1: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Més notícies amb Montse Poblet.
3: El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres, i és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal pels conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista P7. En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de la P7, per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
4: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
1: Un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament dels Estats Units. L'atac coincideix en la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, ha refredat la possibilitat d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra.
3: La Comissió Europea anuncia un acord amb TikTok i Meta, que engloba, entre d'altres, Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. Segons Brussel·les, les plataformes cooperaran amb verificadors per controlar els continguts. Es vol evitar que tornin a córrer missatges com els que anunciaven que no retornaria al Marroc les persones que entressin a Ceuta nedant, després d'una sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol. Una informació distorsionada que es va fer viral. En paral·lel al control de xarxes, Brussel·les insisteix que els migrants que arribin a territori espanyol seran retornats. Ariana Podestà, portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
1: Gemini, l'assistent d'intel·ligència artificial de Google, ja ha superat els 1.000 milions d'usuaris actius mensuals. L'anunci fet per la mateixa companyia calma els seus inversors, que en les últimes setmanes han vist com els seus rivals d'OpenAI i Anthropic havien llançat models més potents, sobretot per generar codis informàtics. L'enduriment de la competència es veu reflectida en les accions de Google, que havien caigut un 9% des de finals d'abril. A tres dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona, els veïns dels barris s'afanyen a enllestir tots els decorats. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del Carrer Verdi del Mig.
6: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
1: Esports, el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat per a la final dels 100 metres lliures de demà a l'Europeu de Natació de París, després d'acabar segon a les semifinals amb rècord d'Espanya.
3: Nil Cadavall i Irene Círcole s'han quedat sense medalla a la final del relleu 4% estils. L'equip espanyol també ha fet plusmarca, però ha acabat sisè.
1: El Barça ha confirmat avui que Roni Barbagi s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll dret. L'extrem suec, que es va fer la mateixa lesió el 2024, passarà per quiròfan.
3: Avui ha tornat als entrenaments del club blaugrana Jules Koundé i demà ho faran Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. Un Ferran Torres pendent que el Barça tanqui amb el PSG el seu traspàs al club francès.
0: Fins aquí les notícies.
7: Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
8: 70.603 70603, sèrie 39.
7: Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
9: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll. Els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz. El naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
10: Seria vida i miracles amb el vinil.
9: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
12: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
13: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
14: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
13: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
14: L'eclipsi de la teva vida.
13: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
15: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
16: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3Cat.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
20: Revolution. People that will change the world. Revolution. It's a revolution.
5: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

0: Avui, doble sessió de Silicon Valley. Primer farem un recorregut per alguns dels indrets més emblemàtics d'aquesta zona de Califòrnia, com per exemple en la mateixa casa on va viure Steve Jobs i on trobem els seus pomers que van inspirar el nom d'Apple. Uns espais que ja són història. Ho visitem amb Jesús Buenafuente i també us oferirem una conversa amb un enginyer català, l'Oriol Nieto, que treballa a l'empresa Adobe, la coneguda dels PDFs. Dos grans persones, dos grans professionals. A més, a la secció emprenedoria, a quilòmetre zero, parlarem, atenció, de la fira audiovisual més important del món, que aviat es tornarà a fer a Barcelona, a casa nostra. I acabarem el programa amb la secció Tech Talks i parlant de la importància de l'anàlisi de dades per trobar les millors estratègies de mercat per vendre el teu producte. Ja sabeu, els dissabtes, a l'API Web Revolució, sempre, nou capítol, i els diumenges de 10 a 11, de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que ens trobareu també a les xarxes socials d'aquesta casa. Com serà el món de demà? Com serà el món del futur? Comencem a revolucionar-nos.
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: Tornem de viatge a Califòrnia. Jesús Buenafuente és el director de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya, d'Acció, a Silicon Valley. Representa també la Generalitat a Silicon Valley, a Acció, i des d'allà ajuda a moltes empreses i emprenedors que estan instal·lats en aquella zona, o gent que hi vol anar i que vol establir algun tipus de vinculació o negoci. A nosaltres ens va ajudar molt a l'organització en el viatge i a contactar amb molts catalans i catalanes que treballen a Silicon Valley. I amb ell vam voler fer un recorregut per alguns dels llocs més emblemàtics i amb història del centre neuràlgic de la tecnologia mundial.
2: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
3: Voltar per Silicon Valley és com viure en una pel·lícula. L'any 1971, el periodista Don Hoffler es va inventar el nom de Silicon Valley per referir-se a la zona de la vall de Santa Clara, on s'hi acumulaven empreses de xips de silici. A partir d'aquí va començar la llegenda d'un lloc únic al món. He quedat avui amb el Jesús Buenafuente, que és el director de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Silicon Valley, perquè em faci de guia per alguns llocs més emblemàtics de la història de Silicon Valley.

0: Jesús, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Què fa un català com tu treballant aquí, a San Francisco? Explica'm la teva història.
1: Doncs el meu background és en administració i direcció d'empreses i sempre m'havia motivat molt l'àmbit de la tecnologia i no hi ha cap lloc millor al món que combini també tecnologia i empresa com Silicon Valley.
0: És el teu somni treballar aquí?
1: És el meu somni. Estar aquí és el meu somni, realment. Sempre és el que havia buscat.
0: La teva feina és ajudar, explica'ns una mica, startups catalanes que es vulguin venir a instal·lar a Califòrnia i l'altra també buscar inversió d'aquestes grans tecnològiques que avui ens envolten perquè apostin per Catalunya o Barcelona?
1: Sí, podríem dir que és una mica això. D'una banda, el nostre objectiu és ajudar empreses catalanes en el nostre cas, en la nostra oficina de l'àmbit tecnològic, sobretot, però ajudar empreses catalanes a que puguin internacionalitzar-se, a que puguin ser més competitives gràcies al tipus de tecnologia o de clients que hi ha a Silicon Valley. I després també ens interessa molt ajudar a empreses americanes a que puguin anar a Catalunya, que puguin entrar a Europa a través de Catalunya, Barcelona o bueno, qualsevol zona de Catalunya, en realitat, i que ho facin a través del nostre suport. Els oferim suport a nivell legal, a nivell de cerca d'ubicacions, a nivell de posar-los en contacte amb universitats catalanes, també a nivell de oferir-los qualsevol tipus d'ajut fiscal també que puguin necessitar. Una mica posar-los i que facin la carta als reis i nosaltres els ajudem a establir-se.
0: Després m'explicaràs exemples reals, però vull explicar als oients del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio que hem vingut davant del garatge d'HP a Palo Alto. Aquí és està considerat el bressol de Silicon Valley. Aquí Bill Hewlett va fundar l'any 1939. I és un símbol, podem dir, de l'emprenedoria tecnològica. Jesús, explica'm una mica aquest garatge que a mi em té fascinada avui.
1: és un emblema, és un símbol molt típic de Silicon Valley, perquè al final l'emprenedoria i la forma de fer les coses i d'innovar aquí es pot fer a qualsevol lloc, en aquest cas amb un garatge de fusta, no? La història de Silicon Valley va començar realment aquí. Aquest garatge està a 10 minuts de la Universitat de Stanford, que és una de les universitats top 3 a nivell mundial, i el problema que tenien als finals dels anys 30 és que la majoria d'estudiants molt talentosos, amb molta formació darrere, acabaven anant a la costa est dels Estats Units, que és on més ofertes laborals hi havia i on les empreses innovadores més salaris podien oferir. Per evitar això, un dels professors de Stanford va decidir donar suport a Bill Hewlett i David Packard perquè poguessin desenvolupar la seva recerca i tecnologia molt a prop de la Universitat de Stanford. Gràcies a això, el que van fer és que a la casa que tenien llogada, una casa de fusta típica d'aquella època, van agafar el garatge i van començar a construir un oscil·lador d'àudio. Un oscil·lador d'àudio és una eina que es fa servir en cinema, es feia servir en cinema, i van vendre a Disney, que va ser el primer client d'HP, diguem, de Hewlett i Packard, per produir la pel·lícula de fantasia, que és una pel·lícula doncs, dels anys 30. Gràcies a aquest producte van aconseguir molt finançament que van fer servir per seguir fent recerca en l'àmbit tecnològic. Això va crear, diguem, un cercle virtuós entre la indústria, estudiants que sortien de Stanford, entre la universitat que aconseguia rebre tot el feedback de lo que necessitava la indústria,
0: clar,
1: i va haver també una font d'inversors privats que posaven molt finançament darrere.
0: Per tant, quin valor té avui la cultura del garatge, no? Com a símbol de creativitat i risc empresarial, perquè tenim exemples com el Google Garage, no? També el de Steve Jobs. La cultura tecnològica neix als garatges, és veritat això?
1: La cultura tecnològica es pot fer a qualsevol lloc. O sigui, per mi el punt final és que, i el que ens demostra l'èxit que han tingut aquestes empreses, és que el valor real d'una idea que pot arribar a créixer tant com Google, com un Apple, no rau tant en els recursos que té darrere, que òbviament és important, però el realment interessant és que pots, si la idea és bona i la gent que hi ha darrere impulsant-la és bona, pot tirar endavant, amb un garatge, amb una oficina, a qualsevol lloc, realment.
0: Amb el Jesús també hem visitat de prop les instal·lacions de Google a Palo Alto, que són immenses perquè hi treballen 182.000 persones a tot el món. Evidentment és una de les empreses tecnològiques que ha innovat més. Com explicaries, no?, també als oients? Els mateixos treballadors són emprenedors?
1: Sí.
0: Com ho fan,
1: La cultura de la innovació a Google està tan impregnada en l'ADN de l'empresa que tots els treballadors tenen el 20% del seu temps a l'oficina, diguem, que poden dedicar a projectes personals. Gràcies a això, per exemple, hi ha hagut iniciatives com Google Maps, que va sorgir d'un projecte intern d'un grup d'empleats que van veure que es podien millorar molt els mapes que feia servir la gent per navegar i va acabar sortint Google Maps i va acabar sent un producte per si mateix. Lo mateix va passar, per exemple, amb Gmail. No? Van veure que es podien millorar el correu electrònic que hi havia en aquell moment i van acabar creant doncs, el Gmail. Tot això demostra que si es dona llibertat als empleats, al final és gent amb moltíssim talent, no? Si es dona llibertat i es dona màniga ampla perquè puguin desenvolupar productes o serveis que creuen que tenen sentit, acaben sortint coses interessants, com podem comprovar.
0: Per exemple, també Waymo, que és aquest cotxe autònom que he vist a San Francisco i que molt poca gent sap que és de Google, no, Jesús?
1: Mm-hmm. Sí. Alphabet és la companyia paraigües a la qual pertany Google, a la qual pertany YouTube, Waymo, totes aquestes empreses. En aquest cas, el model és diferent. Amb Waymo, el que va fer Google, que fa amb moltes altres empreses, va ser una adquisició. No venia d'un projecte intern, sinó que més aviat és una adquisició d'una empresa que van veure que tenia moltíssim potencial per créixer i per bueno, créixer exponencialment.
0: Aquí veiem que la història reflecteix que el model de l'startup a petita escala amb visió global inspira a milers d'emprenedors, no? Mm-hmm. Seria una bona definició?
1: Totalment. Les startups que neixen aquí, moltes vegades, són idees que aprofiten al màxim la tecnologia possible que tenen al seu abast i que fins i tot moltes vegades, a l'hora de desenvolupar un producte, pensen en quina tecnologia hi haurà disponible en 4 o 5 anys per ja estar preparats per aprofitar aquesta tecnologia. Això ho veiem, per exemple, amb el cas de la intel·ligència artificial. Moltes empreses tenen en compte l'estat, fan una previsió de l'estat en el qual estarà la IA o qualsevol altra tecnologia, impressió 3D, 5G, robòtica, etc., i ho incorporen en el seu model de desenvolupament de producte o servei perquè bueno, ja calculen que en 4 o 5 anys podran incorporar certa tecnologia que ara no està disponible.
0: Avui que estem parlant amb Jesús Buenafuente de l'emprenedoria tecnològica mundial, hem de parlar també de l'Apple Garage, hem de parlar de Steve Jobs, evidentment que va fundar Apple el 1976. Es diu que, hi ha una llegenda, diu que al jardí hi havia un arbre Apple Pomera que va inspirar el nom de l'empresa, tot i que el nom realment va sorgir per sonar més amigable i proper. Quina és la veritat, Jesús?
1: Això no ho sap ningú. Jo crec que sí que és veritat que al jardí hi ha uns pomers de la varietat Macintosh. Les pomes són varietat Macintosh, que és el que va donar nom a Mac. I la realitat només la sap Steve Jobs, suposo.
0: Però sí que realment podem explicar als oients que hi ha aquest arbre del pomer.
1: Mm-hmm, així és, sí. Al jardí hi ha els pomers. Steve Jobs al final vivia en una casa a Palo Alto, en una zona residencial, amb la qual bueno, no tancava ni la porta. Ell sempre deia que deixava la porta de casa oberta i és una casa com qualsevol altra al mig de Palo Alto.
0: Tornem a parlar dels emprenedors catalans, de les empreses tecnològiques que estan invertint a Catalunya. Explica'm alguns casos, no?, que heu fet, per exemple, el cas d'Intel, no?
1: En el cas d'Intel, per exemple, els hi vam donar suport perquè desenvolupessin un projecte de col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center. El Barcelona Supercomputing Center és un dels centres de recerca més punters a nivell europeu i aquest projecte de col·laboració en concret consisteix en desenvolupar un laboratori per crear microxips per supercomputadors que puguin arribar a l'escala Z-scale de computació. Aleshores, bueno, ja, sempre que venen projectes de Silicon Valley cap a Catalunya, sempre tenen aquest component de tecnologia puntera que el nostre objectiu és que s'acabi integrant en l'ecosistema català.
0: Quines empreses també apostaran o han apostat, em diries, tecnològiques per nosaltres?
1: Tenim els exemples de Meta. Meta va fer una sèrie de contractació de persones a Barcelona pel Departament de Revisió de Contingut. També tenim exemples d'Apple. Apple va començar a Passeig de Gràcia amb un equip petit d'enginyers que portaven i ara doncs, s'ha anat expandint i ja tenen un equip força més gran, aproximadament uns 50 enginyers, si no recordo malament. I n'hi ha moltes d'altres. La majoria d'empreses tecnològiques d'aquí utilitzen Barcelona com a seu del sud d'Europa perquè hi ha moltíssima disponibilitat de talent, hi ha moltíssima moltíssim feedback que també reben de les universitats, no? De la Universitat Politècnica, UAB, UB, bueno, totes les universitats catalanes. I bueno, hi ha una font de talent que és molt atractiu i de qualitat de vida que és molt atractiu per a aquestes grans tecnològiques.
0: Treballar aquí, Jesús, deu ser un màster, no? Permanent. Què hi has après, diries, aquí? Què aprens?
1: És un màster cada dia. Jo vaig arribar aquí com a becari fa bastants anys ja, fa uns 7 anys, i la veritat és que tot el que s'aprèn aquí es pot integrar realment a Catalunya, perquè bueno, hi ha moltíssim marge per aprendre i per integrar coses. Un dels aprenentatges més importants que vaig veure és la importància que donen les empreses, les startups de Silicon Valley, al creixement exponencial. Sempre que van a parlar davant d'un inversor a intentar aixecar finançament, fan molt èmfasi en la importància de, bueno, en que el seu model de negoci és molt escalable i en certs atributs que han de tenir en comú totes aquestes empreses. Aquests atributs estem parlant, per exemple, d'aprofitar al màxim els actius que ja existeixen. Un exemple d'això seria Uber. Uber, en el seu, diguem, balanç comptable, no té cap cotxe, però en canvi és una empresa de transport que ha disromput completament el sector del taxi. Airbnb és el mateix, no? És una empresa d'allotjaments i si mirem el seu balanç comptable estic segur que no tenen cap hotel o cap edifici d'allotjaments. Totes aquestes empreses han utilitzat actius que ja existien de tercers i els han integrat en el seu model de negoci. Ells actuen com a plataforma, posen en comú oferta i demanda i bueno, són extremadament lucratius i el model de negoci és escalable, com hem pogut veure.
0: Avui en dia la intel·ligència artificial és molt important, hi ha un boom. Ens ha sorprès que hem vingut a San Francisco i hem vist que OpenAI, l'empresa que tothom parla, que té ChatGPT, que el tenen 800 milions de persones al món, no té logo a l'edifici. Jesús, a mi m'ha sorprès això. Què passa?
1: Sí, són, bueno, volen mantenir molt l'anonimat i intentar ser el més discrets possibles. Al final, a San Francisco tenim ChatGPT, OpenAI, que han produït ChatGPT, tenim Google, que ha produït Gemini, tenim Anthropic, que ha produït Claude AI. És el centre neuràlgic mundial del desenvolupament dels models de llenguatge d'AI. Aleshores, hi ha moltíssima competència també amb empreses xineses, com DeepSeek, per exemple, que poden generar els mateixos resultats amb models que són molt més eficients a l'hora de fer la computació. El problema que hi ha i el que estem veient és que, com que es necessita tanta inversió en capital per generar centres de dades i tant consum energètic, perquè aquests models al final consumeixen moltíssima energia, aigua, etc. Hi ha tanta demanda que aquestes empreses necessiten el govern, necessiten el sector públic que els ajudi, si no és amb finançament directe, que sigui doncs, amb loans, amb préstecs, no? Amb aquest tipus de recursos. I hi està havent molt lobby d'empreses com OpenAI, que ho fan fins i tot en públic, si escoltes qualsevol discurs de la CEO d'OpenAI, es veu molt clarament com estan demanant al govern que els ajudi amb recursos per construir més centres de dades, volen reactivar centrals nuclears a Califòrnia per suplir tota la demanda extra d'energia que hi ha. És un problema, però bueno, l'avantatge que té és que aquesta tecnologia està avançant molt ràpid i ens farà molt més competitius com a usuaris, com a empreses, etc.
0: Per acabar, els emprenedors catalans, si volen venir a Silicon Valley, què els diries? És un ecosistema amable per les startups que venen o és una jungla?
1: És una jungla. No és gens amable. Jo sempre faig la comparativa amb l'Everest. Venir a Silicon Valley a aixecar finançament o a vendre a Califòrnia és com pujar a l'Everest. Has d'haver pujat moltes muntanyes abans, has d'haver anat potser a Llatinoamèrica, potser a altres països europeus, a mercats més amables, i al final doncs, ja seria arribar a Silicon Valley, que és un mercat molt, molt lucratiu. Hi ha moltíssima disponibilitat per pagar serveis i productes que no passa en altres llocs, però sí que és veritat que la competència és brutal. Ja estàs competint amb empreses o amb emprenedors xinesos, estàs competint amb empreses índies, que n'hi ha moltíssims aquí, amb altres emprenedors i empreses americanes. Aleshores, és molt complicat i requereix molta presencialitat. És molt important que, si es vol entrar al mercat de Silicon Valley, es vingui en persona aquí i es faci molt networking i es parli amb inversors, amb possibles clients, tot en persona.
0: Per molts anys, Jesús Buenafuente, gràcies per aquesta visita que ens has fet. Gràcies a ell hem pogut veure també racons especials de Silicon Valley. aquesta part de Califòrnia, que és tan important i que ara mateix controla una bona part de l'economia mundial. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer.

0: I ara podreu escoltar la conversa que vaig mantenir amb un altre català que fa més de 15 anys és als Estats Units, és l'Oriol Nieto, un enginyer de l'empresa Adobe. Aquest gegant és imprescindible a les oficines i als ordinadors de mig món. I aquesta és la conversa que vaig tenir amb ell des d'un gratacel amb vistes fantàstiques a San Francisco. No us perdeu la seva passió també per la música. Té un grup també molt especial.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
0: Soc amb l'Oriol Nieto, enginyer a Adobe, perquè la gent se situï, podríem dir que és l'empresa de software que ha creat, entre d'altres, Photoshop i Acrobat. És l'empresa que va crear els PDF, els coneguts PDF que fem servir tots. Uns 22.000 treballadors i uns 12.000 milions de facturació. Oriol, benvingut al Revolució 4.0. Com vens a parar aquesta empresa? Quina és la teva història?
2: Moltes gràcies. Doncs mira, vaig venir a Estats Units fa 16 anys amb una beca de la Caixa a estudiar estudis de postgrau. I vaig estar un any fent un màster aquí a Califòrnia i 5 anys fent el doctorat a Nova York i tot en temes de tecnologia musical. I després vaig començar a treballar fa 10 anys aquí a la Bahia de San Francisco a l'empresa que és Pandora, que és com la precursora de Spotify i d'altres serveis de streaming de música. I treballava en temes de recomanació musical. Uh-huh. I després de 5 anys treballant en això, fent investigació en temes de recomanació, vaig començar a expandir una miqueta més i no només treballar en senyals de música, però treballar en qualsevol cosa que sigui àudio, diguéssim, des de podcast a efectes especials, a ambients, etc. I això ho vaig fer a Adobe, estaven començant a obrir més al laboratori d'àudio i porto 4 anys i mig ara sent un investigador a Adobe.
0: Has complert el teu somni de treballar aquí?
2: Bueno, venir fins aquí, a Estats Units i realment Califòrnia, sí que era un somni meu, sobretot quan estava quan era jove, quan era un adolescent i quan estava a la universitat allà a Barcelona, pensava, ostres, com deu ser, no? Tot el tema de Califòrnia, tot el tema de la Silicon Valley i tal. I realment em sento molt, molt, molt privilegiat d'haver pogut venir fins aquí. I sí, puc dir que soc molt afortunat d'haver estat aquí. És un dels meus somnis que he complert i sí, estic molt, molt feliç d'haver arribat fins aquí.
0: Hem d'explicar als oients que la teva especialitat m'han dit que és la intel·ligència artificial i la creativitat sonora, dues paraules de moda. Què vol dir exactament en aquest cas quan utilitzem la IA i la creativitat sonora?
2: Doncs sí, la meva recerca està en aquesta intersecció entre creativitat sonora i intel·ligència artificial. I bàsicament el que intentem fer és aconseguir que qualsevol tipus de producció que tingui àudio es pugui fer d'una manera més senzilla, sense necessitar tenir aquestes parts més farragoses que has de tocar tants botonets i passar-te tanta estona i dedicar-te més a la part més creativa i tenir aquesta opció dels creadors dedicar-se més a la part més divertida, més part de la creació i menys part en la part de toquitejar coses que potser és una miqueta més farragosa.
0: És veritat que treballes amb Hollywood?
2: Col·laborem molt amb productors de Hollywood, productors de Lucasfilms, de les Guerres de les Galàxies i coses així. Ells utilitzen el nostre software de Premiere Pro per editar, fer les produccions de pel·lícules i nosaltres intentem entendre quines són les parts on podríem nosaltres aportar la tecnologia correcta perquè ells la tecnologia correcta

0: Explica'ns com són.
1: Sí, una mica Hollywood, no? Estem aquí a Califòrnia, a Los Angeles, la capital de l'entreteniment, no està molt lluny d'aquí, i fa dues setmanes vaig donar una xerrada a la conferència més gran d'Adobe. Va ser per mi, va ser un moment on estava molt nerviós, davant de 7.000 persones en un teatre, parlant d'un dels nostres projectes de creació d'àudio, en aquest seria crear efectes especials per una pel·lícula i tenir una gent que t'ajudi a crear-la. I sí, tot era com un espectacle, sí, com a les pel·lícules. Estava jo en el backstage i hi havia centenars de persones treballant, de que tothom, que tot estigués a lloc, de que tot sortís al moment correcte. I
0: què vas explicar? Digue'm algun titular que vas explicar en aquesta conferència.
1: Jo donava una demo, una presentació d'un prototip que vam escriure amb els del meu equip, i el que fèiem és ensenyar com, a través d'un vídeo que no té cap mena d'efectes especials, com una intel·ligència artificial et pot ajudar a afegir els efectes de so, no?
0: Vale.
1: Potser hi ha una escena on hi ha algú que està netejant els plats. Doncs la intel·ligència artificial detecta què està passant en el vídeo i nosaltres, doncs, generem aquest soroll sincronitzat amb el que està passant al vídeo. I després, a més, el creador té control absolut a l'hora d'editar i canviar una miqueta el so. Aquest so no t'agrada, doncs pots fer-ho tu manualment o pots conversar amb aquesta IA perquè t'ajudi. I al final, una mica aquesta combinació de poder crear i tenir tot el control i al mateix temps fer-ho de manera sense haver de fer passar-te molta estona en temes una miqueta que potser seria una miqueta farragós.
0: D'on et ve aquesta passió pel so? És a dir, de petit, què t'agradava, tu, que t'has dedicat molt al so i ara amb intel·ligència artificial?
1: Sí, doncs de petit, que els meus pares em van matricular al Conservatori de Granollers a fer violí, i vaig estar molts anys fent violí, després guitarra clàssica i després guitarra elèctrica, i sempre m'ha apassionat la música des de que després d'era un adolescent i estava apassionat amb el rock, amb el metal.
0: I tens un grup aquí, podem explicar, San Francisco,
1: sí.
0: Califòrnia, la rumba, que toqueu rumba?
1: Rumba espanyola,
0: espanyola.
1: Una mica rumba catalana a vegades també, i venen, bueno, com que som quatre persones d'Europa, hi ha un italià, un català, dos espanyols, i estem bueno, és com molt aquí. Uau, gent europea és l'autèntic. Llavors ve molta gent i
0: com es diu aquest grup?
1: El grup es diu Rumbaia.
0: Sí?
1: I sí, ara tocarem al desembre aquí un altre concert a la Missió de San Francisco.
0: Molt bé. Escolta, com veus aquest món de la tecnologia des de Catalunya? Estats Units és molt important, es parla molt d'intel·ligència artificial, de ChatGPT, d'IA, ara molt OpenAI. Com estàs veient aquest moviment de les empreses tecnològiques? Nvidia és la més valuosa del món.
1: Sí.
0: Tu com ho veus, una persona que coneix molt bé la tecnologia? Ens estem tornant una mica bojos, o com ho veus tu?
1: A veure, sí que és veritat, hi ha una revolució ara mateix en el camp. El camp està absolutament en flames i no se sap ben bé on anirà tot aquest món. Ara mateix hi ha coses que m'agraden molt de tot això, hi ha coses que m'espanten una mica. Jo crec que hi ha la polarització...
0: Què t'agrada i què no, veure'm.
1: La polarització política, per exemple, que està passant. Jo crec que hi ha una contribució de les IAs que és important i no sé com acabarà tot aquest tema. Hi ha una polarització brutal en aquest país, però no només als Estats Units, sinó també està passant a altres països, a Europa, per exemple, a molts països d'Europa està passant també. I llavors també s'ha de parlar del canvi climàtic, l'impacte climàtic que té aquesta tecnologia, que jo crec, jo veig una miqueta, que és important, però jo veig una... que se solucionarà al llarg de temps. No em preocupa tant com... El que més em preocupa és què passarà amb totes les feines que es podran automatitzar al final. Sobretot què passarà amb el tema del transport. Què passarà amb el tema de l'educació, també.
0: Sí.
1: Que l'educació també està... Què està passant si tens accés a aquests models que t'ajuden a fer tots els exàmens, no? I, per altra banda, soc molt optimista amb l'ajuda que representa tenir aquestes eines al teu voltant, no? Per mi, ostres... Tant de bo hagués tingut aquestes eines quan estava estudiant, perquè em passava hores i hores tractant d'entendre per què això funciona així i no funciona d'una altra manera, i no tenia els recursos suficients com per tenir aquest accés a aquesta informació, a fer coses més mundanes. L'altre dia estava arreglant una cosa de paret. Com arreglo això? No tinc ni idea. Pues ho pregunto al ChatGPT i m'ajuda, no? Aquests assistents, jo veig una futur optimista i al mateix temps

0: cautelós en certes coses que encara no sabem com acabaran. So let me know when you get back to California.
1: Maybe we can figure out what we went wrong. De tots aquests gurus tecnològics que són molt famosos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, no? També la història de Silicon Valley, amb Bill Gates, Steve Jobs. Amb qui et quedes tu? Suposo que... Et mires algun?
0: Ostres.
1: Et quedes amb algun o em sorprens, eh? I em dius, mira, a mi, qui realment no, m'agrada del món tecnològic aquí és... Què em diries?
0: A mi, en realitat, tots aquests grans, en realitat, a mi no els admiro tant com podria admirar... molta gent del sector més de l'acadèmia, d'altres potser no tan impactants, empreses tan impactants, però amb molta força com per exemple ara. No sé si es pot dir que estem a Salesforce i no estem a Adobe, però el Marc Benioff de Salesforce m'agrada com m'està presentant no només una solució a problemes a escala global, sinó també està proposant solucions a problemes més locals que hi ha a San Francisco, més adreçats a la comunitat. I una mica m'agrada més aquesta manera de ser una miqueta més empàtica, potser, i més col·laborativa.
1: Hem d'anar acabant. Oriol Nieto, aquest home que triomfa Adobe. Per acabar, què ens diries a la gent que t'escolta des de Catalunya i Barcelona i vol venir aquí? Què li diries?
0: Que és molta feina el tema dels visats, del tema de la green card després. Costa moltes hores d'això, primer, el tema burocràtic. Llavors, el tema de... Molta gent, a vegades parlo amb els meus amics de viure als Estats Units, què és això de viure als Estats Units. Tampoc és tan dolent, no? Als Estats Units hi ha la visió més del Trump, d'ostres, què està passant amb el Trump. I aquí estem a una bombolla. A Califòrnia és una bombolla, a Nova York és una bombolla, i en realitat hi ha una sensació de comunitat i hi ha una empatia, una sensació com més de revolucionària que potser des d'allà no s'entén tant. I llavors, l'altra cosa és que aquí és, bueno, és, aquí tot va amb cotxe. Aquí has d'anar amb cotxe a tot arreu.
1: Hi ha molta
0: aquí,
1: distància?
0: Hi ha molta distància, però a més el transport públic no funciona tan bé. Jo cada cop que vaig a Barcelona vaig a visitar la meva mare a Granollers, el meu pare, i vaig amb tren i dic, ostres, que bé que funciona la Renfe, saps? Imagina't.
1: A vegades, eh? T'he de dir que a vegades, perquè no hi estàs sempre. Però bé, digues.
0: Imagina't si penso això, com deu estar aquí el transport públic.
1: Ja.
0: Però en realitat, per mi és una experiència, una presència que ha canviat la meva vida.
1: Clar.
0: I tenir accés a l'energia que hi ha en aquest lloc. Jo no l'he trobat a cap altre lloc.
1: I no una només, energia especial,
0: No només l'energia en temes d'oportunitats de treball, sinó l'energia per col·laborar amb gent, per anar als parcs naturals que tenim aquí al costat. Hi ha encara aquest esperit més pioner de la gent que anava aquí cap a l'oest, que no he trobat a cap altre lloc i que estic enamorat d'aquest lloc.
1: Molt bé, pioner de l'oest català, de Granollers, a San Francisco. Ha estat un plaer conèixer't.
0: Moltes gràcies.
1: Oriol, per molts anys.
0: Gràcies.
2: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio. Emprenedoria quilòmetre zero.
1: Ja falta molt poc perquè Barcelona aculli una nova edició de l'ICE, l'Integrated Systems Europe, la fira de la tecnologia visual més gran del món, i es farà del 3 al 6 de febrer, i és una cita ineludible en què una vegada més la nostra ciutat Barcelona serà un epicentre mundial. I què passarà a l'ICE? Per què és tan important per Barcelona tota l'artilleria tecnològica, temes audiovisuals? En parlem amb la Cristina Pérez de Tudela, que és tècnica de programes per a la competitivitat empresarial. Què tal? Benvinguda de Barcelona Activa. Què tal? Com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé.
1: Per què diries que l'ICE és tan important per Barcelona?
3: Mira, perquè és una fira internacional referent al món, perquè posa al centre la ciutat de Barcelona, per tant, posa al centre la ciutat mateixa i les empreses i els emprenedors de la ciutat, i evidentment perquè arrossega també doncs, la força, la marca Barcelona, no? Per tant, per l'Ajuntament de Barcelona és un mix on col·laborem promoció econòmica, Barcelona Activa, el Departament de Cultura de l'Ajuntament a través de l'ICUP, per tant, és... és referent en sector, perquè a més dona sentit a incubadores potents que tenim o que impulsem des de l'Ajuntament de Barcelona com el Barcelona XR Lab, i perquè a més també enllaça i està totalment alineada amb l'estratègia dels sectors estratègics de l'Ajuntament de Barcelona, com és el sector de les indústries creatives i culturals.
4: Clar, el sector visual és un ecosistema molt potent, a vegades no som conscients, no? Però realment aglutina a molts professionals.
3: Efectivament, mira, a nivell del PIB que genera el sector a Catalunya és superior al 3%, representa prop de 4.200 empreses arrel de Catalunya, el 87% de les quals estan a Barcelona, a província, i el 56% ubicades a Barcelona ciutat. Per tant, l'impacte que genera a nivell d'ocupació, està movent més de 42.000 persones en el sector i la força, sobretot, la té Barcelona.
4: Molt bé. I per això la Cristina ha vingut acompanyada de Jorge Escobar, que és CEO de FrameMob. Què tal, Jorge?
5: Hola, bon dia a tots.
4: El Jorge és de Madrid. Tu també participaràs, no? A l'ICE. En aquest cas, explica'm què feu a la vostra empresa.
5: Mira, somos un estudio creativo que llevamos en Barcelona desde hace 8 años. Nosotros hacemos una simbiosis entre creatividad y tecnología, ¿no? Esto es muy importante porque una cosa necesita de la otra, sobre todo en los ambientes inmersivos y en la creación de instalaciones audiovisuales de gran formato, que eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, una feria como ICE para nosotros es un escaparate, ¿no?, en el que nos podemos exhibir, nos podemos enseñar y en el que podemos demostrar, pues, los trabajos que hacemos tanto aquí en Barcelona como en toda España como en todo el mundo, ¿no? Entonces, este es un poco las oportunidades que nos brinda tanto la feria como las soluciones que nosotros desplegamos.
4: Explica'm el que presentareu a l'ICE, perquè veig que és una instal·lació basada en la fusió entre el cos humà i la intel·ligència artificial. No ho podem veure, però pots escriure què és el que veurem?
5: És difícil, hay que vivirla, pero
4: claro.
5: Básicamente lo que vamos a hacer es, tendremos una pantalla LED y tendremos una serie de sensores de infrarrojos que captan la silueta de las personas que pasan por delante de ese espacio, ¿no? Con esa información podemos generar contenido audiovisual adaptado a esta silueta, ¿no? Y todo eso lo mezclamos con la inteligencia artificial, de tal forma que generamos contenido en tiempo real basado en las peticiones que esas mismas personas que estén en la feria en ese momento quieran pedir a la inteligencia artificial. Además de todo eso, se podrán llevar un pequeño recuerdo con todo lo que han generado en ese momento esas personas, que pueden ser personas que se conocen o pueden ser personas que pasaban por separado y en ese momento se han encontrado y han generado un contenido que será único, que no se volverá a repetir i que, a més, hauran creat amb el seu propi moviment, elles.
4: Clar. Vosaltres doneu suport a molts emprenedors, en aquest cas, no?, del món audiovisual, que cada vegada estan treballant més, no?, amb la intel·ligència artificial, no? Quines activitats també esteu fent per ajudar-los, no?
3: Doncs, mira, molta formació, moltes activitats de connexió, també, i molt suport a nivell financer. Doncs, a través de consultoria, pràcticament fet a mida amb l'equip de finançament de Barcelona Activa, i fins i tot doncs, optant per que algunes empreses que realment estan desenvolupant tecnologies deep tech puguin aconseguir ser invertides per fons d'inversió.
4: Clar, perquè tu, que estàs revolucionant el món de l'audiovisual, em diries que con la IA, no, ens ha explotat el cap, perquè anar a la imaginació, jo també, que em dedico a la ràdio, però també a l'audiovisual, Jorge, jo crec que és un moment per emprendre i créixer molt amb el sector audiovisual, i jo també, que intento aprendre, no, de la IA i l'audiovisual, es poden fer moltes coses.
5: Muchísimas. La verdad, desde hace 3-4 meses, te diría que todos nuestros proyectos llevan un componente cada vez más grande de IA. Podríamos decir que antes era un 20%, ahora te diría que es un 70-80. Esto no quiere decir que se simplifique el proceso, para nada. Lo que sí que hace es multiplicar las posibilidades de opciones que puedes crear, eso sí. Pero el proceso sigue siendo, digamos que no tedioso, pero complicado. La IA hay que saber controlarla, y este es uno de los problemas, pero sí que es una oportunidad increíble para todo el sector audiovisual. Hay que cogerlo como una herramienta, nosotros lo tenemos como una herramienta más, y hay que tener en cuenta que siempre tiene que ser controlada por una persona que sepa, tanto a nivel creativo, a nivel de diseño, a nivel conceptual o a nivel de programación. Esto es importantísimo. La persona que hay detrás es la que controla que está pasando y que está haciendo esa IA. Y esto que no se nos olvide, por favor, porque tiene que ser una herramienta y lo será siempre. Desde mi punto de vista, ese es el camino dentro del mundo audiovisual. Otros lo veremos, ¿no? Pero...
6: Ya no te importa el ridículo.
4: Cristina, què us demana del sector audiovisual per emprendre aquest sector? Què són les consultes que més demanen o idees o dubtes que tenen?
3: Mira, moltes estan lligades a la capacitat de creixement, com puc créixer, i normalment hi ha dos maneres de créixer, aconseguir que aquestes empreses estiguin millor palancades en finançament, sigui bancari, sigui públic, sigui el que et comentava abans, la inversió privada, i el tema de les connexions significatives, connexions leads importants a nivell ecosistema. Jo diria que són les dues maneres com podem ajudar els emprenedors a relacionar-se significativament per créixer i a estar més a poder créixer a nivell de múscul financer.
4: Clar, quants treballadors ara sou, Jorge, vosaltres?
5: Nosotros somos ahora mismo unos 8 trabajadores, pero damos, digamos que podemos dar trabajo a unos 15-20 personas en Barcelona y el área metropolitana, trabajando con freelance y con otras personas.
4: Molt bé, aneu creixent. Tu que et dediques a l'audiovisual i a mi, no? D'aquí, si t'entrevisto, d'aquí 10 anys, Jorge, on creus que serem? És a dir, de quin projecte parlarem? Estarem creant, perquè, clar, saps que hi ha aplicacions com Sora, no? Que també suposo que us ajuden a vosaltres, no? I deus treballar en FreePic i tot això, no?
5: La verdad, mi visión es que el contenido como lo consumimos ahora se está acabando. O sea, tiene que evolucionar el siguiente paso.
4: ¿Qué vos está acabando? A ver,
5: el siguiente paso para mí es contenido que realmente tú creas, como vamos a hacer en nuestra instalación, únicamente y que controlas con el movimiento. Puede ser con el movimiento de tus ojos, puede ser con... Ya esto ocurre con las gafas nuevas de Apple, por ejemplo. ¿Mm? Pero para mí el siguiente gran punto es que todo el contenido que consumamos sea de alguna forma interactivo, sea generativo en tiempo real y dependa de la situación en la que estés. Ese es el siguiente punto. Es decir, ahora consumimos mucho contenido que ya está hecho, enlatado, que pasamos, que únicamente decidimos qué vemos. El siguiente punto es que nosotros seamos partícipes de ese contenido en tiempo real. Eso para mí es de lo que hablaremos en 2-3 años.
4: Molt bé, que estarem partícipes en temps real. Però el contingut curt, en el que van ser, el contingut curt és important també. El vídeo curt per internet també és la clau.
5: Totalmente. O sea, una cosa es lo que tú puedas generar en una experiencia, ¿no? Que tú puedes controlarla como a dirección creativa, ¿no? Pero lo que la gente consume cada vez es menos tiempo. Eso no va a cambiar. Aunque con estas nuevas ideas de que tú seas partícipe de ese contenido... La cosa puede cambiar, Veremos.
4: Clar, si participes, Cristina, segurament durarà més temps.
3: Exacte.
4: Perquè l'experiència serà més positiva. Doncs, escolta, és apassionant, no? El canvi de la comunicació, del periodisme, de la ràdio i de visual estarà en l'ICE, n'hem parlat avui, i per tant serà protagonista. Felicitats, Els
5: moltes
4: dos,
5: gràcies.
4: Cristina, Jorge, per ser innovadors i per explicar també cap a on va el futur, en aquest cas, de l'emprenedoria audiovisual. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Tech Talks.
4: Vivim, ja ho sabeu, en el món de les dades, el famós Big Data, ja fa temps que és aquí, però el més important és què en fem amb aquestes dades, com les interpretem i quines decisions ens poden fer prendre. Per això diuen que les dades, ho hem dit moltes vegades, són el petroli del segle XXI. El Trump també ho sap, que a part del petroli que li interessa, les dades són importants, també ho sap, perquè cada vegada tenen més valor. I molt contenta perquè avui ens visita un mega professor, Lugo Zarco. Què tal? Benvingut.
7: Gràcies.
4: Què tal? Lugo és professor i investigador en la Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital de la Salle Campus Barcelona i és un gran expert en l'anàlisi de dades i la intel·ligència empresarial que ens interessa molt. Com podem explicar avui als oients per què són tan importants les dades del petroli del segle XXI? Hugo.
7: Sí, les dades es generen instantàniament, pràcticament. Les empreses, totes les organitzacions generen dades i una capacitat important per a les empreses és transformar aquestes dades en informació i aquesta informació en coneixement. Ara, amb la tendència de la intel·ligència artificial, nosaltres tenim aquesta capacitat pràcticament democratitzada de fer servir dades pràcticament a qualsevol aplicació. Una limitació de la intel·ligència artificial és que aquest coneixement que potencialment pot ser generat per la intel·ligència artificial és limitat, perquè aquest coneixement més aviat és generat per les persones, és generat per el criteri humà, i aquest pot ser, és una limitació també des del punt de vista de la intel·ligència artificial de transformar aquesta informació en coneixement.
4: Clar. Informació en coneixement, analitzar la descomunal quantitat de dades que tenim i que generen segon a segon, no? Per tant, i com definiries què és el business intelligence? A veure.
7: Sí, mira, el business intelligence és un conjunt d'eines, processos, metodologies, tecnologies per transformar les dades en decisions. Llavors, aquest procés implica transformar les dades, informació, coneixement, visualització, i al final aquestes etapes relacionades amb el processament de dades, l'objectiu final és aportar valor a l'empresa a través de la decisió. De la decisió fundamental en aquests mecanismes.
4: Però el criteri humà també és molt important.
7: Sí, molt important. Molt important, perquè aquests mecanismes, aquestes eines, tenen limitacions. El criteri humà és més complet perquè té en compte el context, té en compte les decisions de l'entorn, té en compte els stakeholders, aquests grups d'interès de les empreses, i aquesta capacitat humana per connectar aparentment factors que estan disconnexos és aquest complement humà i aquesta capacitat que té les persones per fer preguntes és aquest valor afegit que complementa les eines o el producte, no? L'output d'aquestes eines relacionades amb la intel·ligència artificial.
4: Clar.
7: I el business intelligence.
4: Quines són les tendències clau actualment si parlem de business intelligence, no? I també que diguem, posa'm exemples una mica d'aquestes dades, per posar algun exemple, perquè ho entengui l'oient.
7: Sí, mira, tenim, per exemple, decisions relacionades amb quins mercats són els més rentables.
4: Clar.
7: Quins països són els més adients per desenvolupar el nostre negoci. O quina és l'estratègia de diversificació de les nostres inversions. En funció d'aquests indicadors, nosaltres podem decidir, o els managers poden decidir sobre l'estratègia, sobre el model de negoci, sobre els indicadors més rellevants per la prena de decisions. Per prendre decisions, i aquest procés és molt important perquè no només es tracta de generar valor, de crear valor, es tracta d'apropiar valor a través de la presa de decisions.
4: Clar. Quan parles amb els teus alumnes de la Salle, fins a quin punt, no? La intel·ligència artificial, paraula de moda, repetida a tot arreu, està transformant també la manera com les organitzacions interpreten la informació i les dades, no? Perquè també ha canviat molt, no? Hem parlat, jo porto anys ja parlant de la transformació digital de les dades, però a més ara, no?, amb tota la capa de la intel·ligència artificial, no?
7: Sí, hi ha dues tendències. La primera és que hi ha una mena de democratització. Democratització en el sentit de que hi ha moltes aplicacions, molts sistemes que fan servir la intel·ligència artificial per incorporar aquest llenguatge natural. I aquest llenguatge natural és el que fan servir tots els empleats, totes les persones que tenen accés a aquestes tecnologies per interaccionar amb la resta. Llavors, una qualitat important als empleats, als decision makers, a les persones que han de prendre decisió, és tenir una perspectiva ampla, una perspectiva híbrida, que diem, en sentit de tenir grups interdisciplinaris, tenir grups que puguin aportar valor afegit en funció de les opinions que generen aquestes dades. I, per altra banda, una altra tendència és la governança. La governança i l'ètica de les dades. L'ètica de les dades és molt important perquè té a veure amb la qualitat, la seguretat, la privacitat i les potencials desviacions, el disseny de les polítiques públiques o de les polítiques de les empreses. I aquesta perspectiva és molt important perquè té a veure amb l'impacte social de les decisions.

0: Analista de dades és una de les professions del futur. Digue'm els perfils que busquen les empreses. Què demanen?
1: Que demanen és un perfil tècnic amb capacitat de comunicar idees complexes i que siguin capaços de traduir. Traduir idees de negoci a tecnologia i de tecnologia a estratègies i a desenvolupaments més específics en relació a aquesta traducció, no? Entre la part tècnica, la part de software, la part de modelització, la part visualització, però és molt important complementar aquestes tasques amb objectius que són purament de business, no? De interacció amb grups interdisciplinaris des del punt de vista finances, logística, màrqueting, recursos humans...
0: Molt bé, per acabar, com a professor, frase final, com veus el futur? El futur amb moltes dades.
1: Sí, moltes dades. Has començat amb una frase important, que és les dades és com el petroli, no?
0: Sí. Doncs
1: crec que és important. És important recalcar aquesta idea, però també és cert dir que aquestes dades creixen de manera exponencial, no necessàriament com en el cas del petroli, que és un recurs no renovable, que és limitat, però jo crec que el repte de futur és simplement concentrar-nos en com no només es pot explotar la capacitat de generar valor de les dades i explotar, capturar aquest valor, sinó equilibrar amb una perspectiva més humanista.
0: Molt bé.
1: Riscos potencials relacionats amb la privacitat, la qualitat i el drets de les persones s'han de tenir en compte.
0: Molt bé, doncs Hugo, professor Hugo, ens quedem amb aquest concepte business intelligent i sobretot la importància també de les dades, però el criteri humà que no falti mai. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Oients, acabem el programa avui amb una frase de fa més de 2.000 anys, però que té tota la vigència. I és una frase d'un filòsof grec, Epicur, no? Que jo crec que ens va molt bé escoltar o llegir Epicur de tant en tant. Diu així, no arruïnis el que tens desitjant el que no tens. Revolution. People that will change the world. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Els equips de rescat colombians i estrangers, juntament amb milers de voluntaris, busquen supervivents entre la runa dels edificis enfonsats pel terratrèmol. Hi ha 181 morts, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, el Chocó, a l'oest del país. El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no li consta víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia amb nacionalitat espanyola. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, assegura que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
3: Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs continuï en zero.
2: Més notícies amb Quim Balaguer.
4: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit els que estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que ve que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
5: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
4: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
2: La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueixen independitzar-se. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretari confederal de Joventut de Comissions Obreres.
6: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
4: Venezuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes amb Tel Aviv el 2009 com a mostra de rebuig als atacs israelians en la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans.
2: Human Rights Watch i altres tres organitzacions de defensa de drets humans dels Estats Units han presentat una demanda contra l'administració Trump per la seva campanya de sancions contra el Tribunal Penal Internacional i persones vinculades a aquest organisme. Els Estats Units no reconeixen la jurisdicció del Tribunal de l'AIA per jutjar els seus ciutadans. Trump va signar una ordre l'any passat on considerava una amenaça contra la seguretat dels Estats Units les investigacions del TPI contra el seu exèrcit i l'ordre de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza. És el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial per l'eclipsi d'aquest dimecres. S'ha fet des de l'acte oficial al Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Tarragona, de fet, és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb l'Ebre i Ponent. L'acte, organitzat per la Generalitat, l'ha encapçalat el president Salvador Illa, acompanyat també de personalitats internacionals del món de l'astronomia, que ha insistit en la prudència.
7: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol, però com que hi ha un eclipsi podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
2: A Lleida, la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. Els esports amb Pau Dasc.
8: El Barça ha confirmat que Ronnie Bardaggi s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll dret. L'extrem suec, que es va fer la mateixa lesió el 2024, passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique, no ha volgut parlar de Ferran en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa. L'Astúria ha criticat el poc temps de preparació que han tingut els jugadors internacionals de cara a aquesta final. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hook, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació de París, després d'acabar segon a les semifinals amb rècord d'Espanya. La final es disputarà aquest dimecres a la tarda. Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla a la final del relleu 4% estils. L'equip espanyol també ha fet plusmarca, però ha acabat sisè. I als Campionats d'Europa d'Atletisme de Birmingham, l'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final de salt de llargada. La corredora d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha trencat el rècord de Catalunya dels 800 metres i s'ha classificat per les semifinals.
1: Fins aquí les notícies.
0: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
9: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A
10: ara m'ha agafat per aquí.
9: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
11: Home, enòleg no sóc, però bueno.
10: Que jo sóc de Banyoles?
9: Sí.
10: Tota la vida. No he estat mai a Banyoles.
9: He trobat a la Wikipedia, això.
11: Doncs mira, més li fent cas.
10: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
11: Típic de l'escala.
10: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també,
12: i tampoc. I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
10: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
0: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
13: A la meva esquerra...
14: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
16: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
15: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres. Una setmana més. Passes endavant. Molts llocs on mirar, però no sabem exactament en quina direcció hem d'anar.
2: Quil.
1: Sí, veu?
2: Doncs mira, no voldria afegir llenya al foc ni acabar com el rosari de l'Aurora. Però agafa el bou per les banyes, que no t'aixequin la camisa, que potser acabaràs als quartos.
1: Espera. Escolta'm, que ho faràs tot aquí a base de dites?
2: Podria, eh? Són molt útils per tot.
1: Sí, és clar, però escolta'm, per exemple, jo ara aquí estic aquí amb una font. Tu creus que hi ha algú que estigui permanentment vivint amb dites i refranys i tot això? Madam?
3: Ja t'ho responc jo, i tant que sí.
1: Hi ha gent pendent dels refranys i
3: mira,
1: de les dites?
3: Mira, jo mateixa.
1: A tu mateixa?
3: Sí.
1: Però perdona, per exemple, les dites. Jo ara estic aquí amb una font. Hi ha dites i refranys de font?
3: Per descomptat. Mira, la primera que em ve al cap, cantiret que a la font vas, un dia o altre et trencaràs. De tot en podem trobar un refrany.
1: Està bé. Per tant, jo, si fos un cantiret i fes això... Ai, que m'he mullat. Mira, hauria de vigilar.
3: Et pots trencar.
1: Escolta'm, qui ets, perdona?
3: Mira, jo sóc la Marta Pérez i Verge i sóc comunicadora cultural i divulgadora de refranys, dites i expressions en català.
1: Veu, com sempre, oportuna la trobada, fantàstic això.
2: Veus?
1: Per tant, podem dir que sí que hi ha gent que visqui, no sé si parlant constantment amb refranys, perquè deu ser una mica difícil, però es podria fer, oi que es podria fer?
3: Mira, moltes vegades m'he trobat amb gent que em diu que coneix a gent que normalment és més gran, un mariner, per exemple, coneixien, que tot ho parlava amb refranys. Jo no, perquè si no, jo crec que la gent al final em faria fora i no voldria parlar amb mi, es cansaria. Però déu-n'hi-do, els que intento sempre posar
1: sí?
3: Quan parlo, sí, sí.
1: Doncs mira, avui dedicarem el programa a això, farem dites, farem refranys, si ens trenquem ja ens trencarem, escolta'm, anirem a les fonts les vegades que calgui, perquè això ens agrada. Sense Fronteres, avui, amb refranys.

I així comencem. I sense voler allargar més el peu que les sabates... Ai, ai, que ja m'he contagiat d'això de les dites. El que és cert és que les dites són un instrument més de reforçament i musculació de la nostra llengua, amb tot allò que té de bonica, d'única i de màgica. Perquè la llengua és el que som i el que podem arribar a ser. Bonics, únics i màgics i mil coses més. Sense fronteres, amb dites, refranys i tot el que calgui.

0: Doncs va, posem-nos-hi. No farem refranys tota l'estona, perquè si no ens faríem fora, ella mateixa ho ha dit, però els utilitzarem bastant, farem un repàs bastant d'això dels refranys que marquen una miqueta, em dona la sensació una mica, la salut d'una llengua, no? Si en tens és que l'has tingut a la salut, si els mantens i els utilitzes és que encara la tens.
1: Totalment, jo crec que és un bon barem per veure en quina situació actual hi ha qualsevol idioma, perquè al final els refranys, les dites, les expressions neixen del poble, per tant, si el poble el parla, si la gent del carrer el parla, es transmetrà, anirà passant de generacions en generacions, i els companys, si el carrer, si la gent de peu no el parla, es perdran. Per tant, jo crec que és una de les coses que per això m'apassiona tant justament del català, que és el fet de que no segueix una normativa, allò Pompeu Fabra, de ser així, no. Són unes frases que neixen del carrer, que a més són dialectals, per tant, també ens donen molta informació de la zona on han nascut i d'on han sortit, perquè són paraules molt concretes, que potser algunes fins i tot no són normatives, però en canvi sí que s'utilitzen al carrer. Mm. Per tant, tens total llibertat a l'hora de fer-la servir i és una cosa molt bonica, trobo.
0: Avui, en aquesta anàlisi que fem dels refranys, li farem també un petit estudi mèdic, diguem-ne, i direm si està en bona salut o estem una mica piocs, com en tantes d'altres coses de la llengua, però abans hem d'anar, diguem-ne, al metge de capçalera, que ets tu, a preguntar-li per què t'ha interessat això, per què ets metge dels refranys, per dir-ho així.
1: Mira, ja des de petita, és una cosa que, el que diem, els diem si el nostre entorn els diu. I a casa meva, els meus avis, els meus pares, moltíssims. La meva mare en especial, tot, qualsevol cosa, tant per donar-nos una lliçó a casa de dir les conseqüències de qualsevol cosa ens les deia, fins i tot per recordar algun coneixement, també ens ho deia tot, ens ho diu actualment també encara amb refranys, i llavors com que sempre els he sentit dir, i fixa't que dic sentir i no escoltar, perquè vol dir que sense prestar atenció es deien a casa, anaven calant. I ja de petita a petita, a mi el món de la comunicació m'ha agradat, i a cinquè de primària vaig fer una assignatura de ràdio, a Ràdio Arenys, i em van deixar escollir la temàtica que podia fer servir. I a cinquè ja em va cridar l'atenció que a classe els meus companys ningú en deia. I vaig fer una secció de refrangites i expressions catalanes per intentar que els meus companys les diguessin. Vull dir que em ve de petita a petita.
0: Això ser molt matinera,
1: Sí, i de partir d'aquí, mira, m'han anat acompanyant, és veritat que van quedar una mica més apartats, però el fet aquest de que quan parlo els utilitzo molt va fer que el meu entorn del món de la comunicació els hi cridés l'atenció i em diguessin, mira, fa molt de temps que ens balla pel cap, en concret va ser l'Elisenda Carot, parlar del refrany i tornar-los a recuperar. I diu, i veig que els utilitzes molt, els dius amb naturalitat, a més, tens aquesta inquietud per saber d'on venen, el seu origen. Diu, què et sembla si comencem a fer aquesta divulgació també a Catalunya Ràdio, perquè la gent fer aquest exercici de recuperar-los. I vam començar així un altre cop a recuperar i a portar els refranys a la ràdio i fins al dia d'avui, a partir d'aquí va sortir l'oportunitat de fer un llibre explicant els orígens, una miqueta també per temàtiques, però sobretot anar a buscar el per què es diu, quina necessitat per posar-los en valor i perquè no es perdin justament, no? I fins i tot plantejar-nos si els podem portar a l'actualitat o no, si n'hi ha alguns que queden obsolets, i a partir d'aquí doncs va néixer també el llibre de Peti qui peti, amb un llenguatge així proper i distès per intentar arribar a tots els públics. Allò que no quedi per un públic adult, gran, que el feia servir i que ara s'ha anat perdent, sinó no, els joves també els podem dir fer servir, perquè són una eina molt útil.
0: Molt bé, doncs anem a l'eina, anem a refranejar una mica, o a ditejar una mica, que ens acabem d'inventar les dues paraules, però com que aquí en el refrany tot és permès una mica, oi? Sí. Doncs siguem valents en això. D'entrada segur que molta gent t'ho ha preguntat, però quan una persona en coneix molts, deu ser difícil triar-ne un, però ens agraden les dificultats. N'hi ha un que és el teu refrany?
1: Mira, n'hi ha molts i depèn del moment, però potser si me n'haig de quedar un, et diré molt soroll de boixets i poques puntes.
0: M'has fet parar i tot.
1: Perquè aquest m'agrada molt, aquest seria el de molt soroll, per no res, que seria també molts, potser segurament els porta cap a l'obra de Shakespeare, sí. De mucho ruido y pocas nueces, Però a mi m'agrada aquest de molt soroll de boixets i poques puntes, perquè jo vinc d'Arenys de Mar, que és terra de puntes de coixí, sí. I els boixets és aquesta, una de les eines que es fa, bueno, l'eina principal, que són aquests palets de fusta que s'envolten del sí. fil i que van fent aquest soroll de clic, clic, clic, que a mi m'hipnotitza i m'agrada molt.
0: I d'aquí això, perquè fan sorollets?
1: Fan aquest soroll, no?, aquest mantra amb aquest soroll de picar els boixets, i si et diu molt soroll de boixets i poques puntes, vol dir que fas molt... clic, clic, clic, clic,
0: sí, sí, però
1: en realitat avances poc i no tens resultat. I aquest em sembla una meravella i, a més, em permet recuperar aquesta paraula de boixets, que més enllà potser del territori on les puntes el tenim molt present, les puntes de coixí, es perd. I potser si t'hagués de dir-ne un, et diria aquest.
0: Aquest m'ha robat el cor, eh? Me l'apunto perquè és molt bonic. N'hi ha de per tot i per tot i per tots els temes?
1: Jo crec que sí. Per exemple, un dels que faig servir molt, segurament si ho preguntessis als meus nebots, que són petitons, tenen 10 i 8 anys, i ells em fan servir per culpa meva, perquè sempre estic tot el dia dient-ne, et dirien segurament que una de les que faig servir molt, i ja veuràs que és un context totalment diferent, és cosa dolenta fora del ventre. Que aquest em va molt bé amb ells quan són petits i que té molts significats, perquè tant és quan tens allò mal de panxa i et dius, mira, escolta'm, fes el pet, que així es passaran els mals, com també a vegades quan guardes una cosa que t'està fent mal i dius cosa dolenta fora del ventre, digue-la, treu-la, perquè així ja sanaràs, no? I aquest potser és en un context més informal, més col·loquial, però també n'hi ha d'altres que són en uns contextos més formals, a un telenotícies, per exemple.
0: Aviam, un telenotícies. Mira, companys de TV3, aviam, sí, apunteu.
1: No fa massa vaig sentir un company de TV3 que deia d'aquestes noces, d'aquelles noces, aquests confits. I estava parlant d'un tema que era de borsa, i era de dir, doncs, va passar això, i d'aquesta tragèdia que va passar, que en aquest cas doncs eren unes trifulgues monetàries, ara s'estaven pagant les conseqüències, i va fer servir aquest d'aquelles noces, aquests confits, de dir, d'aquell casament en surt el naixement, no?, al final, que ara potser no utilitzem tant perquè s'ha perdut aquesta tradició dels confits en el moment del bateig, però es fa servir, o anuncis d'esports, on tot és una expressió rere una altra, que això potser temps enrere no ho haguéssim vist. I, per tant, ja veus que en diferents contextes es fan servir els refranys, i de temàtiques n'hi ha infinites. Al final, sempre en trobaràs, si són coses que són quotidianes, rutinàries, que les fem servir molt, sempre en trobarem algun de refrany o d'expressió o de dita.
0: I llavors, per què ens està passant això que sembla que ens està passant? Perquè tampoc en tinc una certesa, també t'ho preguntaré, si és que realment està passant, que els estem deixant de banda, que els utilitzem menys. Que hi ha la sensació que és un anacronisme? O hi ha la sensació que és una cosa massa senzilla, que no vesteix, que és antiga?
1: Sí.
0: Probablement sí. Per què ens està passant això? Perquè quan els utilitzes, realment, clar, si no sabem què són els boixets, dificulta la comprensió, però aviat s'entén.
1: Per
0: context s'entén sempre. I si no, busques la paraula, però mostra una riquesa que més aviat el que fa és enfortir la llengua, no pas convertir-la en una cosa folclòrica, tot el contrari. Li dona una potència que, a més, entenc jo que altres llengües segur que tenen, perquè a més n'importem de frases fetes, no només del castellà, que és una evidència que n'importem moltes coses de l'anglès, les traduïm i les fem nostres, i són frases fetes nascudes d'altres idiomes. Per què ens està passant això, si és que està passant, primera?
1: Jo crec que sí que ha passat, i és una mica...
0: Ho dius en passat, eh?
1: Sí, perquè vull ser positiva, perquè sí que quan vam començar a fer aquest exercici de fer aquesta secció de refranys, dites i expressions, en un primer moment costava una mica... Haig de llançar una llança a favor de paremiòlegs com Víctor Pàmies, tota la feinada que va fer Joan Amades, i molts més, que durant molts anys, quan no la gent allò va ser... els refranys estaven en hores baixes, han fet una feina de recerca, d'anar emmagatzemant, que això ens ha ajudat molt, els que han vingut després i han volgut fer divulgació, poder anar a cercar i anar a buscar aquesta informació, i fins i tot, doncs, geolocalitzada. És una feinada brutal, que és gràcies a tots aquests paremiòlegs i a tots aquests estudiosos que han fet aquesta feina. Però és veritat que vull pensar en positiu, perquè És una temàtica que, des de que l'hem posat a sobre la taula, ha començat a créixer, s'ha anat escampant, i la mostra està ara que els barems moltes vegades són les xarxes socials, sí. Que és allò que es porta, que és allò que té més visualitzacions. Ens adonem que han començat a sortir molts vídeos, molts perfils que parlen, que inclouen més enllà de parlar bé el català, el tinca, haver de fer escoltar, sentir... comencen a incloure tot el que són els refranys, les dites, les expressions, com podem dir en català, que tot això havia quedat aturat durant molts anys. I ara crec que s'està revifant gràcies a haver-lo posat sobre la taula. I a més és un tema que és molt llaminer, perquè potser al principi fa una mica de mandra, perquè veiem aquest... És molt antic, això.
0: Sí, I la mostra de pot que, ser la sensació.
1: La mostra de que ho és que, en el meu cas, a mi l'oportunitat de parlar-ne em va sortir perquè cridava l'atenció que jo, amb la meva edat, els fes servir. I si no hagués sigut una cosa que la posem a la casella d'antiga i que només diu la gent gran, jo no hagués cridat l'atenció en cap moment, perquè no vaig trucar una porta i vaig dir vull parlar d'això, sinó que va ser... Em fa servir molts.
0: Sí, és el dintre
1: més. Exacte. I crec que sí que venim d'aquesta etapa on s'han considerat antics i que fins i tot parlava amb un editor de llibres i em deia durant molt de temps estava prohibit que les traduccions es fessin servir refranys, dites i expressions perquè eren...
0: massa popular.
1: Sí, i era com una mica de baix nivell, era poc culte. Sí. Diu, i ara, en canvi, d'un temps cap aquí, i un temps molt recent, se n'utilitzen i es fan servir, perquè s'han adonat que donen molta informació de com és el personatge, d'on pot venir, de la seva edat, de quin és el seu context.
0: És que, curiosament, és a l'inrevés del que ens sembla. Com més antic és, més valor té, perquè més temps porta aguantant-se, existint, fent-se servir. Clar. I, per tant, si ha arribat als nostres dies, per algun motiu serà. Clar. Perquè valia la pena que aguantés.
1: Al final, sempre diem, i és molt comú dir, la ciència és... l'experiència és la mare de la ciència.
0: Sí.
1: Què més que els refranys, dites i expressions que neixen d'aquesta experiència, d'aquesta saviesa popular que... d'un patró que s'ha anat repetint i que d'observar el cel i veure que quan hi ha un tipus de núvol es veu que plourà, ens surt un refrany perquè doncs ho tinguem present. O qualsevol cosa de salut, també n'hi ha molts, però també del dia a dia, igual que fem servir encara i expliquem contes als més petits de la casa per dir, doncs mira, aprenem això, de vigileu els perills, o si ets mentider o si no... Amb un refrany, o amb una dita, o amb una expressió, podem transmetre aquest coneixement. Per tant...
0: És ràpid, eficaç, sí. I té tradició, què més volem?
1: Clar, i a més, si ja anem, tornem a aquest món actual, que el que es busca és ser viral, què més viral que una frase que ha passat generacions i generacions, segles i segles? Que això sí que m'ho digui qualsevol influencer d'avui dia, si ho ha aconseguit.
0: Absolutament.
1: No, al final, posem valor a una cosa que... perdurat durant anys i anys, segles, i ha passat aquest coneixement, i que, a més, sí que n'hi ha alguns, per exemple, doncs, del temps, que el canvi climàtic ens farà...
0: Bé, ja en farem de nou, si convé.
1: Exacte, o, per exemple, molts refranys de la dona, no? Que veiem que la societat antiga era misògena, a la dona no la tenia...
0: Això no és culpa de la dita o de la frase feta.
1: No, és el reflex de la societat on veníem, i, a més, està molt bé tenir-ho en compte, perquè moltes vegades avui dia s'està posant en dubte, per exemple, moviments com el feminisme, de dir per què ha d'existir el feminisme, si la dona, i estan sortint ja una altra vegada, sí. Molts valors masclistes, i dius, no va néixer perquè sí el feminisme, veníem d'una època on a la dona se la posava al mateix nivell que un animal, o fins i tot pitjor, a la dona i a la burra una surra, o no et fiïs d'un animal que perd sang i no es mor. Tots els refranys que puguis trobar de la dona són amb un tracte vexatori, no es té per res, se la tracta de prostituta, de xafardera, qualitats ben poques. I això ens ajuda a entendre el per què ha nascut el moviment del feminisme per posar en valor a la dona, per aconseguir els drets. Per tant, també va molt bé conèixer-los per no repetir certs patrons. Mm. Perquè allò que ens funciona perfecte i ho seguim fent, però allò que ha sigut un error, no l'oblidem, que ha existit.
0: També en queda evidència.
1: Exacte.
0: Escolta'm, suposo que de frases i de refranys n'hi ha a Catalunya, lògicament, a tots els països catalans.
1: Sí. Sí, a tots els països catalans, i és el que deies tu, que molts els hem agafat també i hem fet les versions castellanes, però també hem de dir que a l'inrevés, perquè moltes vegades ens pensem, quan a vegades en diem una i et diuen, ai, però aquesta és la traducció literal del castellà. Ho sabem segur? Quin va ser primer l'ou o la gallina?
0: Ah, amiga.
1: Perquè hi ha moltes vegades que ha sigut a l'inrevés, l'ordre dels fets. I també n'hem agafat, per exemple, de l'anglès, An Apple a Day Keeps the Doctor Away,
0: sí,
1: que aquesta, és universal.
0: Aquesta, sí.
1: També la tenim, una poma al dia el metge estalvia.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que, o del francès, o de l'italià, vull dir que al final és una riquesa que té totes aquelles llengües que demostren que tenen una cultura i un patrimoni de molts anys i que hi ha un valor al final.

0: De tornada de les Illes, tornem a ser sobre terra ferma ara mateix, eh? I aquesta terra ferma nostra sempre és l'Olga Clapés, és la nostra terra ferma, perquè és la que ens deixa ben fonamentada, eh? Ben cimentada la llengua. Avui és més complicat que mai, perquè avui hem dedicat el programa totalment a la llengua, a les paraules, a la combinació de paraules, i això t'ho posa més difícil, però segur, Olga, que has trobat alguna cosa que ens farà xalar. Què dius, Olga? Bona nit.
1: Hola, bona nit. Avui jugueu al meu terreny, sí, i jo dissecciono la paremiologia catalana. Dites populars, refranys, proverbis, aforismes i frases fetes. Semblen el mateix, però cadascú té la seva personalitat, com en un grup d'amics. Vine, que te'ls presento.
0: Va.
1: Una dita és una sentència que expressa maneres de fer i comportar-se segons l'experiència de la tradició. Seria aquell amic, el cunyat, que sempre comenta l'ambient, eh? No et dona cap lliçó profunda, però sí que et descriu una situació amb gràcia. Ei, per Sant Joan el primer bany, com més serem, més riurem. A l'estiu tota cuca viu, de mica en mica s'omple la pica. No? Tots el tenim, aquest amic.
0: Absolutament.
1: El refrany és aquella frase sentenciosa, a manera de judici, i normalment relaciona dues idees amb un advertiment implícit, eh? Serien aquells consells que ens donarien els nostres rebesavis si poguéssim fer una videotrucada amb ells, eh?
0: Bona.
1: Seria l'equivalent del saberut del grup. Ei, qui no vulgui pols que no vagi a l'era. Escolta, a la taula i al llit el primer crit, eh? Sobretot, no diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat. El proverbi, en canvi, és breu, concís, expressa una veritat moral, una ensenyança reflexiva, transmet saviesa profunda. Seria aquell amic set ciències, eh? Sobretot quan torna de l'Erasmus i ja té un aire més internacional, exòtic, oculta. Si no saps on vas, torna per saber d'on vens.
0: Sí, senyora.
1: Un aforisme és una frase enginyosa, normalment d'autor conegut, que conté una norma científica, filosòfica, moral. Seria l'amic hipster intel·lectual, sempre breu, profund, dramàtic i a sobre famós, no?
0: Brutal.
1: Fes la pau i no la guerra. I una frase feta és una frase que l'ús ha fixat, no en podem deduir el significat a partir dels seus components, perquè és el showman de la colla, és aquell amic exagerat, simpàtic, una mica tarambana. No hi busquis el significat literal, a treure el foc pels queixals, remenar les cireres, estar tocat el bolet o donar gat per llebre. Jo no sé quin de tot seria, només sé que la persona que és curiosa té un refrany per cada cosa. I si ho prefereixes, jo tinc un refrany per cada dia de l'any.
0: Home.
1: Tu qui ets?
0: Home, escolta, m'ha agradat molt aquesta, això de posar cara a cadascuna de les
1: Clar.
0: Diferències de proverbis, de frases fetes, de dites, de tot. Eh? El showman, el cunyat, el de l'Erasmus...
1: Clar, jo en tinc un per cada dia, jo crec.
0: Ha estat molt divertit, ha estat molt divertit. Avui has fet cim, eh? Deixa'ns dir que sempre ens aplanes les costures...

0: trobem per aquest planeta nostre?
1: A veure, buscant, a veure, podríem pensar, per exemple, n'hi ha un de mariner enamorat, sí? Tot el viatge frisat, que ens porta una miqueta també aquest sentiment dels qui marxen.
0: Sí, és veritat, això. Escolta, mira, no sé si haurà estat per mar, però en qualsevol cas, els que hagin anat per aquesta via els aniria molt bé. Això et suggereix una altra cosa, que són professions que abans eren víctimes, entre cometes, de ser molt refranyades, diguem-ne, no?
1: Exacte, sí, sí, podem veure a través del refranyer quines eren les professions que més es portaven, la de mariner, els ramaders, els sabaters, els sastres, i totes aquestes professions que a dia d'avui s'han perdut, perquè ja potser no són les més comunes, que de fet també hi ha una, en aquest afany també de portar-lo a l'actualitat, el típic de a cal sabater sabates de paper, la versió catalana de En casa del herrero cuchara de palo, podríem sí. dir també a cal dissenyador, Comic Sans i Cartró, perquè ara de dissenyadors en tenim moltíssims, Comic Sans és aquesta tipografia horrorosa que no s'hauria de fer servir, i el Cartró com a eina també, doncs, que si un dissenyador fa coses amb Cartró, amb la de formats que pot tenir, no?
0: Em sembla meravellós. Meravellós, això. Escolta'm, entre cartrons i dissenyadors, i no sé si anant per mar o no, però trobarem un català pel món, segur. Es tut mir leid, etwas mit Heimatministerium kann für mich keine Heimat sein. Com dius? Algú que va a un lloc com a au pair, sí? Au pair, molt bé. I després un Erasmus, típic, ja. I després acaba amb això?
2: Ich würde mich die ganze Zeit fragen, wie es dir gerade geht.
3: Mir wird's gut gehen. Das, was ich da gestern gesagt habe, das war nicht ich. Der dumme Idiot in mir.
2: Weichschmerzen.
0: Perdona, perdona, perdona. Això no és una cosa tan habitual, o tan normal. Tot el que hem dit fins ara, sí. Au pair, molta gent. Erasmus, moltíssima. Típic, aquest Erasmus, a més, em refermen, diguem-ne. Però, escolta'm, acaba sent una persona que fa això que acabem de sentir i es diu Laia. Laia, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Oh,
4: què tal?
0: Quina potència. Escolta'm, Laia, això no és tan normal, deixa'm-ho dir així. O Percy...
4: No és normal.
0: Home, o Percy, Erasmus, sí, artista o actriu, i a fora de casa no és tan fàcil ni tan habitual. I això és el que has fet tu, com t'ho has fet.
4: Molta feina, picar molta, molta, molta, molta pedra. Moltíssima pedra. Porto ja molts anys, des de 2019, que vaig començar oficialment a treballar amb una agència de representació a Alemanya, i no ha estat fàcil, perquè pensa que he hagut d'aprendre la llengua alemanya d'adulta.
0: No la parlaves, ja ens ha semblat que era alemanya, no. Això, perquè tu ets a on, exactament?
4: Jo sóc de Barcelona, del barri de Camp de l'Arpa.
0: D'aquí surts, i on
4: és... On
0: sí, és sí. Aquella típica d'on sóc o d'on vaig. Sí, sí, aquí tindríem ara un embolic. On ets ara?
4: Doncs mira, sóc al barri de Charlottenburg, a Berlín.
0: A Berlín.
4: A Berlín. Spargelzellen vorüber, wenn ich
0: gehe, komm ich nicht wieder. I ja sabem que hi has anat pel que hem dit abans, per fer d'au pair i Erasmus i tot això, però hi ha un moment que dius, però aquí em quedo, què passa en aquell moment? Per què dius aquí em quedo? Quin clic hi ha aquí?
4: Doncs mira, em vaig enamorar, això també és molt típic.
0: És veritat.
4: Em vaig enamorar, sí, vaig veure a la meva parella, que en aquell moment estava estudiant teatre, i el vaig veure en un escenari, i em va entrar com una mica d'enveja, i vaig dir, ostres, doncs potser és el que realment jo sempre havia volgut fer. I em vaig preparar en silenci per entrar a l'escola Chekhov de Berlín, perquè em feia allò que dius, soc una mica supersticiosa i prefereixo que no fer-ho massa gran per si després no funciona. I efectivament va funcionar, i a partir d'aquí, doncs, picar molta pedra. A més, em vaig quedar embarassada dues vegades durant els estudis, vaig haver de fer moltes pauses, i sempre m'he anat donant com, mira, dos anyets més, va, vinga, dona't dos anys, i si no passa res, doncs ho deixem i fem una altra cosa. I sembla que el destí sempre m'ha anat dient, no, espera, espera, espera, que va, anem fent sortir cosetes. I aquí estem, ara mateix.
0: Aquí som, aquí estem. Escolta'm, aquí hi ha un enamorament doble, perquè això ens ho has d'explicar, l'enamorament per la persona, però també per la feina. M'ha semblat entendre que no eres de teatre o no estaves fent teatre o no havies decidit què seria de la teva vida i no passava per pensar, imaginar-te estant dalt d'un escenari. És així?
4: Sí i no. A mi m'hagués agradat molt fer... Sí, m'hagués agradat molt fer teatre, el que passa que per un tema de logística familiar, doncs és molt més fàcil fer cinema, perquè aquí a Alemanya hi ha moltes produccions de teatre

0: fora de Berlín i haver de fer teatre hagués suposat haver de moure tota la família, i en canvi amb rodatges doncs és una mica més efectiu perquè guanyes més diners en molt poc temps, per dir-ho així. De totes maneres, no és només una elecció logística, sinó que a mi m'agrada molt el treball amb la càmera, perquè és molt... No pots mentir davant de la càmera. M'agrada molt buscar la veritat, m'agrada veure projectes i actors i actrius que te'ls creus. I és una mica la meva línia amb la que jo intento treballar, buscant la veritat.
1: I la veritat, el que has fet és el que ara nosaltres també volem descobrir. Quines coses has acabat participant, diguem-ne, fent aquí a Alemanya? Què en destacaries?
0: Doncs mira, he estat a totes les sèries aquestes.
1: Perdona, aquest uf és molt significatiu, perquè un no diu uf si la llista no és llarga,
0: És una mica, però encara no m'ha arribat el projecte aquell que dius, va, això és lo meu. Encara no m'ha arribat allà. El que sí que és veritat que és molta cosa de comèdia, de gènere policíac, perquè aquí a Alemanya no sé per què, però tenen una afició amb el thriller i el gènere policíac, que bé, m'han sortit molta feina d'això, m'ha sortit feina doncs, de protagonista en una comèdia molt xula amb un actor que seria una mica com el Lluís Tomar d'aquí d'Alemanya.
1: Ostres.
0: Estic ara amb un paper de continuïtat d'astronauta al que seria l'Hospital Central d'aquí d'Alemanya, una sèrie que té més de 30 anys d'història.
1: Sí.
0: I res, anem fent.
1: Escolta'm, aquest anem fent és d'aquells que deixa bassegat, una mica, déu-n'hi-do, de totes les coses. Tot això en alemany. T'ha estat
0: en
1: fàcil,
0: alemany.
1: Difícil, mig-mig, ja tenies facilitat per les llengües, t'hi has encapbussat perquè t'interessava. Com ho has solventat, això?
0: Doncs la veritat és que sempre he tingut una mica de facilitat per les llengües. De fet, quan tenia 18 anys me'n vaig anar a viure a Londres. I per mi l'alemany no és una llengua especialment difícil. De fet, et diria que un dels meus primers projectes com a protagonista per la televisió alemanya requeria que parlés amb un accent espanyol. I jo em vaig posar molt nerviosa perquè dic, ostres, com es fa això? Porto ja tants anys vivint aquí que no sabia ben bé fer l'accent en espanyol. De fet, la gent quan em parla, quan em coneix i em sent parlar en alemany, em confonen, no em saben ubicar massa bé. Sovint em pregunten si sóc francesa. Jo suposo que és la influència aquesta del català en el meu accent.
1: Per tant, t'hauria estat més fàcil que t'haguessin dit «Ei, hauries de fer un accent català aquí i t'hagués sortit de més natural», diguem-ne,
0: Sí, sí, però també tira un secret, Kilian.
1: Aviam.
0: Que és que, sí, sempre que puc intento colar alguna cosa en català.
1: Oh, això sí que és un... Perdona, és un molt bon secret, això, Deixa-m'ho dir així, fluixet, perquè no ho sentin els alemanys, que igual ens diran, què esteu fent? Com què? Què vol dir? Colar alguna paraula, algun renec, alguna cosa que et surt que...
0: Exacte. Sí. Per exemple, l'última vegada va ser en aquesta sèrie que et comentava, de In Alle Freundschaft, i jo estava tenint una conversa amb la meva parella, i de cop i volta penjava el telèfon perquè no era capaç de parlar amb ell, perquè emocionalment doncs, estaven passant moltes coses per dins, no? I en penjar el telèfon em va sortir un no puc.
1: Permetem...
0: O després...
1: No, anem a pams. Sí. Aquest primer ja es mereix això, mira. Un aplaudiment. Aquest primer ja s'ho mereix. Aviam aquest altre que anaves a dir.
0: I l'altre és un que ja es pot veure, que està, de fet està online, que anava amb cotxe. Jo no tinc carnet a conduir. Aquesta és una altra anècdota. I resulta que em van posar en un paper on jo havia de conduir. I em vaig posar molt nerviosa. Vaig fer unes classes de conducció, però no tenia carnet. I jo tenia el càmera al darrere, tenia el walkie-talkie amb la directora parlant, dient, vinga, més ràpid. Em vaig posar molt nerviosa. I de cop i volta vaig dir, què fot aquesta? I això és un comentari que es pot sentir a dia d'avui a la mediateca de la ARD, que és la televisió pública d'aquí d'Alemanya.
2: Eins schaffen wir nicht. Ich will von der Charlottenburg auf die Friesinger Straße.
3: Ah, da ist sie, da ist sie.
1: Que bons que són aquests tècnics nostres, Ens han posat just aquest moment Escolta'm, una cosa, Laia, quins nassos tens de fer això. No et diuen mai res? Què has fet? Què has dit? No t'ho pregunten?
0: No, que va. No, perquè ja ho dic, ho colo. No pregunto, no demano permís, vaig fent. I ningú pregunta res, doncs vinga, endavant.
1: Escolta'm, això és molt útil per la Catalunya actual, eh? No demanar permís i fer coses, perquè a vegades si demanes masses permisos no funciona. Aquí et pregunten d'on ets, saben de la nostra existència, saben que existeix Catalunya, els catalans, tot això. És fàcil o difícil d'explicar-ho?
0: Costa, costa, perquè quan et pregunten d'on ets, jo sempre dic que sóc de Barcelona. Uh-huh. I aleshores dic, Barcelona? Espanya? Dic, bueno, Catalunya. Ah, però Catalunya? Però això que parles és espanyol? Què parles, català? Ah, però català és una llengua? Sí, és una llengua. I sempre els dic el mateix discurs. El català és una llengua romànica, igual que el francès, que l'italià. No és castellà. Mm. Ah, val.
1: Escolta'm, estàs fent pedagogia, que això ja ens interessa. Per cert, ja que hi som, vist des de la distància, tu m'has dit que eres de...
0: De Barcelona.
1: De Barcelona, eh? A Barcelona la qüestió del català la tenim encara més fumuda que molts altres llocs. No sé si vas venint de tant en quant, no sé si notes que hi ha aquesta pèrdua d'ús social que estem notant en gran majoria i que les xifres indiquen i que preocupa molta gent, i no sé si et preocupen a tu. Que un dia tornis aquí i diguis, ostres, però hi ha el català aquest que jo parlava, on és? Estic fent una exageració que espero que s'entengui com a broma, perquè no és precisament el que estem desitjant tots aquells que treballen per la llengua. Tu tens una preocupació sobre això des de la distància o no?
0: Home, una mica. Ho veig sobretot quan vaig a Barcelona amb els meus fills, que ells parlen l'alemany i parlen el català. El castellà l'entenen, però no el parlen. Aleshores, hi ha situacions en llocs públics en què ells s'han d'enfrontar amb haver de parlar el castellà i no, vull dir, no, i no en saben, no? I dius, ostres, haver-los d'explicar, no? Mira, aquesta persona, doncs, ara mateix està parlant en castellà, no? Mm-hmm. Li costa el català i tal. I clar, és difícil, perquè el meu fill, per exemple, el petit sempre diu que vol viure a Catalunya. Mm. Dic, ah, doncs hauràs d'aprendre el català. I
1: què diu?
0: I clar, sí.
1: Ell què
0: no
1: diu?
0: No sé si té resposta a la teva pregunta.
1: No, sí, I ell què diu, sí.
0: I ell què diu? Doncs costa. Mira, es va donar una situació, no sé si m'estic enrotllant massa.
1: No, digues.
0: Vam anar amb els meus fills a veure l'espectacle aquest del Mago Pop.
1: Sí.
0: I el meu fill va sortir a l'escenari. I aleshores l'Antonio Díaz li va fer alguna pregunta en castellà i el pobre es va quedar com bloquejat perquè no l'entenia. Diu, però tu de dónde vienes? Ah, oh, Barcelona, ah, tal, no sé què.
1: Pobre.
0: I clar, el pobre noi es va quedar una mica com bloquejat perquè l'altre tampoc li sabia parlar en català o no volia o el que sigui. Mm. Vull dir, suposo que és part del màrqueting del seu espectacle, no? Però en aquell moment em va saber com molt de greu, no? Que veiés hi havia un nen que no entenia el castellà i que necessitava potser un canvi de llengua.
1: Ja. Doncs digue-li al teu fill que la seva mare cola el català, fins i tot a Alemanya, per tant que no tingui problema de colar-lo a Catalunya, només faltaria, perquè aquí s'ha de colar constantment. Per tant, des d'aquesta perspectiva, cap problema. Escolta'm, el teu fill diu, vull anar a Catalunya. I tu? Vols tornar algun
0: Ostres.
1: Dia? Ah, amiga.
0: Ostres, quina pregunta més difícil. Jo crec que això generaria una crisi matrimonial, eh?
1: No volem ser-ne responsables, sí. Però no, vaja, no. La porta és sempre oberta, ja ho saps, eh?
0: La porta està sempre oberta, sí. Moltes gràcies.
1: En qualsevol cas, mentre la porta està oberta, anem a obrir la porta de Berlín, només encara que sigui una miqueta, per dir-nos que t'enamora de Berlín, a banda del que ja et va enamorar, que és el teatre i el company i tot plegat. Però si estàs a Berlín, alguna cosa et deu agradar. Què t'agrada de Berlín? O quin lloc t'agrada de Berlín, si és que n'hi ha un que diguis aquest és el meu?
0: M'agrada molt la primavera a Berlín, perquè hi ha una diferenciació molt clara entre les estacions. Aleshores, a la primavera és com que tot floreix, tothom surt al carrer, prendre el sol, els espàrrecs blancs, perquè aquí es mengen els espàrrecs blancs frescos, així com nosaltres a Catalunya els mengem en pot, no? Aquí es mengen frescos amb mantega. Mm. I les maduixes d'aquí d'Alemanya... no sé, la primavera és algo fantàstic.
1: Escolta'm, Laia, qualsevol dia tindràs molts oients de Catalunya Ràdio aquí perquè els has enamorat en la descripció de Berlín. Algun dia potser decidiràs venir tu i ja et saps que la porta és oberta. Només sàpigues una cosa, no sé si el tens, però estem començant a obrir el club de fans de Laia Álvarez, perquè...
0: Ah.
1: només amb la veu i sabent el que has fet i la manera que ho fas i aquestes colades de català a les sèries, ens has enamorat. Per tant, Laia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gaudeix dels espàrrecs blancs. Bé, suposo que el menjar una mica millor català que l'alemany, però ara no t'hi farem pronunciar perquè no sigui un altre motiu de divorci, com dèiem abans. En qualsevol cas, gaudeix molt de l'experiència i sempre que vingueu, ja ho saps, aquí amb els braços oberts. I el Club de Fans en marxa, això ja t'ho asseguro.
0: Moltes gràcies, Kilian. M'ha fet molta il·lusió la vostra trucada.
1: Una abraçada molt gran. Ah, per cert. No han fet l'examen que s'ha de fer sempre. Tant dir jo que surto a les sèries. Hem d'escoltar Laia Álvarez parlant en alemany, em penso, oi? Que estaríem d'acord tots els oients. Com que ara mateix la resposta hauríem d'esperar, ja te la dic jo, que els oients diuen que sí. Per tant, escolta'm, un adeu o alguna cosa en relació a aquesta entrevista i a dir gràcies a la gent en alemany. Laia, t'atreveixes?
0: Ja, home, sí, natürlich. Also, ich bin sehr dankbar über dieses Interview. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und hoffentlich auf ganz bald wieder.
1: Per mi la nota és altíssima, eh? Em penso que la resta de la gent mantindria la mateixa tendència. Per tant, un excel·lent d'alemany, un excel·lent d'experiència i un excel·lent el dia que tornis. Una abraçada i molts petons.
0: Gràcies, igualment.

0: Bé, se'ns està acabant el temps. És una llàstima, perquè ens agradaria estar-nos molta més estona amb això i ens queda una mica, doncs, el diagnòstic final, eh? Que ja l'has fet una miqueta, que l'estem intentant recuperar, que segurament dona la sensació que sí. Com arribem a la gent jove? Tu has tingut contacte, perquè aquesta és l'obsessió. Els grans hem estat en contacte amb refranys i és més fàcil que ens surtin si ens els demanen o quan ens els diuen diem, ah, sí, jo el sentia o jo el faig servir. Molta gent encara els fa servir, eh? Però d'aquestes noves generacions que estan influïdes per mil coses, entre ells les xarxes i per aquesta pèrdua de l'ús social que estem intentant entre tots revertir, com s'hi entra amb aquesta gent? Quina experiència has tingut tu?
1: Mira, jo et diré que s'hi entra dient-los i fent-los servir. Justament, ara que preguntes del contacte i quina experiència en tinc una en primera persona, sí. I és perquè quan vam publicar a la tardor, al setembre, el llibre, el vam presentar a la Setmana del Llibre en català, en una de les activitats que es fa a la Setmana del Llibre, que és presentació del llibre de manera lúdica, amb jocs, perquè els matins dels divendres és on van els estudiants a fer una volta per la Setmana del Llibre. En aquest cas, estava plantejada la presentació per alumnes d'institut, perquè és una temàtica que els hi entra, és lectiva, per tant, estudien els refranys, les dites i les expressions dins del català, de l'assignatura del català, però, sorprenentment, a primera fila, les 3-4 primeres files, l'ocupaven nens de 5è de primària o de 4, petitons.
0: I això ja és un altre públic.
1: Sí, i aquí vaig suar una mica, perquè vaig pensar, a veure, perquè, clar, ara com els hi fem entendre o com els fem, perquè eren jocs, volia que també participessin, que no se sentissin exclosos, i primer de tot la primera pregunta va ser, sabeu què són els refranys? I tothom, no. I aquí vaig dir, ui, Marta, que tindràs feina. Però no, sorprenentment va ser començar a parlar, començar a dir per què servien, dir-ne. Llavors els alumnes de l'institut també en deien, vam començar a fer jocs amb il·lustracions perquè el llibre és il·lustrat i ens permet fer aquest joc d'una mica d'endevinar quin pot ser el significat. I va ser anar-lo fent i quan ja portàvem 40 minuts i al final vaig dir, en coneixeu? I sorprenentment, les primeres files van començar tots a aixecar el braç i van dir, la meva mare diu aquest, a l'escola es diu un altre, jo me'l sé en castellà, també es pot? I dic, i tant que s'hi va. I me'l deien i deia, doncs saps com el pots dir en català si vols? Doncs hi ha aquesta versió. I els agradava molt. O per exemple vam parlar i els hi vaig explicar d'on venia l'origen de pesar figues i de cop i volta van començar tots a assenyalar el company que s'adorm a classe. I
0: dic que... Aquest és boníssim, el de pesar figues.
1: Molt ràpidament van entrar a la temàtica, la van estimar, la van acollir i van sortir d'allà dient-ne, un deia l'altre, per tant, no està tot perdut. És un tema que interessa, és un tema que l'únic que necessita és que es digui amb naturalitat, sense pressió, que es faci servir, que vegis que és una eina que t'enriqueix i ja està.
0: I no que cal en tens forçar. De propis, que no cal fer servir buscar... buscant-los a no sé on.
1: Clar, posar en valor la nostra cultura, el nostre patrimoni, la nostra llengua, perquè també és divertida, també és seriosa quan cal, té totes les facetes i no ens hem de dir excloure per cap situació, al contrari, no, que no ens faci vergonya.
0: És una llengua plena.
1: És que, per
0: tant,
1: descomptat...
0: la podem fer servir, no només per tots, sinó amb tots els instruments, entre ells les frases fetes.
1: Clar, per descomptat, és que és una eina més que tenim per comunicar-nos, per parlar i per transmetre coneixement i deixar constància també del moment actual on vivim. Sabem el moment que venim gràcies als refranys, però també podem deixar a les generacions futures la nostra societat, el nostre context, a través de refranys nous, dir-los, i en neixen, també.
0: En neixen?
1: Sí, tenim, per exemple, la versió catalana del Juan Palomo, Yo me lo guiso, yo me lo como, que és ell s'ho talla i ell s'ho cus, i tenim, per exemple...
0: És molt bonic!
1: És molt bonic, i tenim aquesta professió que dèiem del sastre, i potser s'està perdent, i vam preguntar a la gent, com ho diríeu? I me'n recordo que una noia em va dir, nosaltres sempre en el nostre grup, era una noia jove, deia, ella centra i remata.
0: Ah.
1: I què ens demostra això? Un, que el futbol femení actualment té un pes, perquè no és ell centra i remata, sinó
0: ella
1: centra i remata, i per tant la dona ja pot ser protagonista, i a més parlem d'un esport que és actual, que està ara damunt de tot, i el femení a més és protagonista, per tant evoluciona, no hem d'anar ni a buscar els més antics, també trobarem referents al nostre entorn que són actuals i que volen dir també el mateix significat o el mateix coneixement que en transmeten d'altres. No hem d'excloure'n uns o altres.
0: Doncs escolta'm una cosa, ara hauràs de fer realitat aquesta dita perquè hauràs de centrar i rematar tu, perquè ara et preguntaré una pregunta que la gent no la tindrà present, però jo sí, perquè No sé si veus on som.
1: Hem tornat, eh?
0: Hem tornat al mateix lloc.
1: Al mateix lloc
0: on érem, perquè aquí a la font aquella amb la que hem començat, aviam si es veu.
1: On ens hem trobat.
0: Aquí, mira, anem allà a prop. Era la font de la plaça La Virreina de Barcelona, oi?
1: Sí, sí.
0: I és aquí on ens hem començat a mullar per la llengua, ens mullem sempre, avui ens hem mullat pels refranys també. Escolta'm una cosa, això té una dita molt clara, eh? Roda el món i torna al born.
1: Sí, aquesta és molt barcelonina, podríem dir.
0: Aquesta és molt barcelonina.
1: I si ho volem fer universal, aviam, també podríem dir roda que rodaràs i a casa teva tornaràs.
0: Oh, i mira, a més, algú està començant a posar música en el programa, està fantàstic, això és rodó, és rodó. Escolta'm, a seguir lluitant pels refranys, pel català en definitiva, moltes gràcies.
1: A vosaltres també.
0: I nosaltres farem això, mira, ens seguirem mullant pel català. Escolta'm, que vagi molt bé i molt bona nit. Gràcies.
1: Bona nit.
0: Adéu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes, i és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7. Per deixar l'autopista més lliure per als que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
3: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
2: Coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal, alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals de les zones afectades eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans que viuen al país.
2: L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom que intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies.
4: Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica, entre altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva.
2: Compte enrere per a la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Veïns i veïnes enllesteixen els guarnits dels carrers per poder-los mostrar a partir d'aquest divendres. Hi ha 900 activitats programades fins al 20 d'agost. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41 fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
4: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. La secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres és Pau García.
5: La dificultat no solo afecta a los 20añeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
4: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer.
2: Esports, el Barça confirma que Roni Bardaggi s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll dret. L'extrem suec, que es va fer la mateixa lesió el 2024, passarà per quiròfan i pràcticament diu adéu a la temporada. Mentrestant, el club blaugrana continua treballant en les sortides de Marc Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres als entrenaments de l'equip.
4: Aquest dimecres es disputa la Supercopa d'Europa de futbol, que enfronta el PSG i el Crystal Palas. En la prèvia, l'entrenador dels francesos, Luis Enrique, ha evitat parlar de Ferran Torres i ha criticat que la final de la Supercopa es disputi ara, quan encara no pot comptar amb bona part dels internacionals que han disputat el Mundial.
1: Fins aquí les notícies.
6: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
9: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
10: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
11: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
12: El 161, un ric propietari de Batea...
13: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
7: En Guàrdia, dissabte i diumenge, a les 3 de la tarda.
13: Una hora d'història que us captivarà.
14: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
15: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
16: Hi ha una cabra que acaba de parir.
17: Ara mateix.
7: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
16: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.

0: Sempre vives són unes plantes resistents que no necessiten aigua per resistir ni sol, que amb poca cosa aguanten. I és una bona metàfora de la vida de les dones amb les que parlarem avui. Són dones que exerceixen la prostitució i passen dels 60 anys. Com és fer-se gran en aquest ofici? Quins són els seus somnis? Què els fa mantenir-se en aquest món que decideix jutjar-les? Contra la falta d'aire i aigua, elles es mantenen fortes, sempre vives, unides en la llibertat de fer el que vulguin amb els seus cossos.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Amb aquesta música de Yeva, la cantant nord-americana, comencem el programa d'avui dedicat a les dones que es fan grans exercint la prostitució. Hem sortit de la ràdio i hem parlat amb elles al carrer Robadors de Barcelona, on la Marga, per exemple, hi ha passat moltes hores. Parlem amb la Marga, que ara té uns 60 anys, la Laura, que és una prostituta trans de 70, i la directora del documental, la Mar López, que agafa aquest nom de Sempre Vives per fer aquest documental que ens ha emocionat. Es podrà veure el 21 de març al Festival DEA, que fan a Barcelona. Es podrà veure al Centre de Cultura Contemporània i també al cinema Zumzeig de Barcelona. Si no la podeu veure, no passa res, perquè jo crec que val molt la pena que les escoltem a elles. Escolta, Sempre Vives. Què vol dir Sempre Vives i per què Sempre Vives? Per què vau triar un documental sobre el treball sexual, sobre dones que treballen o que han treballat en el món del treball sexual, s'havia de dir Sempre Vives? Per què són aquestes dones Sempre Vives?
1: Doncs jo crec que el títol va arribar molt cap al final i realment no, o sigui, no penso que nosaltres comencéssim aquest projecte pensant hem de fer un documental sobre el treball sexual, sinó que per mi elles, algunes des de fa 20 anys o més, o 25 o quasi 30, que ens coneixem, i per mi era com un documental sobre aquestes dones que estan molt presents a la meva vida i de les quals jo he après molt, i era una mica un homenatge a elles que des d'allà, una edat doncs, més avançada, feien retrospectiva de la seva vida i crec que des d'aquí podien explicar moltes coses.
0: Quan comença la vostra història? Com és que us coneixeu?
1: Clar, amb les sis protagonistes
0: sí.
1: I amb mi, diguéssim, cadascuna comença diferent. No sé també vosaltres com us vau conèixer.
0: Bueno. Expliqueu si voleu la vostra història.
2: Bona tarda. Bueno, jo vaig conèixer totes aquestes senyoretes i senyores meravelloses quan la meva mare se'n va anar al cel, va descansar. Llavors a mi em van presentar pel Portal Dol, a la mare de la Mar López, la Diana Zapata, que és una psicòloga. I a partir del moment que em vaig conèixer a la Diana Zapata, ja no ens vam separar mai més. Llavors ja va venir la Mar, la Marga...
1: I això em sembla que fa uns 10 anys.
2: No, farà 15 anys.
1: Mira.
0: De fet, ella ho sap segur, perquè una de les coses que expliques més al documental i que m'emociona molt és, tot i que la teva mare ja fa anys que va morir i tu vas apartar-te del treball sexual justament per cuidar absolutament a la teva mare...
2: Totalment.
0: Ara, que en els últims anys has decidit tornar-hi, tu en tens 70... Puc dir o no?
2: I tant,
0: sí, sí, sí.
2: I tant. I ben orgullosa.
0: Tu ara en tens 70 i has decidit tornar en aquest món i vas estar doncs, 20 anys de parèntesi justament per cuidar la teva mare. I aquí és on coneixes la mare de la Mar.
2: Exacte, així va ser. I elles van ser les que em van dir Laura, tens que tornar una altra vegada a posar-te les piles i a tirar endavant, principalment ella. Va dir que sempre hi ha clients per cada tipus de persona, per cada edat. I així ho vaig comprovar m'han demostrat que és la veritat.
0: Vaja, que us coneixeu totes, portàveu anys d'alguna manera treballant i la Mar us ha juntat en aquest documental per explicar les vostres històries.
2: Exacte.
0: O sigui, la Laura en té 70 i tu, Marga, en tens 66. I, tot i així, continueu treballant en el món del treball sexual.
3: Clar, és la meva manera de ser independent, de no dependre de ningú. I en jutgi qui en jutgi. Bueno, cada persona jutja o decideix com vol viure la seva vida, depèn les condicions, la manera de treballar, la manera... Bueno, tot, com que tot és una esclavitud, jo he escollit un treball que no és una esclavitud, perquè mano jo, demano jo, poso el preu jo, les hores les poso jo, i tot és independent. Llavors és l'únic treball que he tingut a la meva vida que és independent i que mano jo.
0: Tu veus així també, Marga?
2: Bueno, jo... O sigui, a mi m'ajuda a poder tirar endavant i pagar els meus gastos, perquè jo tinc una pensió molt baixa, i elles em van dir, bueno, pues, lo de, que cobres de la pensió per pagar els gastos i et treus un doble sou per passar el mes. I així, llavors, pues, així, l'important és fer una sèrie d'amistats bones, perquè cada persona que et ve busca la seva fantasia. Tu has de ser molt psicòloga per captar el que aquella persona vol. Llavors li has de sempre oferir el que aquella persona busca, perquè moltes vegades a casa seva no troba, no podria explicar-ho a la seva família el que li interessa o el que no li interessa. Llavors nosaltres som psicòlegues sexuals més aviat.
3: De fet, la soledat és l'enfermetat del segle XXI.
0: Això t'anava a dir, és una cosa que expliques al documental, la soledat juga un paper molt important, i a vegades, com diu una de les vostres companyes, Sempre Vives, no, el més important no és fer molt de sexe a vegades, és a vegades tenir, parlar.
3: La comprensió, parlar, la tolerància, la paciència, el diàleg, una abraçada, una persona que pugui parlar amb tu, una persona que estigui sola i pugui vindre i estar una estona amb tu. No és necessàriament el sexe, és la companyia, la paciència, el parlar amb algú, el tindre una abraçada, perquè potser que la persona no rep una abraçada perquè no té ningú per abraçar-la, el contacte humà.
0: I escolta, una cosa, i si vosaltres cuideu tant als clients, qui es cuida a vosaltres?
2: Entre nosaltres.
3: Sí. Nosaltres.
0: Perquè aquesta soledat o aquesta falta d'amor, aquesta part com l'aconseguiu vosaltres?
2: Nosaltres?
0: Amb les amigues, eh? Però amb els clients no.
3: També,
2: bueno,
3: també.
2: També hi ha gent molt maca.
3: Hi ha molts clients que et cuiden molt.
2: Maca.
3: I que et regalen moltíssimes coses.
2: Jo a vegades em trobo, quan se'n van, que em diuen gràcies, Laura, per escoltar-me. Quina gran ajuda m'has donat. Que macos, això és gratificant.
0: Tu, de fet, al documental, tu ets una dona trans i has parlat de tot el teu trajecte de vida.
2: Llarg, eh?
0: I hi ha una cosa que dius molt bonica, que jo a vegades em miro des de sota i aplaudiria. I aplaudiria la meva existència, tot el que he fet, tot, per tot el que he passat. Ara parlem molt amb comoditat de les dones trans, etc, però he tardat molt en això. Hem sentit tota la vida totes aquelles paraules que volien com insultar l'altre. I parlàvem de travestis, travelos, tot aquest llenguatge que jo crec que ens ha fet molt mal a tots.
2: Molt,
0: no?
2: Moltíssim.
0: M'imagino que ara estàs com una reina i la gent t'hauria de veure perquè vas fantàstica amb les teves ulleres.
2: Una reina.
0: Una reina francesa. És la Catherine Deneuve d'aquí, del Raval, aquesta tarda.
2: T'estimo.
0: Home,
2: gràcies.
0: Casem-nos, no esperem més. És la
2: que
0: meva
2: maca. Frase. Oh, que maca. Gràcies.
0: La Catherine Deneuve d'aquí, del Raval, aquesta tarda, tot i que tu vius en un altre barri. Que
2: a Gràcia.
0: A Gràcia. Ara en parlarem de tot això.
2: Molt bé, gràcies.
0: Però tu has fet un trajecte molt, molt bonic i també molt difícil, m'imagino, un moment. No ha estat... Tu dius, per exemple, al docu, que les primeres persones que et donen hormones eren els metges d'aquí, del carrer Tàpies.
2: Naturalment. Em va acompanyar un amic meu, perquè jo treballava a Forès, a la Diagonal.
0: A Forès, eh? A la sastreria.
2: Encara hi és, la fatxada encara hi
0: és. Estàs bo, eh?
2: I aquell noi, un amic meu que jo ja tenia de còmplice, el de la meva època, em va acompanyar amb un metge que encara recordo, aquell senyor era petitet, calvo, amb ulleres i una bata blanca. I aquell senyor no em va preguntar ni per què volia les hormones, ni res, em va fer la recepta, tingui. I, esclar, ningú coneixia cap metge encara de la ciutat, no volien tocar aquest tema. Era com un tabú. Acabava de morir en Franco i, esclar, era allò com un tabú. Però vull dir, esclar, jo tinc una gran trajectòria.
0: Per això tu et diuen la pionera.
2: Totalment.
0: Que això m'encanta.
2: Totalment.
0: Què els diries tu a les noves generacions que a vegades tenen dubtes, tenen pors?
2: Mai s'ha de tenir un dubte. Jo crec que el més important, com sempre hi dic, és ser autèntica. I si tu vols alguna cosa volent, de totes maneres, has de lluitar per allò. Si dubtes, és clar, és com un barco que va d'un cantó a l'altre. Jo a vegades em faig recompte de la meva vida quan estic a casa meva sentada mirant la tele o alguna cosa, i és com un passillo. Jo dic que orgullós em sento, i seguit el passillo sempre. Sí, perquè no he vacil·lat mai.
0: Però hi ha hagut moments difícils. La teva família al principi no ho va entendre.
2: No, la meva mare i la iaia sí.
0: Sí, ella sí.
2: Mon pare no em va dir mai, Laura, em deia la petita, però bueno, ja em vaig guanyar el respecte, la petita. I l'altra família em va tombar l'esquena i mai més. Yeah. No van comprendre que jo... Total, jo vaig canviar, com sempre he dit, jo vaig canviar els pantalons per la faldilla.
0: Però ets la mateixa persona.
2: Jo crec que, esclar, la gent té tants tabús que la gent sap que neixes un home o una dona i ja que hi hagi un canvi ja els hi sembla a molts. Altres no, però... Llavors, és clar, com que jo ho vaig tenir tan clar i vaig ser tan evolucionada, van dir, no pot ser. Però, bueno, la vida dona tantes voltes.
0: Molt prejudici. També m'imagino que, Marga, tu l'has viscut, el prejudici, quan, per exemple, tu has treballat al carrer i, a més, has tingut fills. Per exemple, hi ha gent que potser això no ho ha entès. Com ho has viscut,
3: aquesta
0: part?
3: La meva filla ha viscut en aquest barri i ha estat molt contenta de conèixer que totes les mares treballaven, perquè la meva filla li preguntava a molts periodistes que venien d'entrevistar-me, tu creus que la teva mare té un treball? I la meva filla mirava les dues bandes del carrer i deia, és que totes les mares treballen, la mare que no treballa, com en deia els seus fills? Uh-huh. Era algo incomprensible per ella. Per periodistes no, però per ella deia, és que si la meva mare no treballa, com puc viure jo?
0: Tu has educat la teva filla amb aquesta llibertat, amb aquest fora prejudicis, i de fet dius que el que més t'agradaria pensar que la teva filla sigui feliç.
3: Clar, és que sempre em pregunten, tu què vols que sigui la teva filla? Vols que sigui prostituta? Vols que sigui... No, no, jo vull que la meva filla sigui feliç. Tu ets feliç a la teva vida? Perquè és el més que podem aspirar. Tingui el treball que tingui. I jo el que vull és que la meva filla faci el que vulgui, quan vulgui, de la manera que vulgui, amb qui vulgui i en el lloc que vulgui.
0: I no et sabia
3: dir... És que no condiciona el que jo treballi amb l'educació de la meva filla. Perquè hi ha mares que potser no treballen com jo, però potser són bastant pitjors que jo.
0: Ja, però tu, per exemple, si a la teva filla et digués, mira, doncs jo també em vull dedicar al treball sexual, a tu
3: què et passaria? Bueno, l'ensenyaria com és la psicologia, com es té que treballar i com no et té que afectar el treball que tu facis. Mm. Perquè jo treballo unes hores, igual que treballo de neteja, treballo de treballadora sexual, però això no em representa a mi com a persona, perquè jo soy Margarita Carrera Roy i treballo de... Jo no soy... No em representa a mi com a persona. Cap treball em representa
0: teva,
3: a mi com a persona.
0: És la teva feina. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the line. Ara estem aquí, per exemple, davant del teu carrer estimat, carrer Robadors.
3: Ploro cada vegada que vinc al Raval.
0: Això, ploro. Això... A mi m'ha emocionat molt d'aquest documental de Sempre Vives, perquè ho dius tu i ho diu també una altra de les dones que apareixen al documental.
3: És que jo, aquest carrer, treballaven 2.000 dones que avui en dia on són? S'han quedat sense treball. Deuen estar molt orgullosos l'alcalde i totes les persones moralistes d'aquest país. Heu deixat sense treball 2.000 persones. Quan me n'alegro que us faci feliços, però aquestes 2.000 persones no tenen treball gràcies a la vostra moral. Però és que la vostra moral no es dona de menjar ni a vosaltres.
1: I pot ser també que crec que això és com un interès, no?, que quan es parla de salvar les dones que estan al treball sexual, a vegades és per reubicar-les en altres feines, com el treball domèstic, on vosaltres també ho expliqueu, no?, hi ha unes condicions de feina a vegades molt pitjors que de les treballadores sexuals, no?, i a vegades interessa més que estiguin per cuidar persones...
3: Clar, l'esclavitud és molt més rentable que la llibertat de les persones.
1: Que crec que s'ha d'analitzar molt quan en aquests discursos de salvar a les treballadores sexuals
3: és salvar-les.
1: Que crec que és una perspectiva molt des de la moral, que jo crec que és el més important.
3: No, però la moral quina és? Que jo tinc un treball que el meu jefe decideix l'horari, el sou i les hores que treballo i com treballo. Això es diu esclavitud. I, en canvi, en aquest treball, quan jo treballava, o totes les dones, o els trans, o els... andrógenos, o tots els que treballàvem aquí, o els hermafrodites, tenien una llibertat de com, quan, d'on, con quién, de què manera, lo que li cobro, lo que hago, lo que no hago i lo que dejo de hacer.
0: El que és curiós, Marga, és que, i això també ho diu el docu, que hi ha una emoció per recordar aquests temps d'aquest altre Raval i que, al contrari del que es pot pensar molta gent quan veu el Raval pensa, oh, ara està molt millor.
3: Pensa... El Raval, quan la gent ha viscut aquí sí. I l'ha conegut, això era un barri on hi havia botigues de tota la vida. On són les botigues de tota la vida, el Raval?
0: No n'hi ha.
3: No n'hi ha, claro. La
0: botigues
3: gent que vivia
0: de
3: en el Raval de tota la vida, on està? L'han ficat fora perquè els preus és molt més rentable, tindrà un pis turístic o tindrà un hotel o tindrà moltíssimes coses. Però hi ha el teixit que hi havia aquí al Raval de les persones que vivíem i convivíem i podíem viure. On és aquest teixit? Ens l'han destruït només per la moral de què? De qui és la moral? La moral perquè serveix, no ens ho ha de deixar a ningú.
0: Està
3: perquè clar, no controla diners.
0: Està claríssim. Vosaltres ara continueu treballant, tot i la vostra edat, que per algú podria ser una trava, perquè també és una feina on no hi ha seguretat social, no sé si penseu en la jubilació, com ho viviu tot això? Perquè quan heu animat, per exemple, una altra vegada doncs, a l'Anna, a la Laura, perquè torni una altra vegada a treballar, tu tot això hi penses? Et fa por, Laura?
4: Hombre, jo cobro ja la jubilació.
0: Sí?
4: Estic cobrant la jubilació.
0: Sí, però és un mínim.
4: Bueno, per això et dic, per això és un extra que a mi m'ajuda a arribar a fi de mes.
0: Clar.
4: Si no, no hagués pogut arribar.
1: Sí, però que tots els anys que vas treballar fins la mort de la teva mare, diguéssim, tot allò no ho vas cotitzar.
4: Clar que no, jo clar. L'estava assegurada. És aquests treballs que jo estava treballant en cabaret i clubs no t'asseguraven.
0: Això jo crec que ara passa el mateix, no? Clar. Heu estat molt de temps clar. Que al final, després de tota una vida de feina,
4: clar.
0: Us trobeu que cobreu el mínim.
4: Clar, i tant mínim.
0: D'alguna manera continueu fent aquesta feina per seguir subsistint.
4: Totalment, per seguir subsistint. És que si no, jo no podria ni menjar. Mm-hmm. Clar, jo cobro 629 euros. Imagina't.
0: Clar, i vius a Gràcia, clar, que és car.
4: I gràcies encara. Vic a Gràcia i gràcies que clar. Cobro.
1: Jo crec que està molt relacionat la negativa a regularitzar, no?, el treball sexual, sí. Perquè té a veure amb aquesta feina, entre cometes, que es dona per fet que han de fer les dones casades en un matrimoni heterosexual de proveir de sexe al seu marit, i què passaria si això... Es posés un preu a això, no? Com també passa amb totes les tasques de cures...
3: Però
1: abans de...
3: ja tenia un preu. Fa 100 anys que la gent es casa per amor. Abans la gent no es casava per amor i tenia l'amant i estava totalment tolerat i totalment acceptat a la societat. O sigui, no siguem tan hipòcrites. Però clar, ser hipòcrita està molt de moda.
1: Que està molt connectat tota aquesta hipocresia i aquesta moral i com les dones han de viure... la seva sexualitat, no? I el problema està quan es posa un preu de pel mig. Recordo molt unes paraules de la Dolores Juliano, aquesta antropòloga, que ella plantejava una qüestió que és què curiós és tota la crítica cap al treball sexual quan dues coses per separat, quan es donen l'home, quan l'home té moltes relacions sexuals o té una activitat sexual molt activa, és algo que s'admira, no? I si té diners i si té poder econòmic, també. I per què en el cas de les dones, si elles posen un preu a aquesta activitat sexual i això els hi dona
3: poder
1: econòmic, perquè en elles és un problema, això.
0: Home, la promiscuïtat en les dones no ha estat mai una bona cosa, no s'ha entès mai bé.

0: Hi ha un tema del Sempre Vives, d'aquest documental, que on sortiu fantàstiques i m'encanta, i és molt bonic, i la gent l'ha de veure, ha d'anar al cinema a veure'l, que és el tema del desig. El desig sexual a totes les èpoques de la vida. No només el dels vostres clients, sinó el vostre.
1: Ui.
0: De com us veieu. Parleu molt de, i tu especialment, Laura, d'anar presumida, del que et suposa per tu veure't arreglada, de tota la roba que tens, que tens un armari allà que ni saps a Gabor. Explica'm això.
1: Bueno.
0: això et dona la raó de viure.
1: Ara us explicaré el meu dia a dia.
0: A veure.
1: M'aixeco a les 6 del matí, perquè me'n vaig a dormir a les 10. Llavors, el primer que em fa és un cafetonet, aquella oloreta de cafetonet, em prenc el cafetonet, faig el meu gimnàs, me'n vaig a la dutxa i ja començo a arreglar-me. I llavors penso, bueno, a veure avui què em posaré, però jo m'arreglo per mi. A veure com... A vegades m'he provat roba i he dit, no, això ja no em queda bé, en canvi un altre modelet. I llavors, si surto al carrer i algú m'ho halaga, bé, però jo és per mi, m'agrada veure'm tal com he anat sempre.
0: Perfecte.
1: I això que ara he anat de vaig de baixa ja, perquè jo era... presumida, nena, al màxim.
0: Despampanant. Però aquest...
1: Aquest
0: cuidar-se i aquest mirar-se, etc, això ho fas, m'imagino, també per la feina, però sobretot ho fas per tu, em fa la
1: sensació. No, per la feina no, perquè aquesta gent que ve a casa no valora tampoc la feina. Els interessa altres coses, entén-me.
0: Yeah.
1: Molts pocs m'han dit, quin vestit més maco portes, o... El que sí, quan a vegades han entrat, que maca estàs avui, Laura. Bueno, a mi això em dona bon... Però bueno, sí. Jo ho faig per mi, sempre. Perquè la mama sempre em deia, la iaia, sempre ben arreglada i fes goig per tu. Perquè més val enveja que pietat. Ah, més val que diguin, conya aquesta, d'on t'ho treu? Ah, no, pobreta, no té ni un duro. Tampoc et donarà ningú res. Llavors a mi em ve de nat ja, és nat.
0: Sí, el que passa és que el desig també, quan tu tens 70 anys...
1: El desig sexual,
0: sí,
1: et refereixes.
0: Sí,
1: bueno,
0: com ho portes?
1: Jo necessito sexe, maques.
0: Sí?
1: Sí. Per mi el sexe és molt important. Jo no podria viure sense sexe. Ho necessito.
0: O sigui que el teu client també d'alguna manera et porta a tu alguna cosa bona?
1: Hombre, si el client està maco, tu...
0: No només a part del
1: diner. Si és un callo no m'emporta res de bo. Clar, sí. Ara hi ha persona que val la pena.
0: Sí.
1: M'entens? Mira, fixa't una cosa. A mi més aviat m'han agradat sempre els homes lletjos, però atractius. I després molt peluts. Homes sense ni un pèl no m'atrauen.
0: Bé...
1: Va, com va això, nena?
0: Ho expliques en el documental, que tu també t'ofereixes ara per internet. O sigui, t'has hagut de modernitzar i ha estat una de les coses també que heu treballat entre totes.
2: Sí, perquè la moral ha prohibit els anuncis als diaris i a internet.
1: Fixa't quina cosa. Com te dius?
0: Montse.
1: Montse, fixa't quina cosa. Jo sempre tenia molta mania, que elles ho saben. Amb els 70 anys em veuran bé ella. Ningú m'ha preguntat quants anys tenia. És com un... No mira l'edat.
0: Ja.
1: Venen a interessar-se per altres coses. O sigui, a mi em preocupava l'edat, i l'edat és com un filtre que no... O no me l'han vista o no la volen veure. A vegades sí que quan s'han anat els he dit, dic, sabeu quants anys tinc? Quan els he dit l'edat, dic, senta't maco, que no caiguis de cul. A vegades, clar, perquè 70 anys té mèrit,
2: És un atractiu, l'edat.
0: És un atractiu, tu creus?
2: Sí. En quin sentit? Món de la sexualitat és el món de la fantasia. Cadascú té la seva.
1: Té raó.
2: No pots dir-li a un... És que a tu t'ha d'agradar així o així. No, cadascú té la seva d'atracció sexual. I potser nosaltres no l'entenem perquè no és la nostra. Però davant de la sexualitat, el món... Això és com la història interminable. El món de la fantasia no té límits. Pues el món de la sexualitat és igual. No té límits. I si tu, amb una persona, congènies i l'altra persona congènia amb tu... No importa l'edat que tinguis.
1: Cert.
2: El que ell busca és el seu plaer que no pot obtenir amb una altra manera.

0: Parleu ara d'aquest espai de seguretat, i quan parlem de dones sempre ens preocupem per la seguretat. Heu estat segures, heu passat por. Algunes treballeu a casa, en alguns moments de la vostra vida. Tu treballes a casa, Laura.
1: Mira, jo ara et diré una cosa, ells ho saben. Jo a vegades, per la veu, noto si la persona que m'ha picat és jove o no. Jo joves no em vull.
0: Et fan por.
1: I et diré el per què. Perquè vaig tenir una mala experiència amb un jove. Vaig dir, vaig a provar, em fa il·lusió. Em va pegar una empenta que, si descuida, em tira contra la paret i em va agafar els cèntims que em havia donat. Vaig dir, mai més, no vull joves. Jo. Joves.
0: Clar, això és ara. M'imagino que fa anys era diferent.
1: Però el jove
0: sí.
1: No porta mai els diners que porta un gran.
0: D'acord.
1: Entén-me, sempre pot pagar més un senyor de certa edat.
0: Interessant, aquesta dada.
1: Clar, la joventut, m'entens? Però no em donen confiança. Quina cosa, eh?
0: Ja, els joves. Tu tens, diguéssim, aquest límit, no?
1: Jo, sí.
0: Sí.
2: Perquè no existeix el respecte que existia abans, perquè jo he treballat aquí al carrer Robador.
0: Tu has treballat al carrer,
2: abans,
0: però
2: sí.
0: Això al carrer és una...
2: He treballat 40 anys.
0: És molt diferent, eh?
2: Però,
0: el carrer
2: no,
0: que
2: però
0: a casa o què?
2: Diferent. Abans, quan els pares portaven els fills al carrer Robador, els hi deien, abans de pujar, a veure com et comportes, que aquesta senyora està treballant i la tens que respectar. El respecte que hi havia abans no existeix ara.
1: Veritat,
2: perquè no els hi ensenyem ni educació, ni respecte, ni respectar les persones que són d'una altra manera.
0: Voleu dir que ara us trobeu en situacions més perilloses en general?
2: Clar, perquè l'educació i el respecte s'han perdut.
1: Cert, és cert.
2: Però perquè no els hi ensenya, no perquè no n'hi hagi, sinó perquè ells no l'han volgut aprendre.
1: És cert.
0: I vosaltres, per exemple... I ho dic perquè crec que és interessant que ho parlem i que ho expliquem. Treballeu de manera lliure, és a dir, no teniu ningú per sobre, no teniu un amo?
2: Hi ha milions de persones en aquest país que treballen de manera lliure. Totes les persones que diuen que hi ha persones que no tenen llibertat, potser que assisteixin, i jo no t'ho nego.
0: O sigui, és a dir, tu sempre has treballat lliure i has fet el que has volgut?
2: Sempre.
0: Val.
2: Sempre. Jo he treballat 40 anys al carrer Robador i sempre hi havia hagut bars i moblers d'on les dones, els homes, el transgènere, els transformistes, els andrògens, totes les persones que treballaven en aquest carrer estaven protegides pels bars i pels moblers que treballaven aquí. Però aquest barri era un altre barri, on estava considerat de que aquest barri era un centre on la gent venia i sabia el que venia i el que n'hi havia. Llavors tots els protegíem. Tots.
0: I Laura, tu també t'has trobat aquesta situació, has anat més per lliure, com ho has fet tu?
1: Bueno, jo he treballat...
0: Sí?
1: Per la meva mare, per la meva àvia i pel meu pare, pels meus, perquè no els hi faltés de res. Però per cap home, eh?

0: totes aquestes dones estaven acostumades a dir cap enrere ni per agafar impuls. Ni per agafar impuls.
1: I escolta una cosa, us estimeu molt i us cuideu molt i també jo crec que heu trobat amb la Mar una font de tot aquest amor perquè...
2: Una família.
1: Exacte, perquè aquest documental em fa la sensació que ha estat més que una pel·lícula només.
2: Sí, tenim...
1: És així o no, Mar?
2: Som una família.
0: Ha sigut un trajecte de vida de... des d'elles i des de nosaltres. Perquè Mar ha cuidat a la meva filla molts anys, perquè quan Mar va conèixer la meva filla tenia 4 anys.
3: Sí, jo tenia igual 8 o 9 i
0: sí.
3: Acompanyàvem jo la meva mare i la Salma la Marga i llavors els més grans cuidàvem a les petites i des d'aquí, clar, una família.
2: Saps què passa amb aquesta família? Que nosaltres podem parlar del que vulguem sense tabús i amb segons qui ja
1: és més problemàtic.
2: Ja és diferent,
1: ja.
2: Perquè si li expliques segons quina cosa es poden escandalitzar. Llavors amb nosaltres no hi ha cap tabú ni cap mania ni cap cosa. Podem parlar de lo que sigui, que ens apoyem d'una a l'altra, ho comprenem i ens ajudem.
3: Mm-hmm. Sí, jo crec que això... Ai, perdona. Que això és una manera de cuidar-se, que abans preguntaves i...
2: I tant.
0: La família a vegades no és la que es cuideixes.
1: Sí, amb què us ajudeu?
0: La que trobes amb el camí.
1: Posem exemples, per exemple, amb coses amb les que us heu ajudat.
2: Pues, si estàs deprimida per qualque cosa, pues, amb una
0: explicació... Pots trucar, anem a dinar.
2: Clar.
0: I...
2: Mira, avui ella ha vingut, m'ha picat i ja estava baix a l'escala. Dic... Va, nena, anem a prendre alguna cosa. Uh-huh. M'entens? Vull dir, això m'ha donat una gran alegria de...
0: El fer feliç a la gent és gratis,
2: clar.
0: No hi ha que pagar.
2: Clar, com altra
0: gent
2: a vegades
0: la gent,
2: et trobes...
0: No
2: a vegades altra gent et trobes amb un neguit perquè no et ve de gust aquella persona i l'has d'aguantar, també.
1: Clar, i una cosa molt important. Vosaltres esteu treballant amb el sexe, però i l'amor, l'amor com l'heu viscut vosaltres a la vida? Perquè a vegades això es barreja, amor i sexe es barreja.
2: Jo no hi crec amb l'amor, nena. Avui en dia no. L'amor d'home, per mi.
1: Sí, eh?
2: L'amor d'home. Crec més aviat amb l'amor d'una dona que amb l'amor d'un home. Mira el que et dic. Perquè l'home és egoista. L'home és egoista.
1: I no has estat mai enamorada en tots aquests anys?
2: Nena, jo he estat molt enamorada a vegades, però de mi no s'ha enamorat ningú. O no l'he trobat encara, però si tarda gaire més ja no hi arribarà. Ja soc molt gran.
0: Jo he tingut dues filles i els dos pares de les meves filles han sabut distingir el que era el meu treball de l'amor que jo feia amb ells. Perquè jo amb ells feia tantra, i el tantra és diferent de l'amor que jo faig treballant. Perquè el treball és el treball, i el que tu sents no es pot comprar.
1: Claríssim. No sé, m'he quedat així perquè dic, és que clar, s'ha de ser molt madur també per entendre-ho això, perquè suposo
0: bueno,
1: que hi ha parelles
0: que
1: no
0: hi ha persones
1: no
0: en aquesta vida que no estan al nivell social de la sola de la sabata, pujant a vegades una mica més i entenen una mica més i comprenen que tu com a persona ets una cosa i el que tu vas a treballar és una altra molt diferent, perquè el que tu treballes no és tu.
2: Mira, jo vaig treballar durant 10 anys en un cabaret que es deia París, que el van comprar dues senyores que van venir de Ginebra, transsexuals d'una altra època. Quan se van jubilar, van venir a Barcelona i van comprar aquest local. Jo vaig arribar a conèixer gent altíssima, maquíssima. Vull dir que després, vale, hi ha totes les classes, més baixa, més alta, però vull dir, jo he conegut gent molt alta, gent molt baixa, i gent bona, i gent més dolenta, gent més borde, però bueno, vull dir, moltíssima gent. A vegades, tanco els ulls, tota la gent que he arribat a conèixer, quantitat de persones.
1: Tu m'imagino que ara estaves rememorant aquesta època, una mica dels cabarets, de tot això, l'Oli Bandol, tota aquesta època...
2: Totes les antigues.
1: Clar, totes les persones trans...
2: I una que vaig conèixer molt, que vivia aquí darrere, la Carmen Mairena en Pau Descansi.
0: Ah, sí. Carmen de Mairena era algo excepcional.
2: Una excel·lent persona, un cor d'or. Bona.
0: I una veu boníssima.
2: Una veu, un artista de cap a peus.
0: Sí.
2: Una
0: cantava com Antonio Molina.
2: Ara li faran un homenatge, també.
1: Sí. Però creieu que a vegades se'n recorden poc d'aquestes persones?
2: No, per això de quan en quan les tens que tornar a fer recordar. Perquè, esclar, per segons quines persones, o poden tenir un concepte equivocat d'aquella persona. Li has de fer comprendre de que el que veien no era el que ella era dins del seu fondo. M'entens? Mm-hmm. És molt important...
0: Una, Una cosa és quan actuava el cangrejo, com a transformista, i una altra cosa era ella com a persona, al carrer Sant Ramon, que tenia un mobler que ajudava a molta gent i que ha sigut una persona molt estimada al barri, perquè ha ajudat a moltes persones al barri. Encara que molta gent no vulgui reconèixer que les ha ajudat moltes vegades.
2: És cert.
0: Molta ajuda. I a més tenia una veu impressionant.
2: Impressionant.
0: Sí.
2: És cert.
1: També la guerra, jo pensava, la guerra que tenim totes les dones amb la qüestió de la bellesa, de com ens veiem a nosaltres mateixes. A vegades som molt dures amb nosaltres mateixes, no? De, he d'estar així, he d'anar allà, he d'aconseguir estar d'aquesta manera, m'he de primar, m'he d'engreixar... Tota aquesta pressió també l'heu viscut a vosaltres?
0: Cada un és únic, en exclusiva, intransferible. Cada un és una persona exclusiva. No et pots comparar amb ningú.
1: No,
0: perquè el millor,
1: hauríem,
0: el que no tens cap a fora, ho tens cap a dins. Ja. I a lo millor la bellesa, que a lo millor que van fora, els altres no veuen, potser sí veuen la de dins, i la de dins mai canvia, la de fora sí.
2: És cert, és cert, la bellesa interior mai canvia. El que sí a vegades passa amb les senyores i les trans i tot això, segons quines, que els agrada, diguéssim, fer i anar tal com la seva parella els diu, no, tu has d'actuar amb el que a tu t'agradi, no deixar-te manipular per cap home. Perquè llavors ja ets com un ninot. Si tu, no, perquè el meu home li agrada que vagi així, que vagi allà. Això què és? Això és una persona sense autoritat. Sí. Tu has d'actuar tal com a tu t'agrada. I si aquest senyor no està conforme, pues adiós muy buenas. Per això a vegades passen les desgràcies que passen, perquè es deixen atrapar per aquella persona.
1: Home, l'altre dia va venir una doctora al programa, que és una persona que ha ajudat moltíssim a les dones trans, que és la Rosa Almirall, i que va fer...
2: La conec.
1: Sí, va venir al programa divendres, no?
2: La conec.
1: I diu, les persones trans són les que saben més què volen ser en aquesta vida. En aquest sentit, Laura, jo m'imagino que has hagut moments difícils de lluitar quan has decidit potser operar-te, posar-te pits, tot el trajecte que
2: has fet. Jo no estic operada.
1: No, dels pits.
2: Oh, doncs saps quants anys fa?
1: Sí.
2: Espera't, deixa, jo tenia...
1: Però clar, les operacions d'abans no són les d'ara.
2: 40 anys.
1: Clar.
2: Que em vaig operar el pit.
1: Sí.
2: Jo el tinc perfecte, tu me l'has vist,
0: sí.
2: Oi? El tinc més d'ara que quan me'l vaig operar. No, clar.
0: Una privilegiada, me l'ensenyar gratis.
2: Només porto el pit operat, res més, eh?
1: Sí.
2: Ni cara, ni boca, ni...
1: No, estàs estupenda.
2: I envellit al natural.
1: Clar.
2: Bueno.
1: Però això també és una decisió.
2: Clar.
1: Perquè tu podries dir, doncs, ara aquí jo m'hi deixo el sou.
2: No, però jo, saps què m'ha agradat sempre? Envellir dignament. Per mi és important envellir dignament. No veure't com artificial. Envellir dignament, bueno, sempre hi ha hagut gent més maca, més lletja, però el que diu ella... La
0: però si no és tu.
2: Clar.
3: I jo crec que en la seguretat que tu tens, Laura, sempre ho expliques que ha sigut molt important el suport de la teva família,
2: I
3: no?
2: Tant.
3: I jo crec que això és...
2: I
3: un
2: tant.
3: Missatge que sempre hem de repetir perquè les coses poden haver canviat molt, però no tant per algunes persones trans o
2: I tant.
3: Col·lectiu LGTB, de dir el suport de la família, que important és, no?
2: Com... Totalment.
1: Sí. Totalment. I estem a Les dones i els dies, el programa es diu així, i jo la pregunta que us he de fer a dues treballadores sexuals
2: molt bé.
1: És, vosaltres què heu après dels homes?
2: Ui!
0: A ser més llestes que ells. A ser més llestes que ells.
1: Què vol dir això?
0: Bueno, saber com, quan, on i de què manera.
1: Sí? Sí. Heu hagut de ser més llestes que la fam, que es diu?
0: Molta.
2: Ara jo diré una cosa.
1: Sí, a veure, explica'm.
2: Els homes sempre es tenen pel supermacho i electiu. Si tu deixes que un home sigui més actiu que passiu, estàs perduda. L'activa tens que ser tu, i ells els passius sempre. Perquè jo m'hi fixo molt, quan vas a un restaurant, el que sigui, que sempre l'home... Sí, Boana, sí, estan com a la retaguàrdia. Si ella és l'activa, va l'home així. Si l'home és l'actiu, pobreta, més val que el canvis per un altre, perquè estàs perduda.
1: Per què això?
2: Perquè sí, perquè llavors l'home... tu ets el trapo del poble.
0: L'ego el tenen més llarg que tot.
1: L'ego, eh?
0: L'ego és el que ocupa tot.
2: Una té que saber... Sí. És com un cavall, com un carruatge. Tu has de portar la... ni apretar molt, sí, però l'has de veure venir.
1: Sí.
2: I llavors sempre va tot de meravella, nena. Però mai deixar que se't munti massa, perquè si no ja estàs perdut.
1: El que sí que sempre...
0: I vosaltres?
1: Sí, el que veig a Sempre Vives és que rieu molt. Hi ha molt somriure, hi ha moltes ganes de viure. I, de fet, Sempre Vives, dèiem que som en aquestes plantes que no moren mai, però també jo crec que vosaltres, amb la feina, de la manera que la viviu, transmeteu aquesta felicitat. Jo crec que aquí, Mar, tu també hi estiu molt a veure.
3: Bueno, per mi, el títol potser ens va arribar quan ja vèiem, o des del principi, que volíem ensenyar aquest humor que, amb el que elles viuen, i gens aportar cap missatge dramàtic, que també em sembla molt interessant. La Suli, una de les protagonistes, ho diu, que ella ha viscut moltes coses com a dona, segurament també com a persona de classe treballadora, però tothom, no?
2: Bueno, això de Siempre Vives té una història.
1: A veure, explica'm.
2: Jo l'he explicat a la Diana, la història aquesta. La meva mare i la iaia i jo anàvem, quan jo era molt jove, a sopar sempre el divendres a la nit a la Barceloneta. I anàvem a un puesto que es deia... Jo no sé si deu existir o no, no hi anem mai més. Siempre Viva. I vam agafar amistat amb els propietaris que hi havia en aquell moment del Siempre Viva. I un dia la meva mare pregunta per què Siempre Viva van posar aquest nom? I ens va explicar la propietària l'anècdota del Siempre Viva. El 1900, el segle passat, un senyor es va enamorar d'una senyoreta i aquesta senyoreta era trans d'aquella època. Uh-huh. I aquesta senyoreta va morir. I llavors va posar ell el nom al local Siempre Viva, en homenatge a la difunta trans que va morir. I a mi em va encantar aquest nom, perquè, esclar, tocava més o menys el Siempre Viva.
1: Siempre
2: pues,
1: Viva.
2: Pues mira quina història més maca té la pel·lícula, el documental.
0: La gent que lluita sempre està viva.
2: Clar, viu eternament, Siempre Viva.
1: Sempre viva, i aquesta idea que a mi m'agrada de no necessito gaire per viure perquè tinc una fortalesa interior molt gran. Jo crec que vosaltres la teniu.
2: Sí, reina, sí, la tenim.
0: Jo sempre els dic que quan jo vaig a fer ponències a les abolicionistes sempre els dic la nostra dignitat no la decidiu vosaltres. Perquè tu no decideixes si jo soc digna o no soc digna de viure, d'estar en aquest país o en aquest món, o la vida que jo tinc. No la decideixes tu. Decideixo jo, davant de la meva vida, davant de les meves circumstàncies. Tu em jutges, però a mi el que tu em jutgis, m'és igual, perquè tu no vius la meva vida ni amb les meves condicions. A més, les persones en la mateixa situació no responem de la mateixa manera, perquè depenem de les vivències, de lo que t'has vivit, en qui has viscut, en qui has conegut, la gent d'aquí està al teu voltant. Llavors, sempre... tens que viure i sempre tens que estar viva per la teva vida i les que estan al teu voltant.
1: I perquè vosaltres ho esteu i és aquest documental que ho retrata també, que per cert, quan s'estrena?
3: El 21 de març al Festival de, aquí al Raval, de fet, que s'han esgotat les entrades molt ràpid
0: en un dia.
3: I estem
1: però,
3: molt contentes.
1: Però això vol dir que anirà als cines?
3: Que encara no ho sabem. De moment intentarem estar als festivals de cine que puguem i després veurem si hi haurà estrena a sales. Esperem que sí.
0: Però és una història per demostrar que hi ha una altra realitat que no volen reconèixer. Per molt que ells la neguin, la nostra realitat existeix. La nostra i la de moltes persones que viuen com nosaltres.
1: I tant. Doncs, Marga i Laura, moltíssimes gràcies.
2: Molt agraïda.
1: Sou unes reines.
0: A vosaltres per escoltar-me.
1: I també, evidentment, a la Mar, a la directora, perquè ha fet molt bona feina, la Mar López Zapata.
0: Gràcies. Gràcies sempre per tindre en el seu cor.
2: I tant.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bona tarda.
2: Molt agraïda. Ha anat bé, maca?
1: Molt.
2: Oh, i ara que has continuat, ara ja estic... Ara ja, ja.
4: Caliente. Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.

0: Ens encanta sortir a les dones i els dies de fora de l'estudi i avui hem anat al Raval a gravar aquestes fantàstiques dones de Siempre Vives. Però clar, després hem tornat a l'estudi i hem dit l'Alba Laguna, que també ha vist moltes pel·lícules i ha vist moltes pel·lícules sobre prostitució, sobre el carrer, i que hem demanat que ens faci memòria de tot aquest univers, perquè el cine ha sigut una temàtica increïble. Alba, com estàs?
1: Sí, molt bé, molt bé. Bona nit, què tal?
0: Bona nit. Escolta, jo m'imagino que la realitat té poc a veure amb el cine, però a vegades s'acosta o què?
1: Diguéssim que el cinema ha tingut com el seu recorregut, no?, amb aquest personatge que realment ha fascinat des de sempre...
0: Els homes, jo diria.
1: Els homes, t'anava a dir els directors.
0: Sí.
1: I s'ha tractat de maneres molt diferents, no?, i ara intentarem veure una mica aquesta evolució, no? La veritat és que és un personatge que l'hem trobat des d'una comèdia romàntica, no?, super conte de fades, fantasia i tal, fins a...
0: Que tots tenim al cap ja...
1: Tots tenim al cap quina és, no?
0: De què estàs parlant.
1: I a més hem escoltat una de les cançons.
0: Sí, sí.
1: Fins a, doncs, un personatge més fosc, no?, que representa com la part més turbulenta d'una ciutat.
0: I fins i tot, jo crec que a vegades també hi ha hagut un punt misteriós, perquè estic pensant en Belle de Jour del Buñuel.
1: Totalment.
0: Amb la Catherine Deneuve.
1: Bueno, quin escàndol va ser a França, allò, eh?
0: Clar, perquè és una prostituta que en el fons ho gaudeix, podríem dir, o l'interessa, o no ho veu com un...
1: Exacte.
0: És a dir, jo crec que sempre les dones, quan han hagut de fer de prostituta, s'han hagut de redimir.
1: Sí.
0: O han hagut de demanar perdó. I quan elles mateixes es consideren treballadores sexuals o això no li veuen un problema... Llavors és quan aquí ens arrenquem les pells.
1: I aquí connectem molt justament amb les Siempre Vives,
0: com
1: t'han explicat, no? Elles estan super contentes de reivindicar el que fan i ho veuen des d'aquest punt.
0: I donar-li un valor, també. Perquè està clar que si no ho fessin elles, ho farien altres dones. És a dir, que és molt difícil erradicar, encara que hi ha tot aquest crit evolucionista, és molt difícil erradicar el treball sexual.
1: És delicat.
0: I jo crec que és un moment, doncs, també que en parlem sempre, però clar, el que és important és que li donem veu a aquestes dones. Però ara parlem de ficció.
1: Vinga.
0: Parlem de ficció, i amb quina pel·lícula comencem?
1: Doncs bé, amb aquesta que estàvem ja comentant, no?, una mica que coneixem tots, perquè és la versió més coneguda de la prostituta, la més idealitzada, i diguem-ho clarament, un blanquejament naïf, bestial, no? És Pretty Woman, Julia Roberts, Richard Gere, i realment, doncs, treballadora sexual que coneix a milionari i viu una història d'amor totalment meravellosa.
0: És un oxímoron d'entrada, perquè ja fan que una prostituta s'enamori del seu client, és a dir, és terrible.
1: Sempre a expenses de l'home. No? És ell el que l'educa, a més, no, és que és molt pervers tot això, perquè de fet podem pensar que Richard Gere havia fet de treballador sexual una pel·li, American Gigolo, no? als anys 80, o sigui, una dècada abans. I com se'l presentava aquesta pel·lícula, no sé si la recordeu, però ell se'l presentava com un home culte, intel·ligent, que llegia el diari cada matí. I com es representa la pobra Julia Roberts, si recordem l'escena de l'òpera, no?
0: De l'òpera, de menjar cargols,
1: sí,
0: d'anar a una botiga que la tractin malament perquè no se sap vestir, perquè porta unes botes no sé com...
1: Totalment.
0: És a dir, clar, la mirada del cinema cap a les dones i cap als homes que exerceixen la prostitució ha estat...
1: Exacte, l'home és el salvador, no?, el que la treu d'allà, el que la salva, el que, això que dèiem, no?, l'educa, fins i tot, és bèstia. Seguint una mica amb aquesta línia dels anys 90, tota aquesta fantasia romàntica i glamurosa, tenim una proposició indecent, no?, on Demi Moore i Robert Redford. Robert Redford és un milionari que ofereix $1 milió a una parella, a Demi Moore i al seu marit, perquè ella passi una nit amb ell. És a dir...
0: La idea de comprar una dona.
1: Exacte.
0: Que a més ni tan sols ho ha demanat... Ni...
1: Però a més, de la manera amb menys vergonya de... O sigui, és una pel·li que la premissa és aquesta, aquí te la tiro...
0: I ens ho vam empassar, i et diria més, jo crec que tota una generació es va preguntar què faria ella o ell en aquell cas.
1: I tant.
0: Si li semblaria bé que la seva dona fos comprada.
1: Clar.
0: Mira el Ferran Badia com dient... Jo era molt jove, no me'n recordo d'això, no sé de què m'esteu parlant. endavant, però sí, jo crec que...
1: És que encara t'ho plantejava com un debat, no?
0: Com un debat,
1: vinga,
0: incòmode.
1: Tinguem aquest debat, i és com, quin debat hem de tenir si la història que està explicant és ultramasclista, no? Un altre cop l'home decideix el que fa amb la seva dona.
0: Exacte, una proposició indecent, aquesta pel·lícula de Robert Redford i Demi Moore, que t'he de dir que jo no recordava els actors. Sí, ara sí? Mateix, quan ho has dit, recordava la pel·lícula, però crec que vaig esborrar els actors perquè no se'm taquessin, perquè sí. Són dos actors que m'agraden i no volia que es taquessin.
1: Sí, són aquests pecats dels 90, no?
0: Exacte.
2: Listen, have you seen Cindy?
3: Cinderella. Looks like someone has a crush.
2: Cindy's back on the block?
3: Oh, yeah, she's back. She's back and she's going hard.
0: Ai, aquesta pel·lícula que ens encanta, ara parlarem de quina pel·lícula és, però si parlàvem abans, per exemple, doncs la típica de Pretty Woman, fa uns anys, ara als Oscars, que era un parell d'anys,
1: sí,
0: vam parlar de Nora, d'aquesta pel·lícula que era com una mena de Pretty Woman, per mi, molt millor, molt més divertida i molt més en el moment contemporani, del Sean Baker, que també és un home que ha retratat molt bé el carrer i ha retratat molt bé les dones. I aquest tall que sentíem, què és?
1: Doncs aquesta és Tangerine, que, si no m'equivoco, és la seva primera pel·li, que la va rodar amb un iPhone i que...
0: És meravellosa, aquesta pel·lícula.
1: És meravellosa i és tan simple, no? Són dues amigues prostitutes trans
0: a Los Angeles.
1: Uh-huh. I, a més, són afroamericanes, o sigui, és una mica... ho tenen tot, no? I bé, és seguir el seu dia mentre elles caminen per la ciutat, amb complicitat, a vegades es barallen, a vegades riuen, molta naturalitat, i va aconseguir realment, jo trobo, una proesa, realment.
0: I una pel·lícula de baix pressupost, i tot i així, és a dir, una pel·lícula que podem trobar filmint, que no us espanteu, no estem parlant d'una cosa raríssima, al contrari, és a dir, sembla una pel·lícula d'Almodóvar, però a Los Angeles, jo diria...
1: Almodóvar li agrada.
0: Exacte, amb aquestes dones meravelloses que es diu Tangerine i que recomanem moltíssim aquí amb l'Alba Laguna. I aquí vols parlar també d'un documental que jo no l'he vist, es diu Kokomo City.
1: Sí, aquest és més desconegut, diguéssim, no? Però volia també recomanar-lo perquè és un documental que retrata les vides de quatre treballadores sexuals, trans i negres també, que lluiten per sobreviure en un entorn hostil, no? Són les seves vivències, com expliquen el que els hi passa, i la veritat és que és també destacable, malauradament, perquè tota aquesta hostilitat en la que viuen doncs va arribar a un nivell màxim quan mesos després de l'estrena d'aquest documental als Estats Units van trobar assassinada a trets a una d'elles, una de les seves protagonistes, la Coco Dadol.
0: Déu-n'hi-do. Kokomo City. També dius que està filmint, si la
1: sí,
0: volem veure.
1: Es pot recuperar.
0: Doncs escolta, i a Nora, ja ho hem citat abans, però a Nora també estaria una d'aquestes llistes, jo crec, de pel·lícules que parlen sobre prostitució.
1: Sí, és aquest, no?, el Sean Baker, que retrata també doncs, aquests ambients. A Nora comença com una Pretty Woman, no?, que deies tu, sí. Però després el tema és que el conte de fades que semblava amb el milionari també, no?, en aquest cas rus, doncs es va desmuntant
0: i està molt més lligada als temps que vivim avui, que jo crec que ara una Pretty Woman crec que no ens en passaríem. Vull pensar
1: que no s'atrevirien a fer-la.
0: Escolta, parlàvem de Pedro Almodóvar i tu em vols parlar d'aquest de Pedro Almodóvar, vols fer un especial parlant d'això, que ja ho sé.

0: Escolta, si haguessis de quedar-te amb un dels personatges que més t'ha emocionat de Prostitutes del Almodóvar, no cal que em diguis el nom, que jo ara el nom tampoc el sé, però sí, de la pel·lícula amb quina et quedaries?
1: A veure, jo és que la meva pel·lícula preferida d'Almodóvar és Todo sobre mi madre.
0: Sí?
1: Diria d'Almodóvar i una de les pel·lícules preferides de la meva vida, si no la preferida. És fort, això que dic.
0: Sí,
1: perquè trobo que és una pel·lícula que ho té tot. Ho té tot. Té personatges femenins supertreballats. Té una història molt potent. És Barcelona. Una Barcelona com no acostuma a sortir al cinema. Una Barcelona marginal, no? I després té tot el tema de les relacions entre elles, com construeixen una família de dones escollides i amb vides molt dures, però com s'ajuden entre elles, em sembla molt tendre, em sembla que tot és una meravella, la banda sonora, i amb el tema que ens ocupa, no? De fet, doncs, sí que jo penso que el personatge de la Grado i aquell monòleg que fa, no?, sobre l'autenticitat, de ser qui ets, de reivindicar, de lluitar pels teus somnis, encara que et passin les coses més terribles a la vida. Doncs això, recolzar-te sempre en la gent que t'estima. És que és... No? Què més es pot demanar?
0: Que sí, que ja et veig, que emocionada porta tatuat al front l'Alba Laguna al Motobar.
1: A punt per veure la seva nova pel·li.
0: Exacte, que hi ha personatges, en aquesta de Todo sobre mi madre, com la Grado, que era l'Antònia San Juan, aquesta treballadora sexual trans que es converteix en un dels personatges això més carismàtics, jo crec, i entranyables de la història d'aquest cineasta manxec. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per aquest viatge pel cinema.
1: Gràcies
0: a veure
1: a vosaltres.
0: Si ara, quan acabem, la gent comença a buscar aquestes pel·lícules perquè són bastant accessibles i potser a recordar-les i potser a tornar-les a mirar amb uns altres ulls.
1: És que val la pena justament això.
0: El viatge, no? Per exemple, ara potser podem veure una proposició indecente dient doncs ara jo això...
1: No ho compro.
0: No ho compro, però... Veureu a Robert Redford, això sempre és... Està
1: sí,
0: bé.
1: Això sí.
0: Doncs, Alba Laguna, fins aviat.
1: Fins aviat, moltes gràcies.
0: Sí, una abraçada. I fins aquí el programa d'avui, que hem fet, com sempre, l'equip de les Dones i els Dies, Montse Comelles, Mireia Dalmau, Roser Parera, Nil Vià, Marian Ballot, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
4: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Europa no vol que es repeteixi un assalt a la frontera de Ceuta com el 30 i 31 de juliol i ja ha posat en marxa mecanismes de vigilància per monitoritzar les crides que es facin a les xarxes socials a una altra entrada massiva. Des de fa dies circulen missatges pels mòbils i les xarxes socials del Marroc que inciten a un segon intent dissabte que ve, 15 d'agost. Per això la Comissió Europea ha arribat a un acord amb algunes de les principals xarxes socials per vigilar i controlar el contingut que vagi en aquesta línia. L'acord s'ha tancat amb la xarxa xinesa TikTok i amb Meta, la casa mare de Facebook i Instagram. Un dels detonants de l'assalt massiu de finals de juliol va ser precisament la difusió per xarxes de vídeos que asseguraven, de manera imprecisa i inexacta, que una sentència del Tribunal Suprem espanyol prohibia la devolució en calent dels migrants que arribessin nedant per territori espanyol. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
5: Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència i utilitzar ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat.
4: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals, però, eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no han pogut localitzar.
5: Condemnat a mort en absència, el dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou també el germà de l'expresident i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Els familiars de les víctimes ho han celebrat a Damasc. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort.
4: Aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos, per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. El tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies.
5: Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris no sabien que el trajecte quedava alterat i això els ha complicat arribar al seu destí.
6: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
7: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
5: A la tarda no hi ha hagut problemes, hi havia 20 busos habilitats, aleshores amb més passatgers, i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'han eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.